0: l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i el CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
1: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen els fets.
0: La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stewart.
1: L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa. El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, segura Stewart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
2: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
1: Aquesta és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
0: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
1: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits al davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
0: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre.
1: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en el partit pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostra Bacek per 77-49.
0: I en waterpolo, l'equip barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
3: Fins aquí les notícies.
4: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu vos guard.
6: I visca el Bayern!

0: La Renaixença.
1: El telescopi l'inventa...
2: Galileu, Peyu, aquest el sabem, Galileu.
1: Doncs no és exacte.
3: El van penjar perquè va dir que la Terra era rodona.
1: Tampoc és exacte.
4: No, no, i tant que no és exacte, perquè la Terra rodona, qui ho diu? Galileu Galilei. Bueno, és la seva paraula contra la de Javi Pobes, futbolista del Móstoles, que diu que la Terra és plana.
1: Sí que és veritat.
4: No, no, és paraula contra un, contra la de l'altre.
1: Sí. Puc posar una mica d'ordre a tot això?
3: Posa-n'hi.
1: Galileu, el 1609, millora el telescopi que ja havien inventat un temps abans una altra gent.
3: Ah, sí? Sí. Qui ho havia inventat abans?
1: Uns òptics holandesos que treballaven pels Medici. El que passa és que els primers telescopis no servien per mirar les estrelles i buscar planetes. Eren bàsicament una arma militar per mirar l'enemic en cas de conflicte, per veure el venir de lluny, els vaixells. Pues, agafaves el telescopi i veies com venia. Vale. Però era un instrument militar, bàsicament.
2: I en Galileu, què hi pinta?
3: Quan el pengen? No el pengen ningú.
1: Galileu...
4: Sí que el van penjar.
1: Un moment, sisplau. En Galileu millora el telescopi, cosa que li permet descobrir les llunes de Júpiter, entre moltes altres coses. Llavors també afirma que la Terra gira al voltant del Sol.
3: I el pengen.
1: Collons, sembles la meva mare mirant una pel·lícula, Fel. Ara el mataran. Un moment.
3: Va.
1: Encara no l'ha matat ningú, hòstia. Però la Santa Inquisició
2: ara.
1: Jutja Galileu i el condemnen a presó. A més d'obligar-lo a abjurar la seva teoria, perquè es veu que això de que la Terra girava al voltant del Sol no els hi quadrava massa amb el que diu la Bíblia.
4: No quadra gens.
1: No quadra.
4: No quadra gens.
1: No. Que també ha quedat una il·lusió de Déu, això, eh? No? Segle XVII, que tothom gairebé és mitjan alfabet, i tu allà inventes un papinaco per poder comprovar que la Terra gira al voltant del Sol. Ho vas estudiant tot el dia fent números i veu una gent... No. Això que diu vostè no té raó, eh? Aquí la Terra la va crear Déu Nostre Senyor i ara surt a dir que és mentida vostè el que ha dit i tancat a la presó de per vida.
3: No, tanca la presó i el pengen.
1: Que no! Que és passat! No el van penjar. En Galileu Galilei va morir a casa seva, als 77 anys de mort natural. No es va penjar.
3: Un seu cosí l'havia penjat.
4: Algú l'ha penjat?
1: Ningú! Va morir de causes naturals, aquest home, mentre complia arrest domiciliari, això sí, no podia sortir de casa. Més tard, després, Isaac Newton inventa el telescopi reflector basat en un joc de miralls, que això és el sistema que utilitzen encara els telescopis actuals. I ara, després de tot aquest rotllo que us he fotut del Galileu Galilei, l'Isaac Newton, ara vaig a desmuntar-vos totes les teories, perquè hi ha una teoria, amics meus, que diu que el primer telescopi de la història el va inventar un català.
5: Visca Catalunya!
6: Home, Peyu, haver començat per aquí...
3: Perquè necessitem referents com aquest,
1: ara.
4: Quina il·lusió, tu.
1: A veure, es deia Joan Roget i els pares eren francesos, però això ho passarem per sobre. Era un fabricant d'ulleres instal·lat a la ciutat de Girona.
4: Immortal!
1: Sí. Tant ell com la ciutat. Una informació aquesta que surt d'un llibre, es veu, un llibre del segle XVII, escrit per un astrònom milanès que parla de l'invent d'en Joan Roget, aquest home de Girona.
3: Home, de Girona. Digues les coses pel seu nom, De Girona,
1: Que sí, que sí.
3: No de Barcelona, de Girona.
1: Era de Girona.
3: L'inventor del telescopi és de Girona.
1: És una teoria,
3: Una teoria. És l'inventor.
1: Però tu no deies que era en Galileu.
3: Qui?
1: Galileu.
4: Ah, amigo.
3: No sé qui és, jo, en Galileu. No sé, no.
4: Ara ja no.
2: És el que es va penjar.
3: No m'interessa, No sé qui és, jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui rebem la visita d'un boig conegut, Peyu. Un cantautor amb 30 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Un artista que reivindica la música d'arrel i els sons ancestrals, que fa dialogar la terra amb la poesia, la tradició i la música. És una de les veus més singulars i lliures de casa nostra i ve des de les entranyes del Solsonès.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Roger Mas! Oh, oh, oh, oh. Roger Mas, és còmode aquest escó, eh?
2: Mira,
0: estàs bé, bé. Ah, què has menjat avui per esmorzar? A veure.
3: Ah, per esmorzar? Sí. Un dònut de Calcamps.
0: Eh?
3: Un dònut de Calcamps.
4: Ah, són molt bons els dònuts de Calcamps.
0: Sí. No, és Solsona, això?
3: Solsona, Solsona. Solsona.
0: Dònuts és dònut normal, sense xocolata, sense res.
3: Dònut normal.
0: Normal, molt bé.
4: És aquell, perdó, eh? Perdó, ja sé que intervinc molt, eh?
0: Sí.
4: Hi ha gent que ho diu a les xarxes.
0: Treu una pregunta.
4: És aquell forn on són tan, diguéssim, eficients que després el forat també el venen a part.
3: Ah, és veritat.
4: Eh que sí?
3: Sí, senyor.
4: És una cosa brillant.
0: Sí, és bueno estar...
5: Venen el forat del dònut, el venen?
6: Sí, que sí. Que sí, que te la m'acago.
4: No es llença res.
0: Ha de treure rendiment de tot, escolta. Roger Mas, a veure, 30 anys de trajectòria, una bestiesa. Em dóna la sensació que estàs en un punt que podries fer una cançó voluntàriament, volgudament, que fos una autèntica merda i colar-los aquest gol a tots els crítics de Catalunya. Podria passar això? Pot ser?
3: No ho sé.
0: Proposa-t'ho. Fes un dia.
3: No, quan vaig començar ja va anar una mica així.
0: Ah, sí? Va passar això?
3: Bueno, és un dia.
0: És un dia. Però vull dir, la crítica no et va estimar al principi.
3: No, al revés. El que et va estimar és el públic.
5: Va. No t'estimava el públic?
3: No, gaire no.
4: Oh, és al revés, això, normalment, no?
0: Sí.
3: No, no, jo vaig estar de sort.
0: A tu t'estimava la crítica, sí, i el públic no.
3: Sí.
0: I ara en quin punt estem?
3: No ho sé, ja no hi penso gaire en aquestes coses.
4: No, el públic l'estima molt.
0: 30 anys de trajectòria i ara, no sé si et molesta una mica, que la gent últimament et recorda per aquesta cançó.
7: Mort qui té mort, mort és qui no parla, el cel sigui que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: Això ja formava part de la teva discografia o abans de ser la sintonia del Carles Porta?
3: Sí.
0: Sí, eh? I ara sí, teu, sí. Això. Com t'arriba aquest encàrrec?
3: Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo.
5: Bueno, contesta amb l'onat.
3: La veritat.
0: No? Eh?
3: T'ho dic de veritat, que no me'n recordo.
0: Pot ser, és possible.
5: No, esclar, fa tanta feina, s'ha de recordar de tot.
0: Bueno, i que tampoc sembla que li preocupi massa res, el Roger.
5: Bueno, escolta.
3: No, són els últims anys que...
0: Els últims anys els has anat esborrant. Tens memòria antiga, però la recent la vas perdent.
3: Sí, la recent l'estic perdent.
4: Entre cues de pans.
3: Tu demanem coses de fa 30 anys, que és més fàcil.
0: Sí. Qui va matar en Sansa, que això fa més temps?
3: Ah, això no es pot dir, veu.
0: No es pot dir, eh?
4: Ah, però ho sap.
0: Però se sap?
3: Diu que sí.
4: Digo, home.
0: Home, digo. Però a tu t'ho ha dit el Carles Porta? No, o ho saps per veïns d'allà a la zona?
3: No m'ho ha dit el Carles Porta.
0: No t'ho ha dit el Carles Porta, eh?
3: No m'ho ha dit el Carles Porta.
5: Sí, ja s'ho sona, tio, quin misteri.
0: Sí.
6: No? Però deuen estar gravant ja la segona temporada, no? O cinquena o sisena, per sí, dir-ho, no?
0: Això ara està al punt ja que en Carles Porta està matant gent per poder gravar.
4: Però deixarem passar el fet de que sap qui em va matar Sansa.
0: Noi, no ho sé, jo podem insistir.
5: Tiro també.
4: Queda amb ell. Una pista o algo.
0: Qui és?
4: Qui t'ho ha dit? La del bar. Aquella del bar.
3: No la conec, no.
0: Té informació que no la deu... Home,
3: no.
0: El mataran amb ell, sí, ho diu.
4: Clar.
0: Ah, s'ha d'anar al tàndum, això. Escolta, tornant una mica als teus inicis, i no sé si fas l'exercici mai de repassar la teva trajectòria, hi ha alguna cançó que et faci vergonyeta quan l'escoltes avui? De dir, hosti, què vas fer aquí?
3: Moltes.
0: Sí?
3: N'hi ha que encara les canto.
0: No és veritat, sí. Tens una falsa modèstia.
3: No, saps, el Pablo Conte, hi havia lletres que les anava modificant.
0: Els anava canviant.
3: Si és la mateixa cançó, a vegades, doncs anava a canviar la lletra. Jo hi ha unes quantes cançons que cada cop que estic a l'escenari, mentre la canto, penso, hosti, això ho podries arreglar, eh?
0: Llavors ja no hi penses.
3: Però jo hi penso més.
5: Això sol passar.
3: És que torno a estar.
0: Jo vaig estar 3 anys fent un espectacle dient des del primer dia que al final l'hauríem de canviar. I també, no?
3: Sí.
0: Va, que sempre passa el mateix, ja està. Uau. Quan arrenques la roda és molt difícil.
3: És que saps que els músics quan baixen de l'escenari ja no...
0: Ja no treballeu.
3: Perdem el nord, sí.
0: Ah. Tu toques molts d'instruments, Roger.
3: No,
0: pots fer una llista,
3: canto,
0: una mica?
3: Jo canto.
0: Però toques uns quants instruments.
3: No, bueno, per acompanyar-me una mica, però no...
0: Però perquè has viscut la música de petit, no? A casa teva eren músics.
3: Sí, però jo vaig sortir cantautor, i de músic no vaig acabar de sortir.
0: Ja. Yeah.
4: No és el mateix, eh?
3: No és el mateix, no.
4: Ah, no?
2: No, és el que no.
3: No.
6: Però vas estudiar música?
2: No.
3: Tampoc no gaire, tampoc.
0: Llavors, d'on te'n surt tot això? D'on te'n ve?
3: Bueno, l'avi era músic.
0: L'avi era músic,
3: home,
0: veus?
3: Cantava,
0: veus?
3: També. Veus? Sí, no, no sé ben bé d'on surt, però va anar sortint. Bueno, jo volia fer moltes coses.
0: Què volies fer?
3: Jo volia pintar, volia escriure, volia fer moltes coses.
0: Sí. Res relacionat amb la feina, veig, eh? Pintar, escriure...
3: Sí, és veritat.
0: No, dius, portar una excavadora.
3: No, i al final no. Veus que per, si hi ha una de les coses que vas provant que veus que hi ha una mica resposta, diu que allà poder que...
0: Cap aquí.
3: Poder que concentrem aquí els esforços.
0: Cap a la música.
3: També m'has agradat fer rock and roll, però el públic em va dir que no.
0: Ui, un segon, Roger, perdoneu, un segon.
4: Mira, tard, què passa?
0: Un moment. Sí.
8: Nen?
0: Ei, mama.
8: Què? Avui tens el germà Bessó aquí al teu costat, eh?
0: Quin germà Bessó?
8: Oi, Roger Mas, saps pas la gent que m'ho diu? Que també és fill teu, en Roger Mas.
0: No sé, jo no hi trobo l'assemblança. La veritat sí que hi ha gent que ho diu, però no ens assemblem, tampoc, no?
8: Sou bastants, sí? Home. Tu ara perquè vas calvo, ja. Però quan tenies quatre cabells com ell,
0: bueno,
8: igual.
0: Mama,
3: espera't que aviat ho trobarem.
0: Sí, vols alguna cosa o només volies això?
8: No, només trucava per dir que sou clavats.
0: Bé, doncs apenjo, vale?
8: No sé la seva mare, si s'assembla a mi.
0: No ho sé.
8: Pregunta-li, a veure, ja no? Com són ara, els seus pares.
0: Ara li preguntaré, és el que tinc més ganes de preguntar.
8: Aviam, no sé, aviam si votaven en Jordi Pujol.
0: Sí,
8: també.
0: Ara li pregunto de seguida, mama, va, penjo. Adéu, adéu.
8: Pregunta-li, eh?
0: Sí, no patet, adéu. Votaven en Jordi Pujol.
3: No ho sé. No sé, que ha sigut secret, això del vot.
0: Sí? Com ho vivíeu, això? Sou de bueno, éreu tancadots o no?
3: Som de Solsona.
0: Clar. Sí, sí, jo sóc d'Osona i també més o menys... No sabies a qui votaven, però ho podies intuir bastant fort.
4: Home, aquí votava tothom.
0: A Osona?
4: Jordi Pujol, sí,
0: aquí no? Tothom. Bueno, si podien, votaven Duran i Lleida, diguéssim, aquí.
4: Ja.
9: Uau. Sí.
0: Sí.
2: Què vol dir, uau?
0: Què?
2: Si fos una cosa...
4: Epa!
0: Ep, oita'l!
4: Oita'l com has sortit aquí, com una molla.
2: Home, per favor. Entrevistau-ne en Massi,
6: no li toqueu, eh? Escolta, Duran i Lleida.
0: Roger,
2: no li toqueu.
0: Abans que intervingués la meva mare, havies deixat anar una perla que has dit que volies fer rock and roll.
4: Ara.
0: Què va passar?
4: Ja
3: bueno, això no, que el públic et condueix cap on...
0: Ja. Sí, tu estàs...
3: Vull dir que diguéssim que jo faig el que vull, però no faig tot el que vull, diguéssim.
4: Ja.
3: El que faig és el que vull fer.
0: D'acord.
3: Però no és...
0: No et segueixo,
4: tot el que faries.
0: Vaig seguint, et vaig seguint.
3: A mi s'ha de mirar, perquè, escolta, si pots viure d'això...
0: Sí.
3: És que està bé, eh?
0: Sí, sí, no, home, i tant. Sí. No,
6: però rock and roll, vas pujar a un escenari amb una elèctrica i rang i començat...
3: No, però no. Alguna vegada he provat d'acostar-me una mica, però no funciona.
0: No t'agrada.
3: No, a mi
0: bueno,
3: sí.
0: A la gent.
3: A la gent que no m'agrada, a mi sí.
0: Recordes on va ser el teu primer concert fa 30 anys?
3: Sí, va ser amb un pub que es deia El Drac Màgic.
0: Això és Lleida?
3: A Lleida, que no existeix ja, a la casa.
0: Lleida sí que existeix. Lleida, sí.
2: Li queda poc,
3: ensorrada,
2: però...
3: Ensorrada la casa. Sí, sí. I està molt bé, perquè saps aquests tuits que fan a l'Underrock, per exemple, cada any tenen un tuit que el deuen tenir programat,
0: sí.
3: I cada any posa que fa... Ara, al setembre, diu, cada setembre surt un tuit, no sé quin dia de setembre, fa no sé quants anys del primer concert de Roger Mas, de la seva estrena, al Pub Sputnik de Solsona.
0: Ah, diuen a Solsona.
3: I cada any, bueno, que ja fa dos o tres anys que no els hi dic, però no. Cada any m'estic allà contestant, digues que ho teniu no. Mal posat. Però no em foten ni cas.
0: Que ho sapigueu, el primer concert del Roger Mas va ser a Lleida. No digueu més que va ser a Solsona, però va ser a Lleida.
2: En general, ho deu tenir mal traspapelat, això.
3: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. 2004 veu fer un segon volum del Roger Mas i la Copla Sant Jordi.
3: 24, sí.
0: 2024. Això és perquè el primer va anar molt bé i dius, va, ara em fot mantra fer alguna cosa nou i això sembla que funciona. Una mica amb el que no, has anat seguint a la vida, de la gent vol això, vaig cap aquí.
3: Ja està previst fer el segon.
0: Abans de fer el primer.
3: Pràcticament.
0: Sí.
3: I el que passa és que vam fer molta mantra. Ja els hem estat 12 anys.
0: 12 anys, eh?
3: 12 anys fins que no...
0: Hòstia, no els tens pas en nòmina.
3: No, van sols. La Copla van sols. A la Copla són gent que s'espavilen molt.
0: Clar, clar, perquè si no, hòstia, 12 anys per fer un disco, déu-n'hi-do. Escolta, tu tens cançons, que has recollit cançons populars de tot el món, italianes, mexicanes, sèrbies... No deus pas parlar tots els idiomes que cantes.
3: No.
0: No. Llavors ho fas una mica...
3: Repeteixo com un lloro.
0: Duïda, digues.
4: Home, però ja bé saps el que estàs dient, no?
0: Sí, home, clar.
3: Bueno, sí, m'ho he llegit.
4: Ah, vale. Perquè si no, quina decepció.
3: No, sí, però vull dir que no puc parlar.
4: Tu no parles l'italià, no?
3: Però l'italià sí.
0: L'italià sí, perquè la seva dona és italiana.
4: Ah, Àngela Maria.
0: Sí, sí, sí. Vale. Escolta, hi ha una cançó, puc fer-te una petició ja. Tu, hi ha una cançó de la Paulina Rubio, que és increïble, que és una versió teva en català.
6: Ah, sí.
0: Pots gravar-ho bé, això, ja? Perquè estic fart d'escoltar-ho. De que,
4: no,
0: ja,
4: puc, i només no. Ja... Sí, has d'anar al YouTube.
0: Mira, és que és aquesta cançó, se sent així, eh?
7: Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades.
9: Apaga, això, aquesta no pots posar.
0: La gent aplaudint.
9: Això va ser amb l'Oberto amb la TV3.
0: Bueno,
9: però... Bueno, i el regidor va fer aplaudir la gent, anaven de Tortosa.
4: Ai, que s'està enfadant.
0: Jo...
4: S'està enfadant. Quines granyes, per això.
9: Va, no, home, no. Hi ha una versió més ben gravada.
0: No, l'he trobat enlloc.
9: El Castell de Cornellà.
0: Ah, sí? Però també se sent una gent xerrant.
9: Sí, i rient.
0: Gravo bé.
9: Sí, home, però allà ja canto bé, almenys vaig a l'hora. Aquí anem tots...
10: Un cop fet, és el que hem dit abans, un cop fet està fet.
4: Tira milles, home.
0: D'on te'n va sortir la idea de versionar Paulina Rubio?
9: Passant l'aspiradora.
0: Sí? Dius de veritat?
9: Sí, m'agradava molt. Quan una cançó m'agrada molt, me la poso un repeat a tot volum, perquè l'aspiradora fa molt soroll.
4: Sí.
9: I l'anava cantant. I de tant cantar-la, doncs al final em va... Ah, vaig anar a traduir, però sense, no va ser expressament, diguéssim.
10: Ara se m'ha ajuntat Freddie Mercury.
0: Sí.
9: Mira.
0: El Roger Mas, Paulina Rubio. Sí, tens alguna... Amb què estàs passant l'aspiradora actualment, diguéssim?
9: No.
4: Bad Bunny.
9: Últimament no poso música per passar l'aspiradora.
0: No, eh? Però tens algun altre plaer culpable de dir, hòstia, és que hi ha un artista que la gent considera que és un bodrio i jo m'agrada molt. Hi ha una cançó que em...
9: Hòstia, m'hauria de pensar ara.
0: Ja.
9: No penso. Segur que n'hi ha, però...
0: Ep, Joel, vols fer una pregunta?
4: Què vol pensar? Dic, bueno, mentre
0: pensa... Pensa que només te'n queda una perquè abans has preguntat.
4: És veritat, no. És veritat. Doncs et faré una pregunta de merda i així, mentrestant, tens temps de pensar la pregunta anterior. Roger, com a assistent al teu, jo diria que hi ha llegendari concert del passat juliol al Festival Grec de Barcelona, amb la Cobla de Sant Jordi. Voldria saber si tu has provat d'estar assegut a les incomodíssimes cadires del Teatre Grec durant més de 3 hores. Vull pensar que no, perquè si no ets un sàdic, Roger.
10: 3 hores li va fotre?
4: Més!
10: Hòstia, més! A mi em va escardar calés, doncs. Perquè el concert d'abans de Sant Jordi...
4: Ah!
10: De Sant Jordi,
4: del
10: Grec. Cople. El Grec,
4: sí.
10: Jo vaig anar a Sabadell i només em va fotre una hora i 10, eh?
9: Perquè devia... Van fer teatre és més petit. Van fer teatre és més petit.
4: Ui, allò va ser l'hòstia, eh? Ara vaig acabar, no
10: m'ho
4: no sentia les natges, eh? No me la sentia. I vaig anar amb un germà i vaig haver de dir, toca'm la natja perquè no sé ni si la tinc.
0: Sí.
4: Sèrio, bueno, la pròxima vegada que hagis de fotre un semejant turra llegendària, regala uns coixins de viscolàstica o alguna cosa així.
9: O buscarem un lloc més còmode.
4: Sisplau, sisplau, Roger, t'ho dic la veritat, eh?
0: Et poses nerviós encara abans d'actuar o no? Perquè dona la sensació que no et poses nerviós en res.
9: No, però no és veritat, això.
0: No sé, són prejudicis, sí, però dona la sensació que no.
9: Depèn del dia, però encara, depèn del concert. Si el tenim molt girat ja no tant, però...
0: Quan estrenes algo, quan estrenes un bolo, encara et poses nerviós.
9: Amb el Grec em vaig posar bastant nerviós.
0: Sí?
4: Doncs no es notava, t'he de dir.
9: Sí.
4: I anaves guapo.
6: Feio...
9: Bastant.
6: M'està passant,
0: què?
6: Que jo no ho sabia que us assemblava tant,
0: sí.
6: I cada cop que ho veig, penso...
0: S'assembla en Peyu.
6: Penso en Peyu quan sigui més gran.
0: Sí.
6: I ara cada cop que miro amb ell, haig de fer així per dir qui és en Peyu i qui no és en Peyu.
0: No, has pensat pas a repart del cap, no?
9: No, ja ho he fet alguna vegada.
0: Ho havies fet?
9: A temps, sí.
0: Bé, no sé.
9: Bueno, fa 5 anys, l'última vegada.
4: Que et vas afaitar el cap?
0: No fa tant, llavors.
4: No, tens bon crani.
9: No, és veritat, no. Tinc
4: el tens fotut?
9: Tinc munyegat, sí.
4: Vaja.
0: Escolta, tens algun objectiu més enllà de la música? Per exemple, tu series un bon alcalde de Solsona?
10: Home, i tant.
4: Bueno.
9: No.
0: Bonic. No, eh? No tant, segur que t'han vingut a buscar alguna vegada per alguna llista.
9: No.
0: No, mai, per anar últim, ni que
9: no,
0: sigui.
9: No, van fer fill predilecte, que així ja està.
0: Ah!
9: Ja.
0: Fill predilecte de Solsona.
4: I això, puc preguntar una cosa, és com una subpregunta.
0: Sí.
4: Aquest dona dret ser fill predilecte d'una ciutat? Quins privilegis tens? Que...
9: Doncs per festa major pots baixar amb la Corporació Municipal i la Guàrdia Civil i el bisbe.
10: Com ho teniu, això?
9: Fins a la catedral. Pots anar a missa i pots seure davant.
4: Ah, mira, doncs... Espera, que la pregunta de Xuri era bona, eh?
10: No, com ho teniu, allò del bisbe de Solsona?
0: Sí, és veritat, això no ens interessa.
9: No ho sé, no, tampoc. Això.
10: No n'ets de missa? Et feia
9: no,
10: de missa?
9: No, jo soc de la Mare de Déu al claustre.
0: Però
9: de missa no.
0: Acaba d'ensenyar, s'ha aixecat la màniga i porta una Mare de Déu tatuada al braç,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, està una mica difuminada, ja.
9: Sí, perquè és una calcomania.
0: Sí o no?
9: Per festa major ens posem una calcomania al
0: braç. Sí,
4: ah, molt bé.
10: Jo també l'he portada.
0: Sou molt de Solsona, els de Solsona. El carnaval el vius intensament, també, o...?
9: No tant com la festa major.
0: T'agrada més la festa major, tu? Que el carnaval, els de Solsona el defensen fins...
4: Bueno, de Déu.
0: És una bestiesa.
4: Jo hi vaig anar un any i...
0: I què?
4: Bueno, no me'n recordo.
10: Bon senyal, bon senyal.
4: Només recordo que a les 6 del matí, que jo ja me'n volia anar a casa, sí. A les 6, em van dir, no, ara anem al poliesportiu, que ara comença el concert.
0: Quin concert? Dic,
4: perdó?
0: A les 6?
4: A les 6 del matí començava un concert a la Polivalent, que em sembla que li diuen. I vaig pensar, noi...
0: Xuriguera, digue-li allò de la teva filla.
10: No.
0: Sí, digue-li.
10: Ah, ja ho sap, ja ho sap.
0: Digue-li.
10: Ah,
0: no ho sap.
10: No. Com va la vinya? Encara la guardes? Encara la tens? La cuides o no, la vinya?
9: No.
10: Me cago.
9: Que tenies
10: vinya. Una cosa que tenies bona, me cago.
9: L'havíem arrencat, tu.
0: Tenies vinya, Solsona?
10: Home, i tant.
0: I feies vi?
9: Sí. Home, 4 ceps,
0: Quatre ja, bueno, però bé.
10: La de vegades que ja pujaré i ja... I no ho he fet mai.
0: No. No. Fet I al final s'ho ha hagut de...
11: L'ha hagut de arrencar.
4: Per culpa teva, Xuriguera.
0: I un Xuriguera que li va posar Miquel a la seva filla.
10: En Roger té una... Té un... Una cançó que es diu Canterbury, em sembla. Canterbury, i parla d'una tal Miquel, encara ti amo. I la nostra... A casa la cantem molt, aquesta, encara.
0: Sí. I la filla li van posar Miquela.
4: Sí, la ara, Miquela, hòstia.
10: Però és que tampoc no estan així, però sí.
0: Ah, ara t'ho has inventat.
10: Ah, ara, no,
0: o sigui,
10: ara
0: abans que vingués en Roger Mas, anava fent el
4: sí,
0: xulo.
4: Sí que ho és, li fa vergonya.
10: El més ben parit d'en Roger Mas i jo és quan ens coneixem per primera vegada.
0: A on va ser això? Te'n recordes, tu, Roger? A veure si ja va ser...
9: Mira, aquesta cançó que diu està en un disc que es diu DP,
0: sí.
9: DP. I el Xuri em va robar una caixa sense... I no m'ho va dir.
10: I a les 6 del
9: matí es va fer de dia allà a Arbúcies i ell m'ajudava a buscar la caixa.
0: Has de saber que...
9: Per allà aquells boixos... Saps?
0: Per més mentides que ens diguis, jo ja la sé l'anècdota, Roger.
9: Ja la saps,
0: sí. Sí, sí.
10: Però és veritat, és veritat.
9: És veritat.
10: Jo t'ajudava a buscar la caixa.
9: I al final vam marxar cadascú cap a casa seva, jo sense la caixa, no. I la casualitat va voler que es vam trobar a la porta de l'hotel. I el cabron portava la caixa sota el...
10: amb els calés i tots els discos que havia vengut, eh?
0: Sí, eh?
10: Te'ls vaig tornar tots, eh?
9: Sí, clar, per collons. Vaig trobar la porta.
10: Sí. I des d'aquell dia que som amics.
0: Sí. Molt bé. Escolta, el 2027, Roger, prepararàs nova música? Arribarà algun disco nou?
9: Amb què estem? No, no ho conto, no.
0: No, eh? Home, si l'altre 12 anys, doncs ara hem d'esperar ben bé pel 2040 o així.
9: Ah, sí? No, 2036.
0: 2036, perfecte. Algun concert a la vista, alguna cosa que diguis?
9: A la vista.
0: Deixa'm fer una mica de propaganda.
9: Ui. Serem al Casino Aliança al Poble Nou, al Cruïlla, el 22 de novembre.
0: Perfecte.
9: La setmana que ve em vaig a l'Alguer.
0: Mira.
9: Si Déu vol.
0: Això que voltes, no, eh? Això has voltat no bastant mai, pel món cantant en català. Quina gent ve a aquests puestos? Ve gent? Això?
9: Depèn d'on.
4: Catalans.
0: Has fet algun concertot ben tristot, això, amb 10 o 12? Que dius, ens anem a Brussel·les, no sé què.
9: A Madrid.
0: A Madrid, eh? Quan zero?
9: Mira, a Madrid... Això va ser, crec que el 99, l'abril del 99.
0: Abril del 99.
9: Sí. Ah, sí, mira, sí, vam parlar a la Suta.
4: Sí, senyor, Joel, sí senyor, ho recordo.
9: Però no cal que torni a explicar.
0: Sí, home,
9: repetirem, sí, perquè no repetirem ara aquí
0: l'anècdota. Tenim un altre públic,
9: Que era un Real Madrid-Manchester, un dimarts. I jo tocava a la sala Suristan.
0: Ben programat.
9: Sí. I vam fer proves de so i estàvem a punt de tocar i no va arribar ni... Van haver els cambrers, hi havia els de la sala i tal. No,
0: zero entrar, persones de públic.
9: Van entrar zero persones.
11: Wow.
9: I al cap com d'una hora que havia d'haver començat el concert va entrar el Cisa.
0: El Cisa?
9: Llavors ens vam emborratxar amb el Cisa i al cap d'una hora més, que el concert ja s'hauria d'haver acabat, va arribar l'Adrià Puntí. I ja està.
11: Home.
9: I ens vam emborratxar tots, però no hi va haver concert.
0: Molt bé.
9: Jo portava el Paniagua, que era mi maestro, aleshores, i va negociar amb els de la sala i vam cobrar la meitat del bolo. Mira,
0: oh, bueno, ara, escolta.
9: Perquè va dir, nosaltres hem vingut, però sí.
0: Cada
9: la nostra meitat l'hem fet.
0: Déu-n'hi-do.
12: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Roger, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes... Una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
13: Vera!
0: La paraula d'avui és afiturar.
9: Afiturar.
0: Afiturar. A. Afiturar. Acció de posar-se en forma. Anglicisme, que s'utilitza com a sinònim de posar el teu cos fit.
10: Aquest jument només pensen en afiturar el cos i fer-se milionaris a Instagram.
0: B. Afiturar. Posar fi a un viatge molt llarg aturant el vehicle de manera definitiva.
14: Va entrar al Banc Sabadell, va robar 1 milió d'euros i va marxar amb un Ferrari a 180 per la P7 fins que, a fi...
6: aturar el cotxe i s'entregar a la policia.
0: No donem tantes pistes. O C, afiturar, acció de clavar-li la mirada a algú, mirar-lo fixament, insistentment.
11: Ai, perdona, m'estic recuperant. Aquell mosso d'esquadra em va posar les manilles i em va afiturar per donar-me la vida. Es diu Marcel i ara farà 10 anys que estem casats.
0: Mira-la. A, B o C, Roger?
9: No, no tinc ni idea, però diria la C per dir-ne alguna.
0: Correcte!
9: Maca aquesta. Aita! Mira tu.
0: Afiturar. Mira.
9: Les persones són més bones, però també ens la fotrem.
0: No, és veritat. No és veritat, i ara tindríem una discussió que perdríem l'amistat que tenim. Anem a parlar d'embotits, millor que parlem de política. Roger, no marxaràs sense interpretar-nos una cançó aquí amb l'Arnau Tordera i la Pau Albert. Avui Roger Mas interpreta amb Pau Albert i Arnau Tordera El rei dels verns.
13: Que cabal, que deshora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit. L'estreny ben fort, la recera del vent i l'aguanta sa gola, manté calent. Per què t'amagues, fill, espuro aquí? No el veus, pare, que mira fit a fit? El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que el mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quin joc bonic farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan nim en un lloc on tothora és estiu.

fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no? Les set filles del rei en la foscor. Fill meu, fill meu, el que hi ha...

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
1: Va, que us parlo del telescopi més gran del món.
2: Aviam. És l'Observatori Fabra, jo hi he estat.
3: És el de Prades, el del Baix Camp.
1: No, ni l'un ni l'altre, perquè no és a Catalunya.
4: Oi.
1: És el desert d'Atacama de Xile. Però encara no funciona, eh? Està en procés de construcció,
3: quina
1: de preproducció.
3: Quina merda, el de Prades sí que funciona. Jo hi he estat, eh? Sí, funciona.
4: Podeu deixar parlar la Mercè?
3: Sí, tant, com sí, però la corregim.
1: Va. El 2014 van començar les obres al desert d'Atacama, del que serà el telescopi més gran del món.
2: I van anar a fer allà al mig del desert?
3: Mare de Déu.
2: Que no hi ha aigua?
5: Va, explica'ls-hi, Mercè.
1: Perquè és una de les zones del planeta on hi ha més foscor i és òptim per veure les estrelles.
2: A Mollerussa també és molt fosc.
4: Però a Mollerussa hi pedrega molt. I el telescopi, si cau una pedra en el vidre...
1: Imagina't. Perquè us feu una idea de la bestiesa de telescopi que és. Sí. És un telescopi que té un mirall principal de gairebé 40 metres de diàmetre.
3: 40 metres de diàmetre?
2: 40?
3: Hòstia, has de tenir un ull molt gros, eh?
1: Molt.
3: Per enfocar bé, eh?
5: Per favor.
2: Home.
1: El projecte... El projecte partia...
5: Has de mirar pel forat petit, no pel gran.
1: Oh, cuidado, Tel.
5: Allò va de petita gran.
4: No ens posem tècnics que no l'encerdarem ningú.
1: El projecte partia de 100 metres, hòstia, de diàmetre, molt, però...
2: Un camp de futbol.
4: Camp de futbol.
1: Exacte.
2: Camp de futbol.
4: Una rodona de telescopi.
1: Algú va pensar que potser s'estava passant una mica i ho van reduir 40. Si us interessa, que sapigueu que a principi de 2028 ja estarà acabat.
4: I aniré, en sàquim aniré a veure-ho.
2: Anem-hi tots un dia, home.
6: Anem-hi una excursió.
2: Anem-hi una quedada.
6: Ara. Sí. Qui va construir un telescopi quan era un nen?
4: Ai.
6: Era Brian May.
3: Ep, i això,
6: icònic no sé, guitarrista mira de Queen.
2: Home, per l'amor de Déu.
6: Que ell és conegut per ser un gran virtuós d'aquest instrument de les sis cordes, però potser no sabeu que també és doctor en astrofísica.
4: Fixa't,
1: què dius?
3: No ho sabia, no ho sabia.
2: No, jo tampoc ho sabia.
6: Un autèntic cervell. Doncs bé, també és prou coneguda l'anècdota que quan era jove va construir la seva pròpia guitarra amb el seu pare, la Red Special.
1: Mira, com tu.
6: Això ho sabíeu.
4: El teu pare també te fa les guitarres.
6: Aquesta merda no me l'ha fet el meu pare.
4: Però altres guitarres sí.
6: Aquesta que toco aquí, no, però totes les restes sí.
1: La bona, la que no portes aquí.
4: Aquí per què vas decidir portar la barata?
2: Sí, aquesta guitarra...
6: No, perquè les meves guitarres no les portaré aquí, amb vosaltres aquí tan a prop.
1: Perdona.
6: No, són instruments de gran valor que no poden córrer risc tenint-vos a vosaltres.
2: No, el proper dia vindrem uns calçotets bruts per aquesta regla de tres. Bé, no us mereixeu els meus calçotets nets, vosaltres? Tens o no?
3: Els portes nets, normalment.
2: O sigui, t'he posat davant del mirall, Arnau.
6: Em sembla bé si els portes bruts. De fet, la meva pregunta era, els que portes ara són nets?
2: Sí, clar. Bueno, ara no, perquè ja ha passat...
4: Bueno, estàvem amb el Brian May, el guitarrista de Queen.
6: Sí, doncs que eren aficionats a construir coses amb el seu pare i, a part de la guitarra, doncs uns anys abans van construir conjuntament un primer telescopi perquè el nen, doncs, mirés al cel. Així que van a cultivant l'amor per la música i per l'espai des que era ben petit.
3: Sí, boníssim, això, eh?
4: És maco, això.
3: Això un rato et convidaré a sopar, Magandé, i m'expliques anècdotes d'aquestes.
6: Ah, no vull sopar amb tu, no tinc cap interès.
4: Tot això t'ho saps de memòria, eh?
6: Tot de memòria.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, tenim alguna cosa més del telescopi?
2: Ah, el telescopi.
1: Telescopi.
2: Mira quin sospir he fet.
3: Podries disseccionar-lo.
2: No. No, ja no dissecciono. No sé què. És que tens mala fe.
4: És que és mala persona.
2: Telescopi. O com m'agrada dir-li a mi, una finestra oberta a un univers meravellós de coses que em són completament igual.
4: No!
1: No, home, no.
2: Tant de bo m'interessés l'espai, les estrelles i els planetes, però malauradament no és el cas. Sóc incapaç d'estar més de 3 minuts mirant les estrelles i et juro, Mercè, que m'he esforçat moltíssim.
4: Perquè et fan mal les cervicals.
3: Has de venir un dia a Montserrat, home.
2: Sí, home, allà amb els friquis aquells. Es veu que hi ha l'Oriol Junqueras allà.
1: Què dius ara?
2: Buscant ovnis.
3: Ah, sí. Ha vingut personatges de tot tipus.
1: Tu li has vist l'Oriol Junqueras allà en directe?
3: L'he vist mirant al cel.
5: Ah, el van confondre per un extraterrestre.
2: Bueno, jo ho he intentat, això de les estrelles i allò, i la Ossa Major, i faig veure que ho veig tot, i veig una merda. Perquè, a més, els amants de l'astronomia, la gent que va a telescopis, t'ho expliquen amb una passió. Hòstia, que pobret sap greu dir-los, mira, tio, no estic veient ni el carro petit, ni el carro gran, ni cap mena.
1: És veritat que li has de donar una mica el sí del boig.
2: Sí, ho veig tot. Oh, un escorpí, sí, home, i tant, un escorpí. Són 3 punts, allò. No, sí, pot ser un escorpí una forquilla, no hi ha cap d'allò. I clar, a mi em fascina aquesta gent perquè a mi em fa la sensació que han de tenir tan controlada la vida a la Terra que diuen, vale, ara tinc controlada la vida a la Terra, vaig a mirar altres planetes, no? A mi em sorprèn, jo vaig tan agobiat per controlar... Sí, Catalunya, ja enorme, com per a sobre anar-me a dir que a veure què collons passa ja a mils milions de quilòmetres llums, no?
5: El comprenc.
1: Ah, sí.
2: És que tu segurament en aquest aspecte vas en la meva línia, si diguera.
3: Està bé, perquè ha fet servir la unitat de mesura quilòmetres llum.
1: Sí.
2: Bueno, el que sigui.
1: Anys llum.
2: Jo sóc més partidari d'ampliar el coneixement per cerques concèntrics.
1: Ja.
2: I tu neixes...
1: primer
2: la teva mare.
1: Poble.
2: Primer
1: després,
2: ta mare. No, primer ta mare.
1: A ta mare. Hòstia,
2: mare. Després la família. Després la família més gran.
1: El poble.
2: Després el barri.
1: Sí.
2: El poble.
1: Ja. La comarca.
2: La comarca.
1: Sí.
2: Província.
1: El país.
2: I si vas fent, final, si vas molt bé, ja aniràs a buscar els planetes.
1: Ah,
2: però mi, jo quina sensació tinc, Peyu? Que la gent que li agrada l'astronomia ha dit, no, jo passo directament als planetes. I saps per què és això? Perquè, clar, a distància... A moltes... Tot es veu maco.
1: Sí.
2: Júpiter. Júpiter és una gran bola de foc horrorosa, amb tot de boles de pedra xocant entre elles de grans dimensions. És un horror. Però clar, ho veus a molta distància i aquest cucú.
1: Sí.
2: Tu vas a Mollerussa.
1: I cuidado.
2: De prop,
1: sí,
2: és lleig.
1: Sí.
2: I la gent diu, oh, que lleig que ets Mollerussa. Mira-la des de Júpiter.
1: Preciós.
2: Mira des de Júpiter.
1: Es veuen unes coses... Va.
2: Bueno, no, es veuria més maco.
1: Sí.
2: Perquè són uns covards, aquesta gent. Atreveix-te a mirar al teu voltant la merda que hi ha.
1: Sí.
2: Home, la gent és lletja.
1: Estem fregant la filosofia gairebé.
5: Sí. Bueno, trobo que és dels programes interessants que s'han fet, eh?
1: Sí.
2: No, això ho diu amb ironia i em sap greu. Però... I després hi ha aquella cosa, Xuriguera, que tu quan estàs mirant a l'espai,
1: només
2: estàs veient coses... Que això costa molt d'entendre, que ja, no, que ja estan mortes,
1: això pot... sí.
2: Que ja existeixen.
1: Això sí, a mi això em rebenta el cap, això.
2: I t'ho expliquen com la gran cosa, però, sí. Per exemple, la meva àvia treballava en un geriàtric.
1: Sí.
2: I jo hi anava cada diumenge.
1: I
2: jo ja tinc moltíssima experiència amb això. En veure persones que en realitat ja estan mortes. Jo això ja ho he vist. M'entén?
1: A mi em van regalar un telescopi una vegada.
2: I què tal?
1: El vaig muntar...
2: Sí.
1: I vaig dir, és més complicat del que em pensava. Jo em pensava,
2: és que és molt complicat.
1: Em pensava que mirant ja es veuria...
5: Tot corre molt, eh?
1: I no,
5: amb un telescopi tot corre molt.
1: Ho has de saber fer.
2: Ah. O que te'l regalin muntat, també.
1: També és veritat.
2: Perquè...
1: Però vull dir que has
2: imagina que regalen un cotxe desmuntat.
1: No.
2: Una merda, no?
1: Sí. Doncs
2: pues el telescopi igual.
1: El mateix.
5: Hòstia, quina idea.
2: Penso jo.
1: Un cotxe desmuntat.
2: La idea d'un cotxe desmuntat, no?
4: Sí. Com Ikea.
5: Una marca de cotxes Ikea i te l'has de muntar el cotxe.
2: Sí. El telescopi és un símbol fàl·lic, també.
1: Ah, sí?
2: I molt clar, a més. Mira, definició de telescòpic del dia, que te la dic.
1: Aviam.
2: Dit dels aparells constituïts elements de diferent amplada que poden penetrar i lliscar els uns dins dels altres de manera que la longitud del dispositiu o de l'aparell és variable.
1: Ah. Això?
3: Això.
1: Això diu del telescopi?
5: Quina ment tan perversa ha fet aquesta definició.
2: Aquí hi ha un paral·lelisme amb el fal·lus molt clar.
1: Sí.
2: No sé si s'ho heu fixat, però tant el telescopi com el fal·lus, a més, en un moment donat, tots dos et poden fer veure... les estrelles.
1: Ah!
0: Propaganda del segle XIX.
2: Ara el colofó.
6: Un home només és un home si té vicis d'home.
7: Si vostè també és un home de veritat, l'esperem a la societat d'amics del whisky i el puro.
8: Abans...
7: Abans em sentia buit. No em sentia un home al 100%, però des de que m'he fet membre de la societat de... d'amics de la d'això...
8: El que el company els volia dir és que des de que és membre del club ha recuperat la sensació de ser un autèntic home.
7: Sí, això volia dir.
8: A la societat d'amics del whisky al puro tenim els millors cigars del mercat, els millors whiskies i el servei més atent.
9: Hola, estimat client. Vol que li posi alguna coseta?
10: Vols que te la posi jo, guapa?
9: És molt trapella, vostè.
8: Societat d'amics del whisky al puro. Un home, per ser un home, ho ha de demostrar.
11: Ens diuen els cavallers de la taula rodona perquè a la societat d'amics del whisky i el puro se'ns tracta com si fóssim el rei Arturo.
12: La societat d'amics del whisky i el puro.
13: Patrocina històries per passejar el gos.
14: Mira que mono.
15: Mira.
14: Quina coseta.
9: Aquest és en Jordan.
1: Jordan.
9: És un American Staffordshire Terrier de 9 anys.
1: Sí.
9: I, ara és molt important això que us diré,
1: sí,
9: viu a la Societat Protectora d'Animals de Mataró i espera que algú se'n faci càrrec.
7: Però ja m'ho quedo jo.
9: O sigui que si voleu adoptar-lo...
1: El gos, mira, Figuera.
7: Però ja m'ho quedo.
2: Mira com està topant aquí una cosa.
9: Doncs mira, mira, per si no te'l quedes tu, sí, i se'l vol quedar algú altre,
7: sí,
9: i vol passar-li la mà per la cara al Xuri,
1: sí,
9: us dic l'adreça electrònica, sí, on heu d'escriure si us el voleu quedar.
1: Ja.
9: info@protectoramataró.org.
1: Ho teniu aquí escrit, els que veieu en imatges.
7: Perfecte.
1: Aquí teniu imatges del Jordan, si el voleu adoptar, que sapigueu
7: Jordan,
1: que està en...
9: És molt
1: Jordan
9: important el que us diré, també...
1: Què?
9: És molt sociable.
1: Molt sociable.
9: Molt sociable.
1: Està
9: viscut amb infants i es porta molt bé amb tothom.
2: Està bé, perquè a primera vista havia pensat... Potser
9: calla!
2: No és sociable. No,
1: és sociable.
2: Però sí que ho és.
1: T'han dit que és sociable.
9: A veure, sociable.
2: Ja ho sé que és sociable.
7: A primera vista et mirem a tu i tampoc no som sociables.
9: Tampoc us sembles gaire de sociable.
2: Teniu raó, tampoc us ara tu no s'enfadeu amb mi.
1: Tampoc que el tenim aquí en Joel en adopció, diguéssim. No
7: es pot adoptar?
1: No es pot adoptar,
7: no es pot adoptar.
12: En Joel no, però en Jordan sí, i abans no trobi una nova llar, el portem a viure un dels fets més misteriosos del segle XXI.
1: Avui passegem el gos per Varna.
2: Ah, sí?
1: Varna ve baixa.
9: Ah.
1: Que és Bulgària.
2: Doncs digues Varna.
1: Varna.
2: Varna.
1: Varna, Bulgària. Som a juliol de 2014.
2: Wow.
1: Varna és una de les ciutats més turístiques de Bulgària i les seves platges són una de les atraccions del país. Cada any les visiten milers de persones.
7: Ben fet, home, que se'n vagin allà la gent i ens deixin paus de l'Estartit, que estiguem tranquils allà.
1: Ah, sí?
7: Home.
1: Us ve molta gent a l'Estartit.
7: Collons, hi ha molta gent a l'Estartit, sí.
1: Quin tipus de turista ve més?
7: Gent maca, eh?
1: Gent maca.
7: Gent maca, sí, molt neta. Gent que porta molta pasta.
1: Això està bé.
2: Francesos, sobretot.
7: No, francesos no.
2: Ah, no venen francesos.
7: Els francesos estan a les Roses.
1: A Roses.
2: Ah, vale.
7: A l'Estartit ve gent maca, t'he dit.
1: Sí, un dels turistes que hi ha a Varna és en Lars Mitang, un jove alemany de 28 anys. Fa uns dies que és aquí fent el guiri amb els seus col·legues i dedica les hores a emborratxar-se com si s'hagués d'acabar el món. Joel, mira, faràs tu aquest noi?
2: Sí, perquè és un borratx, no?
1: T'escau, sí.
2: D'acord. Noi, tu, cambrer! Posa'm un altre gin tònic, va!
1: En Lars és un noi normal, però avui va calent d'orelles. Habitualment no es posa mai en problemes, però la beguda li està jugant una mala passada. Està ben pesat. El nostre gos, en Jordan, ha notat que en Lars va passat de voltes, així que, tot i que odia estar sol, prefereix anar-se'n a fora, perquè la vergonya aliena se l'està menjant, tu.
2: A veure, noi, escolta'm, jo volia un gin tònic, però veient que ets tan lent a tenir...
1: Ojo, perquè amb un paràgraf t'has emborratxat d'una bestiesa. No, mentre jo llegia aquest paràgraf...
7: Puja molt.
2: Collons, m'has dit que l'alcohol li està jugant una mala passada,
1: sí,
2: jo
1: sí.
2: Faig el mètode Stanislavski tota la vida.
1: Està perfecte.
2: Mercè, que tu saps
9: els antecedents.
2: Va,
7: sí. En aquest cas és mètode Moscoscai.
1: Sí.
2: Bueno, com anava a dir, li diguen al cambrer, noi, sí, mira, veient que ets tan lent, te'n demano dos agitònics i així no perdo el temps aquí esperant. I tu, guapa, què, com anem?
9: Com ho diu?
2: Guapa,
9: això?
2: Guapeta.
1: Això li estàs fent al gos?
2: A la cambrera, per qui m'has pres?
1: Ah, no.
2: Per un degenerat?
1: En Lars
2: soc el Lars, no soc el Joel.
1: Sí,
2: eh?
1: sí. Està fora de si, en Lars. Molesta els cambrers, les mosses que hi ha al local i a tothom amb qui es creua. Ara s'està encarant amb un noi de la seva edat. Estan mantenint una calorada discussió relacionada amb el futbol.
2: Et dic que el Hoffenheim és el millor equip d'Alemanya.
16: Però què?
2: Gilipolles!
16: Que xerres trostassa!
2: No.
16: El millor equip d'Alemanya és el Schalke 04, capsigrany.
2: 0-4 és el que es fotrem al pròxim partit. 0-4.
1: No sabem exactament els arguments d'un ni de l'altre, però sí que sabem que parlen de futbol alemany i sabem com s'acaba, amb una esbatussada de mil dimonis.
2: Ei! Oh! Oh! Oh!
15: Que n'és de ben parit al futbol, eh?
2: Sí.
15: Eh?
1: Sempre, bueno...
15: Quina emoció, eh?
1: Sempre, sempre discussions, sempre d'un...
5: Fas amistats.
1: Fas amistats.
15: Sí, sí. Te'n recordes.
1: Sí.
3: Soc jo que he pallissat en Joel?
1: Bueno, ha sigut mutu. Ha sigut mutu. El ball de pinyes és dels grossos. En Lars acaba esterracat a terra, rebentat. Ha rebut tants cops forts al cap que té el timpà fet caldo. Acabes a l'hospital.
5: Lars. Lars. Lars, amic, estàs despert.
2: Bé. Ei, ei, què m'ha passat? Què és aquest xulet que sona? Està sonant... Pip.
5: Sí.
2: Et sents o no?
5: Sí, és la màquina que estàs connectat. Ets a l'hospital, Lars.
2: No, no, vull dir aquest pip. Pip. El sents o no? T'ho estic sentint un pip?
5: No, jo només sento el pip, pip, veus? De la màquina. És aquesta màquina...
2: No, ja ho sé, collons, el de la màquina. Jo dic sí. Un pip més llarg, un pip, que molesta.
1: Sí que
2: molesta.
1: Està molestant
15: molt, això. Són acúfens, Lars. Acúfens. L'has ben cagat, nano.
2: Hosti, meu.
15: Benvingut al club del xiulet.
1: Sí, això és allò que tens tu fel.
15: Sí, sí, sí, parit, tot el dia sento això.
1: Tot el dia així.
15: Tot el dia així.
17: Per acabar boig, eh?
1: Hòstia.
15: Bueno, ja ho venia de sèrie.
1: No, en Lars passa la nit a l'hospital. En surt l'endemà. Tal com m'ha diagnosticat en Fel, que té acúfens, doncs en Lars també en té. És un so molt molest que li sona contínuament a l'orella.
2: Contínuament.
1: Però els acúfens no són el més greu. Preocupa més la manera com es comporta des de que li han donat l'alta. Sembla molt neguitós.
2: Estic molt neguitós, estic molt neguitós. Què passa? Qui és aquest gos? Què és aquest gos?
1: En Larson.
2: Per què em segueixen aquest gos i el narrador?
1: No, bueno...
2: El Peyu, és el Peyu.
1: Sóc jo, sí.
2: I per què segueixo sentint aquesta merda de soroll a l'orella? Pip,
15: ens l'han espatllat,
1: eh?
2: Pip,
15: pip...
1: En Jordan nota que en Lars està massa exaltat i els seus amics també. Els cops que ha rebut... Estàs exaltat, eh?
2: Mira!
1: Déu meu.
5: Aquest és amic meu?
1: Aquest era amic teu. Ara, des que li han fotut la pallissa, que ha quedat una mica xarbotat, pobret.
5: Sí, sí, sí.
1: No acaba d'anar fi, no?
5: Bueno, tu, ara que t'han donat l'alta mèdica, Lars, per què no sortim a fer unes birres?
2: A fer unes birres?
5: Sí, home.
2: No! Hòstia. No! Hi ha perills! No es pot sortir! Ens hem de quedar a casa! Vale. Ens hem de quedar a casa tancats!
1: Està molt estrany. Li ha agafat por a vés a saber què. Està alterat de veritat i a mesura que passen les hores més. Té por de tot i desconfia de tothom.
2: Desconfia de tothom! Ah! Ah! Què és aquest soroll?
1: És el timbre, idiota.
2: Què és aquest soroll?
1: És el timbre.
2: No, saps que em venen a matar.
5: No, home, Lars.
2: Lars. No, no, ni Lars ni Lars.
5: Bueno, com que no volia sortir de casa, he trucat unes pizzas i ens porten unes pizzas a casa. És el pizzero.
15: Porto unes pizzas en nom de Lars Mitang.
2: I què? Com que Lars Mitang?
5: Sí.
2: Com saps tu el meu nom?
5: Hòstia.
2: Com saps tu el meu nom? Que m'estàs espiant?
5: No, home, no.
2: Ets un espia.
5: Home, li he dit jo, som al teu pis, li he dit jo que portés els pizzas a casa de Lars Mitang.
15: A veure, porto una quatre formatges, una carbonara i una napolitana.
2: Napolitana?
15: Sí.
2: És de la màfia napolitana?
1: No.
2: La màfia em vol assassinar.
5: No. Pizzero.
2: Merda.
15: Porto unes braves, unes croquetes, unes bombes.
2: Bombes! Bombes!
15: Hòstia.
2: Mare de Déu santíssima. Hòstia. Diu que porto... Ho heu sentit o no?
5: Sí, home.
2: Però que estic boig o què?
5: No, home, però són bombes d'aquelles tan bones.
15: I perdoneu, aquí us deixo unes pepsis perquè Coca-Coles no n'hi havia.
2: Unes pepsis? Sí. Ho heu sentit? Ens volen matar de pena? De pena?
1: No t'agrada la Pepsi,
2: no, Lars? No, m'agrada la Pepsi. Odio Pepsi.
1: A qui li agrada la Pepsi?
2: Merda la Pepsi.
1: Eh?
2: No té aquell sabor autèntic de la Coca-Cola, no l'han sabut trobar mai.
1: No l'han sabut trobar mai, allò.
2: Merda la Pepsi.
1: I vas a aquests bars ara, que els agafa no sé quina cadena i no sé què, i fan un acord amb no sé quines marques, i llavors tenen Pepsi.
2: No hi vaig, no hi vaig.
1: No es pot veure.
2: En aquests bars.
1: Desastre.
2: Pepsi.
1: En Jordan està confós. És tendre i sociable. No, en Jordan és el gos.
5: Sí que està confós, sí.
1: T'has ficat massa en el personatge.
15: Ets un tèdia, perdoneu.
2: Sí, sí, sóc un tèdia.
1: El gos deia que és tendre i sociable, però no, és que no vol acostar-se gaire en Lars perquè fa coses molt estranyes, com jo he pogut veure. Ni els amics l'aguanten. Està massa emparanoiat.
2: Emparanoiat és que els que em vigilen.
1: Quin vigilen?
2: Narrador, m'estan vigilant.
1: Però qui?
2: Bueno, no ho sé, però em vigilen perquè em volen fer mal.
1: Qui?
2: I ara que em despisti, pam, em mataran.
1: No, home, no.
2: Em segrestaran.
1: No.
2: I després em mataran.
15: Una cosa.
2: No al revés.
15: Collons,
2: que seria raro.
15: Jo tinc acúfens, eh?
1: Sí. Sí,
15: però, jo no, però a mi tot això no em passa a mi.
1: No,
5: no t'aguantaria.
15: No us penseu que els acúfens provoquen.
1: Només se sent un pito
15: pip,
1: i ja està.
15: No, res més, eh?
1: No sabem de qui té por, però en té molta.
2: Molta
1: ara
2: por.
1: Truca a la seva mare per dir-li que corre perill i això que a casa només hi és ell. Està sol, però vaja.
18: Sí, sí, qui és? No veus l'hora que és? Qui truca?
2: Mama.
18: Què?
2: Escolta,
18: ah!
2: Escolta.
18: Ai, carinyo, digues.
2: Jo, sóc el Lars.
18: Sí, sí, sí.
2: No, però si no sabies qui era.
18: No, clar que sí que
2: no
18: sí.
2: No puc parlar amb ella perquè em sembla que em tenen la línia punxada, mama. Escolta'm bé. Només ho diré una vegada. Corro molt de perill, mama.
18: Lars, Lars, per favor, no em vinguis amb broma. Són les 4 de la matinada, eh? I què passa?
2: Què passa?
18: Què passa?
2: Que em persegueixen.
18: Què et persegueix?
2: Sí, que em volen matar, mama.
18: Què et vol matar?
2: Que jo què sé.
18: Què has fet? Què has fet, carinyo, que et vulguin matar? És que de veritat, que ja t'has fotut en algun merder o què?
2: Que no m'he fotut en merder, t'ho juro, mama, però és que no t'ho poses. Hi ha gent que em persegueix, gent que em vol fer mal, i no sé qui són, però els puc notar.
18: A veure,
2: els carinyo, puc sentir.
18: Carinyo.
2: No, carinyo, no.
18: T'has drogat.
2: Sabia que diries això.
18: No, t'has drogat. Que et vaig dir que veure, doncs, una mica encara, però drogar-te no, eh?
2: No
18: les drogues ni tocar-les, amor.
2: Juro, mama, que no m'he drogat gens. Gens.
1: Ah, gens, està molt bé el mateix. Gens. En Lars està totalment alienat. Es comporta d'una manera tan erràtica que en Jordan ni s'hi atansa. Va d'una punta a l'altra del pis parlant sol com si fos boig. Només repeteix una vegada i una altra que l'estan espiant i que l'estan perseguint.
2: M'estan perseguint.
5: Tot això li ve de la pallissa que li han fotut al començament del guió?
1: Exacte. La paranoia d'en Lars és a causa de la pallissa. La xarbotada que porta al cap fa que els acúfens siguin la seqüela menys greu. Està paranoic.
18: Uau.
1: En Lars, mort de por, decideix acabar les vacances i tornar cap a casa.
17: Hòstia, jo prefereixo que em matin acabar abans les vacances, eh?
1: Això sí.
17: A mi que no me'ls toquin les vacances, eh? Abans, pegant-me un tiro, eh?
1: En aquests moments és a l'aeroport de Varna. Ha comprat un bitllet i espera l'avió que l'ha de dur fins a Alemanya. Aquí la paranoia se li ha incrementat.
2: Ai, els xiulets. Ai, aquell tio que m'està mirant malament. Ai, aquell gos de l'altre cop. Ai, la maleta abandonada, aquella que serà una bomba d'un terrorista. Ai, que cars que són els entrepans del puto report, aquest, per la puta merda que donen.
1: De cop i volta, es veu superat per la por que el tormenta i pren una decisió que li canvia la vida. Compte que el que farà ara mateix és el que converteix en Lars Mitang en un mite.
17: Veuràs que segresta un avió.
5: No, veuràs que quan arribi a Berlín fotrà el mur a terra.
1: No. Res de tot això. El que fan Lars és fugir espantat del que li fa por. Una cosa que, a més, els altres no la veiem.
2: No vull morir aquí! No vull morir aquí! Marxo espantat perquè tinc molta por! No vull morir aquí!
1: En Lars abandona les seves pertinences i surt corrent de l'aeroport. Corre com si li anés la vida, plorant i mirant enrere com si fugís d'alguna cosa. Surt a correcuita de l'aeroport i s'endinsa en un bosc que hi ha al costat. En Jordan el segueix un moment, però a última hora ho deixa de fer. No val la pena anar-hi. I ben fet que fa.
5: I tant que sí.
1: Tot el que us estem explicant, tot el que hem explicat, està gravat per les càmeres de seguretat de l'aeroport de Varna. És 100% real i ho podeu trobar buscant Lars Mitang a internet. Si ho busqueu, el veureu fugir com una esperitat de vés a saber què.
2: Ai, pobre.
1: Veu un tio corrent, les càmeres de seguretat de l'aeroport.
5: Una paranoia.
17: Ben trist, això.
1: I si està penjat a internet és perquè... pel que us direm a continuació. Atenció, perquè som a punt d'explicar la història de la desaparició de Lars Mitang. Oi que, recordeu, us he dit això, no? Les càmeres de seguretat van gravar-ho. Ho van gravar perquè, per comprovar cap on havia fugit, no? Doncs aquell dia en Lars desapareix per sempre. I mai més se'l torna a veure.
2: Que fort.
1: Comença a fugir des de l'aeroport i mai més torna a aparèixer enlloc.
17: Collons.
1: No deixa rastre, s'ha esfumat. Li han perdut la pista per sempre.
17: Oh, per sempre. Heu mirat bé el bosc?
1: Aviam, quan els pares i els amics denuncien la desaparició d'en Lars, la policia rastreja la zona, però...
2: Pentinen la zona.
1: Han pentinat la zona.
2: Sí.
1: Ara ja han de suspendre perquè els helicòpters no poden volar de nit.
2: No
1: entes mai, això.
2: Fota-li un foco.
1: Eh? Per què no es pot volar de nit un helicòpter?
2: Tenen ganes de no posar el foco.
1: Ah, passa que no van pagar més hores als bombers.
2: Ah,
1: això
2: Maria.
1: Això està.
5: Però ja heu mirat a dins de l'aeroport?
1: A l'aeroport, sí, home, clar que sí.
5: No sigui amagat per allà.
1: Busquen per tots els racons de la ciutat. I això és justament el que ha fet tan famós en Lars Mitang, la manera com desapareix. És impossible saber què se n'ha fet. La policia el busca per tot el continent, però no se'l torna a veure mai, ni en vida ni mort. I tenint en compte que es va estar les últimes hores cridant als quatre vents que l'estaven perseguint per matar-lo, el cas agafa un caire força misteriós.
2: Ah, a veure si potser no estava boig.
1: Aviam. Es va estimbar per un barranc, es va convertir en un rodamont, alguna màfia el va liquidar, va acabar tancat en un manicomi, el van dur a una casa de sàdics on li van fer tota mena de bestiesa.
17: Aquesta és la bona.
5: Aquesta
17: última és la bona.
5: N'hi ha de cases de sàdics?
1: Sí. Està... Sí. Compte que sí,
5: vaja.
1: Potser està al Senat espanyol.
17: Amer.
5: Amer?
1: Hi ha molta gent
2: Amer,
1: que va...
2: Eh? Allà al costat de la pastisseria.
17: Ah, hòstia, veus?
1: Bé, no se sap què se n'ha fet, però aquestes teories i unes quantes més han alimentat el mite a internet. La desaparició de Lars Mittank és un dels grans misteris del segle. Fixa. Bueno, ho hem titulat així, però és una merda de misteri, ja, però és per donar-li una mica de...
19: No, no? Està bé.
2: Està bastant bé, eh?
1: Bueno, un tio que va desaparèixer molt ràpid.
2: Sí que és modest.
1: Ja està, és veritat, és veritat.
17: Curiós.
1: Ens falta saber si el nostre gos, en Jordan, ha sobreviscut o no a aquesta passejada curiosa. Mercè, qui ho decidirà, això?
9: Això ho decidirà la Lola. Que d'on ets, Lola?
20: Terrassa.
1: Terrassa.
9: De Terrassa, m'acabo.
1: Et trobes molta gent de Terrassa,
9: trobo
1: Mercè.
9: Trobo que es mouen molt, sí, noi, molt ràpid.
1: Recordem que en Jordan és un gos que està esperant una casa d'acollida, és a la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Per tant, farem una pregunta facileta. Vinga. No pateixis, Lola, perquè si l'heu de dubtar, que l'adopteu viu. No,
9: i fins i tot podem fer servir el comodí del públic, sí, aquí, perquè, escolta, que no vol contestar la pregunta, la Lola.
1: Quina és la capital de Bulgària? A. Sofia. B. Dubrovnik. O C, Belgrat.
20: Sofia.
1: Sofia.
20: Sofia.
1: Sofia, ha dit Sofia? Ha dit Sofia? Sofia?
20: Sí, sí.
1: Correcte! En Jordan se n'ha sortit sa i estalvi. No es refiava gens d'en Lars i li ha deixat un espai que li ha acabat salvant el coll. Si no, l'hauríem perdut, també. Per tant, si voleu acollir aquest American Stanford Terrier de 9 anys, ara és el moment. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
21: I amb el vostre espai.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
23: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els partits continuen dibuixant les llistes de les candidatures de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell. El segon i quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'hi incorporin. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar de nom de la coalició.
24: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
23: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra, declaracions de Televisió Espanyola, i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
25: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
26: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
23: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
27: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
23: 2 anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
27: Zelensky demana a Elon Musk el restabliment immediat dels satèl·lits Starlink per garantir la defensa ucraïnesa i evitar morts pels atacs russos. El president ucraïnès afirma en una entrevista que se sent traït per Trump després de l'últim acord amb Putin, però reitera que vol ser soci dels Estats Units.
23: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al centre de Torelló, a la comarca d'Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Els Mossos investiguen ara els fets. El Mont Blanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
27: Concretament, ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Jean de Garets és el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia.
0: Al llarg de 25 anys, l'altitud del cim mostra una lleugera tendència a la baixa. Caldrà veure si aquesta tendència es confirma amb el temps i podríem dir, per exemple, que hi ha hagut un punt d'inflexió en els mesuraments i que a partir del 2015 el cim ha començat a perdre altitud. O potser no, en qualsevol cas és massa aviat per afirmar-ho.
27: Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim, tot i així volen seguir mesurant la muntanya per esbrinar si l'escalfament global hi té algun impacte.
23: Esports. El Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquem aquest: el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
27: El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
23: I en bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75, en partit pendent de la segona jornada. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49.
22: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, cada dia us portem la solució. I com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Doncs estic estupendament.
1: Que bé, doncs mira, ja en som dos.
0: Vull fer un tema que ens toca molt de prop,
1: eh? Ah, sí?
0: Mira,
1: sí.
0: Hi ha una prèvia. Els que sigueu del Club de la Solució, teniu l'exclusiva del que parlarem avui, amb vídeo inclòs, que il·lustra quan necessitem aquest programa que farem avui.
1: Com el necessitem,
0: sí. I
1: quina manera d'invertir les nostres hores avui al matí fent teatre amateur. Teatre amateur.
0: Si no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, el 677-38-77-19, 677-38-77-19. Vull formar part del club i en Fran us envia l'enllaç per entrar directament a aquest Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: I mireu, avui tindreu sensació de divendres perquè els solucionaires que ens visiten són els habituals dels divendres, que els hem arrencat cap al dimecres perquè el tema els va perfecte com un guà. La solucionet Marta Pontnou, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el solucionaire Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, molt, molt bé.
2: Ara ja penso que demà serà dissabte, ara tinc
1: Bueno, també aquesta setmana ja no anàvem ben endreçats. Sí.
0: Exacte. Avui és dimecres, Marta.
1: M'és igual.
0: I he vist que ells es cuiden molt entre ells, que s'han portat una Coca-Cola l'una a l'altra.
3: Sempre.
0: I a nosaltres ni aigua.
3: Res, nosaltres
1: però perquè no em voleu de la droga d'aquesta.
3: És aquesta endogàmia entre ells.
1: Vols una Coca-Coleta amb sucre?
0: Per nosaltres. Que es facin fotre a nosaltres. A veure quan porteu un altre cop.
1: L'altre dia vaig portar galetes, però com que em vas fer marxar cap a casa.
3: Us dic una cosa.
1: T'ho recordo.
0: Que cabrona.
3: Avui,
1: no
3: només entrar a l'estudi, m'han lluernat, no el sol, perquè encara fa sol, estem a l'estiu, fins al desembre, l'anell que porta Marta Pontnou.
0: Crec que avui Marta Pontnou es mereix ser la foto de perfil
3: ara.
0: Del WhatsApp del programa.
3: Bravo, clar que sí, senyor, s'ho ha guanyat.
0: Fem una foto a la Marta Pontnou sí. I la posem de perfil al WhatsApp.
3: O al club.
0: Els dos coses. Avui a tothom. Al WhatsApp i al club. Et sembla bé o no?
3: Molt bé, està generosa.
1: Molt bé, pel meu ego de lleó ascendent a balança.
0: Posa't mona, que ve la Lídia i et fa una foto. Va, a tot això, avui us portem una solució útil i pràctica. Avui, una d'aquelles preguntes que segur que us heu fet tots a casa en algun moment de la vostra història. Guardar coses que no necessito. Com m'afecta això? Per què hi ha objectes que ens costa més llançar que d'altres? Té a veure, sovint, amb el record que representa aquell objecte i perquè ens sentim culpables quan llancem coses que ja no fem servir. O a l'inrevés, perquè hi ha gent a qui no li costa gens desprendre's d'objectes que no necessita. Això s'aprèn a fer-ho? O forma part de la personalitat de cadascú i és incanviable, invariable? És més fàcil desfer-se d'una cosa si sabem que algú altre la podrà aprofitar? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes la tenen dues persones que ens acompanyen avui. Clara Massons, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com està vostè?
4: Super.
0: La Clara Massons és experta en ordre i la podeu trobar, apunteu, www.claramassonsordre.com. Massons amb dues S, eh? Claramassonsordre.com. Més fàcil, impossible. Clara, guardar moltes coses ens dona sensació de seguretat?
4: Sí, ens dona sensació de seguretat i és falsa.
0: És falsa la sensació
4: de
0: seguretat?
4: Sí, però és sensació, i no és un fet. Sí, el que ens donaria seguretat potser seria tenir uns calés estalviats amb el valor del que tenim a casa. Però tenir aquestes coses no ens salva de res.
0: No ens salva de res, d'acord. Clara, de seguida torno a tu, però deixa'm presentar també qui forma part de la solució d'avui, la Montse Cotier. Molt bon dia, Montse.
5: Hola, bon dia.
0: La Montse és organitzadora professional. La trobareu a Instagram, @MontseCotier, tal qual sona, eh? Montse Cotier, @MontseCotier. Montse, per què llançar una cosa que creiem necessària o important ens provoca malestar?
5: Perquè jo crec que cadascú li connecta amb les seves una mica carències, no? I té les seves idees al cap, cadascú les seves, eh? Vull dir, no crec que hi hagi una general. I el maco és trobar-la, perquè llavors saps realment si et pots desprendre o no.
0: Vosaltres sou de llançar o sou de guardar? Mal, com comences tu, va.
2: En família som de guardar. Jo, individualment, sóc de llançar.
0: De veritat?
2: Sí, o sigui, vull dir, jo aquí no vull tenir un programa familiar, però... vull dir,
3: un altre.
2: Jo viuria en una casa minimalista i visc en una casa amb horror vacui. Vull dir que és el contrari.
0: Uau! I tu, Marta, per què ho guardes tot? Perquè et conec. Ho llences?
1: Sóc de llançar-ho tot. De fet, tinc un problema i és que llenço coses que al cap de 3 dies dic, ostres, això... Mira, primer de tot comences per la canalla, aquelles coses de que la joguina aquella que et fan comprar de merdeta de 2 euros la guardo, faig un guaret, això sí, faig un guaret de 2 dies en un lloc per si diu, noia, llenço els treballs de final de curs de la canalla, els àlbums, llenço, regalo i dono i poso la deixaderia o venc roba que no m'he posat però en plan 3 mesos no me l'he posat, se'n va.
0: 3 mesos només?
1: Sí, se'n va o a la venda de segona mà o a la deixalleria si està d'això o la regalo a alguna amiga. No guardo res i de fet tinc un problema familiar greu perquè ells sí que són, el meu marit és molt de guardar i llavors és aquella cosa que no sé
0: què. Aquí hi ha xoc, eh?
1: No, no.
0: Deixeu-me dir, expertes, manifesteu-vos quan vulgueu, eh? Jo crec que molta part de Catalunya, ara obrirem la crida, eh? Però és un terme mig, que és el següent, que és on em trobo jo. I em penso que tothom hi és.
4: A veure.
0: Que a mi m'agradaria viure minimalistament, de dir, és que sé, soc conscient que no necessito la meitat de coses, d'acord? Perquè quan, sempre dic el mateix, quan anem de vacances ve que sobrevius amb una maleta. Mm? Però se'm fa una muntanya terrible i horrorosa haver de decidir què llenço i què em quedo. M'encantaria, el meu somni humit és algú que em conegui molt.
1: Això no ho necessitaràs,
0: que vingui, no, no, no, que vingui a casa i dir-li, llença el que consideris i deixa'm el que consideris. Clar. Però jo no he d'estar ni en el procés, perquè per mi és un patiment horrorós. Deduïu, la gent es troba en aquesta situació intermitja o sóc una persona rara? Montse.
5: Sí, però no, no, no és raro. O sigui, cadascú té la seva situació per començar, no? Perquè jo després d'anar a tantes cases i assessorar la gent, perquè al final el que necessites és assessorar, perquè el dia que vam estar a casa teva fent la cuina...
0: És que hem de dir que amb la tarda de Catalunya Ràdio, per il·lustrar això, va venir la Montse a casa i vam ordenar a casa meva. Vam ordenar la cuina. Sí, que hem dit, deixem-ho aquí perquè ja serveix per fer el reportatge, no sigui que t'estiris massa els cabells, Montse. I ho vam aconseguir.
5: I què és el que m'has dit només entrar? Ostres!
0: Encara ho segueixo tenint ordenat.
5: I la dispensa, per exemple, que va ser una de les coses que... Segueix,
0: encara
5: no?
0: Segueix.
1: El rebost.
0: Doncs, el rebost encara segueix, eh?
5: Tu ara no ho saps fer, i llavors, com que no ho saps fer, si a lo millor t'assessora algú, no? Com qualsevol altra cosa, jo no em sé tenyir el cabell ni tallar el cabell, llavors vaig a algú que m'assessori i m'ajudi. I llavors ho aconseguiràs, segur.
1: Perquè ara el que ens passa és la por. Jo la gent em paga perquè jo vaig als seus armaris i li llenci coses que... De I fet... a vegades dic, no mireu. No mireu i tot això ja m'ho enduc. Perquè si els hi deixo una pila, això doneu-ho a amigues, perquè hi ha molta gent que fa el truco de deixa-ho aquí, que després passarà ma mare, passarà ma germana, passarà...
0: I no, no passa mai, això.
1: No, s'ho tornen a quedar, ho guarden, tenen... Bueno, és, jo crec que és part com d'una malaltia.
5: I no tornen a cridar, Marta, i tornen a tenir el mateix, perquè jo el que trobo és que quan algú tira sense sentit o li tira un altre, acaba tornant-ho a fer.
0: Sí. Ho hem de fer amb sentit.
1: A
0: tot això sí que és veritat que quan llancem coses ens sentim alliberats. Clara, què ens suposa alleugerir càrrega de coses que tenim a casa?
4: A veure, primer per poder llançar ens hem d'entrenar una mica i explicar-li al nostre cervell que no és un perill, que no passa res. I això s'ha d'anar fent a poc a poc. Perquè si no, el nostre cervell es connecta amb la precarietat o amb el què passarà, perquè venim d'una història...
0: Guardar, guardar, guardar.
4: De
0: no?
4: Guardar per si de cas. És que és natural, però aquesta sobreabundància l'estem vivint ara. I ens hem d'adaptar amb aquesta sobreabundància. Aleshores, ens passa que si tenim molta cosa, ens veiem aclaparats i no podem respirar i tenim ganes de reduir, però quan volem deixar anar fins i tot coses trencades que no serveixen, ens agafa l'angoixa. Sí. A poc a poc hem d'ensenyar al nostre cervell que no passa res. I quan el nostre cervell ho té clar és quan podem ser més despreses.
0: Per tant, d'una banda, com deia la Clara, entrenar, i l'altra banda, la Montse, que ens deia fer una tria conscient. No que vingui algú de fora i ens ordeni a la seva manera, sinó de dir què significa això per mi, com d'important és això per mi, i deixar-nos desprendre de les coses que ens veiem capacitats per fer. A tot això, de quin equip sou? D'aquells de llançar o d'aquells de guardar? Fran, obrim línies?
3: Sí, ens agrada. No, el que volem és dividir Catalunya, que és el nostre esport preferit. Catalunya dividida a través del 93-201-7474, el telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, o, si no voleu parlar perquè us fa vergonya, doncs ens podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Sou de guardar o sou de llançar? O, per exemple, com passa a moltes llars, una persona de la parella, un membre de la parella és de guardar i l'altra part de la parella és de llançar. Passa a moltes cases, dels nostres oients. Passa a moltes cases.
0: Sí, que, sí, ja, sí. Ara em faràs un recull, que
3: mira,
0: ens van
3: la Virgínia dient. Diu, heu descrit el que passa a casa meva.
0: Ai.
3: Jo sóc de llançar, el
0: de
3: que no val a la bassa, i el meu home ho guarda tot per si de cas. I estic indignada, perquè el més fort és que la nostra filla fa el mateix que el seu pare.
0: Ai.
3: Fins que arribo jo, amenaço i començo a llançar sense aturador.
0: Jo no vull canviar el destí de Catalunya, però també és molt bonic, i ara convindreu amb mi,
3: Home, a veure, jo
0: ara
3: no vull canviar el destí de Catalunya.
0: Les nostres expertes no hi fossin, val? Però també és molt bonic guardar aquelles coses. Tu no, Marta, perquè no saps el que és guardar.
3: Ui.
0: Però tu guardes coses antigues, coses de l'institut, coses de la teva canalla quan són petits, i després ja arriba un dia que obres aquella caixa o aquella caixa de records i dius, ai, que xulo, mira aquella agenda que tenia jo quan tenia 16 anys.
1: Quin dia?
0: I això ho faig, Marta.
1: En sèrio?
0: T'ho juro.
3: Sí, i la Mia també ho fa, guarda.
0: A veure, què fa la Mia?
3: Tots els treballs del seu fill, de 14 anys, des de P2. Manualitats incloses.
0: Perdoneu una cosa, és que estic aquí mi
1: obres. Mira, jo la meva mare ha guardat tots els àlbums de quan érem petits.
0: Però i lo bonic quan ho obres i dir, "Ai, mira,
1: en tinc 46, no li he obert cap dia."
0: Però perquè tu ets així de no obrir coses. Però hi ha gent que som d'obrir coses.
2: Guardar un panellet d'aquest
0: que exacte.
2: No. Vull dir, la producció d'un nen és infinita, infinita. Vull dir, podries tenir un magatzem sencer amb els dibuixos, el Nadal, Carnestoltes, tot. No, una cosa és que guardis un que t'agrada molt, un record, i ja està, però guarda-ho tot.
3: No guardes un cendrer de fang, tu?
1: No.
2: És que ja no ho fan, perquè no fan cendrers, perquè ja ningú fuma.
0: A veure, si algú té trucs per com emmagatzemar dibuixos infinits de les criatures, manualitats de les criatures, algú té un sistema de classificació impecable que ens pugui cedir, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-3877-19.
3: Mira, és que la Montserrat té un calaix, una caixa, que guarda amb molta estima. Hi ha tot un mosaic de coses. Jo us explico els seus records i els anem esbudellant. Uh-huh. El pèl de la seva primera gata.
0: Ostres! Ah. M'estàs dient?
3: Retalls importants de revistes.
0: Ara m'ha semblat fins i tot fort per mi, Montserrat.
3: I que això podem sotmetre-ho a debat, una fotografia del seu primer amor.
0: Home! Víctor, és que et posaré el micròfon, eh? Què vol dir, andava?
2: Si no,
0: poseu-li el micròfon al Víctor.
1: Jo sempre, però la gent aquesta que guarda tantes coses, o diuen, no, aquesta caixa, perquè, clar, aquesta peça de roba me la va regalar no sé qui tal. Vale. I li dic, jo sóc molt bèstia, o sigui, li dic, quan te moris t'enterraran amb aquesta peça? No, pues és igual. O guardo tot això perquè, clar, mira aquesta caixa de la canalla, perquè, clar, hi ha els dibuixos. Quan et moris t'enterraran, però si quan moris t'enterraran amb res.
0: Espero que m'enterreu quan em mori amb les manualitats del meu fill al llarg de tota la seva història.
2: Aquells macarrons, no? Fes que
0: cremeu i veuràs com pren el foc.
4: A veure, el que hem d'entendre aquí és que, primer, que cadascú a casa seva guardi el que vulgui, no? Això ho sabem tots. Ho tenim molt clar.
0: Gràcies, Clara.
4: El que passa és que com decidim què guardem i què no guardem? Ara. Són les prioritats de cadascú. Hem de saber que tot el que guardem requereix una gestió, un temps i una atenció. Aleshores, nosaltres volem dedicar tota aquesta gestió, temps i atenció a cada cosa que tenim, perquè dius, doncs, un sistema d'emmagatzematge impecable que et diuen, això està al gratge i això no ho veig i no em molesta, sí que em molesta, perquè et crea un atabalament invisible, un estrès.
0: És com si tingués allò un raconet del teu cervell, no?
4: Sí, i les coses rondinen a casa. Mm. Rondinen la roba que no et poses. Vas gastar un dineral i això no t'ho poses.
0: Ah, és que estem anant a un lloc que m'interessa.
4: Rondir el que no pots netejar. Moltes vegades les persones despreses són les que més netegen a casa. I com que no volen tenir merdes, perdó, pel mig, és quan treuen, perquè diuen que això m'estorba per netejar. I qui no neteja, no se n'adona. Però quan tu buides totalment la superfície de la teva cuina i la silencies, és una meravella com neteges i com cuines. És que és una meravella. I dius, però la torradora, és que demà al matí faré torrades. Doncs sí, la pots tenir aquí sota i no passa res.
1: Jo cada dia la que treu la torradora i quan acaba la desa. O sigui, tinc la cuina, no hi ha cap electrodomèstica.
0: Però, per exemple, estic molt d'acord amb que ordenar les coses. A mi em va facilitar la vida, la visita a la Montse, perquè jo ara, quan vaig a comprar, tinc el rebost tot etiquetat amb coses que no se m'haguessin acudit mai, que és el que deia ella, no? Per exemple, conserves mar, conserves terra, xocolates, jo què sé, snacks. Aleshores, ho tinc tot distribuït a primer cop d'ull, tot amb com es diu això, calaixets, no em surt la paraula, amb safatetes,
5: Sí, amb unes safatetes.
0: D'aquestes de plàstic que s'estiren. Aleshores, clar, jo de seguida obres el rebost i dius, ostres, em falta tonyina, em falten olives i em falta no sé què. Primer que ho veus al primer cop d'ull. I després que no et fa tanta mandra tampoc desar-ho tot. M'explico? Vull dir que realment et facilita la vida, però fer l'exercici de què és el que necessitaré, com ho ordeno, has d'aplicar-hi aquí una intel·ligència i una estratègia. I això és el que ha fet en Jordi de Sant Quirze. Jordi, Sant Quirze, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure, tu guardes coses, però amb intel·ligència, dius.
6: Sí, jo normalment acostumo a...
0: Espera una cosa, Jordi, t'aturo un moment. Portes els mans lliures o estàs al lavabo, una de dos?
6: Mans lliures. Espera,
0: me'l pots treure? Perquè així et sentiré molt més a prop. El Jordi treu mans lliures, perquè no sé si així com diu àudio.
6: Vale, ara,
0: home, on vas a parar, noi? A veure,
6: hola.
0: Guardes les coses amb intel·ligència.
6: Sí, jo normalment a casa faig moltes coses, reparo aparells, compro cargols, tot el que puguis imaginar. Llavors, quan acaba sempre sobre material, llavors dius, res, aquest material o llenço o el guardo. Jo normalment el guardo en una caixa, vaig apilant, i un cop cada dia, 3 setmanes, classifico, ho guardo, i al cap d'uns mesos faig el que és un zafaganxo general, és dir, provar l'armari, dèiem, això em servirà, no em servirà, ho guardo, ho llenço, i això és equiparable tant amb eines com amb coses, com a la cuina. La cuina, quan se m'acumula menjar, doncs...
0: Fas el safarranxo aquest. Escolta'm, ui, ara torno a sentir fatal el Jordi. Ens ha quedat, he entès, crec, el concepte, que és com aquest manteniment de l'ordre. És a dir, una cosa són les decisions inicials que pren i després mantenir aquest ordre. A veure, què n'heu de dir les expertes al respecte?
4: És la gestió.
5: Mm-hmm. Sí, bueno, és que jo crec que avui en dia es confon l'ordre amb l'organització.
0: A veure.
5: Perquè l'ordre se'n va. O sigui, l'ordre s'acaba anant perquè acabes traient una cosa, acabes posant, però l'organització queda. Llavors sempre pots tornar-ho a treure i tornar-ho a organitzar de la mateixa manera que estava o cada vegada, depèn, no?, el que dèiem.
0: Per tant, hem de fer com una organització general, decidir com ho vull tenir organitzat i després ja anirem mantenint l'ordre d'aquesta organització.
5: Clar, perquè l'organització a vegades és el que parlàvem, no? Si tu tens les calcetes en un calaix i després has de caminar 10 passes per agafar els sostenidors, que hi ha gent que ho fa, no? No ho has pensat mai. Tens les calcetes molt ben posades pels sostenidors i cada vegada has de fer passes. Vull dir, t'has de fer la vida més còmoda. Mm. És com el que tu deies abans, no? Que dius, m'agradaria ser minimalista. Per què? Perquè tu creus que ser minimalista, segurament, perquè la gent normalment que ho vol ser, és que anirà més fàcil a tot el que té.
0: Que flueixi més. És una mica el que deia la Clara, també, tot barrejat, eh? Primer, que els processos siguin fàcils, és a dir, si jo he de cuinar, poso la paella que estigui al costat de la zona del foc, que no hagi de creuar tota la cuina. Bueno, en el meu cas, la meva cuina fa 1,5 metres. Però, bueno, hi ha gent que té cuines grosses, no? I després, per altra banda, que sí que fa com aquest soroll mental de què és el que tinc, com si haguessis de recordar tots els objectes.
4: Clar, però és que avui en dia tenim més o menys uns 10.000 objectes a cada casa, a Europa. Als Estats Units són uns 300.000.
0: Uau!
4: Sí. Aleshores, fa 100 anys teníem entre 1.000 i 2.000 objectes. No teníem tanta electrònica, tantes joguines. Quantes joguines tenien els infants? Quanta roba tenien abans, en els anys 20?
0: També eren de millor qualitat, no?
4: Sí, i que hi havia una altra pressió estètica, hi havia moltes coses que eren diferents. No dic si en vivien millor o pitjor, però haver de gestionar 10.000 objectes diàriament, les caducitats, el xafarranxo, la qüestió és que a mi em diuen a vegades, ah, jo tinc una amiga que és com tu, es passa el dia endreçant. No, jo no endreço. Jo, a casa meva, vull dir, recullo doncs quatre coses, les joguines i tot, però torno al seu lloc algunes coses i prou, però ja tinc aquest sistema d'organització i no gasto temps en això, gasto temps en altres coses. Però no vull haver de gestionar la quantitat ingent de coses que tenim a casa i per això redueixo i simplifico. I es fa, a part de llançar, és, com que jo no vull llançar més perquè em sap greu pel planeta, em sap greu per l'economia i tot, reduint l'entrada d'objectes a casa.
0: Ah, aquí està el tema. A tot això, Malcolm, et demanaré, pensa-t'ho bé, perquè tu ets un gran lector, llegeixes 5 llibres a la setmana, tots aquests llibres els guardes i els classifiques?
2: Tinc
0: o què fas?
2: No els classifico, tinc uns 5.000 llibres a casa, és on tinc més dels que necessito clarament, i m'ha passat, normalment sé més o menys on estan, però m'ha passat alguna vegada que he tornat a comprar un llibre que ja tenia.
0: Oh, no
2: l'he trobat, el necessitava per un article pel que sigui, no l'he trobat, me l'he comprat, i saps què passa? Normalment quan el vaig a col·locar, quan el col·loco, trobo
0: l'altre.
2: Perquè mentalment...
0: La lògica.
2: Perquè què passa? Jo sóc gandul i desendreçat. Aleshores, jo necessito poques coses i rutines. Jo mai em deixo les claus, perquè sempre deixo les claus al mateix lloc. La meva dona, que deixa les claus on sigui, però treballa molt més, es passa molt de temps ordenant.
0: És molt cansat, eh?
2: Ordena molt, però jo, en canvi, jo necessito poques coses i unes rutines, perquè com que em conec, jo necessito tenir poques coses i deixar la roba al mateix lloc, l'abric al mateix lloc. Si no, ja la vida ja se'm...
0: Deixeu-me fer una ronda de trucades ràpida, perquè tinc en Jordi, en Francesc i en Josep esperant a la banda. Us demanaré brevetat a tots els del telèfon. A veure, Jordi, Terrassa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: A veure, ordenar.
7: Mira, jo sóc de guardar, si...
0: Perdoneu-me una cosa. Jordi, Francesc i Josep, que us tinc al telèfon, no em poseu les mans lliures i baixeu la ràdio, perquè és que crec que ens estem duplicant antenes. Aleshores, acabarem sonant per la SER Catalunya, saps què vull dir? Si posem tanta antena... A veure, Jordi, Terrassa.
7: Mira, deia ara que jo sóc de guardar, em costa. No hi ha res pitjor que tenir un pis gran amb lloc. No hi ha res pitjor, perquè com més lloc hi ha, més coses. Em costa molt. Això podria servir per això, això podria servir per allò, això és un record, això no sé què, això és un viatge, i bueno, acumules molt. I jo el que li explicava quan m'han agafat el telèfon, que és l'anècdota personal, que fa 8 anys va morir la meva mare, vivia en una casa molt gran, plena, plena, perquè de ser el seguiment de la seva manera de comportar-se, de ser això, doncs una casa molt gran, plena de coses. Bueno, vivia sola i, bueno, va morir. I aleshores vaig agafar una amiga de molta confiança i dir, mira, vine cap aquí i vull que siguis, però super, super estricta amb el que tu consideris. Jo ho acceptaré encara que posi mala cara.
0: El meu somni.
7: I va ser la manera.
0: Oh!
7: Doncs ho vaig fer-ho.
0: I li vas pagar quartos o no, Jordi?
7: A la
0: vas,
7: sí, bueno, em va costar un parell de sopars, però això és això rai.
0: Jo estic per contractar la Marta Pernou,
7: fantàstic.
0: Eh?
7: Però doncs mira, fantàstic, perquè ja et dic, em anava dient, això per què ho vols? I jo, doncs no ho sé, doncs fora. Això què? Això és de no sé què. Va, fora.
0: Teràpia del xoc.
7: I anar fent viatges als contenidors, vull dir, va ser brutal.
0: Jordi, em quedo amb aquest mètode i ara el comento amb les expertes. Una abraçada, bonic, fins ara.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. Aquest mètode d'en Jordi, què li diem, Montse?
5: Que està molt bé per aquell moment, però ell segueix sent acumulador. Si està content sent acumulador, pues que segueixi sent acumulador. És que al final, una teràpia de xoc, si o et va bé o no et va bé. Tu has de pensar realment el que ens acaba de dir, no?
3: El Malcolm.
5: Perquè tu ja saps, per exemple, com vols ser. Llavors, ho tens fàcil, saps? Has de començar a ser com vols ser. El problema és aquesta gent que li molesta però vol seguir sent acumulador i no vol arrencar, saps? A ser d'una altra manera, aquí és on té el conflicte personal.
0: Per al·lusions ens costa.
2: També hi ha l'optimisme. Jo, per exemple, tinc roba que ja no em serveix, però com que penso aprimar-me...
0: No.
2: Penso aprimar-me...
5: Pues creu-la, pues creu-la de davant teu.
1: Sempre faig la mateixa reflexió. Dic, aquesta peça de roba, i em diuen, no, la guardo per quan m'aprimi, o la guardo per quan m'engreixi més i em vagi bé, és igual.
2: No,
1: perquè hi ha persones que sí que siguin pèsils. I llavors, dic, però és que quan et canvi el cos, ja no seràs la mateixa persona, perquè hauran canviat els gustos, haurà canviat la moda, hauràs canviat tu com a caràcter, perquè cada any som persones diferents. De
0: però aquí hi ha una variable. Compro el discurs de la Marta, de dir, desfer-nos-en i després, si necessitem, ja tornarem a comprar. Sí, això podria ser, però a mi xoca amb els valors de l'ecologia, que és el que deia ara la Clara, i després una altra cosa, que us tiro aquí a la taula i de seguida resolem, eh? Plataformes de venda de segona mà. Per exemple, molta gent diu, no, pugeu això a Vinted. Però... de vegades passa que dius, no, és que quan ja he fet l'exercici de netejar-ho, tenir-ho allà 7 anys fins que es vengui a Vinted, a mi em posa nerviosa.
1: Jo el que faig és, per exemple, donar-ho a amigues, perquè poden ser coses que tu ja no et serveixen, que no et van bé, però a algú altre li fa feliç aquella peça, i per l'altra persona és una cosa nova, preciosa, i tu ho tens avorrit. Per tant, primer, mercat d'amigues, de jo et porto això, porto una bossa, mira tu, i així se li dona una segona...
0: Penseu en això que us he dit, del Vinted? I ara en parlem. Abans, però, deixeu-me rebre la trucada amb Francesc Vacarisses. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: A veure, Francesc, tu dius que llançar coses és...
8: Llançar coses és, bueno, pensar en ser poc ecològic, jo crec, i també que estem molt acostumats a... bueno, som fruit de la societat del benestar, no? I que, bueno, ja ho comprarem de nou si cal, no? I som una mica esclaus d'això, de la compra fàcil... i de, una mica mal dit, de som uns nous rics tots plegats, no? Perquè quan hi ha més necessitats les coses no es llencen. No dic jo que s'hagi de tenir la casa com un traster, eh? Això no cal. I a mi m'agradaria potser tenir menys coses. Però també amb l'edat se n'aprèn i heu dit la clau, no? Allò de prioritzar les necessitats. I si no hi ha necessitat, o sigui, objectes de record de viatges, de què serveixen, no serveixen de res, compra't un jersei, si vols, i te'l posaràs, no? Però tantes coses són supèrflues que no ens serveixen per res, que hauríem de prioritzar les nostres necessitats.
0: Per tant, aquest missatge dual, el que ens transmet en Francesc, que és una mica que et deia, no? Jo tinc la necessitat d'alliberar-me, però per altra banda penso, ostres, llançar roba, que potser dintre de 2 anys requerirà... No sé com veuen les nostres expertes un punt intermig, per exemple. No sé si podem emmagatzemar, de dir, pantalons de la talla 38 que ara no porto, emmagatzemar-los, però a l'armari del dia a dia no tenia aquests de la 38. Emmagatzemar-ho per si algun dia torno a tenir la 38, a baixar-los d'aquest lloc del magatzem.
4: Tot el que emmagatzemis ho perdràs de vista i segurament te n'oblidaràs. Jo sóc partidària d'una capsa com del temps dirà, diguéssim, que és perquè no n'estàs segura, et va costar una pasta, o t'estimes molt això, i potser estàs en un moment que dius, és que per a lactància te l'estic canviant molt de pes i conto que és possible que m'ho torni a posar. Però tenir un armari salvant persones que els apassiona la moda i que realment és la seva afició, Per exemple, a mi m'agraden les estilogràfiques, ja necessito una, però m'agrada tenir-ne 3 o 4. Mm-hmm. Saps? Amb la roba, per exemple, com que no m'apassiona, jo crec que amb 4 pantalons i 4 parts de dalt ben escollides tens 16 conjunts diferents, mm-hmm, per no variar si et preocupa anar diferent a la feina, mm-hmm, i tot plegat, no? Aleshores, crec que és una qüestió de tenir un armari intel·ligent o una casa intel·ligent més que tenir molt de tot per si de cas, perquè aquest per si de cas moltes vegades no arriba.
9: No, després no pega el per si de cas, no pots fotre enlloc això, eh? Ah, escolta'm, Francesc, agafat el missatge, el comparteixo amb tu, que és el que exposava abans. Per una banda seria el que diu la Clara, que no entrin ja tantes coses a casa, i en segona instància pensar-nos molt bé què llancem i què no llancem, no?
8: També que, a veure, estem parlant molt de roba, o sigui, veig que sentiu parlem molt de roba, no només és un armari de roba una casa, o sigui, són molts materials, molts materials d'activitats extraescolars, molt per si anem a la muntanya...
9: No, sí, precisament, perdona que et corregeixi, Francesc, però no, estàvem parlant...

0: coses diferents, que si tu estàs malament de la manera que estàs vivint, ho puguis fer. Per exemple, jo sempre assessoro la gent quan em venen allò, no? Que arribes a casa, com mi mare, i et guarda, un dia et trobes amb 20 anys i resulta que tens tota una habitació plena de coses que ella eren records. Llavors jo dic, tu, hem d'investigar per tu què és un record. I llavors això es fa pues, agafant coses, explicant, parlant, i llavors, com que nosaltres estem tot el dia fent això, jo a vegades el que faig quan veig tants àlbums o això, dic, home, jo entenc que desprendre't d'això, però mirem tres o quatre àlbums i li dic, veus que és tot el mateix, lletres...
1: I fer una selecció.
0: I llavors el que acabem fent a vegades, perquè si per tu... Jo és que els records, els meus records estan en una capseta així, perquè quan ho miro... Però clar, hi ha gent que és veritat, que mira més fotos,
1: a
0: mira més coses. Jo no tinc aquesta paciència. O sigui, jo
1: per tant,
0: no,
1: podríeu recomanar allò reduir la quantitat
0: sí,
1: de...
0: Sí, quina mida de record vols donar tu? Perquè, per exemple, si el teu fill se'n va viure a Austràlia, vale? Si li dones una habitació sencera no se l'emportarà. Potser si li dones una capseta de la mida que tu creguis, i això cada persona... té la seva mirada a caixa.
1: I l'altre, no sé com ho veieu, agafar els records i transformar-los en coses noves. Per exemple, hi ha gent que es fa amb la roba de les criatures petites, allò, una manta, no? Agafem una manta feta de retall de roba de quan ells eren petits, no? Transformar objectes, sí o no?
0: Sí, el que cadascú vegi que és el millor. O sigui, jo penso que aquí s'ha de parlar amb la persona i veure cada persona què és el que necessita. Perquè jo, la meva filla, ha estat educada més o menys així, i jo, ella, pobreta, sortia del col·le, m'ensenyava la manualitat i se iba. I no passava res, vivíem. Jo li dic, és que... sempre li dic, mira, Judit, fill meu, la gent viu com vol i com pot. I és tan digna la persona que guarda totes les coses com la que no. Ara, lo dolent és el moment en què això li impedeix viure, que ha de buscar una solució, i hi ha infinites solucions. Pues pot viure de moltes maneres, i es pot endreçar i organitzar de moltes maneres.
2: La solució només hi ha una, aquesta.
1: Aquesta. Cada dia a la una del migdia amb l'Elisenda Carot, cada dia la solució. Tot això al 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
3: Mira, és que abans parlàvem del per si de cas, hi ha molts oients que són de l'equip per si de cas, l'Anna també ho guarda per si de cas i diu... em passa que al cap d'uns mesos ho llenço tot. I no recordo perquè he fet aquell per si de cas. La Berta diu que a casa seva hi ha merda, entre cometes, de 5 generacions, perquè viu a la casa on va viure el seu pare des dels 4 anys. Ara en tindria 96, i no llencem ni les idees, que em sembla un resum increïble d'aquesta
1: casa.
3: Però
1: hi ha gent que creu que això és un homenatge. Josep, de Font-rubí, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tu creus que és un homenatge guardar coses?
4: Per mi sí, jo tinc la sort també de viure a la casa que va construir el meu avi, és gran, i llavors, bueno, li guardo les eines. Hola?
1: Hola. Sí, t'estem escoltant.
4: No, és que jo sento alguna interferència entre mig i no ho sentiu vosaltres.
1: Nosaltres et sentim estupendament bé, Josep. No sé què està passant, jo crec que t'estan boicotejant ara mateix.
4: Sí, ara m'impedeix expressar-me perquè...
1: Fem una cosa, Josep, et recupera el Nil i de seguida solucionem els problemes. Mentre parlem amb la Teresa de Molins de Rei. Teresa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A veure, tens un truc per sí. Treure coses de casa. Quin és?
3: A veure.
5: Sí, a veure, aquí a Molins tenim un grup de WhatsApp que es diu Molins Altruista i tot el que ja no fem servir ho pengem allà i al mateix dia t'ho venen a buscar.
1: Per què no hi soc en aquest grup?
5: L'altre dia vam regalar una taula de billar.
1: Però què m'estàs dient?
5: Home. Neveres, rentadores...
1: Tu no necessites res, Carot. Ostres! No, però per donar coses que tinguin segona vida,
6: sí,
1: que em sembli una mica millor.
6: No té cap.
5: Roba de canalla, joguines...
1: Oh, m'encanta aquest grup.
5: Està superxulo.
1: Teresa, ara m'apuntaré el teu número de telèfon, que jo vull formar part d'aquest grup, tu. Escolta, que jo és que tinc un pis de 50 metres quadrats i han de sortir coses, perquè si no, no hi quedo jo. Ah, Fran, què ens deies
3: ara? No, la Mireia, per exemple, ens ha explicat que això que explicava mare de Molins de Rei també ho fan a la Garriga, que hi ha un grup de WhatsApp on regalen tot allò que no fan servir, roba, mobles, electrodomèstics, i quan hi ha diversos interessats, doncs en una taula de billar, per exemple, es fa un sorteig.
7: Mira, a Sabadell hi ha una altra organització que es diu Emmaús, on tu pots portar-ho tot, tot és un plat, un cobert, una joguina, un electrodomèstic, roba, el que vulguis, ells ho classifiquen, ho venen a preus populars, simbòlics, sí. I d'aquests diners en fan obres socials.
1: Oh, i m'encanten totes aquestes iniciatives.
7: I és un lloc que va molt bé perquè pots entrar al cotxe de cul i
1: deixes allà.
7: I deixes anar.
1: M'adonaràs també les dades. Sí. Teresa Molins de Rei, gràcies, bonica, una abraçada.
5: Vale, vinga, igualment.
1: Adéu.
8: He de dir una cosa, també, que no hi ha prou gent al món per reaprofitar
1: cert
8: tot el que donem.
1: Hauríem de parar de produir coses.
2: No, clar, és que hi ha una cosa...
1: D'aquí fins al final de la humanitat.
2: Quan érem petits nosaltres, o jo

0: que sóc més gran que el bosc, vull dir, jo tenies unes bambes, tenies un abric. Clar, les meves criatures no tenen unes bambes, tenen moltes bambes. Jo mateix tinc moltes bambes ara mateix. Vull dir que hi ha una necessitat d'acumulació que tenim ara, que jo crec que és generacional, potser ha vingut, que no teníem abans.
1: És el sistema, perquè abans ens ho deia en Josep, eh? En Josep de Vacarissa es trucava i deia, és que és una mica tot el sistema. I és veritat, perquè tu quan neix una criatura, el primer que fa la gent és començar-te a regalar coses i coses. Uah. I coses i coses. I jo atabalada per anar-li posant, jo què sé, sabates, no? Sabates, sabates, sabates, que porti totes les sabates. No necessitem tantes coses. Aquesta és la base de tot plegat, no? Que potser no necessitem tantes de coses. Amb quantes coses podríem viure?
2: És que serem esclaus d'aquestes coses. O sigui, no ens adonem que ens implica, per exemple, si jo estimo molt les mantetes del meu fill i la seva robeta i vull convertir-ho en una altra manta, que és una idea que com a idea em sembla molt bonica, d'on trauré jo l'energia? O sigui, dona del segle XXI, anem drenades. No tenim
1: temps. I ho encarregaré algú, Clara, ja t'ho dic ara.
2: D'acord, doncs destines aquests diners que surt més car, amb tot el respecte, és el que vulguis. Ho dic com a exemple de divulgació. Surt més car el farcit que el gall, al final. Com, per exemple, un abric de visor que li va costar un dinar a la meva àvia, però jo l'abric no me'l posaré perquè és el visor i és diferent. Aleshores, si m'ho adapto i em faig no sé què... Al final estem destinant un munt de diners i d'esforços i has de mirar a qui li encarregues i com t'agrada i donar-li i rentar-ho.
3: Això sí que ho he fet, veus?
1: Refer peces, oi?
3: Refer peces ho he fet molt.
2: Perquè també la...
3: Per no comprar-ne una igual amb sintètic, per exemple.
2: Perquè és la teva passió i ho coneixes també, però una persona que ho fa no des de la, no des de l'afició o de l'interès, sinó des de l'aprofitar, aprofitar... ens adonem que és que no tenim...
3: La càrrega mental.
2: Tenim una, bueno, tenim una càrrega mental.
0: Abans la Lisenda deia això de Vinted, la gent que... Jo he venut coses per Wallapop, una pala de pàdel que no fa servir, però hi ha gent que ven de tot, un clip, és igual, que veus que té 5.000 ítems en la seva llista. I el temps que et dediques en agafar això, posar-lo a correus, no sé què, vull dir, necessites dues vides per marcar això.
3: Correcte. Que això, jo conec una persona que té aquest ofici. O sigui,
1: però això és un ofici diferent, però jo, això que ha dit el Malcolm, a mi m'atabala, el tema de Vinted, tenir les coses guardades allà per si de cas la venc, per si no sé què. A més, hi ha gent que et pregunta un infinitat de coses per una peça de 2 euros, que dius, fill meu.
0: I regateja favor, perquè siguin...
1: Per favor, 25.
3: Jo també a Vinted i tal li dono un parell de setmanes com a molt.
1: En el cas de roba, mira, contenidor
3: sí,
1: taronja.
3: Jo poso un preu bastant baix i li dono un parell de setmanes com... I si punt. No, se'n va el contenidor.
1: Va, recuperem en Josep, que crec que ja no sent interferències. Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ara em sents millor?
4: Sí, no, era un problema, crec, meu, Però bueno.
1: A veure, què és un homenatge, això de guardar coses, segons tu,
4: A veure, a mi, ja dic, donada la possibilitat, doncs, que tinc espai, he creat un petit museu amb les coses familiars dels meus avis, eren pagesos, vull dir, totes les eines que tenia, el meu pare, que era boter, que feia botes de vi, doncs, totes les eines, i, en fi, per mi... Veure, és un orgull, i a la vegada, doncs, si ve algú, poder-ho explicar i una mica tota la història, perquè doncs tot això també es va perdent.
1: Home, això també és una mica patrimoni històric, Aquí estem parlant d'una altra cosa, Si el seu avi era boter, aquí ja estem parlant d'eines que podrien estar realment en un museu.
2: Clar, no són objectes que estorben el dia a dia, clar, a la teva feina diària. És una ressignificació de tot això.
3: Sí, però mira, per exemple, jo tenia molts documents antics de la família, hi havia papers del 1600, i tot això ho vaig agafar, em vaig fer fotografies i les vaig donar al Centre Històric perquè ho estudiés.
1: Josep de Font-rubí, gràcies per la teva trucada. Una abraçada, bonic.
4: No, bueno, no, només volia afegir que, bueno, aquí al Penedès tenim un grup de WhatsApp de donar coses, i realment també funciona fantàstic. Vull dir, el fet de... una cosa que no fas, no li dona servei, posar-ho allà i immediatament, doncs, alguna altra persona fa un ús.
1: Ja triguem amb els grups de WhatsApp, que veig que són a cada població, n'hi ha un. M'ho apunto a veure si vaig a Molins de Rei. Una abraçada, Josep, fins ara.
4: Molt bé, a
1: vosaltres. Al 677-38-77-19.
5: He de dir que la Teresa ens ha enviat l'enllaç.
1: Ai, passa mal.
5: Si et vols, ja te l'he passat, ja. Si et vols afegir. I hi ha oients que també l'han demanat, que per ser hi ha oients també que ens diuen que a Dosrius hi ha un grup de WhatsApp també, a la Garrotxa, al barri del poble SEC de la ciutat de Barcelona, existeixen aquests grups de WhatsApps, potser n'hauríem de crear un de Catalunya Ràdio.
1: Ai, per favor.
5: Que hi hagués un intercanvi de... Mira, escolta'm, el Francesc Garriga té una torradora que ens pot interessar. Doncs mira, jo li deixo la meva PlayStation 3.
1: Per cert, que si entreu al WhatsApp i us esteu comunicant amb nosaltres, veureu que la foto de perfil és la Mar de Bonnou amb el seu looket, com diu ella, joies incloses.
5: Mira, la Sandra, perdona, et diu que ella és de l'equip de guardar i que si no guardéssim no existirien els museus.
1: Ai, tant de cor. És que jo soc molt de guardar. Per exemple, de la meva àvia només li he dit, mira, si mai faltes, 96 anys...
3: Déu no ho vulgui.
1: Déu no ho vulgui, les fotos són per mi. I la família ho ha respectat. Va, anirem a la publicitat i a la tornada, el 21 d'octubre.
5: Ui!
1: Que anem d'excursió, ara us ho explico, va.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
1: Dotze minutets i seran les dues del migdia, posarem punt i final a la solució d'avui, però us he de dir que d'aquí menys d'una setmana, el 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió!
3: Oh! Creu el divendres o no?
1: Dimecres, nena, dimecres.
3: Doncs què?
0: No n'estàs bé.
1: Home, a veure, perdona, podeu venir, com a públic?
5: Primer de tot, Marta, costa't el micròfon per parlar de la ràdio.
1: El micròfon, per favor.
3: Primer dia de ràdio, és el meu primer dia de ràdio.
1: Per favor, per cert, m'està dient la Lívia, ara us explico això de l'excursió, que diu, si els oients ens envien els enllaços dels grups que fan intercanvis... Nosaltres ho recollirem tot i ho enviarem al Club de la Solució. Per exemple, posarem Vallirana i l'enllaç del grup.
5: Home.
1: Molins de Rei i l'enllaç del grup. Sant Joan de les Abadesses i l'enllaç del grup. Per tant, si formeu part d'aquests grups d'intercanvi de coses, envieu-nos-ho al WhatsApp i nosaltres ho farem un recull i el tindreu al Club de la Solució.
5: Sí, perquè hi ha molts oients que ens estan demanant. Per exemple, a Granollers hi ha un grup de WhatsApp, a Lleida hi ha un grup de WhatsApp, investigarem.
1: Investigarem molt fort. El 677-38-77-19, si voleu formar part d'aquest Club de la Solució. Jo us estava explicant la sortida. El 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. On anem? Doncs a la UPC. Estarem a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Podeu venir, ara bé, hi ha poques localitats. Apunta, Marta, no whatsappegis amb mi ara.
3: No, que estava mirant la meva foto.
1: Estava mirant la meva foto.
3: Bueno, perquè m'ho has dit, que miréssim el grup. 72,
0: perquè va dir que se suïcidaria abans de fer 50 anys.
1: De veritat?
0: I es va matar abans dels 50.
1: Abans dels 50, Gabriel Ferreter?
0: Sí. L'any 72, em sembla, 71.
1: L'altre dia vaig recomanar un dels seus poemes.
0: Sí, és increïble.
1: Kensington, es diu el poema. És que la flor era groga. Busqueu-lo, que és preciós, aquest poema. A tot això, que us deia que anem a la Biblioteca Gabriel Ferreter, no. Que voleu venir, no voleu venir. Voleu venir, oi? Doncs us explico com.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Envia un WhatsApp també al nostre número de WhatsApp, al 677-38-77-19. Vull venir el dia 21 d'octubre a conèixer tot l'equip de la solució. Ho farem en directe a la una del migdia. Evidentment que ho farem a la una del migdia en directe. Voleu formar part d'aquesta solució en directe? Hi haurà regal. Hi ha un regal?
5: Ui!
1: Ai! Mira, altres on no. Hi ha 25 unitats d'un regal molt xulo.
5: Exclusiu.
1: Exclusiu.
5: Únic.
1: No ho hem fet mai.
5: Genuí.
1: Sempre
5: ho té la
1: tienda,
5: tu i
1: jo, ara.
5: Bueno, ja va una mica d'això.
1: Us hem de dir, Víctor, prepara'm un aplaudiment molt fort, perquè entre tots els que vingueu, sortejarem un nou model. El nou model, la nova creació.
5: El nou model es presenta en societat.
1: De la tassa de la solució!
5: Avui que parlem d'endreçar i d'acumular coses, us posem un onco.
1: Però escolta, un onco no, aquesta no. Llanceu les que teniu, que no feu servir per res.
5: Clar.
1: I love Albacete, m'entens? I que entri la de la solució.
5: Allò que ha dit la Montse, separem, ping, ja està.
1: Voleu venir a veure'ns en directe, a conèixer-nos? Estarem en la prèvia, en la post, ens posarem cara, podrem estar a prop vostre, ens podreu explicar el que us doni la santa gana i estareu amb tots els altres oients de la solució. Per tant, voleu formar part d'aquest dia en exclusiva, 21 d'octubre, ara mateix... Un WhatsApp. Vull venir el 21 d'octubre. Recordeu, només 60 places i ara obrim 10 places més. Som-hi. A tot això el Nil em diu, escolta, com que en Gabriel Ferreter...
5: Ai.
1: No és el poeta. La biblioteca de l'UPC és en nom d'un ex-rector de la universitat.
3: Això és un ex-teu.
0: Deia igual.
5: Moltes gràcies.
1: Deia igual. Potser també escrivia poesia. Saps? Sí, i potser segur. Kensington és aquest Gabriel Ferreter i no pas del poeta.
0: Potser aquest no es va matar, segurament.
1: No, esperem que no. El 677-3877-19, que ens diu en Fran?
5: Doncs mira, acabo de rebre un missatge de la Carme, que diu, moltes gràcies, estic molt contenta. Per això que haguem decidit agrupar tots els grups de WhatsApp.
1: Acumular.
5: Acumular.
1: Ai, gràcies, que bé.
5: De WhatsApp. Perquè Esplugues, hi ha sastrinyols on es recullen tot tipus de coses i després les acaben venent a altres llocs. La Montse guarda peluixos i joguines dels seus fills. I ara hi juguen els nets.
1: Mira, per exemple, una cosa. No, ma mare va guardar un peluix meu, de quan jo era petita, que em va fer una il·lusió tan tremenda que me'l donés quan va néixer el meu fill, i també un parell de mantetes. Home, clar, si no ho guardes, això no ho pots donar mai.
5: I et dic una cosa.
1: La Marta, no facis cara de fa.
3: I quin és el problema, si no ho pots donar mai?
5: La Cristina ha guardat roba de quan ella era jove, quan ella diu que era jove, i ara la seva filla de 19 anys se la posa. No em diguis que això no és pràctic i útil.
1: La Montse se l'ha sentit de fons, que diu, està molt bé.
3: Està molt bé, si ella va bé, doncs ja està bé, al final, no? És com...
1: També és veritat que potser no cal que deixem un llegat de tota la roba i tots els texans. Podem deixar una peça, la que li tinguem a pressa, i de dir, aquelles sabates, aquella bossa de mà, aquella jaqueta, alguna cosa que signifiqui alguna cosa.
3: Mira,
1: no?
3: Una de les coses per les quals no m'he casat, també, penso sempre, hosti, compres un vestit per no posar-te'l mai més. I llavors la gent que... Després hi ha les dones aquelles que el treuen un dia perquè se'l provin les joves.
1: Jo me'l vaig emprovar, la meva iaia.
3: Bueno, però n'hi ha que ho fan perquè ho provis i vegis que tu no t'entra. És que jo estava molt prima.
1: Oh, quina mandra,
3: jo quan
1: per
3: em
1: favor.
3: Vaig casar pesava 57 quilos. Llavors hi ha mares que per ridiculitzen favor. Perquè t'emprovis el vestit de sogra.
1: Ai, per favor, espero que no sigueu d'aquestes i que les vostres sogres tampoc ho siguin. El 93-201-7474, última trucada, si és que hi ha algú que ens vulgui dir alguna cosa excepcional del seu ordre, de la seva neteja, de com treu coses de casa per alleugerir aquest pes de les coses que remuguen, com ens deia la Clara Massons.
5: El Francesco de Cerdanyola té una pregunta. És col·leccionista d'ampolles de cervesa, en tinc més de 500. Diu, quina és la posició sobre això de les especialitats especialistes sobre la gent que tenim col·leccions i que ocupen molt espai.
1: Va, Clara, comences tu. Col·leccions.
2: Si la col·lecció dona plaer fer-la i tenir-la i observar-la, endavant. Si és acumulació, no. La diferència entre col·lecció i acumulació és que la col·lecció sabem el que tenim i el que ens falta. I acumulació, no. És un caos que acumula pols.
1: Per tant, recomanes tenir-ho tot amb un Excel, o un Access?
2: Sí, cadascú ho sap com gestiona la seva col·lecció. Però si tenim clar que és col·lecció i no acumulació, endavant. Si són caixes i caixes apilades de
1: d'acord,
2: coses...
1: D'acord, entenc.
2: Aleshores no. És la diferència entre un museu i un magatzem.
1: Que és dura, la Clara. Clar. Vols dir què en penses?
3: Sí, el mateix. Vull dir que cadascú, que sempre dic, ha de saber per què guarda una cosa i si li dona plaer o no li dona plaer i si se sent bé. Ningú ha de preguntar, no? Si jo guardo una capsa de record petita, no? Al final és, jo no li tinc de preguntar a ningú si està bé o està malament. És la capsa que jo tinc. Clar, en el moment en què potser tu sí que tens 3 habitacions i no saps què fer, o estàs preguntant per què tens un problema. Si no, és que no ho preguntes.
1: L'altre també us demanaré. Sempre hi ha un calaix a casa o una cistella sobre la cuina que s'acumulen merdetes.
5: Sí.
1: Que és una mica, si ho tenim tot superordenat i tot classificat i hem pres decisions, hi ha d'haver-hi com un calaixet desastre. Esteu a favor o en contra d'aquest calaixet desastre?
2: Si és només calaixet, cosa que dubto, sí. Però és que a vosaltres que us agraden les dues Catalunyes, hi ha dues Catalunyes. Les que tenen una cosa per cada lloc i les que no. Si tu saps el que deia la Montse de l'organització, si tu saps on va cada cosa,
1: ma mare,
2: això és una cistelleta només amb un parell de medicaments i el carregador.
1: Taps de boli, un clip.
2: Aquí.
0: Una moneda, que és un detector.
2: Sí, sí, sí.
3: Una goma de pollastre i una pinça de la roba.
5: Sempre.
2: Anem a parar el que no té lloc.
3: És absolutament cert,
0: els nens.
3: Jo besuro a les cases de les persones amb el que tenen a la fruitera de la cuina. Si a la fruitera de la cuina no hi ha fruita, hi ha una pinça de cent de la roba, una moneda, un boli...
1: Un llapis
3: i una goma de pollastre...
1: I la targeta de la deixalleria.
5: Sí,
1: i
5: la fila.
3: I un clip.
1: El que passa és que vaig fent fruitera, aleshores quan ja acumulo molta merda poso una altra i aleshores tinc 18 fruiteres i 47 cistelles. Deixeu-me rebre una trucada, que demanaré que sigui exacta, podrida. El més ràpid possible, perquè crec que és una dada que ha d'entrar. Joaquim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: Acabo amb tu?
7: Molt bon dia. A veure, jo soc de Guardà, i la meva filla també és de Guardà.
1: D'acord.
7: Però el bo del cas és que ella, que tot el que guarda, no vol res a casa seu. M'ho porta a casa perquè li guardi jo.
1: Sí, clar, toca't els nassos. Un aplaudiment per la filla d'en Joaquim, clar que sí. És un win. Jo també soc d'aquestes. Ho vull guardar, però que ho guardin els meus pares. No, si allà ens ha de tenir un lloc. Escolta'm, teniu lloc. Joaquim, gràcies per aquest matís, perquè no havia sortit i crec que era important.
7: Quan estava a la Marina, de que mandava la meva nòvia.
1: El què? Quan estaves a la Marina, què?
7: Quan estava a la Marina jo escrivia a la meva xicota, li escrivia cada dia.
1: Sí, que maca.
7: I encara tinc les cartes de com escrivia.
1: Ostres!
7: I tinc 79 anys.
1: Oi, ho has de digitalitzar i compartir, això.
2: I buscar la Marina.
1: Una abraçada, Joaquim, fins ara.
7: Adéu, bon dia!
1: Adéu, bon dia, adéu. Déu-n'hi-do, per gustos colors, crec que guanya la Catalunya que guarda,
5: Sí, la guarda, com que el Jordi diu, té 45 anys, i vaig guardar totes les meves joguines, i ara el meu fill, de 7 anys, hi juga. Em fa molta il·lusió veure quan hi juga, però de tant en tant veig que no es tracta igual que jo, i m'agafa un cobriment. Això també passa.
0: Que no li donarà al seu fill. Però una cosa seriosa, Elisenda Carot, directora de La Solució. Avui és dimecres 14.
1: Sí.
0: La setmana que ve és dimecres 21.
1: Sí. Doncs
0: pues ja anem a l'UPC.
1: Ah, però si no vols venir, si no em passes factures, estàs més que convidat.
5: Has d'enviar el nom, cognoms i DNI, també.
1: Ai, senyor, avui hem parlat d'aquelles coses que generen un pes a la nostra vida. Sou de deixar, de llançar o de guardar. Doncs Catalunya ha quedat dividida. Jo crec que han guanyat una mica més els de guardar. Però guardar amb sentit, que és el que deia la Montse Cotier, i sobretot no guardar coses per guardar-les perquè després ens remuguen, com deia la Clara Massons. Avui hem parlat amb dues expertes de l'ordre, les podeu trobar, mireu, la Montse Cotier, @MontseCotier a Instagram, i la Clara Massons, la trobeu a www.claramassonsordre.com. Clara i Montse, moltes gràcies, estimades.
8: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Marta, Malcolm, ens sentim la setmana que ve, però ja divendres,
2: Ja.
1: Bueno, si voleu venir dimecres,
5: no.
1: La gent us estarà esperant amb candeletes i us aplaudirà molt fort. Només pels vostres egos hauríeu de venir.
2: Sí, clar.
1: T'han dit la boca petita. Fran, tornem demà,
5: Demà ens veiem.
1: Demà parlem de menopausa. Senyores i senyors, molt atents demà, fins que se'ns acabin les respostes.
9: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana. I, mentrestant, Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna. El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha admès que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per interceptar míssils i drons russos i evitar així morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
1: Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però que els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de l'Estat si les eleccions generals es fessin ara, també a Catalunya. Ho recullen els últims baròmetres del CIS i del CEO, que mostren que la preocupació per l'habitatge continua en màxims. El Centre d'Estudis Català també augura una victòria del PSC al Parlament i una pugna entre Esquerra i Aliança Catalana per la segona plaça.
3: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, els tractors han tornat a Barcelona. Uns 200 vehicles han col·lapsat durant hores la Gran Via per denunciar un empitjorament del sector pels sobrecostos. Els pagesos han reivindicat una rebaixa del preu del gasoil que s'ha encarit un 60% en un any.
1: La circulació en alta velocitat entre Catalunya i Madrid per les dues vies es podria recuperar a principis de la setmana que ve, segons Adif, si abans s'ha pogut retirar la locomotora incendiada dilluns a l'Aragó. Aquest dimecres els retards no han sigut tan importants. Sí que ho van ser dimarts, quan hi va haver aglomeracions a l'estació de Sants. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
3: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
0: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Ai, ai, ai, ai, venen dies intensos. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Tu, això de les 5 ja me n'oblido del tot, no?
2: El que deu ser. És que no té ni present, ella.
1: Ni se'n recorda.
2: Clar.
1: No, allò que fèiem l'any passat, que veníeu a les 5 menys 10.
2: A mi m'agrada fer-me enyorar, Francesc.
1: Sí, sí, ja ho he vist.
2: Soc així.
1: Sí, sí. Marta Montaner, com estàs?
3: Com va, rei?
1: El Roger no ve avui?
3: Ha anat a buscar infusions.
1: Ah, home, llavors ja començarem el programa quan les infusions.
3: El primer sempre és lo personal.
1: Ja, les infusions sabem que són molt importants.
3: Sí, Francesc, ho deixaries amb una parella si vota una cosa diferent, radicalment diferent a tu? Ostres, és un gran tema aquest, eh?
1: Jo crec que, o sigui, no ho deixaria, però sí que és veritat. Apareix un senyor aquí amb unes infusions corrent.
3: Sí, t'arriben.
1: El Roger Canadell. Jo crec que a la llarga provocaria discussions, xocs, perquè sí que m'ha passat de tenir amb algú una mica d'idea de dir, hòstia, és que això, cada dia això és una merda, tu. O sigui, cada cop que surt aquest tema ens hem d'enganxar.
3: No, clar.
1: No? Tu t'ha passat? No t'ha passat.
3: Mira, per mi és un tema importantíssim. Poques vegades m'ha passat, sempre he estat bastant alineada al que votava la gent amb qui m'embolicava. Però sí que és veritat que fa poc jo m'estava embolicant amb un noi i va arribar un punt que vaig pensar, jo he de preguntar què voten aquest noi, perquè és que això
1: però
3: no puc arriscar.
1: Tu
3: no votes? Bé, però jo dic no voto. Clar, jo el que espero és que l'altre em digui no, jo tampoc. Bé, o sigui, depèn de per què no voti, però en principi... O no, però jo que sé, vull saber què vota, perquè ja...
2: També I per dintre de no tot el ventall...
3: Tenir una ideologia molt marcada.
1: Absolutament. Hi ha línies vermelles, no cal dir-les.
3: És que no ho sé, perquè en realitat no m'ha passat mai.
1: Ah, diu, jo voto...
3: Sobre paper diria que hi ha línies vermelles, però després jo penso que quan estàs drogat d'enamorament i plena d'hormones, no a mi poder em miren els ulls i em diuen que volen que Franco torni i dic, fes-me un petó.
1: Pues que torni, Franco.
2: Saps? Però sí, arribaria un moment que aquesta bombolla d'enamorament pataria i aleshores, exacte,
3: les maletes sentiria,
2: i cap a casa.
3: Però és veritat que vaig pensar, o sigui, sí que em passa que a la llarga quan m'estic embolicant amb un noi, hi ha un punt que penso, si no traiem ja aquest tema, jo em puc enamorar perdudament d'algú que no sigui gens de la meva corda ideològica, sabent que això a la llarga seria fatal. I l'última vegada que ho vaig preguntar, que en comptes de preguntar què votes, que és massa així, és les properes eleccions, ara és un moment,
2: qui votaries? Sí.
3: Perquè tu...
1: Soc del CIS.
3: Com ho veus? Se'm va respondre... No ho sé, m'he de llegir tots els prospectes electorals.
1: Sí, perquè
3: els
1: són gairebé sí, prospectes.
3: Els tríptics electorals.
1: I això què et va generar?
3: Un malestar, Francesc, profund. Un malestar profund i intens.
1: Roger Canadell, has aparegut amb les infusions.
4: Sí, avui sóc l'encarregat dels cafès.
3: En Roger torna a tenir parella, Francesc.
1: Ja oficial?
3: En Roger va tenir un desamor molt important la setmana passada.
4: Els límits que et vaig marcar divendres s'han esborrat.
3: Ara hem descobert que això passa moltes vegades amb els amors primerencs.
1: Sí?
3: Que el...
4: Sóc aquí, Juli.
1: Ja ha arribat.
4: No, que la decepció, perdo la parella.
3: Que la decepció que va tenir en Roger era fruit d'una confusió. I per tant ens hem reenganxat en el rumb cap on anàvem.
1: Que bé.
3: Sí, oi? Tranquil·litza.
1: Que bé. Ho deixarem aquí perquè ahir ja vam generar molt enrenou. Jo no sé lo de missatges que he rebut.
3: Del teu ex.
1: Però d'altra gent. Ahir com vas parlar? Jo pensava...
3: És que tu et vas deixar anar molt.
1: M'han arribat a dir, jo només pensava en els teus pares.
3: Clar.
1: Laia Tudel, m'ha dit això. Doncs ja està, doncs ho deixarem aquí.
3: Sí que els teus pares, però els teus... Imagina't els meus. Vull dir que els pares en general, pobres.
4: Ho han d'aguantar.
3: Ells ja et crien, t'eduquen. Cada dia de la teva vida llegint-te contes abans d'anar a dormir. Tot perquè acabis tu aquí a la ràdio explicant que encara et portes amb el teu ex i dorms amb ell.
1: I no, això tot que pensen... A veure quan ens ho expliquen a nosaltres.
2: Exacte, me n'haig d'assabentar per la ràdio.
3: Me n'he d'assabentar per la premsa.
4: Cal explicar-ho tots els pares i ells no volen que els expliquis.
1: No, ja, però clar, s'ho troben a la ràdio.
2: Si després la veïna els explica a ells, és ben raro.
3: Això en un poble és...
1: El tricicle, tu...
3: Ai, mira, són sortes.
1: Els de Junts, al carrer.
2: Quin blanc més maco que tenen els cabells.
4: Ah, jo sé quin programa han anat.
3: És un blanc de rics.
4: Avui sortirà el cap de setmana.
2: Ah, el suplement.
3: Ah, Roger, avui he tingut una cita amb Roger Escapa.
2: Ah.
3: Els dos Rogers.
4: Hem anat a dinar al Ràbits, que jo no hi havia anat mai.
1: Home, aquí, boníssim.
4: Sí.
1: Ginar amb l'Ostrell el dia abans que tornés Puigdemont.
4: Però és barat, però és bo. Jo em pensava que em convidaria, perquè era idea seva, d'haver anat al Ràbits, i quan hem arribat a la barra que treuen el datàfon i l'escapa treu la seva targeta de crèdit. No he vist de quina entitat era. I
3: a la pròxima sigues més seriós, sí, sisplau, i porta'ns aquesta informació.
4: Demano disculpes, perquè això també diu molt d'una persona de quina entitat bancària ets. Sí. I jo ni he tret la meva, perquè donant per fet que qui proposa anar a dinar és qui paga.
3: Absolutament.
4: I què? Total, que diu, m'ho divideixes entre dos.
3: Què?
5: Jo he hagut de treure el mòbil mirant quina targeta pagava, perquè tenia previst. Escapa,
1: estem fent un shaming.
3: Exacte, perquè tu en ell has dit, em sembla perfecte, clar que sí. Tu deixes propina o no?
4: Jo quan em conviden, com que no ho sé gestionar gaire, un cop han pagat ells i sortim a fora, dic, merci, eh?
3: No, has de dir, la propera pago jo.
4: Sí, merci, eh? Però no es crea un moment de tensió de dir, no, jo també vull pagar. Si veus que ell està molt convençut que vol pagar, el deixes pagar.
3: I si està molt convençut de fer-ho, meitat i meitat, també t'hi pot haver.
4: No li han ni passat pel cap.
3: Molt malament aquí Escapa, eh?
1: Ai, pobre Escapa.
3: Veus, no passa res.
1: Home modern, l'amic.
2: Però ha anat bé la trobada?
4: Ha anat més bé del que em pensava.
1: Ah, mira.
3: L'Escapa pensa que tots són virtuts. O sigui, un tio que és alt, que és intel·ligent com és ell, que té aquesta manera de radiar preciosa, que és que per un defecte que té, que resulta que és aquest, que és garrepa, mira, tot fos això. Tot fos això. A mi m'agradaria tenir només aquest defecte. Però sóc garrepa i a sobre moltes coses pitjors.
6: A veure si tant de bo arribo a final de temporada i te'n trobo un de defecte, Juliana.
3: Com ets, Nino? Em tens d'un mimat.
1: Tira, va.
7: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
8: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Passen 2:15. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
4: Algú té alguna cosa a comentar?
2: Aquesta sintonia.
4: I no sé si és bona o no és bona o...
2: Ha vingut l'exèrcit aquí a casa.
3: Jo trobo que és bona. I en qualsevol cas, abans de dir res, deixeu-me que quedi molt clar que aquesta no és una informació oficial, és una informació dels panots de Barcelona, és el que els ocells estan xiu-xiuejant entre arbres, sí, últimament. Tu passes per Passeig de Gràcia i t'hi fixes.
4: No pots ni parlar.
3: I estan els coloms comentant això. Diuen que ja hi hauria presentadors oficials per les campanades de TV3.
4: Es va d'hora, no?
3: Sempre es va d'hora.
2: No, l'any passat es va anar abans.
4: Encara més d'hora.
3: Home, l'any passat van anunciar-ho a la presentació de temporada, a
2: setembre.
4: Exacte.
3: Perquè tenien por que ho diguéssim nosaltres i no a RAC1. El cas és que, en principi, aquests presentadors ja estarien tancats i serien, per sorpresa,
4: Ara de dir, hi ha un giro?
3: De ningú.
2: Nosaltres,
3: I ara em fa por dir-ho perquè no vull que ningú tingui cap ensurt. Laura Escanes i Miqui Núñez. Sorpresa poca, alegria molta.
2: Exacte.
3: Si això fos així.
4: A mi funciona molt aquesta parella.
2: Si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
3: Absolutament. De fet, a mi em sembla molt de cadena seriosa tenir els teus presentadors de les campanades.
4: Sí, tenir un clàssic de cap d'any.
2: Exacte,
4: a mi em sembla molt bé.
2: A mi també, em sembla bé repetir.
3: Veurem si el senyor Trescat confirma aquesta informació que els ocells no paren de passar-se.
4: Estan ventilant el Passeig de Gràcia, els ocells de Barcelona.
2: M'està encantant la travessa VIP, nois. Vaig al dia.
4: Estic rebent bastant feedback, de gent que ho està mirant.
2: I Roger,
4: no vull fer spoiler, però sembla
2: tampoc,
4: que...
2: No, jo tampoc, però ves fent-te unes patatetes,
4: sembla,
2: vale?
4: Que hi haurà patatada aviat.
2: Patatada o amanida, el que tu vulguis.
4: Patateta aixafada amb oli i sal.
3: Sobre la taula.
4: Boníssima.
3: Doncs sí,
2: molt sana també.
4: Molt bonita.
3: I és el que més enyores quan viatges.
2: No. La patata, la patata aixafada, no, carinyo.
4: Trobes a faltar el pa amb tomàquet i els ous.
2: El formatge, exacte. Fer-me l'esmorzar, que a mi m'agrada fer-me amb les meves torrades i el meu oli verge d'oliva extra.
3: Jo crec que depèn molt del viatge, però quan fas un viatge... És que això ja és una conversa de
4: molt de nínxol.
3: No pot ser més de pijos, però si tu te'n vas als Estats Units i tornes, jo el que més volia era menjar-me una patata bullida.
2: Tia, jo no.
3: Perquè volia algo que em desprengués hort. Volia una hortalissa a la meva boca.
2: Un enciam, un tomàquet...
3: Sembla mentida que ens agaféssim els tomàquets d'ells.
2: Però la patata, com a tal, la patata bullida, aixafada.
4: Perdona, la patata la van portar ells, també?
3: No, és el que t'estic dient, que sembla mentida.
2: Ah, sí, sí.
3: I ara allà una patata bullida sembla que demanis un miracle.
4: No, sembla que sempre hagi estat nostra i no.
3: I no. De fet, és molt interessant, quan vas, per exemple, al Museu de Pedralbes, que és una experiència que recomano molt, a més és gratuït cada diumenge,
2: vale,
3: a partir de les 3, em penso.
2: A mi em tens, eh?
3: És preciós, aquell monestir de Pedralbes, i hi ha molta explicació de l'època medieval catalana, espectacular. I clar, a mi em va xocar molt perquè van decidir fa uns anys que l'hort volien que fos una recreació real de com era quan hi vivien allà les monges.
4: I trobaves a faltar coses, oi?
3: Clar, hi havia.
4: Hi havia patates.
3: Molt poques coses, clar, només menjaven cols.
4: No hi havia res.
3: Doncs la col és fundacional per la nostra
2: la
3: tradició.
2: També, eh?
4: Molt bona.
2: L'única es posa malament de vegades a la panxa.
3: Ui, uns pets. No, després de les carxofes és el que més pets a mi em genera.
4: El calçot tampoc ajuda.
3: A mi la carxofa, jo em menjo una carxofa al forn il·lusionadíssima i després me n'empenedeixo, no 2 dies, mínim 4. Quatre tirant-me uns pets espantosos.
2: Si tens una al·lèrgia, també, gràcies, llavors.
3: No, és que... prou.
2: De què va el programa?
4: Sí, podem començar.
3: Deia que sobre la travessa... No sé com
2: a la travessa VIP.
3: Que sobre la travessa VIP realment no acaba d'estar molt clar tampoc com ho hem d'enfocar com a programa, perquè com que no és un format que s'emeti per la televisió com a Eufòria, yeah, i per tant s'entén que bàsicament l'endemà els continguts han caducat i per tant no fas spoiler a ningú, aquí és més complicat, perquè és que clar...
4: Tothom va al seu ritme, mira.
2: Però crec que la gent... van a un ritme també, ells, de creuer, publicant sempre els dimarts 2 episodis, que ja no és només un, és que en tenim 2, regió doble, jo ben contenta, però vull dir que estan passant una de coses, hi ha una d'eliminats,
4: però estem arribant al final.
2: Tinc unes ganes de voler-ho compartir amb l'audiència, però no m'atreveixo.
4: Quants en queden?
2: És que n'hi ha uns que ja són finalistes, directes.
3: Però clar, o sigui, algú ens hauria d'explicar, de fet algú és el senyor Trescat, aquesta estratègia lamentable.
2: Què hauries de la seva?
3: Sí, per començar, perquè fas una travessa, i a sobre una travessa VIP i la mets en digital i no per la televisió. Això és que ja és al·lucinant. Però sobre això dels 2 episodis...
4: Tu els haguessis publicat tots de cop.
2: Jo ho he agraït, eh?
3: No,
2: jo...
4: Una a la setmana.
3: Si jugues al joc d'una a la setmana, és una a la setmana. Des de quan 2 a la setmana? Per què 2?
2: Jo ben contenta. Clar. Ho estic gaudint molt, de veritat. I mira que m'havia desenganxat de la travessa, amb les altres edicions, però aquesta m'està encantant.
4: A la que s'hagi més l'últim capítol, jo crec que llavors sí que podrem comentar-ho de com ha anat, quins
3: sorpreses,
4: qui no. Sorprès,
3: què comentaràs, perquè encara estàs mirant Eufòria, la primera part HBO.
2: Però Eufòria de la Zendaya.
3: Sí,
2: no
3: sí, encara estàs per la primera temporada. Vas veure 2 episodis.
4: Va sorprendre tanta gent despullada i drogada en tot.
3: Doncs això, veus, a la travessa no t'ho trobaràs.
4: No, això no. Va, anem al WhatsApp del programa, al 677-27-10-58, perquè ens ha escrit un oient que aquest cap de setmana ha viscut una situació que fa pocs dies vam anticipar aquí el programa. La qüestió és que ella i el seu nòvio, el novembre de l'any passat, van comprar-se 2 entrades per anar a l'últim concert d'Oques Grasses. Però coses de la vida... Uns mesos més tard ho van deixar.
3: És la vida, no? Sí.
4: Aquest dissabte hi havia el concert. I ells seguien tenint les 2 entrades.
3: Uf, avui el programa és més backup que mai, veig. Sí.
4: A partir d'aquí, ella mateixa ens explica com continua la història.
2: Començo a estar tocada, jo, eh?
4: Sí.
3: A mi aquesta cançó em destrossa perquè era una de les meves cançons amb el meu ex i cada cop que la posem...
4: Saps que estic com tu, que a mesura que passen els dies... Noto cada cop més el buit d'oques.
2: Sí, la tristesa.
4: Digues que s'ha acabat ja.
2: Sí, sí.
4: Hola, perfectes. Us escric i us escolto cada dia des de Brussel·les. Estava escoltant el programa de dilluns sobre oques i dir-vos que jo vaig anar al concert amb el meu ex italià.
3: Mare meva. També a sobre italià havia de ser l'exnòvio. Ens ho posem difícil.
4: Vam acabar abraçats després de 7 mesos de contacte 0.
2: Això ja és una tortura.
4: Plorant amb sort de tu, una cançó que, per cert, ell va cantar al casament de ser germana a la Toscana.
3: Ah, que a sobre és músic! També les nostres oients els agrada posar...
4: La Marta s'hi ha posat la pell de gallina, literal, la pell del braç.
2: Sembla un eriçó.
4: I en aquest punt del WhatsApp també us diré que es torna tot una mica com estrany, perquè diu, Juliana, si vols te'l presento.
2: Ah.
4: Així feu un intercanvi.
3: Mi viatge molto.
4: Ella parla italià.
2: Però no, ella viu al 2400.
4: Sí, diu... Així
3: ella l'oient, que no jo.
2: No, tu no.
4: És que diu, així feu un intercanvi lingüístic o de llengua. I dibuixa una llengüeta aquí. Ell és molt...
3: Dibuixa una llengüeta, m'agrada, perquè...
4: Un emoji. No ha fet una aquarela.
3: S'ha fet un esbós.
4: Diu, ell és molt sexy i està enamorat de Catalunya, que no de mi. Em sembla surrealista i em sembla preciós aquest missatge.
9: També afegeix, em feu connectar amb la Terra des del cor d'Europa.
3: Sí, ella és el cor d'Europa, ben bé.
9: Sou una institució, us estimo.
2: Que maca, ella. L'estimo a ella. Ella és molt perfecta.
3: I directament li...
2: la vida no li ha posat fàcil per ser tan perfecta, eh?
3: Gens fàcil. Bueno, i ella tampoc s'ho ha posat fàcil, perquè en aquest concert tampoc era de vida o mort.
2: No era una operació cor obert, que si te la perdies resulta que t'endreçaven al cementiri.
3: No.
2: Llavors, ella també mira si li, si li agrada jugar amb el risc. Jo l'entenc perfectament, perquè una bona anècdota com la amb el teu exnòvio italià, Buenorro, a Oques, després de 7 mesos, és que no te la pots perdre. I sempre t'empenediràs de deixar anar una anècdota, que a mi això m'ha passat aquest cap de setmana. En qualsevol cas, aquesta oient perfecta, jo vaig a Brussel·les d'aquí poc.
3: A fer què?
2: Coses meves personals. A treballar, Marta. Vaig a gravar Club Tàndem.
3: Molt bé.
2: Josep Carné.
3: Que bé.
2: Que va viure a Brussel·les moltíssims anys.
3: Que bé.
9: Estàs proposant una...
2: Convido aquesta oient a quedar.
9: Una quedada.
3: Molt bé.
2: Amb ella, que no amb el seu exnòvio italià, perquè no tinc cap interès en ell, però amb ella sí. Perquè aquesta, noia, té, aquesta noia és una mina.
9: Invitació. Aquesta noia, ja es veu,
2: és
9: on. Aquesta...
2: És un diamant en brut.
9: Aquest WhatsApp és millor que molts guions que hem fet en aquest programa. Bé, a 4 minuts. Arribem a 2:15. Un dia més que hem de parlar de Maria Pombo, però no del seu gat en Plutó, ni tampoc pels premis Ídolo, Marta.
10: Però potser sí que hem de parlar de l'ídol de la família. Però anem a pams, perquè el titular gran és nova polèmica al canto de Maria Pombo. Una polèmica que us haig de dir, de la qual no se n'ha fet ressò ningú.
2: En absolut.
10: Jo estic al·lucinant. Per un moment em vaig pensar que estava boja i que allò només ho havíem vist nosaltres. O que era IA o que era, jo què sé, un muntatge. Doncs no, de seguida ho expliquem. Per mi és de les coses més grosses que ha fet la Maria, des de que tinc internet i la segueixo.
2: A mi és el que m'al·lucina, que hi hagi tanta polèmica quan ella diu no m'agrada llegir, que en el fons és una,
3: mira,
2: una ximpleria.
3: No, i en el fons va molt lligat.
2: Sí, i en canvi amb això ningú digui res.
10: Però mira, Juliana, potser és tan i tan evident que ja no és ni notícia. No ho sé. Llavors, com bé deies tu, tot ve d'aquella polèmica vintage de fa un any sobre llegir. Que recordem que la Maria va dir que a ella no li agradava la lectura i això va provocar un gran terratrèmol.
11: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Y hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
10: Una polèmica que va tenir moltes conseqüències, va ser un efecte dominó, com per exemple que la Laura Escanes i ella van deixar de ser amigues, o encara més greu, va provocar que la Pombo comencés a llegir llibres, com el de l'assistenta.
9: Bueno.
10: Sí, sí. I el cas és que la Maria des d'aleshores ha fet com una mica marxa enrere de les seves paraules i ha anat volent demostrar que sí que li agrada i respecta la literatura. I aquest cap de setmana en vam tenir una demostració. Perquè us heu d'imaginar la família Pombo, crec que el complet, o gairebé el complet, passant el cap de setmana amb el dia de la hispanitat pel mig, a Adrados, el Pueblo, que és aquell municipi de Segòvia on també tenen casa, no heu de confondre amb la Casa Vaca, que és la de Cantàbria. Allà no hi tenien tant lligam històric, diguéssim, però en aquest poble Adrados sí, a Segòvia. I és un poblet de 113 habitants, segons les últimes dades de l'INE, on s'han fet una casa nova que és dels pares, si no m'equivoco, que s'havien venut l'antiga i, de fet, ho vam seguir al programa fa mesos, que vam mirar l'anunci d'Idealista i vam explicar com eren les habitacions, que hi havia molta cosa de caça, etc etc. Doncs bé, aquests dies hem tingut una mica de house tour de la nova casa familiar dels Pombo i un dels detalls que la Maria ens ha volgut mostrar és la llibreria. Això va ser per Stories i podíem veure tot de prestatges de fusta fosca plens de llibres. Una cosa que celebrem, no?
9: Home, i tant, és una bona imatge.
10: A mi m'agrada que una casa estigui plena de llibres.
9: A mi m'encanta, també.
10: Fa molta festa.
2: I a part que la tenen bonica, la prestatgeria. Jo vaig fer captura de pantalla perquè dic que encara ho aprofitaré per alguna cosa. Algun dia comentarem els llibres que llegeix la Maria Pombo. Després
9: és molt divertit.
2: Bueno, alguns els podem comentar.
9: Sí,
10: i també, com a element decoratiu, us heu d'imaginar aquesta prestatgeria que desprèn casa de poble, m'entens o no? Desprèn aquesta cosa també de tradició. Tres fotos analògiques com elements decoratius de quan les Pombo eren petitones. Uh-huh. Alguns títols destacables, perquè la Juliana aviam. I la Marina Porres puguin anar fent una mica de comentari pel Club Tàndem.
2: Serà complicat, però aviam.
10: Doncs mira, ara, si feies zoom en aquest Stories de la Maria Pombo, podies anar veient alguns dels títols. Ara els podem comentar. Per exemple, un de molt recent, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, 2025.
9: Novetat.
10: Carme Riera, En el último azul, 2019. Uh-huh. Un clàssic que crec que hi ha gairebé totes les cases. Sapiens, de Animales a Dioses, 2011. Uh-huh. Yuval Noah Harari, vale.
9: Sí, best-seller.
10: Mica de Matilde Asensi, El último catón.
2: una mica de thriller i terror amb Stephen King.
9: Home, un bàsic.
2: El que és Cazador de Sueños, ho llegeixo en castellà perquè és com ho tenen ells. També Tom Wolfe, Todo un Hombre, de l'any 98. Després te'n podies anar també a un, bueno, Juan Carlos I, Reconciliación.
9: Mira, vaig a buscar-lo quan està.
2: Sí, qui deu ser, no? És un llibre de memòries del rei emèrit que no acaba de ser una gran sorpresa venint de la família Pombo, vull dir, perquè ja sabem que hi tenen simpatia, etcètera, etcètera. Però, en canvi, sí que em va semblar força impactant veure que les stories de la Maria Pombo, d'aquesta llibreria que estem analitzant, a la part inferior, ben a la dreta, mira tu quina gran metàfora, ben a l'extrema dreta, hi havia un llibre d'aquests que es veuen ben antic, ben grocs, amb les pàgines allà que veus que s'estan a punt d'escardar.
3: No, que no és broma, que a vegades és perillós quan els llegeixes perquè pots arrencar les pàgines.
2: Un llibre on en majúscules hi diu Francisco Franco.
9: Sí que ho diu, eh?
2: Sí que ho diu. Jo de veritat que vaig necessitar comprovar que això no era mentida. T'ho prometo, eh? Sobretot perquè deia que no generava gens de rebombori, que ningú ho estava comentant. Salseologia sí que va fer una mica de cas, això, va dir, ha fet zoom en aquest stories. I sí que el vam fer, i de fet, gràcies a aquest zoom veiem que el llibre és de Centro de Estudios Sindicales, que era l'organisme que publicava aquests llibres de Franco, però no veiem el títol. Ens quedem amb l'incògnita de saber, no? Quin era? Que, sí. Que hem pogut investigar, hi havia diversos candidats. Hi ha Francisco Franco, Pensamiento Católico, però també la Cruzada Anticomunista, España ante el Comunismo, Pensamiento Económico, clar.
3: No, molt i molt, va escriure molt i molt.
2: Bueno, sobretot, no sé si ho escrivia ell, però el cas és que als anys 50, aquest Centro de Estudios Sindicales sí que recollia part dels seus discursos i del seu pensament i ho convertia en llibres.
3: Que aviam, podries tenir aquest llibre perquè t'interessa la
2: història. Com a peça de col·lecció també. Tot seria... Jo em vaig a casa d'algú i trobo allò, jo necessitaria una explicació,
3: una
2: com a mínim.
3: Una mica de context, però és veritat que si ho ensenyés algú altre, si es veigués a la prestatgeria d'algú altre, jo pensaria, mira, doncs...
2: Un historiador, no sé.
3: Sí, exacte.
9: Sí, com si és objecte d'estudi o tens un interès real per saber aquest home...
3: Clar, que et pugui generar curiositat.
9: Que escrivia, saps?
3: Però clar, la cosa aquí és que ja sabem molt també la corda d'aquesta gent.
2: A mi el que em passa és que en ple 2026 i amb les imatges d'aquest cap de setmana llarg, en ple Dia de la Hispanitat, de tanta gent banalitzant el feixisme, aixecant el sant al braç d'aquesta manera, banalitzant la figura de Franco, d'un dictador, pam, stories de la Pombo amb un llibre de Franco al prestatge.
3: Té una inconsciència total, que és el que em sorprèn. Perquè dic, si tu tens això a casa teva, almenys tenir la consciència i ser prou intel·ligent com per veure que si publiques això... En principi, perquè veiem que no ha passat.
2: Que no ha passat res.
3: Hauria de generar rebombori, i més sent Maria Pombo, que és algú que és que diu bon dia i ja està polèmica.
9: L'altre és que no hagi revisat la foto, que no sàpiguen en quins llibres té a casa
2: seva. Però mira, la Juliana, que és qui es va donar de tot plegat, no va poder evitar contestar-li les stories de la Maria Pombo, que li va enviar la captura de pantalla i tot, i la Juliana li va dir a la Pombo, que ja havien tingut converses prèvies, de la Maria contestant-li. Maria, el libro de abajo a la derecha es muy delicado. I tens raó.
3: Però és que jo ja no faig ni judici, però dic, tingues la consciència
9: que sàpigues que tens això publicat.
2: Però que la Maria ensenyi aquesta llibreria tan panxa sense donar-hi dues voltes vol dir que, o li bufa completament, o dos, que no hi veu pas el problema. I les dues coses són terriblement alarmants. Recordem que ella, el 2022, en el seu pas per la resistència, que encara no era la revuelta, va dir el següent.
11: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Uy, hay que superarlo. O sea, no,
2: això
11: a todo
2: no...
11: el mundo le gusta leer.
9: Això és quan va explicar que que no li agradava llegir.
2: No sé si tenim el tall de la Maria Pombo dient que per alguns era fatxa, per altres era roja. Que ella ben bé estava al mig, que mai ningú estava content amb el que es deia d'ella.
3: Que també el concepte roja, hi ha molta gent que se l'hauria de revisar perquè s'etiqueta ells mateixos com a rojos i poder tampoc saben molt bé el que significa.
2: Mira, ara el podem sentir.
12: Yo estoy en un nivel intermedio para todo. O sea, por ejemplo, los muy fachas,
13: ¿sí?
12: Yo para los muy fachas soy roja.
13: ¿Tú para los muy
12: fachas?
13: Y
12: para los muy rojos soy facha.
13: ¿Tú? ¿Pero para quién eres tú roja?
12: Pues te juro que hay gente de mi, no de mis amigos, pero de mi entorno que yo conozco que
13: para ellos eres
12: rojilla.
13: Eres echenique.
12: Sí. No tanto, pero rojilla.
3: Com ha de ser el teu entorn, eh? Com han de ser aquells sopars perquè es pensin que ets roja? No?
9: Home, sí, han d'estar molt cap a un cantó, molt, molt, molt fort.
2: Jo, les úniques publicacions que he trobat de mitjans quan he escrit Maria Pombo Franco a Google són d'una entrevista del 2019 que li van fer al Huffington Post, on ella deia: la gent segur que pensa que sóc neta de Franco o la dona de Abascal. Perquè aquí li preguntava a la periodista que se la relacionava amb Vox, que se la relacionava amb l'ultradreta, i llavors ella responia això, que no, es deuen pensar que sóc la neta de Franco o la dona de Santiago Abascal o jo què sé. I llavors defensava que ella no, que defensa el país, que li agrada viure a Espanya, etc, etc.
3: I aquí ja demostrava per mi una mica de ser algú que no passa res però no té gens clar el context en el que viu i que per tant actua per ignorància, que és gairebé pitjor que actuar a consciència, perquè ella deia que havia anat, per exemple, a una manifestació convocada per Vox, que ella havia ensenat que havia anat,
2: sí.
3: Perquè ella també és un clàssic seu el dia de l'Hispanitat, demostra que ha anat a manifestacions, etc, que no sabia que estava convocada per Vox. Home, doncs potser ens hem de mirar també
9: qui convoca les
3: manifestacions on vas,
9: on vas
3: a reivindicar-te, perquè surts de casa, et prepares, et perfumes i vas a una manifestació, almenys saber qui ho està organitzant.
2: 29 de novembre, eleccions, família.
9: Així doncs tinc moltes ganes de veure...
2: Què? De veure què?
9: Sí,
2: jo gairebé algun... que em posaré una vena als ulls per no veure
9: no,
2: res.
9: No, de si Maria Pombo i companyia deixen anar algun recado de cara a la intenció de vot, o fan alguns... algunes recomanacions.
2: Pot ser, eh? Jo crec que...
9: De manera indirecta, perquè seran unes eleccions que la cosa vindrà de molts pocs vots.
2: Jo crec que si la cosa el resulta favorable, sí que posaran alguna cosa, i potser si no el resulta favorable, també.
3: Ella fàcilment pot fer algun instastory previ demanant que es voti i tal, amb algun repost més cap al seu cantó, sí, sí. Sense ser extremadament explícita, però...
9: amb un punt d'intenció que... Bueno, n'estarem pendents.
2: Ella i el seu entorn, en general.
3: Sí, sobretot sí, sí. El seu entorn, totalment. Perquè ella també... Veus, això és el que em sorprèn d'aquest instastory, perquè ella, amb altres coses, sí que és molt conscient. Jo tinc la sensació que ella sap que no pot fer, depèn de quin moviment.
2: No ho puc entendre, tia. Estic?
9: Passen 6 minuts de 6:45. Ara farem una pausa i de seguida, dia gros aquí el programa, perquè torna Pau Espark.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana... i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: Pau Espar, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal?
2: Ai,
0: quina il·lusió que hagis tornat, perquè els oients ens demanen molt per tu.
2: I sempre escriuen malament el teu cognom, és una cosa al·lucina.
1: He de dir que això no és nou, el tema de no escriure bé el cognom, i no sé si arribaran a superar el que m'ha passat un dia, que és que em posessin Spark, com en anglès, que és S-P-A-R-K, final.
2: Spark, m'encanta, boníssim, que maco.
1: Per tant, això ja és un nivell. Sí que a vegades veig que reenvies algun missatge que falta l'H, bé, és difícil.
2: Com el jugador del Barça, també et posen Spark, oi?
3: També, ara, bueno, sí.
2: Ens has trobat a faltar, Pau.
1: Moltíssim. Jo us escolto cada dia, al final jo sóc un ferm oient del que no surti d'aquí.
2: Que mono és.
1: En diferit, això sí, perquè estic treballant normalment.
0: On
1: aquesta hora.
0: On treballes, Pau?
1: Al més nit, al 3Cat Info, amb la Marina Romero.
2: Ai, Pau, estàs segrestat pel senyor 3Cat.
0: Tu el veus, el senyor 3Cat? És a dir, tu quan arribes allà a la tele, a vegades te'l creues?
1: És que hi ha més d'un senyor 3Cat.
0: Veus?
2: Té moltes cares, aquest senyor.
1: I n'hi ha algun que sí, que me'l creu.
2: Jo el que no entenc és perquè si treballes a 3Cat no pots treballar aquí, que és un programa... És a dir, no és que fem el programa al grup Godó. Som 3Cat, no? Com diu l'Instagram.
0: No,
2: a veure, l'hora és incompatible, sí. Això sí que és veritat.
0: Jo estic treballant a un...
1: problema de
0: un altre lloc, que és la mateixa casa, però està en una altra tasca, diguéssim.
1: Hauria d'escapar-me, venir de la tele i aquí a la ràdio i tornar, i això és una mica difícil.
2: Clar, necessita també la Marina, no?
1: Però quan puc...
0: Com està la Marina?
2: Bé,
0: la Marina Romero.
1: També em pregunta per vosaltres, sempre.
0: Sí.
2: Però si no ens veiem mai, Pau.
1: Ella, és com si, durant una etapa vam compartir això ja fa anys,
0: vam
1: però
0: units,
1: allò que quan ella acabava nosaltres entràvem i aleshores parlàvem, i ella encara ho recorda, aquest moment.
0: Pau, va, anem pel tema que has preparat.

0: Seria massa casualitat.
1: Tot i que s'han vist casos, eh?
2: Perquè podria ser... No, no, ha de ser una germana. Pot ser que una cosina es digui igual que tu?
3: Jo ho pregunto molt ràpid, sí. Però no...
1: O sigui, per començar pot ser que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
0: Clar.
3: Com? A veure, ara m'he perdut.
1: Ah, no, gent, ja digui que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
3: D'acord,
1: sí. I això ja faria que els nostres nens, si n'hi hagués, es diguessin igual.
0: Ah, exacte.
2: Correcte, si els pares són germans.
1: Sí, no, no ha passat una vegada. Ara ja veuràs el programa. Quan
2: ah, no, ara se'ns pot anar com d'aquest tipus de coses.
1: Sí, 77, 27, 58. Tothom té pares que són germans. No, aquesta cosa del això per una banda, després hi ha cognoms que són tan típics. Clar que Montero, per exemple, és un cognom que no és Spark, per entendre'ns. Però bueno, que
0: però té tampoc no és un Rodríguez.
1: Família. No, té número... A veure, lo normal seria que fossin família.
2: Sí. No, sí, home, sí.
1: Germans,
2: sí.
1: anant bé.
2: De germans, anaves bé, Pau.
3: He estat buscant...
1: Sí que ens hem posat una mica
0: durs, però...
1: Una mica piquis.
0: A part que està fent una empresa amb ella, no?
1: Sí, sí. Seria massa casualitat.
3: Si no falla la informació de LinkedIn, la germana treballa en l'àmbit de la comptabilitat i les finances, per tant...
2: Quadra molt.
3: Números, sí.
2: Els números.
3: I tenim alguns detalls més del negoci. L'empresa té la seu a Muntanyola, no direm l'adreça, però a mi em fa molta pinta que és un domicili, perquè jo l'he buscat.
1: Això és molt típic quan fas una empresa.
2: I no tens seu a oficines.
3: Allò no sembla en unes oficines. Està dedicada a l'organització d'esdeveniments, que en concret es parla de planificar, produir i promocionar concerts, festivals i qualsevol altra activitat relacionada amb la música i l'entreteniment en directe, i també dedicada a la producció musical.
2: Queda clar que en Josep no farà iogurts a partir d'ara,
3: no.
2: Sinó que vol seguir fent exactament el mateix.
3: Això si és que vol seguir fent. Ara obrirem aquest debat. No ho tinc tan clar. I també sabem el nom que ha triat en Josep per aquest negoci. L'empresa es diu Very Well.
0: Very Well, en anglès, no?
3: Sí.
0: Very Well.
1: Molt oques.
2: Sí, molt oques.
3: La traducció...
0: Bueno, molt Josep, ara.
3: Clar, és a dir, la traducció literal seria molt bé, però a mi em fa pensar en el nom d'una cançó... Ja sé que, és a dir, no és textual perquè seria això molt bé en català, però vaja, està guai, està molt bé, very well. I no em sembla casualitat que el nom de l'empresa recordi el d'una cançó, perquè abans que en Josep creies very well i abans que es fessin els concerts a l'Estadi Olímpic, quan una administració pública contractava Oques Gràcies, o quan algú contractava Oques Gràcies, ho acostumava a fer a través de petxina lliure. Una petxina lliure. El que passa que una petxina lliure és una empresa que no és com les coneixem normalment, sinó un acord entre socis. Tot això perquè no tenim gaires detalls de qui hi ha al darrere de petxina lliure, que ho he estat buscant, però sí que a mi m'ha semblat que és una empresa que estava formada almenys per alguns membres d'Oques, que compartien, perquè un contracte que van fer per les festes de la Mercè del 2024, quan hi van actuar, el signava en Guillem Real, que és el baixista,
2: sí.
3: En nom d'aquesta empresa. De manera que jo crec que era l'empresa que tenien per cobrar com a grup i on hi havia almenys alguns dels seus membres. També el logo d'Oques Gràcies està registrat a l'Oficina de Patents i Marques per petxina lliure. El dubte és, clar, aquesta empresa, què farà en Josep? O sigui, de què servirà el Very Well? Perquè què pensa en Josep sobre els diners?
0: Què pensa en Josep?
2: Hòstia, és
0: money, mana, money, mana, money.
3: És la pregunta que m'he fet, de dir, per què crees aquesta empresa mig any abans de vendre les entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic, sabent que seran els últims que fa el grup Oques Gràcies? Quin és el teu objectiu, allò, després o en aquest procés en què et trobes?
2: A tu et fa pensar que és una empresa constituïda potser per cobrar tot el que generin els estadis, potser.
3: Això seria una opció, per exemple. Clar, el problema que tenim és que en Josep...
0: Però és que, hi ha molta més gent que ha de cobrar dels estadis, no? No només ell.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
3: A tots els membres del grup, segur, almenys, a part de la
0: promotora. Que no estan dins d'aquesta empresa, és una cosa més seva en solitari.
3: En principi sí, perquè ell és l'administrador, també veiem doncs, que hi té vinculació la germana. El que passa que, clar, en Josep ha tingut oportunitats els últims dies, però no ha volgut donar entrevistes. De fet, costa molt trobar una entrevista recent. I he rescatat una mica què havia dit els últims anys, i fa 4 anys va tenir una conversa amb l'Albert Tom al programa Islàndia,
2: sí.
3: I li va preguntar com s'imaginava el futur i si creia que estaria vinculat amb la música.
4: Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia No, que no volia, no volia coses que valguessin molts diners. El que volia era jubilar-me als 40. Però sí que m'he passat molts anys pensant, no, si algun dia no va bé, hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera.

0: però de viure'n jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
1: No em donguis Louis Vuitton, no vull vol sobrar del que vull jubilar-me, no?
2: I s'ha complert perquè té 41 anys, és a dir, sí que tens l'objectiu.
3: Molta gent dona per fet que amb els 4 concerts s'ha jubilat. La gent ho pensa.
1: No ho sabem.
3: No.
1: Més que res, el problema d'en Josep és que no... És que poder li sembla que vol jubilar-se en el sentit que la vida de músic és, pot ser molt esclava amb el ritme de bolos, amunt i avall, tal... Però ell, quan estigui a Muntanyola i ja s'hagi fumat uns quants porros i estigui avorrit a la piscina, voldràs que li brullaran les cançons de dins.
4: Però tu no te l'imagines gravant en allà a Muntanyola l'estudi que té per altra gent?
1: Sí, però no jubilat.
4: Manu Guix, fent una lista...
3: A part, crec que s'ha fet com un estudi... S'ha fet un estudi nou, o estava fent un estudi nou, i que ja ha invertit diners, almenys en aquest estudi, per poder gravar en condicions a casa seva.
4: Sí, que també està molt bé, això.
1: És importantíssim.
3: Molt bé. Les dues persones que més descentralitzen d'aquest país viuen a Muntanyola, que són en Peyu i en Josep Montero.
1: Compte que no haguem després de descentralitzar Muntanyola, perquè si tot passa allà...
3: Clar, t'ho descentralitzar.
1: No, però en realitat hi ha bastanta gent que fa coses... O sigui que el problema és que moltes vegades no els hi fem cas, però hi ha molta gent que fa coses fora de Barcelona.
3: Sí.
2: També ens fan arribar que potser el Very Well vindria de la cançó sexy, que diu Very Fuet. Seria una altra opció per justificar aquesta tria de nom. Feu apostes perquè en realitat no tenim la resposta, perquè és això, en Josep no ha parlat últimament, veurem si ho fa aviat.
1: No fa pinta. Jo li vaig preguntar si tenia ganes de quedar amb mi de xerrar i em va dir que no, que moltes vegades... Saps aquella vegada que em va escriure un noi dient ai, aviam si tornem a quedar, que havíem tingut una cita, aviam si tornem a quedar, i jo li vaig dir vaig estar bé, però no, doncs et dius igual.
3: M'ho he passat molt bé, però no
1: vaig
3: veure
1: molt,
3: mai.
1: No vaig dir això.
3: Sí, li vas dir això.
1: No, el molt...
4: I amb una emoticona d'una papallona.
1: El molt no el vam dir és perquè igual, ens va semblar que era massa contradictori i dic, m'ho he passat molt bé, no quedarem més.
3: Però és igual de contradictori dir, m'ho he passat bé, no vull quedar més amb tu.
4: És que no és un missatge gens fàcil, eh?
3: No, i mira que el vam escriure a 8 mans, eh?
4: A 6 mans, segur.
3: Semblava un... Sí.
1: Un pop.
4: Una aranya. Sí.
1: Va ser molt difícil.
3: I ell, clar.
1: I va funcionar perquè mai més m'ha dit res. I en realitat...
3: Home, clar que no.
1: Jo penso
4: és el que volia ella.
1: I jo hagués agraït... Bueno, perquè... I que jo hagués agraït moltes vegades que algú m'enviés aquest missatge quan et diuen, no, vaig molt liat, i tu penses de veritat que aquella persona té molta feina i el reescrius al cap de 15 dies.
4: Aquest algú és en Roger.
3: Sí, però no vull tornar a obrir... A mi quan em diuen que dos cops que van molt liades i entenc que no em vol veure més i no insisteixo.
1: Ja, però si tu no vols que l'altra persona tampoc no et torni a escriure... Bueno, no sé.
4: Total, que el Montero et va donar carbàs.
1: El Montero m'ha enviat aquest mateix missatge reenviat. Molt bé, però no.
2: Doncs, si finalment vol donar entrevistes o almenys fer música, sembla que això implicarà un canvi de discogràfica.
3: És l'última hora que ens acaba d'arribar, Pau.
2: Perquè Expansión ha publicat que la multinacional Warner Music ha comprat la discogràfica catalana Halley Records.
1: El que ens faltava.
2: El catàleg de Halley està format per Oques, però també pels Amics de les Arts, els Catarres, Ginestà, Buos, Lil Dami o, ja fa uns anys, Charango. I el que implica aquesta compra és que ara Halley desapareix i passa a anomenar-se Cosmic Sound. I efectes pràctics, més enllà del canvi de nom, des de la discogràfica, des del que fins ara era Halley, asseguren que es mantindrà la seva filosofia i que es vol...
1: Quina és la seva filosofia?
2: Reforçar el posicionament de Barcelona, Catalunya i els països catalans en el mapa musical. Aquesta és la filosofia que descriuen.
4: Que no ens facin cantar en castellà a Ginestà, ara.
3: Jo crec que no, vaja.
1: Esperem també que la gent tingui una mica de voluntat, perquè és que si els germans Serrassol se'ls deixen fer això, seria molt
4: i que si Warner no es deixaria.
3: Una discogràfica que ha editat sempre i publicat discos i grups en català deu ser perquè creu que aquí hi ha mercat, hi ha negoci.
4: El hashtag música catalana de Spotify, Juliana.
1: Fixeu-vos, Espanya està fent això.
3: Ells creuen que han comprat el hashtag.
1: Espanya està apostant per Catalunya més que mai. Per això l'Aitana va al concert d'Oques i per això l'Aitana ara parla en català als concerts i ho reivindica, perquè és que la gent se n'està donant que aquí també hi ha gent i per això les influencers en català podem viure d'això.
2: Ells t'ho venen, de fet, en sentit contrari, de dir, justament fem aquest salt que ens permetrà arribar més lluny, no?, mantenint el nostre esperit, però
3: amb més estructura,
2: anant,
3: no?, exacte, i poder fer coses més grans.
2: Al marge d'on érem fins ara. I el que diu la Juliana, quan torni a venir, si puc, explicaré que Dulceida, jo penso que està fent algun pas que va també en aquesta línia.
4: Epa!
1: Absolutament, perquè...
3: De catalanitzar-se empresarialment.
2: Sí, també.
3: Amb socis catalans, potser.
1: És al·lucinant. Sí.
3: És al·lucinant de bo o de dolent?
4: Com diria Gerard Romero,
1: Sant Pere Canses. És al·lucinant. Jo me'n recordaré perfectament de qui es va moure amb moneda i de qui no. Jo, la resta de gent...
4: La llista de la Júlia.
1: Jo tinc
3: aquella llibreta, eh?
4: Aquella dead note. Mira, sí que ens arriben whatsapps dient que és de la cançó Sexy, eh? Very, very, very well.
3: Ah, doncs.
4: Això ho sabem els fans de tota la vida.
2: Jo?
4: Sí, perquè diu fuet i després
3: mira,
4: crec que ho dic.
3: Very, very well.
2: Admeto que vaig anar al concert de divendres.
4: Ho vas passar bé?
2: M'ho vaig passar molt bé, molt bé, però admeto que em vaig adonar que no era un fan d'Oques perquè el tram del mig del concert, perquè ens entenguem,
3: les anava una mica a les dues.
2: Sí, sí.
4: Són les més bones. Jo com a fan, diguéssim,
1: Antuja.
4: Tu vas passar millor en el concert d'Acció a Verges, Pau, que algú, hi ha gent que et va veure?
2: El concert d'Acció hi havia molt més sentiment personal.
3: Què estan fent ara els nois d'Acció?
4: No sé.
2: I també hi havia alguna noia, eh?
4: És que en Pau tenia una amiga tocant. Ah!
2: Sí, sí, de fet, això, Acció, té molts vincles.
3: Molt bé, canviem de tema perquè veig tothom incòmode, de sobte aquí...
4: No, ser diferent! Jo estic zero incòmode.
3: Que bueno, el 2012, el ser diferent...
4: Va canviar el món.
3: 9 minuts i les 7. Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
3: Tu vas ser fan d'Acció en el seu moment, et va arribar la cançó?
5: Duis uns dies o unes setmanes parlant d'Acció i jo, honestament, no sé si és perquè tinc com una cultura molt espanyolitzada de vegades, però
4: segurament.
5: Jo no sé què és Acció.
4: No, sí. A mi tampoc no em va arribar. No,
1: però si era diferent, surto de l'armari ara.
4: Però si era diferent, sí que et sonava.
2: I de fet, mira,
4: per
2: no, però a mi el concert de Verges em va fer donar que ells també eren els autors del Tot està per fer i tot és possible,
3: oh, que
2: no els associava a Acció.
4: Que tot està per fer. És que en tenen moltes.
5: No, fora bromes. Jo ja sé que tinc una cultura això molt espanyolitzada, mai millor dia per dir-ho perquè duc una camiseta de Lola Flores, però sí que de música cantada en català la tinc controlada, al final en el meu entorn, i jo mateix també n'ha consumit. I Teràpia de Xoc, per exemple, són de la mateixa època, més o menys.
3: Sí,
4: mira,
3: van
4: conviure.
5: Sí, sé perfectament qui són. És que tinc el dubte de si Acció van arribar a les Illes Balears.
4: No, jo crec
3: van
4: que la cosa...
3: Van tenir molt èxit a les Terres de Girona, per exemple, Acció, però sí. molt al Baix Empordà.
4: I jo crec que aquí també hi ha una qüestió molt generacional, o sigui, però generacional, extremadament generacional, que les noies de la meva edat, un any amunt, un any per avall, sí que ho vam escoltar, saps? Però després, només que la Marta es porti uns anys amb mi, ja no.
1: Sí, saps? 6 anys ja ho canviem tot.
4: Literal, en aquest cas, crec, perquè, clar, era un fenomen molt adolescent.
3: D'Acció a Estopa. Es un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, salja de la dueña, la tiene loca, loquita, loca. Perquè ahir, Jaume, van presentar el seu nou projecte a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
5: Sí, això està molt bé. Els germans Muñoz han anunciat que tornen a ser música. No sé per què ho he fet així en el guió, perquè pareix que havien abandonat el grup fa com 20 anys i no, vull dir, simplement és que han estat una temporada descansant uns mesos, no?
4: Com fan tots ara.
5: Sí, i llavors he dit que tornen, dia 20 de novembre, gran data, publiquen La Maqueta, que és una reedició del seu primer projecte amb cançons descartades, perquè si no me falla sa memòria, ara fa 25 anys que se va estrenar en el món de la música. Estem de celebració.
4: I per què ho han presentat allà? És tot molt estrany.
5: Ah, no, no,
4: molt
5: allà. Té sentit. Bé, aquesta maqueta, aquest nou àlbum, anirà acompanyat de 4 grans estadis en juny de l'any que ve, un a Madrid, a Sevilla, a València i a Barcelona. I com tu demanaves, Juliana, el lloc elegit per fer aquesta presentació ha estat l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB, on te record que des de fa un any en David Muñoz és alumne d'Història.
4: Sí, però tot i això, o sigui, una cosa és ser alumne, l'altra és decidir presentar el teu projecte a la teva uni.
3: Com si
4: però perquè va fer una reivindicació que va estar molt bé.
5: Sí, bé, ells també són molt d'abraçar el seu propi meme, no?
4: Sí.
5: Perquè se va parlar molt quan se va apuntar a la facultat. Vos he dit que, a més, en David Muñoz està sent un alumne excel·lent, dit per els propis professors, amb matrícules d'honor i especial interès en Mesopotàmia. M'ha agradat, no?, aquesta dada.
3: Sí.
5: Ell te canta
4: ser...
5: La raja de tu falda i de com Mesopotàmia. Bé, és una persona diversa. De fet, durant la roda de premsa, com deia na Marta, en David va aprofitar per reivindicar el poder de l'educació pública.
6: Porque creo que la universidad pública hace que la gente que tenga recursos pueda hacer, la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene los mismos, las mismas oportunidades. Digamos que es lo que iguala el auténtico ascensor social.
4: Té raó.
1: Té molta raó.
4: Sí, sí.
1: I ahir a la tarda de Catalunya Ràdio en Garriga va entrevistar el professor que més ha marcat en David Muñoz d'Estopa. De fet, en David el va mencionar en aquesta presentació i en aquest nou anunci i va ser una gran xerrada, va ser una gran conversa perquè ell va explicar que el tracta com un alumne més, que ell, en David, el senyor d'Estopa, el que canta, és
4: una mica pesat, fins i tot durant les classes.
5: Sí, que demana, que pregunta massa,
4: cada
5: no?
4: Pregunta molt, però perquè té un interès ja des de fa molt temps. He reconegut aquest interès per la història. Acumulat. Però aquesta cosa de dir que li ha de dir, David, fill, ja està.
1: S'ha acabat la classe des de fa dues hores. Sí. Deixa'm anar al braç.
4: Que es porta tant i tan bé amb tots els seus companys que el conviden, que ell ha anat a festes d'aniversari de 18 anys, tot i tenir-ne...
5: 50? Enteja 50. Crec que en tenen 48
4: això,
5: i 50. 50
4: anys, sí. Posa sobre la taula un tema interessantíssim, que són totes aquestes amistats de generacions tan diferents que no tens per què ser família per poder portar-te bé amb algú.
5: Super,
1: que després passa molt quan comences a treballar, depèn del lloc on curris.
4: Però que després poder fer birres o poder aprendre alguna cosa després de les classes és un clàssic amb el David i la seva classe, i que ha estat tan i tan involucrat i que és un alumne, vaja, 10.
5: De fet, no et sorprendrà que també deies professor, crec que ell mateix, ja no ho sé, ho he llegit en El País, un article sobre aquesta visita a la facultat mediàtica, en què deien que en David, més enllà de ser un gran estudiant, és també el que sempre planifica i organitza les cerveses en el bar de la facultat.
3: Bueno,
5: clar, no. Sorprèn?
4: No.
5: Més bé poc, no?
4: És genial, forma part de la seva identitat i que no ho perdi.
3: Que té amb això, vull dir...
5: I també m'agrada molt que aquest professor, que al final és un historiador consagrat de la UB, que va arribar en David Muñoz i el van haver d'avisar, escolta, que no te sorprengui que ve un alumne famós, que potser trobes premsa a la porta, i ell va dir, a mi me sona la raja de tu falda, però jo aquest senyor no sé qui és, clar. M'entens?
4: Sí, sí. Un acadèmic al seu món
1: deia que és l'antiestrella. Així com hi ha famosos que van amb uns aires també de necessito seguretat, tal no sé què, ell és el contrari. Un senyor que ho fa tot tan senzill, tan normal, que diu les coses tal com raja, que és tan poc famós en aquest sentit, que se'n va amb els col·legues i et diu les coses així, que aixeca el braç constantment per intervenir. Vull dir, una persona molt normal, que és el que tothom sempre destaca dels germans Estopa.
3: I quina sort, anava dit, tenir 50 anys i poder anar a la universitat una altra vegada i tenir temps per fer-ho i gaudir-ho i estudiar el que no vas estudiar en el seu moment. Això no tothom ho pot fer,
4: i és una
3: sort.
4: I que realment, si t'ho pots permetre, mai no és massa tard. No. Si té de gust, apunta-t'hi, perquè jo també a la uni tenia companys que eren molt més grans.
1: I no t'encantava, perquè jo, que vaig anar poc a la universitat, el que més em va agradar era això, com que hi hagués gent tan gran estudiant allà.
3: Jo vaig tenir una companya de periodisme, la UBIC, que tenia 68 o 69 anys. I venia a fer algunes assignatures perquè li interessava molt la temàtica.
4: No hi ha persones més motivades que ells.
1: No, ni més implicades, sobretot quan ja estan jubilats.
4: Sí,
1: perquè llavors, clar,
4: tot el seu temps és allò, també.
3: Pau, tornaràs?
4: Tinc unes ganes.
2: Em sembla que sí, almenys un dia més.
1: Un dia més. Un dia més i prou.
4: És una relació d'intermitència.
1: Mai un intermitent ha estat tan curt, eh?
4: Sí.
2: La Núria, persona amb qui comparteixo llit...
1: Casa i fill, o sigui, clar, que la teva dona des de fa més de 10 anys, per
2: què diu la Núria? Em va dir, això és com un estel fugaç.
1: Literalment.
4: Ai, demana un desig.
1: És pluja de Sant Llorenç.
4: Però sort de tu, Pau. Sort de tu.
2: I mai millor dit.
3: Pau, moltes gràcies, contents que hagis tornat i t'esperem la setmana que ve.
2: Sí,
3: que
2: sigui un dia. Intentarem.
3: O dos. Bé, fem una pausa i a partir de les 7, com cada dia, torna el Tot Costa. Fins demà a les 6.

Oi!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres de la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners, com
6: esteu? Bon dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia,
8: dia. Xavi.
5: Esteu bé?
7: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
7: Ja està, ja ho tenim.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la ràpida. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Va, ben poc ha complert els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja en portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí, això són res. Del forn,
0: te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada. Ah, aquest parell, la festa assegurada. Fins ara, Maiol. Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix, hola, com os eneix, canta-me un tango más. Ja ves, la noche se hace larga,

0: Hi ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a l'ex-Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la Casa Blanca.
0: Boniques paraules que ha dedicat al seu marit ja president dels Estats Units, no?
2: Escolta'm, es diu Kathy Zakaria, respon perfectament als cànons de bellesa nord-americans, no sé si l'has
0: totalment
2: vist.
0: Totalment, sí, la típica rossa americana.
2: I aquesta setmana s'ha presentat davant la premsa d'aquesta manera.
3: Good morning!
0: És com ja comencem amb la pel·li americana.
2: Amb una classe de P3.
0: Una rossa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
2: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era la primera, el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre 3 preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
0: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
2: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mantingut una mica sobre el seu currículum.
0: Ah, no m'ho diguis!
2: Sí.
0: No és advocada?
2: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
0: que tampoc.
2: Que no el va provar.
0: Molt bé.
2: Que el va fer, però no el va provar.
0: El seu marit és el seu marit, per això?
2: Això no ho sabem encara. Això li hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
0: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rossa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
2: Una maga.
0: Gràcies.
3: Good morning!
0: Adéu. 3:15 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
0: 2:15 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
0: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
0: la sèrie Gènesi,
5: no,
0: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
6: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
0: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Aquesta és una cançó per fer un cafè de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport. I sona aquesta música i, escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpsons.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol. Que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors i, segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Vinga, va, que passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència? No.
2: Calla. De la Hispanidad.
5: Uy, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: ¿Qué conmemora? Pues la dependencia de España, o sea que somos españoles... Y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: Y también una miqueta la arribada de Colón a América.
3: Eso.
2: Això també.
3: Sí, sí, arribada de Colón a América.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
2: 92?
3: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No, no.
0: Que quan he escoltat la dependència d'Espanya, m'ha encantat. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiria en una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al difotent, ens van dir, doncs mira, estan fent una sèrie del bulli i que sortiria jo. Però no hi havia res, ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
8: L'any 2027, a la xiqueta Julia Oliva Orido, que pertany a la comissió de la falla Rosari Plaza Cadaruns, del sector Canyamelà.
0: Alerta, que la truquen. Trucada en directe.
9: Hola, falla major de València. Bé?
10: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
9: Bueno, cariño, eres fallera major infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran fallera major. Sí? ¿Estás nerviosa?
10: Un poquet.
9: Un poquet, vale. Bueno, pero segur que estàs en el teu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
10: Sí.
9: Sí, vale. ¿Y rodejada de tota la teva família?
10: Sí.
9: Sí? Vale. ¿N'hi ha molta gent en el casal o què?
10: Sí, molta.
9: I estan xillant tots, no, o què?
10: Sí.
9: Sí, vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: No t'ho
0: perds?
1: No m'ho perdo.
0: A tu et veig una fallera major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li posem allà els remolinets al costat, que segurament no es diu remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i la mascleta. Vinga. Doncs vinga,
1: és
0: xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: Molt complicat ser fallera,
0: sí. Però aquí movem, no sé.
1: No.
0: L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, fallareta major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem d'Anabel Pantoja, que... És que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar part, eh?
0: Sí. Va estar de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirat, i han acabat marxant. I a ell això no li ha sentit sentat gens bé i ho ha explicat a Instagram.
11: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea. Que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Tails Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
12: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
13: Es muy chistoso, Felipe.
12: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
13: Está de chistes hasta que...
12: Exacto, está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
13: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
12: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación, no solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor, és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode.
0: Clar,
1: deu passar incòmode. Molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
14: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
15: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donguin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
14: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
16: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
17: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
18: Eloi. Alta, sí, alta.
14: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
19: Ens trauran a la pròxima cançó.
20: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
20: Mira.
21: Dit més d'una vegada.
22: Aneu amb la bandera de Girl Band.
21: Deies Maria, oi? Creu com una de Girl Band.
23: Que moles.
21: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
24: Hi ha un no, no, ni no.
23: Sí.
21: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres dients es facin la idea de què vol dir. Estem fent
23: aquí el manual. Hi ha moltes boy band, 33 programadors els hi vengen al
19: fragments d'entrevistes, diu el Pere Massa. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
1: Una abraçada.
14: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
25: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. ¡Iros a la mierda que han puesto columpios! ¡Va de nuevo el Cádiz!
26: Molt bé, Toara, molt bé.
27: El matiner.
0: Però escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: Que li aniria, a molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare
25: meva. Oh, la mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres. Precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
28: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per la Lara García, que bé aquesta, aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Culeté, ets el millor.
0: No és culeté, no?
1: Culeté, no ho sé. No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells. El aquí li diem aquest. Anys i anys, va.
1: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: molt bé, som-hi. Doncs, troba't.
1: Vinga, som-hi, ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. No sabem si l'Aitana el trucarà per felicitar-lo, però nosaltres sí que ho farem, perquè avui en fa 32. 32.

0: Vinga, va, doncs amb Tacones Rojos pràcticament arribem a 5:45 del matí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boades, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti!
2: Els més matiners.

0: Són 5:45, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat, hi haurà més mobilitzacions.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El Papa Lleó XIV recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
1: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el Papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que les

0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
1: Bon dia, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
1: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
2: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
1: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra a Ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
2: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
1: De precampanya al Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viol a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
0: Pràcticament dos quarts de sis del matí, set minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
2: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que qualifica de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
1: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
2: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
1: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
2: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
1: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
2: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la justícia que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
1: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
2: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollarir gent ha estat la norma.
1: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
0: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
1: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
0: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
1: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
0: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país, per tant, ho hauríem també de revisar. Una aliança d'extrems.
1: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
1: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
3: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. Ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa, i mentre estan a Tarragona... És tan difícil olvidar-te.
0: Ho estic llegint bé, això?
3: Estàs llegint molt bé.
0: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant.

0: Què estem sentint, per favor?
1: Julio Iglesias Jr.
2: Vaja, vinga.
1: El teniu a Tarragona, on clar reviurà sí. els grans èxits del seu pare.
2: Un ja li agradaria.
1: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
2: Som unes persones tan eclèctiques en Mira. Aquest programa perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Jr.
1: A Remé
2: de Calafresca, però patant.
1: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els
2: apunts
1: culturals,
2: no?
1: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia, avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remé de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
2: Vinga, va, més previsions que... És dijous i, a més, també s'acosta al cap de setmana.
1: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
3: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor, com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten d'aquí al públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
1: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
2: A veure.
4: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad, el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
2: Ma, qué cosa fa,
1: Has vist?
2: Quina veu, no? És que hi ha veus d'aquestes que les sents i... peten el telèfon.
1: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui... Això sonarà fort a la ràdio, tu.
2: Això què és? Entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
1: Sintaki.
2: És italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, Macià. Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
5: Però vostè què més?
2: Dos minuts, tres quarts de sis del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
2: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
6: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
2: De nou no, perquè ets il·lusió per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no. Ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
6: No, però és per fer broma, home.
2: Molt bé, has dormit bé?
6: Sí, prou.
2: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja. Atents per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
7: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences
1: in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història, la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
2: Bé, hi som.
7: Per això avui us pregunto...
2: Quantes dones?
7: Del miler. Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
1: Buah.
2: De mil, eh?
7: De mil.
2: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí.
6: 175.
2: 175.
6: Pam.
2: Molt bé. Clar que sí. Eloi. Marta Viana.
0: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
7: Jo tampoc.
0: 32.
2: 32, diu Marta Viana.
0: M'he passat.
2: I la Cuqui Lara García?
8: Jo diré 80.
2: Ai.
6: Jo el Canalies, què dic?
0: Com a molt. Allà, que està pensant fort.
6: A mi no em dones tant temps per pensar.
0: Eh? Ara, molt bé, l'Oi.
2: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
7: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
2: Tia, doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel... des del 1901 fins a l'actualitat, d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat, i qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
7: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
2: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32,
0: eh? Sí, això no va bé, això
2: no. Només 80 de 1.000?
7: Només 70 de 1.000.
2: A 70 de 1.000.
7: Per tant, només un 7%. Són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als premis de ciència...
0: Ara.
7: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això va. És el 4%.
0: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
2: Eloi!
6: Digue'm!
2: Avui no, eh?
6: No, avui no. No.
2: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
9: Una puta mella!
2: Exacte. Va, gràcies, Maria.
7: Fins ara.
2: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 93207474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 93207474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
10: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. I a dos quarts de 10, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11, entrevista a José Corbacho i David Fernández. Un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
2: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
10: Ui, tant. Tota
2: gràcies, Maiol.
10: Fins ara.
2: Bon dijous.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Sempre amb tu.
12: Rosita, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
11: Com es troba, Rosita?
13: Anem tirant.
11: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
13: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
11: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? A les nits.
13: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
11: Ullestrell, sí. Home, està molt bé, eh?
14: A la nit, al matí, i és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
13: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
15: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
14: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
16: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
17: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
14: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats. 6 episodis i dues preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorna a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui has sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat. O sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar el canvi. Ai, no. A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns nuvolets, alguns núvols baixos. En principi aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors avui les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28 als llocs més càlids a Ponent i del sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra, tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs,
1: i tant,
2: ho superaràs.
1: I
2: tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi hagi mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte a partir de mig matí i migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem. Ja veurem,
1: esperem que no hi hagi l'alerta.
2: Si no,
1: esperem que no, esperem
2: de moment,
1: que no.
2: De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. I aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment,
1: que vagi molt bé. Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que et poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades i mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta'm, molt bé, eh? Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sent de fer reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a restocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes sí. vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-te mitja horeta més, és impossible, això de tornar-te a dormir, la veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta'm, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, amb una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins.
1: Clar.
6: Que, seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies, Matías.
1: Has vist que no...
6: Que
1: gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: No, ja
1: ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: i la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem. I a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no, com sempre,
2: sempre
0: que la clava.
2: Sempre.
0: M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, sí. Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui de moment temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte la Costa Brava i el sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment la pluja de dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys aquí a Catalunya aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, Ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí, de moment sí. Però insisteixo que tot això es formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. Llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi. Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent ara mateix una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than...
0: Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlarem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I amb mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. És quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa. Els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè, i ara perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: Pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?
10: Si tú supieras lo que yo te necesito.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
4: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
5: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
4: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
6: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
3: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
7: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
4: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels encastats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes de les candidatures.
4: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'esquerra perquè s'incorporin.
3: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
9: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
3: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
3: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també al matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
4: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'habilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
3: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes. I es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos. Pero ahora ya estamos con la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarla y hay que reponerla.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen. Per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
4: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
3: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Vladimir Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
4: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos.
15: People will die.
16: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
4: To switch on. Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
3: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
17: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials.
15: comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
4: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GEPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
17: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Surs a veure el nou matí, acumulant interrogants, em vaig sentir...
1: Hi ha tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Monfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twins, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3,680 quilos a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Nou, obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tot aquest canvi, que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, generant màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte a la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres. En alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu. I també quantitats abundants de precipitació, però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà en retirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solías. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per la utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, a Netanyahu comptant munts de diners o a Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són verdaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sí, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia, t'agrada aquesta?
1: Sí,
14: aviam, això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regateixen les preguntes tant com poden.
15: Did you threaten to overrule? I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
16: did you threaten to overrule him?
15: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
16: Did you threaten to overrule him?
14: Entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman al llavors ministre de l'Interior Michael Howard sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
17: You're not answering the question whether you threatened
15: to
17: overrule him.
15: The important aspect of this...
17: It's a quite straight yes or no.
14: 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes. I amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites, per part de polítics.
18: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
19: Well, we have done very
14: Aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
20: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
21: Morning, Andrew.
14: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. N'hi han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
22: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:28.

0: poison you can think of. En esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinicius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: I Vinicius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinicius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
0: Ara són 7:15. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
0: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
0: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
0: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
0: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
0: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
0: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera
0: europea que comença avui. Hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
10: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
0: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
10: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb la Fiscalia del País, que ha demanat la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
10: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
10: Centrades sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
6: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna. És una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
10: I a la premsa comarcal hi llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies, Lara.
11: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, a les Garrigues. El robatori

0: físic en fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
1: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha anomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la porta en veu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Als humoristes, en efecte, no els faltarà material.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
4: Ara amb Lidl Plus té 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10,45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
5: Ja hi tornem a ser.
6: Onzena temporada del Tot Costa.
7: ¿Por qué? ¿Por qué?
5: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
6: Nova temporada amb els vells clàssics.
7: No sé si són muy simpáticos. No sé.
8: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 2:30 de 7 del matí.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
10: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
11: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
10: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya, Ràdio 2:15.
9: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
10: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa. Diu que cada tribunal té el seu ritme.
12: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
9: Atenció a aquesta notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
10: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns del Siski començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
13: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
10: La mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
9: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
10: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
14: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
15: to switch on.
10: Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, d'ús civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès,

0: diners i que també ha caigut depèn del govern nord-americà.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
0: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
1: Torelló, Nàtia Dell.
2: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
3: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
2: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
0: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
5: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
4: El Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027.
6: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
1: Anem a Sitges, Marc Garriga.
7: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruixa, que va parlar per Catalunya Ràdio.
8: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
9: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
8: Universal and Hammer horror monsters.
7: Des de Sitges, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
6: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
1: I 9 finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
6: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Cregueras.
10: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
6: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb la presència dels reis d'Espanya, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses Les aventures de Tintín.
11: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 3:45 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui dia tranquil. migdia amb sol a la majoria de comarques. Sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Llavors, temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte a la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també al sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu, així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
13: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17, en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els convois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
14: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
15: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
14: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3% i caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
16: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
11: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
18: Bon dia de nou.
1: Girona, Clara Jordan, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
20: Bon dia.
1: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
18: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 7 i 8 milions d'euros.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies, Clara.
19: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
1: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país, Júlia.
20: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
1: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Ricard.
4: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
21: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Gamba a la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
1: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
22: Coco Gauff, la tenista nord-americana, va esclatar públicament després de rebre una onada massiva d'insults racistes arran d'una polèmica revisió de vídeo a la pista. I el món del tennis ràpidament ha passat a l'acció, amb protocols immediats per protegir les seves tenistes. Una reacció que retrata la lentitud i la passivitat del venerat futbol espanyol, on després dels insults del Bernabéu a Lamine Yamal o Rafinha, la justícia simplement va castigar d'una manera individual els aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició arrentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú neix odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar i si podem aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar.
1: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui s'obre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
23: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses
0: espera aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist. La unitat de l'esquerra serien 6 capítols. Durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
3: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
5: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
23: Un rei. Sobre todo este rey que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que esto es una película, o sea, el rei...
5: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia el locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia... 12 d'octubre, res a celebrar.
24: Ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
5: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
25: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes i acabem...
26: També xef.
25: En aquest cas, el presentador de... el Jordi, sí, per això ho he dit.
5: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
28: It's the moment to believe in the project.
27: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
11: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
28: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Bon dia, Canalines.
1: Good morning, Francesc.
0: Vols dir que no t'has equivocat de data de calendari? Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que aplega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això ho deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. Si l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència d'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge, és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia, i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés. I apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Així ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Guarda del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença amb temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, i a 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6. I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió New Amsterdam Developers que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%. És el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
19: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
20: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: es desplomen.
17: Les borses asiàtiques, arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
19: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump.
17: Que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el diesel, ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
19: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
21: Do you feel betrayed by what has been happening?
22: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu us estaria restablint, però els satèl·lits Starshell, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent Normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
19: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif calcula que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
23: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
24: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
25: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
24: El PSG passa per sobre del City, 2-4. El Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt de 1:15 del matí. Anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pompidou. Només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. Lara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela. I amb la il·lusió del primer dia, ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Castellnou de Bages, 17 a Viladecans i 19 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
3: Doncs amb congestió aquesta hora ja a les principals vies d'accés a Barcelona. Destaquem lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, sentint-nos de la Trinitat, i les dues rondes sobretot direcció Llobregat.
15: Ple extraordinari avui a l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
4: Emparats en els decrets del govern espanyol, el Consistori barceloní vol imposar un recàrrec de l'IBI del 50% als titulars d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments.
5: Ho avança la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, d'Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, al matí de Catalunya Ràdio.
22: Sí, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters i també la limitació de determinades adquisicions.
4: A Barcelona, l'Ajuntament espera que la mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
15: I a Badia del Vallès, els veïns comencen a veure com es retiren les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
5: En una primera fase es treuen baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
15: Badia del Vallès, Marta Vallès.
26: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
27: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
26: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
28: Totes les cobertes, que hay que quitarla y hay que reponerla.
26: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
4: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
15: Torelló, Nàtia Dell.
29: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
30: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
29: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
32: el 71.766-71766 de la sèrie 44-044.
31: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
33: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
34: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
35: Una meravella és poder viajar.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Els sons del matí.
6: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
8: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
10: La convivència, la normalització s'imposa, no?
11: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
30: Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
12: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
28: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
13: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatir si hi va haver desviament de fons públics. Després d'un llarg periple judicial, acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara Internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
3: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou, el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
3: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
3: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi s'ha dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
5: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
5: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al TN Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, Lleida. Julià Bacar, què li passa?
14: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuïtes i un comportament normal d'aquest animal.
16: Vinga, tots, cap o amunt. Aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
18: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: I avui a la cara bé del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants de més de 200-300 litres en aquest mes i mig han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat als rius. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor i la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar en ramat. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro, situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis, que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
22: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94, i l'adreça que diu l'anunci és el pis de la Mari Carmen, però no és el barri de Salamanca, sinó del barri del Retiro de Madrid. L'anunci que circula, sobretot per Facebook i X, és fals i ha estat fet amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
23: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la mà de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruixa a la Terra, de la banda sonora de Nino Rota.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, com va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
4: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
4: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
3: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8.
4: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala Almanac, presidida pel Reis Felip i Letizia.
5: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, a Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa al temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
6: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil, amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Huguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals, i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona destaquem lentitud amb aturades a la B23, a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat, i fora de Barcelona precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
9: Un esport des d'avui centra des de l'extractora, des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido: només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes, i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara passen 5 minuts de 8:15. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
10: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, a la Vanguardia, el Mario Escarol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora, o El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
2: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre-Auguste Renoir, que van ser robades al mes passat,

0: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
1: I des de 16.400 euros.
0: Què?
2: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
3: Citroën.
2: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al fitness?
2: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són 2:15 d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
6: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
5: Qui ha perdut el tractament de majestat?
7: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemari.
5: Adeu als taps de Cadaqués.
6: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim en Info.
5: Una aliança d'extrems.
7: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
5: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
6: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia, però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
5: I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
7: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
5: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
8: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle, on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
9: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. L'economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment.

0: Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta, on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros, amb un creixement anual del 5,26%.
1: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
2: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
3: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
2: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom. Tothom en contra del Madrid. El gato...

El Marc recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barruera, que resulta evident per la resta. El diari Tira d'Hemeroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que, com que no tenia ni guaïn, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guler, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles. La Vanguardia diu que és una remuntada de les seves. I pel periòdico, els suplents salven l'equip blanc de l'abisme.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia. Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Detinguda l'actriu Selma Blair per intentar obrir la porta d'un avió i esbatussar i mossegar dos tripulants.
3: Sí, la intèrpret viatjava en un avió amb destinació a Nova York i sense que se sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
4: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sarrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que a la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren unes torrades sense gluten per la seva presència de gluten.
3: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Sant Iberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra. I acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Toral.
4: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Sí, senyor. Felicitats a la meva mare.
5: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les Treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys...
7: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pumpido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
10: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
11: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue.
1: ho ha dit el diari del Comte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
2: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
10: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
2: Que han decebut els inversors, la borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8%.
1: I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
10: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
2: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
10: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
12: Dia. Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
14: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
5: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
13: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Aixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui a Santa Teresa. I la colla castellera dels Nens del Vendrer commemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
15: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les 3 primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
14: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que en tinguin més de 4. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quarts de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
14: Adéu, bon dia. Bon dia. Adéu, bon
16: dia. Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
17: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns bancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya. S'aniran aixecant, els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un pelet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriben plujades, pluja ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat. Això diumenge, amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus. En cap de setmana hi nevarà a l'extrem nord del Pirineu a partir d'uns 1.500-2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada a la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
14: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació perquè en aquests moments tenim tres punts diferents tallats a la xarxa viària per accidents. D'una banda, l'AP7 a Subirats en sentit Tarragona i a Bàscara en sentit Girona i de l'altra la Nacional 2. Aquesta que ara comentaves a Fornells de la Selva està tallada en tots dos sentits de la marxa. Un altre accident complica la circulació també aquesta hora a la C17 a Lliçà de Vall en sentit Vic. Hi ha un carril tallat i lentitud des de Parets del Vallès.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge del Xavi, de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
21: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
20: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
19: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
14: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
22: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha, ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps, sí, els ceps van cars. Els ceps sobre, també sobre 50, 55 euros.
14: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
22: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafa en quantitat.
14: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
23: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
14: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
24: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda, des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Doncs cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
1: I avui on van a parar els nostres impostos, que costa netejar lleres de rius. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa 2 anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
3: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on ja estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això. Aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.
1: Hi ha 45 dies per a les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya.

0: Els tractors i la pagesia van tornar ahir a prendre al centre de Barcelona. Uns 200 vehicles, convocats per Unió de Pagesos i Assaja, van col·lapsar la Via Laietana i algunes de les principals artèries de la ciutat. El missatge era clar. Al camp, els números ja no surten. Els costos de producció s'han disparat més d'un 30%. I quan produir costa cada vegada més, el marge per sobreviure s'estreny fins a desaparèixer. Però el problema no s'acaba al camp. Ahir vam saber i vam conèixer les dades definitives de l'IPC del mes de setembre. La inflació s'ha enfilat fins al 4,5% a Catalunya. El 4,9% al conjunt de l'Estat. Són 6 dècimes més que el mes d'agost. Al darrere hi torna a haver els carburants, que ens recorden perillosament l'escenari del 2022. El govern espanyol ja ha renovat aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre, per combustible, una mesura que pot alleujar la factura, però que evidencia la dificultat de contenir aquesta escalada de preus, amb causes globals i també conseqüències molt locals. Perquè la inflació comença a la benzina, però no s'hi queda. El gasoil mou els tractors, però també els camions que transporten els aliments fins als supermercats. Quan puja l'energia, per tant, s'encareix tota la cadena. I això passa mentre els salaris no creixen al mateix ritme que els preus i l'habitatge s'endú una part desproporcionada dels ingressos. Per moltes famílies, omplir la nevera, pagar el lloguer, arribar a final de mes, s'ha convertit en un exercici d'equilibris. No és només que tot sigui més car, és que cada vegada costa més viure. Hi ha una conseqüència de la inflació que va molt més enllà de l'economia. Quan la gent sent que perd el control de la seva vida, quan treballar ja no garanteix arribar a finals de mes, és quan es deteriora la confiança en la democràcia. I aquest és el terreny on poden créixer els populismes i els feixismes. El malestar, la inseguretat, la frustració poden alimentar aquests discursos que assenyalen culpables, que prometen solucions fàcils i que reclamen un líder fort que hi posi ordre. I aquí és on cal mirar el que ha passat, per exemple, als Estats Units, o cal mirar a Donald Trump. Els aranzels, les amenaces comercials, els conflictes geopolítics poden encarir productes, poden generar incertesa i poden alimentar la tensió social. Trump provoca guerres, imposa aranzels, i això amb l'objectiu deliberat per generar caos, perquè sap que pot treure'n rèdit polític d'una societat cada vegada més insegura. Perquè el caos pot ser un problema per la majoria, però també una oportunitat per qui s'alimenta d'aquesta por. Ho hem vist abans i no hauríem, a dia d'avui, de menys tenir-ho. Per això parlar d'inflació no és parlar només de preus, és parlar de desigualtat, és parlar de convivència, és parlar de democràcia. I encara hi ha una altra factura, encara més perillosa, que és la que paguem quan aquesta por substitueix l'esperança. Quan la por substitueix la promesa d'ordre que ens fa obligar i oblidar aquest valor de la llibertat. Perquè la inflació pot buidar les butxaques i la por ben aprofitada políticament pot acabar afeblint la democràcia. Ara, més que mai, cal reivindicar la confiança i fer de la política una eina útil, però també un terreny on abocar-hi il·lusions i esperances. Ara, més que mai, cal política amb majúscules per frenar aquesta desigualtat, per fer el món més just i per no fer del problema una manera permanent de viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i, per tant, els amnistiats mantindran el perdó penal. Tot això el mateix dia que el Tribunal de Comptes també ha amnistiat una trentena d'exalts càrrecs del procés, entre els quals l'expresident Artur Mas, amb qui parlarem.
0: La segona.
2: Que dos dies que s'esgoti el termini, les negociacions per anar junts a les eleccions no avancen a l'esquerra. D'aquí una estona, al matí de Catalunya Ràdio, preguntarem a De Colau tot això, una jornada que ha començat políticament amb la tradicional marxa de torxes en homenatge al president Companys el dia del 86è aniversari del seu afusellament.
0: la tercera.
2: Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Això després que els Estats Units proposin descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per tal de convèncer el Kremlin que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les, però, rebutja la proposta.
0: La quarta.
2: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari d'aquest edifici de l'Eixample, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
0: I la cinquena?
2: Es disparen els oients que escolteu aquest programa digitalment. Les reproduccions per app, mòbil i tauleta del Matí de Catalunya Ràdio han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre n'hi va haver prop d'un milió, un creixement que s'estabilitza després dels especials sobre els aiguats, l'amnistia i la convocatòria d'eleccions de la setmana passada.
0: Molt agraïts, per tant, a la gent nova que s'ha incorporat i que ens fa confiança també a l'antena de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I pel que fa als esports, Robert Prats?
3: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, i Vinícius, que diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen amb cartolines. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: I pel que fa al temps, avui encara tindrem tranquil·litat i temperatures suaus, però molta atenció al que passarà aquest cap de setmana, Eloi Cordomí.
4: Bon dia, sí, perquè hi ha canvis a la vista. Dissabte, a partir del migdia, plourà sobretot a la meitat nord i de cara a diumenge la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya. Pluges fins i tot abundants, amb una baixada de la temperatura de 10 graus que farà reaparèixer la neu a les cotes altes del Pirineu.
0: I pendents també de diversos accidents a aquesta hora que compliquen la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'una banda, la P7 està tallada a Bàscara en sentit França per un accident i a Subirats en sentit Tarragona. Aquí només hi ha un carril obert per un altre accident. De l'altra, la Nacional 2 està tallada també per accident a Fornells de la Selva, en tots dos sentits de la marxa. Per contra, millora ja la circulació a la C-17, a Lliçà de Vall en sentit Vic, on un altre accident provocava retencions.
0: Tot això el dia en què el calendari per les eleccions generals del 29 de novembre es va accelerant. D'aquí a pocs minuts en aquest programa, Ada Colau.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
9: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. I obrim l'informatiu del Matí de Catalunya Ràdio, com dèiem, parlant d'aquest calendari per les eleccions generals del 29 de novembre, que es va accelerant. Demà tindrem una de les primeres dates clau. Serà l'últim dia per tancar les llistes electorals i, per tant, perquè els partits que vagin en coalició ho comuniquin. Per tant, s'acaba el temps per veure si hi ha opcions de tenir un front unitari a l'esquerra del PSOE. Avui li preguntarem a Ada Colau què hauria de passar perquè l'anomenat Front Ampli, recordem que és aquest front que aplega el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i perquè aquest moviment i Podem, que ha arribat a un acord amb Esquerra Republicana, unissin esforços de cara a aquestes eleccions.
14: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Així ho deia l'exalcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3 amb Mariana Oltra. Tot i això, Podem no dona gairebé cap senyal de voler-se afegir en aquest Front Ampli. Atenció al que deia Ione Belarra.
15: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: I a les últimes hores hem sabut dades que poden explicar aquesta situació. Frederic Vincent, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
0: En concret, a l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
11: Sí, la vam conèixer ahir, hi ha una de les dades que hem volgut destacar. Segons aquest sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023, ara es decanten, en canvi, per votar o Esquerra o Podem. En concret, un 24% dels votants dels comuns votarien ara els republicans i un 19% ho faria per Podem. El mateix CEO apunta que és veritat que hi ha una atracció entre els partidaris d'aquestes formacions, però que aquesta atracció no és simètrica. Esquerra conserva 3 de cada 4 persones que els han votat el 2023, mentre que l'espai d'Ada Colau conservaria el 36% dels seus suports en aquelles eleccions.
0: És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament amb la del Centre d'Investigacions Sociològiques. Les dues pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.
11: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, després vindrien una Esquerra a l'alça, el PP, Vox i Junts i els Comuns, que en aquests dos casos, Junts i Comuns, perdrien representació. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del Partit Popular, Sumar experimentaria un lleuger repunt i un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: L'enquesta del CEO deixa també dades que demostren que la proximitat entre Aliança Catalana i Vox doncs és més gran del que pot semblar. De fet, Aliança creix ja més gràcies als antics votants de Vox que als de Junts. Pol Foradada, bon dia.
12: Bon dia. Mirant el perfil dels electors dels dos partits ultres, és fàcil comprovar que tenen exactament les mateixes preocupacions. Són els únics que posen la immigració com a primer problema dels catalans, l'habitatge en segon lloc i la inseguretat ciutadana completant el podi.
0: Fa temps que es diu que l'extrema dreta independentista creix gràcies a Junts, però percentualment roba, com diem, més votants a Vox. Silvia Orriols atrauria avui un 20% dels que van votar Junts fa dos anys, però prendria un 23% dels que van votar Ignacio Garriga.
12: De fet, pot sorprendre que el votant de Vox valori millor Silvia Orriols que el seu propi candidat. El grau d'aprovació d'Orriols entre els votants del Partit Verd és d'un 83%, és el percentatge amb diferència més alt que treu un líder entre els electors d'altres partits. I una darrera dada, si preguntes pel grau de simpatia que et desperta un altre partit, els d'Aliança Catalana es decanten majoritàriament per Vox, a qui puntuen amb un 5,8 sobre 10, força per sobre del 4,4 amb què puntuen Junts.
0: Caram. Avui parlarem de tot plegat a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, un primer comentari sobre aquestes enquestes del subdirector del Nació, Oriol Marc.
13: De les enquestes que vam conèixer ahir, en podem deduir tres coses. Que el CIS confia més en la remuntada de Pedro Sánchez, que el Madrid en els cops de cap de Sergio Ramos a la sortida d'un córner a la final de la Champions, que el líder del PSOE necessita Catalunya per obrar el miracle i que Salvador Illa és l'entrenador d'un equip que guanyava còmodament i ara veu com els rivals, els esperats i també els inesperats, van remuntant. Dues dades per tancar. Gabriel Rufián és el líder més ben valorat, segons el CEO, rellevant ara que això del Front Ampli i Esquerra entra en temps de descompte. I que un 45% dels votants de Junts vol que Pedro Sánchez repeteixi com a president del govern espanyol. Ho sabia la direcció quan va tombar els decrets d'habitatge?
0: Insistim que demà és l'últim dia per tancar les llistes d'aquestes eleccions generals. Per això els partits van definint els noms que els integraran. Avui el Mundo insisteix en la tesi que Xavier García Albiol podria ser el cap de llista del Partit Popular per Barcelona. I el que s'ha confirmat és que el PSOE, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez i la portaveu del partit, Montse Mínguez, ha estat elegida com a cap de llista per Lleida. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
0: I això coincideix també amb el fet que el Partit Popular i Junts assenyalen Mínguez pel fet que la seva parella es dediqui al negoci immobiliari.
16: Sí, l'han situat a la Diana en plena precampanya electoral. Ella reconeix part del que s'ha publicat, que la seva parella efectivament té un negoci legal, diu, que lloga fins a 30 pisos, però que compleix amb tota la normativa i es queixa així de l'ús polític que se n'està fent.
17: A mi el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad.
16: I des de la Moncloa li fan costat, no hi veuen problema perquè defensen que la política d'habitatge del govern de Sánchez va just en contra del negoci de la parella de Mínguez perquè castiga els grans tenidors. Félix Bolaños.
18: El conflicto hubiera estado en que nosotros hubiéramos tomado políticas de vivienda que hubieran favorecido a algún familiar, pero parece que ha sido más bien todo lo contrario.
16: Però el cas és un filó que alguns mitjans estiren. A l'Espanyol publica avui que Mínguez va participar de decisions urbanístiques quan era regidora a Lleida que van acabar beneficiant el negoci del seu home.
0: Gràcies, Tània. I encara un altre punt que plenarà sobre les eleccions, la llei d'amnistia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 9:45, entrevistarem també l'expresident Artur Mas. Serà després que, finalment, el Tribunal de Comptes espanyol l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre. La decisió també beneficia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i exconsellers i exconselleres, com, per exemple, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
19: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Amb aquesta decisió també el president del Tribunal Constitucional ja diu que ara només falta que el Suprem tanqui la seva causa.
11: Sí, Cándido Conde Pumpido assegura que amb l'última sentència del Constitucional ja es pot tancar el capítol penal del procés i assegura també, al voltant d'un possible canvi de govern i de majoria al Congrés dels Diputats, que si una nova majoria deroga la llei d'amnistia a la pròxima legislatura, això, segons Cándido Conde Pumpido, no tindria efectes en la seva aplicació perquè no pot ser retroactiu.
20: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
11: Així ho deia el president del Constitucional, que, per cert, va evitar el xoc amb el Suprem.
0: Són declaracions, en aquest cas, a la Vanguardia. Sobre això, val la pena que repassem què queda pendent d'amnistia. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
21: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del Tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot aquest panorama planarà també en els homenatges que, com cada any, partits i institucions fan al president Lluís Companys, afusellat a Montjuïc pel franquisme. Anem-hi en directe, Marta Corbalà, bon dia.
22: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat el seu llegat antifeixista i amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar l'extrema dreta.
23: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú.
22: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat aquest missatge.
24: Per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
22: D'aquí a pocs minuts, el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni faran una ofrena floral conjunta al castell de Montjuïc.
0: Gràcies, Marta. Tot això és un dels temes del dia. I una altra de les previsions destacades del dia és la cimera europea. Serà una trobada de caps d'estat i de govern de dos dies on un dels temes claus serà la immigració. S'anticipa un possible enfrontament per aquesta qüestió entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Brussel·les, Bruno Fortea.
25: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt clau en aquesta cimera serà també la guerra a Ucraïna. Sílvia Solanes, bon dia.
26: Bon dia.
0: Perquè els líders europeus hi han convidat Volodymyr Zelensky enmig d'aquestes declaracions del president ucraïnès que insinua que Donald Trump i Elon Musk l'han deixat penjat.
2: Dimarts, Kiev va rebre atacs russos i Zelensky va denunciar que no van rebre cap avís dels seus aliats occidentals. Tot i que no va esmentar els Estats Units, molts van entendre que assenyalava Trump i ara el president ucraïnès ha denunciat que les operacions al front s'estan veient afectades perquè els satèl·lits Starlink estan registrant fallades en les connexions. Aquests satèl·lits són propietat de l'empresa d'Elon Musk.
3: People will die. Of course, if
4: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
2: switch on. Així ho deia Zelensky.
0: I per què són importants aquests satèl·lits Starlink, Frederic?
11: Doncs perquè els soldats ucraïnesos els fan servir per comunicar-se amb el comandament i per fer servir els seus drons. Amb això fan anar aquesta xarxa de Starlink, insistim, propietat de l'empresa d'Elon Musk. Per tant, qualsevol alteració en el servei té conseqüències immediates en el front de batalla. Elon Musk, al principi de la guerra d'Ucraïna, ja va tallar els satèl·lits quan Zelensky el va criticar, ha dit a les últimes hores que la xarxa s'estaria restablint.
0: Per cert que ara els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer també Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
2: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
0: La qüestió ucraïnesa serà, doncs, un dels temes clau de la cimera comunitària d'avui, però no l'únic. Ho analitza pel matí de Catalunya Ràdio el corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
5: Cimera europea és sinònim de llargues nits on la muntanya acaba parint un ratolí. Els líders europeus parlaran avui de pressupostos. Cal gastar més en defensa, en transició verda, en revolució tecnològica. Però els de sempre volen retallades. També parlaran de migració després de la crisi de Ceuta. I aquí només cal esperar missatges durs. És curiós perquè ve un supercicle electoral amb l'extrema dreta a l'alça. I amb el cabreig de la gent també a l'alça. Els estudiants francesos són al carrer manifestant-se per l'educació. Els joves espanyols per la vivenda. Els pagesos estan en peu de guerra. I Rússia, Estats Units i Israel estan encara més en peu de guerra, explotant inflació i tensió a tot el món. Però tenim cimera europea i ja els avanço. La muntanya parirà un ratolí.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull també al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
7: Pel que fa al temps, ja tenim a aquesta hora els principals models meteorològics actualitzats i tots apunten a un cap de setmana passat per aigua, sobretot a partir de dissabte a mig matí, migdia. Començaria la pluja primer a la meitat nord de Catalunya, a partir de dissabte a la nit i la nit de dissabte a diumenge, també de cara a diumenge, la pluja s'estendria en qualsevol punt. Les franges on més pluja s'acumularia serien entre Girona, Barcelona i el Pirineu Oriental, amb acumulacions de 50-100 litres caiguts en 36 hores. I amb vent de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura més de 10 graus en tot el cap de setmana. De moment, però, mentre això no arribi, avui el dia encara serà tranquil, amb alguns núvols baixos que seran més persistents a la costa i al prelitoral.
26: A les carreteres pendents, sobretot aquests accidents que compliquen la circulació a aquesta hora, d'una banda l'AP7, que es troba tallada a Bàscara en sentit França per un accident. Es fan desviaments per la sortida 40. Hi ha uns 4 quilòmetres de retencions. I a l'alçada de Subirats, en sentit Tarragona, aquí també AP7 tallada per un altre accident. Hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. De l'altra banda, també pendents de la Nacional 2, que es troba tallada en tots els sentits de la marxa per un accident a Fornells de la Selva.
27: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: proteïnes i sopar a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
4: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Catalunya Ràdio.
6: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
7: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
9: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
10: Davant la por, Torelló no rendeix.
11: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
12: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
13: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquests són els sons del dia d'avui, 15 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Silvia Solanes, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
16: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar els contractes als llogaters i convertir els pisos en immobles d'habitatge compartit, és a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
14: El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat també la mediació del síndic de Greuges de Barcelona.
16: Ara, quatre veïns del CIS que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
17: Fins que no aconseguim que el bloc de Pallona sigui expropiat i fins que no aconseguim que marxi de la ciutat, nosaltres no pagarem ni un euro més. Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
14: I parlant d'habitatge, a Badia del Vallès ha començat a activar-se una d'aquelles obres que fa anys que s'arrosseguen. S'han començat a retirar peces d'amiant d'edificis de la ciutat. Es comença per canonades o xemeneies. Badia, Marta Vallès.
11: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
18: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
11: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
12: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos para la segunda fase. Todas las cubiertas que hay que quitarlas y hay que reponerlas.
11: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic. Però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès pel matí de Catalunya Ràdio.
14: 8 i 28, i atenció amb això, perquè els supermercats faran vaga durant les festes.
19: La UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir millores salarials i laborals. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu del Foment del Treball.
14: Si les coses no canvien, tindrem, doncs, aquesta protesta després de la que van protagonitzar ahir els pagesos a Barcelona.
20: Es van tornar a concentrar amb tractors al centre de la capital catalana i avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o per la baixada de preus, seguiran amb aquestes protestes.
21: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
20: Així ho deia Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos.
14: Un altre dels problemes afegits també per als pagesos i per ramaders són els efectes de la sequera en les pastures. Ara que el bestiar baixa de les muntanyes, s'evidencia l'escassedat d'herba. Pau Rovira, bon dia.
0: Bon dia. Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
15: I jo, realment, quan vam arribar aquí a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
0: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única. Des de Saurí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I tot això mentre els preus es van disparant.
16: Al setembre la inflació s'ha enfilat fins al 4,5%, el nivell més alt des de fa més de 3 anys. El motiu són els carburants. El preu del dièsel, per exemple, ha augmentat un 34% al setembre.
14: La inflació també es dispara als Estats Units. Justament, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el conseller Albert Dalmau assenyalava Donald Trump com una de les causes principals d'aquests preus.
22: Darrere de moviments molt extensos a la nostra societat d'emprenyament, perquè la gent li costa arribar a final de mes o perquè omplir el dipòsit és més car, també hi ha que explicar, i crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
14: I encara parlant de números, Netflix farà fora un 6% de la plantilla de tot el món, l'equivalent a uns 1.000 llocs de treball.
16: És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
14: De seguida explicarem també novetats del cas Andic. Avui vindrà i ens acompanyarà amb nosaltres el detectiu, que està en la causa de la defensa del fill d'Isaac Andic, que és Jonathan Andic. Ens acompanyarà Francisco Marco a partir de les 10 del matí. I és que la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic cita a declarar ara com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
23: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família.
14: I a Torelló investiguen l'agressió amb arma blanca a un metge. Aquesta nit s'ha fet una concentració de fet de condemna. Nati Dell.
24: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
25: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
24: Des de Torelló, Nati Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: També tenim novetats avui sobre l'incendi l'AVE a l'Aragó. Adif creu que la setmana que ve ja haurà pogut retirar la locomotora sinistrada.
23: I restablir d'aquesta manera la circulació per dues vies al tram afectat. Els treballs de retirar la locomotora calcinada i reparar les vies és un procés lent perquè la major part de treballs s'han de fer de matinada per no entorpir la circulació. Ho ha explicat el nou portaveu d'Adif, Antonio Carmona.
26: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
23: Mentrestant es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards.
14: Mentrestant, doncs, s'evidencia també el malestar entre els ajuntaments de la Ribera d'Ebre per com s'apliquen les alertes de protecció civil en cas de temporals. Jordi Barranca.
27: Critiquen que sovint van en conjunt amb el Baix Ebre i el Montsià quan la realitat orogràfica i també climàtica és ben diferent. Francesc Barbero, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
28: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal, doncs, que a vegades aplica un mateix criteri a tota una comarca o a tota una vegueria quan la realitat climàtica i orogràfica interior és molt diversa.
27: La gota que ha fet vessar el got és la gestió de les alertes al temporal de principis de mes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: 8:33 i avui s'entreguen els Premis Planeta.
2: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi haurà 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà a Fira Montjuïc amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. Recordem que el Premi Planeta està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
3: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
14: Això a Barcelona, i avui al Festival també de Cinema de Sitges hi haurà el gran Dani De Vito, que rebrà el gran premi honorífic.
2: Tot això després que el festival ha obert la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar en l'edició del 2027. En la d'aquest any s'han registrat un nou rècord d'entrades venudes.
4: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'Encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
5: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
6: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
5: Universal and Hammer Horror Monsters.
4: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I avui dijous tenim també nou avançament de Guillem Gisbert.

0: Es diu així, Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: I encara un apunt més de música. Manifestera, romancera,
0: una coquetona que endú la guassona. Perquè avui comença la Fira Mediterrània a Manresa i Sandra Montfort, aquesta que sentim, és una de les artistes que hi actuaran al costat de Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: Tot això el dia en què estem contents, perquè cada dia sou més els que escolteu la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i feu confiança

0: Selva.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 15 d'octubre, que ens deixa tres preguntes.
2: Primera.
1: El 29 de novembre, quina enquesta guanyarà la nit electoral? La del 6, que deixa molt bé el PSOE, o la de les privades, que donen per feta la majoria absoluta del Partit Popular i Vox?
2: Segona.
1: Celebrar les grans xifres macroeconòmiques del país mentre els preus ofeguen la cistella de la compra és viure d'esquena a la societat o és l'intent dels governs de maquillar també la realitat preelectoral?
2: Tercera.
1: Si el procés s'acaba amb l'amnistia al Suprem, com deia ahir Cándido Conde Pumpido, per què el tribunal triga tant a aplicar-la?
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Catalunya Ràdio. De seguida obrim l'àgora del matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans... als esports. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison you can think of. El Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
5: El Madrid que fa de Madrid, final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el conjunt blanc va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius, va fer jugar Valverde de lateral i va donar entrada a Güler, Hendrik, Spi. Tot li va sortir bé. Escoltem Valverde.
6: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido... un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
5: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar clarament el City 2-4, 0-3 a la mitja part, i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
1: Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
5: Sí, el jugador brasilè assegura que és molt fàcil sancionar-lo a ell i afegeix que el peguen en tots els partits i a sobre el sancionen.
7: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
5: José Mourinho, entrenador del Madrid.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
1: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
5: Sí, no jugarà a l'Eurolliga, però a l'Eurocopa s'estrena amb victòria davant l'Ostrava, 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo, 9-16 davant el Sabadell. Avui a la Champions d'handbol, Dinamo de Bucarest, Barça, 7:15. La selecció espanyola jugarà avui als quarts de final del Mundial d'Hockey Patins amb Xile, després de guanyar Suïssa 10-1, i primera victòria a la Lliga de Bàsquet del Joventut davant l'Andorra, 96-75.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: Pluto!
11: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.

0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros a descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
2: Va un BMW. Giro la derecha.
3: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days. Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
4: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a Col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el Col·lapse.
5: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
7: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
8: Ah, sí?
9: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
8: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
9: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
10: Hem deixat una pasta.
9: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
5: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Tres quarts de nou del matí comença l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'expresident d'Esquerra Republicana i director de Delfi, Joan Puigcercós.
14: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
13: De tràmits, de gestions burocràtiques, de factures, de seguretat social, de declaracions d'IVA i RPF... I
14: els problemes de la gent, veig.
13: I un resum del Jofre. Com de fàcil ho té l'administració quan has de pagar, com de complicat t'ho posa quan demanes una subvenció.
14: Pensava que estaríeu parlant de Rufián o de Colau.
15: No, estan parlant de coses importants.
14: Ja. Home, Déu-n'hi-do, Joan, no sé com tu estàs mirant tu tot això, com a expresident també d'Esquerra i com a també, en fi, exdiputat i exportaveu d'Esquerra a Madrid.
16: Bé, home, teníem un caldo de cultiu ja preparat, no? Passàvem temps parlant de...
14: Només calia posar el foc, no?
16: Passàvem molt de temps parlant de la unitat de les esquerres, que això havia de sortir alguna cosa, perquè si no... A mi em fa... Mira-t'ho d'una altra manera, si no s'arriba a cap acord de cap tipus, hagués sigut ridícul tot plegat, després de tot el debat, no? Però al final, la conclusió és la primera impressió que vaig tenir ja fa molt temps, és a dir, aquí hi ha un problema que jo crec que gairebé és personal, és molt profund entre Podemos... el que és Sumar, Mas Madrid i Catalunya en Comú, que gairebé s'exigia que ho acabés arreglant el líder d'Esquerra a Madrid. Dius, home, dius, primer que es posin d'acord ells, no? I com el resultat final ha estat aquest, és a dir, les declaracions més dures per impedir un acord global del tot les ha fet la senyora Irene Montero, no les ha fet el senyor Gabriel Rufián, al contrari. Per tant, a mi la sensació que tinc és que hi ha un problema espanyol i que han creat, i volien que un català el solucionés, no? És un problema que a mi realment, si vas
14: no és que ho volguessin, és que ho va dir ell que ho volia solucionar.
16: Sí, també, també és veritat, sí, però és cert. Però aquesta és la paradoxa, no? Això és un problema que s'ha de resoldre a Madrid, a mi ens fa l'efecte.
15: Jo crec que encara queden unes hores, no crec que passi, però sí que és veritat que si ara, per una qüestió quasi que et diria atzarosa, demà hi hagués un acord entre Esquerra Republicana i Front Ampli, entre Rufián i Colau, tot això que estem parlant i vivint, crec que el públic ho perdonaria. És a dir, tot aquest sainet, el públic potencial de votar aquest col·lectiu, ho perdonaria. El que passa que s'ha d'eliminar una X o una Y de l'equació. O desapareix Frente Amplio de Catalunya i tot queda sota el paraigua d'Esquerra Republicana, que no sé si passarà, o desapareix Esquerra Republicana i queda diluït dintre d'un gran magma dit Frente Amplio, que crec que això segur que no passarà. Però fins que no hi hagi la botzina final i soni el tràmit tancat, la botzina del tràmit tancat, jo crec que encara hi ha alguna possibilitat. I que sàpiguen, les persones que ho faran, que si es posen d'acord, el públic oblida si hi ha un, entre cometes, B major. Vull dir, el procés, això, en tenim una experiència, és a dir, batusses per llista única sota Junts pel Sí, batusses per la pregunta del 9N, batusses per no sé què, i quan sembla que s'està tot a punt de trencar, hi ha unes negociacions de matinada màgiques que s'arriba a un acord que el públic compra. Crec que estem en la mateixa situació. Ara, si no passa, francament, mira, haurem d'analitzar-ho.
14: Hem pogut parlar en fons de la negociació i el que podem explicar a aquesta hora és que hi hauria una oferta que hauria de decidir Esquerra Republicana. Ara li preguntarem a Ada Colau, d'aquí a pocs minuts, que ens atendran aquest programa. És veritat que queden hores, però també sabem com acaben aquestes coses. Per cert, que hi ha el sondeig del CIS, que hi ha coses molt interessants que m'agradaria comentar també amb vosaltres. Hi ha, segons el sondeig, el 43% del seu, perdoneu, el 43% dels qui van votar els comuns el 2023 ara es decantarien per votar Esquerra o Podem. El 43%. I en concret, un 24% dels votants dels comuns votarien els republicans i un 19% Podem. Jo crec que és interessant aquesta dada per entendre també els moviments que hi ha. Marta.
10: Sí, és interessant perquè a més és una de les pors que té ara els comuns, no? A banda de que jo crec que no van a integrar-se com a tal dintre d'Esquerra Republicana i això, de fet, l'anunci d'ahir d'Ada Colau va generar una mica de malestar intern al Front Ampli perquè bàsicament va dir que ja feia un pas enrere no només de la candidatura, sinó també del nom, i això també és un missatge cap a Esquerra Republicana, és a dir, ella apostaria potser per una fórmula en la que estiguera Esquerra, però també estiguera la marca Comuns dintre de Catalunya. Crec que és complicat i ells se basen sobretot per a justificar que no poden diluir-se dintre d'Esquerra Republicana en els resultats que van tindre en 2023, és a dir, és cert que tant els comuns com Esquerra van treure 7 escons cadascú de cara a les eleccions generals i això no és el que va passar amb Podemos, que no tenia molta presència a Catalunya i per a ells ha estat més fàcil integrar-se perquè a la fi tampoc tenien una estructura. Aleshores, jo no sé què passarà. Em constava com a tu, Ricard, que estaven esperant des d'Esquerra Republicana una proposta. Sé que ara la tenen damunt la taula. No sé ben bé en quins termes s'ha plantejat, però sí que sé que la direcció d'Esquerra es nega d'una manera, crec que prou evident, a diluir-se en alguna cosa que no siguin les segles d'Esquerra Republicana i que Rufán, pel seu costat, sí que està intentant que este Front Ampli siga també cap als comuns. Perquè és cert que si no passa, potser veurem una candidatura en la que n'hi ha d'un acord de Front Ampli en Podemos arrel del territori espanyol, menys a Catalunya i potser també menys a Madrid, que és una de les possibilitats que ara estan parlant alguns líders de Podem, especialment el exvicepresident Pablo Iglesias, que està parlant de que per la circunscripció i per com és proporcional el sistema electoral, podria ser que es presenten per separat a Madrid i a Catalunya. Però això jo crec que també s'ha d'explicar ben bé per a que els electors no es facin un embolic, no? Perquè jo crec que és complicat d'entendre de primeres, no?
15: Un parell de coses, molt ràpidament, sobre això que deies. L'enquesta del CEO és previ a que fos Ada Colau qui liderava tot això. És a dir, amb tots els meus respectes cap a Pisarello, però no, perquè Pisarello ara és el candidat a l'alcaldia, no? Tinc un embolic. És a dir, jo crec
14: I
15: que
14: previ si del pacte Esquerra-Podem, també.
15: Jo crec que si ara tornessin a fer l'enquesta es reequilibrarien més aquestes xifres dels votants d'en Comú Podem.
14: És a dir, tu creus que Ada Colau és un revulsiu pel votant de Podem?
15: No en tinguis cap dubte. No en tinguis cap dubte.
14: I
15: després una última cosa, perquè ens queda una mica lluny, que diria Íñigo Errejón, però el que ha fet Podem, sobretot penso de cares, evidentment, al seu públic de Madrid i d'Espanya en general, aïllant Catalunya. Una formació que va sotmetre a votació interna si Pablo Iglesias i Irene Montero es podien comprar una casa o no, no ha sotmès a votació si Podem va coaligat amb una formació independentista a Catalunya. Han tirat pel dret, en plenes abans de celebrar les primàries, que per cert estem celebrant. Vull dir que aquí no sé on ha pesat també la qüestió... No, on ha pesat, no. Ha pesat molt la qüestió dels noms i la bona entente que hi ha en el triangle Pablo Iglesias, Irene Montero, Gabriel Rufián.
17: Sí, no, que els comuns són un espai amb problemes, això està claríssim, en part com a conseqüència de les dificultats de sumar, de constituir el projecte que havien de fer i de tot aquest espectacle que diu el Jofre, que si s'arriba a un acord, doncs l'electorat ho perdona en base a l'experiència del procés, però crec que tenim molts exemples de l'esquerra, perquè això passa periòdicament, en què no s'acaba de recuperar mai del tot després d'aquests sainets, no? O sigui, hi ha una part que segur que fa vot útil cap al PSOE i després es divideixen entre els diferents actors. Això sol passar sempre i això és una de les grans debilitats de comuns i del seu espai. Jo voldria recordar que les europees, que per mi va ser un toc d'alarma molt gran que no es va assumir prou a les europees, que Podem no tenir organització a Catalunya, Podem va treure més vots que els comuns a Catalunya, i això és una cosa que realment mostrava la crisi que estava en aquest projecte, no? Però a diferència del que diu el Joan, o del que ha opinat el Joan, que el Rufián ha hagut de venir un català per arreglar els problemes de l'esquerra, jo estic en complet desacord. Penso, sincerament, que aquí el Rufián ha fet el millor per ell i per Podem. O sigui, són dos aliats objectius, que ha canviat la correlació de forces que hi havia dintre de l'espai de l'esquerra alternativa, ha debilitat moltíssim el principal competidor d'Esquerra Republicana, que és els comuns, i per tant no ha arreglat res. Ha canviat els interlocutors a favor seu i ha deixat en una posició extremadament delicada, com a mínim a parer meu, els comuns, perquè a mi em sembla, potser m'equivoco, que és absolutament impensable que hi hagi una coalició a Catalunya entre els comuns i Esquerra Republicana, que són dues tradicions polítiques que tenen 90 anys d'història. La dels comuns s'ha mutat, però d'alguna manera són dues tradicions que obren amb el naixement d'Esquerra Republicana a la República i del PSUC a finals de la guerra, i no han anat mai junts, excepte algunes eleccions al Senat. Però són dues tradicions que en tres dies em sembla impossible que es pugui concebre que poden anar junts en unes eleccions generals.
14: Cap al final estem parlant també de quotes i d'una qüestió molt, molt personal, que aquesta és la llàstima. No,
17: són dues tradicions molt diferents.
16: No, és personal. No. Escolta, Esquerra Republicana no diluirà.
14: No dic per Esquerra Republicana.
16: Sí,
14: em referia més al... No, Esquerra Republicana té una tradició històrica de 100 anys, com molt bé coneix Joan.
16: Encara no arriba.
14: Però gairebé. I té un votant que és molt definit i que es mou molt en una base que és molt catalanista, sense entendre això, no es pot entendre els gestos que puguin haver-hi polítics. Per cert, que Esquerra, segons aquest baròmetre, es consolidaria com la segona força al Parlament i al Congrés. Per tant, aquí també podríem preguntar-nos si el fet d'haver estat útil en l'aprovació de polítiques del govern espanyol i del govern català és beneficiari per Esquerra Republicana. I Oriol Junqueras és l'únic líder polític català que aprova, amb un 5 per davant de Salvador Illa, que treu un 4,9 en aquestes dades del CEO. Novetats. Ione Belarra acaba de dir que Podem no està dins del Front Ampli perquè no li donen el pes que li correspon. Tània Tàpia, on ho ha dit això?
18: Doncs mira, l'entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya ha dit directament que no s'han fet aquestes primàries que ells sempre han posat sobre la taula perquè Front Ampli no ha volgut, bàsicament perquè diu no volien reconèixer la importància que té la formació que lidera Irene Montero. Sentim-la.
19: No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos.
18: També ha reaccionat a l'acord amb Rufián, diu que han estat ells els únics que han aconseguit el que es volia i el que els demanava la gent, que Rufián pugui jugar un rol a tot l'Estat, però respectant les sigles d'Esquerra Republicana. Ha reconegut converses també amb Front Ampli, però no es mouen, diuen que la via és la seva, aquest acord amb Esquerra, que s'hi sumi qui vulgui, i llença també Esquerra Unida a diferents territoris, Andalusia, Múrcia, a Cantàbria i Astúries, que vagin units. Diu que hi poden haver a Madrid i a Barcelona dues candidatures per separat, però crida a la unitat a la resta de l'Estat.
14: Bueno, doncs així estan les coses.
16: Però és el que he dit jo.
14: Sí, sí,
16: hi ha un problema insoluble entre Podemos i la Sumar, i jo crec que és un problema tan enquistat que és gairebé personal. És a dir, a vegades els sents a parlar i els veus com es mouen, i dius, segurament hi ha diferències polítiques, segur que hi són, Però jo crec que hi ha un problema d'una gent que van fer un trajecte inicial comú i que per una sèrie de desavinences polítiques, tàctiques, estratègiques, personals, això ha acabat com el rosari de l'aurora, i és molt difícil reajuntar això. Jo intento sempre ser optimista i crec que, mira, com a mínim s'ha aconseguit. Cada tres possibles candidatures a Catalunya n'hi haurà dues.
17: I de totes formes, Joan, si finalment, que això ja es veurà, perquè forma part d'aquesta pressió a l'última hora, que això fins demà al vespre hi ha temps, i per tant tot el que es digui avui forma part de la pressió a dintre de la negociació també, no? Però si finalment aquest és l'escenari, diguem, de que no hi ha un acord, però es basa sobretot en Madrid i Barcelona, i a la resta d'Espanya o a la resta de províncies hi ha acords, tampoc és tan dramàtic, perquè realment aquesta divisió del vot a Madrid i a Barcelona no té...
16: Hi ha prou diputats com per repartir.
14: Vosaltres veieu que... És a dir, amb això que dius tu ara, Pere, és a dir, creus que podríem arribar a que a Barcelona hi hagués una candidatura que fos la d'Esquerra Republicana on s'incloís a Comuns i Podem?
17: No. Això és impossible.
14: Això és impossible.
17: Per mi,
16: Penso que ho acopera.
14: I en el cas d'Espanya, que fos Front Ampli on hi haguessin totes aquestes formacions.
17: Però potser això pot passar a les províncies, però no a Madrid, perquè a Madrid, si no li donen a la Irene Montero el primer lloc a la llista... que ella ha quedat
14: com ha de tenir el primer lloc Podem que
17: clar, és que bueno, però ella ha sigut ministra, ha fet el pacte amb el
14: País Basc, no tenen cap diputat.
17: No, però estem parlant de Madrid, de la candidatura de Madrid.
16: Aquí hi ha un tema matemàtic, hi ha un tema de números. La llei de Hon és com és. I aleshores potser a la província de Badajoz els convé a Junts perquè hi ha molt poc
14: per això.
16: A Logroño, però és veritat que si agafes la llei de Hon a Madrid i a Barcelona hi ha un gruix de diputats suficients com perquè la llei de Hon no et penalitzi tant. No et penalitzi tant, sempre t'acaba penalitzant en aquest cas, però no et penalitzi tant. Ara, jo també dic que també trobo gairebé molt difícil que Podemos i Sumar arribin a un acord a les províncies d'Espanya, a les Espanyes. Ja. Ho trobo molt ben difícil, eh?
15: I sobre el que has dit, Joan, hi ha una cosa que diu el Joan. De les tres possibles candidatures...
16: Catalunya s'ha passat a dues.
15: Que, és a dir, hi havia tres possibilitats de papereta. Esquerra, Podem i Front Ampli.
16: Sí.
15: Les que s'han ajuntat són Esquerra i Podem. En algun àmbit també s'haurà d'explicar l'eix nacional com va, perquè semblava que per eix nacional s'havien de posar d'acord, i de fet es deien així, en Comú Podem, no? El Front Ampli i Podem. Ho dic perquè, per exemple, jo tinc un dubte. De la coalició ERC Podemos, quan es presentin a la llista, en quina posició anirà la primera persona de Podemos?
16: Però ja m'has matat, no ho sé.
15: No, és que em sembla que encara no se sap. Però vull dir...
10: A les 6, diuen.
15: A les 6, sí. Molt bé. A les 6 per Barcelona. Val, perfecte. Ara imagina't que la coalició ERC Podemos treu 6 diputats, 5 d'Esquerra i un de Podem. Val. Quan es voti al Congrés... El traspàs de competències per immigració a la Generalitat de Catalunya, què votaran aquests 6 diputats? Faran com quan Convergència i Unió votava l'avortament, per entendre'ns, que donava llibertat de vot?
16: Pues no en tinc ni idea, jo per les bases sí, del pacte. Però jo et diré una cosa.
15: Tu no creus que el votant d'Esquerra Republicana ha de saber que...
16: El votant d'Esquerra Republicana ha de saber que el que crec que farà Esquerra Republicana és forçar Podemos a votar a favor. Ho tinc convençut. Aquí hi ha un camí conjunt, home.
15: Sí, però dubto que haver-ho fet la legislatura passada.
17: Històricament, per exemple, a les europees, Iniciativa, que solia treure 2 diputats, una anava a Europa amb el grup comunista i l'altra anava a Europa amb el grup verd.
16: Sí, per això jo crec que no,
17: però vull dir que no, que al final, quan fas coalicions, t'amplien el teu espai. Bé, l'electorat d'Esquerra Republicana
15: ja no hi ha Podem. Em sembla molt bé, Joan, però el votant ja sabia. Quan passi això, sàpiga que el número 1 anirà a comunista i el número 2 anirà a verd.
16: Com us passava Convergència i Unió amb això que dèieu abans, de l'avortament, ho has dit tu, sí. Com els passava, perdona. Però vull dir que això passava amb Convergència i Unió. Però jo crec que no s'arribarà ni aquí, amb aquests temes, perquè estic convençut de que si caben entre ells 6 diputats, que seria un èxit per a Barcelona, hi haurà una més unitat d'acció del que et sembla. Podemos, amb el tema de l'autodeterminació, per exemple, no ha estat president el més beligerant dels partits espanyols. Hem dit el contrari.
15: Però el finançament,
16: sí. És el que va donar suport.
10: Però
16: s'haurà de treballar això, suposo. No,
15: és significatiu. En el fons és una coalició que hi ha un partit que és independentista i un partit que no és independentista.
16: És una coalició per rascar els vots i impedir una majoria al PP-Vox. Jo t'ho diré ben clar perquè és aquesta coalició. Al final, no ens equivoquem. Aquí no és una unitat orgànica. Aquí és l'intent de que PP, Vox, no aconsegueixin amb els 176 diputats. Aquí està la història.
10: De tota manera... De tota manera, jo crec que el que està dient ara Belarra a l'entrevista no és cert. Ella està parlant de que no li donen el pes que li correspon a Podemos. Parlàveu abans de les eleccions europees, que és cert que Irene Montero va tindre més vots que la candidatura de Sumar, però al conjunt de l'estat espanyol, amb una candidata com era Estrella Galán, que no se la coneixia molt, ella va tindre més vots al conjunt de l'estat, Irene Montero va quedar per darrere, que si no se'n recordem, de si acabó la fiesta del ultra al vice Pérez. És a dir, ella també té un pes relatiu i Podem ha passat de tindre amb Esquerra Unida en 2015 71 escons, 71 aspirar a tindre dos per Madrid. Vull dir, el trajecte que ha fet fins ara, jo crec que ells sempre parlen de l'autocrítica de la resta, però no parlen de la seva. I a mi sí que em consta que Front Ampli els ha oferit el número 2 per Madrid. Vull dir, no és no tindre'ls en compte el pes que tenen, però ells el que volen, i bàsicament crec que haurien de ser honestos i dir-lo clarament, és que Irene Montero tinga llibertat i tindre més capacitat per a influir en una propera legislatura en la que ells assumissin que van a governar Partit Popular i Vox i no volen estar dintre d'un acord més ampli amb Sumar, Comuns, etc. Aleshores, que ho diuen clarament i no parlen de que no estem negociant, no, vols maximitzar les teues oportunitats. I a més, vas a utilitzar a Gabriel Rufián com una persona que pot ser, et farà tindre més vots al conjunt de l'Estat. Però ja està, és que jo crec que estan mentint en tot aquest procediment i jo crec que no és just per a molta gent.
17: Però tothom vol maximitzar les seves possibilitats.
10: Evidentment.
17: No només Podem. I Podem
10: però
17: acaba de tenir
10: Colau
17: un regal.
10: Colau s'ho ha fet enrere. Irene Montero, sí. No. Irene Montero, no.
17: Sí, però
10: jo crec que això perquè evidencia que ella vol ser diputada sí o sí. I ja està.
17: Sí, jo no dic qui té raó o qui té moralment raó, però a les negociacions polítiques d'aquestes característiques, i a més amb enemics íntims, perquè els enemics de veritat estan en el propi espai, en la política. Doncs, òbviament, de cop i volta, la Irene Montero i l'espai de Podem, que estava lluitant per sobreviure, ha fet una jugada que jo crec que és objectivament, des d'un punt de vista polític, ben concertada amb Esquerra, sí, Republicana, i això li ha fet guanyar molt espai, molta força. Això beneficia Podem i Esquerra Republicana contra el competidor de tots dos, que en aquesta negociació doncs l'ha afrontat de la pitjor manera possible, que a mi se m'acudeix, perquè clar, des del moment en què vas dient tota l'estona que tu vols de candidat al Rufián, i el Rufián és el candidat d'un altre partit, tu ja estàs, en aquestes negociacions estàs absolutament venut. I per tant, ara, amb independència de qui té raó moral, ens trobem davant d'una negociació a l'últim moment a cara de perro, que diuen en castellà, i que el que té les bones cartes pues, és aquest espai. I això, amb independència del que pensi cadascú, de qui té raó o de què aniria bé, etc etc. Això és una negociació política en què de cop i volta han canviat la correlació de forces gràcies a aquesta operació.
14: Més elements. Per exemple, Emilio Delgado acaba de parlar, sí, a la SER, ha dit això.
20: Hay margen, hay tiempo, las puertas están abiertas, las manos tendidas y yo espero que este fin de semana tengamos una buena noticia y se consume lo que todos queremos, que es que haya una sola papeleta en todas las circunscripciones. Irene Montero, el país entero ha visto cómo todos los esfuerzos que están en nuestra mano se han puesto encima de la mesa para acomodar a todas las fuerzas políticas en esa lista. Está la puerta abierta.
14: És qui encapçalarà la llista de Frente Ampli, en aquest cas per Madrid.
16: És un excel·lent diputat, és un excel·lent candidat per
14: Madrid, eh?
16: Sí, i tant. Sí. Però dit això, jo, la meva sensació, i em puc equivocar, és que ara estem jugant aquell joc de a veure qui és el culpable.
14: Sí, sí.
16: Qui és l'assassí. I per tant...
14: Nosaltres estarem... ho hem posat tot, no? Nosaltres també. Sí, no? Nosaltres
16: i ara,
14: també.
16: Bueno, qui, i al final... qui és l'assassí davant per reforçar el seu espai electoral i castigar l'altre? És a dir, bàsicament...
14: Qui fa fracassar el projecte,
16: correcte,
14: no?
16: Sí. Estem jugant això. Sí. Jo crec que estem jugant això allà.
17: Sí, sí. O potser en paral·lel, jo crec que encara hi ha alguna possibilitat real de que hi arribi un acord. I en paral·lel
14: mira,
17: tothom...
14: Mira, d'aquí a pocs minuts li preguntarem directament en aquest programa a Ada Colau, que ens acompanyarà d'aquí a 5 minuts. Però abans, com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
21: Doncs matí complicat per diversos accidents. Actualitzem la situació. A l'AP7 en aquests moments hi ha obert un carril a Subirats en sentit Tarragona, on recordem-ho, hi ha hagut aquest accident. Encara uns 9 quilòmetres de retencions. Trànsit informa que un camió que transportava fems ha perdut part de la càrrega i com a conseqüència hi ha hagut un xoc entre dos camions i diversos turismes. L'AP7 segueix tallada, això sí, entre Garrigàs i Bàscara. ara en sentit França per un altre accident entre un camió i una moto. Es fan desviaments per la sortida 40 i novetats també pel que fa a la Nacional 2 a Fornells de la Selva. Ja s'ha reobert. Ara es dona pas alternatiu per retirar un accident entre una furgoneta i dos turismes.
14: I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
0: Doncs pel que fa a l'alta velocitat segueixen les afectacions. De fet, encara avui hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions. Pel que fa a Rodalies, retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, la línia del Vallès Oriental, i l'R11, que és la que uneix Barcelona amb Portbou. D'altra banda, hi ha hagut un robatori de cable de coure, aquest cop, entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, que provoca retards en els trens de mitjana i llarga distància entre Castelló i Tarragona. I si heu d'agafar avui el tramvia de Barcelona, sapigueu que fins a 2:45 de la tarda la T6 no circula entre Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
14: Com dèiem, d'aquí a pocs minuts amb nosaltres tindrem Ada Colau. Però abans, de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
1: Doncs mira, de dues notícies de Mossos que acabem de saber. Per una banda, han trobat un cos a Sitges que podria ser el d'un dels desapareguts pels Aiguats. Redacció pel Foradada.
22: Una persona hauria donat l'avís d'un cos surant ahir a la tarda, un cos que estaria en avançat estat de descomposició. Això fa que sigui complicat les tasques d'identificació, però els Mossos treballen amb la hipòtesi que sigui una de les dues persones que van desaparèixer pels Aiguats de principis de mes, el menor de 12 anys a Granollers o el d'un noi jove a Pineda de Mar. D'altra banda, els Mossos han detingut a Tarragona els autors d'una detenció il·legal, agressió amb arma de foc i lesions greus que van passar el 7 de setembre.
1: Més coses avui a Barcelona. Ple extraordinari de l'Ajuntament sobre l'IBI, els habitatges turístics. Arrenca d'aquí menys d'una hora, a les 10. Barcelona, Nascura, bon dia.
23: Bon dia. Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, la modificació de les ordenances fiscals per encarir l'IBI entre un 50 i un 150% als propietaris d'habitatges d'ús turístic tirarà endavant amb el suport del PSC, Barcelona en Comú i Esquerra. Tot seguit, quedarà en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions i l'aprovació definitiva serà a finals d'any.
1: I el BOE ja publica aquest matí la decisió del Tribunal Suprem sobre llei de nets que no podran votar a les pròximes eleccions. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
24: Bon dia. Sí, és la decisió que el Suprem va acordar dilluns, el dia de la Hispanitat, i que manté fora del cens electoral persones que ja han aconseguit la nacionalitat a través de l'anomenada llei de nets, sense haver acreditat que són descendents d'exiliats. Amb la publicació, els afectats tenen 5 dies hàbils a partir de demà per presentar al·legacions. La Moncloa, en canvi, no podrà recórrer i denuncia que es priva d'un dret fonamental més de 160.000 nacionalitzats.
1: I també ho acabem de saber, els Estats Units plantegen utilitzar literalment la mare de totes les bombes en un possible atac a l'Iran. Redacció, Francesc Soler.
25: L'exèrcit nord-americà ha elaborat nous plans d'atac que passen per un possible ús d'aquesta bomba contra la infraestructura energètica i les instal·lacions nuclears de l'Iran. Segons la premsa nord-americana, s'utilitzaria en cas que Donald Trump ordeni reprendre les operacions de combat.
26: La lletra petita.
14: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
27: Bon dia, Ricard.
14: Diuen que la intel·ligència artificial necessitarà els treballadors amb més experiència.
27: Poder. Als anys 60, el psicòleg Raymond Cattell va distingir dos tipus d'intel·ligències. La fluida, que és calcular, memoritzar, resoldre problemes nous. Aquesta arriba al màxim passat als 20 anys i després va minvant. I la cristal·litzada, que és el criteri, el context, saber com funcionen les persones. Aquesta continua creixent durant dècades, fins ben entrats als 70 anys. Doncs bé, el que la IA fa millor és precisament allò fluid, processar, resumir i trobar patrons en segons. La màquina competeix amb la virtut dels joves, no amb la dels grans. Però la lletra petita ens diu que l'experiència que no s'actualitza no és intel·ligència, només és nostàlgia. I que les empreses fa anys que prejubilen gent quan el mercat comença a pagar el criteri i no la velocitat. Estem acomiadant a qui sap el perquè de la màquina per quedar-nos amb qui només la sap fer anar.
28: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
29: Ahir, enfilat com l'heura preferida del pastor, era en Ramat. En Ramat? Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils. Grups socials que no suen de cintura cap amunt, de 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt, 7 lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: 15 anys després, Cristiana Jatahi revisita la senyoreta Júlia, d'August Trimbay i la trasllada a la Catalunya d'avui. Júlia, 15 anys més tard, versiona l'original brasiler, aquest cop amb Júlia Genís i Moha Masian. Una història que parla d'intolerància, prejudicis i misogínia. Una història que encara avui ens continua interpel·lant. Del 22 d'octubre al 15 de novembre al Lliure de Gràcia.
8: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros, un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
9: Per tu, que sempre compres el mateix al supermercat, i per tu, que mires a veure si hi ha alguna novetat. Gaudeix a Caprabo de l'oli d'oliva d'un grau o l'Ilan d'un litre per 3,90 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, la periodista d'Infolibre Marta Monforte, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós.
14: I ara mateix, segons fonts consultades a Esquerra Republicana, en aquest programa podem dir que la resposta a l'oferiment de Colau és que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent a la dels comuns i que els desitgem molta sort en el seu espai. Ada Colau, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
14: Què respon vostè a aquesta resposta?
11: Bé, aquesta resposta ve de diferents converses, no?, que s'han estat produint en els últims dies. Com sabeu, crec que a molts de nosaltres el que ens mou és que estem en un moment excepcional i que, bàsicament, en les properes eleccions ens hi juguem a aturar el feixisme, no? I, per tant, hem de fer un plantejament excepcional. És un moment de tenir mirada llarga, de tenir mirada generosa, de tenir mirada valenta, de sacsejar el taulell i de sortir dels espais de confort habituals. Crec que això és el que requereix el moment històric, no? I, en aquest sentit, doncs, és el que també s'està intentant impulsar des de la proposta de Front Ampli per fer un espai on tothom s'hi pugui sentir reconegut, tothom tingui veu, però hi anem tothom junt per aturar el feixisme i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres. I en aquest sentit, doncs, amb Gabriel Rufián no hem portat uns quants dies parlant-ne d'això. Sabeu que Gabriel Rufián, doncs, ha portat uns mesos on ha defensat amb molta força aquesta idea de la unitat antifeixista, i som molta gent, inclòs jo, públicament, que l'hem animat, no?, a encapçalar aquesta proposta a nivell estatal, perquè el seu nivell de popularitat, no?, que el que va arribar, doncs, era un actiu que penso que s'ha de posar al servei de la causa, no? Ell, finalment, i aquesta proposta es podia fer, vull insistir en això, perquè vull ser molt respectuosa amb els espais polítics, es podia fer sense abandonar Esquerra Republicana, es podia fer amb Esquerra Republicana, no? Però finalment ell va decidir que, igual que el seu partit, doncs que no volia encarcelar aquesta proposta de candidatura única antifeixista. Això ha decebut a molta gent a l'Estat, com sabeu, no? Però no podem aturar-nos i no podem abaixar els braços, i per tant seguim endavant amb la proposta de Front Ampli de candidatura única. I també en seguim parlant aquí a Catalunya, no? Que aquí a Catalunya, per què ha de ser impossible plantejar també una candidatura única antifeixista, no? De fet, l'altre dia el Gabriel Rufián, doncs, també ho plantejava amb un tuit, no? El que passa és que, bueno, aquells que fem esforços en aquesta direcció, doncs ens trobem que encara hi han negatives, no? I ahir mateix jo vaig demanar personalment, després d'haver parlat amb el Gabriel Rufián, doncs, d'aquesta proposta d'una possible candidatura antifeixista on ningú ha de perdre les sigles. Amb això també vull insistir, no? Perquè Esquerra Republicana ha insistit tant que ells el que no volen és diluir-se, que no volen perdre les sigles, i això ho entenc perfectament i ho respecto absolutament. Però és que en tenim moltes experiències de coalicions on no es perden les sigles, on fins i tot els diputats i diputades poden anar amb una mateixa llista, però després fins i tot es poden escriure a grups diferents dins del Congrés i, per tant, mantenir la seva obediència al seu partit i la seva autonomia, però fer una llista conjunta per generar il·lusió i per demostrar unitat antifeixista i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres, no? Doncs, bueno, d'això n'hem parlat els últims dies amb el Gabriel Rufián,
14: i jo mateixa
11: estic disposada a empènyer aquesta idea. El que passa és que ahir jo li vaig demanar a la direcció del meu partit, de Comuns, que contactés a la direcció d'Esquerra, i la resposta va ser la mateixa que m'esteu donant vosaltres ara en públic, no? La resposta va ser: no volem ni seure a parlar. I llavors, doncs, això jo sí que puc animar molt a Gabriel Rufián, doncs, a que faci la batalla dins del seu partit, perquè jo crec que ell té l'ascendència ara, té la força del suport popular, no, per plantejar aquesta candidatura antifeixista. Però, clar, això ja ho ha de fer el Gabriel Rufián amb Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana fins ara el que fa és tancar les portes de manera rotunda, no, com vosaltres mateixos heu dit.
14: Però vostè, per exemple, no ha trucat a Oriol Junqueras per parlar d'això?
11: Sí, hi ha hagut un contacte directe entre les direccions dels dos partits, sí, però la resposta, i no, tampoc no sorprèn perquè ho havien dit en públic, no, el que passa és que nosaltres ho hem volgut intentar fins al darrer moment, i ahir mateix va haver-hi una trucada a la direcció per si es podia parlar, si hi havia alguna possibilitat de parlar, i la resposta va ser que no.
14: Per tant, no té esperança, diguéssim, que demà això es pugui canviar.
11: Jo n'he vingut a rendir-me. L'esperança no la podem perdre, perquè ja és molt el que hi ha en joc. És molt el que hi ha en joc, i per tant hem de treballar per aquesta candidatura única antifeixista, i evidentment ho hem de fer a l'Estat, no? I després a Catalunya haurien d'intentar-ho. Jo, en aquest sentit, insisteixo, animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport. Això ho vull deixar molt clar. I més enllà de Catalunya, evidentment, hem de seguir treballant per aquesta candidatura única a tot l'Estat, i es pot fer. Queden dos dies, s'han fet moltes negociacions els darrers anys en poques hores, i la gent ens ho està exigint, bàsicament, perquè, insisteixo, el que està en joc és que guanyi el feixisme, i no ens ho perdonarem mai si n'hem fet el màxim esforç per aconseguir-ho, i és perfectament possible que aconseguim aquesta candidatura única que la gent al carrer ens està reclamant.
14: Però si està en joc que aturar el feixisme, no entenc on està el problema amb les sigles i els noms.
11: Bueno, jo crec que ha sigut molt clara en aquests
14: dies. Sí, vostè
11: no?
14: Sí, però vull dir que no sé si li decepciona també el fet de que es troba en que al final això sembla més una batalla per veure qui és el gall del galliner que no tant la discussió de com conservem el galliner.
11: Mira, jo vull ser molt respectuosa de totes les sigles. Entenc que tothom ha de tenir un espai i un reconeixement, faltaria més, però és que això és perfectament factible en una llista unitària. En una llista unitària hi ha joc per tothom, es necessiten diversos lideratges, hi ha diferents maneres, no, de reconèixer tant les sigles com les persones. Per tant, això no pot ser un problema. Si realment som conscients del moment històric que vivim i de la necessitat de posar a l'objectiu principal per davant de qualsevol altre interès, ja sigui personal o partidista, és evident que la unitat antifeixista és perfectament possible. De fet, les dretes estan sent molt hàbils en unir-se i en coordinar-se per anar guanyant poder, no només a casa nostra, sinó arreu del món, i estem veient del que són capaces, no? Vull dir que estem parlant de que hi ha vides literalment en joc, no? Que si governa Vox amb PP, serà molta gent la que estarà en perill, seran les pensions que estaran en perill, serà l'educació pública la que estarà en perill, la sanitat pública, evidentment seria un retrocés amb habitatge en lloc d'avançar com ens estan reclamant als carrers, seria una baixada del salari mínim, però serien també unes polítiques repressives contra les dones feministes, contra les persones migrants, contra el col·lectiu LGTBI, vull dir que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania. I jo l'únic que puc comprometre és a fer el màxim esforç i posar el millor de mi mateixa i de totes les forces que estan impulsant el Front Ampli perquè aquest acord sigui possible, i fins al darrer minut ho intentarem.
14: Però aleshores, a la inversa, per exemple, és a dir, vostès contemplen poder renunciar a presentar-se a Catalunya en favor d'això que diu vostè, de concentrar un vot, en aquest cas Esquerra Republicana?
11: A veure, jo crec que el que no hem de fer és premiar aquells que no volen acords, no? Vull dir que perquè algú no vol acord, aleshores els altres ens hem de retirar. Home, això em sembla que no respon a la realitat social i política del país.
14: Però és el que demana vostè,
11: Esquerra,
14: no?
11: Hem de recordar que a les darreres eleccions a Catalunya la proposta d'Esquerra va aconseguir 7 diputats, la proposta de Comuns, que en aquell moment anava amb Sumar, va aconseguir 7 diputats i més vots que Esquerra. Ara és veritat que Gabriel Rufián, com deia, ha tingut un lideratge molt important, però l'ha tingut precisament perquè ha defensat la unitat de les esquerres. Aleshores, jo crec que no es pot demanar que es defensi la unitat antifeixista demanant-hi als altres que desapareguin, sinó dient com ens ajuntem tots i tothom tindrà el seu paper, tots podem trobar el nostre encaix. Ja dic, si a Catalunya es volgués fer una llista unitària antifeixista, tècnicament seria perfectament possible sense que Esquerra perdés les seves sigles, sense que deixés de tenir grup propi. Vull dir, tècnicament és perfectament possible. La qüestió és que hi hagi voluntat política, però la voluntat política no passa per dir-li als altres desapareixeu, sinó com ens coordinem perquè tothom pugui tenir el seu espai.
14: Ahir vostè també va dir que es podria apartar fins i tot si o pot canviar el nom de la candidatura si creu que això és un problema. Això entenc que era un missatge també...
11: Digui. El que crec que hauria de dir tothom, és a dir, que no pot ser, que el problema no pot ser ni el nom d'una candidatura ni tampoc qui encapçala, és a dir, qui encapçala ha de ser la persona que reuneixi més consens. Jo estic molt honrada i assumeixo la responsabilitat amb tot el coratge i amb tot l'entusiasme perquè les forces polítiques que estan impulsant actualment el Front Ampli em van traslladar la proposta de que pensaven que jo era la persona que reunia el millor perfil i el major consens i, per tant, assumeixo la responsabilitat amb tota la convicció. Però al mateix temps, en coherència amb el que estic defensant, que el que més importa és l'objectiu, evidentment que dic que si les forces que impulsen el Front Ampli i les que s'assumaran en les properes hores, perquè estic segura que arribaran noves forces a impulsar-se a sumar-se a aquesta candidatura única antifeixista, si el conjunt de les forces trobessin un altre perfil que reunís més consens, doncs evidentment que li donaria suport, perquè l'important aquí és l'objectiu principal. I em sembla lamentable, no?, que estiguin vivint amb unes formes de fer política, diria una mica, no sé si dir antigues, si dir patriarcals, no?, però on sembla, no?, que mostrar-te col·laboradora i intentar posar l'objectiu per davant de qualsevol altre interès és com una demostració de feblesa, no?, per alguns, o d'ingenuïtat. A mi em sembla el contrari. A mi em sembla que el màxim coratge és demostrar que efectivament l'important és l'objectiu i l'important és que hi hagi una candidatura d'unitat antifeixista perquè el moment és gravíssim i ens hi juguem moltíssim i la gent al carrer ho té molt clar. I la gent al carrer s'està organitzant la gent que no arriba a final de mes, que té un munt de dificultats per fer la compra, que té dificultats a tots els àmbits, amb l'educació pública, amb la sanitat pública, i malgrat tot estan dedicant hores i hores a organitzar-se, omplint les places per defensar el dret a l'habitatge, a organitzar-se per organitzar una vaga general. O sigui, a tota aquesta gent que està sortint al carrer, que s'està organitzant, l'esquerra política, de veritat, li fallarem? No serem capaces nosaltres d'organitzar-nos per poder traslladar les demandes del carrer a la institució amb la màxima unitat i la màxima contundència? A mi és que em sembla impensable fallar d'aquesta manera. I, per tant, fins al darrer minut del divendres defensaré que la coalició d'una candidatura única, amb màxim respecte per totes les forces i que amb el seu reconeixement del pes específic que tinguin cada una puguin tenir el seu espai, el seu lloc, la seva veu, però tots units per aturar el feixisme i perquè no es perdi ni un sol vot d'esquerres. És que em sembla que és sentit comú.
14: Aleshores, si vostè no aconsegueix que Podem vagi a la llista única, en aquest cas, vostè renunciarà a ser candidata?
11: No estic en aquesta hipòtesi. Estic en la hipòtesi de que Podem finalment s'asseurà. I aquí també sí que vull fer una crida a Gabriel Rufián, perquè jo sé que Gabriel Rufián s'ho creu, el de la unitat de l'esquerra. I sé que li sap greu el fet de que el no encapçalar, no?, la llista unitària a nivell estatal en que se li va proposar, doncs això ha decebut a molta gent. Jo aquí sí que li demanaria, ell té ascendència. El que no s'entén gaire és que s'entén perfectament que el seu partit és Esquerra Republicana i que decideixi presentar-se només a Catalunya, encara que decidi molta gent, però s'entén i és respectable, però el que no s'entén és que si fa alguna acció de suport fora de Catalunya sigui per reforçar opcions que no volen la unitat, sinó que ara mateix suposen dividir i no unir. Aleshores, jo aquí sí que faria una crida a que aquells que tenen ascendència per impulsar, no?, que hi hagi una candidatura única, doncs que la facin servir en aquest sentit i no en el contrari.
14: Veurem què és el que passa. Queden encara unes hores, per veure què és el que passa, però a hores d'ara és veritat que la sensació és que aquí no s'arribarà a un acord. En tot cas, com diu vostè, encara queden hores i, per tant, encara hi ha esperança per part de l'Esquerra.
11: Hi ha esperança i, sobretot, hi ha responsabilitat i hi ha un mandat de la ciutadania. O sigui, la ciutadania al carrer ho té claríssim. Que si les forces polítiques d'Esquerra no anem juntes, estarem obeint a altres interessos que no són els de la ciutadania. Per tant, jo insisteixo en aquest mandat, en aquest objectiu principal, en què el moment històric ho requereix i que tots hem de fer el màxim esforç perquè aquesta candidatura única antifeixista sigui possible.
14: Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, candidata a Front Ampli a les eleccions. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Moltes gràcies, bon dia.
14: Jofre.
0: Ha fet una aposta molt forta, perquè aquestes mateixes paraules, si dissabte no s'ha aconseguit aquesta candidatura única, és mitja campanya. És a dir, haurem decebut a molta gent. Com et presentes a una campanya electoral dient que has decebut a molta gent? Per tant, vull pensar que igual encara hi ha alguna jugada mestra, algun as a la màniga que algú s'està guardant per, al llarg del dia de demà, algú apareixi amb una fórmula màgica que concentri aquestes coses. Jo ho veig molt difícil, perquè és que al final la candidatura única vol dir que una de les dues paperetes desapareix, és a dir, o Esquerra queda diluïda dintre Front Ampli o Front Ampli queda diluït dintre d'Esquerra Republicana.
14: Això ja crec que ja queda clar que no, això no passarà.
0: Doncs aleshores...
14: El que no està clar és què passarà a Madrid, aquesta és l'equació ara, no? Podem.
0: I que, sí.
14: Dic jo.
0: No sé. Sí. No. I ara, perdoneu per la frivolitat, però els que ens agrada el futbol, estic veient un moviment similar al que hi va haver aquest estiu amb Julián i l'Atlètic de Madrid. És així, és a dir, Ada Colau li està dient a Julián que li digui a l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar.
14: Aquest és el punt contradictori, és a dir, quan demana unitat, està demanant al mateix temps a Rufián que es baralli amb el seu partit.
10: Efectivament.
14: Per tant,
10: ha intentat separar el candidat del partit, no?
0: Clar, aleshores és molt difícil. I crec que Rufián ara mateix està mirant Front Ampli com Julián s'està mirant els partits del Barça actualment. A mi m'agradaria estar allà amb els meus, és a dir, amb Esquerra Republicana, però m'agradaria estar allà. I sí, home, ell ha dit que li encantaria que hi hagués una candidatura única a tot arreu. A tot arreu. Inclòs Catalunya.
10: Aleshores, crec que Rufián ha aconseguit els seus objectius.
14: Efectivament.
10: Els seus objectius són... Els meus amics a Madrid són Podemos.
0: I tant. Sí.
10: Aquests els he reforçat molt. Els meus enemics a Catalunya...
14: Què vol dir amics? Si estem fent política,
10: no,
14: Pere.
10: No, amics.
0: Alguna cosa que no circuita.
12: No.
0: Agafeu les declaracions de quan... Les declaracions i... les declaracions i la conferència que fa a Madrid amb Emilio Delgado i amb Irene Montero. Ell diu que el que vol és una única llista. Per tant, objectius aconseguits, el 100% no... Ai, el 50% no, però el 100% tampoc.
10: Els reals, sí, perquè la política no és el que un diu en una conferència. Un diu en una conferència coses per aconseguir el que vol en política.
0: El que transmet Gabriel Rufián és una única candidatura a tot arreu. Si aquest és l'objectiu, a Catalunya no s'ha aconseguit perquè n'hi hauran dues.
10: Rufián...
0: Per tant, objectiu complert...
10: En la meva opinió, i em puc equivocar, perquè jo no soc potser més cínic, diguem, en respecte a el que es diu políticament i el que es pretén amb el que es diu políticament, que no sempre és el mateix, crec que els objectius principals del Rufián estan aconseguits, que és ser un líder, per mi, em puc equivocar, ser un líder referent, un líder de l'esquerra, del conjunt de l'esquerra espanyola, promoure les seves afinitats polítiques, per no caure en que no estava parlant d'amiguetes, sinó polítiques a Espanya, i debilitar els seus enemics polítics del mateix espai que competeixen per aquest espai a Catalunya, que són els comuns. Per tant, des d'aquest punt de vista, objectius aconseguits.
14: Marta i Joan.
12: Jo no coincidís per a res, perquè jo estic convençuda de que ell sí que vol que els comuns siguin a l'acord. Una altra cosa és que Esquerra Republicana no vulga, perquè, evidentment, això, quines implicacions tindria per al partit, i ho ha deixat ben claret, i a la proposta que li s'ha fet els comuns ho han tornat a dir, no volem diluir-nos. Però que ell volguera que els comuns estigueren, si és que no ho ha parat de dir, si és que ho ha dit a tot arreu, si és que ho ha intentat, i a banda, estem parlant de que Rufián ha imposat que Podemos siga a la llista, i això no és cert. Això és una candidatura que a més ha pactat a les direccions de Podem i d'Esquerra Republicana, és a dir, amb el vistiplau de Junqueras, i que es porta parlant des d'abril, des de després de l'acte que van fer Rufián amb Montero, que després Jone Belarra va anar a parlar en gent de la direcció d'Esquerra Republicana. No és una condició que Rufián hagi ficat per a quedar-se com a candidat d'Esquerra Republicana a Catalunya i siga ell aquesta condició indispensable per a repetir. Ell estava parlant de tres coses, de llistes, de noms, etc, etc. És a dir, aquesta jugada té el vistiplau sobretot de Junqueras i de la direcció d'Esquerra Republicana, i ells no ho veuen tan clar que els comuns també siguen dins per les raons que siga. I Rufián té un problema ara, i és en qui va fer campanya, en Montero, quan també suporta a Emilio Delgado i també ha estat parlant amb ell aquests dies. Ell no ha volgut aquest escenari, jo estic segura de que avui o demà dirà alguna cosa de que és necessària que la unitat a les Espanyes passe per Podemos, però també per Front Ampli, perquè ara té un problema, i és que no sap, o sea, lo que ella ha defensat fins ara, de que les esquerres siguen útils, vagin conjuntament, etc., no se va complir, o almenys no a tot arreu, no a totes les parts d'Espanya. I a banda, s'afegís que ell també demanarà el vot en Euskadi cap a Bildu, en Galícia cap a el BNG, etc., etc. Això no implica suportar a Podemos a la resta de l'Estat, perquè ahí en principi sí van en contra, o sea, sí que competiran contra el BNG i contra Bildu. Aleshores, jo no sé ben bé, però la seva posició ara tampoc és gens fàcil,
15: A mi, tornant a la senyora Colau, hi ha una cosa que m'ha sobtat, no? Perquè ha dit, diu, la ciutadania demana aquest acord. Bueno, serà la ciutadania que la vota amb ella, en tot cas, perquè jo crec, jo conec molts militants i votants d'Esquerra Republicana que no es volen diluir, i crec que són majoria, no? Vull dir, per tant, aquí, quan es parla de ciutadania, s'ha d'anar amb més cura. I després també celebro que la senyora Colau hagi evolucionat, perquè la senyora Colau del 2019 no va tenir cap problema a saltar-se un cordó sanitari i acceptar els vots de Ciudadanos i el senyor Manuel Valls, infaust de memòria, que va ser alcaldessa gràcies a aquests vots, quan el senyor Ernest Maragall va treure més vots que ella.
16: Ha evolucionat tothom, Joan. Esquerra Republicana estava amb en Quim Torra, amb el govern de Quim Torra.
15: Un moment. Dic, ha evolucionat, però a vegades...
16: Ha canviat l'eix.
15: Cal tenir memòria, no ha canviat l'eix. És a dir, cal tenir memòria, perquè, clar, és a dir, escolta, jo crec que hi ha coses que no es poden fer.
16: Però el senyor Rufián va fer campanya per Junts pel Sí, amb el senyor Mas...
15: Rufián no va fer campanya pel Manuel Valls ni per Ciutadans, que no?
16: Bueno, però
15: sí, està clar.
16: No. Depèn de quin eix prevalgui en cada moment.
15: Hi ha cordons...
16: L'eix nacional explica moltes coses, i l'eix social també.
15: No, senzillament la voluntat de ser alcaldessa explica moltes coses, que va acceptar els vots de l'ultradreta, és a dir, allà no va tenir manies. És a dir, ara aquí està molt bé que hagi evolucionat en aquest sentit. I finalment, el que és molt clar és que jo crec que com més ens endinsem en el tema, estem veient que això és un problema espanyol. És un problema entre Podemos i els de senyors de Sumar. I l'han de resoldre ells. És a dir, és que, vaja, que se seguin a Madrid i ho arreglin. És a dir, és que no entenc perquè al final la pilota ha rebotat a Catalunya. És que a vegades, escolta, els catalans ens demanen unes coses que dius, escolti, ja que es posin d'acord ells, els espanyols.
17: És que, mira, sobre això que dius, tu que coneixes el barri de la Latina.
16: Sí, clar.
17: És a dir...
16: Això és a Madrid?
17: És Madrid. El Madrid...
16: Chupiguay.
17: Chupiguay i tal.
12: Dels modernos.
17: Se li està demanant a Gabriel Rufián que faci no sé quantes coses. Se li està demanant als 7 diputats de Junts que frenin ells solets el feixisme, que per cert, el 2023, aquests 7 diputats de Junts van fer precisament frenar el feixisme perquè podien haver pactat aquí o allà, i van preferir pactar per Pedro Sánchez, que això no s'oblida. S'està demanant que Catalunya faci tot de malabarismes i a la Latina guanya el PP i sumat amb Vox quasi arriba al 50%. Escolti, facin vostès la feina i deixi'ns en pau una miqueta també. És que se li posa una responsabilitat a Catalunya que fins i tot percentualment per població, que té un 16% de la població, tampoc li pertoca, i tots els focus concentrats aquí. I ara resulta que si passa el feixisme és perquè Rufián no ha volgut diluir-se amb en Comuns i els 7 diputats de Junts van votar un decret de no sé què, no sé quantos. Jo crec que també, algun dia també, els partits catalans tots hauran de dir, bueno, fins aquí, arribem fins aquí, perquè és que si no ens pesa una responsabilitat al damunt que tampoc ens correspon.
16: El districte de la Latina no és el barri de la Latina, O sigui, no és correcte el que dius. Vull dir, el barri de la Latina guanya l'esquerra.
15: Has de fer un esforç,
16: De cap de les maneres. Allà guanya l'esquerra.
17: Ayuso va arrasar Vallecas. Aquesta també me la sé.
16: I Junts no va guanyar, no va frenar, no va votar el Pedro Sánchez per frenar el feixisme. Va votar Pedro Sánchez a canvi d'una amnistia perquè els altres volien que tots els de Junts estiguessin a la presó. Per tant, o sigui, aquí era una cosa en què no va ser una solidaritat amb Espanya. Legítimament, sí, només faltaria.
0: Podia haver
16: anat, és un acord polític,
0: podia haver anat
16: al
0: botó vermell o podia haver anat al botó vert.
16: El botó vert implicava que et volien a la presó o a la clandestinitat, i el botó vermell, que tu tornaves a un acord polític. Per tant, això no és una contribució a Espanya només. És un interès polític superlegítim.
14: Deixeu-me saludar aquesta hora l'expresident de la Generalitat, president Artur Mas. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
14: No sé com es mira vostè tot això que està passant a l'espai de l'esquerra del PSOE. Si s'ho mira també amb una certa... Anava a dir nostàlgia, perquè clar, estem parlant d'uns líders a Ada Colau, no?, que vostè va patir en primera mà, perquè en la crisi del 2008 vostè era el líder polític i Ada Colau era un altre tipus de líder polític. Per tant, va conèixer, diguéssim, de primera mà el que era aquest conflicte de lideratges de l'esquerra.
1: Sí, però vaja, a mi el que està passant em sona una mica, a un déjà vu. Bé, no és molt nou que Esquerra es negui... fer una operació conjunta a través d'una llista electoral, etc, doncs no és res de nou. De fet, l'única vegada que això no va passar va ser ara fa 10 o 11 anys, el 2015, quan es va fer aquella coalició electoral que es deia Junts pel Sí, que tenia un objectiu que era el tema de la sobirania, de la independència, etc, de Catalunya. Però va costar molt fer aquella coalició. Fins i tot en aquell moment àlgid en què ens hi jugàvem una cosa tan gran com aquella. Fins i tot en aquell

0: hi és, evidentment, no? Això també hi és. Les enquestes anuncien una majoria entre el PP i Vox, que de fet ja s'ha produït en molts altres territoris de l'estat espanyol, moltes altres comunitats, aquesta fórmula ja existeix. I bé, això doncs d'alguna manera té implicacions, això és evident, i per Catalunya moltes, perquè és molt conegut que quan Vox arriba a tenir la clau d'un govern o d'una majoria parlamentària, les primeres condicions que posen normalment són condicions que des d'una òptica catalana no ens convenen gens. Això és evident, no? Ara, mirem-nos-ho també des d'un altre punt de vista. Des del punt de vista de com es pot... és a dir, quines equacions queden després d'aquestes properes eleccions, també sembla molt difícil repetir una coalició com la que es va fer ara fa 3 anys i mig enrere, entorn de Pedro Sánchez. Molt difícil, perquè, fixi's una cosa, aquesta coalició que va servir per investir un president del govern, la pregunta per mi és, ha servit per governar? Per investir un president va servir. Això és evident. Pedro Sánchez és president del govern espanyol, acaba de convocar unes eleccions. I ha estat 3 anys i mig més. Però ha servit per governar? Quants pressupostos s'han aprovat a Espanya en aquests últims 3 o 4 anys?
1: Ni un. Hi ha hagut un bloqueig parlamentari.
0: Sí, sí. Zero. Ni un. És a dir, la principal eina, la principal llei que s'ha d'aprovar en una legislatura, la que sigui, que és el pressupost, que és el quadre de comandament, no s'han aprovat ni un. Per tant, es pot parlar seriosament que això serveix per governar. Ja no dic per aturar no sé què, sinó parlem per resoldre problemes, quan resulta que després això és gairebé impossible d'encaixar, perquè hi ha tantes veus diferents amb una coalició d'aquestes característiques, amb una majoria d'aquestes característiques, i tan divergents, que lligar tot això no lliga a l'hora de la veritat. Lliga per temes molt puntuals. Va lligar per aprovar la llei de l'amnistia, per exemple, que no és un tema menor. Ha lligat per alguna cosa més, però en general, i s'ha anat veient al llarg d'aquests últims 3 anys i mig, per això que comento, no? De dir, bé, si del que es tracta és de governar, de transformar la realitat, de millorar les coses, de planificar el futur, de gestionar bé, si es tracta d'això, doncs, escolti'm, això, la veritat és que no ha funcionat.
1: I li va sorprendre que Pedro Sánchez avancés eleccions després del no de Junts als decrets d'habitatge?
0: Jo crec que és una intuïció meva personal, és que ell ja estava buscant algun motiu per poder convocar les eleccions. Ja l'estava buscant. El que passa que necessitava un terreny de joc favorable i tots els que tenia li eren completament desfavorables. El front judicial, completament desfavorable. Té la dona per allà, pendent d'un judici popular, té el germà que ja ha estat condemnat, té tot l'embolic enorme del president Rodríguez Zapatero, té l'altre embolic enorme de la Leire i companyia i de les actuacions del PSOE doncs, en aquest sentit, té l'embolic també molt gran dels principals líders del Partit Socialista que estan tots doncs, en processos judicials per temes de possibles casos de corrupció. Clar, tot això li és molt desfavorable. Té Ceuta d'aquest estiu, que és un terreny absolutament desfavorable per ell. Per tant, ell, lògicament, no podia convocar unes eleccions amb aquest terreny de joc, tan enfangat per tot arreu i tan inclinat en contra seva. Per primera vegada, amb el tema de l'habitatge, deu haver notat, suposo, deu haver notat que no hi havia tant fang en el terreny.
1: El momentum.
0: El momentum, clar. No hi havia tant fang en el terreny i que el terreny estava una mica més menys inclinat en contra seu. I aleshores ha dit, bé, doncs em tiro a la piscina. El que no sé és si hi haurà molta aigua en aquesta piscina. Però ell s'hi ha tirat.
1: I va trobar vostè encertada la posició de Junts sobre aquests decrets?
0: Miri, jo procuro no opinar sobre una votació concreta, no de Junts, sinó en general de ningú, no? Perquè crec que la meva funció a hores d'ara no és aquesta. Però li faré una reflexió que va més enllà d'una votació i que explica, suposo, en bona part aquesta votació per part de Junts, no? Si el tema de l'habitatge, més enllà de les càrregues ideològiques i de les conveniències d'aquestes càrregues ideològiques des d'un punt de vista electoral,

0: I de debò el volem abordar, si realment es volen trobar solucions, i no només quedar bé, i no només quedar bé, aleshores les coses no es poden plantejar com s'estan plantejant. Perquè fem-nos les preguntes correctes en aquest tema. Falten milers de pisos, sí o no?
1: Sí.
0: La resposta és sí, tothom ho sap. Segona pregunta, qui els construirà aquests pisos nous? Els construiran els ajuntaments? Els construiran els governs? Tothom sap la resposta. La resposta és no. Per tant, si falten milers i milers de pisos i algú els ha de construir i aquest algú no seran els governs, que el que poden fer millor és posar el sòl a disposició i no empipar des d'un punt de vista burocràtic...
1: Facilitar,
0: sí que
1: facilitar el procés.
0: Això sí que ho poden fer.
1: També hi ha un altre element, per això, president, hi ha pisos que podrien dedicar-se exclusivament a l'habitatge.
0: Espera, ja hi arribaré, amb les preguntes aquestes que jo volia fer. Però estem en aquest ara. Qui ho farà, això? Doncs, escolti'm, ho faran les cooperatives, ho faran...
1: Els constructors,
0: els promotors, ho farà qui ho ha fet sempre. Però perquè ho facin, tu els hi has de facilitar el terreny de joc. Amb disposició de sòl, apte per construir... amb agilitat administrativa, en aquest país, en la majoria dels ajuntaments, no tots, pots trigar més d'un any a tenir una llicència d'obres. Més d'un any. Bé, tercera pregunta. Més enllà dels pisos que s'hagin de construir, que ja he fet la reflexió que havia de fer, no? Dels que hi ha ara, qui els té, els pisos? Qui els té? Qui són els propietaris dels pisos? Els ajuntaments? No. La Generalitat? No. L'Estat espanyol? No. El Consell Comarcal de no sé on? Tampoc. Aquests no són els propietaris. Qui té els pisos? Qui ha invertit en pisos? Que poden ser grans fons, com es diu moltes vegades, o poden ser, que és la majoria dels casos, petits propietaris que durant anys i panys van pensar que invertir en algun pis podia ser un bon estalvi. I, per cert, dit entre parèntesi, tot el sistema de l'Estat espanyol i també Catalunya afavoria que s'invertís en això, en pedres, que es deia. Per tant, ara no podem mirar cap a un altre costat. Sí, amb el totxo, amb les pedres, eh? Perquè era una inversió segura, perquè etcètera, etcètera. Bé, i ara resulta que tot això, doncs, se'ls està dient, que tot això, doncs, no va, hem de canviar-ho. I aleshores, l'última reflexió és, si, a part dels que s'han de construir nous, vostè vol que els que ja hi ha ara es mobilitzin millor en el mercat, doncs el que ha de fer és no només castigar en els propietaris que tenen aquests pisos, perquè no els posaran al mercat. Els trauran, que és el que està passant. Vostè el que ha de fer és estimular-los. I si vostè vol limitar una mica les rentes, els lloguers, que això es pot entendre, en llocs que es diu que estan molt tensionats, i és veritat, i en col·lectius que tenen molt difícil l'accés a l'habitatge, jo no li dic que no es puguin limitar les rentes, però si vostè limita les rentes amb gent que ha invertit lliurement en això, el que ha de fer després és ajudar-los amb altres terrenys, amb seguretat jurídica, amb què cobraran el lloguer, sí, i amb estímuls fiscals.
1: Estem en un moment que
0: no estem fent això.
1: La desigualtat...
0: S'està fent exactament al revés. Per tant, el tema no és la votació aquella. El tema és, molt més de fons, és s'estan fent les polítiques que toca, pragmàtiques, per intentar resoldre aquest tema de veritat, de debò, sabent que és una llosa enorme que tenim a sobre, perquè hi haurà milers de persones que ho tindran molt complicat per tenir un habitatge. Volem fer això o volem que això serveixi per la lluita partidista i per la càrrega ideològica de sempre.
1: Estem en un moment en què la desigualtat és creixent, per tant, cal corregir com sigui aquesta desigualtat, perquè cada vegada veiem com hi ha gent més rica i gent més pobra, i això genera també una fractura social molt, molt important, on la classe mitjana queda descomposada. No? El Fons Monetari Internacional diu que Espanya creixerà més que ningú, per exemple, però el que veiem és que cada vegada la gent que va al mercat doncs, té més dificultat per viure. La inflació està un 5% a Espanya, un 4,9% a Catalunya. No?
0: Sí, però, senyor Ostrell, fem-nos també l'altra pregunta, a part d'aquesta dels que guanyen molts diners, no? Que és veritat, hi ha gent que sempre ha guanyat molts diners, i ara també, i segurament de manera creixent. I si ens ho mirem a nivell internacional, encara més, no? Però fem-nos l'altra pregunta. Com a conseqüència de la inflació d'aquests últims anys, que és el que castiga molt a la gent doncs, bueno, més modesta, etcètera, etcètera, com a conseqüència d'això, l'Estat, les administracions públiques, han cobrat un munt d'impostos. I no els han corregit. És a dir, si a vostè jo li milloro el salari... Però per una altra banda, perquè vostè puja una mica el seu salari i jo li aplico un tipus impositiu de l'IRPF una mica més alt, vostè què ha guanyat? Si jo administració,
1: si el cost de la vida puja, i he perdut.
0: Clar, si el cost de la vida puja, vostè ha perdut, però li han pujat el salari. Fixi's, tot això està passant...
1: S'han de pujar més els salaris, doncs.
0: Vale, d'acord, s'han de pujar més els salaris. Però si han de pujar més els salaris, no ens fem trampes al solidari. Aleshores vol dir que quan anem a qualsevol lloc hem d'estar disposats a pagar més. Perquè si aquell que ens presta un servei o ens ven un producte ha de pagar més el salari, cosa que jo puc entendre i justifico, nosaltres consumidors o usuaris, quan anem a qualsevol lloc, a prendre'ns un tallat o a prendre'ns o a comprar una barra de pa, doncs haurem de pagar més per això. Una cosa va amb l'altra. Miracles no se'n fan amb tot això. Això són faves comptades, Això ho sabem tots, o ho hauríem de saber tots.
1: No enyora la política de la primera línia?
0: No. Per què m'ho pregunta?
1: No, perquè es publiquen notícies...
0: Home, si l'enyorés, hauria dit que si fa un temps enrere ser candidat a l'alcaldia de Barcelona. I vaig dir que no.
1: Sempre surt. Si l'enyorés... El seu nom sempre acaba apareixent. El Confidencial, per exemple, l'altre dia publicava que Junts hi ha oferta encara la llista del 29 de novembre a Barcelona.
0: Mentida. En aquest cas no és que no sigui veritat, és que és mentida. Ni me n'han parlat, vaja. Ni me n'han parlat. Però no ho enyoro, no ho enyoro.
1: Ha parlat per això les darreres hores amb Carles Puigdemont?
0: No, les darreres hores no, però ara fa tot just... deu fer un mes, més o menys, Vam estar una llarguíssima estona a Waterloo parlant de tot, Parlant de tot, sí. Vaig poder tenir una molt llarga conversa amb ell.
1: De tot vol dir, per exemple, del futur de Junts? De l'espai de Junts?
0: De tot. Vàrem parlar de tot, sí.
1: Com ho veu vostè?
0: Com veig el què?
1: L'espai de Junts.
0: Ah, doncs miri, li diré una cosa. Ara, pensant a curt termini, a llarg termini no ho sé, ja es veurà, Però a curt termini, que vol dir d'aquí al 29 de novembre, en aquestes eleccions, jo crec que Junts té una oportunitat. Perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc. Crec, Per exemple, clar, hi haurà gent que dirà, home, per aturar el PP hem de votar els socialistes. Però, de fet, una vegada els socialistes doncs ja estiguin a Madrid, parlo ara del PSC, quedarà dintre del PSOE, que és on són. Efectes de la... Ara no parlo de Catalunya, però des del punt de vista de l'estructura de l'Estat espanyol, el PSC i el PSOE a Madrid
1: és un grup polític. Sí.
0: No hi ha una veu pròpia catalana per part del PSC diferenciada del PSOE, no existeix. Si vostè mira altres formacions, doncs bé, aquest front ampli, etc, això és un totum revolutum tan immens que el problema que tenen és el que s'està veient, és com s'aclaren entre ells amb quatre cosetes fonamentals o mínimes, ja es veurà. Per això, des del punt de vista del que estem parlant, del concepte de la catalanitat o de la defensa dels interessos dels catalans, independentment de la seva ideologia, no servirà de gaire cosa, no? Esquerra, que sí que evidentment té veu pròpia, que fa una aliança amb Podemos. I jo vull recordar que Podemos ha estat el partit que en aquests últims mesos es va oposar frontalment i va ser l'únic d'aquesta coalició gran a transferir a Catalunya les competències en matèria d'immigració. Dient la bestiesa tan enorme...
1: Que era racista.
0: Que els Mossos d'Esquadra podien actuar de manera xenòfoba o racista, que és una bestiesa monumental. Se'n poden dir de bestieses, però tan grans com aquesta costen de superar, no? Però van utilitzar aquest argument. Tots aquests progressistes, anava a dir, de Podemos, Tots aquests van utilitzar aquest argument. Resultat final. Havent-hi la possible majoria, per culpa de Podemos, doncs això no va passar, no? Bé, Esquerra ha triat aquest terreny de joc. Jo, personalment, no ho entenc, perquè si tu vols subratllar la teva veu pròpia, doncs vas tu sol, no? No cal fer operacions amb Podemos, no? Però des del punt de vista de Junts, això també deixa un terreny de joc obert i jo crec que molt interessant, no? I des del punt de vista del PP i companyia, i Vox, per suposat, l'última cosa que es pot esperar és que quan estiguin a Madrid doncs tinguin una agenda pro-catalana. És l'última cosa que es pot esperar, no? Per tant, hi ha un terreny de joc molt interessant.
1: Tot això estem esperant que torni el president Puigdemont. Sembla que ho farà després de les eleccions perquè diu que no vol interferir o no vol tornar com a membre d'un partit, sinó com a president, i que tingui un retorn, un valor més institucional. però la repressió continua. Avui, de fet, ahir ho coneixíem, que el Tribunal de Comptes espanyol va decidir aplicar-li finalment l'amnistia a vostè i una altra trentena dels càrrecs per les despeses del procés. Expliqui'm què li ha suposat a nivell més personal també a vostè, durant tots aquests anys, que són moltíssims, aquesta amenaça d'haver de fer front entre tots aquests 4 milions d'euros que li reclamaven.
0: Miri, avui, que és 15 d'octubre, ho vull recordar, un dia assenyalat, perquè un dia com avui, fa molts anys enrere, van afusellar el president Lluís Companys. Avui, fa 11 anys, que jo sent president de la Generalitat, era un 15 d'octubre de l'any 2015, i ho recordo molt bé, vaig anar a declarar a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver organitzat la primera consulta sobiranista que va ser aquella de l'any 14, el 9-N. Avui, exactament, dia per dia, fa 11 anys, no? I durant aquests 11 anys, evidentment, han passat moltes coses. Quan jo vaig anar a declarar aquell dia, el moviment sobiranista estava enfilat a dalt de tot. I ara dona la sensació de que...
1: Està desinflat a baix de tot.
0: Sí. Bé, imagini's el que ha arribat a passar, no? D'estar a dalt de tot, hem passat pràcticament, doncs, la no visibilització, no? I mentrestant, evidentment, han passat un munt de coses que ara no cal analitzar. Però vostè em deia, des d'un punt de vista personal, doncs jo vull fer abstracció del tema aquest personal, perquè, primera, perquè això ha afectat a molta gent, i segon, per una altra raó, perquè quan tu et fiques en una operació d'aquesta magnitud, i ara ho hem vist, no?, després d'aquest intent, has d'assumir les conseqüències de la teva aposta. Has d'assumir aquestes conseqüències. Són dures, molt. Provoquen malestar, provoquen incertesa, provoquen atabalament. Evidentment que sí. Evidentment que sí.
1: Vostè ho tornaria a fer.
0: Però n'has de fer abstracció d'això. N'has de fer una mica d'abstracció, perquè una de dos, si tu no estàs preparat per assumir les conseqüències del que et pugui passar en aquest terreny, no t'hi posis, perquè ningú t'obliga a posar-t'hi. Si t'hi poses, has de ser conscient d'això. També és veritat que quan et fiques en una operació col·lectiva d'aquesta magnitud, que no és una operació individual, parlo del procés sobiranista, home, el que esperes és poder estar acompanyat en els moments més durs i més complicats. Això sí que ho esperes, i això té lògica, no? Perquè al final les persones que estan al davant d'una operació política, encara que ho puguin semblar, no són roques, no són pedres, ni són robots. Són persones, com qualsevol altra, que tenen doncs els seus sentiments, tenen les seves problemàtiques, tenen els seus dubtes, cometen els seus errors, etcètera, etcètera.
1: I han d'afrontar les seves circumstàncies. Vostè, per exemple, va haver d'afrontar una crisi econòmica amb unes mesures molt dràstiques.
0: Exacte.
1: Recordo el llibre que van fer-li, La màscara de l'Artur, era, que li va escriure la Pilar Rahola.
0: Sí, la màscara del...
1: O una mica el que intentava era parlar de la persona que hi havia darrere d'aquest robot, no?
0: Per tant, bé, s'assumeixen les conseqüències i ja està, no? Però, esclar, fixi's, l'anàlisi que s'ha de fer des d'una òptica catalana i sobretot per aquelles persones que van apostar més pel tema del procés és que l'Estat, un Estat, però sobretot l'Estat espanyol, té molts mecanismes per organitzar la seva repressió. I un d'ells és ficar la gent a la presó, com ha passat. Un altre és forçar a determinada gent a marxar del país per no anar a la presó. Un altre és, encara que sembli menor, però no ho és, quan et toca, és la persecució econòmica. Perquè és... Aquesta ja no t'afecta només a tu. Aquesta afecta a tota la família, no? Bueno, doncs és així. Això també ho han utilitzat, no? I ho han utilitzat, i aquesta és l'altra cosa que hem d'entendre pel futur, ho han utilitzat fins i tot durant més de 2 anys havent aprovat al Parlament espanyol una llei d'amnistia. És a dir, que no només ho fan quan ho poden fer de motu propi, és que quan el Parlament del seu país,
1: la llei,
0: que és el Parlament espanyol, el Parlament fa lleis, quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la. I batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump. El Trump no està d'acord amb un resultat electoral i organitza l'assalt del Capitoli. Doncs el sistema, una part, siguem justos, una part del sistema judicial espanyol fa això. No està d'acord amb la llei de l'amnistia i en lloc d'aplicar-la, perquè no tenen més remei, perquè és una llei d'obligat compliment, busquen tots els viaranys possibles per intentar no aplicar-la. Fins que resulta que els europeus, els tribunals europeus, li diuen, escolti'm, no ens mereixi més, no, els interessos europeus no han quedat afectats, i el Tribunal Constitucional Espanyol, per 7 a 5, no ho oblidem, 7 a 5, i per tant amb una posició determinant del seu president, del Conde Pompidou, també diu, aplíquese la llei d'amnistia. Però fins que no han arribat en aquest punt,
1: encara no s'està aplicant, és a dir, encara no hi ha l'aplicació.
2: Sí,
1: encara no hi som.
0: Imagini's. I això n'hem de prendre nota, de tot això. Perquè si d'alguna cosa serveix quan tu intentes un gran objectiu i no l'aconsegueixes, almenys tens l'obligació pel futur d'haver après què significa aquest camí i amb què et trobaràs. I ara aquella ficció...
1: Però això no és un èxit de la repressió?
0: Hi han dues ficcions.
1: És a dir, aprendre el que m'està dient vostè, sí. no és l'èxit
0: de... Aprendre vol dir que 50 anys després de la mort del Franco i 100 membres de la Unió Europea des de l'any 86, que vol dir 40 anys, 40 anys després de ser europeus i 50 anys després de mort del Franco, l'estat espanyol s'ha comportat com s'ha comportat en aquests darrers anys, quan des de Catalunya se li va fer un pols democràtic. Equivocat o no? Hi haurà gent de tot. Jo penso que no, però hi haurà gent que dirà equivocat, d'acord. Però era un pols democràtic. Era un conflicte constitucional. I en lloc de tractar-lo de manera madura, com un estat evolucionat des d'un punt de vista democràtic i membre de la Unió Europea, doncs va reaccionar com va reaccionar. D'això n'hem de prendre nota. Per no crear-nos ficcions que són miratges i no realitats.
1: Marta Monforte.
3: Sí, m'ha paregut molt interessant, no?, tot el que ha dit ara l'expresident, perquè crec que evidencia com hem evolucionat els últims anys, des que ell era president fins ara, i com ha canviat la política. I encara que no ha volgut criticar Junts i no ha volgut criticar la seva decisió d'una manera molt clara, és cert que ella ha dictaminat un poc quins motius es ha arribat a tindre, per exemple, aquesta crisi d'habitatge, que jo crec que ell té raó en una part, però no només s'ha de, jo crec, d'incentivar al petit propietari, com ella ha dit, no? per intentar que els preus no pugin. Jo crec que és una qüestió molt més global i que afecta a moltíssima gent, però m'ha semblat interessant aquesta part. Ha deixat ben clar la teua pregunta de si vol tornar, que no, que no troba a faltar per a res dedicar-se a la política institucional. I també aquesta última reflexió, no?, sobre com la repressió que considera que ha patit per part de l'estat espanyol i com això, encara que ha passat molt de temps i ha patit moltes coses, continua més o menys present, o almenys present per una part de l'independentisme, perquè és cert que si bé ha reconegut que no està tan inflat com fa uns anys, i jo crec que això és una evidència, sí que pot ser, creu que això es pot reactivar d'alguna manera i que si tu vas fer un pas al front en un moment decisiu per al país, doncs també has de assumir les conseqüències, no? Jo crec que això també és un missatge molt potent que ha volgut llançar avui, no?
0: Sí, sobre el tema de l'habitatge, quan jo us comentava que s'ha de rebaixar la càrrega ideològica de tot això, em referia a una cosa com la següent, no? Si, ara posem-ho en el terreny ideològic, posem-ho en aquest terreny, que jo crec que és un error posar-ho així, però posem-ho en aquest terreny. Quan la crisi d'accés a l'habitatge s'ha reproduït amb la seva pitjor cara. Quan ha sigut això? En aquests últims 7-8 anys? I especialment en els últims 4 o 5? I en els últims 7-8-9 anys qui ha governat a Espanya?
1: El PSOE.
0: El PSOE. Per tant, han governat les esquerres. Amb qui? Amb Sumar.
1: Amb Podem al principi i després amb Sumar. Sí.
0: Imagini's, no? Per tant, una coalició d'esquerres. I resulta que governant les esquerres, el tema de l'habitatge està pitjor que mai. Ara posem-ho a Barcelona, ja que els estudis vostès els tenen aquí. Quan es va produir amb la seva major cruesa el problema d'accés a l'habitatge a Barcelona? Governant?
1: Ada Colau.
0: Ada Colau. Aleshores, la meva pregunta és si això és un tema de dretes o d'esquerres. Si és així, que jo crec que no, però si és així, doncs miri, ja tenim la lliçó presa. Governant les esquerres, això és pitjor que mai.
1: Però el que li diuen aquí és que el mercat és el que manava i que no es podia intervenir.
0: Això no és veritat. Això no és veritat. Una altra cosa és que quan el mercat no funciona al 100% bé, que això pot passar, especialment en zones que tenen molt poca oferta, vostè, jo no dic que no hagi de fer coses. Jo defenso que es facin coses. El que no defenso és que es facin coses en contra dels que tenen el producte i que el poden mobilitzar, perquè això és tirar-se pedres a la teulada. Això em recorda, perdoni, que ara faig una mica una petita similitud, però em recorda la història del pagès i el ruc, això. Un pagès estava tan orgullós de donar-li poc menjar al ruc i em presumia molt, no?, que estalviava molt no donar-li menjar al ruc. Fins que un dia...
1: El ruc es mor.
0: Esclar, vostè pot presumir molt, que el que té... Vostè pot castigar molt, pot limitar molt, tot el que vostè vulgui, però vigili que no es quedi sense mercat, perquè vostè no ho pot resoldre com a administració pública, això. Necessita que el mercat funcioni. I, per tant, la meva posició no és que no pugui intervenir. La meva posició és que si vostè vol intervenir, vol, per exemple, limitar determinats preus de lloguer, cosa que es pot arribar a entendre en un moment determinat, vostè el que ha de fer és ajudar el que té el producte, en aquest cas els pisos, a que posi aquests pisos en el mercat, en el preu que vostè diu. I què li ha de donar en el que té aquests pisos? Seguretat jurídica, no culpabilitzar-lo per haver invertit en pisos, la garantia de que cobrarà la renta i que podrà invertir alguns diners en renovar aquell pis, i, a més, algun estímul fiscal. Vostè ha vist que en aquests últims temps, per resoldre el tema de l'habitatge, alguna administració pública hagi plantejat alguna reducció d'algun tipus d'impost? Perquè aquí es parla molt, per exemple, et vols comprar un habitatge aquí, a Catalunya, 10% de l'impost de transmissions patrimonials. No sempre ha estat el 10%. Jo recordo èpoques en què era el 6%, això, no el 10%. I després diuen, el problema és l'entrada. El problema és l'entrada i el 10%. Que jo ja entenc que la Generalitat el necessita per després cobrir un munt de polítiques de tot tipus que també els ciutadans necessitem. Per tant,
1: però abordem-ho des de tot.
0: Si tu vols resoldre el tema de l'habitatge de debò, estàs disposat a posar-hi algun diner des de l'administració?
1: Hi ha entrades, ara, per exemple, es facilita l'entrada de l'accés a l'habitatge.
0: Exacte, per exemple. Jo moltes vegades he defensat... A les grans columnes en diuen les grans potes de l'estat del benestar. Quines són? La sanitat.
1: L'educació?
0: Perdoni, les administracions hi posen un munt de diners en la sanitat perquè funcioni. L'educació? Exactament igual. A les pensions? Exactament igual. I ara diuen, a més, la dependència. Les dependències en general. També les administracions hi han de posar un munt de diners. I amb l'habitatge, que diem que és la cinquena pota de l'estat del benestar o la cinquena columna, el volem resoldre sense posar-hi els diners públics que toca. L'altra pregunta és, els tenim aquests diners públics per posar-los? I l'altra pregunta, si em permet ja plantejar-ho en termes molt, molt potser conflictius, no? L'altra pregunta és, a Europa necessitem fer l'esforç que estem fent d'inversió en matèria de defensa, que són centenars de milers de milions d'euros, quan necessitem mantenir l'estat del benestar, i que les costures d'aquest estat del benestar, que vol dir la salut, l'educació, les pensions i tot això, ens poden petar per algun lloc?
1: És una bona reflexió.
0: Doncs miri, és una reflexió que ens hauríem de fer com a europeus, no com a catalans, com a europeus.
1: Què és la seguretat, al final? Què ens fa sentir més segurs?
0: Bueno, què ens fa més
1: segurs? Un habitatge o un exèrcit?
0: No, què ens fa sentir més segurs? No, però jo ja defenso que ens hem d'invertir en seguretat. Però, escolti'm, però hem d'avaluar els riscos, també. L'amenaça de Rússia, que sembla que és la que pot acabar amb Europa, de debò, sumant tot el que gasta Europa avui en defensa, no es pot contrapassar aquesta amenaça sense necessitat d'haver de gastar milers de milions d'euros més? No sé, jo no ho sé, no tinc la resposta, però com a mínim la pregunta ens l'hem de fer, perquè crec que aquesta pregunta a nivell europeu no ens l'estem fent. Davant de l'amenaça que tenim, que és la que és molt important, que és la de Rússia, però és aquesta, No tenim una altra amenaça que no sigui aquesta. I tenim un munt d'exèrcits i d'armament a nivell europeu, etc, que ben conjuntat, amb un projecte europeu sòlid, unificat en aquesta matèria de defensa i de seguretat, potser podria donar prou, invertint molt menys per tenir un equilibri de defensa davant de les amenaces que tenim en matèria de seguretat. Potser. I resulta que ja ens hem llançat en aquesta piscina d'invertir aquests milers, milions d'euros, amb això, doncs, perquè és inevitable, perquè tenim el conflicte, doncs, amb Rússia. Bueno, doncs, escolti'm, doncs, siguem conscients de que el tema de l'habitatge no resoldrà bé si no actuem en tots aquests terrenys. I quan jo li deia allò de les esquerres, el que vull acabar dient és que no és un tema d'esquerres o de dretes, això. És un tema de trobar les solucions i que s'han de fer pactes entre sectors diferents de la política perquè aquestes solucions tinguin llarg termini, perquè si no, tampoc no es resoldrà.
1: Artur Mas, president, gràcies. I insistim, enhorabona. Enhorabona.
0: Gràcies.
1: Una pausa i ara tornem.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Una tardor molt super amb la supersetmana de les ofertastes de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Fins al 21 d'octubre, pernil d'encevall ibèric 50% raça ibèrica de 7 quilos per 149 euros i a més 15% de regal en productes frescos i xarcuteria per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més fort. Consulta'n les condicions.
7: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
10: Entra a fundacionfcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
11: Si per llegir el tiquet de la compra, acluques tant els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu... Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: A l'àgora, amb Jofre Llombart, amb Marta Bonforte, amb Pere Rossinyol i amb Joan Puigcercós. No sé què us semblen les paraules del president Mas. Joan, et porten a altres temps o...?
12: No, no, està en línia del que sí, sí. Ja sempre ha defensat. No, m'ha sorprès amb això de la defensa, eh? Perquè m'hi haurà de veure...
1: Sí, ha sigut un comentari que no m'esperava, no?
12: La seva gent, en un moment donat, en votacions, en millorar pressupostos de defensa, no han tingut precisament aquesta coherència, aquest discurs que ha fet ell. I aquí poder s'hauria de matisar, eh? No és el mateix vestir la defensa comprant a fora que fent-te-la tu. És que aquest és el problema d'Europa, eh? És a dir, una cosa és que tu has d'anar a comprar als nord-americans missils i avions... I...
1: Que la dependència aquesta és la fragilitat que t'ha portat fins aquí.
12: Aquí està el problema, per això Trump apretava d'aquesta manera, perquè el que volia era beneficiar la seva indústria i el seu model i els seus. I aquí el problema europeu és un problema de lideratge, de planificació, i s'ha mentit amb la gent que hi ha a Brussel·les treballant i vivint d'això, la de funcionaris que hi ha a la Comunitat Europea, i que no hi hagi capacitat de planificar, de dirigir, i repeteixo, falta lideratge europeu, que és d'on porta la criatura.
13: Sí, a mi m'ha semblat molt interessant, però trobo que el marc, sobretot de cara a aquestes eleccions, en funció de com es defineix aquest marc, el que ha explicat té més sentit o menys. M'explico, no? O sigui... Junts, anem a unes eleccions en el qual tindrà la veu pròpia davant d'una actitud accidentalista, amb una actitud equidistant, però alhora ell mateix explica que a Espanya hi ha unes forces reaccionàries fortíssimes que tenen a veure amb el poder judicial vinculat amb uns partits polítics que poden arribar al govern i tenir una vicepresidència d'un partit que és, no et diré profranquista, però quasi, i que, a més, ni tan sols està d'acord amb l'existència de les autonomies. Per tant, en aquest marc, que potser s'acaba instal·lant aquest marc, que és un marc, diguem, de democràcia, no et diré feixisme, però llavors aquest accidentalisme de Junts em sembla difícil d'afrontar.
12: Perdona que et talli, però és que la pregunta que li hagués fet jo és si el Partit Popular no necessités a Vox aritmèticament, Junts, o amb el PNB, o Coalició Canari, o qui fos, estarien disposats a donar la presidència al Partit Popular? Aquesta és la pregunta.
13: Amb gent si no... que els han volgut a la presó.
12: però escolta, la vida que deia aquell continua, però aquesta és la pregunta.
14: I tornem-hi. I per què heu disposat en Junts? I per què no, ja posats a prescindir de Vox, se li pregunta al PSOE si vol un gran pacte d'estat? I així t'oblides de Junts? I així t'oblides de Vox?
12: Això és un problema dels espanyols, ja s'ho faran també. Però jo et dic que... Jo faig aquesta qüestió, perquè lliga amb el que diu el Pere, per això ho he dit. Perquè, dius, per una banda, mantén una equidistància que puc comprendre, però alhora és conscient del mal que s'està covant, allà a Ponent, no? És a dir...
13: I que li afectaria amb ell personalment en el seu espai polític.
1: D'aquí 2 minuts serà 10:45. Ara anem a canviar de tema, però abans, precisament parlant d'Artur Mas, té gràcia que el següent convidat sigui Paco Marco. Paco, què tal? Com estàs? Bon dia.
15: Molt bé, molt bon dia.
1: És el director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, també ha estat al capdavant de Mètode 3, i segur que recordareu aquell capítol a la Camarga, on va ser un dels noms que va començar a sortir a la llum, i va ser, de fet, va ser una veu que es va prodigar pels mitjans per explicar moltes coses, perquè se t'atacava molt i vas haver de sortir a defensar-te amb tot allò. Us heu saludat amb Artur Mas?
15: Sí, clar. Sí. Jo em porto molt bé amb tots els expresidents de Catalunya.
1: No anaves amb cap ram de flors ni...
15: Cap ni un.
1: Com estàs?
15: Molt bé. Molt tranquil, a punt de ser pare un altre cop.
1: Bueno, sí. això és una bona notícia, sí. Has investigat a més de 10.000 persones allà de la teva vida.
15: Potser el meu grup, no jo, però sí l'empresa, sí.
1: I ara ens proposes un llibre i ens portes un llibre, que és el llibre que avui ens presentaràs també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, que es diu Predice, on el que vols fer és escriure primer per al gran públic, que això és una, també és interessant, i expliques quin és el mètode perquè la gent pugui detectar la mentida, perquè pugui anticipar-se a la traïció que pugui viure, per exemple, a casa seva.
15: Exacte. Bueno, avui ho has viscut tu, no? Tu has tingut avui l'exalcaldessa de Barcelona i l'expresident de la Generalitat, i una l'has sentit super encursetada perquè s'està presentant a les eleccions, i l'altra estava aquí tan tranquil que fins i tot el senyor Puigcercós s'ha quedat assabentat, no?, del que estava dient el president Mas. Òbviament el president Mas en aquests moments no juga res, i era molt més predictiu el que podíem dir d'ell, no? O sigui, haguéssim agafat el seu passat i podríem haver replicat avui la seva entrevista més menys, i la de Colau, pues bueno, des que va sortir a la flotilla, pues ja sabíem tots que tornaria a primera línia i aquí està, no?
1: És a dir, tu creus que si haguéssim analitzat tots els gestos que ha fet Ada Colau recentment, de tornar a la flotilla, de dir que ella també l'havien intentat o ha estat a punt de desnonar-se quan vivia a Barcelona després de ser alcaldessa, tots aquests elements et donen pistes de que això podia acabar amb unes eleccions i sent candidata.
15: Era obvi, no? O sigui, jo crec que la flotilla va ser setembre-octubre del 25, més menys, i ella a partir d'allà, bueno, es va canviar el pentinat, no?, que això ja marca molt, perquè és un pentinat que és molt visible per tothom, i a partir d'aquí es va prodigar a molts diaris, a moltes entrevistes, fins que va arribar a dir que ara comparteix pis, no? Això no s'ho creu ningú. Només algú que vol representar amb un espectre polític i presentar-se a primera línia.
1: Per què exposes el teu mètode en aquest llibre? És a dir, no et fa por que algú, per exemple, un futur adversari teu copiï el mètode?
15: Mira, això va sorgir parlant amb un jutge fa uns anys, perquè jo li estava explicant que havia anat un advocat molt important d'aquesta ciutat, m'havia dit, escolta'm, vés a la presó de Ponent, no?, a Lleida, que tinc una persona que està allà acusat d'assassinat, i nega haver-ho fet, no? I a Ponent, pues, a aquella presó, al vis-a-vis, no hi havia mampara i s'havia de fer al mateix lloc, sense protecció de l'advocat, i l'advocat no estava molt segur, no? I em va dir, vés allà i digue'm si és culpable o no és culpable, no? I vaig anar amb el segon de l'advocat, i una hora després sabíem que era absolutament culpable i ell ho estava reconeguent, no? I explicant com havia arribat jo a la conclusió de que era culpable i com havia forçat que ell m'expliqués que era culpable, li estava explicant un jutge, i el jutge em va dir, això està en un llibre. I ara amb 54 anys, encara que torni a ser pare, pues ja tinc bastant fet tota la meva experiència, i la meva empresa està molt consolidada, i no tinc por de que la gent del meu voltant o els altres detectius utilitzen el mètode, em sembla molt bé.
1: El primer pas dius que és conèixer el passat en qualsevol investigació. El passat és el que ens determina? És a dir, sempre ens determina? Si una persona ha fet una cosa ens determina el comportament futur?
15: No, el determinisme és... No crec que sigui així, no? Jo sempre dic que el Paco Marco davant de la Camarga o el Paco Marco després de la Camarga és absolutament diferent, no? La Camarga a mi, jo anava amb sisena, em vaig fotre una hòstia contra una paret i de sobte dius, hòstia, ja no tinc ego, no? Ja l'ego marxa i llavors hi ha una altra persona. Òbviament, comences a anar, jo què sé, jo per exemple vaig anar a teràpia, no? O sigui, que el canvi existeix amb les persones. El canvi de sobte, o sigui, el canvi de sobte és impossible, no? No, o sigui, s'ha de fer un treball, no? I llavors el passat marca molt, o sigui, és a dir, i sapient, jo escolto, mira, l'altre dia, posaré un altre exemple, l'altre dia quan es van lliberar els informes del CNI a Ceuta, jo vaig pensar, hòstia, com ho fan això, no? Perquè jo agafo un diari, qualsevol diari, jo llegeixo 8 diaris cada dia des de fa 30 anys, jo agafo un diari i més menys, si llegeixo a qualsevol dels periodistes d'aquesta ciutat, més menys sé quina és la seva font d'informació, no la font concreta, però sí sé si és judicial, si és de Mossos, si és d'advocats, bla, bla, bla. Quan tu alliberes uns informes d'intel·ligència, jo haig de pensar, hòstia, els marroquins més menys faran el mateix que jo he fet o que jo puc fer amb la premsa diària, no? Per què? Pel passat. Perquè al final tots tenim un... Tots tenim un viatge, tots tenim una forma de fer, o sigui, jo què sé, tothom sap que jo és molt amic de la Maica Navarro. Jo llegeixo un article de la Maica Navarro i et puc dir qui és la font exacta. I el senyor Puigcercós, que també és amic d'ella, també pot fer-ho, no? Pues això, al final el passat marca.
1: Però dius que també que no et sentes en els seus èxits quan investigues el passat, sinó en els moments de veritat, no? És a dir, aquelles decisions sota pressió, les relacions i les promeses més petites, això determina realment el que pot acabar fent una persona.
15: Sí, jo, per exemple, soc una persona que pujo... O sigui, jo soc com el xampany. Pujo molt i de sobte baixo, no? Bueno, pues, si algú li diu a la meva dona o a la meva mare o al meu fill, no, és que el Paco ha tingut una bronca amb, jo què sé, un conductor, pues, tothom dirà, segur. No ho posaran en dubte, no? Si diuen el Paco m'ha baixat el cotxe i li ha fotut una hòstia, diran, no, impossible, perquè el meu passat marca que jo sóc una persona que pujo molt. Des de que vaig començar la teràpia, llavors ja no... O sigui, pujo perquè al final el cos m'ho marca, però també se'm veu la cara de posar-me un freno de mà, de com intento parar les meves emocions. Bueno, pues tot això és el que és el que explica el llibre, no?, que hem d'interpretar i veure.
1: Sí, per exemple, una de les coses que dius al llibre que hem d'interpretar és la posició del cos, no? Dius que el cos menteix més que les paraules.
15: Sí, clar.
1: Si ens fixem, per exemple, en els silencis, no?, per exemple, dius que és molt més revelador quan algú calla que quan algú parla. Sí. Algú intenta omplir aquell silenci, no?
15: Sí, exacte. O, per exemple, jo ara estic molt còmode. Vinc a parlar d'això, no vinc a parlar de res. L'Artur Mas estava molt còmode.
1: Ara et preguntaré per això, Jonathan, dic. Bueno, a veure com et poses.
15: Pues, llavors, què passarà? El meu peu s'anirà... O sigui, al final, les meves mans estaran tranquil·les perquè jo estic molt segur amb un mitjà de comunicació, però al final el meu cos, els meus peus, que és el que tu no obres, pues, marcaran que es volen marxar d'aquí. No? Pues, hem de mirar
1: la posició del cos que hem de mirar que està incòmode.
15: Sí, no tant els llibres aquests que parlen del llenguatge no verbal, no? Perquè, per exemple, el llenguatge no verbal està amb els braços creuats, és un símbol de que estàs incòmode o tens fred. Sí. I, per exemple, la meva... Jo al final parlo de la tassa base, no? La meva dona, per exemple...
1: El Joan Puigcercós sempre té calor.
14: Avui tens l'aire disparat, no estem amb els braços creuats. Avui tens l'aire descontrolat.
1: Ara ho arreglarem.
15: Doncs, bueno, hem de mirar el cos, però el llenguatge no verbal... O sigui, hem de conèixer la persona. És molt més fàcil si coneixes la persona que si no coneixes la persona perquè coneixes la seva tassa base, no?
1: La majoria de casos que has investigat són per infidelitats?
15: No, mai. No. Jo crec que sóc l'única agència. La meva agència la va crear la meva mare. I la meva mare va crear el que llavors fa 40 anys era una societat anònima, que era més difícil de crear que ara, per treballar per societats, no? No per persones. Nosaltres sempre estem molt allunyats del que és el tema de les emocions, no? Jo sóc una persona que sé dir-te que has perdut diners, però em costa molt dir-te que has perdut a un familiar, o que has perdut un amor, o que has perdut alguna cosa així. No? Jo sóc una persona que les emocions m'afecten bastant.
1: Crida molt l'atenció també en el llibre el que parles de la importància, de saber llegir el que anomenes residus d'informació, no? Uh-huh. Que són petites pistes que no cal tenir grans recursos per descobrir, i que si les sumes, doncs vas veient que són conclusions molt, molt útils. I tu parles en concret de com et va servir per confirmar que un empresari desviava fons.
15: El que t'he explicat de la de Colau són les petites pistes, no? I hi ha un exemple molt clar als Estats Units. Hi ha una pizzeria al costat del Capitoli, i els serveis d'intel·ligència examinaven això. Quan hi havia una demanda brutal de pizzas en aquella pizzeria determinada al Capitoli, és perquè estava reunit la gent dintre del Capitoli i estan preparant, no et dic una guerra ni et dic una invasió, però sí...
1: Una gran decisió,
15: no? Al final, nosaltres... clar, aquest llibre, ho diu des del principi, no? Aquest llibre serveix per la persona que creu que la seva parella l'està sent infidel, però està basat amb totes les meves experiències empresarials, no? I llavors, al final, si tu estàs veient... Que hi ha petits furs, o petites decisions, o petites fugues d'informació a la teva empresa, has de prendre algun tipus de decisions, no? I aquests són els residus dels que parlem.
1: I has conegut mai una persona que tot això ho fa molt bé? És a dir, que coneix molt bé com evitar que es vegi la mentida?
15: Algun mentirós compulsiu?
1: Que algú que t'hagi enganyat, de veritat.
15: M'he casat 3 vegades.
1: Això vol dir que t'has divorciat, també.
15: Per això, 2 vegades.
1: 2 vegades, no?
15: I aquest tercer llibre li dedico a la meva dona, la tercera. Sí, sí. Hi ha gent que sap mentir molt bé. Però jo no... És a dir, a mi m'han enganyat. Sí, clar, m'han enganyat, no? I explico el llibre, o sigui, és un llibre que jo explico. Escolta'm, com puc estar explicant jo això si m'he divorciat 2 cops, no? O sigui, és a dir, jo també he fallat molt. No passa res, jo explico la Generalitat... És a dir, sí, hi ha persones que saben mentir molt bé, molt bé, però hi ha persones que estan malaltes. Però una persona normal és molt difícil que menteixi, també.
1: També hi ha casos que expliques al llibre. Per exemple, hi ha un dels casos que expliques, que és el d'un home detingut per haver matat un familiar, que acusa els Mossos d'haver-se inventat proves, i a tu et contracta la defensa per saber si és innocent, i tu descobreixes que no.
15: Passo palabra. No, jo d'aquest tema en aquests moments no parlaré.
1: Parlaré, però parles del llibre, d'això?
15: No.
1: No, d'aquest cas concret, no.
15: D'aquest cas concret, no.
1: No, però és que això pot passar, que tu et trobes amb un client...
15: Pot passar de tot, no? El llibre obre el llibre amb un cas d'un banquer ucranià que va aparèixer mort fa res a Itàlia, i em va trucar abans d'aquest viatge a Itàlia i em va estar explicant, escolta, mira, això, i jo li vaig dir, no investiguis res, no em contractis, tens un problema intern a casa, no? I al final el que van detenir és el fill per causa de la seva mort.
1: Clar, en general són 40 anys de trajectòria. Diries que molta gent et contracta també pel prestigi, per tot allò que has anat fent?
15: Mira, l'altre dia parlava jo amb un altre detectiu, que és el que seria, com jo, no? Els dos grans... d'Espanya, i li deia que alguna cosa malament han fet els altres i no bé nosaltres, perquè jo tinc la Camarga i va tenir un ERO molt gran a la seva empresa, perquè els joves encara no ens hagin superat, no? Jo crec que no sóc tan bo, i sí crec que jo necessitaria que la gent jove, no?, comencés a pressionar per jo millorar els meus espais, no? Això no vol dir que jo no estigui evolucionant, perquè ara mateix, per exemple, acabo de crear un nou departament, no?, que només per investigar un departament només per intel·ligència digital i no analògica, no? O sigui, tot el que està ocorrent a internet o a la intel·ligència artificial, no? Però jo m'imagino que sí, que la gent al final va al gran o va al famós o va a l'important perquè creu que està més segur, i en aquest cas no s'equivoquen.
1: Jofre.
14: Sí, hola, què tal? Em ve el cap aquell acudit, no me'n puc estar, que és un senyor que li diu un espia, li diu al meu pare que ens espies, i l'altre diu, no és el teu pare. No, m'ha donat aquesta sensació, vull dir que treballa amb tanta...
1: L'acudit a l'Eugenio, saps, no?, que truca el timbre...
14: Sí, sí, el pulpo està en el garaje.
1: El pulpo està en el garaje, l'espia diu el quinto, tonto, saps?
14: Sí, sí. No, ja que no li preguntes tu, li pregunto jo. Fa dies que no sabem res o no sabem res rellevant del cas Andic. Aquest silenci és perquè les investigacions estan estancades, perquè s'està actuant amb molta discreció, perquè hi ha algun canvi, cap on desembocarà tot això?
15: En aquests moments no és el moment de parlar, ni sóc jo la persona que hagi de parlar. Hi ha un departament de comunicació que és el que ha d'explicar si un cas això, i si en algun moment determinat alguna part de la defensa considera que ha de sortir jo o una altra persona a parlar allà.
14: Però, d'acord, ho entenc perfectament, però admetrà que vostè mateix ha canviat molt l'actitud respecte a això. És a dir, fa uns dies vostè venia i defensava molt la versió i ara està sent molt prudent, cautelós i hermètic, fins i tot.
15: No, fa uns dies jo volia dir determinades coses que es necessitava dir, i en aquest moment no haig de dir res, i llavors manega el silenci.
12: Joan, jo de tot el cas en dic que he seguit molt de lluny, perquè intento no llegir gaire sobre aquests temes, perquè al final t'hi acabes enganxant, perquè és un tema apassionant, malauradament, per la família, no? Però la meva pregunta és, vostè creu que la senyora terapeuta mereix un llibre de part? Perquè jo he anat descobrint que tota la zona alta de Barcelona, tota no, però molta gent requereix els serveis d'aquesta senyora.
1: Home, és una bona pregunta.
12: I a mi em fascina que determinada gent, doncs, de gran poder adquisitiu i de poder a la
1: que ciutat, vagi aquest tipus de teràpies.
12: Que vagi a parar en mans d'una senyora sense titulació, que fa coses que, com a mínim, sobta les seves tècniques, no deixen de ser a vegades curioses. I quan van sortint algun nom que ha transcendit de persones importants, molt importants, del que en diem la prediagonal, doncs assistir a aquestes. A mi m'ha fascinat aquest tema. I aquest és el tema que em fascina a mi, perquè dic, escolti, què impulsa una persona de la prediagonal, que se la considera una persona d'un cert nivell cultural, que no sempre és així, però que se li considera amb capacitat adquisitiva, a recórrer amb una senyora doncs, que, bé, com a mínim, té unes tècniques bastant originals, no?
15: Jo... Mira, està molt, molt ben tirat. Abans he dit que jo anava a teràpia i jo vaig amb una terapeuta determinada que no és aquesta. Per tant, no puc parlar d'aquesta. Parlaré de la meva, si vols, i la meva és meravellosa. La meva és meravellosa i porto 12 anys anant i ella sí que podria explicar moltes coses de la Camarga perquè vaig començar a anar amb ella amb la Camarga.
1: Per què vas a teràpia?
15: Per què vaig a teràpia? Jo vaig començar a anar a teràpia per la Camarga perquè he dit, o sigui, jo era una persona que estava plena d'ego i me'l van treure de sobre, de sobte, i vaig necessitar anar a intentar identificar el per què tenia aquell ego tan desmesurat, no?, que en aquests moments no en tinc.
1: No era pels casos que gestionaves també per haver de...
15: No, el que passa és que jo sóc una persona que encara que sóc molt expansiva, o sigui, és a dir, que podem parlar de moltes coses o que la gent em pot veure que puc parlar de moltes coses, clar, jo amago molts secrets de tercers, no? Llavors, al final, pesa. Aquests secrets pesen i vas i parles i ja està, i no... Vas i parles amb secret professional. Jo vaig amb una senyora amb un secret professional.
1: Sense posar noms ni sense explicar ben bé els detalls.
12: Però, perdoneu, però és una terapeuta reputada, amb un títol, amb una formació, suposo, però és que, clar, del que estem parlant no és això. Estem parlant d'una cosa gairebé esotèrica, que quan has anat llegint les tècniques d'aquesta senyora terapeuta...
1: Sí, és veritat, sorprèn molt,
12: no?,
1: que hi hagi una certa classe alta que recorri unes teràpies...
12: pseudocientífiques, si li vols dir, diguem-ho així.
1: Teràpies, sí, naturals, o no sé què són, per recórrer el seu... No, sí. No? És curiós, això, Pere.
12: Sí, a mi m'ha sobtat, és curiós.
16: Sí, hola, bon dia. Totalment d'acord. Jo volia preguntar-li una altra cosa de totes formes. Jo em vaig llegir el Mètode en el seu dia, que vostè va escriure gran justament llibre, després de la Camarga, i el que és evident és que vostè no es dedicava sobretot a buscar infidelitats. Allà hi havia una quantitat de dossiers d'una importància política impressionant, i d'aquí ve la meva reflexió, diguem, que va en una doble línia. Primera, les agències com la seva, quin tipus de relació han de tenir amb els serveis secrets d'un país, diguem, tenint en compte que una cosa és l'interès general, l'altra és una empresa privada que, amb la lògica legítima del benefici, d'alguna manera treballa per qui li paga. Per tant, quina és la relació que han de tenir amb els serveis secrets i, des d'un punt de vista d'una societat democràtica, que vostè li vegi molt bé, jo no hauria d'estar una mica intranquil, perquè jo, o sigui, vostè treballa per qui li paga, com és lògic.
15: La primera, jo amb els serveis secrets no tinc relació. Sí, és cert que els serveis secrets en moltes ocasions han intentat apropar-se perquè no crec que hi hagi en mans privades tanta informació, per exemple, de Catalunya, com a les meves mans, no? Un periodista, potser, però a les meves mans estic segur que hi ha molta informació, sobretot empresarial, d'aquí de Catalunya, i s'han apropat. El que ha de fer un professional, perquè tard o d'hora tot surt, tot, absolutament tot a la vida surt, el que ha de fer un professional que es dedica a protegir a gent privada és dir, no, aquí no tens res a fer. No? És tan obvi que a mi em va detenir la Policia Nacional als serveis d'informació. Per tant, és bastant obvi, m'estic referint a la Camarga, perquè ells consideraven que jo estava protegint determinat espectre del sector català. Que ells consideraven que eren els seus enemics, i òbviament el meu pensament polític ja no tenia res a veure. I la següent, que m'has dit, que era...
16: Sí. Ah, que vostè és la lògica del benefici, i per tant, vostè és la persona millor informada, però per qui li contracta, si des d'un punt de vista democràtic puc estar tranquil.
15: Jo no sé si vostè ha d'estar tranquil o no. Jo el que li dic és que el 50% del meu treball és preventiu. És a dir, empreses, és igual, espanyoles, catalanes o americanes, que volen anar a un altre, a un lloc o un altre de l'Atlàntic, per exemple, i volen saber... si aquesta empresa americana que ve aquí a afincar-se és una empresa que té problemes, judicis, antecedents, o un americà que es vol, jo què sé, ajuntar aquí amb el Corte Inglés, per dir el que sigui, doncs si el Corte Inglés té problemes, no té problemes. Això, des del punt de vista democràtic, és bastant sa.
1: Si voleu saber més, sobretot perquè recordem que és un llibre, i ho deia, per detectar la mentida, un àmbit més genèric, vull dir que és un llibre que està dirigit a un públic més generalista, predice, detecta la mentira, anticipa la traïció i predice a qui tienes delante, el llibre de Paco Marco, investigador privat i autor d'aquest nou llibre. Paco, gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a vosaltres.
1: I llarga vida a la investigació. Tancarem l'àgora, però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, bon dia.
17: Bon dia. Mira, començo pel Madrid, pel partit del Madrid. Ahir al vespre hi va haver un moment que jo ja m'estava fent la secció d'avui a sobre, però al final la cosa va anar com va anar i, per tant, ens sentirem un tallet i prou. Després el 3-1 a favor de la Roma, a la Cope, Manolo Lama i companyia estaven enfonsats, ara ho sentirem, però després de la remuntada resulta que tothom ja sabia que remuntarien.
18: No, que es para mandar de Madrid un tostop, hombre. Lo que no es que uno ni, como no le quita.
19: 3-1, claro, vamos perdiendo. Claro. 3-1. Hombre, es que ya está bien, ya está bien. Yo es que ya me está, estoy desolado, te lo digo sinceramente. Es que me duelen los ojos de ver lo que no puedo ver, tío. Que el mejor centrocampista del Madrid sea Courtois.
20: Balón para la Roma, Manolo Sanchís. Quería decir que no te crees lo que estás viendo.
21: No.
20: Roma 3, Real Madrid 4, 3 córner, 3 goles. Manolo, Alfredo Poli, 3 córner, 3 goles.
18: Qué cosas se ven. Pero vamos, el Madrid desde el minuto 60 estaba para dar la vuelta al partido.
22: Sí, ahora.
17: Un altre àudio de futbol, però que no té res a veure amb la Champions. Partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón. És Ràdio Astúries, en fa la retransmissió en directe, i en un moment donat del partit, una part de l'afició del Cádiz treu una pancarta que diu 12 de octubre, nada que celebrar. I el locutor asturià, bueno, s'emprenya.
23: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente.
1: Venga.
23: ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina. Iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
24: Molt bé el Toara, molt bé.
17: Un altre que ha esclatat aquest matí és Carlos Herrera contra José Félix Tezanos, president del CIS, per l'últim informe que s'ha fet públic, que dona el PSOE com a avançador a les properes eleccions generals.
25: Bueno, yo creo que está a punto de anunciar la mayoría absoluta de Sánchez. No la ha anunciado todavía, bueno, sí, debe quedar algo de vergüenza. Yo creo que no le queda ninguno. Es un golfo de primera división. 12 puntos de ventaja del PSOE sobre el PP. Vamos, ni el Felipe González de los años 80. Me dirán ustedes qué credibilidad tiene este tío. Ninguna, pero es un instrumento, nada más. Porque solo hace encuestas entre socialistas, claro, y así les salen los datos que salen.
19: Vale.
17: Un Carlos Herrera que aquest matí s'ha inventat una paraula nova.
25: Hasta los ministros más bocachanchas.
26: ¿Com?
25: Bocachanchas.
1: Jofre Llombart, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Joan Puigcercós. Gràcies per acompanyar-nos.
19: A vosaltres.
1: Un bon dijous. Farem una pausa i de seguida obrim la taverna.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Arenós i Carles Xuriguera. I a les 11 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos Estopa.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Avui l'Enigmàrius feia... Grups socials que no suen de cintura cap amunt. I la resposta era sectors. Els sectors socials són parts diferenciades d'una col·lectivitat. I si no suen de cintura cap amunt, és que tenen el tors sec. Només 721 de les 1.030 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui dijous l'Enigmàrius dona 13 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del

0: Van fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però van pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
3: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga web i app.
4: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
5: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
6: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Podríem tenir son.
8: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
9: Mare, literalment.
7: Tinc poques ganes de treballar.
9: És que tinc molta feina.
8: I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
7: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalís.
10: Som pura cafeïna.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
13: Va calent tard, eh? Va tot més ràpid. Sí. Avui la taverna, en Pau, ara no es marques a Noves, Maria Nicolau. Carles Soriguera, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com esteu?
15: Estupendament.
13: Bé. Maria, em deia que hem de parlar ja de panellets.
8: Home, encara no.
13: Perdona, hi ha molts supermercats
15: ja... Hem de començar a estalviar.
13: Les bosses preparades ja...
15: Comenceu a guardar la setmanada per comprar dos panellets de pinyons.
16: I panetons que siguin... industrials, també.
13: Pinyons del país.
16: Sí que l'altre dia vaig veure panetons industrials.
13: Pinyons del país, que no compri aquells pinyons xinesos...
16: Horrorós.
13: Que no tenen gust.
15: Però, Tito, que la gent no veus que no podem pagar el lloguer, que hem de pagar...
13: No mengis pinyons.
16: Ara.
13: A veure, ens hem de...
15: Ai, el gremi dels pastissers, però, Tito...
13: No.
15: A veure, un moment.
13: Escolta'm una cosa, hem de defensar el producte d'aquí, si no els productors se'n van a...
16: Sobretot els restaurants, és una cosa que t'hi fixes molt, restaurants, un cert preu, una certa ambició, i posen un plat, i posen pinyons, i aquest pinyó esquifit, petitó xinès, és una vergonya!
15: Vergonya! Feixistes!
17: Una cosa,
13: pinyons fascistes.
17: Les escoles, que tenen molta feina, mestres, no feu fer panellets a la mainada.
16: Feu-los fer cendrers.
15: De babes i mocs.
13: No, cullerets
15: de macarrons.
13: Que els facin fer, però que se'ls mengin ells.
8: Sí, exacte, i perquè després ens els hem de menjar nosaltres els pares.
13: No els porteu a casa.
17: No els porteu a casa.
13: Exacte,
17: no
13: els porteu que els facin, sí, perquè s'ha d'educar a fer panellets.
15: A la motricitat fina. Cullerets
13: no
15: de macarrons.
13: A casa. Llanceu-los o us els mengeu vosaltres?
16: No, a mi em feia il·lusió.
15: Com anem de forts avui.
16: A mi em feia il·lusió quan els duien els panellets.
13: Amb aquelles babes, aquells virus.
15: A
16: casa sempre els hem fet, els panellets. I els fills que ja són grans segueixen anant a casa obligats a fer panellets.
13: L'últim panellet que vaig menjar de la meva filla vaig tenir una grip amb mal de coll durant un mes i mig.
15: Havia de ser el panellet, això, segur. Sí.
16: Home, quan tens nens petits, tens grips i tens mal de coll, de qualsevol cosa, no dels panellets.
8: Porten pedres del pati, cabells... Està bé, el...
13: Bueno, anem a les recomanacions. Pau, per on comencem?
16: Mira, viatgem a la Cerdanya, a la fonda Covadana, al poble d'Urús, que es troba a prop d'aquest túnel que seguim pagant i que ho seguirem fent fins l'eternitat. I torna a la Covadana, dues dècades després, i la bona notícia és que el cuiner i propietari Martí Ponce segueix al davant del negoci que van fundar els avis fa uns 60 anys, on encara hi ha cassoles i una cuina sense temps que requereix temps. La fórmula de la fonda és un menú tancat a 33 euros, sense vi, a triar entre 10 primers i un dels plats amb suplement, 9 segons i 2 amb suplement, i 9 postres, un amb suplement.
15: Jo sé, els suplements m'emprenya.
16: 28 plats, que són molts plats, i amb recàrrec 5. La proporció és fabulosa, és molt bona. I per què ho assenyale? Perquè, a més, per l'abundància de l'oferta, perquè hi ha llocs amb extra...

0: I, perquè hi ha pocs extres. Ja m'has marejat, Maria.
1: Jo que no
0: he vist. Cosa que em sembla just, a diferència d'altres propostes, a preu tancat, on més de la meitat s'ofereixen en plus, pervertint el sistema. A preu tancat garanteix que no hi hauran sorpreses. Hi han coses que no m'interessen i que representen una modernitat que és antigor, com el formatge provolone en carpaccio de tomàquet i ceba. Així que ens concentrem en la brasa i les cassoles, en els peus de porc a la graella i les patates rosses, la galta de porc amb ratafia i el pollastre amb prunes i vi ranci. Carns que es desfan després d'un xup-xup que s'ha de vigilar, però no massa, en una actitud poc intervencionista. Per veure, vam triar les alifares del 2022, un brisat del sempre interessant celler Frisac de la Terra Alta. I les postres, el semifred de vainilla i vodka, el mil fulles de nata amb fruits vermells de l'hort que conrea el Martí Ponce, també tenen trinxat, però m'esperaré a l'hivern, quan les cols del Martí siguin les que donen sentit a un plat que va néixer del fred.
2: Doncs queda recomanat. Marc, ens portes números?
3: Sí, una reflexió ràpida. S'acaba de publicar l'últim estudi del CIS, del Centre d'Investigació Sociològica, sobre turisme i gastronomia. I jo m'he quedat amb dues preguntes. M'he mirat tot el que seria l'informe i hi ha dues preguntes concretes que porto sobre la taula avui. La primera, quants diners per persona acostumes a gastar quan vas a un restaurant? Hi ha dos percentatges que guanyen, sobretot, que és el de 15 a 30 euros, que és un 48%, i de 31 a 50 euros. Per tant, tot el que sigui 70 cap a dalt, només un 2% de la població diu que s'ho pot permetre. Llavors, segon pregunta, vinculada més a quantes vegades vas a un restaurant en període de vacances, que se suposa que durant les vacances hi vas més vegades. De dues a tres vegades, un 28%, i mai un 6%. Llavors, la meva pregunta incòmoda. A periodisme gastronòmic, quantes vegades parlem, i m'incloc, de restaurants de més de 70 euros? Per tant, jo, quan escric o parlo a la taverna, estic parlant només per un 6% de la població. Després, els cuiners i cuineres, quan cuinen per més de 70 euros, només estan cuinant per un 2% de la població? Jo trec la pregunta aquí perquè jo reconec que a partir d'ara m'he de plantejar que si aquests números són reals, hem d'intentar no caure sempre en un nicho. Intentar sempre, quan tenim dubte entre dos temes, potser parlar més dels preus populars que afecten a una població d'un 48 o un 50% i no a un 6 o un 2%. No sé com ho veieu.
0: Nosaltres ens esforcem molt, per exemple, a la gastronomia del diari, del periòdico. Jo tinc encarregada dues persones que cerquen una secció que es diu Barcelona Bona i Barata i l'altra Menú del Dia. I crec que som els únics que n'hi han que recurrentment, és a dir, tots els mesos tenim aquestes seccions on una es menja amb menys de 15 euros els migdies i l'altra pues, un preu adequat i popular. I jo amb aquestes coses, per exemple, me les he plantejat i me les plantejo sempre i sempre intentant cercar restaurants que com a màxim un preu final un 50. I rarament, però no passa també, restaurants pues, això, amb estrella que tenen pues, aquest valor de 100. Per fer molt èmfasi, molt esforç amb llocs on la gent hauria de poder anar-hi, perquè després, quan tu tens un restaurant de 20 euros, sempre hi ha algú que diu el restaurant aquest és massa car, no hi podem anar-hi.
3: Sí.
0: Que això és real. La gent té molts pocs recursos i a millor hi ha gent. Això, restaurants menys de 20 euros, els semblen restaurants cars.
3: Molt ràpid, Maria. Entre els 50 i 70 euros, només un 6% de la població s'ho pot permetre. I llavors, quan ho vaig penjar això a les xarxes socials, molts cuiners em diuen, Marc, m'estàs dient que jo només cuino per un 2% o per un 6% de la població ara mateix? Estaven sorpresos els cuiners i cuineres.
2: Sí, és un 2% i un 6% que té diners i per tant hi deu anar més sovint, Maria.
4: Bueno, jo és que... Jo fa temps que us espero, sóc la presenta del poble des de la meva columna dels divendres.
3: Això és cert.
4: Jo no he parat des del primer dia que em van deixar obrir la boca pels puestos de reivindicar la qüestió de classe des de la cuina, tant des de dintre que els treballadors de la cuina com des dels clients. Per què serveix un restaurant? No és només a vegades per celebrar o per... Compleix moltes funcions un restaurant i n'hi ha de tot tipus. Es pot ser un gran restaurant dins d'un tiquet de 10-12 euros perquè resols molt bé una necessitat molt concreta. Es tracta de ser eficaç, eficient i excel·lent allà on sigui la gamma de preus que tu juguis. Hi ha excel·lència a totes les lligues i es pot parlar de tot i s'han de celebrar els restaurants de 500 euros al cobert quan són motiu de celebració i quan s'ho mereixen, que també passa i passa sovint. I després s'ha de donar veu també a tota aquesta altra banda i s'hi ha de ser-hi, i s'hi ha d'anar-hi.
5: Per tant, el McDonald's és una excel·lència?
4: El McDonald's...
0: Ah, el model de negoci, sí.
4: Exacte. El McDonald's és ara mateix, i aquí, amb dades sobre la taula, el restaurant que ven més hamburgueses al món. Això no s'aconsegueix sense fer alguna cosa bé. Com a mínim no tenir ni un sol escàndol rellevant amb danys a la salut pública i a les relacions públiques en els últims 40 anys. Això, tenint la xarxa ingent i tants establiments per tot el món, implica fer un parell o tres de coses bé. La segona, saber vendre.
0: I l'altra és molt important, després la responsabilitat social de cadascú, de què vol parlar. Jo, per exemple, que em sembla un model fantàstic des del punt de vista econòmic, mai el recomanaré perquè no m'agrada el que fan. Però, la meva responsabilitat és no parlar-hi d'aquell lloc.
2: Però jo entenc que la pregunta del Figuera anava cap a un lloc que és el que jo introduïa abans. I al final, escolta, que hi ha molta gent que sua la cancel·lada per fer coses molt honestes i a vegades els números són els que són. I és que jo agafo un bon tomàquet i un bon productor i agafo una bona llum i poso tot uns elements que són cars, doncs em surt a 50 euros. I llavors què fem?
0: Però a mi el que m'agradaria és que el bon tomàquet...
4: Jo, si em dius on és, vaig i els pago. No. Però costa de trobar això que acabes de dir. Estem fent una fal·làcia de pensar que aquesta cosa tan... Busca-ho. Si tu em dius per 50 euros al cobert on puc jo anar a menjar aquesta amanideta de primer i de segon un arròs de cabra sensacional i per postres una mica de nyoca i una mica de birranci, hi vaig.
0: Però és que mirem una altra cosa, és que el tomàquet ha de ser bo, de veritat, no dir que és bo, ha de ser bo, perquè abans parlàvem d'això dels pinyons, no dir que aquest plat d'opinyons, és que no ha de dir pinyons, xinesos, tampoc et pots fiar ni creure't, i és una cosa que l'experiència em du, a dir-ho és no fiar-t'hi de ningú, no te pots fiar, que digui, no, aquest tomàquet l'ha criat, una senyora l'ha cultivat allí a un lloc de pagès i
2: ja
0: és un tomàquet
2: que recupera
4: 50 euros. Xuri,
2: vols afegir alguna cosa?
5: És complex, eh?
2: Quan
5: sents parlar la Maria que ho té tot tan clar i dius, val, veus la contraposició d'en Pau que posa altres paràmetres sobre la taula i dius, ostres, i et quedes petit perquè dius, no sé què fotre, no sé què, on te m'haig de rapar, no poder confiar en res, és molt gros això també que dius, Pau?
0: Sí, però la veritat, és que jo faig tres restaurants a la setmana, sí, i cada dia hi ha algú, no sempre, però
5: ens enganyen,
0: vegades intenten sempre explicar-me coses que no són veritat.
4: Jo el que crec és que, la forma d'unir el que diuen Xuriguera amb el que diuen Pau, amb el que diuen Marc, amb el que crec que tots estem d'acord aquí, és que jo només veig una opció. Primera, a pujar el nivell de les capacitats culinàries. De veritat, no de juntar coses i ensemblar-les en un plat, sinó que els necessitem cuiners que sàpiguen cuinar i que siguin conscients que no volem que ens impactin ni ens sorprenguin. Volem menjar bo i bé. I això es pot fer amb uns fideus a la cassola en lloc de fer-ho amb uns ronyons amb caviar.
3: Bueno, passem un temps que és més veritat i menys relat.
4: Menys veritat i menys relat.
0: Jo que vull que és honestedat. L'altre dia estava en un restaurant de casera. Jo estava en un restaurant de casera i dic, aquesta perdiu d'on ve. I diu, podria enganyar, però ve de França. Dic, a mi em dona igual. És a dir, vull que em diguis la veritat, que ve de França. No vull que em diguis que ve del Pirineu. Clar. Vull que em diguis que ve de França. I després jo pues no sé, ja veurem si és bona, regular, tal. Però digue'm la veritat.
2: Sí, sí.
0: Digue'm la veritat.
5: Aquesta setmana el Departament d'Agricultura va reunir entre els quals m'incloc productors ecològics i empreses que treballen en producte ecològic. Ens va reunir al Mas Pubill, us en volia parlar, no sé si serem a temps. Hi havia una reivindicació d'un productor de cereal que diu, esclar, si tu les teves gallines compres el pinso pues a Navarra o a França, estàs destruint la feina que estic fent jo aquí. És veritat que costa molt viure del cereal a Catalunya, perquè bé, no tenim prou extensió, però és que si el poc que tenim, a més no li comprem, m'estàs destruint a mi mateix. Per tant, un cert proteccionisme, que és una paraula que no m'agrada gens, però el concepte d'un cert proteccionisme crec que l'hauríem de tenir. Però també estem fent les coses ben fetes, els productors ecos, i per tant aquest proteccionisme no és tal, però ser conscients de nosaltres mateixos, comprar-nos a nosaltres mateixos per protegir-nos.
2: L'altre dia una pescadora que em deia que ella no havia menjat mai salmó, perquè és un peix que no tenim i per tant no n'he menjat mai. Clar. En canvi el salmó és a tot arreu.
4: No? Sí. Bueno, jo ja fa anys que aquesta és la meva guerra.
5: La Maria està en contra del salmó.
4: M'havien tractat d'integrista, m'havien tractat de tot i m'han insultat. Ets una de xonses, una purista.
2: No, salmó ja em menjaré quan vagi un dia.
0: Les granges de salmó
2: Fa fàstic.
3: I ara hi ha una acció dels grans restaurants i grans cuiners perquè no hi hagi salmó a les cartes.
4: Van tard. I d'aquí 10 anys diran, posem el bocat, vols dir?
0: Però és que, de fet, no haurien de deixar de gastar salmó perquè soles per les males condicions del salmó. És que no forma part de la nostra dieta i dels nostres peixos. Que quin interès té el salmó? Que no té cap interès, home.
2: I quan en tenim tants altres.
0: Clar.
2: Sí, sí. Ho deixem aquí. Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau, Carles
5: Xuriguera.
2: Ostres, aquests
5: moments filosòfics. Adéu! Aquests moments filosòfics.
2: Té això, té això.
1: Tenim carn.
6: I també peix.
1: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
1: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
1: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
1: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Passió, virtuosisme i emoció. El 10 de novembre, BCN Clàssics presenta a l'Auditori el concert per piano número 3 de Rachmaninoff, una de les obres més exigents i extraordinàries del segle XX.
11: El piano, Vezot Abduraimov, amb l'Orquestra Filarmònica Txeca i Simeon Bichkov, amb un programa dedicat també al compositor Smetana.
10: Entrades i abonaments a bcnclassics.cat.
12: Aquesta és la millor parella per aprendre a resoldre problemes.
13: Soc la Sumi.
14: Jo soc la Prou.
12: I ho fan de la mà d'uns blocs ben especials.
15: Hola. Bon dia.
13: Com estem?
12: Amb els Wonder Blocks, pas a pas, tot acaba encaixant. Wonder Blocks estrena dilluns 19 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Podem aconseguir-ho amb els Wonder Blocks.
17: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet.
18: 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions amb activitats per tota la família.
17: Música en directe, maridatge de vins i formatges, el trenet de la fira, el bestiòrum i el llatòrum, amb degustacions i moltes propostes.
18: Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: El concurs pendent, el 93017474. Ara mateix tenim al telèfon l'Helena. Helena, bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Helena?
19: Molt bé, gràcies.
2: Anem a jugar per 100 euros, eh?
19: Vinga.
2: Ho pots guanyar o pots perdre tot. Això, si encertes, la pregunta. Gerard.
20: Vinga, avui una pregunta que té un títol en castellà. Fogones tradicionales. Sintonia, eh? Els programes de receptes de cuina d'avui en dia no m'agraden en general i els vídeos de receptes que circulen per les xarxes encara menys perquè va tot molt de pressa. Tot és perfecte, els ingredients estan perfectament mesurats, els cuiners tenen una tècnica depuradíssima i sí, ho trobo tot massa net. I per això, perquè no tenia cap de les qualitats que acabo d'enumerar, penso que el millor programa de receptes que s'ha fet mai a la tele és Fogones Tradicionales. Fogones Tradicionales era un programa que s'emetia fins fa poc al canal Cocina, un canal que pel motiu que sigui se l'ha empatat de Movistar i ja no el puc veure. A Fogones Tradicionales ens presentaven sempre una recepta tradicional dels nostres veïns espanyols, una recepta de l'Espanya profunda, l'Espanya vaciada, l'Espanya on des de dalt d'una plaça de toros mai pots veure la plaça de toros veïna. I allà anaven els del programa a presentar-nos sempre una senyora que es deia Josefa o Francisca o Dolores, vestida sempre amb la mateixa bata d'estar per casa i s'estava dreta davant d'una llar de foc molt poc fotogènica. I amb tota la naturalitat i els coneixements que havia adquirit a l'escola franquista, ens explicava una recepta hipercalòrica que en realitat sempre era la mateixa recepta, que consistia a anar fotent coses en una cassola de fang amb un excés d'oli. Hi havia sempre molts alls, molta ceba i molt xoriço. Se li afegien verdures tallades amb un ganivet que no tallava, alguna planta aromàtica, el puto pimentón de la vera, i per acabar s'hi posava, és clar, l'animal mort, que és la gràcia del plat. Perquè si el marit, quan arribava de merdejar pel camp, es trobava amb un plat només de verdures sense tall, hi podia haver alguna estira i arronsa domèstic. I punt. El vídeo s'acabava amb un "esperemos que les haiga gustado" de la Josefa, com si haguéssim pogut tastar el plat, del qual el realitzador ens n'acaba ensenyant un primer pla que, només de veure'l, et feia pujar des de l'estómac un rot amb gust d'all i pebre vermell que se sentiria pel nas i l'oïda per tota l'Espanya vaciada. I ara ve la pregunta, Helena. Què creus que són els repàpalos? És un plat, eh? Dono quatre opcions. Una mena de mandonguilles extremenyes fetes amb molla de pa, ou, all i julivert, ceba i pebre vermell. Opció B, bacallà esqueixat amb pa, ou, oli d'oliva, típic de Múrcia. Opció C, ostres cruixents fetes amb farina, oli, mel i anís, típiques d'Àvila. Opció D, plat dolç de cullera d'origen andalusí a base de mongeta aixafada i anís verd.
2: Temps.
20: Repàpalos.
2: S'acaba el temps, Helena, són 10 segons. Ràpid. Sí.
19: La A.
14: La A és... Ai,
20: la
14: A. La A, eh? La A és una resposta... Ai.
2: Correcte! Bé, Helena, bé. Seguim jugant per 150 euros. Demà o ens plantem amb 100?
19: Ho intentarem.
2: Ho intentarem.
19: Juguem.
2: Vinga, va, jugar. Doncs fins demà, Helena, que vagi bé.
19: Fins demà, gràcies.
2: A tu, adeu.
19: Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Les pensions entren en campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar les pensions després de les eleccions del 29 de novembre, encara que el seu executiu estigui en funcions, i acusa PP i Vox de voler-les retallar si arriben a la Moncloa. Madrid, Palau Bruixats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez ha trobat un filó per atacar el PP i Vox. La dreta i l'extrema dreta qüestionen la viabilitat del sistema i la pujada d'acord amb l'IPC, i avui Pedro Sánchez promet que les pensions pujaran abans que acabi l'any. Defensa que el seu govern ho pot fer en funciones abans d'un canvi de govern.
3: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
2: La Moncloa descarta aprovar aquest augment de les pensions abans de les eleccions del 29 de novembre. Recorden que necessiten esperar la dada de la inflació del 27 de novembre, és a dir, dos dies abans de la votació. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: L'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'hagi fet forta per evitar fins a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, això evidencia quin peu calcen.
5: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
4: L'expresident Artur Mas creu que Junts té una oportunitat a les eleccions del 29 de novembre per donar veu a Catalunya, perquè aquest paper s'ha desdibuixat amb les aliances que s'estan fent a l'esquerra del Partit Socialista.
1: I mentrestant, partits independentistes, govern i institucions reivindiquen la figura del president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. N'han destacat els valors democràtics amb la mirada posada a l'amnistia i a les eleccions del 29N. Anem ara al cementiri de Montjuïc. Marta Corbalan.
6: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han reivindicat la figura de Companys, fent una crida a no repetir els errors del passat i amb un record per als amnistiats de l'1 d'octubre.
7: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats.
8: Aquest propers dies que tindrem els exiliats una altra vegada aquí, tornem a repetir solemnament, tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer.
6: Dani Batxiller, Marta Corbalan, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Diversos líders europeus retreuen Donald Trump l'última giragonsa sobre Ucraïna i demanen que mantingui el suport a Kiev. També s'ha reclamat més implicació europea a Ucraïna per aconseguir la victòria, com ahir demanava el cap de l'OTAN. Són declaracions a l'entrada de la cimera dels 27 i que acabarà demà, precisament amb la visita del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
9: Hola, bon dia. El president de Lituània ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
10: Please stay united. Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
9: Everything. Crítiques d'alguns països europeus contra Washington per haver retirat les sancions al dièsel rus. Suècia va un pas més enllà i dona suport a Ucraïna perquè torni a atacar refineries de petroli russes, just el que Donald Trump volia evitar. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: El cos localitzat a la costa de Sitges, al Garraf, és el del menor de 12 anys desaparegut a Granollers, al Vallès Oriental, durant els forts aiguats de principis de mes. Un pescador va trobar ahir a la tarda el cos surant a l'aigua i va alertar els Mossos. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez. Miquel Jarque, bon dia.
11: Bon dia. Sí, la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra va rescatar el cos. El cadàver es va enviar a l'Institut de Medicina Legal de Bellvitge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'ofrena floral de Montjuïc, pel president Company, s'hi ha referit confirmant la troballa del nen a les costes de Sitges.
7: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
11: D'aquí una hora ja ha previst un minut de silenci aquí a la plaça de la Porxada de Granollers. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Granollers.
1: Esports, Marcos García.
12: El Barça és el segon classificat de la Champions masculina després de les dues primeres jornades. El primer és el PSG, té 6 punts, els mateixos que l'equip blaugrana, després d'imposar-se 2-4 al camp del City. El Madrid va guanyar 3-4 al camp de la Roma i també té 6 punts, i en aquest cas el Madrid ocupa la 8a posició de la classificació. Equips com l'Arsenal, el Liverpool o el Betis també tenen 6 punts. Els andalusos seran el rival del Barça dissabte i es van imposar ahir al Porto per 3-2. Vinícius sancionat amb 4 partits per l'expulsió contra el Villarreal i es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre. Diu el brasiler que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Mourinho, el tècnic del Madrid, afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sempre, sense cap tipus de vergonya, les situacions del Real Madrid. El Barça anuncia que el raper Tyler, The Creator, serà el protagonista de la samarreta per al clàssic. La firma Golf Wang, creada per Tyler, lluirà la samarreta per al Barça-Madrid el 25 de maig, el dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení, en aquest cas contra el Granada. En bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra 96-75 en partit de Lliga, i a l'Eurocup femenina debuta amb victòria contundent de l'Espart Unigirona contra l'Ostrava de Txèquia 77-49.
0: Fins aquí les notícies.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: N'hem parlat aquests dies i avui també ens fa molta il·lusió que ens acompanyin el David i el José. Com esteu?
15: Com estem?
16: Hola, bon, què passa, penya?
14: Com va? A punt ja per la gira?
15: A punt, sí, sí.
16: A puntet estem, sí, sí.
15: Tornem,
16: sí.
15: Ja, tornem a la gira. La gent vol
14: no, amb noves interpretacions. Amb...
15: Sí.
14: Heu fet noves composicions, no?
15: Sí, sí, hem estat tancats a l'estudi, gravant i molt contents.
16: Jo ja estic aprenent a tocar més... una miqueta millor la guitarra, o sigui que...
14: Tu ets el guapo o ets el...
16: Però això no era els Calatrava? Els Estopa també tenen el guapo i el lleig?
14: Bueno, hi ha un... Bueno, claro, sí, no, sí, els dos són, bon, són monos, no? No sé.
15: El Tricicle també tenia el guapo, que era el Carles
14: Sánchez. Encara el té. Sí, sí, sí.
16: El Tricicle, sí.
14: Bueno, són José Corbacho i David Fernández. No són Estopa.
17: No. Esto es Estopa.
14: I això vol dir que us ho deien molt, us ho diuen molt, si sou Estopa?
16: Bueno, pel físic ens semblem molt.
15: I ara que el David està estudiant història a la facultat i a ell el confonen molt també a la facultat.
14: Va, per estudiar. Sí.
15: Això és que ens va passar amb un bolo, en realitat. Nosaltres teníem un espectacle que es deia David i José, grandes èxitos, que degut a la nostra llarga trajectòria doncs ja hem acumulat algunes cosetes, i en un teatre de Saragossa van trucar i van dir, però... Són els Estopa, i vam entendre que havien venut moltes entrades, però després la gent volia que cantéssim. I quan van dir que cantéssim, va sortir el David Fernández, que és el que porta el tema
16: deixa'm
15: musical.
16: Deixa'm a mi, que jo estuve en Eurovisió i tu no.
14: Ha dit que no parlaríem d'aquest tema, David. T'ha dit abans de l'entrevista, ha dit, no, preguntaré per Chiquilicuatre.
16: No, però és que jo per contracte haig de parlar sempre del Chiquilicuatre. Sí. Has de tenir en compte que això de grandes èxitos, el meu... és el Chiquilicuatre i el seu
15: no se sap
16: i el seu és el Goya. Llavors només tenim això per parlar.
15: Sí, re.
16: Així d'èxit.
14: Ja.
15: Però teu.
14: No, però hi ha gent que odia parlar de l'èxit, no? Perquè és com que et condemna...
16: Bueno, jo és que prefereixo que em diguin Chiquilicuatre que no
14: gilipolles.
16: No, que no gilipolles, quan anava pel carrer. Ei, gilipolles!
14: Doncs a mi m'agradava més els gilipolles.
16: A mi els gilipolles m'agradava molt, però sí que és veritat, t'ho juro que em va passar... Bueno, coses d'una senyora... Ai, quina gràcia, ets l'imbècil. No, imbècil no, senyora, gilipolles.
15: Almenys que no s'equivoquin, no?
16: Em vaig trobar amb coses d'escoltar darrere meu, t'ho juro, una vegada... No sé quant, gilipolles.
15: I girar-te.
16: I girar-me saludant, i eren dos que s'estaven donant d'hòsties.
14: No et cridaven a tu.
16: I jo saludant.
14: Hem de recordar els gilipolles.
18: Hem de connectar amb el José Corbacho. Que hem de connectar, eh?
19: Com vols que em cregui un gilipolles, home?
18: Que sí, tio.
19: Vale, doncs va, connectem amb el José Corbacho. Atenció, que està arribant amb el taxi, efectivament. L'hem mantingut en tot moment aïllat, amb els ulls venats. Li hem posat un auricular. Atenció, Corbacho, em sents?
15: Oh, quin mal moment.
20: Hola.
19: Sí? Vine, gilipolles. Vine aquí, no? Això és una bomba, eh? Energia. Envia energia a veure si surt bé. Vinga.
20: Espera, que m'han posat una orellera a veure si és una qüestió de la bomba.
19: Atenció, cerimònia del gilipolles per aconseguir connexió. Som-hi. Em tiro en marxa.
14: No recordava aquest moment. Això era una altra cosa, eh?
15: Això era una altra cosa, tio. A més, una vegada que jo intueixo que és l'única vegada que l'Andreu Buenafuente em va fer la vena, que va portar ma mare al plató, jo no ho sabia.
16: I és ah,
15: el,
16: sí?
15: Sí, i és el pitjor moment que he passat a la televisió de trobar-me amb ma mare i l'Andreu. Doncs vinga, va, entrevista a ta
16: I
15: mare.
16: I ho vas encertar, qui era o no?
15: No, que va.
16: Hòstia, és que és complicat, eh?
15: Sí, sí, és molt complicat. Però ara que parlem dels grans èxits, jo crec que a Catalunya lo del Goya no compta. A Catalunya tu ets el gilipolles i jo soc culdinament.
16: Perquè, també és veritat.
15: Per moltes coses que faci a la meva vida, la
16: tots
15: gent només recordarà el moment que em vaig ficar amb una peixera, amb un munt de pastilles efervescents. O sigui que aquests són els nostres highlights. I per això fem un espectacle que es diu David i José, no somos estopa, perquè no hi hagi equivocacions i que la gent que vingui al Borràs, sobretot del 21 al 25 d'octubre, setmana que ve, no són els germans Muñoz, som el Fernández i el Corbacho.
14: Que quedi clar. Això serà, com deies, al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre.
15: Correcte.
14: Són 6 representacions en 5 dies.
15: Sí.
14: Tot concentrat.
15: Tot concentrat, com Shakira, com Bad Bunny...
14: Això és la moda d'ara.
15: No, ho porta el David. El David, com és una rockstar, ell clar. Diu, no, ho farem tot junt i ho farem en un estadi. No hem trobat estadis lliures i ho fem al Borràs. Però nosaltres actuem com si estiguéssim en un estadi.
14: Però això és perquè teniu la gent de com la teniu, entenc, i també és difícil buscar forats i heu hagut de concentrar-ho
16: tot? Jo crec que és més xulo, això ho fa molta gent, i és que venen un cap de setmana,
15: omplen
16: i ja tornaran 6 mesos després a tornar a omplir.
15: Però és veritat que les agendes anaven com a... Jo avui actuo a Vilafranca del Penedès, imagina't, perquè el David i jo també tenim els espectacles per separat. Aleshores, el dissabte ens juntem a Molins de Rei per fer No Somos Estopa. Després anem a Barcelona, però paral·lelament estem gravant els dos una sèrie per TV3. Una temporada de vintage de la sèrie de TV3.
14: Ah, sí?
15: Sí, estem allà... Ens van cridar, ens va fer gràcia acompanyar l'Abel Folk i el Lluís Villanueva, com som de la mateixa quinta, ens sentim interpel·lats per vintage. Aleshores, les agendes són complicades i vam dir, mira, fem 6 dies, ja vam estar 6 dies l'any passat, va anar molt bé, fem 6 dies i ja tornarem, no passa res.
14: Ara m'explicareu de què va tot plegat, però abans, les 5 primeres persones que truquin ara mateix.
15: Ara, vinga, ara.
14: Al 9-3-0-7-4-7-4 tindran una entrada doble,
15: oh.
14: No una entrada sola, perquè si no...
15: No.
14: Doble.
15: És per gent que es porti
14: per anar
15: bé.
14: A la sessió de dijous 22 a les 8 del vespre, al Teatre vinga. Borràs. Plaça Urquina Ona, 9 de Barcelona.
15: Vinga, truquin.
14: 9-3-0-7-4-7-4. Mira, ja està trucant. Ja està trucant. Només ja seran les 5 primeres, eh?
15: Ja està.
14: No en donguis més, que llavors tindrem problemes. Diríeu que l'univers cubana marca molt en el que feu?
15: És una escola, la cubana, sí. Vulguis o no, tots els que hem passat per allà... De fet, quan jo marxava de la cubana, entrava el David. Jo marxava per una porta i el David entrava per una altra, i jo crec que també a la cubana tens una forma de fer i un tarannà de la comèdia, de fer personatges, que a nosaltres ens ha anat molt bé, precisament per tots aquests personatges que parlaven ara dels programes amb l'Andreu i tal, i és una bona escola, la semi-improvisació, que sembla que improvisis però no, la participació amb el públic, no sé, jo crec que aquí els dos també hem après molt d'aquesta època.
16: Sí. I jo crec que després amb l'Andreu també ens va servir molt, perquè estàvem acostumats a que hi havia un guió, però evidentment, clar, el públic, i més la cubana, no?, que juga tant amb el públic, sempre has d'estar ràpid i sortir per on vulguis, i això amb l'Andreu passava també, tu tenies un guió que després ell entrava i és usted una mezcla entre una fregona i un no sé què, i dius, bueno, pues ja està el guió a la merda.
15: Sí, hi havia un guió, a vegades els guionistes posaven entra Santi Millán, pàgina en blanc, entra el Sebas, pàgina en blanc, entra David Fernández, pàgina en blanc, entra el nen de Castefa, pàgina en blanc. Després hi havia molts bons guionistes amb aquest programa, però va arribar un moment que els guionistes deien, bueno, escolta, aquesta gent...
14: S'ha d'acabar fotent el curs d'angle d'Anna, no?
15: Que surti i tal...
14: Que és la gràcia, és a dir, que molta gent no sap mai si això que esteu dient és improvisat o és guió.
15: Sí, el teatre...
14: Hi ha una part de tot, no, suposo?
15: El teatre també ens passa, no tenim el talent, cap dels dos, d'improvisar durant 90 minuts. Aleshores, hi ha un guió, hi ha una estructura, però sí que és veritat que a vegades preguntem cosetes al públic, interpel·lem, i allà obrim una mica l'espai. I també ens agrada una mica trencar-nos la cintura una a l'altra, però sí que hi ha un esquema de l'espectacle, sí. Perquè vam estar assajant quant de temps?
16: Pues jo crec que ben bé 2 dies.
15: Sí, 2 dies. Vull dir,
14: no, no, això és molt.
15: No, no, és molt. Vull dir. El Teatre Nacional normalment assaja un dia, per sí, sí. I nosaltres vam estar 2.
14: Un dia cada dia durant 2 mesos, sí, sí, o 3, vull dir que sí, sí. Però és un espectacle on poseu vídeos vostres, per exemple, d'actuacions desastroses, és a dir, us n'enfoteu de vosaltres bastant, no? És teràpia, també.
16: Sí, home, és teràpia, però a més és que l'altre dia ho comentava el Corbacho també, no?, que si vols fer humor, el primer que t'has de riure és de tu mateix, no? I nosaltres és el que fem, i a més, és que no fa falta dir, a veure... Si tenim alguna cosa que sigui una miqueta desastrosa, no, és que tenim moltes per triar.
15: Gairebé tot és desastrós.
16: Gairebé tot és desastrós, llavors és... Podríem fer un espectacle de 3 hores només amb desastres que hem fet a la televisió.
15: I per nosaltres és una mica teràpia. Teníem 2 opcions. Quan venia escoltant el teu programa, que venia amb el cotxe, veia que la gent de la Per Diagonal té aquests terapeutes estranys, que després passa el que passa. Nosaltres vam decidir o tenim un terapeuta estrany o fem teràpia al Teatre Borràs. Com no són de la Per Diagonal, vam decidir fer teràpia de la bona.
14: Això és molt interessant. És a dir, vosaltres creieu que connecteu més amb un tipus de persona de classe més popular? El vostre humor?
16: O
14: també us venen ricats, us a dir, ei, quina... Sí, també.
15: Bé, jo crec que ve
14: de tot.
15: A més, ve de tot. La veritat és que tenim un públic molt variat, jo crec, perquè també portem molts anys. Aleshores, ve gent que recorda coses de la cubana. Ostres, segueixo des de les Tresines, dic, quina meravella. I també ve gent que porta els seus fills. No volíem parlar d'Eurovisió, però és que el Xiquili 4 jo crec que era molt transversal, aquell personatge.
16: Clar.
15: I els nens venen a veure'ns i tal. I després hi ha molta gent que a mi especialment també m'agrada enfotre'ms una mica de la gent que ve amb gent de totes classes socials, perquè al final el riure jo crec que unifica bastant, no? Ha de ser bastant transversal. També és veritat que degut probablement a tot el que hem fet tal, connectem molt també amb un tipus de gent determinada, òbviament. Jo crec que l'humor al final també busques una mica el teu target, el teu nínxol, i acabes connectant amb gent que probablement tingui moltes coses que veure amb tu. Però gràcies a Déu, per ara, tenim un públic molt variat.
16: Sí.
14: I en català i castellà és diferent l'humor que feu? És a dir, el públic català té singularitats en aquest sentit o no?
16: No, perquè l'espectacle es diu David i José no somos estopa, o sigui, és en castellà, perquè clar, sí. L'estem movent per tota Espanya, però quan venim aquí, doncs clar, com si vas a Molins de Rei parlem de coses de Molins de Rei, clar. O parlem de...
15: I quan parles amb el públic i tal, aleshores també és un espectacle que està viu, que també ens passa amb el monòleg, que a mi em passa, però és veritat que jo vaig actuar a Vic o vaig actuar a Hospitalet de Llobregat, puc canviar i puc passar del català al castellà, però la gent té molt de background nostre també, a més que hi ha aquest background cubana, TV3, Buenafuente, i aleshores tot això aporta a un tipus de públic que al final el que vol és riure, i és veritat que jo me'n recordo amb la cubana, quan vam estrenar Com el Coco Negro, vam fer el primer bolo a Calafell, que era al costat de Sitges, al poble de la cubana, i va ser un bolo desastrós, que vam estar a punt de dir aquest espectacle no funciona, i després vam anar a un altre poble, al Vendrell, i va funcionar. Aleshores, jo crec que normalment, més que per una qüestió geogràfica, el teatre fins i tot canvia amb el dia de la setmana. El públic del dissabte a la tarda no té res a veure amb el del dijous, clar. I el del diumenge a la tarda. Aleshores, bueno, són persones, també són persones.
16: I de sobte hi ha un públic que és el que més ràbia em dona, sobretot quan fas comèdia, que és públic silenciós.
15: Que no riu.
16: Que no hi ha gent que rigui fort, i llavors es queden, i clar, tu estàs ficant acudits que altres dies són d'aplaudiment i que s'aixeca la gent i tot,
14: això...
16: i es fa un silenci, i després venen, quan acaba la funció, bueno, m'ho he passat bomba, i donen ganes de dir... Demuéstramelo, cabron!
15: El públic japonès, que no és perquè n'hem fet una gira al Japó, com els estopa, però el públic japonès no diu res, i al final aplaudeix molt.
14: L'americà, en canvi, tota l'estona està aplaudint i cridant.
15: Aleshores, bueno...
14: Sí, però això sempre, en general, hem sigut bastant... més tiren cap a Japó que cap a Estats Units, no? Som un públic més aviat, hòstia, no?
15: Jo crec que depèn molt,
16: depèn.
15: O sigui,
16: depèn molt del
14: lloc. Sempre s'ha dit, no?, que el públic català és més aviat més ensupit, que li costa reconèixer coses o expressar-se, no?
16: És que
15: jo he anat a Sevilla, a Sevilla amb espectacles de comèdia i he trobat a faltar molt a la gent de Barcelona o la gent de Girona, perquè a vegades vas a llocs i també no connectes, ja està, però és que fins i tot probablement hi hagi diferències, el que et deia, entre una funció de tarda o de nit, o entre una funció a Terrassa i una funció a Sabadell.
14: No,
15: al final, i depèn de si la gent ha sopat, ha berenat, s'ho ha passat bé, la gent ben contenta, ha passat alguna cosa al món, perquè també la gent ve al teatre amb els seus problemes. Aleshores, jo crec que hi ha més diferències personals que no normalment geogràfiques i tot això.
14: David.
3: Sí. Jo crec que sí.
14: Mira, un altre gag que veu fer a l'etapa d'Antena 3, el programa Buenafuente, entre el 2005 i 2007.
15: Oh.
21: Ronaldinho, felicidades.
22: Ocho. Muchas gracias.
3: ¿Qué era?
14: Ronaldinho.
21: Tú imagínate ahora con eso.
3: Ronaldinho.
23: Es que parece que tenga un tío dentro y le asome el pie, ¿eh?
21: Felicidades, Ronaldinho. ¿Qué tal ha ido la final? Venga, aguantando.
22: Bueno, hay que esperar a ver cómo va el partido mañana.
21: Pero si han jugado, si es campeón ya.
22: ¿Han jugado?
21: Santi, de verdad.
22: ¿Y he metido algún gol?
23: Ahora que lo dice, no han metido ningún gol y muy bien, tampoco ha jugado, cabrón, no, pero bueno.
14: És un espai que feia el José, que feia un espai sobre la Champions, i el David interpretaves aquest suposat actor que es deia Santi Clima.
16: El Santi Clima, sí.
14: Que intentava imitar Ronaldinho.
16: El Santi Clima era meravellós, perquè, mira, passaven aquestes coses. El que passa és que, com era buscat, a mi em feia molta risa, però jo sortia amb una música, Nino, Nino, i jo, hola, vull disfraçar, monstruo de les galletes. I llavors posaven la música trista, la gent no reia, ningú, no reia ningú, i l'Andreu, ¿sabe su madre que está haciendo estas cosas? ¿No se avergüenza de usted su madre? I jo, plorant, i llavors com veia que ningú reia, tio... Sempre, no s'estarà riendo, i m'estava partint la caixa perquè no reia ningú, tio. M'encantava aquell personatge.
15: Bueno,
16: era el Santiclima, sí, li va posar el nom l'Andreu perquè era l'Anticlima, o sigui, era no fer risa per res. O sigui, era vergonyós.
15: O sigui, quin bon servei de documentació que teniu al programa.
14: Oh,
15: tant, sí, heu tret coses que ja no ens en recordàvem. No. Dos.
14: Clar. El fet és que heu passat per molts llocs, eh? O sigui, Masterchef també passa palabra...
15: Sí,
14: de Masterchef tampoc en parlarem, no, David?
16: Masterchef, a lo millor no te'n recordes perquè vaig arribar un dimecres i me'n vaig anar diumenge.
14: O sigui... Dius que és el programa més trist de la teva vida.
16: Sí, bueno, és que no. Bueno, és que jo em vaig equivocar, perquè...
15: Ell pensava que anava a tocar a Mesuela.
16: No, perquè et diuen...
14: En canvi, el Corbacho va ser finalista, no? Va ser...
16: Sí, però és que ell s'ho curra i, a més, li agrada currar. A mi no m'agrada currar i no m'ho vaig currar. Llavors, no tinc... O sigui, no és això de... Que injusto. No, és que em volia anar. Llavors,
15: es treballa massa,
16: que la de producció em va dir... dos mesos abans no, però que no hace falta que sepas cocinar, que no hace... I clar, jo a més va ser l'any del Covid.
14: Hola, què tal, som els Jordi Cruz.
16: Aspirantes. No, i arribes.
14: David Fernández, te puedes ir a tu casa.
24: Aquí no se viene a cobrar. Sí. Aquí se viene
16: tu te
24: a
16: comerías esto, me'n recordo que em va dir, perquè vaig fer una tonyina, que a més jo sóc al·lèrgic a la tonyina, no l'havia fet a la meva vida. Bueno, cremada. Bueno, i em mira el Jordi Cruz i em va dir, t'ho juro que li vaig dir això, i em diu, ¿tú te comerías esto? Y digo, hostia, yo he visto un gato que se ha subido en la mesa, ha potado y se ha pirado. Y digo, yo eso no lo toco ni con un palo.
15: Y van pensar, al carrer. Però això també ho parlem a l'espectacle de programes on igual tu passes millor, com Tu cara me suena i tal, perquè és més espectacle, perruca, cantar, que no Masterchef, que en realitat vas a cuinar i veus allà com esportistes olímpics, Raúl Cravioto, Ona Carbonell i tal, que s'ho prenen tan seriosament que a nosaltres ens feia gràcia perquè sortia «Hoy nos visita el cocinero del restaurante Perejil Dorado» i tots «Hostia, que bo», i el David i jo «¿Qué es el Perejil Dorado?»
16: «¿Qué es això?»
15: I aleshores, bueno, però ho disfrutes.
14: A Tu cara me suena, ho veu petar. Vau ser un gran duet, per exemple, amb aquesta cançó.
16: No, per favor.
14: Ui.
25: Arriba, Sara!
14: amb l'espectacular anglès de, del David, ara l'escoltareu.
2: Sí, sí, i molt afinat, el David Fernández, molt afinat.
14: Ara.
2: Això són els coros, ara entra el David.
16: I ell, uha! Aquest cabron, és que clar, com no havia de cantar quasi, quan pujàvem a l'ascensor per sortir a cantar, sí, just abans ja disfressats així com monos, i em diu, jo te pegaré. Digo, ¿cómo? Yo te pegaré. ¿Qué hace risa? Y yo, vale. Y en feia, ¡juja, pa!
4: I em fotia dos dies. Amb la coreografia, i però... aquest era el gag que se'ns va ocórrer. Això i robar-li una bossa amb una senyora del públic quan va acabar l'actuació.
16: Però vam riure molt,
2: Sí, però riem més que Masterchef. Tu cara més ben
14: però, clar, heu vist com l'entreteniment televisiu també ha anat canviant molt, no?, en aquests anys? És a dir, heu vist que potser ara és més difícil quedar-se al marge d'aquesta crispació que veiem també, no?, en l'àmbit més polític, és a dir, tot el que has de fer ha de ser més blanc perquè no siguis tan assenyalat, ara, o què?
16: A mi el que m'agradaria és que aquests programes fossin més curts. Cada vegada són més llargs.
4: El David li crispa això. El que li crispa al David és la duració del programa i haver de currar més.
16: Sí, exacte.
14: El postprograma, la... Sí.
16: I que t'assentes al sofà i dius, hosti, per què no fan programes d'aquests de mitja hora i ja està, no?
2: No, però nosaltres sí. Jo crec que al final la comèdia i l'humor sempre hem intentat fer una mica el mateix, veure la realitat amb unes ulleres de comèdia i d'humor, i és veritat que la realitat sempre està malament, sí, a vegades pot ser pitjor, ja veurem, no? Però sempre està malament i nosaltres hem intentat que la gent rigui, que s'ho passi bé, que quan veu una cosa per la televisió o entra en un teatre s'oblidi una mica del que passa fora, tot i que clar, personalment també podem tenir els nostres dies fatals, les nostres preocupacions, i veus aquesta crispació i tot això, però al final tires una mica pel dret, clar, i continues fent comèdia i fent riure.
16: I a més és que, jo què sé, si portem 30 i pico anys fent això, en aquests 30 i pico anys sempre ens han dit el mateix, eh? I en els moments en què estem ara... costa més fer riure, i dius, hòstia, bueno, sembla com que sempre hem estat malament, no? I clar, és que si mires les notícies, tampoc canvia molt, no sé, que passi una cosa molt, molt grossa, no?
2: Bueno, i si canvia és a pitjor, o sigui que al final dius, bueno, nosaltres anem a intentar que la gent digui.
16: No, jo me'n recordo amb lo de les Torres Gemelas, que jo tenia funció de la cubana.
14: Però això us afavoreix la funció? La gent ve molt...
16: No. Jo no sé què va passar.
14: Perquè també en moments així necessites humor, no? I és una manera de salvar-te, també, de tot això.
2: A veure, el ser humà necessita humor, i tots hem viscut aquell humor de tanatori, que dic jo, que és una sensació, doncs, molt xunga, i hi ha una persona... estimada que ha marxat,
14: i
2: la gent va aguantant, perquè, bueno, probablement per compensar la tragèdia que és la vida, pues necessitem comèdia i necessitem humor. Ara, quan hi ha una cosa molt grossa...
14: Quan hi ha algú d'altres persones i actues, allà no...
16: No, jo el dia que hi... A més, me'n recordo que venia de casa meva de veure les dos torres, tal, me'n recordo aquí, ens van donar un diari... I alerta mundial, el mundo el peligro, i llavors tu disfressat com una mona, hola, i dius, jo crec que no tendríamos que hacer la función, t'ho juro que estava collonit. I el Jordi Milán a sobre, que com
2: el director de la cubana,
16: el director de la cubana, sí, vam entrar i lo primer que ens va dir quan ens estàvem disfressant, esto es la tercera guerra mundial, i jo, ¿cómo?
2: Venga, fer riure.
16: I clar, va ser un dia xungo, eh?
2: Però probablement la gent, jo estic amb el que deies tu, Ricard, al final la gent també ho necessita.
14: Jo crec que sí.
2: I al final és una vàlvula d'escap, i sempre ha sigut la comèdia i l'humor per situacions personals. Tu a vegades com comediant tens situacions xungues, i t'ha passat alguna cosa, i vas al teatre i fas funció. Jo, quan passen els anys, jo me n'adono compte que al final, si tinc alguna missió a la vida, doncs és que la gent s'ho passi bé. I amb aquesta cosa surt al teatre, al Borràs, on sigui, surts a davant d'unes càmeres, perquè després també hi ha molta gent que et diu gràcies per fer-nos riure, o estava passant molt malament i he passat una bona estona, feia temps que no reia tant, m'ha passat això, i et quedes amb això, amb que, bueno, amb que la comèdia i l'humor sempre han sigut terapèutics, i benvingut sigui que la gent ho passi bé. Que la realitat a vegades no ho posa fàcil, sí, però bueno, nosaltres hem d'anar contracorrent en aquest sentit.
24: A banda de l'espectacle, ara, José, estrenes el 4 de desembre a Burundanga.
2: Correcte.
24: És la quarta pel·lícula com a director. Que ara feia temps que no en feies, de pel·lícula.
2: Sí, pel·lícula feia 10 anys. L'altre dia m'ho va dir un amic meu, un periodista, feia 10 anys que no feies una pel·lícula. Jo vaig pensar, com passa el temps? O sigui que, imagina't. I sí, bueno. I mira, una cosa que me'n preocupava molt, aquelles coses de la gent que estrenem una pel·lícula, era, a veure, quina pel·lícula toca aquell cap de setmana i tal. I pensava, mira, sembla que està bé, 4 de desembre, s'estrenarà a Catalunya la versió original en català i a la resta en castellà, i al final va sortir Pedro Sánchez i va dir, bueno, pues convocamos elecciones al 29 de novembre. I vaig pensar, mare meva, o sigui...
24: Però això estarà bé, perquè necessitarem un refugi.
2: Necessitarem un refugi per riure, i aleshores vindré jo amb la burundanga perquè la gent s'intenti oblidar de potser el que ha passat el 29 de novembre.
24: Que és obra teatral de Jordi Galceran.
2: Sí.
24: Vas presentar al Festival de Sant Sebastià. Com va anar?
2: Molt bé. La veritat és que va anar superbé, va ser una gala de Radio Televisió Espanyola, està TV3, està Radio Televisió Espanyola darrere de la pel·lícula, i clar, mirant la peli a Donosti, també vaig veure que és que hi ha moltes connexions amb el País Basc. Al propi guió hi ha un personatge que és el Gorka de Donosti, que arriba a Barcelona, perquè com bé dius tu, és una obra del Jordi Galceran, i va funcionar tan bé que jo vaig pensar, jo crec que a Catalunya i al País Basc aquesta peli anirà molt bé. I després a la resta...
24: La resta ja s'ho fotran.
2: I a la resta, pues bueno, jo...
24: No, serà bé millor, però... No,
2: ja anirà bé, però crec que a Catalunya i al País Basc pot funcionar molt bé, per el que deien abans també, perquè sí que és veritat que a vegades l'humor té aquesta connexió amb llocs determinats.
24: I tu, David, estàs fent gira ara, meitat i meitat?
16: No.
24: Ja no?
2: Ja la fa no. Sol. La feia meitat i meitat, però la fa la Sol.
16: La faig jo sol. Jo faig el meu monòleg de No estoy bien, i meitat i meitat va caure.
24: Val.
16: Per qüestions... que no era el cas, però va caure.
24: Però, saltó, bueno, la notícia!
16: La volem...
2: Els matins de Catalunya. Sí,
16: sí. La volem...
24: Ja veig que...
16: La volem retomar.
24: L'entrevista, eh? Va caure per qüestions que no venen al cas.
16: Bueno, que no venen al cas.
2: Titular.
16: Bueno, van morir tots.
2: Menys el David.
16: Menys jo.
2: Per això podem fer No somos estopa.
16: No, perquè, bueno...
24: No cal que hi entri, escolta.
16: Teníem un...
24: Per diferències.
16: Un productor que no muntava una borratxera en una cerveceria. I vam dir, pues no fa falta...
2: L'altra meitat, va caure l'altra meitat.
16: Exacte.
24: Per tant, l'altra meitat teva ara és en José Corbacho, sí. No somos estopa, i mentre hi hagi salut i bon rotllo, entenc que això aniria fins quan?
2: Salut molta, bon rotllo, que la gent vingui al teatre i veurà el rotllo que tenim.
24: Però després d'aquests...
2: Sí, anem a Molins de Rei el dissabte, ara. Després al Borràs, després anem a Lleida, anem a Menorca, per cert, si t'enganxa per allà
24: mirarem,
2: Ciutadella, Teatre Eucalari, fem gira, que la gent entri a nosomosestopa.no-sé-què i la gent ho miri. I per la xarxa sempre anuncien els bolos, però sí, durant el 2027, estem al 2026 i és que me'n perdo molt.
24: Sí, en principi sí.
2: Vale, pues durant...
24: Sembla 1937, però...
2: Durant el 1937 estarem de gira a l'any que, com la barraca de Lorca, som els Javis del teatre.
24: Sí.
2: Nosaltres.
24: Sí. Per cert, l'heu vist, la pel·lícula?
2: Sí.
16: Les boles negres, no?
2: No, la bola negra.
24: Ja ho sé, apareixen diverses de boles, sí. Us va agradar?
2: A mi sí. A mi em va agradar.
16: Jo no l'he vist.
2: Em va agradar. No soc gens objectiu, perquè m'agrada molt ells, el seu tarannà, i em va agradar molt la peli. Aleshores, ja està. Sí que,
16: però és un tio molt opina, positiu,
2: jo només dic, em va agradar.
24: A mi també em va agradar.
16: I... El Corbacho és un tio molt positiu.
24: Sempre.
16: Sí. Sí, li agrada tot.
24: Sí, sí. Falta un ronyó, tot el dono, és un tio positiu.
2: Sí, a mi em diuen, escolta, t'has de fer un trasplantament de ronyó, doncs vinga, som-hi.
24: Estàs bé, per cert, sí.
2: Sí, molt bé, estic millor que abans. Fixa't quines coses, la medicina, com és? Tens un problema? Et cura? No, a més, com el ronyó me'l va donar la meva germana, que és un ronyó d'Hospitalet, doncs això tira com el Jordi Alba, tu. O sigui, és un ronyó que tira com un Renault 5 dels 80.
24: És a dir, que quan deus entrar, dic, fas molt bona cara, vull dir que et veig en plena forma.
2: Tu també fas bona cara.
24: Sí, depèn del dia.
2: Sí, es nota que els caps de setmana pots descansar. Ara.
24: Depèn de quin. Depèn de quin.
2: Cap de setmana sí, cap de setmana no.
24: Exacte.
2: un clàssic.
24: José Corbacho, David Fernández. David i José no són estopa, no somos estopa, al Teatre Borràs del 21 al 25 d'octubre. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Ricard.
16: A vos.
24: Una pausa, ara tornem.
5: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat.
6: Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
7: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
8: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat a alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
25: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
26: Estàs posant a tots al límit.
27: Prendreu tots mal.
25: Gènesi.
28: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
29: Una tardor molt super amb la supersetmana de les ofertasses de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Fins al 21 d'octubre, oli d'oliva la espanyola de 5 litres a 3,49 euros el litre. A més, 15% de regal en productes frescos i xarcuteria per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Consulta les condicions.
30: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyà celebra la Fira de la Llet.
31: Quatre dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions amb activitats per tota la família.
30: Música en directe, maridatge de vins i formatges, el trenet de la fira, el bestiòrum i el llatòrum, amb degustacions i moltes propostes.
31: Fira de la Llet de Vilobí d'Onyà. Vine i viu-la.
32: Antitó torna al teatre.
33: M'encanta el teatre!
32: Amb la Tat, en Jonsi i els Falalà.
34: Hi, kids! Hi!
32: I tenen preparat un espectacle amb molta música.
35: M'agrada moltíssim cantar.
32: Jocs i sorpreses. Titó, el musical, la superexcursió. Del 5 de desembre al 17 de gener. Consulten la informació al web del Super 3. Entrades ja disponibles.
36: Per tu, que sempre compres el mateix al supermercat. I per tu, que mires a veure si hi ha alguna novetat. Gaudeix a Caprabo de l'oli d'oliva d'un grau o l'ilan d'un litre per 3,90 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
37: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
38: Segur que no n'hi ha per tant.
39: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
40: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove.
41: Ara Mediamarkt estalvia 260 euros en un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 599 euros.
42: Fes un renove.
41: Mediamarkt.
43: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
44: Guillem Guillem.
45: Molt bé.
46: Record.
47: Wow.
48: Què és, eh?
49: Si això eren els anys 10.
50: Segur que més d'un i de dos, si tingués un polígraf a mà, preguntaria a Guillem Gisbert si Manel tornarà aviat. El que tenim clar és que tots nosaltres el passaríem tranquil·líssimament quan diem que cançó rere cançó estem cada cop més enganxats al nou disc en solitari de Guillem Gisbert, que es dirà, precisament, El detector de mentides.
51: Perquè vostè no hi entén.
43: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
52: Yeah. Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
53: Las disculpas de siempre, yo no las como.
52: Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció.
53: Estoy demasiado mayor para comer esto.
52: És que no es pot fer gran, eh?
53: Se hacen cosas sin vergüenza ya.
52: Con tots els fracassos del Real Madrid, no para de dir tonterías una darrere de l'altra, però és que no, no.
53: El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
52: Y mira, ya está.
53: ¿Por qué?
24: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Ona Villamata i Carles Roig. Bon dia.
54: Bon dia.
24: Quins temes ens queden pendents amb
55: Jubany?
24: Doncs
55: en tenim un bon grapat de temes i, a més, variadets. Com, per exemple...
56: Molt bé, ja l'interviu. Tot... L'interviu que li has fet a l'Artur Mas, Ricard, molt bé. M'agrada molt.
24: President Mas, li agrada a vostè, Armínia.
56: Se parla, és que parla molt bé, l'Artur. Sí. És un polític té, sí. Com els d'abans. I es conserva bastant bé, eh? Vull dir que l'he...

0: això que heu dit que el jutge del cas de l'Antic que el van tirar per Montserrat ha cridat a declarar a Miquel Roca?
1: Sí, tot el que expliquem en aquest programa és veritat.
0: Però que el van putxar ell?
1: No, Armínia, sisplau, l'han citat perquè expliqui una cosa sobre una fundació benèfica o alguna cosa així que volia crear l'Isaac Andic.
0: Quina fundació?
1: Escolti'm, estigui més atenta a les notícies, que no li farem ara un informatiu expressament per vostè.
0: Ai, que pronto, noi.
1: No tinc cap pronto. Hem d'avançar, sisplau.
2: Estava tan orgullós de donar-li poc menjar al ruc.
0: Ai.
2: I em presumia molt, no?, que estalviava molt no donar-li menjar al ruc.
1: La paràbola del ruc.
2: Fins que un dia el ruc es mor.
0: Ai, escolta, la Colau ja se n'ha anat?
1: No és que se n'hagi anat, però és que hem parlat per telèfon amb ella, per tant no ha marxat d'enlloc.
0: Quina llàstima, perquè li portava aquesta bossa.
1: Li portava una bossa?
0: Sí, sí.
1: Què fa amb aquesta bossa?
0: Mira,
1: què hi ha aquí?
0: Hi porto iogurts,
1: sí?
0: un quilo de macarrons,
1: sí?
0: Un quilo d'arròs,
1: sí?
0: Pa Bimbo, una manta, no? I aquesta roba que fa 35 anys que no em poso.
3: Està fent caritat.
0: M'han dit que passa gana. Escolta, pobra nana, mira, no m'agrada gens. No m'agrada gens ella, eh? Però ara ve el fred, no s'ha de fer patir un ser humà.
1: Escolta'm,
0: si mai es queda sense casa,
1: sí?
0: Que sàpiga que casa meva,
1: sí?
0: Està sobre una lavanderia 24 hores que s'hi pot ficar.
3: Bé. Però Ada Colau no es troba en cap situació de necessitat, que sapiguem, per tant, tranquil.
0: Ah, no?
1: Sí, es pot emportar aquesta bossa amb iogurts i macarrons cap a casa.
0: El pa m'han dit que sí. El pa m'han dit
1: no,
0: que sí.
1: No, el pa, on vostè va buscar el pa, en tot cas, potser li han dit que l'exalcaldessa de Barcelona ha dit que durant la seva infantesa vivia durant un temps amb l'ai al cor per por de no ser desnonada.
0: Ella sola.
1: Ella sola i amb la tota la família.
3: Per sortir de dubtes, tenim amb nosaltres també un altre cop l'exalcaldessa Ada Colau. Alcaldessa, bon dia.
4: No em crec que no siguem capaces de fer entre totes un pacte per fer una candidatura antifeixista.
3: No volíem parlar d'això ara mateix.
4: Si el senyor Rufián no té prou voluntat per destruir des de dins Esquerra Republicana per fer el que jo vulgui, doncs estem perdudes, eh?
1: No, però ara li volíem preguntar per això que ha dit que ha cridat molt l'atenció, que de petita vivia amb por de ser desnonada.
4: És així?
1: És així?
4: Sí. Sí, sí.
1: A veure,
4: és ben bé així.
1: Aquesta música que se sent ara se l'ha portat vostè?
4: És que recordo que quan vaig sortir de l'orfenat, doncs...
3: L'orfenat?
4: Em guanyava la vida doncs robant monedes als burgesos, no?, que passejaven amb els seus carruatges pel centre de Londres.
1: No, a veure, senyora Colau, això és l'argument d'Oliver Twist.
4: Què
1: ens està explicant?
4: A l'Oliver li dediquen un llibre perquè és home, no?, i a mi no.
1: No, però no quadra res, vull dir, vostè no vivia a Londres.
4: Vaig venir des d'allà a bord del Titanic, tercera classe. Però no, es va enfonsar a mig camí, ja ho sabeu.
1: El Titanic, per començar, no feia la ruta a Londres-Barcelona.
4: Té raó. Anava...
1: Tampoc quadra l'època, senyora Colau. Vostè no va viure el Titanic.
4: Anava de Londres a Pompeia, on vaig viure un temps.
3: Se va viure...
4: Va esclatar el Vesubi i la seva lava va arrasar la ciutat. Bé,
1: va viure a Pompeia, va viure fa 2.000 anys, no? Escolti'm, no, és el que anava a dir, no el vull posar en dubte, però té una estranya tendència a haver de patir sempre, d'alguna manera, totes les desgràcies que sent que passen als altres.
4: De veritat, que injust que em digueu això.
1: Ja.
4: No m'havia sentit tan maltractada des que vaig estar al Valle de los Caídos.
1: No. Escolti'm, al Valle de los Caídos, vostè no havia nascut a l'època que es feien treballs
4: forçats. Perquè vaig néixer el mateix dia que van executar Salvador Puig Antic.
3: Bueno, prou. Gràcies, senyora Colau. Va ser el dia abans?
1: Sí,
3: ho has mirat.
1: Sí, ho he consultat.
3: Si hi ha qualsevol novetat, ja ens ho diràs. Gràcies. Gràcies. Anem a més temes.
0: Escolta, avui entrevisten Puigdemont amb el seu amic, el Jordi.
3: Jordi Basté, sí. Avui fan una entrevista, no?
0: Sí. Ah, és una entrevista personal.
3: Sí, ho han dit molt, és una entrevista personal.
0: És personal, sí. Bueno, jo vull afegir el missatge que m'han enviat.
3: Li enviat un missatge? Qui li ha enviat un missatge?
0: Sí, bueno, jo miro...
1: Del Telegram.
0: El Telegram, del... Sí, tinc diversos grups.
3: Sí, de quin grup està parlant ara?
0: Sí, bueno, doncs, ara no sé com...
1: El CDR aquell que estava.
0: Sí, bueno, deu ser el del CDR Sagrada Família, sí. Que, bueno, aquesta nit, diu, tots hem mirat televisió espanyola.
1: Ja, han posat... Però a veure, no sap ni què
0: tots
1: està llegint.
0: Tots hem mirat televisió espanyola. Surt unes palomites.
3: Televisió espanyola, vostè ara es miraran?
0: Bueno, escolta.

0: Escolta,
1: Armènia, no m'ho esperava, no, això de vostè.
0: Això ho diu el CDR.
2: Ara els CDRs li estan dient al grup de WhatsApp de...
0: Tots a mirar televisió espanyola, ho posen majúscules.
2: Per una entrevista personal.
0: Però clar, és que és una entrevista personal.
2: Bueno, pues...
0: Si és una
2: la mirarem, la seguirem amb molt d'interès.
0: Sí.
2: Bueno, més tema, Jovany.
1: Sí, i ara, dues notícies de cultura amb dues cançons.
2: La primera.
1: Sí, el titular és que el de Manel ha tret una altra cançó en solitari que es titula Detector de mentides.
0: Sí, que aquest no li està anant Armínia, bé, oi?
2: No, prou d'anar comentant tot, Armínia, no de veritat.
1: Vostè què sap si li està anant bé o no li està anant bé?
2: Guillem Gispert, bon dia.
3: Bon dia, Ricard, com estàs? Com va?
1: Què fas, Guillem? Com va?
3: Vaig tocar en l'ukelele perquè en qualsevol moment em pot sortir una cançó i...
2: Ha estat una cançó nova que es diu Detector de mentides i que formarà part del disc que es dirà igual, per cert.
3: Exacte, sí, és que he volgut fer una cançó que parli de les coses quotidianes, de les coses que em passen, una cançó sobre tu, sobre mi...
0: Sobre mi?
3: Sobre l'amor, sí, sobre
2: vostè. Parla en general, parla de tothom.
3: Sobre la cosa petita, no?
2: Un joc poètic.
3: Aquell detall que passa desapercebut.
1: Sí, aquella cosa de Manel, no? I per què es diu Detector de mentides?
3: No, de Manel no, sóc el Guillem Gisbert.
1: Sí, però...
3: És un altre grup.
1: Sí, ja ho sé, però...
3: Però no sóc el Guillem, no sóc el Manel,
1: Escolta, però per què es diu detector de mentides?
3: Bueno, i per què no? No, al final, detector de mentides, doncs tots portem un detector de mentides a dins i una mica, doncs, aquest detector de mentides ens ajuda a, com t'ho diria, no? Pues a detectar mentides.
1: Sí,
3: no?
1: Molt bé, una grandíssima reflexió, com totes les que fas d'altra banda, Guillem Gisbert.
3: Gràcies.
1: Escolta'm, i ens podries avançar alguna altra cançó del nou disc?
3: Sí.
1: Imagino que hi deu haver alguna altra cançó del nou disc,
3: sí,
1: en solitari.
3: Sí, alguna altra. Mira, en tinc una altra que es titula... Diagonal amb Beethoven.
1: Diagonal amb Beethoven, és l'adreça d'aquí a la ràdio. T'acabes d'inventar ara mateix, no?
3: Sí, bueno...
1: No hi ha una altra cançó al disc, no?
3: Ara em poso a tocar l'ukelele, un segon.
1: A veure...
3: M'he passat el matí a Diagonal amb Beethoven. Passen dos vells amb un gos i es retroben. He vist passar taxis de l'aeroport a Barcelona.
0: No toca massa bé.
3: Portant gent i una noia molt bufona. Ell ha entrat a la Matlleu Origen i a mi em comença a faltar l'oxigen.
1: És horrorós, Guillem?
2: No hi m'agrada.
3: Un repartidor de Globo deixant un paquet. Jo estic assegut i em sento una mica coquet. La noia surt, agafa un bicing i em saluda.
1: Què vols dir, coquet?
3: I a mi se m'està posant una mica dura.
1: Molt bé, gràcies, Guillem Gisbert.
3: Mari Carmen, era la Mari Carmen. Li he volgut dedicar aquesta cançó.
2: Molt bé. Segona notícia, segona cançó del dia.
1: Atenció als seguidors de l'Oreja de Van Gogh, que estan molt preocupats per l'estat de salut de Maya Montero.
2: La cantant ha aparegut als últims concerts amb un aspecte una mica més desmillorat.
3: Hombre, está como Ronaldo.
1: Calli, hem dit que està una mica desmillorada.
3: Si a mi me gusta donde haya que agarrar, ¿sabes?
2: Sí, bueno, deia que al principi... Va, bé, per favor. Al principi d'aquesta gira ja li costava afinar i a la Maya Montero i ara es veu que...
0: Doncs, està inflada com un gall d'inter.
1: Bueno, no, i ara li costa encara més afinar. Armínia, això que sentireu ara és un tall, un àudio, tal qual d'un dels últims concerts que ha fet de la seva gira. Chica valiente que me diste la espalda. Aquí es pensa que s'ha acabat la cançó, però el del piano li està fent gestos com segueix.
0: Quin desastre.

0: Adéu.
1: A ti tan guapa que me desarmaban tus ojitos.
0: Això, quan agafes el to malament, ja no ho remuntes.
2: Ja, no, ja, marxa enrere.
1: Adéu. Que lloré tu nombre cada madrugada.
2: Ai! Ai! Estic patent.
0: El del piano intenta ajudar-la, eh? Mira, separo.
2: Ai. Ai.
0: I ara, aquí ja entren els músics a intentar fer el màxim de soroll possible perquè no se li senti la veu.
3: M'hauré de tornar a escoltar l'àudio, sisplau.
0: Aquí es pensa que ha acabat.
4: Sigue. Más. Amaya.

0: Doncs ara sí que veig que Jordi Évole té futur amb el seu grup de música.
1: perquè era el nivell. En fi, Amaia Montero, bon dia, benvinguda.
2: Bravo, bravo, bravo. Guapa.
3: ¿Qué tal? Ay, hostia puta, que no le tengo nada, ¿no? Pero... Oye, tenéis las luces muy fuertes aquí, ¿no? Que si no os importa, no me quito las gafas de sol.
2: No, tranquil·la. Amaia, què tal? Com t'estàs sentint tu els últims concerts? Perquè hi ha persones que han mostrat una mica de preocupació pel teu estat de salut. Però... Jo
3: espera,
2: et veig bé.
3: Espera un...
2: Què et passa? Hòstia.
3: Va.
0: Bueno, no ens enfotrem ara d'això, perquè
3: gente...
0: el que sí que crec que hauríem de tenir una mica més de sensibilitat no, i potser sí. No és el moment de cantar, recuperar-se i ja està.
3: Exacte. La gente nos quiere mucho, ¿no? Me lo dicen constantemente por la calle.
2: No sé si ha terminat. S'ha terminat l'entrada.
0: No, prou. Ara tornem.
2: Ha caigut.
4: Catalunya Ràdio. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
5: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
6: Per què ens cal avui desencadenar el present?
5: Atura't, pregunta't i reflexiona.
6: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
5: Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... Ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues Bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
10: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
9: Recapta!
10: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
11: Benvinguts als 8 dies d'or del Cort Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Cort Inglés a la botiga web i app.
12: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap
12: per resoldre els interrogants del dia.
13: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, recta final del programa. Anem a marcar el telèfon del Magí, de part de la Maria Dolors.
14: La Maria Dolors, ja ho sé, deu ser la mare, no, del Magí.
0: No sé si la mare o no sé.
14: Perquè jo conec una Maria Dolors.
0: Bueno, jo m'estic... Em sembla molt bé, Míria. Si diu xiripipi, se'n durà un llangurista arrel de vinyó.
14: Vinga.
15: I eu?
0: Magí!
15: Sí,
0: què fas? Què fas?
15: Jo en aquest moment estic llaurant.
0: Llaurant. Pots parar un moment, Magí, o no?
15: Ets un Ricardo Estrell.
0: Sí.
15: I d'on? Què és això? Sí.
0: Com estàs, Magí?
15: Sí que paro, sí, digui. Sí.
14: Para el tractor.
0: Et truquem en directe de Catalunya Ràdio, Magí, del matí de Catalunya Ràdio.
15: No pot ser. Sí. Com és això? Estava escoltant.
0: Ah, doncs mira, just et truquem ara de part de la Maria Dolors, que et vol desitjar que passis un molt bon dia.
15: Ostres, noi.
0: Sí. Diu que gaudeixis una estona del rock que tants bons records et porta. I és per això que li ha demanat a Manu Ix que et toqui Rocketman d'Elton John.

0: home, I'm
1: Rocketman pel Magí. Magí, d'on ets?
2: Moltes gràcies, eh?
1: D'on ets, Magí, d'on ets?
2: De Belianes, a l'Urgell.
1: Molt bé. Doncs et seguim, et deixem que segueixis llaurant.
3: Sí. Records a la Maria Dolors, eh?
1: Records a la Maria Dolors, part de l'Armínia.
2: Gràcies, eh?
1: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Que bé.
2: Adéu.
1: Adéu.
2: Una abraçada.
1: Adéu. Una abraçada. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com estàs?
4: Molt bé, content de saludar-vos.
1: No? Però és que es noti, xato.
4: Però si t'he dit que estic molt content de saludar-me.
5: És que has vingut amb un to, Garriga, que no sé.
4: Oi, quin matí que porteu. Què us passa?
1: Res, mirem la tele.
4: No, ja us veig, ja, aquí molt atents.
3: Sí, hi ha un paraigües.
4: No, estan fent recollint olives, senyora Armínia.
3: Sí, amb un paraigües. I té uns cabells, aquell de sa lloca.
4: Déu meu.
3: El que surt a dalt a l'esquerra. Mira, és d'aquells que es tapa, la calva amb quatre pèls.
6: Ens estem venent al país.
5: Està cosificant.
4: Alana Sagasti.
1: Bueno, avui a la tarda de Catalunya Ràdio, què?
4: Doncs mira, avui a la tarda ens hi posem a les 4, ve la Montse Barberi.
1: Avui us hi poseu a les 4.
4: Com cada dia.
1: Ah, val,
4: però jo ho recordo, perquè si hi ha algun despistat, els hi fem la notícia. A les 4. A les 4! Ens visita la Montse Barberi per fer el cafè.
5: Avui en directe.
4: Com cada dia.
1: Destacar-ho, està bé, té raó, el Jovany.
4: Sí, sí. Ho recordem.
1: Sí.
4: És que em despisteu. Mira, avui amb l'Enric Calpena parlem d'habitatge. Com funcionava l'habitatge a l'època dels romans? Pagaven lloguer? Es compraven cases, la gent? Quan valia un lloguer a l'època de l'edat mitjana, per exemple? Doncs amb el Calpena recuperarem històries d'aquestes, perquè és molt interessant veure que els problemes de l'habitatge no han començat ara, sinó que ja venen de molt enrere. Tenim Esbetlán avui, que ens fan teràpia de grup, passant per la teràpia de grup el Josep Montero d'Oques Grasses.
1: Molt bé.
4: I parlem del Premi Planeta, que en principi avui sabrem, vaja, en principi no, avui sabrem qui és el guanyador. Sona Ricard Ostrell, m'han dit. No sé si...
1: De què?
4: El Premi Planeta, no?
1: Sí.
4: Bé, farem una mica de porra, a veure qui pot endur-se el Premi Planeta, si serà tan polèmic com el de l'any passat o no.
1: Hi haurà el Rufián, sona, Premi Planeta.
4: Hi haurà el Marc Artigau, no se sap. Són obres que no se sap fins que no ho diuen.
1: És l'últim minut, no se sap. Sí, sí. I a la Renaixença.
7: Jo, sí. Ara estic contestant els 25 mails de 25 editorials diferents que em demanen per escriure un llibre. Estic en això. Sí. Això també s'hauria d'estudiar un dia. Perquè és curiós, eh? No sé, van mancats de... Bueno, no sé si us passa a vosaltres. Però
1: no us passa. Que t'escriuen per fer llibres.
7: Cada setmana rebo un parell o tres de mails d'editorials de... Hauríem de fer un llibre? Dic, bueno, ja quan no vulgui fer ja us ho diré, tranquil.
1: Sí.
7: Calma.
1: És un
4: queixeu per tot, eh? Si proposen, per què proposen? Si no proposen, per què no proposen, home?
7: No, però que escrigui la gent que sap escriure, ja està. Això també. Jo ja faig dues coses. Ja el dia que vulgui fer un llibre ja el faré, però calma, tranquils. Escolta'm, avui dediquem el capítol al Canti, no sé si en sabeu, a veure amb Canti,
4: sí.
7: I entrevistarem a la Laura de Castellet, que és una historiadora i divulgadora especialista en els sons, en com quins sons hi havia a l'edat mitjana, per exemple.
4: Ah, mira,
7: i ha reproduït instruments.
1: Molt mirant l'edat mitjana, bueno, un mira Roma, l'altre l'edat mitjana.
7: És que
4: hem de començar a acostumar.
7: Més que res, l'actualitat, de vegades, no? Dius, anem a mirar lo d'abans, perquè lo d'ara...
1: Sí.
7: En fi, però bé, escolta, ja hi sou vosaltres per parlar-ne de l'actualitat.
1: Sí, nosaltres anem a les coses més banals i fugitives, i vosaltres les coses que s'han quedat, està bé?
7: Ah, exacte.
1: És un equilibri, ens equilibrem.
7: Sí.
4: La grella està molt ben pensada.
7: Ah, sí?
4: La de la ràdio, sí, home, clar.
7: Ah, sí. Que fan... Ara hi ha una reunió cada setmana, eh?
1: Bueno, hi era sempre, Peyu, però no hi anaves mai, que és diferent.
4: Una o dues.
3: Ai, Peyu.
7: Perdó. Adéu.
1: Fins ara.
5: Podries fer un llibre d'això.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia, us informa Joan Bota.
0: Minut de silenci aquest migdia a Granollers en recorda el nen de 12 anys que va morir arran dels aiguats del dia 5 a la capital del Vallès Oriental. El cos del menor el van trobar al mar prop de Sitges ahir a la tarda. Després de molts dies de recerca infructuosa, anem amb la unitat mòbil a Granollers. José Antonio Rodríguez, Miquel Jarque, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, són desenes les persones que estan convocades aquí a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Aquest minut de silenci amb tot el consistori davant les portes encapçala aquest acte de suport als familiars l'alcaldessa de Granollers, Salva Bernusell. L'acte coincideix amb el mercat setmanal. La notícia ha colpit la capital del Vallès Oriental, que ha conegut aquest matí que el cos del menor es va trobar ahir per un pescador que va avisar la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra. Miquel Jarque, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Granollers.
0: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intenta tancar el debat sobre què farà amb les pensions si arriba a la Moncloa. Feijóo vol esvair dubtes i defensa que actualitzarà la prestació segons l'IPC. Ho ha dit des de Brussel·les després que la seva portaveu al Congrés assegurés que el sistema està en risc i que calen canvis.
10: Les pensions són innegociables i ja, se acabó. Se actualitzaran les pensions conforme a l'IPC? Sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
0: L'Autoritat Catalana de la Competència ha posat xifres a l'increment dels combustibles arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Les gasolineres low cost són les que més han apujat els preus, tot i continuar sent les més econòmiques. Barcelona, Núria Har.
11: Bon dia. La guerra de l'Iran s'ha notat de seguida a l'hora d'omplir el dipòsit. El litre de benzina és 3 cèntims més car i el dièsel costa 4 cèntims més. Tot i això, als llocs on es concentren més d'una benzinera, els preus han pujat menys. El professor Jordi Perdiguero, de l'Autònoma, és un dels autors de l'estudi.
12: Perquè els preus siguin més baixos i que les benzineres competeixin realment en preus, és important que hi hagi competidors, però competidors locals, competidors molt a prop. No és significatiu pels consumidors i no es mouran molts quilòmetres, no perdran temps buscant una benzina més barata per estalviar-se un euro.
11: Segons els resultats, les benzineres més econòmiques són les dels supermercats, seguides per les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes. Núria Har, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: L'escriptora Cristina Ros guanya el Premi de Literatura Infantil en català El vaixell de vapor, amb una novel·la que porta per títol El lladre genial. El guardó està dotat amb 6.000 euros. El jurat destaca que l'obra és un text intel·ligent i ben articulat sobre l'amistat que farà volar la imaginació dels nens. El lladre genial explica la insòlita amistat entre el fantasma d'un nen que viu atrapat des de fa un segle en una biblioteca i una jove lectora de l'equipament. Plegats viuen aventures plenes de misteris, ciència, literatura i tecnologia. Aquesta és la primera novel·la que publica Cristina Ros, que treballa com a lectora i correctora per al sector editorial.
0: Cau la compra d'habitatges per part d'estrangers a Catalunya. Durant la primera meitat de l'any s'han fet 10.300 operacions d'aquest tipus. És un 9% menys que el mateix període de l'any passat, segons el Centre d'Informació Estadística del Notariat. És la dada més baixa des del 2023, coincidint amb l'alça de preus i la supressió de les Golden Visa que concedien la nacionalitat espanyola a canvi de fer una inversió immobiliària. Esport Habituac.
4: Els comencem amb futbol perquè el Barça ja prepara el partit de Lliga de dissabte al camp del Betis i els blaugranes s'exerciten amb novetats. Barcelona, Ramon Salmurri, bon dia.
13: Bon dia, Rafinha. És la principal novetat en la sessió d'entrenament que a hores d'ara celebra el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper. A dos dies de jugar a la Cartuja contra el Betis, el tercer classificat al campionat de Lliga, el davanter brasiler fa la seva primera sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys després d'haver-se lesionat a l'aturada de seleccions. Una sessió en la que també hi participa Frenkie de Jong. La idea és que el migcampista neerlandès pugui entrar a la convocatòria contra el Betis. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: I a la Lliga de Campions, un cop tancada ahir la jornada, el Barça és el segon classificat amb 6 punts, empatat amb altres 8 conjunts.
8: Fins aquí les notícies.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
15: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo. Catalunya.
16: Una tardor molt super amb la supersetmana de les ofertasses de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Fins al 21 d'octubre, pernil d'enceball ibèric 50% raça ibèrica de 7 quilos per 149 euros i a més 15% de regal en productes frescos i xarcuteria per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Consulta'n les condicions.
17: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
18: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganes Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
3: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga web i app.
4: La meva foscòngoli del món, barret de palla!
5: No penso perdre contra tu. El One Piece serà meu! Perquè jo seré el futur rei dels pirates!
6: One Piece arriba a Dressrosa. El dia 23 estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
7: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
8: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Déu vos guard!
10: I visca!

0: La Renaixença.
1: El Canti és un dels invents més antics que han passat per aquest programa. Bueno, apareix fa uns 5.000 anys a Mesopotàmia.
2: Argentona. Eh? Argentona va aparèixer.
1: No.
2: El Canti va aparèixer a Argentona, que tenen el Museu del Canti, sí. I tenen una col·lecció de Canti. 5.000 Cantis tenen.
1: Què dius ara?
3: 5.000 Cantis?
2: Vuita.
1: Què va? On vas amb un Canti?
3: Home, que porta un Canti.
2: Canti. Cada any en fan un de Canti, Argentona.
1: Sí, sí, sí.
2: Tota
1: ha segut que va traient Cantis de sota la taula.
2: No, no, sí, sí, sí.
1: Carai, això hi era.
2: I tant.
1: Tu veus amb Canti, tu?
2: Veig en Canti, veig que... I tant.
1: Està molt bé, lo d'Argentona és cert, hi ha un museu.
2: Clar que és cert.
1: Em sap greu dir-te, però, que els primers Cantis es troben fa més de 5.000 anys a Mesopotàmia, no a Argentona.
4: Perquè, exactament, com què és un Canti?
1: Eh?
2: Però quina pregunta és aquesta? Un Canti és un Canti, que vols que sigui un Canti?
4: Però n'hi ha de molts tipus.
2: Un
4: àmfora és un Canti.
1: Ah, mira, la pregunta no és dolenta, eh?
4: Esclar que no és dolenta.
2: No és dolenta. No, és dolentíssima.
1: No. Mira, la principal característica del Canti...
3: Ara, explica-ho això.
1: ...és perquè... que està fet d'argila i és porós, sí, i llavors això permet que l'aigua que emmagatzemes a dintre,
2: sí,
1: amb la calor, s'evapora i la que es manté dins del Canti es manté fresca.
4: Ah,
1: s'entén això?
4: Veus? Sí.
3: Que s'escalfa marxa, digui.
1: Ah, exacte. I en canvi, les àmfores, per exemple, les impermeabilitzaven per poder-hi, sí, guardar líquids més temps, però si s'escalfava, s'escalfava, digués.
3: Aquell que tens allà, Xuriguera, està ben vernissat, eh?
1: Sí.
2: Aquest sí, però sí. Sí. Aquest... Ah, no, aquest és d'un perfil més clàssic i aquest, sí, és un perfil...
1: I en temps de Cantis, Xuriguera.
2: Les coses que m'agraden més d'aquesta vida, sí, sí, sí, el Canti.
4: Ui, en té a casa seu...
2: Ui, sí, sí, sí. No hi cabem a casa.
3: Quants Cantis tens?
1: I fas allò de... Fas veus del Canti, també.
2: Bec del
1: Canti. I et fas el xulo d'això.
2: Bec a gallet, sí. Passa que aquí hi ha una aigua de Mesopotàmia,
1: sí,
2: i m'estimo més no veure-la. Ah.
1: Fa dies que fa tants anys que tens el Canti com l'aigua que hi ha dins.
2: Sí.
1: Mira.
2: N'hi ha, eh?
1: És veritat que... El... Sí, sí, jo t'he dit com ho fa rejar.
3: Hòstia!
5: Hòstia, que...
1: Mare de Déu, senyor. El Canti et dona aquell perfil d'home, també, solen ser homes, que ja ho fan amb el porró, que és que es fan el xulú ensenyant com saben beure del Canti sense tacar-se. Que és una cosa que dius, bueno, tampoc requereix una tècnica com per fer-se el xulú. Hòstia, sé disparar una fletxa de 250 metres de distància i encerto al mig de la diana. Perfecte. Però sé beure un Canti i que no siguis mig idiota...
4: Si la fas baixar d'aquí al front,
1: l'aiga.
4: Ah, sí?
2: El vi.
4: Ho faig,
1: mira,
4: el vi. I ho faig amb el porró, però amb el broc gruixut.
1: Mira.
2: No.
1: Déu-n'hi-do.
4: Llavors vaig a dutxar...
1: Ja.
2: No confonem el porró amb el Canti, eh?
1: És uns mínims. El Canti, saber beure d'un Canti, sí, seria una de les proves que podria passar una persona per poder accedir a ser president de la Generalitat,
5: home,
1: per exemple.
5: No, que es presentaria qualsevol idiota.
1: Bueno,
5: el topo del poble.
1: No, perquè ara no passa això. És que per ser president de la Generalitat no fa falta tenir graduat escolar.
3: Què m'estàs dient?
6: És més difícil entrar a estudiar a l'ESMUC que ser president de la Generalitat.
1: Tens raó.
3: Estan dient que, per exemple, Salvador Illa,
1: sí,
3: podria no tenir el graduat escolar?
1: El té, però si volgués no li faria falta.
4: Ja.
1: Per ser president no has de superar cap prova.
4: No cal.
3: La prova de la democràcia.
1: Sí, però vull dir que no. Jo faria fer uns mínims d'una mica d'examen de català. No? Història de Catalunya, veure amb Canti, per exemple. Coses que això s'ha de saber.
3: Fer capipota.
1: Necessites més estudis per ser policia local de Sant Feliu de Guíxols que per ser president de la Generalitat de Catalunya.
2: Collons, que Sant Feliu de Guíxols...
3: També s'ha de parlar de policies locals que tampoc són el col·lectiu.
1: Bueno. M'enteneu, no? Vull dir, per ser president jo crec que unes proves has de passar, teòrica.
5: Físiques
1: també.
5: Sí, perquè, poder. No, que al capdavant del país hi hagi un tio...
1: Sí, senyora, sí.
5: No,
1: sí,
5: preparat. No,
3: mira, això t'ho compro. Sí, sí. El president de la Generalitat ha de ser una persona que estigui mamada.
1: Sí.
6: Però ja fas por, l'Illa ja fa esport, va córrer.
3: Estigui forta. L'Illa fa maratons.
1: Però li fallen les cames.
3: Tarradellas.
1: En Tarradellas?
3: Tarradellas, un tros d'home.
1: Sí.
3: Aquest home et fotia un hosti i et girava la cara.
1: Però dels que hem tingut últimament, Pere Aragonès era més baixet que jo.
3: No, Pere Aragonès, pobret.
1: Ah, Quim Torra tampoc feia cara d'esportista.
3: No, precisament.
1: No precisament. L'Artur Mas poder era el més fort que hem tingut.
5: Sí.
2: Home, Puigdemont.
1: Una baralla hòsties entre Puigdemont i Artur Mas, no sé qui guanyaria.
3: A Sílvia Orriols.
1: Probablement. Carlos Xuriguer, Rafael Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Una dona que perfectament podria ser descendent directa de la reina Violant de Bar. Historiadora, divulgadora, nòmada, creadora de paisatges sonors i propietària de la del millor somriure del Solsonès.
2: Carai.
1: Amb ella, avui viatgem uns quants segles enrere fins a la Catalunya medieval.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Laura de Castellet. Bravo.

0: Laura, què has menjat avui per esmorzar?
1: Home, és que ja que era aquí passar per Tavèrnoles i m'he fotut un pa amb tomàquet, un porronet de vi...
0: Molt bé.
1: Una mica de motet.
0: Molt bé, tu.
1: Ja... Així es comença bé el dia.
2: Tavèrnoles, s'ha d'anar.
1: Sí, com que només hi ha un lloc, així no faig propaganda. Oh. És aquell, sí, ja està.
0: Hi ha el restaurant de Tavèrnoles allà a l'entrada a la dreta.
1: Ah, exacte, aquest.
0: Sí. A veure, Laura, tu ets historiadora especialitzada en història medieval i paisatges sonors, que és la cosa curiosa, digues. Què vol dir ben bé això de paisatges sonors?
1: Vol dir que jo no sóc descendent de la Violanda Barca, aquesta era pija.
0: Era pija, eh?
1: Ah, sí. Segur. Home, si era així de la noblesa, la reialesa, aquesta... Jo no. I paisatges sonors, què vol dir? No només música, sinó també objectes sonors que serveixen per avisar, per comunicar-se.
0: Sí.
1: Ah, per exemple, tu estàs aquí a Gurb i deu haver un castell.
0: Sí.
1: Sí. Estàs allà i veus que ve l'enemigo.
0: Sí.
1: Com avises en el següent de que es prepari...
0: Les alert de l'època.
1: Ah, això. Allò, fa vent, plou... No, això no existia.
0: No.
1: La parlon tampoc existia.
0: Ja.
3: No.
1: I, llavors, s'havia d'avisar d'alguna altra manera.
0: De les coses importants. Per exemple.
1: Tenim això.
0: Què és això?
1: Què és això? Això era la banya d'una vaca.
0: Sí.
1: Però li talles la banya, no la vaca. Vull dir que no li fa mal, eh? Sí. És com tallar les ungles.
0: No.
1: És
0: un... A la banya li talles la vaca, això sí.
1: Sí, exacte, i et quedes amb la banya.
0: La banya.
1: La vaca, no sé si en fas alguna cosa.
3: No,
1: sé.
3: No, el meu avi tenia unes ungles, el meu avi, que eren bastant similars.
1: Sí.
4: La rosseria, les portes.
1: Sí. Home, per rascar-se l'esquena no aniria malbé. No, però llavors li talles la punta.
3: Clar,
1: i la banya de dintre és buida, eh? Bueno, sí. Té un tendromet, li treus...
0: I això s'utilitzava per avisar a la població...
1: Ah, tens aquí un forat...
0: Com sona, aviam?
3: Vere.
1: Com sona? Això sona així.
0: Cuidado.
3: Hòstia. Se m'ha ficat pel cul, eh?
0: És gros, eh?
3: T'ho juro. Sí o no, Mercè?
0: Les ones, eh?
3: No has notat la vibració?
0: T'ha entrat.
1: Això és per esperonar-te a anar a rebre l'enemic.
3: T'ho juro.
0: Mira, sí. Mira que maco. Sí. Com t'especialitzes en aquest tipus de història, diguéssim? Quan dius, hòstia, a mi em crida l'atenció els sons que hi havia a l'edat mitjana.
1: Per exemple, això de la banya, jo vaig pensar, molt bé, tenim una banya, allà tens un capitell, algú amb una banya... A on se sent?
0: A on se sent?
1: Fins a on se sent.
0: Clar, fins on arriba.
3: O depèn del vent, no poder.
1: Clar, pot dependre del vent, de si fa boira, de si és de nit, si és de dia... Bé,
3: mil coses.
1: Però això, més o menys, se sent un quilòmetre i mig.
3: Déu-n'hi-do. Ja està bé.
0: Sí.
1: Però llavors mires d'una torre a l'altra i potser hi ha més distància.
3: Ah, sí. Amiga.
0: I com ho feien?
1: Llavors, clar, no només mirant això, senyor... Arqueologia, trobes que hi ha corns de ceràmica.
0: Sí.
1: Textos diuen, en aquest castell hi ha un corn de terra apte per cornar. Dius, bé, és de ceràmica, però que està sencer, perquè si no, no seria apte. I és això, que és un corn de ceràmica.
3: És més maco aquest, no?
1: Home, aquest és maco perquè li he posat aquí unes decoracions que estan...
3: L'has fet tu, què?
0: Que ho construeixes tu, també.
3: Uita!
0: Tot tu.
5: Mira, que ets apanyada.
1: No, què penses, que vas aquí? Posa'm mitja dotzena de corns de ceràmica.
3: No,
0: que si no ho construeixes, no.
1: Els has de fer. La vaca encara. Però costa, perquè d'ençada les vaques boges no et deixen agafar res d'un escorxador. La feina que ja m'ha aconseguit
0: això.
3: Això vol dir que ho has robat.
1: No!
3: Home, és prestat.
1: No, llavors ja no passo per l'excursió. Vaig anar al pastor directament.
0: Ben fet, sí. I el pastor normalment amb negre us enteneu, suposo.
1: Sí.
3: Sempre.
1: Bueno, ara estic buscant un os de xai per fer un flabiol.
0: Ara et passaré el telèfon.
1: Però... De xai?
0: Sí.
1: Però tu tens cabres.
0: Sí, però algun xai tenim. També.
1: Ah! De 17 centímetres i mig, perquè no són pas...
3: De què parleu?
1: De
3: xai. No sé, el fèmur.
1: Tu tens xais?
3: No, xais no.
5: Gallines.
0: No, amb les gallines no pots pas fer cap corn. Hòstia, sonaria molt agut.
3: Bueno, has de fer servir la gallina sencera, segur.
0: A veure com sona. Jo vull sentir com sona la ceràmica.
1: Això és de ceràmica, li he posat la decoració d'Esterri de Cardós, que és molt xuli.
0: Molt bé.
1: I llavors això... Espera, recordo com sona. El de banya sona.
0: El de banya.
3: Sí, sí.
0: I el de ceràmica?
1: I el de ceràmica...
0: És més fort, eh?
3: Sembla la sirena d'un barco.
1: Han fotut una cara de susto.
5: Això menys arriba a 4 o 5 quilòmetres.
1: Esclar, sona més fort. Llavors, encara que se't trenqui, passa res, perquè en fots mitja dotzena, et sortirà més barat que fer mitja dotzena de torres.
0: Clar.
1: Així, per entremig.
0: Vas fer una tesi doctoral sobre això, una tesi amb la que vas guanyar un premi, va ser premiada.
1: Sí. Bé, sí, no. Sempre va bé que et donin un premi. Era pasta,
0: home.
1: Era pasta.
0: Ah, sí? Sí. Sí. Quan ve, quan?
3: Quanta?
1: Home,
2: 150 euros, poder?
1: No, una miqueta més. No.
3: 1.200.
1: En aquell cas, la cinquena part del meu sou anual, perquè ja sóc autònoma i vaig arreplegant el que tu fes. Va anar molt bé, va anar molt bé.
0: Vinga, molt bé. Sí, sí. Hi ha algun sou medieval que diguis, hòstia, a part dels corns, però una cosa més de la vida quotidiana, que dius, hòstia, això a l'edat mitjana se sentia, ha desaparegut i aquest so no el sentirem mai més.
1: Per exemple...
0: Aviam. Què portes? Espera. És que porta tants de trastos.
5: Jo no sé el que és...
1: Aquí porto la caixeta amb tots els trastets.
5: Sí. De la cenografia o el seu, ja no sé
1: el que aquí, és. Per exemple, hi tinc...
0: Mira.
1: Això, clar, ara ja no es fa servir.
0: Què és això?
4: L'os de xai. És un os.
0: És un os.
3: Això és el famós os de xai?
1: No, aquest no és de xai, perquè si tens un xai amb aquestes cames...
5: Ha de ser d'algun parent teu, això, no? Ha de ser d'algun parent teu,
1: això. De qui és? No és humà, tampoc. Seria més gruixudet, perquè això no aguanta una vegada.
0: Deu ser d'un cabirol.
3: D'un cabirol.
1: No, aquí fots un cabirol, a part d'aquest salta d'una vall a l'altra.
5: Ara podem estar una hora, això.
1: No, és un animal que té les extremitats molt llargues, però que no pesa.
0: Ah,
6: una girafa.
3: Una girafa?
1: No, hi havia girafes.
5: Una àguila.
1: A la plana de Vic, al segle XIII, no hi havia girafes.
0: És un ocell.
5: Un avestruç.
3: Un voltor.
1: Un voltor.
0: Ara.
5: Un voltor.
3: Molt bé. El de la ciutat ens ho ha anat a dir.
0: Ha hagut de venir Joel de Barcelona.
1: Un bastros, et diré, bastros tu, em vas a veure un bastros.
3: Un bastros.
1: Doncs això és un voltor.
5: No dir res.
1: Ho he dit jo.
0: Sembla realment treta de l'edat mitjana i deixar d'anar aquí en aquest escó.
1: Home, em va més bé el segle XII que el XXI.
0: T'agrada, eh? I això per què servia? És una flauta?
1: Això és un flabiol.
0: Un flabiol.
1: Perquè una flauta es toca amb dues mans.
0: Sí.
1: L'esquerra dalt i la dreta baix. I això està reproduït d'un trasto que es va trobar un tros d'os que només quedava a la part de baix. I van dir, guait, aquest deu ser esquerrà perquè deuria tocar al revés. No és que fos esquerrà, és que un flabiol... es toca amb l'esquerra, perquè amb la dreta tens
3: el tamborí.
1: I això, doncs, és
0: com
1: un
0: sona,
1: voltor.
0: Això?
1: I primer va ser trobar el voltor. Buscar un voltor mort.
0: Sí.
1: I quan el vaig trobar allà al fons d'un barranc, jo tota feliç baixant, el problema va ser pujar, però...
3: Clar.
1: Allà li tallo les ales...
5: Com sona.
1: Llavors vaig provar, per ser un flabiol se li ha de posar aquí el bloc. Vull dir que hi ha una flautista, hi deu entendre.
4: Sí, però el Pau mira amb una cara.
0: El Pau està aquí, que està flipant en colors.
1: Però la flauta que tens tu va amb bisell i prou.
7: Sí, és una flauta travessera.
1: Ah, exacte, però en canvi n'hi ha que han de tenir un bloc per dirigir. Que ja en tens aquí provant de fusta, no és clar, un os és irregular.
0: Fixeu-vos que la pregunta la gent l'ha oblidat ja.
4: És igual, però és molt interessant.
1: Però tu no ho estàs veient, que és el que m'interessa a mi.
5: És la passió.
6: Jo ho faria venir cada setmana, aquesta setmana.
3: Però tocar-ho no el tocarà, eh?
1: No.
5: Que no va, és de plàstic.
1: Al final el vaig fer de suro, perquè s'hi adapta més.
0: Toca.
3: Toca, Laura, per favor.
0: Sona ben igual que un flabiol.
5: I tant.
1: És un flabiol.
0: Sí, senyora.
1: Doncs això està tret d'un jaciment del Montsec mitjans del 13, ja està.
0: Dona la sensació que l'edat mitjana la tenim una mica mitificada, no? I sempre penso que és perquè no sentim l'olor, només veiem les imatges.
1: Hòstia, ah, olor.
0: L'olor què?
1: Havia... Espera't, l'olor, sí. Però ja t'he ensenyat aquí la foto.
3: Ara què traurà?
1: Ara aniré a l'olor, però hi ha una cosa intermitja. Tinc aquest instrument, que això es va trobar en un jaciment del segle XI.
0: Sí.
1: I es va trobar això i es va pensar, ui, té una flauta, però clar, li falta el bisell, aquest famós.
0: Sí.
1: I es vol dir que va amb canya, que la canya és aquest tubito, que és com allò del cap d'any amb una paperina. Que
0: sí, fa... els pantes sogres.
3: Les pantes sogres.
0: Fita.
6: Ja m'arribes a fer de pressa.
5: Sí. Fas coses i al final del dia deus acabar rebentant.
1: Això és un so de l'any.
3: I els veïns contentíssims.
0: Jo m'imagino, perquè és una manera molt hàbil de no contestar les preguntes.
5: No.
0: Jo ara m'estic imaginant, si tingués aquí el Salvador Illa assegut amb tots aquests instruments i li pregunto. Escolti, Salvador Illa.
3: L'ensenyament què?
0: Mira quina flauta que tinc.
5: Seria molt bé això.
3: Sí.
1: Ara no t'he contestat la pregunta i t'has picat.
0: Clar, és que no me'n contestes cap.
1: No, perquè llavors això ho poses en aquest i això sona així.
0: Aviam.
5: Oh, que maco.
0: Aquesta és maca, eh?
1: Sí. El que passa és que per sonar això, a la ràdio no es veu, però amb imatge sí, jo foto unes galtes així. Sí, sí.
0: No, es deu fa fort, eh?
3: Et fots ben bé 5 o 6 centímetres dins la boca, eh?
1: Garganta profunda.
0: Sí que es treca l'edat mitjana.
3: Laura, per l'amor de Déu.
0: Laura, sí.
1: Ho has dit tu?
3: Sí.
1: No, ho has dit tu?
3: Jo només he descrit una cosa.
6: M'has provocat el personal.
0: I tota aquesta informació, perdona. Tu com saps que a l'edat mitjana feien els instruments amb aquests materials i que eren així i tota la història?
5: Però tu vas preguntant, eh?
1: Això ho intento. Això s'ha trobat en un jaciment del segle XI amb un estany.
0: D'acord.
1: Perquè és fusta i s'aconsegueix. Com si fos Banyoles, però a França.
0: Fixa't que he anat a fer la pregunta i he anat a buscar un altre instrument, ja.
1: No, llavors aquest era el que em preguntaves, perquè... Perquè ja t'ensenyar-lo de les galtes així i la garganta profunda.
0: Sí.
1: Llavors, per evitar-ho, el que es van fer va ser inventar-se una galta artificial.
3: Sí. Ah.
1: Què és això que tinguen aquí?
0: Això què és? Això que penja?
3: Això és l'escrot d'un elefant.
0: Sembla, eh?
1: No.
0: És com un sac de gemer, eh?
1: No hi havia elefants al pla de dir que al segle XI...
3: Merda.
4: Mestres ni girafes.
0: Lleu, cuidado, que tocarà.
6: Apassionant.
5: Els dinars a casa teu deuen ser bons.
6: Al cap d'any ja estem imparits. Al cap d'any
5: ja es deveu tirar confetis.
1: Bueno, plego perquè si no...
3: Laura, és molt interessant, però sona fatal.
1: Primer que sonarà fatal, però això s'ha d'escalfar.
6: És un budell.
1: Ja vinguen aquí.
0: Sembla una...
6: És un budell.
3: No t'ho dirà, Soriguera, no t'ho dirà.
6: És un budell.
0: Què és aquest material?
1: No és un budell per una raó, perquè guaita el cul d'aquest instrument.
0: Vinga, comença l'endevinalla.
1: No té cap forat.
3: Ah, és un penis.
4: No té cap forat.
0: Podem anar directament a la resposta?
1: Què és? No, i això, mira, t'ho passo perquè ho ensuma.
3: Ensumo.
1: Em preguntaves l'olor.
4: Ara anem a l'olor.
0: És que la meva pregunta era l'olor, de l'edat mitjana.
1: Per això te la passo.
0: Oh, quina furtó, més dolenta.
1: Furtó, ha dit furtó.
0: He dit furtó, sí.
1: Sí. Bé, tu entres en un obrador d'una carnisseria i és el mateix, eh?
0: Sí, sí, fa 15 dies.
6: Així és que és això, al final.
3: No ho dirà.
1: És un estómac. Això és un estómac.
0: Ara.
6: Un estómac.
0: Això és un estómac.
1: Que no sabia ben bé què era, llavors vaig agafar la foto del capitell on surt això, li vaig ensenyar amb una dona d'una carnisseria, i aquí hi havia la vella, que tenia 90 anys. I dic, i això què és? Em diu, això és un bull de la culana.
0: Sí.
1: Ja està.
0: Escolta, Laura, aviam si ens contestes alguna pregunta.
1: A veure, quina pregunta?
0: Tu també ets experta en el cant de la Sibil·la.
1: També.
0: Has publicat llibres sobre el tema i organitzes des de fa anys el cant de la Sibil·la a la Seu d'Urgell.
1: Sí.
0: Què és el que més et fascina d'aquest cant medieval català? I explica'ns una mica què és per la gent que no hi estan avesats.
1: Home, català perquè va arribar a Catalunya, però lo divertit és que la melodia es pot remuntar al segle VI al mig de França.
0: Sí.
1: I reviure això... Doncs és tremendo, eh?
0: Uh-huh.
1: I la Sibil·la, el mite de la Sibil·la, segurament se'n va... Pels grecs antics, la Sibil·la ja era antiga.
0: Fixa't.
1: Què?
0: Vull dir que ve de molt lluny, això.
1: Em conservo bé, eh?
0: Sí.
6: Però qui és la Sibil·la?
1: Però teniu com uns 4.000 anys.
3: Això anava a dir, Xuriguera, no?
6: Qui és la Sibil·la?
3: La Sibil·la en si mateixa qui és?
1: És una, diguem, una oracle, seria profetessa, però com que no és hebrea, se li diu oracle, que predeia el futur.
3: Molt bé.
1: Llavors, amb la versió catalana, el cant de la Sibil·la, diu que vindrà una inundació, guaita la Dana, ja l'he predit.
0: No? Sí. Això ja sortia en el cant de la Sibil·la?
1: Sí, eh?
0: Mira.
1: El sol perdrà sa resplendor, fa 4 dies, l'eclipsi.
3: L'eclipsi,
0: sí. Sí. Ens pots fer una demostració de com seria el cant de la Sibil·la?
1: Home, el cant de la Sibil·la és bastant diferent de
0: tot això.
1: De la carnisseria i tot això, eh? Sí. Però sí.
0: L'Arnau, mira, i la Pau et poden acompanyar una mica, us sembla o no?
1: Ara per la Sibil·la trauré una cosa que quan he entrat a tothom li he fotut molta petxoca.
0: Què és? Ai, atenció, que s'aixeca la Laura.
3: Espera, que s'aixeca la Laura.
0: És una sorpresa cada moment, aquesta senyora. Una espasa!
6: Hòstia!
5: S'han acabat els jijis cajas, eh?
0: Sí, ara. Sí, mentre anaven traient budells i ossos...
5: Escolta.
0: Això és una espasa de...
1: Això és una espasa perquè el discurs de la Sibil·la diu que el seu missatge és contundent talment com l'espasa que portava Goliat.
0: D'acord.
1: Ja està.
0: Bona espasa.
3: Ja la veig.
0: Això, vas amb això pel carrer, no?
1: Eh?
0: Vas amb això pel carrer.
6: Allà a la Seu?
1: Bueno, hi vaig anar una vegada l'any passat perquè em van demanar de fer un bolo de la Sibil·la a Barcelona.
0: Sí.
1: Jo que pujo als ferrocarrils de la Generalitat i m'aturen.
6: Home, clar que...
2: t'estranya, evidentment. T'estranya.
1: Mira que he anat de vegades. No, van aturar. Sí. Sort que hi anaven temps. Sí, sí. Torna al cotxe, deixa l'espasa. Custodiada pels Mossos.
0: A mi hagués agradat que el vigilant obvies l'espasa. Sí. És simplement... Que té el bitllet? Sí?
3: Ah, perfecte.
1: Ja el vaig dir, és per a ser teatro. Clar, per a... Clar, clar. No.
0: Anem a fer la demostració del cant de la Sibila. Vinga.
3: Vinga.
0: Laura.
1: Aquesta és una versió catalana de La Seu d'Urgell i és la que canto cada any per Nadal.
0: Perfecte.
1: La Seu d'Urgell. La tornada va dient l'ojorn del judici per rà qui haurà fet servici.
0: Ho hem de fer tots, això?
1: Començarà Bernau i si us hi voleu apuntar endavant.
2: Jo no m'ho sé, jo toco la guitarra.
1: No, que abans hem fet
0: l'ojorn del judici.
2: L'ojorn del judici?
0: Per rà.
1: Apareixerà. Qui haurà fet servici.
0: Qui haurà fet servici.
1: Qui haurà fet bones obres.
0: Sí. Endavant, Laura.
1: Jorn del judici, final.
3: Laura, va.

0: Bueno.
1: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Laura, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
3: Vera!
2: La paraula d'avui és esborbat. Esborbat. Sí. Ah, esborbat. Sinònim de celebrat. Persona que obre sense reflexió, sense mirar el que fa.
4: El que és ben esborbat és l'Antonio dels pollastres a l'ast. El rostidor aquell li ha acabat rostint el cervell, em sembla.
2: Bé, esborbat. Es diu de la persona que porta una barba prominent i sobretot mal tallada, bruta, deixada.
5: Què se n'ha fet d'en Duran i Lleida? Perquè l'altre dia em va semblar veure l'ajugut a terra davant del Ritz. Brut, esborbat, potser no era ella.
2: Sí, esborbat. Insecte de la família dels coleòpters que viu a zones humides del Pirineu.
6: Vinga tots junts, canalla! Esborbat, bum, bum, oh, senyor, rieu.
2: Esborbat, bum, bum. A, B o C?
7: La primera.
2: Un
7: esbatanat.
2: Un eixalabrat, un esbatanat.
8: Un esbatanat és maco, també.
2: Un esborbat.
3: Correcte!
2: Gràcies, Laura, per oferir-nos tot aquest... Tot aquest recit, un espai i una llangonissa. És el PAC. Laura de Castellet, gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
3: Bravo!
1: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
6: Doncs va, avui que dediquem el capítol al Canti, us sí. explicaré una història de l'exèrcit espanyol.
2: Què dius?
8: Ale, sí.
4: A l'exèrcit no n'hi ha de cantis.
6: Sí que n'hi ha.
5: Com vols que diguin canti? Com es diu canti així? En
2: castellà.
5: Cantiro?
2: Cantiro.
8: Cantaro.
6: Cantaro. Botijo.
2: Botijo.
8: Botijo.
4: Botijo.
8: Botijo.
2: Aquesta sí, botijo.
6: Doncs durant la Guerra del Rif, al Marroc, als anys 20, els legionaris van ascendir un canti a suboficial de tercio d'estrangeros.
2: Com ho dius, això?
8: Mira, em sorprèn.
6: Bueno, això.
2: No, un canti, eh?
6: Van ascendir un canti.
9: Era el mestiers de la promoció.
5: A veure, gent que... No. Són una gent que surten a desfilar amb una cabra, eh? Vull dir que també...
6: A veure, tampoc ens podem
5: esperar aquí gaire...
6: Els legionaris, doncs, sempre duien un canti per portar l'aigua fresca, no?
2: D'acord.
6: Per anar a les batalles amb l'aigua fresca. Mm. Doncs, en una ocasió... Els trets de l'exèrcit enemic, els del Rif, no, van fer-lo malbé.
2: Oi.
6: Van ferir el pobre canti.
8: No.
2: Però com has de ferir un canti? És un
6: doncs
2: canti.
6: Doncs això, el van ferir.
2: Van esquerdar.
6: Mira, pels legionaris era un mes. Ja, saps què vull dir?
4: A mi em passa això, eh? Sí. A mi em toques un canti d'aquests i et trenco la cara.
2: Ho agafes com una cosa personal.
8: Se'ls estima, eh? Xuriguera, no passa res.
4: Hi ha una relació.
8: Sí, ja la veig, ja.
6: Pels legionaris, que també se l'estimava molt, com el Xuri, era un membre més de l'exèrcit.
2: Yeah.
6: Us puc llegir la resposta d'un legionari quan un periodista li va preguntar precisament que per què havien ascendit un canti a suboficial.
2: Sisplau, aviam.
6: Aquí a nadie se le pregunta de dónde viene ni lo que es. Se castiga al que se lo merece y se premia al valor. Sea quien sea el que lo demuestre. Como este botijo se ha portado valientemente en lo más recio de la campaña, lo hemos hecho suboficial del tercio de extranjeros.
3: ¡Bravo! ¡Viva
8: España!
6: ¡Allá va la cabra!
8: ¡Viva la nación!
2: Molt bé, home.
6: Què et sembla?
2: Déu-n'hi-do, eh?
8: Hòstia.
2: I s'ho creu.
6: És que tenim de tot, eh?
2: I contents allà d'haver
8: fet. Però tu no els has vist quan desfila, pobres, amb aquelles cares.
2: Sí, sí.
8: Que porten aquell barretet que no sé per què no es fan la cinta més llarga.
2: Terrible.
4: Jo m'hi podria apuntar, a la legió, per exemple.
8: Sí.
4: Hi podria apuntar.
8: I tant que sí.
2: Jo crec que... Ah, sí, busquen gent, Arnau.
9: Busquen gent, sí, però ho vaig estar consultant fa poc.
6: Ah, sí? Que t'interessa?
9: Bé, aquest hivern començo.
6: Que sí que dona poc, això de la música.
9: Ui, dona menys del que t'imagines. Qui també feia servir un canti era un dels membres de Mungo Jerry.
2: Mungo.
9: La banda britànica. No ho coneixeu? Mungo
6: no.
9: Jerry.
8: Sí, home, evidentment, Mungo Jerry.
9: Quin tema coneixes seu?
8: Home, aquell, el segon del primer disco.
2: El segon del primer disc.
8: Sí.
9: Com es deia?
8: In the summertime...
2: Sí?
8: Time.
2: Ah, sí? Ah, sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí? Sí?
8: Bueno, si jo tonto no ho he sigut mai. Ah.
9: Doncs aquesta gent que bàsicament tenia aquest gran èxit, un dels seus membres, en Paul King, habitualment sortia a l'escenari amb un canti ple de citra.
2: Mira.
9: Home. La qüestió és que a mesura que anava evolucionant el concert, clar, el canti es anava buidant.
2: Clar.
9: I al final, aquell canti formava part del seu arsenal d'instruments, és a dir, com la Laura l'interpretava en directe i formava part de...
2: Què vols dir, bufava el canti?
9: Bufava el canti i sonava un so greu, tipus un trombó, alguna cosa similar, i l'incorporava a la interpretació de la banda. És un dels casos de, això que diuen els anglesos, upgrade, més destacables, en els quals surts a l'escenari com un canti ple de sidra i esdevens finalment un membre de la banda.
5: Bona, és bona aquesta. Sí, un rato me cago en dena, et convido a sopar i me n'expliques.
9: Jo no vaig a sopar amb tu. Però,
2: això ho saps tot de memòria, eh?
9: Tinc tot aquí, Peyu.
2: Sí, sí. Anem a disseccionar el canti, Joel.
8: Ah, què dir, no? Del canti, doncs mira, el primer que diré és una cosa que no s'ha dit i em sorprèn perquè sóc jo l'urbanita i he de venir a donar lliçons, fins i tot una senyora que ve vinguda directament...
2: Os de voltor has encertat, eh? Has dit os de voltor, eh?
8: I la segona cosa, un canti
2: sí.
8: No és només un objecte.
2: Què vols dir?
8: També és una unitat de mesura.
2: Ah.
8: Ho tinc aquí apuntat. Ho sabíeu o no?
6: No.
2: Sí, va,
8: no ho sabies, Xuriguera? Sí que ho sabies.
0: No.
8: Un càntir són 12 patraquins i cada patraquí és un quartal.
2: Ah.
0: Quartal? Sí? No ho sé, quarter...
8: Doncs no!
0: Ah.
8: He enganyat, Xuriguera, perquè et posessis nerviós. Un càntir són 12 porrons
2: sí.
8: I cada porró són 4 patricons.
2: Ara sí.
8: Patricó què és?
5: Patricó de llet, és una, com una tasseta.
2: Sí.
8: Senyora, doni un patricó de llet.
5: Venien a comprar un patricó de llet a casa.
8: Has de ser pobre per tenies comprar només un patricó.
9: Un bar de tones, deia així.
5: No, però la meva mare treia una botiga i venia a comprar patricó.
2: Però tu no tenies una peixateria.
5: Sí, però la meva mare va començar a treballar en una botiga.
8: La seva mare era una magnat.
5: La meva mare va fer el somni arbusienc.
2: Sí. Va començar venent patricons de llet
5: i va acabar
2: llobarros
5: i escaparlats.
8: Mira, ara que parlem de la teva mare, el càntir és sexy, també.
2: Sí.
5: Bueno, escolta...
2: Joel.
8: No, coi. Vull dir...
6: Què?
8: Bueno.
5: No, ho era. La meva mare ho era.
8: Hòstia. Jo t'he vist a tu, en un teatre, fent de ta mare, eh?
5: Sí.
8: M'has agradat.
5: Exacte.
8: Vols dir, bueno, doncs ta mare devia ser per l'estil. Per què és sexy el càntir?
2: Perquè
8: recorda una mamella.
2: Ah, sí?
8: Una mamella, i la mamella ens recorda atàvicament, no?, aquella època, que és la millor de tota la nostra vida, que és quan podíem mamar directament de la mamella de la nostra mare.
6: Correcte. També recorda un micropenis.
8: No.
6: Sí, bueno, no és tan sexy.
8: Tu no has vist gaires micropenis, eh? Perquè són molt... Ah, vols dir només la part de... La part
6: home,
8: de...
6: clar.
8: Ah,
2: sí. Sí.
8: Sí, té el mugró sí. I té tot.
2: Podem
8: sí.
2: Desvincular el canti del tema sexual, ja, potser.
8: Sí, però només arrel d'això voldria, que estem parlant de mamà de la mamella, una anècdota molt, molt ràpida
2: que
8: voldria explicar, que és que el Joaquín del Betis, el Joaquín del Betis, va mamar teta fins als 6 anys.
2: Què dius?
8: Ho va explicar la seva mare, un dia a la tele.
2: Hòstia.
8: Imagina't, eh?
2: És gros.
8: Tu fins a quina edat has mamat?
6: Avui dia se'ns han anat de les mans.
2: Sí, bueno, jo vaig veure això, us ho prometo, aquests ulls meus, han vist un nano mamant a peu dret.
6: Sí, sí.
8: Jo no sé si això passa, i no passa res. Ho hem de normalitzar, que aquella senyora diu que sí.
2: Sí.
8: Clar que sí.
2: Sí, és de veritat.
8: És de veritat. Bueno, no

0: Basta.
1: Fel, ja ho deu saber que el Càntir ha estat també font d'inspiració artística.
2: I tant.
1: I se li han dedicat grans obres d'art en el camp de la literatura. Per exemple, tenim Càntir, jo i la muntanya Valla.
3: Noi!
1: És una d'allò. I en el camp de la pintura, què dir, no?
4: Sí.
1: Tu, Xuri, m'ho invento que pintes una mica, també, Xuri, de tant en tant?
3: Deixa'm estar, amic.
1: Vale. Bueno, en el camp de la pintura, el Càntir... Ha estat sempre el protagonista dels bodegons.
4: Sí.
1: Bodegons, que és com si diguéssim la tercera divisió regional del que vam dir la pintura. Bodegons.
4: Sí, per què els bodegons?
1: No, és perquè serveixen per practicar la llum. La meva àvia, en pau descans, sí. Sí, i a Olga...
4: Sí.
2: Hòstia, com en Messi,
1: he de fer un petó al cel. Tot i que està incinerada, no? I la vam tirar en un pi de...
4: Sí, hauries d'haver fet el petó cap avall.
1: Sí, exacte. Sí. Iaia. No, ella feia bodegons,
4: sí.
1: I feia molta gràcia perquè... el domini de la perspectiva just era lliure.
4: Clar.
1: Li deia perspectiva freestyle.
4: Molt bé.
1: A casa li deia
4: això. Pilarín també el fa servir, li ha anat bé, la perspectiva lliure.
5: I el Picasso. Picasso mateix.
1: Està sobrevalorada, la perspectiva.
4: Escolta, en el terreny dels bodegons, en la pintura amateur, sí que es valora molt, i ho he vist això en converses de senyors grans que pinten, el raïm. Perquè és molt entretingut de fer el raïm, no?
1: Sí, el raïm, la poma també agrada molt.
3: Saps el que és més important?
4: El brillo.
3: Amb una natura morta?
4: Què?
1: Sí.
3: L'aire.
4: L'aire.
1: Ara ho has dit.
4: L'aire.
1: Ara ho has dit.
3: L'atmosfera.
4: Pintar l'atmosfera.
1: Guaita. Sí. Dius això i sembles intel·ligent i no has dit res.
4: No?
1: Res.
4: Escolta, i el de l'ànima de Canti? Que
1: mira,
4: fa estona
1: ara,
4: que no...
1: Ara, t'anava a dir... algú sap per què es diu?
4: Aquest noi és ai, ànima de Canti.
1: Es fa servir per referir-se a una persona pusil·lànima, ingènua, perdilla, podríem dir.
6: Perquè tot el que entra surt.
1: Sí, tu m'has dit abans això i t'he donat la raó, però per dins pensava, no ho veig.
4: Aquest noi és una ànima de Canti.
1: O és que té l'ànima molt gran, perquè és com Càndid, no?
4: Ja.
1: No sé, també es diu que ho he trobat... que això sona espanyol, però no hem de pensar que tot el que sona espanyol és perquè sigui espanyol.
4: No,
1: passa que com que ells tenen molts més parlants, no?
4: Sembla que sigui espanyol.
1: No, tant va el Canti a la font que al final es trenca, per exemple. Això és una metàfora, perquè en realitat no es fa servir per gent que està portant un Canti a la font.
4: No.
1: Per exemple, si et diuen, hòstia, saps el Joan, el que sempre agafa el cotxe borratxo i es posa 150 per la Nacional? Doncs al final s'ha estampat i ara menja per un tubet.
4: Mira.
1: Llavors tu dius, tant va el Canti a la font que al final es trenca.
4: Senyor,
1: si busques el perill, al final el trobes.
4: Sí.
1: També es diu cantiret que a la font vas, al final la trencaràs. Aquest es diu preventivament... Abans del desastre.
4: Abans de que tingui l'accident de cotxe. Sí, sí, sí.
1: Per exemple.
4: Aviam.
1: Jo què sé.
4: Digues.
1: Tu vas... No, és que pensava que tenia un exemple, Peyu, i t'he reconeixer ara en directe, que no en tinc cap.
4: Si ens llegíssim, el guió...
1: No, ja l'he llegit,
4: abans
1: ja.
4: Abans d'allò, tant d'anar a buscar l'aigua a la font...
1: És que tinc...
4: El Canti...
1: Al final es trenca.
3: El guió es trenca.
1: Sí, ànima de Canti.
4: Santes.
1: Per favor, i gràcies.
7: Propaganda del segle XIX.
6: Amb el meu company ens volem comprar un pis, però tenim pocs estalvis i ens és impossible pagar el que ens demanen. Què podem fer?
8: Venir-nos a veure Apartaments a Ribes.
9: Com? Que Apartaments a Ribes és una entitat financera?
8: No, res d'això. Nosaltres només vam heretar uns pisos dels papàs i els hem convertit en apartaments turístics, els Apartaments a Ribes.
6: Ah, molt bé, però a mi el que m'agradaria és comprar un pis.
9: Sí, ja ho sabem, però no podreu mai perquè sou massa pobres.
8: En canvi, sí que us podeu permetre venir a passar uns dies als Apartaments a Ribes.
10: Mossa, si mai haguéssim pogut comprar-nos un pis, m'hauria agradat que fos tan bonic i tan econòmic com els Apartaments a Ribes.
8: Perquè comprar-te un pis, no. Però venir a passar un cap de setmana als nostres apartaments, aquí sí que...
9: I a Ribes.
11: Apartaments a Ribes.
7: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Mira que mono.
6: És ben bonic.
2: Oita.
6: Però escolta, és un border collie, però és ben blanc.
4: Escolta, sí.
6: No
1: és el vi.
4: És el vi com les peres. Escolta'm, el paisatge... És molt lluminós.
5: Això és intel·ligència artificial.
4: Sembla intel·ligència artificial,
1: Això
0: era el graig de casa seu.
6: A veure, deixeu-me explicar.
1: Això és el Segre, home. Això és el Segre.
6: Aquest que veiem és l'Oli, que viu a Lleida. És un border collie, com us he dit. I la seva responsable és l'Àfrica. L'Àfrica està explicant...
4: Tota l'Àfrica té aquest gos.
6: L'Àfrica ens ha explicat que l'Oli és un gos de teràpia. És un gos que fa companyia a persones amb mobilitat reduïda.

0: molt bé.
1: Però l'Oli també es veu que també hauria de fer una mica de teràpia per superar la seva por als ponts.
2: Ah, no li agraden els ponts?
1: No li agrada travessar els ponts, sobretot els ponts metàl·lics.
2: Bueno, és que els ho passen molt malament, eh? S'afarren sí. Quan els ponts són d'aquests que tenen quadradets, aquests metàl·lics, i ells veuen a sota.
0: Bueno,
2: ui.
0: Això a la meva dona, també li passa.
2: Ah, sí? També. I se'n fot de quatre grapes.
0: Se'n fot de quatre grapes i, bueno, haig d'estirar pel coll.
2: Sí.
0: És de por, eh?
1: Com els senglars, no?, que els hi posen aquelles passeres. Tu, si no vols que entri una part de casa, li fots una passera d'aquesta i no passa.
0: La meva dona, de veritat, ho dic en sèrio.
1: Com un senglar.
0: No, té com una mica de vèrtic.
2: No, ja.
0: Li passa això.
3: Sí. Fa unes quantes setmanes varen passejar el gos per la construcció del pont de Brooklyn, una obra descomunal que va connectar les ciutats de Brooklyn i Nova York i que va costar la vida a 27 treballadors. Si la construcció va ser un desastre, la inauguració també serà entretinguda.
2: Avui passegem el gos per Brooklyn.
4: Ja que estem aquí al mig, que...
1: Què diu?
2: Avui passegem el gos per Brooklyn.
4: Molt bé!
0: Bravo! Americano! S'està aplaudint un L, eh?
2: Sí. Necessito un gos de teràpia, jo també. 30 de maig de 1883. Arribem per fi al final de la construcció del pont de Brooklyn. Només han calgut 14 anys i la vida de 27 persones. Recordem que les morts van ser d'allò més variades, eh? Des de despreniments de vestides fins a submarinistes que van morir perquè no van fer la descompressió com tocava. De tota manera, la mort més sonada va ser la de l'enginyer en cap, en John Roebling, que, bueno, una viga, li va esclafar un peu i llavors va morir de tètanos.
4: Hòstia, mira que m'heu matat pegades, eh? Sí. Els meus personatges aquí, però, hòstia, aquella mort va ser la més patètica,
2: eh? Va ser tu que vas dir que tirant-hi aigua ja...
4: Sí, és clar.
2: Deixem de banda les desgràcies. El pont de Brooklyn ara ja és una realitat. L'any 1883 és el pont penjant més llarg del món, una fita històrica, però una fita que no ha convençut a l'Oli, el nostre gos de teràpia, que té por de travessar els ponts com la dona d'en Xuriguera.
0: Sí.
2: La veritat és que el pont de Brooklyn impressiona. Són dos pilars col·locats a cada extrem del riu i, bueno, la resta està subjecta per cables d'acer i gran part del mèrit el té el nostre amic Emily Roebling. L'amiga, perdona.
1: Sí. Bé, jo l'únic que vaig fer va ser posar el meu granet de sorra, eh?
5: O sigui que és modesta,
1: no.
5: Emiliana.
2: Recordeu que després que en John Roebling, que era el personatge d'en Fel, morís de tètanus, va heredar la construcció al seu fill, que es deia Washington. Sí. Llavors, és el que va continuar la tasca, fins que el pobre home també va patir la síndrome de la descompressió mentre soldava sota l'aigua. Sí.
5: Aquesta gent no feien els cursos de riscos laborals?
2: No. Tota la família prendre pel sac.
1: Sí.
0: És d'altra època, eh?
2: Al final, els últims anys de la construcció, els va capitanejar l'Emily, que va ser l'encarregada del projecte, l'Emily.
1: Vaig ser jo.
2: Molt bé.
1: Tu, la primera, eh? Sí. Vaig ser la primera.
2: És la primera enginyera de camp de la història. Està considerada la primera, eh?
1: Què et sembla?
2: Molt bé, eh? Una dona que ha liderat la construcció sense cap títol d'enginyeria.
1: Cap ni un, tu! Però, a veure, el que necessites més que res, no? Fer un pont així...
5: Sí.
1: No? És... intuïció.
2: Sí, senyor.
5: Home, no fotem.
1: Sí. No?
5: Sí.
2: Sí, l'enginyeria i l'arquitectura són carreres que demanen intuïció.
5: No, però... tu em fotes el feio.
2: Coneixements.
1: En riu-te'n.
5: Escolta'm, el pont encara s'aguanta.
2: Ah, sí.
5: Vull dir que no te'n riguis.
1: Tu has fet un pont?
2: No.
1: No, doncs ja està. No tens intuïció.
0: A veure aquests en Calatrava, aviam quan dura.
1: Ara.
5: No, que la gent hi rellisca, no fa Calatrava.
2: Té la carrera.
1: Carrera malo.
5: No sé si la té, eh? Merda de ponts aquells.
2: Anem a situar-nos el dia 24 de maig de 1883. Tot està a punt per la inauguració. L'únic que no queda clar és quin dels dos alcaldes ha de tallar la cinta. En el passeig anterior ja us vam mencionar que aquells anys Brooklyn era una ciutat independent i estava enemistada amb Nova York. Frank Edson, que ha sigut nomenat alcalde de Nova York fa pocs mesos, vol tallar la cinta. Serà la millor manera de començar el mandat.
0: A veure, us hem deixat que el pont es digui Pont de Brooklyn. Ara, qui toca tallar la cinta per inaugurar el pont, vull dir que sigui jo, no? Potser el de Nova York.
2: Sí.
0: Ah.
2: Però en Seth Lowe, que és l'alcalde de Brooklyn, no ho veu clar.
4: Els de Nova York us penseu que sou el centre del món. Jo, Seth Lowe, alcalde de Brooklyn, declaro inaugurat el pont.
0: Un moment, home! Sóc jo que haig de tallar la cinta!
5: Calma.
2: Tranquils. Resulta que aquest ridícul entre els dos alcaldes va ser real, eh? Finalment, amb una decisió salomònica, no va inaugurar el pont cap dels dos alcaldes. Va ser el senyor Chester Arthur.
6: Qui és aquest imbècil?
2: És per respecte, eh? És el president dels Estats Units.
6: Ah, collons.
5: Ah, Fel. Mira, mira com recullis cable, eh? Ara mira com recullis cable.
4: Bueno.
0: Tot el pont és recollit.
3: Jo, Chester Arthur, president dels Estats Units, declaro inaugurat el pont. Algú hi té alguna objecció?
4: Cap ni una, president. No.
3: Pensava.
4: No, totalment d'acord.
2: Malgrat tot, el passeig inicial no el fan ni el president ni els alcaldes. El fa Emily Roebling, dalt d'un carruatge.
5: Un carruatge? Mira. Emily?
1: Sí.
5: Però què diva, no?
1: Bueno, tinc les meves cosetes.
5: Sí.
1: Has fet mai cap pont, tu?
2: Ah, no?
5: No, no he fet mai cap pont, ja.
1: Doncs ja està.
2: És que el pont fa gairebé 2 quilòmetres de llarg, eh? Vull dir que a peu tardes 30 minuts a creuar-lo.
1: Fa clar.
2: És un senyor pont, eh?
1: Sí.
2: Guaita-la, ella, dalt del carruatge.
5: Mira-la.
1: Guapa. Hola, comentant.
0: Emily.
1: Mireu quin gall que porto.
2: Sí, no ho hem dit, això.
5: Sí, i per què porta un gall?
1: Porta un gall
2: a les mans.
5: Per fer caldo després? O...
2: Un gall viu, eh?
1: Sí, ben viu, Mira, hola.
2: La desfilada amb el gall a les mans.
5: Està com una, està com una maraca.
2: La desfilada de l'orgull gall.
1: Perdó.
4: Portes un capítol, Peyu.
1: No, és que no enteneu res de res.
2: Us preguntareu per què porta un gall a la desfilada inaugural, aquesta senyora.
5: Home, jo m'ho estic preguntant.
2: És estrany.
5: Sí? Jo m'ho estic preguntant, Emili. Sí.
1: Va, que us ho explico.
2: Ja ho explico jo. Els organitzadors de l'acte els hi ha semblat que un gall simbolitza el triomf, l'èxit de la construcció del pont.
5: Ah, sí?
2: És així o no, Emili?
1: Sí. El gall el que fa és anunciar... No, l'arribada d'un nou dia.
5: Sí que és veritat que ho fa, això. Home.
1: Doncs és la victòria de la llum, no? De la humanitat.
2: Fixa't que al final que no tingui la carrera d'enginyeria serà el de menys, eh?
5: Sí.
1: Perquè tinc intuïció.
5: S'hagi fumat un porro, l'Emili.
2: Bé, la construcció ha quedat inaugurada d'aquesta manera tan peculiar, amb un carruatge amb la seva enginyera en cap, travessant-lo amb un gall viu a les mans.
1: Sí.
5: Ojo, i després... ojo, quadro, eh?
2: Sí.
5: Vale. No, però...
2: No, si ho visualitzes...
5: Vigilem-lo una mica.
2: Centenars de curiosos decideixen fer el seu primer passeig a peu per sobre del pont. Llàstima que l'Oli, el nostre gos de teràpia, encara no l'ha volgut creuar, eh? Li fa por. Les hores passen amb normalitat. Tota la població de Nova York i de Brooklyn han vingut a fer el tafaner i el pont s'ha omplert de gent. I en aquell instant passa un fet que ho canviarà tot.
5: Què dius? Ai, madre. Ai. Sempre hi ha d'haver morts. Ara venen els morts, no?
2: Bueno, una velleta adorable que va travessant el pont vol agafar-se a la barana.
5: Pobreta.
2: Però al mig de tanta gent li està costant una mica.
1: Ai, disculpa, deixi'm agafar la brana, que és que sap què, que em roda el cap. Ai, que cauré.
2: El problema és que les autoritats han deixat entrar massa gent i el pont s'ha taponat. El marit de la velleta prova d'ajudar-la.
7: Ajuda, sisplau, jo no provo d'ajudar-la perquè sóc massa vell. La meva senyora li ha agafat un cobriment.
1: No!
7: Per favor, que algú m'ajudi.
2: La velleta ensopega i acaba caient a terra.
1: Ah!
7: Ai,
0: ostres, quin efecte!
7: S'ha tornat a trencar la cadera, una altra vegada.
1: Però no es preocupin, perquè estic bé.
7: Sí. No té els ossos de vidre.
2: No ha caigut a baix del pont, eh?
0: No.
6: No, perquè ha fet patapam, jo ho he entès de seguida.
2: Va.
6: Si hagués caigut a baix, hagués fet xoc.
2: Exacte.
6: Sí, senyor, molt ben fet.
1: Soc una velleta molt alta.
7: Algú vol fer el favor d'ajudar-la, per favor?
2: Sí. La gent del voltant ha vist que la velleta ha caigut i que el senyor està nerviós, però la gent que està una mica més enllà no han vist com queia la senyora a terra i només han sentit el crit. El caos que vindrà a continuació ve d'aquí.
0: A veure, què passa? Què són aquests crits?
4: Crec que una dona ha caigut.
2: Aquesta frase crea un efecte bola de neu.
1: Què passa? Què són aquests crits?
0: Diuen que una amiga del pont ha caigut.
1: Ha caigut una amiga?
0: Sí.
1: Ai, mare meva!
4: Bueno, però què passa? Que jo arribo ara i no veig res de res. Què passa?
1: Diuen que hi ha una part del pont que ha caigut a terra.
4: Ai, Déu meu, que diuen
1: morirem
4: que el pont s'està enfondrat.
1: Tots morts!
4: Merda.
2: Què passa? Que van enviar un autocar d'idiotes a la inauguració?
0: A Brooklyn ja està por.
2: Sí que és una mica el perfil de la gent que van a les inauguracions. També és veritat.
5: Pensa que aquella,
0: a la que dius que hi ha pica-pica, quan hi ha pica-pica a les inauguracions...
5: Era bueno. Més tonto sempre.
2: La gent entra en pànic. Hem passat de la caiguda d'una abella a creure que l'estructura del pont està cedint. Només falta un últim ingredient. Com que el pont és nou de trinca, l'estructura fa una mica de soroll.
4: El pont està quiet! Quan està cap de qui pugui! No volia fer així, però pensava que si ho feia normal.
2: És això.
4: No s'ho creuria la gent.
2: En menys d'un minut es provoca una estampida humana. Els policies intenten controlar la massa, però no hi ha res a fer. Hi ha 12 persones que moren aixafades per la multitud.
1: Aixafades,
2: tu. I centenars de persones que queden ferides. El més curiós de tot és que la velleta que ha caigut s'ha recuperat, tu.
1: Ai, sí. Mira, gràcies, jove, per ajudar-me. Però que ha passat res.
8: Si ha passat res, 12 persones han mort per culpa seva. Senyora, histèrica.
2: Amb tot el caos, hem perdut l'oli. De manera gradual, la gent abandona el pont. Deixen enrere 12 cadàvers que han mort esclafats de la manera més tonta possible. Finalment, el pont s'acaba buidant, es retiren els cadàvers i els enginyers comproven que l'estructura està perfectament. Però ja sabeu que quan un rumor s'escampa és molt difícil tirar-lo enrere. Ara tothom de la ciutat es pensa que el pont caurà en qualsevol moment. Durant els dies següents no passarà pel pont absolutament ningú. Cap carruatge ni cap vianant s'atrevirà a creuar-lo. Curiós, això.
1: 14 anys, eh?
2: 14 anys.
1: 14 anys fent el pont,
2: sí.
1: Treballant com mai havia treballat a la vida.
2: Se li va morir l'home.
1: Sí. He perdut tota la família.
2: Li va morir el fill.
1: Tota la família he perdut. I ara ningú vol creuar el pont per aquell cony de vella.
8: No, Emily, no et trenquis. No,
2: l'home se li va.
1: No.
4: Que jo com a home mort... Haig de confessar que veient-la ara no vaig morir, em vaig suïcidar. Per què aguantar-la?
1: Un home sense intuïció.
2: Llavors, els alcaldes de Brooklyn, quan veuen que la gent té por, que ha agafat por després d'aquesta inauguració fatídica, tenen una idea, bueno, una idea revolucionària.
4: Sí, explica-li.
9: Senyor Narrador, aquí els dos alcaldes...
4: Hem tingut
9: una idea revolucionària.
2: Sí, de quin tipus? Quina és la idea?
9: Mira, el meu monòleg i jo...
2: No, homòleg, el seu homòleg, vol dir.
9: Homòleg.
4: Això. Vol dir jo.
9: Mireu,
2: els dos alcaldes. Estan parlant l'alcalde de Brooklyn i el de Nova York.
4: Jo sóc el de Brooklyn
9: i el de Nova York.
2: Sí.
4: Fotrem. La gent diu, ai, no hi passo, que tinc por.
9: Sí. No hi passo.
4: I em dic,
9: me cago en dena. Apa, que no hi passareu.
4: I fotrem una exhibició.
9: Què passaran? Elefants i camells.
2: Camells, també.
9: I elefants.
4: Jo tinc un amic que té 16 camells.
9: Sí, l'Aníbal.
8: I elefants?
4: 20.
8: 20 elefants, eh?
4: 20 elefants i 16 camells.
2: Sí, són 17, al final.
4: Bueno, perquè un li va deixar un seu cosí.
2: Val.
4: Perquè ell en té 16.
9: Però un.
8: Ja.
4: Un, que no ho diu el guió,
2: no.
4: Un li va deixar el seu cosí.
2: Que heu de llegir dos números. 20 i 17.
4: Però és que és a darrere el número.
2: Sí.
4: Ara ho veig. Sí, 17.
8: És de l'altra pàgina.
2: Aquesta és la solució que troben els dos alcaldes. Que sapigueu que això també és real, eh? Els dos alcaldes contracten un circ amb 20 elefants i 17 camells perquè desfilin pel pont i es confirmi que la construcció és ferma.
8: Una idea brillant.
9: Endavant.
2: D'aquesta manera s'acaba la inauguració del pont de Brooklyn, una construcció que es va cobrar un total de 39 morts, 27 en la construcció i 12 el dia de la inauguració. Un pont que encara aguanta i que és una de les principals artèries de la ciutat de Nova York. Anem a veure si ha sobreviscut l'oli, el gos a qui li fan por els ponts. Això ho decidirà algú del públic, Mercè?
1: Ho decidirà l'Anna.
2: Anna.
1: Que d'on ets, Anna?
10: De la Garriga.
9: Mira.
2: Anna. Avui hem parlat de l'alcalde de Nova York del 1800, però actualment l'alcalde de Nova York és Zoran Mamdani i ha fet història perquè s'ha convertit en el primer alcalde de Nova York musulmà. Però on va néixer l'actual alcalde Zoran Mamdani? A. Va néixer al Canadà. B. A Espanya. O C. A Uganda. A, B o C.
1: Doncs la A.
2: Al Canadà. La A. Doncs l'oli és morta.
9: Oh! Pobre. Pobre, però guapo que era.
2: Va néixer a Uganda, eh? L'oli, el pobret, el nostre gos de teràpia que tenia pànic de travessar ponts, ha mort esclafat per una allau humana, també. El seu trauma no era infundat. Ja feia bé de tenir por dels ponts. Sobretot el dia que els inauguren. No hi aneu.
9: No hi aneu.
2: Mai. Aneu.
4: Mai. Encara que hi hagin pantes i patates.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, el País Valencià i l'Aragó. Ho han dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir. Poblet, Manel Sastre, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, ja ho ha proposat com a punt de trobada i cooperació mútua en el que ha estat el Panteó, és de fet el Panteó dels Reis de la Corona d'Aragó, davant també d'aquests presidents de les Illes, Aragó i País Valencià, que ho han vist bé.
3: Proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
2: En la trobada, en la que també ha participat el rei Felip VI, ha destacat el potencial de cooperació que hi ha entre territoris. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Monestir de Poblet.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: Les pensions entren en campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar les pensions després de les eleccions del 29 de novembre, encara que el seu executiu estigui en funcions, i acusa PP i Vox de voler-les retallar. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el desmenteix i assegura que, si arriba a governar, blindarà el sistema de pensions després que aquesta setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, digués que el sistema patarà. Sentiu Sánchez i Feijóo.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre, y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
6: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
1: Les plataformes d'usuaris pel transport públic de tot el país també s'uneixen a la convocatòria de vaga general que està convocada pel proper 11 de novembre. Han consensuat un manifest unitari a partir del qual s'han afegit qüestions pròpies de cada zona. Tortosa, Jordi Barranca.
7: Bon dia. A les Terres de l'Ebre, per exemple, s'ha mencionat la dispersió geogràfica i la falta de transport públic com un dels motius del despoblament de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. I és que mobilitat i habitatge són dues cares de la mateixa moneda. Cinta Galiana, portaveu.
8: És importantíssim perquè va una cosa coordinada en l'altra. La vivenda o la poder viure en, puesto, en un lloc assequible ve unit a no tindre els transports en els pobles i en les ciutats de Terres de l'Ebre.
7: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
4: Detinguts a Tarragona els autors d'una detenció il·legal d'un home a principis de setembre a Gavà. La víctima va ser ferida amb una arma de foc i se'l van endur al maleter d'un vehicle a Tarragona. Clara Xavier Domingo.
9: Bon dia. Els Mossos han detingut els quatre homes relacionats amb aquests fets a Tarragona, on s'havien amagat. Als detinguts se'ls atribueix l'autoria d'un incident que va passar el 7 de setembre a Gavà. Els arrestats van tirotejar i van causar lesions greus a un motorista, que se'l van endur ficat al maleter d'un vehicle. Poc després va aparèixer a Sabadell en estat molt greu. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt rar i un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca que aquest any finança la Fundació La Caixa amb 32 milions d'euros. Barcelona, Mònica Mas.
10: Bon dia. S'hi destinaran més de 33 milions d'euros i destaca entre els 80 projectes el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta d'un bacteri molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics i provocar sèpsies. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest patogen. L'investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
11: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. I llavors donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
10: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports amb Marcos García.
12: El Barça gira full de la Champions i pensa ja en el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui tot l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. L'entrenador del Real Madrid, Josep Mourinho, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius. El davanter brasiler es perdrà el clàssic del dia 25 i Vinícius també critica que li fan, diu, moltes faltes i ell és sempre l'expulsat. Després de dues jornades a la Champions masculina, 9 equips han sumat ja els 9 punts possibles possibles, entre aquests el Barça, el Madrid, el PSG, l'Arsenal o el Betis. El Barça ha anunciat que la firma Wolfgang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip blaugrana per al Barça-Madrid el 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit allà contra el Granada. En bàsquet, el Barça rebrà demà l'Olympiacos al Palau Blaugrana en partit de l'Eurolliga. De cara a aquest enfrontament, Alexander Sekulic, el tècnic, podria recuperar l'alè Justin Minaya lesionat la setmana passada. I en vol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: Fins aquí les notícies.
13: Ja hi tornem a ser.
14: Onzena temporada del Tot Costa.
15: Por qué? Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
16: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està vostè.
1: Doncs mira, estava parlant precisament amb el Sergio, que és un oient del programa. Em presento, dic, soc Sergio, tinc 60 anys, visc a Cornellà de Llobregat, soc d'ofici camioner de rutes internacionals i ara us podré escoltar a bord del meu vehicle, encara que estigui fora del país. Per tant, celebro aquesta aplicació que s'hagi instal·lat i que doncs ens podrà seguir a la solució. Ens envia dues fotografies també de la seva oficina, és a dir, del seu camió.
0: Algun dia hauríem d'anar a fer un directe des d'un camió.
1: Home, això seria fantàstic.
0: I fer una ruta.
1: És el meu somni, veure des d'allà al costat del copilot.
0: Perdona,
1: o conduint-lo tu.
0: I muntar una quedada de camioners, saps?
1: Escolta'm, fem-ho. I que l'últim punt sigui aquí. Et recullen a la...
0: Sí, és la gent de Barna estarà contentíssima que citem a tots els camions al mig de la ciutat de Barcelona. Fantàstic per l'AP7.
1: Pues, perdona, avui ve una persona que ha pujat a dalt d'un tractor a la Diagonal de Barcelona. Si venen els tractors, doncs que vinguin els camions.
0: És veritat,
1: també.
0: Faig un spoiler,
1: no,
0: perquè nosaltres vàrem fer pujar aquesta persona en un tractor aquí al mig de la Diagonal ara fa un parell d'anys. Un aplaudiment per Estel Soler.
1: Bravo.
0: Bon dia, Estel.
1: Brava.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Perfectament. Ahir vaig pensar molt en aquell dia.
0: Molt fort, eh? Que vam dir, ostres, hi ha aturada de tractors? Va sortir Estel i se'm va anar amb un microautònom a fer un reportatge extraordinari.
2: Clar, el que fa mal és que dos anys després la pagesia...
0: Encara seguim, eh?
2: Et digui, no que ha millorat poc, sinó que està pitjor que fa dos anys.
0: O sigui, fantàstic. Va tot bé.
2: Ajudes... Pel pedregar.
0: El món va cap a un lloc millor, amigues. Va, el control tècnic, el mestre, en Víctor Villar, a la peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: dia Viena Gas de Lívia Discípio, si ens donessin un euro per cada B baixa que hi ha a l'equip, seríem milionaris.
1: Mira, ha trucat Mario Serra per donar el premi a millors crèdits de la història. Gràcies, Mario.
0: Ai, senyor. Va, que avui no parlem de B baixes, avui us portem una solució sobre salut, sobre autocura i també sobre respecte, en certa manera. Mireu, avui ens preguntem què és la menopausa i què comporta per les dones. Ara molts homes que estan sentint diuen, això no va amb mi, és que no feu programes per senyors. No, el món no està muntat per vosaltres. Home, a veure, la vostra relació de parella potser li interessa saber què li està passant a la vostra parella en cas que ja estigui en la menopausa, i si no teniu relació de parella amb una dona, home, el vostre entorn, el 50% són senyores. Per tant, jo crec que és un tema, si més no interessant, siguis home, dona, o et defineixis com et vulguis definir. A partir de quina edat comencen les dones a viure sota els efectes de la menopausa? Quins són els principals símptomes? Quins canvis es noten en el cos? Com podem identificar-los? Perquè ara potser els està sentint gent doncs, de la meva edat o de l'Estel, no? Sobre ratllant els 40 en el teu cas, o 40 passats en el meu cas, i diguin, home, no, això no em toca. Calla, que potser sí. I què, carai, és la perimenopausa? La menopausa ha estat durant molts anys un tema tabú. Per què ho ha estat? Es poden alleujar tots els símptomes que clàssicament associem a la menopausa? I ara què està passant? Per què, carai, falten medicaments pel tractament hormonal de la menopausa a les farmàcies? Fins quan hi haurà aquesta falta d'estoc? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen les nostres dues convidades. Avui demano un aplaudiment per la Marta Mercè. Molt bon dia, Marta.
2: Molt bon dia.
0: La Marta és nutricionista, és experta en menopausa precoç i ha publicat un llibre, de fet, diversos llibres. Un d'ells, Disfruta tu menopausa, nutre tu menopausa, i ara surt aquest, Suplementa tu menopausa. En tinc un exemplar aquí entre les meves mans, Marta. Per cert, si la voleu seguir, Estel, com que tu la segueixes a xarxes. T'has quedat una mica frapada, eh?
3: Home! Aquesta recollida! Traspassada la pantalla una persona que la segueixo molt i que he aplicat moltes coses. I he parlat a moltes dones de...
2: Moltes gràcies.
3: Sí, de dir, moment, freneu. Abans que res, l'alimentació, no? Ara ho parlarem, entenc, però que a vegades comencem la casa pel teulat, empeses totes per un món que, com tot procés de la dona,
0: desconegut.
3: És absolutament desconegut. I, perdó, un incís. De la mateixa manera que una dona, després de parir, necessitaria, mereixem temps per cuidar-nos, també passaria així amb la menopausa, i al final, com que vivim sotmeses als desitjos masculins i al cervell, l'últim que poder fer és cuidar-nos, no? Sumem-hi aquí el viatge a la medicina. És que ens tenim entre nosaltres i hem de fer pinya i ens hem de recomanar.
0: Totalment.
3: Perquè...
0: Amb tot el carinyo, si la menopausa fos una cosa de senyors, faria molts anys que hi hauria medicació, eh?
3: Però bé, si sagnéssim cada any, cada mes, durant anys... A veure.
0: Arroba Marta_Mercè, allà la trobeu a Instagram, però també ens acompanya, un aplaudiment per la Sònia Sánchez. Molt bon dia, Sònia.
4: Hola, bon dia.
0: La Sònia és ginecòloga, és doctora en medicina i experta en menopausa i membre de l'Associació Espanyola de l'Estudi de la Menopausa. Avui elles dues ens acompanyen i podrem resoldre tots els vostres dubtes. Així d'entrada, Sònia, la menopausa no és una malaltia. Com la definim, la menopausa?
4: La menopausa no és una malaltia, és una etapa fisiològica de la vida de les dones i de la meitat de la població, com bé deies, i al final la defineix l'última regla de la nostra vida, l'última menstruació.
0: D'acord.
4: És això. Sí, són uns dies, en realitat. Li diem menopausa a tot, però en realitat són uns dies de la nostra vida.
0: Uns dies de la nostra vida, d'acord.
4: I el que passa, que al voltant d'aquests últims dies, aquests últims dies, que són els dies que tenim aquesta última regla, passen moltes coses, perquè deixem enrere una etapa suposadament reproductiva, on podem tenir la capacitat reproductiva, per entrar-ne en una etapa en la que ja no. I igual que quan comencem a tenir regles, no?, amb la pobertat, tot és un procés... Deixar-ho darrere també és un procés.
0: Ara et demanaré, a partir de quina edat, habitualment, la mitjana, en quina edat se situa aquest inici de la menopausa?
4: La mitjana al nostre territori és de 49 anys.
0: Ostres, és jove, no?
4: Els 49 anys, més del 50% de les dones del nostre territori es quedaran ja en aquesta etapa postmenopàusica.
0: Uau!
4: I lo normal, la normalitat, el rango de normalitat està des dels 45 fins als 55 anys.
0: Per tant, Sònia, perquè jo ho entengui, la menopausa és aquest període des de l'última regla fins passat un any, aprox? I després és postmenopausa, has dit? Per tant, estem confonent moltes vegades la menopausa amb la postmenopausa, eh?
4: Sí, és allò que el terme ocupa tot.
0: D'acord.
4: Però té un nom, això. Ara no me'n recordo, però...
0: No me'n recordo, jo potser Marta, tu el saps.
4: Quan una paraula envolta tot un
2: jo crec que menopausa... clar, és una paraula que té tant significat associat que la utilitzem per parlar de la postmenopausa realment, no? Que és, perquè realment és això, uns dies, un dia. Llavors la postmenopausa sí que és des d'aquest dia fins ja...
0: D'acord. Però no acaba. Farem servir la menopausa, eh? D'acord. Sí. Estel, volies fer una pregunta i després vaig a la Marta, eh?
3: Sí, que, aviam, jo m'he preguntat molt, jo vaig tenir una regla molt aviat, o sigui, de fet, també la regla el dia del meu 11è aniversari, per tant, podríem dir que pràcticament als 10 anys, i sí que les dades de darrerament, per l'estil de vida que portem, alimentació, a tot, ens estan indicant que les nenes cada vegada tenen la regla abans. Veurem també, o podem relacionar l'arribada de les regles amb unes menopauses que també arribin abans?
0: Bona aquesta.
4: A priori, ara t'he de dir que aquesta resposta no te la puc donar perquè no la tinc. Mm-hmm. El que sí que hi ha factors del nostre estil de vida que sí que sembla que avancen la menopausa, com per exemple el tabaquisme. Ah, això sí que està demostrat.
0: Fumar,
4: les dones fumadores tenen entre 1 i 2 anys la menopausa abans.
3: Uau. I que tu hagis començat a menstruar abans, això no té per què ser una relació directa.
0: Jo pensava que també era així, com que es gastaven les caniques, perdoneu-me.
3: Exacte.
0: És a dir, jo vaig deixar anar i si vaig començar molt aviat, doncs mira, les caniques, no és així, eh?
4: I les cèl·lules que permeten tenir la regla cada mes, naixem amb una dotació concreta i aquesta dotació... El número de caniques, com veia, és independent de cada dona. No depèn de quan comença o quan acabi, sinó que cadascuna té una dotació X.
0: D'acord, jo puc començar als 10, però tenir 300 bales, no? I un altre pot començar als 20, que no és el cas.
2: Sí que és bastant genètic, veritat, sí, Sònia, que les mares... Hi ha com una relació, depèn de l'edat en la que han tingut la menopausa, que això a vegades ajuda a les dones a saber...
4: A vegades sí... A vegades no. Vull dir que això que parleu del biaix de gènere, de la manca d'investigació...
0: No està doncs... estudiat, oi?
3: No. Ah, és que com tantes coses.
0: Ai, senyor.
1: De fet, la Sònia en recomana un llibre que segurament a molts dels vostres oients el sonarà i també segurament a vosaltres, de la Isabel Montaner i de la Blanca Collvinent, que es diu Ets una exagerada, biaix de gènere i sexe en salut sobre aquesta qüestió.
0: De fet, podeu recuperar també una entrevista que vam fer en aquesta casa, les dues escriptores d'aquest llibre, i vàrem dedicar una hora sencera a parlar d'aquest viatge de gènere. També ho recomanem molt, les dones i els dies, amb la Mercè Virgili al capdavant, que parlen abastament d'aquest viatge, no només en el món de la medicina. Tot això, Marta, a veure, explico el teu cas. Tu, quan tenies 26 anys, et van diagnosticar un càncer d'ovaris,
2: sí,
0: que et va provocar una menopausa precoç.
2: Més que el càncer, l'operació.
0: L'operació.
2: A la que em vaig haver de sotmetre, sí.
0: D'acord.
2: Perquè en el meu cas era un càncer doncs, molt avançat, i l'operació a la que et sotmets t'extirpen tot, bàsicament.
0: Histerectomia, que diuen.
2: Sí, es diu histerectomia. Tu em dius, Sònia, em corregeixes, eh? Histerectomia total, amb els ganglis i no sé què més. O sigui, va ser una operació molt radical. Bàsicament, a l'extreure els ovaris, tu et quedes sense cap dotació hormonal. Llavors, tu passes de tenir les hormones en el teu pic, bàsicament, perquè
0: una persona
2: 26
0: de 26 anys...
2: I surts no amb unes hormones d'una dona de 50, amb unes hormones d'una dona de 70, no? Perquè estàs ja a zero hormonal. Què passa? Jo no vaig tenir tots aquests anys de la perimenopausa, que moltes dones diuen, jolín, la perimenopausa, i dic, beneïda, perimenopausa, que són un munt d'anys d'adaptació, que el cos està prenent.
0: Va venir una hòstia d'aquella de la cara, eh?
2: Sí, sí, jo em vaig despertar d'aquella cirurgia amb un fogot terrible, que jo no sabia què era. De fet, clar, a mi em van dir, bueno, t'operarem, però no sabem si és bo o dolent el que tens. I jo quan em vaig despertar i vaig sentir aquell fogot, vaig dir, crec que molt bo el que m'han tret no era. Uau. I clar, com que vaig haver de fer quimioteràpia després, molts símptomes van quedar barrejats entre la quimioteràpia, el canvi hormonal. Però quan ja van anar passant els mesos, a mi em van dir, fa 15 anys d'això. Llavors em van dir, no, la menopausa és que no tens més la menstruació, que dius, vale, i que no podràs tenir fills, algo que jo en aquell moment ni em plantejava. Però clar, la que van passar els mesos i vaig anar tenint molta sintomatologia estranya, que ningú m'havia explicat, vaig entendre que el canvi era molt més gran del que m'havien dit en un inici.
3: I hashtag, suposo, ironia, un gran acompanyament psicològic.
2: Segur. Ara que diem... Fa molts anys d'això, o sigui, fa 15 anys, i jo he vist tot el canvi que ha passat amb la menopausa. Hem passat d'un tabú, un silenci total, i en aquell moment és que no trobava res. Jo posava menopausa a Google i veia una foto d'una senyora supergran amb un ventall. Ja està, era el que trobava i pensava que estava sola.
3: Totalment.
2: Ara que en parlem molt més, per sort, també té les seves ombres, això, però ha canviat moltíssim.
0: Ara ho deia la Marta, eh? Anem a la simptomatologia. A veure, Sònia, perquè algú detecti i digui puc estar entrant en aquesta perimenopausa, que seria com la preparació a la menopausa. Quins són els símptomes de la peri i quins són els símptomes de la menopausa?
4: Bueno, la vegada, si el tema és que la perimenopausa la defineix el fet de que comencem a tenir alteracions en el cicle menstrual. És a dir,
0: que la peri comença a fer el tonto la regla.
4: Sí.
3: Quin ton, vull dir, per on va?
0: Que no ve puntual.
4: Anem a intentar explicar-ho perquè es pugui entendre, perquè així tothom se sentirà com dient, ah, bueno, pues a mi em passa això, no? Penseu que l'ovari, com que deixa de, com que va perdent les caniques que dèieu, va enviant com missatges al cervell que li diu, estic afluixant. Mm-hmm. I el cervell li diu, has de treballar perquè la teva feina és treballar. Mm-hmm. I l'ovari, que encara pot, respon. I respon exageradament. I aquesta resposta exagerada és regles més abundants, regles més seguides, i comencem a pujades i baixades dels nivells hormonals amb canvis en estat anímic, canvis en la resposta del nostre caràcter, comencem a tenir insomni i algun fugot. Després, a mesura que van passant els anys o els mesos, aquesta resposta de l'ovari cada vegada es va veient més dificultada, perquè, clar, les caniques s'acaben, i les regles comencen a espaiar-se. Això seria l'estàndard. Després, cada dona és com és. Quan les regles comencen a espaiar-se, doncs una regla cada 40 dies, una regla cada 3 mesos, una regla que no sabem quan arriba. I aquí la sintomatologia ja és més típica, no? Més de tinc fugots,
0: per tant, venim com... És a dir, ho has explicat tan bé, Sònia? Mai m'ho havien explicat tan bé. No, de veritat, és com el senyal de ui, ui, ui, que això s'acaba. Aleshores, els ovaris es poden a treballar com bojos, fan com una vaga d'aquestes japoneses que sobreprodueixen, i després, pum, es queden allò com... clar, ja no hi ha més recursos, no? I és quan arribem als símptomes més clàssics que nosaltres coneixem.
4: Sí, el que passa que aquesta és l'explicació que segurament respon al 50% de la població de les dones, però hi ha altres dones que tenen regla cada mes, fins que marxa, i aquí no passa nada.
0: Ah, amiga, o sigui que tot no va tothom, a persones, eh?
4: No, clar, no tothom ha d'esperar això. I davant de canvis en el patró de sagnat, també que ningú pensi que tot el que li passa és per culpa de la menopausa. Mm. Perquè també pot ser que t'estigui passant algú a dins de l'úter, hi hagi un pòlip, hi hagi un mioma, hi hagi una altra cosa.
0: Per tant, no s'hi val dir, no, menopausa, i no vaig al giner.
4: No podem passar de... la menopausa no existeix,
0: a tot parlem,
4: que tot sigui culpa de la perimenopausa, tot és la menopausa, vull dir, també s'ha de consultar i s'ha de veure què està passant.
3: No, clar, que si no tinguéssim aquest biaix de gènere, jo imagino un sistema mèdic format, conscient, en el qual tu, a partir d'una edat, no, una pacient de 45 anys, no hauria d'entrar a una consulta sense que la metge o la metgessa li pogués preguntar, ja tens la menopausa, com t'estàs sentint amb tot això? Perquè si no podem estar, com dèiem ara, medicant a una dona per coses que en realitat tenen a veure amb la menopausa, o no medicant-la per alguna que necessitaríem, no? Més enllà dels ginecòlegs, en un món ideal, on se'ns tingués en compte, aquesta pregunta hauria de ser feta per tothom.
0: Ara responem, deixeu-me dir que encara no hem donat les vies de contacte, Fran. No. Passen 20 minutets de la una al migdia. Sé que us la sabeu de memòria i esteu apedregant via WhatsApp, però com sempre, línies obertes.
1: Doncs sí, el telèfon del directe, el 93207474, si voleu parlar amb nosaltres, i el WhatsApp del programa, si ens voleu escriure, perquè no podeu trucar o no voleu, perquè us fa vergonya o teniu una companya o companya al costat que no voleu que us escolti, doncs al 677-38-77-19. Per cert, la Lídia diu, avui quina alegria teniu a l'Estel, que m'encanta, l'he descobert amb els seus llibres i són genials. Per cert,
3: gràcies.
1: Parlant de llibres, entre totes les persones que avui doncs ens expressin les seves preguntes, els seus dubtes, els seus comentaris, siguin dones o homes, sortejarem un exemplar signat d'aquest suplement a tu menopàusia de la Marta Mercè. Hi ha moltes preguntes, eh?
0: Ai, ara anem a les preguntes, però abans... A veure, vaig a la Sònia que respongui a la Estel, després et faré una pregunta a Marta i comencem a resoldre dubtes que tenim per WhatsApp. A veure, Sònia, fot-li.
4: No, res, que té tota la raó. Si moltes vegades, si tothom tingués una forma, tot el personal sanitari, jo ja parlaria, ja no només de metges i metgesses, parlaria de personal sanitari. Això seria l'escenari perfecte. Però també he de dir que s'està treballant i que el que ha dit la Marta, si parléssim de fa 15 anys et diria, ara no. O sigui, jo crec que podem parlar que hi ha una sensibilitat des de tothom. Penseu que la sanitat està molt feminitzada i que les dones en tenim molta consciència i que hi ha més sensibilització. I que jo penso que més enllà de les nostres consultes de ginecologia, les consultes de llevadores, les consultes d'infermeria, de primària...
0: Faltaria que els nutricionistes estiguéssim a la Seguretat Social, eh? No, que queda dit que tenim
2: una carrera universitària totalment, i no hi estem, eh?
3: Totalment. I quina falta els fa, segons quins metges? Una altra pregunta, perdó, ja és ràpid, eh? Què menges? Com t'alimentes?
2: Ah,
3: com podem anar a tractar coses si ningú et pregunta una consulta?
2: I això no es pot resoldre amb un paper que surt d'un calaix, com es fa actualment,
3: eh? Ui, em sorprèn.
0: Mira, m'ho he fet tantes vegades, això del calaix.
2: I perdona, es pot fer això.
3: I un altre dia parla del menjar dels hospitals, que ja em vull volar
2: mira,
3: el cap amb aquest tema.
2: El tema.
3: Oh my God.
0: Marta, si mirem els teus llibres, els verbs que hi utilitza són gaudeix, nodreix, suplementa, tots són verbs en positiu. Mm. Però fins ara ho enteníem com una etapa estigmatitzada,
2: clar,
0: el tema de la menopausa, eh?
2: Sí, no sé si és per pura supervivència o per esperança, no? Que, clar, des dels 26 fins als 100 i pico anys que espero viure, tenia que prendre amb aquesta etapa de la vida com alguna cosa positiva, no? Perquè si només em quedava amb el que jo veia, que era l'envelliment, la falta de salut, la falta de benestar, no era algo que jo sentís que és el que anava amb mi. Jo em sentia d'una altra manera, no? Quan vaig entendre com adaptar-me a aquesta etapa i tots els hàbits que m'anaven bé per sentir-me bé. I per això jo sí que crec que és, quan anem canviant culturalment el concepte sobre la menopausa, ajudarem molt a les dones també. De fet, sabem que hi ha societats on aquest concepte és diferent. Mm-hmm. Des de Japó, Nesko-Nenki, que vol dir energia renovada.
0: Nesko-Nenki, m'encanta.
2: Oh, Konenki, sí, amb K. I a Xina, no sé el nom en xinès, però es diu segona primavera.
0: Oh!
2: O sigui, que culturalment, quan, i això està estudiat també, quan nosaltres canviem el concepte d'aquesta etapa, les dones la viuen millor. També les dones ens anticipem ara perquè pensem només en el negatiu. Per això crec que hi ha una part divulgativa en relació a la menopausa en canviar aquest concepte, parlar de les coses positives. Per exemple, a mi hi ha una cosa que m'encanta de la menopausa, que és que hi ha certes podes neuronals. Traiem certes parts neuronals que ja no són tan importants.
0: M'encanta això, a veure, procedeix.
2: I hi ha una poda molt interessant, que és, clar, a l'etapa fèrtil necessitem agradar als altres, veritat? Perquè, clar, ens hem de parar allà. Però quan anem ja cap a la perimenopausa, la menopausa i postmenopausa, això ja no és tan important.
0: Totes ens convertim en Diane Keaton.
3: El tensa m'enfotisme.
0: Ai, m'encanta.
2: Sònia, ho diuen o no les pacients, això, la consulta? Que se'ls és més igual, tot.
4: Sí, una mica més de resvalina a la vida.
2: Sí,
4: sí.
2: M'encanta.
0: Resvalina m'agrada molt. T'ho dona a la farmàcia, també.
4: Jo crec que s'ha de... tot i que hi hagi dones que ens estiguin escoltant que ho estan passant malament i que es troben malament, crec que s'ha de donar una volta perquè és una oportunitat. És una oportunitat de millora. De millora, que si et trobes malament, trobar-te millor, perquè hi ha solucions.
0: Mm-hmm. Que ara hi anirem, per cert.
4: Ara anirem, exacte. I després de que... Això de és una etapa que venim d'intentar agradar, però també de cuidar.
2: De cuidar molt.
4: I també la desaparició d'aquests estrògens i aquesta poda que m'ha encantat, te lo copio, la còpia, la poda, t'ho copio. També fa que no fa falta que ens estiguem tan pendents de les persones que ens envolten.
2: Sí, i si ho expliquem a les dones, crec que no se senten tan malament, no hi ha tota aquesta pressió de sempre estar per l'altre, i es comencen a sentir millor, podent-se encarregar més d'elles mateixes, que és algo molt necessari en aquest moment.
0: Perquè hi ha inclús coses com, Marta, ara no sé si t'hem llegit o t'ho hem sentit a Instagram, que hi ha dones que tenen por, fins i tot recança, dir-ho a la parella.
2: Moltíssima. Això ho hem trobat molt a la consulta, perquè s'associa molt també la menopausa amb ser desitjables, amb la part sensual, sexual, i com que s'associa tant a la pèrdua de la joventut, tenen por en que no les desitgin més. Mm. Hi ha molt aquest rerefons, no? Com rasques una mica.
3: Una por real.
2: Sí, és una por. Sí, perquè, bueno, si expliquéssim històries a la consulta, no?, de coses que... parelles encantadores, que acompanyen moltíssim, però després també parelles que han arribat a dir-li a la seva parella, escolta'm, si a mi no em dones el que jo necessito, jo me'n vaig a buscar un altre lloc, perquè sabem que el desig sexual canvia, no?
0: Doncs mira, depèn de la poda neuronal i dius, doncs vés-te'n i tanca la porta.
2: Tens? Exacte, serveix per això també, eh? Ser més assertives, que també hi ha podes que ajuden a això. Llavors, jo crec que és important, no?, que a nivell de parella, de família, de fills, de... a la feina, tinguem més informació per explicar millor el que ens passen i no per fer-nos víctimes, sinó perquè el nostre entorn ens entengui i ens acompanyi millor en aquest moment.
0: Me la deixes votant, Marta, perquè és precisament el que vol reclamar, crec, la Diana, que ens truca des de Barcelona. Diana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, tu quina edat tens ara, estimada? Si no et sap greu que t'ho pregunti, perquè avui ve el cas.
5: No, que va, 51 anys.
0: 51, i fa un any que tens la menopausa, que estàs en postmenopausa ja, eh?
5: Sí, això mateix.
0: D'acord, sí. I volies aportar alguna cosa, crec, en la línia del que deia la Marta ara, precisament.
5: Sí, jo vull explicar-vos una mica la meva experiència. Treballo en el sector sanitari, amb la qual cosa tinc bastant accés als metges, en aquest cas als ginecòlegs, Vaig començar a tenir una perimenopàusia amb moltíssims símptomes. Jo sóc una persona que sóc mare, tinc dos adolescents, m'he cuidat moltíssim, sempre he fet molt esport, dietes, etc. I vaig començar amb una simptomatologia brutal. Me per les nits, bruma mental, cansament, dolors articulars...
0: Tot, ho tenies el combo, Diana? Ostres.
5: Bueno, tot, absolutament tot. O sigui, jo, infeccions d'orina... Bueno, la qüestió és que a través de diferents mútues privades vaig estar buscant ginecòlegs especialistes en menopàusia. És veritat que comencen a haver-hi bastantes unitats en diferents hospitals, però la meva sorpresa és que quan vas a veure aquests ginecòlegs no hi ha un tractament integral de la menopàusia. O sigui, per mala sort o bona sort, he anat parant a diferents ginecòlegs, uns em deien una cosa, els altres em deien l'altra, i un dels símptomes principals que a mi... m'ha preocupat més, precisament, és el tema de la sequetat vulvar. Uh-huh. I et dones compte que hi ha molts productes al mercat, a les farmàcies, però ningú sap exactament com t'ho has de posar, quan t'ho has de posar, com ho has de combinar. I, bueno, doncs m'he endut moltíssimes sorpreses. He estat inclús a urgències per un dels productes mal utilitzats.
0: Ostres.
5: I, bueno, al final, donant voltes, he aconseguit una ginecòloga estupenda que m'ha fet un tractament global de tota la meva postmenopàusia i ara pues, fa un parell de mesos que estic controlada, però he passat una època molt difícil. A nivell de parella també és el que estàveu explicant, que costa moltíssim a vegades el desig sexual i és, però el teu cos no t'acompanya perquè tens pues, dolors, sequetat, i encara que tu vols, pues, allà no hi ha manera. Mm-hmm. I crec que hi ha moltíssima feina a fer en aquest àmbit, tant de formació, inclús a nivell dels ginecòlegs. Ara mateix també hi ha un d'abastiment de fàrmacs que van molt bé i no podem aconseguir-los perquè o no estan reembolsats per la Seguretat Social o inclús hi ha existències que s'han acabat.
0: Ui, ara hi anirem aquí, Diana. Aquí anirem perquè tothom ha sentit a parlar del Lenceto aquests dies, però no només el Lenceto, sinó molts medicaments que aporten estrogen, si no m'equivoco. Ara de seguida farem una part, perquè a més avui hi ha notícies, sembla que al final de novembre hauria d'arribar a les farmàcies. Ara us en parlarem, però Diana, em sembla interessantíssim tot el que ens comentes. Sí que et demanaria que em diguessis el nom de la ginecòloga tan estupenda, perquè nosaltres aquí hem parlat amb la Sònia Sánchez, que ella és experta en menopausa, però si podem sumar un nom a la llista, escolta'm, per si hi ha oients que ens ho demanen, els ho facilitem.
5: Sí, em fa greu perquè jo no li he dit que anava a menopausa i tampoc vull exposar, saps, una doctora amb una cadena tan important com vosaltres. Simplement us diré que està a la part privada de la Mútua de Terrassa. I és una persona, a més, bastant jove, o sigui que no és menopàusica. I em sap moltíssim que a vegades pues vas precisament a ginecòlogues que són pues, de la nostra edat, no? Perquè penses, bueno, pues, si elles han passat la menopàusia, en deuen saber més, no? Perquè ho han viscut elles mateixes. I la sorpresa és que moltes vegades pues, tampoc hi hauran... Vull dir, hi ha molta feina per fer, hi ha moltes dones, totes passen per aquesta època. Jo crec que més d'un terç de les dones tenen algun tipus de símptomes i crec que encara falta molta informació, molta formació i que es pot fer molta cosa perquè al final pues, és una època que totes passem i per desgràcia moltes pues, ho passem malament.
0: Diana, m'ha semblat extraordinari el teu testimoni. T'he de dir que has compactat moltes de les coses que havíem parlat a redacció i que volíem que sortissin avui al programa i ens has fet aquest compactat, cosa que t'agraeixo. Em quedo amb el tema de la sequedat vulvar perquè la Sònia anava apuntant i va dir, ostres, sí, de vegades no s'explica prou com s'han d'administrar aquestes cremes. Diana, m'alegro molt que ara estigui entre cometes resolt i que estiguis en bones mans. Una abraçada, bonica.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres pel programa. Felicitats.
0: Adéu, adéu, adéu. A veure, tema de sequedat vulvar, què els hi diem? Perquè això és un habitual, també.
4: Sí, és un habitual. Abans d'això, penseu que el que ens acaba d'explicar és el viacrucis de moltes dones. De moltes dones, eh? I que, tot i que hem dit que s'està millorant, encara això que ha explicat l'Oller passa. I sí, i falta formació, hem dit, a la medicina, especialment moltes vegades a la nostra pròpia especialitat de la ginecologia. La sequetat vulvar. La sequetat vulvar forma part d'un conjunt... La Diana, gràcies. Forma part d'un conjunt de símptomes de... que li diem síndrome genitourinari de la menopausa, perquè tota la part pèlvica, genital, la vulva, la vagina, la part final de la uretra, i la Diana ens ho explicava, no, infeccions d'orina i tal, com, són causa de la baixada d'estrògens. Mm. Tota aquesta zona pèlvica és la zona del cos, juntament amb el cervell, que més termina, més receptors estrogènics té. Mm. Per tant, és la que més pateix. Per tant, la sequetat vulvar, la sequetat vaginal, això implica dolor amb les relacions sexuals, picors, prurit, infeccions d'orina, sensació d'infecció d'orina que després no es tradueix en una infecció
0: d'orina. Ganes de fer pipí, no?
4: Ganes de fer pipí, sí. Mm. O cuisó al fer pipí. Mm-hmm. Tot això requereix uns tractaments que moltes vegades passen per un tractament hormonal local que s'aplica a la zona genital, ja sigui la vulva, ja sigui la vagina. Mm-hmm. De vegades necessita tractament més sistèmic perquè necessita una mica més, però sempre s'ha d'acompanyar moltes vegades d'una autocura d'hidratació. Mm-hmm. I aquí és on ve el tema, que sense temps a les consultes, perquè també hauríem de trencar un... parlar del tema de quin temps disposem a les consultes per parlar amb les nostres pacients, aplicar una... No és el mateix un hidratant vulvar que s'aplica a la zona externa... Sí, la vulva. He de dir zona externa, perquè hi ha gent que confon vulva amb vagina.
0: Vagina, sí.
4: Ho he de dir. Amb un hidratant que vagi a la vagina o fins i tot amb un lubricant, perquè jo m'he trobat dones que et venen a la consulta amb el potet a sobre la taula i t'expliquen. M'he posat això per tal. Dius, no, però això no serveix. Ningú s'ha parat a explicar això. I s'ha de parar, ens hem de parar. I a les farmàcies que ho venen també s'ha de parar a explicar-ho. Mm.
2: Sí,
0: perdona.
2: No. Anava a afegir que una cosa que m'enfada a vegades és que quan parlem de la sequedat íntima, moltes vegades ho associem només a les relacions sexuals.
0: Aquí anava. Mm.
2: I és algo que jo crec que hem de canviar. Perquè una de les coses, jo me'n recordo que coses que em passaven, no? Posar-me uns texans era una molèstia. Les infeccions... Era el dia a dia. Llavors, moltes vegades parlem de la sequedat amb el focus de relacions sexuals, que pot ser molt important per a les dones que tinguin relacions sexuals amb penetració.
4: Exacte.
2: Però crec que la hidratació diària, que el tractament quan fa falta amb un estrogen local o el tractament que faci falta, no és només, o no hauria de ser només, enfocat a les relacions, sinó en el dia a dia de les pacients, a la prevenció de les infeccions urinàries, i que sortim una miqueta d'aquest focus, perquè si no sempre estem parlant del mateix.
0: Evidentment. I una altra cosa, i parlem del mateix i des del mateix prisma.
2: Exacte.
0: Ja tornem a estar-hi, no del nostre. Estel, fes-me l'observació, anirem al 577-38-77-19.
3: Com deia la Marta fa una estona, també aquesta mirada integradora dels nutricionistes a la seguretat social, perquè jo he estat, per exemple, utilitzant durant un temps un producte, ja us el diré en privat a qui vulgui, fins vaginal, diguéssim, fins que he sabut que duia una càrrega total de derivats del petroli. Aleshores, dius, viam, que estem intentant... I aquestes coses són les que a vegades val la pena dir, estem en un moment on l'últim que necessita el nostre cos és més disruptors endocrins, no?
2: O dones que, per exemple, fan dietes molt restrictives perquè el cos canvia, que això també és un tema que hauríem de parlar i explicar què cal. Sí. I llavors fan dietes molt restrictives de les clàssiques, i podríem dir, sense greixos, i clar, si tu, en aquesta etapa, que t'estàs assecant, entre cometes,
3: treus els greixos,
2: treus tots els greixos,
3: clar,
2: augmenta moltíssim més. Hem de triar-los bé, saber quins prendre, però els greixos són indispensables també en aquest moment.
3: Clar.
0: Aprofiteu que teniu la Marta i la Sònia aquí, al 677-38-77-19. Sí que us demanaré que no em feu consultes tipus no tinc l'enceto i quin altre puc prendre substitutiu, perquè això ja és més el vostre ginecòleg, ginecòloga, que us faci una adaptació del tractament que us està donant, sinó coses més genèriques. No és normal que em senti així, és normal que em passi allò altre. A nivell de suplementació, aprofiteu que teniu la Marta aquí. Quina suplementació, quina alimentació puc fer en aquest moment de la meva vida? El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
1: Mira, i la Irene aprofita per dir que hi hauria d'estar bé que hi hagi anuncis de Viagra a la televisió, perquè també n'hi hauria d'haver de productes que ajudin a solucionar la sequedat vaginal i tots els altres efectes secundaris.
0: I no només lubricants, com ha dit la Marta.
1: Exacte, associats a la menopausa. Abans la Sònia parlava, mitjana d'edat aproximada de menopausa, 49 anys. L'Anna té una pregunta. L'edat en què tens la menopausa es correspon a l'edat en què la va tenir la mare. Veritat o mentida? M'ho
0: podeu
1: confirmar?
0: Mira, abans ho heu apuntat. Sí. La Marta ho apuntava i dèiem que no podíem confirmar.
4: Depèn, Sí, és un depèn. No podem dir ni veritat ni mentida perquè no, en realitat no està demostrat que sigui... Que es correlaciona amb alguns casos, però no sempre.
0: Dóna pistes, però no és inequívoc.
4: Exacte.
0: Podríem dir això, eh?
1: La Carme, vaig tenir la regla amb 13 anys, ara tinc 56 anys i encara la tinc puntual cada mes. Podríeu dir que és normal això?
4: Comença a ser una menopausa tardana.
0: Epa!
4: Perquè quan passem dels 55 anys, aquestes menopauses que continuen després, no significa que li passi res a la nostra gent, vull dir, no s'ha d'espantar. Però sí que entraria a la amb aquestes que tenen la regla una miqueta més tard. Perquè veieu la variabilitat, vull dir, no tothom és igual, no tothom és igual.
1: La Mercè de jove tenia la pressió molt baixa i diu, a mesura que m'he anat fent gran, ara doncs resulta que sóc hipertensa. Carai. Vol dir que la menopausa canvia la pressió arterial?
4: Sí.
0: Ostres, això també?
4: La menopausa pot canviar. Per això hem de veure allò de... Perquè si comencem aquí, comencem a explicar històries de por. I no. I la idea no és que ningú s'espanti, és que els estrògens tenen receptors a tot el cos, una zona del cos on les artèries, les venes, per on passa la sang, i al desaparèixer aquests estrògens, aquests es tornen una miqueta més, com més rígids. I això fa que a nivell de que quan passa la sang, el pas a la sang està una miqueta més, com més tens.
0: Més apretadet.
4: Més apretadet, i això fa augmentar la tensió arterial. Què podem fer per compensar aquest canvi? Que això també els hi passa als homes, perquè això també té que veure amb l'edat. Vull dir, aquí s'acumulen factors de risc. Portavides que alliberin, que baixin la resistència perifèrica.
0: Exacte. Jo crec que hi ha una part que és l'edat, hi ha una part que són els estrògens i una part molt important que és l'estil de vida. Si fem exercici, si evitem el tabac, si evitem altres tòxics com l'alcohol, si tenim una alimentació rica en antioxidants que protegeix els vasos sanguinis, greixos saludables, antiinflamatoris, tot això ajudarà moltíssim també a la pressió arterial i a la salut cardiovascular, que hem de recordar que és la primera causa de mort en dones de més de 40 anys, molt per sobre del càncer de mama.
3: Però això hem de començar a fer-ho ja, no, Marta?
4: Exacte. Sempre. Hauríem de fer sempre.
0: Sí, jo dic, per exemple, és super poc sexy el que diré, però quan parlem del múscul, que és tan important, no?, que és tan important per tantes coses en menopausa, els hauríem de dir les dones de 25 anys, que és quan tenen els estrògens a tope i fan una miqueteta de peses i vinga, ja surt el múscul. Clar, nosaltres, no, mai és tard, sempre ens hi podem posar.
3: I millor tard que mai.
0: Exacte. Mm-hmm. Però com abans ens hi posem, si ens hi posem als 40, que sabem que moltes estarem entrant en la perimenopausa,
3: doncs fent cares.
0: Millor que els 50 o que els 60. Però clar, és dir-li això a una dona de 25 anys, ens dirà,
3: què m'estàs dient? Me queden 50 d'anys, no?, per arribar-hi.
4: Però s'ha de fer educació sanitària. Ja no és només la massa muscular, és la massa òssea. Nosaltres, les dones i homes, assolim el nostre top de massa òssea al voltant dels 25 anys, 25-30. O sigui, és allà on hem de fer aquest calaix.
0: Exactament.
4: Hem de fer la...
3: Ja vaig tard,
4: El banc d'os, no? El banc d'os.
3: Banc d'os. M'encanta aquest concepte.
4: Sí, hem de crear aquest os, perquè després, a mesura que van passant els anys, i això és igual...

0: Però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
1: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna a Expocasió Girona.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Entre la contemplació i l'abisme.
2: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
1: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
2: Entrades a auditori.cat.
3: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
4: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
3: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
2: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
8: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga web i app.
9: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a altardet.es.
10: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11: Avui parlem de menopausa i ho fem amb dues expertes de la matèria, la Sònia Sánchez, ella és ginecòloga, experta en menopausa i a més és membre de l'Associació Espanyola de l'Estudi de la Menopausa i també ho estem fent amb la Marta Mercè, nutricionista, experta en menopausa precoç. Avui regalem el seu llibre, Suplementa tu menopausa, entre tots els que participeu. Ara, fora de micros, m'agradaria que féssim un compactat del que ha sortit perquè és molt interessant. Sí. Perquè jo li preguntava ara mateix a la Marta, li deia, ostres, els fogots, déu-n'hi-do, perquè tinc alguna amiga que m'explica que tens com aquelles ganes d'arrencar-te la pell perquè és una calor horripilant. No?
12: Sí. I que no és només la calor.
11: Correcte.
12: És que és com angoixa, evitar certes situacions en llocs molt tancats que saps que no correrà l'aire, per exemple, o evites moltes vegades, et desperten per la nit, que crec que són els pitjors. Amb moltes pacients ens riem perquè hi ha la típica tècnica a la nit, no?, de que et treus una mica el llençol o la manta, treus el peu com a termostat i el tornes a posar dins, no?
11: Total.
12: Però clar, t'has despertat. Clar. I segons la intensitat, i amb aquestes calors que hem tingut, per exemple, a l'estiu, ha sigut bastant intens. Vull dir que no és el xiste de
11: el
12: bany.
11: El bugot.
12: I que té unes conseqüències també físiques, veritat, Sònia?
13: Sí, és cert, vull dir, el tenir els fogots tant de dia com de nit s'associen amb, evidentment, no si tens un fogot aïllat, no, però si tens molts fogots seguits, amb més risc cardiovascular, perquè al final és una resposta del cos amb una detecció. O sigui, el cervell detecta un augment de temperatura que no està passant, i això passa perquè hi ha unes neurones, que es diuen candineurones, que quan no hi ha estrògens estan hiperexcitades, anem a dir. Estan molt atentes, molt excitades, i

0: fa que també tinguem una miqueta de mal caràcter, això també és culpa d'aquesta zona cerebral.
1: De les 15,
0: I a més, aquesta detecció de temperatura que es dispara, això provoca com que una reacció del cos com per treure la calor del cos, que això implica una vasodilatació, és a dir, que les artèries...
2: Per baixar la temperatura,
0: clar. Clar, el que parlàvem abans de les artèries, es dilaten i després es tornen a encongir, perquè moltes dones et diuen, sí, primer tinc calor, tinc la taquicàrdia, tinc nàusees, que explicava, o angoixa, però després m'agafa fred. I aquests canvis de temperatura...
2: Sí, és com agafar un cotxe, perquè la gent ens entengui, a l'autopista, de 0 a 300... i després aturar-lo, no? Sí, amb tot el que comporta per la maquinària,
0: com
2: sí, això,
0: com si donguessin, com si tu t'espantessis per cada dos per tres i imagineu-vos a la nit que sonés una campana i tu t'espertes.
2: Entenc.
3: Perdó, això... i un incís, i al costat hi tens el Josep Maria, que a ell el que li importa és si avui fareu el coit o no.
2: Tu estàs lluitant per sobreviure.
3: Tu estàs entrant al teu cos a potser tenir un atac de cor, i llavors, Josep Maria, quan et passi això, tu vas al YouTube i busques què és la menopausa, què pot estar sentint la meva dona, et relaxes i comprens una mica aquesta persona que porta tants anys acompanyant.
1: I un petit incís, i una bona notícia, és que la majoria de vegades les sufocacions, els fogots, duren un temps, que són dels símptomes que passen, perquè les dones no es quedin només amb les coses negatives.
2: Gràcies, perquè les que ens estem veient al futur, escolta, estem patint una mica. Anem, si us sembla, a què es pot fer, perquè tu abans deies, Sònia, tranquil·les ara, que no us expliquin només la pel·lícula de terror, perquè es pot fer. A més, avui en dia estem parlant molt d'aquesta teràpia hormonal, tots heu sentit a parlar del Lenceto i altres variants, que a més, hi ha falta d'estoc, però hem llegit, de fet fa 8 hores que hem llegit, que sembla que a finals de novembre s'hauria de recuperar aquest estoc d'aquestes medicacions. Ets optimista?
0: Tant de bo. Bueno, la teràpia hormonal de la menopausa, que és aportar estrògens i progesterona a les dones que tenen sintomatologia que impacta a la seva qualitat de vida, és a dir, que tractarem aquelles dones que necessiten, no es tracten totes les dones, això també és important, que
2: no tothom
0: necessita tractament hormonal. És una opció per tractar aquesta etapa de la vida. En el cas de que afecti això, ja tinguem fogots que desperten per la nit, insomni, canvis d'humor, afectació de la sexualitat, infeccions d'orina, etc. A totes, fins a 200 símptomes que es poden associar, clar, tenen solució i l'eficàcia supera el 80-90%, vull dir que som molt eficaços. També hi ha tractaments no hormonals, que són pastilles que es prenen, que actuen en aquestes neurones també per inhibir els fogots, vull dir que això també existeix.
2: També es pot tractar els fogots.
0: Clar, perquè hi ha dones que no poden prendre hormones. Han de tenir una alternativa. I després hi ha tota la part de fitoteràpia i de complements, que tot i que no tenen una eficàcia potser equivalent a la que poden tenir els fàrmacs, per moltes dones són més que suficients, perquè és una resolució de la sintomatologia que podem dir-ne que pugui ser més lleugera. Jo crec que el missatge és que ningú es quedi sense tractament.
2: D'acord.
0: Si ja necessita.
2: Diferents tipus de tractament, ara ens ho deia la Sònia, des d'aquests estrògens i aquesta progesterona, però clar, de complir, i que interfereixi amb la vostra vida a nivells greus. Després, també podeu tractar els fogots per se, si no podeu prendre hormones, i si no podem anar a la banda de fitoteràpia, aquests complements, i també esport, com per exemple ioga, que el recomana a la Marta abastament. A veure, a nivell de complements, què recomanem, Marta, en aquesta etapa de la vida?
1: Clar, una part seria tractar els símptomes, com estàvem parlant ara de les sufocacions, però per mi, com a nutricionista, que per mi el que m'interessa moltes vegades és la part preventiva i treballar que la cèl·lula tingui aquells nutrients que abans els estrògens ens deixaven viure una miqueta de rentes, però ara ja no podem, llavors necessitem aquesta abundància nutritiva. Per mi hi ha certs nutrients que a vegades només amb l'alimentació no arribem, i quan els aportem en suplementació ens ajuden a molts aspectes de fons que s'acaben convertint en símptomes si no els tractem. Per exemple, el magnesi per mi és un dels que més recomano a les dones en aquest moment. Les últimes enquestes ja diuen que menys del 78% de la població arribem al 80% de les necessitats de magnesi.
3: Uau, el bisglicinat?
1: Sí, sempre formes orgàniques, que no vol dir com el menjar que sigui orgànic, sinó que van units a molècules que permeten que s'absorbeixi millor. Exacte, bisglicinat, malat, treonat, citrat, serien
2: això
1: com els més coneguts.
2: Això demaneu al vostre expert, al vostre nutricionista.
1: Exacte.
2: Perquè quan parlen d'absorció, perquè ens entenguem, és com a vegades hi ha alguns suplements que serien com aigua i oli, i si estan combinats amb el que toca, doncs aleshores la cosa no es barreja.
1: El magnesi no és oli, seria més bé aigua, diguéssim, però sí, i el magnesi ajuda tant a la salut òssia, a la salut metabòlica, ajuda a frenar en part l'entrada de substàncies que activen el sistema nerviós, no? Mm-hmm. Això que hi ha dones que senten més nervioses i de més, ajuda a relaxar la musculatura, mm-hmm. vull dir que toca molts pals i hi ha un dèficit, i de fet hi ha alguns estudis inclús més petits que s'ha vist ja aquest dèficit en dones postmenopàusiques a nivell de la cèl·lula, que és l'important. Wow. Perquè quan ens miren a nivell de sang és un 1% del magnesi. Llavors, molt important, a part depèn de l'alimentació, eh?
2: D'acord.
1: Fruits secs, fulla verda, llegums, importantíssim. Uh-huh. Després, la vitamina D, Sònia, no te m'enfadis, jo crec que ens l'haurien de mirar a les dones més en analítica, no, perquè...
0: No, si jo no m'enfado, si a mi és que no em deixen mirar-la.
1: Ah, ja, vale.
3: És molt fort, això.
2: A mi me la miren sempre, però per un tema de tiroide, crec.
3: Clar, jo que he anat amb els nutricionistes, no. Realment, les proves bàsiques deixen escapar
1: clar,
3: moltes dades.
1: Jo, per mi, la vitamina D no acabo d'entendre per què no ens ho miren a les dones sent algo preventiu, perquè si estem parlant de l'osteoporosis, que és una pandèmia real, hi ha moltíssimes dones grans que tenen osteoporosis, osteopènia, i una hospitalització, perquè t'han de fer un reemplaçament de cadera o el que sigui, moltes vegades empitjora moltes altres coses de la salut de les persones grans, i si sabem que un exercici indicat de força, impacte, uns bons nivells de vitamina D, ho podem previndre, per què no mirar-li a les dones i suplementar si cal, que és en molts casos.
2: Perquè jo, mira, si us ho miren, ja us ho dic, que us suplementaran.
1: Exactament.
2: Perquè a mi, totes les vegades que m'han fet analítica, m'ha dit, vostè viu a Noruega o com va? Perquè no li toca el sol, senyora. Però pot arribar a ser tòxica la vitamina
1: D. Per
2: tant,
1: això
2: no
1: és
2: us ho foteu a casa així gratis, eh?
1: No, l'important és que ens ho puguem mirar, idealment, després de l'estiu, que és quan hauríem d'estar a tope, i viurem una miqueta del dipòsit el que queda de l'hivern. Per tant, superimportant que ens ho miréssim perquè és liposoluble. Aquesta és l'oli.
2: Liposoluble.
1: Aquesta és la que no ens podem accedir.
2: D'acord.
1: I després, per mi, sobretot per les dones, que el peix blau, petit, pel tema del mercuri, no el prenen de forma habitual, l'omega-3.
2: Omega-3.
1: Sí, perquè l'omega-3 té un component que es diu EPA, que és els bombers de la inflamació. O sigui, els estrògens són bombers de la inflamació, i quan els perdem, i si a més no tenim suficient omega-3, la inflamació augmentarà molt i pot afectar des de la resistència a la insulina a com formem els neurotransmissors. Però és que a més té la part de DHA, que és la grasa del cervell. I el cervell, com bé ha dit la Sònia, és el segon òrgan amb més receptors hormonals i que canvia moltíssim. I la boira o la bruma mental, la falta de paraules quan parlem, això ja veuràs que hi ha alguna dona que ens ho diu, que de cop no te'n recordes el nom del teu cosí. O que vas a buscar les ulleres i les portes
3: a la casa. Encara ja no ens
2: exacte, des del postpart jo ja no ho he recordat. Per cert, tot això que està explicant-vos la Marta, suplementa tu menopàusia amb la Marta Mercè. Avui regalem un exemplar entre tots els que participeu. Sé que hi ha moltes preguntes, haurem de fer segona edició de la menopàusia.
1: Sisplau.
2: Perquè sé que el Fran està patint molt amb el WhatsApp perquè està ple. La Isabel de Sant Quirze del Vallès ens diu la menopausa també provoca cansament. Entenc que és un sí.
3: Sí, hombre.
2: Crec que és un clàssic, Isabel.
0: Tot el que m'ha explicat.
2: I reculem un momentet a parlar de fogots en concret, l'Olga de Barcelona, que li demanaré molta brevetat, que la tenim al telèfon. Olga, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: A veure, digue'm la pregunta concreta, Olga, estimada.
4: Bueno, jo tinc menopausa des dels 40, va ser precoç, en tinc 55 i continuo, a part de que he tingut moltíssimes, moltíssimes infeccions d'orina, els sufocs no m'han marxat mai. Una de les ginecòlogues em va pautar el Bijuva, que m'anava força bé, però ara ja no, tampoc el venen perquè l'han deixat de fer el que sigui, i fa doncs, 15 anys que tinc sufocs.
2: Uf, què podem fer amb els fogots de l'Olga, que fa 15 anys que aguanta aquests sufocs, aquests fogots? Bijuva prenia ella, si no he entès malament.
0: Sí, el Bijuva ara mateix té un problema de subministrament en el territori, però de cara a finals de
2: novembre de tornar,
0: mes. No, el Bijuva segurament abans. I el Bijuva té alternatives, perquè el Bijuva és un estradiol amb progesterona micronitzada i jo la recomano a l'Olga que, sisplau, acudeixi al seu ginecòleg, al seu metge de família, a la seva llevadora, qui la porti en aquesta etapa i que li demani l'alternativa al Bijuva, perquè n'hi ha.
2: Per tant, Olga, sí. Alternativa al Bijuva, perquè igual el Bijuva no t'acaba de, o igual és per la ruptura d'estoc, però que tens alternatives que potser amb una petita modificació et fan aquí una ajuda amb el tema de fogots. Olga, t'he de deixar, però gràcies infinites per escoltar-nos i per trucar-nos. Una abraçada, bonica.
4: Gràcies.
2: Fins ara. Adéu, adéu.
3: Jo vull fer una crida a les dones de Catalunya, perquè entre totes...
2: Me la fas després de la publi.
3: Vinga, perfecte.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
10: Els matins del cap de setmana, el suplement...
11: Escolta'm, qui és la jugadora preferida o el jugador preferit de la teva filla?
12: Kika, Kika, Kika Nazaré, Kika Nazaré, Kika, Kika Nazaré... Sempre l'estem cantant a casa.
11: Què dius ara?
12: T'ho juro.
11: Tu t'imagines que la Kika Nazaré ens estigui sentint avui? A veure, prova-ho, va, saluda-la.
12: Kika, estàs ahí, né?
13: Estic aquí a una hora. Espera.
12: Que vergonya, meu, desculpa.
13: No, no, més que estic de Kika, Kika, Kika Nazaré.
12: Estàs com un concert.
13: Pues
10: el suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana.
12: Kika,
10: amb Roger Escapa. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2: I si sentim els oques grasses vol dir que el dia 21 d'octubre marxem d'excursió, un aplaudiment, que marxem d'excursió a la UPC, a la ciutat de Barcelona. Obrim 10 noves localitats. Voleu venir a veure'ns? Només us dic...
14: Què ha passat?
2: Només us dic... que estem creant la tassa de la solució i tindrem tasses per regalar entre tots els que vingueu.
14: Bravo.
2: En Fran Domènech us farà unes petites preguntes, un concurset.
14: Sí, i tant. Com que
2: anem
14: a la Universitat Politècnica, parlarem una mica de ciència, una mica d'art,
2: i
14: intentarem saber què es va fer abans.
2: Voleu venir en directe a veure'ns, a conèixer els nostres col·laboradors, a veure'ns les nostres cares i a rebre una d'aquestes tasses exclusives que només tindrem pel dia de l'esdeveniment, 21 d'octubre, que sapigueu. Voleu venir? 677-38-77-19. Vull venir al bolo, a la una del migdia, d'una a dues, ens posem cares, fem uns riures i després us alliberem per l'hora d'anar a dinar. Al 677-38-77-19. I abans d'acabar amb la menopausa, Estel Soler, tot teu al micro, tens un minut vint. Fes-me un minutet, queda tancada.
3: Dones de Catalunya, vinc a desmuntar, que desmuntem juntes dues enganyifes. Vinga. Ens han volgut primes tota la vida i hem d'estar fortes. Per tant, deixeu d'anar a fer corres i peses d'un quilo, agafeu pes perquè hem d'estar fortes en tots els sentits. I una altra cosa, el mite de, és que t'has de cuidar. Cuidar-nos no vol dir anar a fer-nos les ungles, anar-nos a tenyir els cabells, per exemple, que és el que ens han fet creure de consumeix més, senyora. No, cuidar-se vol dir pagar-te una bona nutricionista o que te la regalin pel teu aniversari. Una bona ginecòloga, si la que tens no et fa cas, i pagar i comprar-te llibres de nutrició i empoderar-nos amb coneixement.
2: Bravo, Estel Soler!
14: Bravo.
2: Bravo. Bravo, un aplaudiment per l'Estel, Víctor. No
3: ens enganyin.
2: Amb aplaudiments. A tot això, digues un número, Estel. De l'1 al... Fran?
14: De l'1 al 121.
2: De l'1 al 121?
3: Al 22.
2: Al 22 s'emporta aquest suplement de menopàusia de la Marta Mercè, que és...
14: Mira, l'Alba, que diu, se'n va retirar la regla als 40. El mes que ve em faré 62 i encara tinc fogots.
2: Doncs, Alba, t'emportes aquest
1: li
2: llibre.
1: Li signem, no?
2: Per favor, signem. Home, Marta, gràcies per venir.
1: Home, un plaer.
2: Sònia, gràcies i tornareu aviat. Fran, ens sentim demà. Ui, us deixem amb el Fernández, tu, que ja estàs escalfant la banda.
15: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
15: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Botà.
16: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
17: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
18: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó.
15: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals el 29 de novembre amb una certa unitat.
16: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
15: Madrid, Tània Tàpia.
7: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana a Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb prou ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
18: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
15: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
19: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
15: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
20: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
21: Perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
20: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
15: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
22: Bon dia.
15: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
22: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta al partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
23: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
22: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també ha carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
15: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B-20, la Pota Sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Subirats, que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
15: I ens falta el temps.
25: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
15: Francesc Mauri, bon dia.
26: Bon dia.
15: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. Al cap de setmana això ja canviarà, no?
26: Doncs sí, fins dissabte al matí temps tranquil, fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
15: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
26: Bon dia.
25: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Les 2:06. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
0: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
17: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
0: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
0: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
6: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
8: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
0: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
15: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mingués. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
22: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nes Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol a més assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
17: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
22: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
9: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos.
22: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
11: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
22: La Moncloa a la defensa diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornada a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
15: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, tot i les cries de la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però la Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
1: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència. Ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
7: Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem, si vol, que faci el pas.
2: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
7: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
3: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
7: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
15: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions el 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra amb Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
22: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
10: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
22: També en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats, i remarca que això evidencia quin peu calcen.
10: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
15: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lloat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
13: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys, no? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
12: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
14: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats
16: desigualtats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
12: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
18: Per defensar Catalunya, només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
12: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
15: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
19: Illa ho ha proposat davant els altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques dels presidents, però veuen bé la proposta.
20: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
19: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
21: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país.
19: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
23: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
19: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
15: I així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. Aquesta quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
24: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
27: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
24: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
15: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
28: Catalunya migdia.
29: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
30: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama. El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol, i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
0: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
0: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
2: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor, però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
3: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
2: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes.
1: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
4: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
5: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
1: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
7: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
6: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
1: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
4: Sí, Kiev vol explicar dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
1: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions dels Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
9: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
8: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
10: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
8: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
11: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
8: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
12: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
8: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kiev.
1: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans a Bermanyà.
5: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president de el Senat, David Alcolumbre, ho ha celebrat.
13: A primera vista, pot semblar un canvi subtil. Però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
5: Gigantesca. Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
1: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el Bloc Papallona, a Barcelona, s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
14: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies a Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns de l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
15: Evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del Bloc Papallona a benefici zero.
14: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
16: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
14: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
1: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent. I un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
17: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar sèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
18: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. Llavors, donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
17: Aquest any, per primera vegada, es donen també ajuts i finançament per projectes de promoció de la salut. Destaca, per exemple, el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure eines per fomentar la salut mental dels infants. L'objectiu és donar aquestes eines als pares perquè tinguin una bona relació amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin derivant més endavant en un trastorn mental.
1: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
19: La gota que ha fet vessar el got és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
20: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. La, ja s'havien pres unes opcions. Ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
19: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
21: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral per litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
22: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà. Que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De dir, ostres, doncs és que no està ni por.
19: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
1: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat al foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
6: El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gerard Marc, sotsinspector del GRAF.
23: Any rere any estem tenint episodis jos o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
6: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
1: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
26: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
27: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
28: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
29: Sex.
28: Francesc.
29: Sex.
30: ¿Cómo?
28: Francesc.
31: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
32: O cada uno me llama como quiere.
27: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts a dos quarts. Once upon a time, there was a girl named Matilda. Hi, Dad. Get in the car, Melinda. Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
0: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla, una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
2: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
0: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Júnior.
1: I ara, un llibre. De fet, una novel·la gràfica, Relaciones peligrosas, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bau, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària Katie Lewy. Òscar Callau.
3: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
4: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Así era Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
7: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
3: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
1: I ara música.
8: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
1: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
9: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per any.
10: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tota una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
9: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
11: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
9: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
1: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
12: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
13: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada.
12: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
29: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes, és que no
5: com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
12: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
14: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: El Barça recupera Rafinha.
15: Després de perdre's dos partits, torna el màxim golejador de l'equip.

Barça ha centrat ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui

0: acompanyant la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte a 6:45 de la tarda contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45, a 2:45 la roda de premsa de Hansi Flick, a 4:45 l'entrenament i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
1: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui al Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del Clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said, okay, okay, okay.

0: Ja sabeu que abans dels clàssics, o pels clàssics masculins, sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. I entrem de ple amb el Real Madrid, perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit d'ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 hores antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinícius 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell al jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinícius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots els al Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a la sanció de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guller per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 1-3, 3-1 en aquest cas, gol d'Espí aleshores després d'un córner. 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final i aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents. Un d'ells, el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular.

0: titular y para eso nos hicimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
1: Y contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
2: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Valles i Marc Bartra, després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubach.
3: I amb un golaç d'Àlex Blaugrana Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla, doncs, de confiança a la plantilla bètica que, com dèiem, rep el Barça a la Lliga aquest proper dissabte, demà passat. Els sevillans afirmen que el millor està per arribar. Alhora, però, són plenament conscients de la dificultat del partit contra els de Hansi Flick. Sentim ara el tècnic, Manuel Pellegrini, i els futbolistes Isco, Valles i Bartra, també.
4: Estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado.
0: Conviene un hueso duro de roer, el líder también, pero bueno, 2-2 y seguimos soñando, ¿no?
5: Si el equipo sigue así, en esta línea, con este crecimiento, ojalá podamos seguir viviendo muchas noches de Champions aquí.
4: Como digo, los veo entrenar y eso mismo me permite a mí hacer variantes, tener rotaciones, sin haber un 11 titular.
1: Y siento que a lo mejor aún està per llegar, això és un sentiment increïble.
3: Dissabte, 6:45, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
2: I tanquem tot el tema relacionat amb la Champions explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat ahir a la nit, i destaca Montserrat la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
6: 6-3 de l'equip d'Iraola amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord, 3-2 contra el Cómodo Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
7: Va estar un bon match.
8: Si tenia ganes de posar les coses a lloc, no, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana, és possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
6: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
2: I abans d'anar a la pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català, i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
9: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. El primer partit com a local, diumenge passat a l'històric Camp d'Esports, i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana, 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
10: Primer de tot, m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani, em venen al record molts jugadors i em el record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que de ben segur que avui haguessin pogut o haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família amb qui solien anar a l'estadi.
9: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia, a Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
2: Menys de 9 minuts, serà les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Hostia, es gente, para decir eso de mí, es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
2: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
12: Catalunya migdia.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de...
14: Ets ocasió, home.
13: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
15: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
16: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: Si vols fer la compra bé a Tanacarrer.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
21: Entre la contemplació i l'abisme.
22: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
21: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
22: Entrades a auditori.cat.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
2: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos, Ernest Macià.
25: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Macundú lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulić, el tècnic.
26: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
27: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
25: L'Olympiacos a terra d'aquí una hora i mitja a Catalunya arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra la pista del València.
2: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
25: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el Bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el Bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el Bascony per orgull se'l va quedar alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el Bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Bascony és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular i, per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Bascony ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
2: De moment no. Ahir, primera victòria de la penya d'aquesta temporada a la CB.
25: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio, 12 assistències, la Provítola, 14 punts, Àlex Reyes, 17, amb 5 de 8 en triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga CB.
2: I ahir per fi l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
0: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava va demostrar un nivell fluixíssim de bàsquet, amb només 8 jugadores, perquè tenien 4 jugadores lesionades, i més enllà d'estar content per haver aconseguit la primera victòria oficial de la temporada, el tècnic Roberto Íñiguez, el que està, és molt preocupat amb l'equip.
1: ¿Cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? Como entrenador no puedo estar contento. ¿Hemos ganado? Sí, pero ya está, a seguir. Sí que es verdad que hay algún progreso en la ejecución de alguna cosa, alguna idea defensiva que ha ido mejor, pero nada más. Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8 hoy, ¿eh? O sea, si creéis que yo puedo estar contento, no me podéis ver feliz, ni decirme felicidades, ni felicidades de qué.
0: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga, a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba la primera victòria també a la Lliga Femenina.
2: I en handbol, el tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
3: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
4: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguíem cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics, i el fet d'aconseguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys, des dels Jocs Olímpics de París, que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat un, acabant amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
3: Toni Gerona té clara l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
2: I avui en handbol hi ha partit del Barça, David.
26: A 7:15, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. A 8:15, Espanya així la partit de quarts de final.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A 7:00, com sempre, més esports al tot costa, i ara, com sempre també, seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són 3:00.
8: Catalunya Migdia.
14: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb les pensions, que entren de ple en campanya de cara a les eleccions del 29 de novembre. El PSOE acusa el PP d'amagar que volen aplicar retallades als pensionistes. Feijóo ho nega categòricament. També hem connectat amb Granollers, que està de dol després que s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de principis d'octubre. I ens hem fixat també en les ajudes del govern espanyol al dièsel, que segons els experts no acaben d'arribar als consumidors. De fet, fins a un terç d'aquestes ajudes van directament a augmentar el marge de benefici de les gasolineres. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
24: Doncs que el Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diari Oponès en què un grup de militars es vanten de pallissar migrants a Ceuta.
28: Passa que si em vanten molt a mà, passa a mirar...
24: Sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, diu un soldat a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per immigrants a Ceuta, i això és la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i altres que ha publicat, com diem, el diari Oponès posen veu a les pallisses i tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat el cas a la justícia. Ha mort un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià. La víctima ha quedat atrapada entre el mur del moll de descàrrega i un camió que feia marxa enrere. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
29: Hola, bona tarda. La víctima, que era un veí d'Aitona, treballava en una granja del carrer Moreira. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la policia, una dotació dels bombers de la Generalitat i membres del sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
24: I un últim apunt, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement els controls rutinaris i una radiografia de tòrax que li han fet aquest matí mostra una bona recuperació del pulmó operat, segons ha informat el Vaticà aquest migdia. A més, segons l'últim comunicat mèdic, el pontífex fa totes les activitats diàries de manera autònoma, així com també les sessions de fisioteràpia. El papa va ser operat dimarts, recordem-ho, se li va extirpar un nòdul maligne al pulmó dret i està previst que continuï ingressat almenys una setmana. L'agenda oficial ha quedat cancel·lada fins al 20 d'octubre.
14: Passen 3 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
14: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
6: Bona tarda, Òscar.
14: Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
14: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
6: Bona tarda.
14: Què tal? Tot bé?
6: Molt bé.
2: Tot bé.
14: Perfecte, escolta.
6: Anar fent com els de Benavent.
2: Millor que el món, que diu aquell.
14: També,
6: escolta. Millor que el Madrid.
2: Millor que el Madrid.
14: Aquí cadascú...
6: Però hi van guanyar,
2: home,
6: hi van guanyar.
2: Sí,
6: però d'aquella manera, d'aquella manera.
2: Home, però me'n vaien a dormir, que perdien estrepitosament.
6: Ara el Mourinho està enfadadíssim. Això sempre és motiu d'alegria.
14: Que la gent no s'equivoqui. No estem al Tot Costa, eh? Estem al Catalunya Migdia. Que veig que tenen ganes de fer tertúlia esportiva. Anem amb un tema que fa l'efecte que no va de futbol. Ja sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
14: No vas de futbol, tu, que no?
7: No ho sé, perquè abans es deia que tot era política i ara diria que tot
14: és futbol. Ah, molt sí. Bé. és una manera de veure.
6: Sí, futbolitzat tot.
14: Futbolitzat tot, exacte.
7: Sí, una mica. A veure, I vaig al contrari, vaig cap a la política.
14: Molt
7: vaig
14: bé.
7: Perquè m'agradaria parlar de la política de l'amistat. Mm-hmm. Aquest és un concepte del filòsof sud-coreà Byung-Chul Han, que ha publicat l'assaig Sense respecte, una crisi social, edició 62, i explica que el respecte és la consideració cap als altres i és el vincle fonamental que manté la convivència, no? És bàsic per la cohesió social. Sense respecte, la comunitat es desintegra, les persones esdevenen agressives, són incapaces de tolerar les diferències i perden la solidaritat. En l'àmbit de la política, a la falta de respecte ara en deim trumpisme o ayusisme per la manera que tenen de comportar-se Donald Trump o Isabel Díaz Ayuso sense cap respecte ni pels altres, ni per les formes, ni per les institucions. Però sembla que aquesta tendència del tot s'hi val ja arriba arreu. Arriba als mitjans de comunicació, a molts programes, a les xarxes socials i també als centres educatius, als espais compartits, on hauria de prevaldre el civisme, a les llars, no? Ens estan perdent el respecte els uns als altres i, en conseqüència, ens el perdem a nosaltres mateixos, no? Segons Byung-Chul Han, això ve sobretot d'altres factors. D'una banda, ve del narcisisme, hi ha una competitivitat per aconseguir estatus que fa que es creï la percepció que el sistema es divideix entre guanyadors i perdedors i qui es considera perdedor s'odia a si mateix i menysprea els altres perquè els culpa de la seva situació i vol imposar respecte. El respecte, per cert, no es pot imposar, es pot imposar la por. I el respecte tampoc s'hauria de guanyar, tothom mereix ser tractat amb respecte. I si no respectes l'altre, l'altre no et respectarà a tu, no? Què passa? Que si deshumanitzem l'altre, no el respectam. I l'anonimat que hi ha a les xarxes, aquesta exposició constant, la desinhibició, la necessitat de cridar l'atenció i no de parar atenció, impossibiliten prendre la distància adequada per observar i reflexionar abans de reaccionar, no? Vivim en una societat de l'espectacle, del desvergonyiment, del cinisme, i això sol amagar una ferida o aquella pressió que tenim de ser sempre rendibles, no? I el fracàs personal sol generar ressentiment. La vergonya té una funció, que és l'assumpció que hi ha unes normes, que hi ha uns ideals compartits, i qui no sent vergonya, en realitat, és incapaç de respectar ningú. Però ara el desvergonyiment s'interpreta com una forma de llibertat, fins i tot la llibertat per humiliar l'altre, no? La humiliació pública crea bàndols que es posicionaran a favor o en contra i que respondran amb més insults. I un pot sentir-se fort si té el suport de molta gent que li dona la raó i forma part del seu bàndol. No existeix una comunicació real quan passa això. Al contrari, la gent no parla, sinó que intercanvia difamacions, intercanvia ofenses, a veure qui la diu més grossa. I el problema és que la viralitat porta aquells missatges fins a uns extrems que després seran irreversibles, no? El relat que s'hi construeix, encara que partesqui d'una mentida, exigeix una resposta, ni que sigui per desmentir-lo. I llavors es perd l'oportunitat de tractar temes importants. Quan es parla de respecte, l'autoestima i el respecte van lligats. Si no respectam ni respectam l'entorn, si no respectam els altres, la societat es corroeix des de dins. Es trenca el teixit social. Veiem els altres sempre com una amenaça, com gent de qui ens hem de protegir i no dels quals podem aprendre coses, podem construir coses, amb els quals podem parlar, intercanviar opinions, ajudar-nos, etc. No? I Byung-Chul Han proposa aquesta nova política de l'amistat en què la convivència es basi en l'atenció i en el reconeixement mutus, el tu a tu, no? Al contrari del que passa ara, que es vol acaparar l'atenció i el reconeixement de tothom, i tothom vol tenir raó, no? Tot es basa en líders, tot es basa en influencers, en gent que influeix, i no en persones que comparteixen i intercanvien parers, no? El problema és que hem arribat a un punt en què aquesta política de l'amistat, no?, ens sona molt naïf, ens sona una utopia, quan jo crec que hauria de ser el més normal, o en tot cas el més desitjable, en una democràcia que treballa en parlaments, per tant, en llocs on parlar. I bé, ara que estem a les portes d'una campanya electoral, posa damunt la taula aquesta política de l'amistat.
14: Que no vol dir que canviï les coses, eh? O sigui, no és per tirar-te aigua al vi, eh? Però no esperis que a les portes d'una campanya electoral això canviï. No sé com ho veiem.
9: Doncs que tant de bo, no? Tant de bo, més empatia i més respecte, i que aquesta política de l'amistat, diguem-ne, triomfem. Jo em queden dues frases que donen peu a dos comentaris. Que ha dit la Llucia, que ha dit, si deshumanitzem a l'altre, no el respectem. Efectivament. Això és el que passa molt, per exemple, a les xarxes socials. És a dir, a les xarxes socials hi ha molta gent que, com que no coneix a qui interpel·le, a qui conteste, doncs es veu amb tota la llibertat d'insultar-lo, no? O fins i tot també, a vegades, de forma privada. És a dir, a mi, per exemple, em passa que jo cada dia escric un article que envio, una newsletter, que es diu El Despertador, us la recomano molt.
14: Et cobrarem, passarem al departament de publicitat de Catalunya.
9: I l'envio des d'un correu electrònic. I hi ha gent que està subscrita i a vegades em contesta amb molt mala educació o amb insults o perquè no els hi agrada, no estan d'acord. I aleshores, quan tu els contestes, baixen dos graons de cop. Només pel fet de que, de cop, és com que no és un correu que envies a 15.000 persones, sinó que l'estàs contestant personalment a ell, de cop és com que t'humanitzen i ja no passa, no? O un exemple d'avui també de les xarxes, no? Perquè això ens passa també, sobretot, doncs, molt a les xarxes. Jo he escrit un article, un tuit, i hi ha un senyor que em diu, les subvencions et fan escriure articles buits de contingut. I aleshores jo li he contestat, gràcies per llegir-los. I m'ha posat un fap. I crec que potser ja no m'insulta més. Vull dir que, és a dir, la no relació o el no coneixement deshumanitza molt i fa que la gent, doncs, digui barbaritats que quan estàs cara a cara, diguem-ne, no les diu, no? I després una altra cosa que ha dit la Llucia, que ha dit el desvergonyiment, és ara una forma de llibertat. Sí, això és molt lamentable i molt preocupant, no? És com quan parlem de l'extrema dreta i diem, ostres, és que ser racista o fer discursos d'odi, malauradament, ja no fa vergonya. I a vegades trobo que cal defensar el políticament correcte. No el políticament correcte entès com a sistèmic, sinó entès com una mostra d'educació i civisme.
10: Jo no sé fins a quin punt, molt d'acord amb tot el que, diu, i que és una discussió filosòfica, del que estem parlant, i no sé fins a quin punt, bueno, jo crec que molta bona part del que diu el Ferran és que es trasllada la forma de fer de la xarxa, sobretot de Twitter, en el dia a dia. Hem fet una inversió, no?, d'esforços en una xarxa on la gent té perfils falsos i es permet dir qualsevol cosa amb una forma, doncs, completament cruel i sense mirar el contingut, i en certa manera això ha traslladat una mica la societat. I jo crec que hi perdem tota la raó. O sigui, el fet de no tenir respecte per l'altre, el que fa per ella és la convivència. Però jo sí que crec que, en certa forma, amb dos tipus de respecte. És a dir, el respecte que tothom mereix pel fet de ser, pel fet d'existir, pel fet de conviure, el deixar passar, el donar les gràcies, el demanar perdó, el demanar permís, no sé, si és més gran, doncs tractar-li amb un respecte, si és el professor, doncs no em fotre-se'n, diguem-ne. I, pues, hi ha l'altre, aquell respecte intel·lectual que pots tenir, doncs, pots tenir tot el respecte de persona pel fet de ser-ne, però intel·lectualment considerar que la persona està buida de contingut. Per tant, aquest respecte intel·lectual sí que crec que és el que s'ha de guanyar. I són dos planos de respecte, però que en cap cas, en cas de que no hi hagi capacitat, respecte intel·lectual, però no vull dir només de saber coses, sinó de catadura moral, de persona, no? De tot el que... Inclús aquests també es mereixen el respecte de ser persona, no? Ara, encara que no reconeguis el respecte intel·lectual.
11: Jo volia dir que, és a dir, és evident que les xarxes socials això ho han multiplicat, però no crec que sigui, és a dir, al final les xarxes socials, això ha passat sempre, és
10: sí,
11: a dir,
10: sí, som nosaltres,
11: la massa, la massa sempre ha estat molt més beligerant, sí, en la crítica, clar. I en canvi a vegades hi havia gent que s'estava manifestant, fins i tot insultant, cridant i tot plegat, i quan agafaves a una de les persones individualment d'aquella massa, intentaves raonar amb ella, llavors sí, amb ell podies raonar.
10: Bueno, però és que això el Marc ens ho dirà, no? Hi ha això... l'agreujant de quadrilla, no?
12: Sí, sí. Això passa al futbol, és a dir, al futbol un grup de persones, un grup de seguidors amb una grada pot estar insultant brutalment a l'àrbit,
10: sí, i
12: després i... quan surten del camp, si es troben l'àrbit que va agafar el cotxe, se'n va cagar. Això als camps de futbol de poble
11: sí,
12: passa molt.
11: On es veu l'àrbit a sortir, sí, sí.
12: I ja no li diuen, ja no li diuen
13: veus res. Com tot és futbol, o
12: ja no li diuen res i fa una hora li estaven dient de tot. Sí, sí, de
15: tot. Jo aprofito l'ocasió per desitjar en veu alta que un dia la Llucia ens faci una dèria sobre futbol. Una cosa que sí, punta i al peu. Però si parlem de respecte, jo crec que em tomo les reflexions que fa i les que s'elaboren a la taula i a mi la reciclo amb una idea. I és, jo crec que el mal que ens acusi d'una forma determinant i que ens té amenaçats és el de la polarització, no? I la polarització és una forma de poc respecte. És a dir, jo entenc que el respecte, el concepte bàsic de respecte és entendre que no exigeix que pensem igual. És a dir, respecte és poder parar atenció, poder valorar, poder apreciar la discrepància, no? I en un escenari de polarització, d'anonimitat, com parlàvem de les xarxes, precisament, pues el diferent el pots assenyalar o amb qui no t'identifiques pots insultar, i és una mica aquest fenomen que ens porta, que a més té una dimensió molt col·lectiva. És a dir, hem d'aprendre a gestionar la discrepància com a símptoma de respecte. Algú s'imagina una campanya electoral en la que el cap de l'oposició pogués contestar al president sortint: ostres, quina reflexió més interessant, vaig a estudiar-la, per què no col·laborem? No, és a dir, estem imbuïts tots d'aquesta naturalesa bipolar, no? D'aquest blanc-negre o zero, positiu, negatiu, amor-odi, no hi ha matisos i, per tant, no hi ha respecte, perquè el respecte ho és precisament amb el diferent, no amb l'igual.
10: I potser si també veiéssim alguns miralls més respectuosos, per exemple, al Congrés dels Diputats o d'altres entorns, potser també ajudarien a inspirar una altra forma de conduir-nos tots plegats. Que no és culpa només d'uns o d'uns altres, ni de la xarxa,
12: sí,
10: ni del Parlament.
12: Sí, segurament, al final, els prescriptors, no? Els influencers, i els polítics, a la seva manera, també són influencers. És a dir, si en un context superformal, com hauria de ser, doncs, el Congrés dels Diputats, doncs, per el que passa, què no et puc dir jo a tu per Twitter, o què no li puc dir jo al meu professor a l'aula, no?
10: És així.
13: No, però és veritat que les xarxes el que fan és convertir en virals determinats comportaments que després faran que el relat es centri en aquella viralitat, no? És a dir, que fan d'eco d'un comportament, també.
11: M'agrada molt que tingueu esperances en que el debat sigui més ric, més respectuós, més assegurat, que vagi sobre idees i no pas sobre l'insult, al contrari, però estem a les portes d'una campanya electoral que malauradament em fa l'efecte que tornarem a veure molts atacs.
12: Serà superconstructiva.
11: No? Segur.
10: Arran d'això, em sembla recordar que el 6 d'ahir, en relació a la desafecció política, tampoc no estava tan elevada. Sí, em sembla com si vaig sentir algun comentari. És a dir, em va sorprendre, perquè, ostres, perquè inclús a TV3 ho van comentar, no? Però no és el que més emprenya la gent.
12: O no és el que més escandalitza.
10: El que més...
12: Saps? Pot ser, sí, sí. Bueno, això també, com que hi ha allò de les autopercepcions.
11: Bé, veurem. Agraeixo els vostres vots de confiança.
13: Política de l'amistat.
11: Sí, exacte, endavant.
12: Tot anirà bé.
11: Sí, i ens sortirem millors. Llucia, gràcies, bona tarda.
13: Que vagi molt bé, una parrada.
11: Passar un minut i mig d'un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
16: Catalunya migdia.
1: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
16: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMarkt. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
17: És un renove.
16: MediaMarkt.
18: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
20: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
19: Els 10 dies Nissan.
20: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Torna la competició més boja del curs.
25: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
27: Granota, conquilla, plana.
22: I un nou terreny de joc.
25: La diversió està més que garantida.
22: Torna fang!
30: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
31: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
32: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
33: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
34: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
35: Sóc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el col·lapse.
36: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
37: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
38: Expocasió, home.
37: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
39: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
40: Catalunya migdia.
41: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
42: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
41: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
43: I també disponible a la plataforma 3Cat.
44: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
45: Catalunya Ràdio.
44: Som 3Cat.
45: Som 3Cat.
14: D'aquí a 9 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què el sistema de pensions dels jubilats ha entrat directament en la precampanya electoral. El més sorprenent és que han estat els partits de la dreta, com per exemple el Partit Popular, i d'extrema dreta, com Vox, els que l'han fet sortir inicialment. Avui Pedro Sánchez s'hi ha referit per assegurar que el sistema de pensions està garantit i que revisaran les pensions aquest any amb l'IPC del novembre, que és el que estableix la llei. Al mes de desembre, doncs, aquesta revisió l'haurà de fer el govern en funcions, perquè encara no s'haurà formalitzat el govern que pugui sortir de les eleccions del 29 de novembre.
0: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Mi perplejidad es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
14: Tot això ve perquè fa dies que s'arrossega aquest debat sobre les pensions, especialment a partir d'una entrevista amb Esther Muñoz, que és la portaveu del Partit Popular, on va dir que el sistema actual està, textualment, a punt de petar.
1: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
14: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, avui ha intentat tancar la qüestió, posar-hi una mica d'aigua, des de Brussel·les.
2: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda. Y soy el candidato a la presidencia del gobierno.
14: Però per intentar tancar la polèmica no l'ajuda el seu previsible soci de govern si és que sumen per arribar a la Moncloa. Perquè si el PP i Vox governen junts, fins a quin punt el Partit Popular es podrà resistir a la proposta de l'extrema dreta de directament privatitzar una part de les pensions? La va explicitar fa uns dies José María Figaredo.
3: El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado. Entonces, es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización. Hay países que ya lo han hecho.
14: Al final és un debat polític sobre un tema, però que és molt econòmic. Saludem Montserrat Guillén, que és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Montserrat, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
14: El sistema de pensions està quebrat? Està fet pols, com diu el Partit Popular?
4: No ho està, i cada vegada ho repeteixo, que tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant, la nostra demografia no ens ajuda en particular, perquè ara estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant, que es diu avui al dia, és a dir, modificant de manera simple, suau, per anar fent front a les dinàmiques que es puguin produir. També estem en un bon moment econòmic on hi ha molts cotitzants. No sempre estarem així. I, per tant, és un debat que sempre el tindrem a sobre la taula, però el catastrofisme jo crec que no té raó de ser en aquests moments.
14: Clar, hi ha qui diu, els que arriben ara a la jubilació arriben després d'haver tingut uns sous més alts que els que tenen els que ara treballen, i per tant les seves pensions poden ser altes en relació amb el que cotitza la gent que està treballant ara i que estan començant el mercat laboral amb un sou més baix. Això és així?
4: Mira, aquestes generalitzacions són difícils de dir, perquè també és veritat, no?, que a Espanya sempre es diu que la taxa de substitució, que vol dir la primera pensió que es cobra després de l'últim sou que es té com a treballador, és molt alta, no? Però és clar, és que els sous a Espanya no són tan alts. Clar, sí que això és un ingredient més, però és una bona notícia que la gent s'estigui guanyant la seva vida bé. És normal que quan un és més jove té menys experiència, també li costi. Però hem de fer que els salaris augmentin pels mèrits dels treballadors, per també la seva experiència, i ens anem posant una mica a to amb els altres països, perquè si no ens estem enganyant.
14: De fet, ara mateix a Espanya les pensions es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan actius en aquest mateix moment, però per si aquests diners no arribessin, l'Estat compta amb el que es diu fons d'emergència. A vegades es parla de la guardiola de les pensions, en castellà la hutxa de les pensiones. Aquesta guardiola té diners, no té diners? Hi va haver un moment que va estar molt més baixa perquè es van arribar a utilitzar molts diners d'aquesta guardiola per altres fins. Ara mateix aquesta guardiola com està?
4: Mira, aquesta guardiola dona per pagar les pensions d'un mes, però és que això no passarà, perquè voldria dir que aquell mes ningú cotitza. Per tant, és un coixí que tenim que ens dona la possibilitat de que mica en mica anem canviant les coses, perquè si veiéssim que amb les cotitzacions no n'hi ha prou per pagar les pensions, el que es faria és endurir, per exemple, els requeriments per prejubilar-se, és a dir, vull dir, jubilar-se abans de l'edat que actualment és de 67 anys, no? Si algú que es vol jubilar abans ho pot fer, però perd la pensió, no? I té uns percentatges de correcció. Llavors, clar, amb aquesta bossa el que es pretén és dir, escolta, si arribéssim a estar molt tensionats, com que tenim per pagar tot un mes sencer, si no tinguéssim res més, que vol dir que tenim per pagar un any encara que ens desviem, podem anar aplicant les correccions, que sempre es diu, les correccions no es poden fer de cop. Si ara sortíssim i diguéssim, no, ara canviem el sistema de cop, clar, hi hauria un pànic generalitzat, perquè això suposa una planificació per les persones. Tots ens hem de planificar la nostra jubilació i volem saber quines són les regles del joc. En aquest moment, el més important en tema de pensions és que tot sigui previsible, i també és previsible que hi hauran canvis, òbviament, però seran petits i sempre anant-nos adaptant a les nostres circumstàncies. I les demogràfiques estan molt clares. Aquesta és que la generació que s'ha de jubilar no ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
14: I, per exemple, una possibilitat seria que les pensions no només es financin a través de la cotització actual, sinó a través d'impostos o altres fonts de finançament?
4: De fet, ja s'està fent per algun tipus de pensions que són les no contributives, d'aquelles persones que necessiten una renda mínima, això ja estan ajudant els pressupostos generals de l'Estat per finançar-ho. És a dir, clar, no és exactament... Ara, el que són les pensions de jubilació per les persones que han treballat, doncs el que és sempre desitjable és que hi hagi aquest equilibri, i si sobra, doncs es va constituint aquesta bossa per quan vinguin temps pitjors en els cicles econòmics, ja sabem que això passa. Hi ha temporades que potser doncs, hi haurà més persones a l'atur, doncs, hi haurà menys cotització, llavors hi haurà més dificultat i s'haurà d'utilitzar aquesta bossa.
14: Dius que potser s'haurà de canviar el sistema. Si es canvia, és retroactiu? O la gent que ara té 55, 60, 48, sap que es jubilarà amb l'actual marge, diguem-ne, amb la manera actual de jubilar-se?
4: No és retractiu, és sempre es mira endavant, no? Però sí que és veritat que tothom hem de mirar al nostre voltant. Està augmentant l'esperança de vida, doncs què s'està proposant? Que l'edat de jubilació es vagi endarrerint. Per què? Perquè el temps durant el qual s'hagi de pagar la pensió es mantingui constant, perquè les persones vivim més anys, que és una bona notícia, no? Per tant, què podríem dir-li a una persona de 50 anys, no? Dir, escolta, segurament quan arribis a aquella edat te l'hauran endarrerit una miqueta més. I si tu et vols jubilar abans perquè vols fer plans, et penalitzarà el sistema i et dirà, no, doncs la teva pensió serà més baixa, perquè si no, clar, no podem arribar a pagar-ho tot.
14: El que sí que ja està molt assumit, que fa uns anys no sé si ho estava tant, és que el que cobrem quan ens jubilem no és el que hem anat posant durant la nostra vida laboral, com si fos allò una formigueta que hem anat guardant diners per la jubilació, sinó que qui paga les actuals jubilacions és la gent que està treballant ara, no el que hem treballat nosaltres en el passat.
4: Exacte, però durant el passat el que hem fet és anar acumulant mèrits, no? És a dir, doncs hem estat actius, a temps complet, treballant, amb algunes el que li diuen les lagunes, no? Perquè una temporada potser una persona doncs, ha estat a l'atur, però aleshores sempre s'agafen els millors anys de cotització i hem tingut un nivell salarial, i això es va tenint en compte i s'ha anat passant, primer de només tenir en compte 15 anys, a tenir 25 anys d'història laboral i després ja fins a 29, i jo crec que en els propers anys s'arribarà a mirar tota la vida laboral, que és el que es fa a països com França, no? I per tant, durant la nostra vida sí que anem acumulant doncs una trajectòria que després doncs hi ha una certa equitat que diu qui més ha contribuït també ara és normal que també tingui, sense que sigui proporcional, però que també tingui una pensió més, una mica més elevada, i qui no contribuït tant, doncs que tingui una mínima, no? Per poder viure dignament.
14: És un mal negoci que el debat de les pensions aparegui en una campanya electoral?
4: Sí, a mi no m'agrada perquè es banalitza molt, perquè jo a vegades aquests dies, no, que sento tertúlies o converses, no, penso que no es pot parlar a vegades sense conèixer, és un tema que tècnicament és complexa. No sé, aquí s'ha de parlar, per exemple, d'una cosa que se'n diuen les taules de mortalitat. Les taules de mortalitat vol dir quantes persones de cada generació està més o menys en probabilitat moren l'any següent, i això ens permet fer uns càlculs cap endavant, no? I per tant som capaços de fer aquesta reflexió. Però esclar, quan es banalitza tant sobre aquest tema, quan a vegades es diu no, és que el sistema de capitalització doncs és el millor del món o el pitjor del món, perquè doncs home, no és tan fàcil fer una transició d'un sistema a l'altre, i tots tenen avantatges i tots tenen inconvenients. Al final és un model de societat, però jo diria que el que tenim actualment doncs no és tan dolent. Una altra cosa que siguin de fer és que les persones siguin conscients de hem de fer una planificació des de molt joves, i avui en dia ningú els ni parla als joves d'això. Em senta parlar, el sistema s'enfonsa, el sistema s'enfonsa. Escolta, doncs què puc fer jo perquè no s'enfonsi? I què puc fer jo per planificar, doncs, que davant d'una gran longevitat doncs tindré els recursos econòmics suficients, no? Quina carrera professional em vull fer, no? Podré ser actiu molts anys? Totes aquestes preguntes no es fan.
14: Te faig una. Què podem fer? Què puc fer? Ja que et tinc aquí, que és que aquestes preguntes no es fan, ara la faig.
4: Doncs mira, jo... A veure, clar, és que penso que és un dels casos més personals que hi ha. Per exemple, no és el mateix una persona que estigui sola amb una persona que estigui amb una xarxa familiar molt important, no? Perquè una persona que viu sola, clar, ha d'assumir les seves despeses de l'habitatge en soledat, no? I clar, no les pot compartir. Aleshores, clar, una de les primeres coses és dir, escolta, fes-te un pla i doncs potser has de començar a estalviar preveient la teva situació. És a dir, és molt difícil donar receptes generals, però jo, si n'he de donar una, és que cada persona es visualitzi, no? Amb què és el que vol, perquè a mi tampoc m'agrada donar lliçons, no? Has d'estalviar per quan et jubili. Escolta, hi ha gent que em diu, no, és que jo m'ho vull polir tot i després no vull saber-ne res. Escolta, doncs, és respectable que ho vulgui fer-ho així. El que sí que és veritat és que si no t'ho planteges, aleshores mai podràs arribar a cap optimització dels teus recursos econòmics.
14: Per tant, com a resum, patim per les pensions o no patim per les pensions?
4: No, jo diria que no patim per les pensions, però sí que és veritat que és un debat que hem de deixar i hem de saber que hi ha models de societat diferents, i hi ha qui és més individualista i diu, escolta, no, que cadascú s'espavili, no?, i faci el seu estalvi, i si no pot doncs ja s'ho farà. Hi ha algú que és més partidari de que tot es reparteixi, que tots siguem iguals. Jo penso que una mica en el mixt, en el sistema mixt, és on està l'equilibri, no? I en aquest cas, doncs m'agradaria que a vegades, en lloc de dir el sistema s'enfonsa, no, es digués, escolta, com podem fer perquè aquelles persones que estalvin ho fagin amb garanties de que els seus estalvis, per exemple, creixeran segons la inflació? Com podem fer que aquests estalvis vagin a parar a les nostres empreses, que són les que donen llocs de treball, que donen beneficis, les que paguen l'impost de societats aquí i no a les illes no sé què, per no dir noms, val? Aquestes són, jo crec, els punts que ens poden fer avançar. Les altres coses no.
14: I el debat ha arribat a aquest complicació, diguem-ne, que ja no es parla del col·lapse, sinó de que va a petar, que és la frase que va utilitzar Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
4: Bueno, perquè ha coincidit, perdona, però és que ha coincidit que ara el novembre és quan s'anuncia quina és la revalorització del gener, clar, i s'ha barrejat amb una data electoral. O sigui, ja està previst que ara es digui quan pujarà, això està a la llei. Sí. El que passa és que s'ha de concretar quin percentatge. I aquesta concreció, que es diu que depèn de l'IPC, de com hagin augmentat els preus, al final el govern ha de fer un real decret que digui, miri, és el 3,1 o el 3,6. Ara faran el càlcul quan tinguis totes les dades. Clar, això ara es barreja, que és com que el govern s'ho tem de la màniga, no? Escolti, és que ho ha de fer si té aprovats uns pressupostos, i si no els té, però es via real decret. I clar, i ara tothom es vol apropiar d'uns mèrits d'una llei que ja existeix i que ja es va votar l'any 21, que és que s'han de revaloritzar les pensions. Ara al novembre s'anuncia.
14: i la dada la tindrem dos dies abans de votar. El dia 27 tindrem la dada i hi havia el dubte si el govern de Pedro Sánchez podia actualitzar les pensions abans de les eleccions. Ja ha dit Carlos Cuerpo que no, que això no es pot fer abans perquè necessiten aquesta data, però que sí que ho poden fer després de les eleccions, encara amb el govern actual en funcions, abans que s'acabi l'any, independentment de quin sigui el resultat el 29 de novembre.
4: Clar, i es aniran anticipant el percentatge, perquè ja es van publicant les dades d'IPC i sempre ja s'espera, no?, que estarà per sobre el 3 a 1, o sigui, perquè ja veiem com ha anat tots els mesos anteriors i els preus han estat pujant molt aquest any. I no seria normal que diguessin ara un 2, no? I, escolti, no pot ser això, perquè hem d'anar en consonància amb tal com està anant l'economia.
14: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Gràcies i bona tarda.
4: Bona tarda, gràcies.
14: No sé com ho veieu, perquè és un tema molt delicat, a més, que és molt fàcil crear alarma social. Sabem que el col·lectiu dels pensionistes és un col·lectiu molt sensible i, a més, molt atractiu pels partits polítics quan arriben unes eleccions, i, per tant, és un tema delicat.
5: Sí, jo, per no liar-la, no ens posarem amb els temes tècnics sobre la revalorització de les pensions i com funciona i si realment el sistema és sostenible, perquè amb això doncs hi ha moltes opinions, però anant a la política, és evident que aquest és el punt dèbil del PP. I ho va ser a l'anterior campanya electoral. Recordeu-vos-en de la pregunta de la periodista de Televisió Espanyola, Sílvia Inxaurrondo, a Alberto Núñez Feijóo sobre la revalorització de les pensions, i que ell no se'n va sortir, i va crear un merder parlant clar, i aquest cop anava pel mateix camí, i per això avui ha sortit a dir revaloritzarem segons l'IPC.
14: El problema que té és que tot apunta que si arriba a la Moncloa serà la mà de Vox. Exacte. I Vox no s'han amagat, que ells són partidaris d'un altre sistema. Exacte. En el qual la meitat és privatitzat.
5: I ell diu fins aquí i punt. Però això no està clar al seu partit, perquè efectivament la cap de campanya, amb una conversa informal, tot el que tu vulguis, però amb una cosa que estava quedant gravada, que era un podcast, va dir el que va dir, i sobretot no està clar a Vox. És a dir, i al final aquí el que hi ha també són una mica interessos contraposats. És a dir, perquè si mirem el perfil dels votants, el perfil dels votants del PP és d'edat avançada, diguem-ne, és un partit molt sènior, o si mirem, per exemple, a Catalunya mateix, a Catalunya els partits que tenen els votants més grans són el PP, el PSC i Junts. Però en el cas espanyol, a nivell espanyol, el PP és de llarg el que té el votant més envellit. I en canvi Vox té molt votant jove. I a partir d'aquí cada partit defensa una mica la seva parcel·la electoral. Jo crec que això li va fatal a Feijóo. Li va fatal a Feijóo, i el PSOE intentarà d'aquí treure petroli, perquè ara més estem en un context, i ens ho diuen totes les enquestes, llevat del CIS, en què sembla que hi ha d'haver una majoria absoluta de dretes, i està clar que si no cometen cap error, que si no fan res, doncs aquesta majoria absoluta de dretes hi serà. Per tant, el que podem fer és equivocar-se i perdre. I d'errors forçats aquests, doncs, n'hi buscaran molts.
6: Però això que dius, Ferran, dels votants del PP, sense més valoració que això, no tindria massa sentit, no? Potser no t'hi entes bé. Si el PP, segons tu, té el votant, que va dir que no, té el votant més gran, no li interessa molt més fer la pilota en aquest votant més gran
5: per
6: i no tocar-ho?
5: Per això s'ha equivocat. Per això s'ha equivocat. I Feijóo està dient avui...
6: Hauria de ser un tema que tingués molt clar, perquè si el seu objectiu és el sensible, perquè per altra banda el que volia dir jo és això, que sempre és el tema que és l'arma llancívola. Quin va ser el tema de batalla quan l'època del procés i el tema de la independència del país, de Catalunya? Les pensions.
5: Els jubilats.
6: No cobrarà vostè la pensió. Sí. Quin patia les pensions? Es va tirar una quantitat de demagogia sobre la taula en relació a les pensions que gairebé era pornogràfica.
5: Però fixa't que el PP no? Potser hi entra perquè és conscient que això als partits passa ostres, que saben que ells s'hauran d'entendre amb un partit que tindrà 60 o 70 escons i que aquest tema vol posar en la taula.
6: La qüestió és que les pensions són una arma llancívola i que aquesta utilització que se'n fa, doncs no hauria de ser rebuda ni interioritzada per l'electorat, que jo sempre he defensat que l'electorat és madur i per tant no se'l pot manipular, perquè l'electorat se'n dona compte de cap a on van doncs els interessos de les persones que i les coses que diuen, i més en campanya. Ningú no havia parlat mai de campanya. Aquesta legislatura em sembla que no he sentit a parlar de les pensions i surt ara. Home, és curiós, no? Per altra banda, m'encanta la doctora...
14: S'ha de dir que qui treu el tema és sobretot Figaredo, fa una setmana,
6: no.
14: És qui el treu, i Esther Muñoz després d'aquesta setmana. Vull dir que, i llavors el que fa Pedro Sánchez avui és aprofitar-ho. No, ja que em traieu aquest tema, que a mi em pot anar bé, doncs jo l'utilitzo.
6: No, però és que jo el que no dic, no tiro contra ningú, no, ja, sinó ja, ja. Que és un tema que ha sortit ara que estem en campanya. Mira tu, no? I a més, segons el que estem objectivament d'acord, és que l'ha pifiat el Partit Popular. Bueno, pues doble amonestació, o sigui, tercera vermella i expulsió. Llavors, què passa? Que m'agrada la catedràtica Guillem perquè apel·la sovint a totes les seves intervencions a la responsabilitat individual. I això ja ho trobo molt a faltar. Quan hi ha discursos que tot el que fan és subsidiar, que tot és el que fan és ajudar, que tot és el que dona són doncs, ajuts, subvencions, xarxes, alerta, sobretot no surtis, no et mullis, no sigues que t'encongeixis. M'agrada perquè ella apel·la a un punt sempre, home, pensa en tu, pensa on seràs, mira les teves circumstàncies i rumia cap on vols anar. I és cert que això que diu de les microcirurgies amb les pensions, perquè, com deia ella, cada vegada doncs, vivim més temps.
14: De fet, ja s'està fent. Sempre s'havia jubilat als 65 i ara ja fa alguns anys que es va decidir... I cada any és un mes més tard i al final acabem al 68.
6: Llevat d'aquells col·lectius que tenen jubilacions al 60, que també és veritat que es van acabant.
14: Però vull dir que aquests canvis, allò en microcirurgia, ja s'estan fent.
6: Sí, i també s'estan fent amb els que jubilen al 60, perquè jo vull recordar col·lectius de metges, de mestres, funcionaris, que alguns, els més veterans, tenien uns convenis que els permetien jubilar als 60 anys. Sí, sí, sí. Això és molt insostenible, diguem-ne.
7: O tot el tema de les prejubilacions.
6: Molt desequiparat.
7: En alguns sectors, com la banca.
6: I per altra banda, també s'han posat microcirurgies amb temes que... pensions molt minces, perquè s'havien tingut bases de cotització molt pobres, s'ha anat cada vegada equiparant més a les

0: En aquest escenari, dos, jo què espero dels partits? Jo no espero la promesa d'actualització. Jo el que espero és un debat sobre de quina manera, com es suporten, com es paguen i si s'han d'encarar algun modificacions, com es modificaran, no?
1: Això et dirà Vox, que és el que ha fet, eh?
0: Sí, perquè el que és obvi, jo crec que és una qüestió, a més, apareixia a un informe de l'AIREF, de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, de fa molt poc, parlava precisament d'aquestes reflexions que també feia, que feia la professora. En quin sentit? Deia, bueno, hi ha uns canvis essencials i potser sí que ens hem de plantejar si el model és plenament sostenible o ha de ser un model pues, que el contemplem com a un passiu, no? I que entre tots el suportem i de més, però és evident que cada vegada anem retrasant més l'edat de la jubilació, és evident que els sous que s'estan cobrant no són sous petits i per tant la contribució o la dada que donava em sembla molt interessant, no? És a dir, tota aquesta famosa Guardiola serviria per pagar un mes. És veritat que relativitzava les i la importància d'aquesta dada, però en tot cas jo no espero dels partits la promesa per mi electoralista de no patiu que hi hauran actualitzacions. El que m'agradaria és que es prengués, que s'entomés un debat sobre com de sostenible serà amb els paràmetres que tenim a nivell demogràfic i a nivell econòmic, com de sostenible serà aquest model d'aquí 15-20 anys, si el mantenim o si el canviem. I tres, ja acabo. Per què? Perquè al final, a darrere del model de les pensions, el que crec que es planteja és, una vegada més, una dicotomia, no? Abans la Lucía parlava del respecte, del coneixement, el debat, al meu entendre, en aquest respecte i entendre l'altra part, va de dos qüestions que són totalment contraposades, no? Aquest plantejament més individualista, on cadascú s'ha de procurar el sosteniment una vegada arriba a una determinada edat, és el model pues, més de Vox, no? amb aquests estirabots que sentíem, o el model d'Esther Muñoz, no? Esto es insostenible, o esto es el sistema zombi, no? Un model individualista contra un model, que és el meu a títol personal, on les pensions es converteixen en un instrument d'igualtat, en un criteri per fer generar una justícia retributiva i on es respecti i s'asseguri la dignitat de tothom quan arriba un moment en el que toca és literalment descansar i gaudir, no? Per tant, insisteixo i acabo, la meva idea de força no em prometi actualitzacions IPC, si s'han de fer modificacions, plantegi-les i permeti que hi hagi un debat constructiu per tal que la ciutadania es posicioni amb un d'aquests dos valors, el més individualista o el més retributiu, el més onerós per l'Estat, però en tot cas d'una forma clara i madura.
2: El que està clar és que és una conseqüència d'una sèrie d'anys de treballar i la persona que es jubila doncs, té dret a percebre una pensió perquè aquest és el nostre sistema i així el volem mantenir i que sigui una pensió que sigui lo suficientment digna com per mantenir un poder adquisitiu positiu. La qüestió és que poder sí que ens haurem de plantejar que si la persona, si la massa cotitzant és menor que la massa que ha de percebre, poder sí que el PIB hauria de fer-se càrrec d'una sèrie de sosteniment de les pensions on allà on no arribi el sistema contributiu individual. De fórmules n'hi ha.
3: Sí.
2: I fa molts anys que la gent té plans de pensió o que molta gent té plans de pensió.
4: Els que poden. Perquè clar, has de dedicar gairebé el 50%, si no més, del sou a pagar-te el lloguer. Si a més has de pagar-te un 15% del sou per pagar-te el pla de pensió.
2: Però jo el que dic és que hi ha molta gent
1: però ningú garanteix res.
2: No és una garantia que l'hagis pagat.
1: Hi ha gent que ara s'ha jubilat i que quan fa 40 o 45 anys va començar a cotitzar, no sabia quina pensió tindria.
2: Bueno, i aquells hi ha parlat dels advocats, ara, que podien triar teòricament, alguns van fer mutua i ara diuen que no és compatible, que no poden cobrar res.
1: I ara s'han trobat una bona pensió, no se la podrien haver trobat. Jo fa anys que treballo, estic cotitzant, i jo no sé d'aquí 20 o 20... És dir, no sé si em jubilaré d'aquí 20 anys o d'aquí 25, no sé quan em jubilaré, i no sé el que cobraré, no sé el que em trobaré, i no em valdrà dir, no, és que jo vaig cotitzar un 20% o
2: el que
1: sigui...
2: El que hi hagi es repartirà.
1: Durant no sé quants anys. En tot cas, és que clar, jo crec que aquest és un debat on s'ajunten la demografia, és a dir, el canvi demogràfic que fa que visquem més anys...
2: I la demagogia.
1: I que ens,
2: la demagogia, la demagogia.
1: I que ens vulguem jubilar als 65 o als 66, que no vulguem jubilar-nos als 75 anys, ni treballar fins que no puguem més, i per tant hi ha el canvi demogràfic i hi ha la precarietat laboral. La precarietat laboral que fa que hi hagi molta gent treballant que cobre sous molt baixos i que per tant cotitza molt poc i l'aportació en què està guardant

0: la de la seguretat social és baixa. Aleshores, jo crec que parlar-ne està bé. El que passa que parlar-ne en campanya electoral
1: és molt perillós.
2: Anirem a publicitat. Abans, una cosa que és veritat que és un mantra que es va repetint, que la gent gran i que, per tant, els jubilats voten més a la dreta que no pas a l'esquerra, això ha canviat, eh? Aquest, sí. Allò, segons les dades del 6 d'ahir, per exemple, el 32% de la gent que està entre 65 i 74 anys votaria al PSOE i un 16% al PP, i dels de 75 en amunt, 41% al PSOE i un 9,3% al Partit Popular. I si anem als resultats de les últimes eleccions generals, també veiem que sobretot entre els 65 a 74 anys el PSOE va guanyar àmpliament el Partit Popular. Entre els 75 o a partir de 75 va guanyar el PP per poca diferència. Però és veritat que aquest mantra que històricament era els joves voten a l'esquerra i els grans a la dreta,
0: no, bueno, això ha anat molt interessant. Jo dic que dins de la dreta els joves, és a dir, Vox té un votant més jove que el PP.
2: Això sí, sí. 11 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb l'embolic que ens té entretinguts els últims dies i que em fa l'efecte que fins demà a la mitjanit ens tindrà embolicats i pendents. Què passa a l'esquerra del PSOE?
3: Catalunya migdia.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
8: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya migdia.
9: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
10: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
11: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Aquí el tens.
13: Ja?
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de...
17: Expocasió, home.
16: Ah, clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
19: O els 10 dies Nissan.
4: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
13: Entre la contemplació i l'abisme.
3: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
13: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
3: Entrades a auditori.cat.
8: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
7: Ah, sí?
9: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
7: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
9: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
6: Hem deixat una pasta.
9: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
12: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia.
1: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra
14: són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
20: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
2: Queden 6 minuts per arribar a les 4, per tant teniu poc temps, però les negociacions del Front Ampli amb altres partits de l'esquerra sembla que estan en punt mort, i això que demà a la nit han d'estar inscrites les coalicions electorals, per tant els queda poc marge per l'entesa. La candidata de Front Ampli, Ada Colau, continua insistint a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a Esquerra de participar en una candidatura unitària, cosa que Esquerra, que ha defensat el seu acord amb Podem a Catalunya, ha descartat una vegada més. Fons de la direcció del partit insisteixen que Esquerra representa un espai i una realitat molt diferent de la dels comuns. També Podem insisteix a defensar la seva via, la de l'acord amb Esquerra, que Gabriel Rufián sigui cap de llista, i assegura que a Catalunya i a Madrid no es penalitza si l'Esquerra no va tota junta. Hi ha una proposta ara perquè a Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Múrcia, Extremadura i Andalusia, 10 comunitats autònomes, Podem pugui doncs, fer converses amb Compromís, al País Valencià, ara més, a les Illes Balears, a la Junta Aragonesista, a l'Aragó, per tancar el mateix model electoral que ha tancat amb Esquerra Republicana a Catalunya. No sé si enteneu el que està passant a l'esquerra del PSOE, si doneu alguna opció encara que hi hagi alguna mena d'entesa, o ja doneu per fet que aniran per separat.
0: Sí, clarament, que Podem i Esquerra han vist que això no sortiria bé i, a més, no s'hi acabaven de sentir còmode, s'han espavilat i han resolt la seva papeleta, és a dir, la seva papeleta és que Podem es veia apartada totalment de les llistes, sobretot a Madrid, per més Madrid, que no volia saber res d'ell i que els enviava a la cinquena o a la sisena posició, malgrat tenir a Irene Montero, ha pogut fer un acord amb Esquerra que li va molt bé perquè li permetrà passejar el senyor Rufián, que està molt ben considerat per tot l'electorat a Espanya a l'esquerra del PSOE, per tant, això és un actiu molt potent per Podem, i Esquerra Republicana també li va bé l'acord. Li va bé l'acord perquè no es desnaturalitza, no fa una coalició, manté la seva sigla i el seu grup parlamentari, i Junqueras, diguem-ne, satisfà o complau a Gabriel Rufián, deixant-li fer campanya a Espanya és el que vol. I el problema aquí el té el Front Comú. El Front Ampli, no? I Colau, que havia dit que només seria candidata si hi havia una única papereta a l'esquerra i si hi eren tots, i resulta que, en comparació al 2023, no hi haurà Podem, no hi haurà Compromís, no hi haurà la Junta Aragonesista, no hi haurà el Drago. És a dir, això queda molt curt, la veritat, i això té a veure amb que Sumar és un partit de quadres.
1: Com que ja ens acabem el temps, no perquè puguem dir, jo només vull dir dues coses. Una,
2: ja es veu venir la Lourdes que no podrà dir res.
1: Exacte, perquè si no... Què passa? A mi em sorprèn moltíssim que Esquerra accepti, doncs, bueno, què votarà Esquerra amb la transferència de competències sobre immigració, si és que torna a sortir el tema. O sigui, va amb aquells que van votar no, que Catalunya tingués la transferència de les competències en matèria d'immigració. Déu-n'hi-do. I dos, ara el relat entre uns i altres, em sembla, jo també estic d'acord amb el Ferran, que no hi haurà acord, i ara el relat jo crec que va ja de qui es queda amb la mona a la mà, de que qui ha sigut el culpable de que no hi hagi unitat. Perquè allí tothom tira per elevació, jo sóc capaç d'apartar-me inclús si alguna persona que generi més consens que jo mateixa, deia una, i els altres dient que ells estan ben situats i que si volen venir que vinguin, i que sempre han dit que portes obertes. Per tant, el relat és de qui es queda amb la mona a la mà de la ruptura.
23: I una reflexió molt ràpida a la dreta del PP. Només hi ha Vox, perquè ja els acabó la fiesta, però té una representació residual. A l'esquerra del PSOE, ja està apuntant, hi ha fins a 9 partits. Sumar, Podemos, Esquerra, EH, Bildu, Izquierda Unida, Más Madrid, els Comuns, el BNG. o es prenen decisions sistèmiques d'agrupació, o el filtre que representa la llei d'Hondt pues anirà marmant les capacitats posteriors de formar govern. Però una eventual congregació de partits a l'esquerra ha de tenir en compte que no és només l'agregació de vot, no és només els vots que sumem, sinó com representem les diferents identitats i les pulsions polítiques i quins acords de govern, quines possibilitats d'acord de govern tenim en posterioritat, no? Però que l'agrupació és una necessitat electoral, crec que ho evidencia el propi arc parlamentari.
2: Doncs veurem, queden una mica més de 24 hores, perquè això demà a la mitjanit, una mica abans de la mitjanit, és quan hi ha el termini per anunciar les coalicions, i per tant, si hi ha alguna mena de pacte, veurem si l'últim que corria és que estaven intentant negociar que Madrid i Barcelona ho donen per perdut, és impossible, i per tant anirien per separat, i que la resta de províncies, perquè sabeu que es vota per províncies, doncs aquí sí que intentarien en alguna mena d'entesa perquè es presentés només una de les dues llistes, o la de Podem o la de Sumar, la que tingui més opcions, però veurem si són capaços de tancar-ho o no abans de la mitjanit de demà. Un minut i mig i seran les 4, un minut i mig i entreguem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Com estàs?
10: Avui bé, sense animals de companyia.
2: No, millor sempre.
10: No, home, es poden tenir, però s'han de cuidar.
2: Clar, sempre.
10: S'han de cuidar.
2: La meva està molt cuidada, és la meva.
10: Sí?
2: Sí.
10: Ben cuidada.
2: Molt, molt, molt.
10: No en tenia cap dubte.
2: Sí.
10: Avui ens posarem seriosos al principi, perquè escoltarem àudios de militars espanyols que treuen pit de com apallissen migrants.
2: Cinquantes, diu.
10: Exacte, i parlem amb la periodista que ha tret la notícia, i després, a taula, algú coneix Tyler, the Creator?
0: No, però ho he sentit avui als matins de l'Ariadna i m'ha semblat que és una mala tria, no?
10: Bé, doncs explicarem qui és Tyler, the Creator, que serà l'home...
2: Té bé relació amb el Barça,
10: representat la samarreta del Barça el dia del Clàssic.
0: Malament, o sigui que...
2: El Ferran no li agrada, ja ho veus.
10: Espera't, espera't, que explicarem coses d'ell.
2: Ja no li agrada, Ferran li ha entrat tort. Ja no li va bé, ja.
0: No sabia qui era. No, eh?
10: Avui aprendrà moltes coses, ja ho veureu.
2: Doncs no ens ho perdem, per tal d'instruir-nos amb la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Tornem demà a les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
10: Refredat. Malaltia infecciosa, generalment vírica, que afecta les vies respiratòries superiors i que es manifesta habitualment amb mucositat nasal, esternuts, mal de coll i tos. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb la Montse Bardelli. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Tu estàs bé, eh? No estàs refredada.
2: No, no, i si ho estigués em veuries amb la mascareta. No?
1: Ah, mira, perquè parlarem d'això.
2: Sí, perquè com a mínim alguna cosa hem hagut d'aprendre de tot el que vam passar.
1: O no.
2: Un respecte, no?, per la gent.
1: No, no sé,
2: m'agrada si... molt quan veiem algú amb la...
1: No sé si m'ha pres aquelles coses. Judit Pastor, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Tu vas passar uns dies mig piucota,
3: Et diria que encara hi ha una mucositat que ronda per aquí.
1: Veus?
3: Que no s'acaba de...
1: Veus? I sense mascareta.
2: A mi no m'agrada això.
3: Ai.
1: La Montse està a punt de marxar.
3: Tenim metre i mig a distància.
2: Sí, però mira ella.
1: I el
3: gel hidroalcohòlic ja ha passat.
1: Només hi ha una persona que encara avui vegi que fa servir gel hidroalcohòlic cada dia.
3: Qui?
1: El director d'aquesta casa.
2: Jo.
3: Sí, eh?
1: A tu també?
2: Jo vaig amb una ampolleta, fins i tot.
1: El director
2: quan
1: té un allà al despatx i quan...
3: Ben fet.
1: D'allò
2: fa molt bé.
1: Es frega les mans amb el gel hidroalcohòlic, eh?
2: No, I crec que no m'he encostipat gens per això.
3: Sí, eh?
2: Perquè són les mans, el gran transmissor.
1: Mans? Com era? Mans, mascareta?
3: Mans, distància, mascareta i ventilació.
2: Mira com tu saps,
1: No aplica res, però després anirem als refredats, que és època, però abans ens posarem seriosos, anirem cap a Ceuta. Ja fa setmanes que parlem de la situació a Ceuta, de les condicions amb les que viuen els migrants, de la sensació d'inseguretat que senten alguns locals, de les manifestacions que hi ha en contra de les persones que viuen al carrer. Però avui hem de parlar directament d'agressions. Desenes de migrants han denunciat pallisses i humiliacions per part de militars allà, a Ceuta. Una de les agressions que queden demostrades, algunes d'elles, en àudios que avui ha publicat Judit El Diario Punès.
3: Sí, és important, perquè ja fa setmanes que alguns migrants expliquen això que deies, que han sigut víctimes d'agressions. Alguns mitjans fins i tot ho havien pogut comprovar in situ, perquè veien com alguna d'aquestes persones doncs, tenia ferides, tenien cops, però aquests àudios permeten anar un pas més enllà per identificar els presumptes responsables d'aquestes agressions. Les gravacions que avui publica El Diario.es recullen part d'una conversa entre almenys tres militars en servei a Ceuta durant un torn de vigilància i ara ho sentireu, presumeixen entre riures que les pallisses que claven els migrants.
4: Passa que si un guante mola más, passa de la... Con un guante se escucha.
5: No, pero...
6: Con
1: guantes mola más, sin guantes se escucha el plas, sin guantes duele más porque suena. Encara hi ha més àudios.
7: Eso es la cabeza. Sí, que le choque la tospina, dale, pero amargar, darle fuerte, ¿vale? No vaya a explotar, que se la busca, parece que le deja de cobrar.
1: Que le choque la cabeza, sí, que le choquen las dos piernas, pero a maldad, darle fuerte, si no, no va a caer, es que las buscan, parece que les guste cobrar. Sents això i sembla d'una altra època,
2: Bueno, de la naturalesa humana més cruel, en quin punt ens deshumanitzem fins a no sentir el dolor de l'altre i gaudir de la crueltat? I també dir fins a quin punt la nostra democràcia necessita de mitjans que ens obrin els ulls a realitats que d'una altra manera no descobriríem. Vull dir, tota la gent que diu no em vull informar perquè m'atabalo amb tanta crueltat, dius no, informem-nos perquè només sabent el que passa podem canviar la realitat.
1: Són àudios impactants que han forçat ja d'entrada l'actuació del Ministeri de Defensa, que fins ara defensava els militars.
3: De fet, no fa ni 4 dies que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lloava la feina dels militars destinats a Ceuta i deia que se'ls havia criticat injustament.
8: Yo quiero poner muy en valor la labor que realizan las Fuerzas Armadas en Ceuta. Yo me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada, una labor que ha sufrido alguna crítica injusta, fruto del desconocimiento.
3: Això és el que deia la ministra la vigília del 12 d'octubre. I avui, doncs, després d'aquests àudios, ha hagut de sortir al pas de les crítiques. S'ha compromès a analitzar les gravacions per determinar si poden ser constitutives d'algun delicte. De fet, segons Amnistia Internacional, aquest tipus d'actuacions dels militars poden ser definides clarament com a tortura, tractes inhumans i degradants.
1: És evident que la gravació són alguns militars, no? 3-4 militars, no són tots, no és tota l'actuació de l'exèrcit, però sí que són membres de l'exèrcit. La Gabriela Sánchez és periodista del Diario Punès, especialitzada en migracions i drets humans. Gabriela, bona tarda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres.
5: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: I felicitats per aquesta investigació. D'on surten? De dónde salen aquests àudios?
5: Pues la fuente, como siempre, no podemos decir, pero la situación es que varios militares, al menos tres, están de servicio en ese momento, están en un turno haciendo vigilancia en un punto fijo de Ceuta, en concreto en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, del CETI, y se produce esa conversación, están hablando bastante alto y hay algunas personas que deciden grabarlo alertadas de lo que están escuchando.
1: O sigui, algú sent això, alguien escucha esto y diu, ostras, els militars estan parlant d'agressions a persones, a immigrants, vaja.
5: Sí, eso es. De hecho, algunos testigos sí nos dicen que era algo evidente y que en un momento no estaban prestando atención, pero hay un momento en el que se quedan impactados por las palabras y la forma en la que estaban describiendo esas agresiones.
1: I, per tant, no es pot interpretar com una xerrada amb to de broma o exagerat o de... Bueno, anem a fer una mica aquí de comentari... No, es pren com que això realment ho estaven explicant de veritat, eh? Hablaven en serio.
5: Si no hubiese un contexto en el que llevamos meses escuchando denuncias de migrantes que relatan precisamente situaciones, agresiones, palizas o actos humillantes muy similares a todo lo que precisamente cuentan esos militares, ¿no?, entre sí. Hay bastantes detalles. Es cierto que en algunos puntos de los audios teníamos más material, pero no se llega a escuchar bien. Pero en otros se cuentan bastante detalles y no resulta muy diferente a muchos de los testimonios que hemos ido escuchando y contando en el diario.es durante especialmente el último mes.
1: Fins on heu pogut investigar, això seria una conducta molt concreta i reduïda o és un modus operandi bastant extès, bastant extendido?
5: Según tanto la primera publicación que hicimos estaba basada en 20 testimonios, una veintena de testimonios directos de agredidos o que habían presenciado agresiones, y hablaban, ya trasladaban un patrón común. La cantidad de testimonios que encontramos en Ceuta evidencian que es un patrón común, por lo menos que son muy habituales. Hay algunas más graves, algunas que directamente, según lo que trasladan los migrantes, conectan, pueden ser constitutivos de un delito de torturas. Otras, en alguna ocasión, yo particularmente sí he llegado a ver a algunas en algún momento en el que algún migrante acudía a comprar y simplemente veían a una persona con bolsas o con varias botellas de agua, porque normalmente lo que hacían era recoger agua para poder ducharse en los asentamientos y le daban porque sí. Es decir, hay niveles que ya de por sí no tienen una actitud agresiva y denuncian haber sido agredidos, o lo hemos visto con nuestros propios ojos. Otras, por ejemplo, con el uso de gas pimienta directamente, hemos contado los casos de menores que caminaban también por la calle. Yo misma he presenciado uno de esos momentos en los que echan gas pimienta desde el vehículo, y otras palizas, directamente palizas, o incluso momentos en los que denuncian que trasladan en vehículos militares sin ninguna razón a otro punto de la ciudad más escondido y les dan palizas. Eso, al hacerlo de forma escondida, no lo hemos podido confirmar de forma directa con nuestros propios ojos, pero sí hay vídeos que evidencian algunas de estas prácticas en las que la violencia no está justificada por alguna amenaza o alguna actuación agresiva, ¿no?, sino que se ven los vídeos en los que militares les persiguen y les acaban dando varias personas, por ejemplo, a un migrante en el suelo, etcétera. Entonces, el nivel de testimonios es tal, y ya están llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
2: También es veu com una cultura de la violència, de com ensenyen uns als altres com s'ha de tractar els immigrants. Exacte, o sigui, com entres...
1: Sembla un manual.
2: Un manual de l'agressió, no? De dir, ei, normalicemos una cosa que és tan terrible com maltratar a algú o torturar a algú.
5: Sí, justo creo que sobre todo lo que también aporta, porque estos audios, ¿no?, es esa naturalización. A mí eso sí me ha sorprendido, ¿no? Esa naturalización y el hecho, eso sí que no podemos saber, no creo además que sean todos, pero que este grupo de militares, la forma en la que hablan, la forma en la que se ríen, ¿no?, la forma en la que llegan a decir sobre la actuación de otro grupo, como que la comentan con cierta envidia, llegan a decir de una unidad en concreto de los regulares, que según ellos han presenciado una actuación, que esa es una de las que podrían llegar a ser constitutivo de un delito de torturas, en el caso de que sea así lo que relatan, en la que dicen que parecía que le ponían pruebas a los migrantes que parecían de la película Saw. La película Saw es de terror, así que os podéis imaginar lo que ellos describían, y decía, jo, ellos sí que disfrutan, ellos sí que hacen cosas guapas, ¿no? Entonces, eso también evidencia una normalización que puede llegar a permitir este tipo de agresiones. Sí, es cierto que otros militares, yo he tenido constancia de que algunos han criticado y afeado este tipo de actuaciones. Y dicen, además, reconocen que eso no es legal y que no deberían estar haciéndolo. Y en alguna ocasión sí me he encontrado que, aunque obviamente no lo pueden trasladar porque al final también es peligroso para ellos, pero sí han trasladado que querían cambiarse de grupo porque su grupo estaría llegando a hacer este tipo de agresiones.
1: Ja per acabar, creus que amb la publicació d'aquests àudios es poden depurar responsabilitats? Pot passar alguna cosa?
5: Pues lo primero que se debería es investigar el ministerio. Es cierto, sinceramente, el Ministerio de Defensa no nos ha contestado ni una vez desde la primera publicación de la investigación inicial el pasado 15 de septiembre. Al diario.es no nos está respondiendo, pero a través de otros medios, en concreto Radio Nacional, hemos sabido que el Ministerio de Defensa dice que va a analizar estos audios. Es cierto que si comparamos con las otras ocasiones en las que el Ministerio de Defensa ha dicho, o el propio gobierno, que lo iban a analizar o estudiar o investigar, ha ido pasando las semanas y no tenemos ninguna confirmación de que efectivamente se esté investigando de forma interna por parte de Defensa o del gobierno, ni ningún tipo de resultado. Es cierto que el caso, después del informe de Amnistía, está judicializado, pero simplemente trasladaron al juzgado el informe de Amnistía. Hay muchísima más información disponible que podrían también dar traslado a Fiscalía y al juzgado. Lo que sí es cierto es que hay muchos migrantes que han denunciado. Todavía está por ver si son admitidas o no en el juzgado esas denuncias, pero sí que hay material para que puedan investigar mucho más allá de lo que en principio hemos sacado. Yo creo que tienen más acceso ellos en las propias comisarías y en los juzgados de mucha más documentación si de verdad se quieren poner a investigar en serio casos tan graves, ¿no?, y que ponen en cuestión el propio Estado de Derecho.
1: Sin guantes mola más, sin guantes se escucha el plas, sin guantes duele más porque suena... És que se les busquen, parece que les guste cobrar. Això diuen uns militars en relació al seu tracte amb diferents persones. Gabriela Sánchez, del diario.es, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Farem una pausa, anem a buscar una cosa una mica més divertida i anem a aprendre coses, ja veureu.
9: A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè, a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bon preu i esclat.
10: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
13: L'actriu.
14: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
13: El xofer.
15: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
13: I el milionari excèntric.
16: Multimilionari, soc no milionari.
13: A Hollywood, les normes són clares.
14: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pits, ser sexy. Jo soc rígida i no sé actuar.
13: Però de vegades es fan excepcions.
15: Tu ets l'excepció de la regla.
13: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Benvinguts als 8 dies d'or del Cort Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Cort Inglés a la botiga web i app.
18: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyà celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyà. Vine i viu-la.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ara m'ha encuriosit molt aquesta última falca, tu, la Fira de la Llet.
3: No, hi ha fires
1: allò,
3: per tot.
1: La sencera, semi, clar. I desnatada. I sense lactosa. Ah, clar, ah, no, clar, i d'avena.
3: Hi ha de molts tipus,
20: no,
3: d'arròs,
20: d'ametlla.
3: No, que no
20: és llet, és beguda vegetal.
3: Bueno, és tot un debat, aquest, és veritat.
1: Ara se'ns estaran enfadant molt la gent de la fira aquesta, però no. Els estem reforçant la falca. O sigui, en el fons ens hauríem de pagar, perquè ara la gent està dient, ai, la Fira de la Llet. Mm. Bé, no ens fotrem cap llet més. Marc Artigau, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Ja, aquí. El Marc Artigau de seguida ens explicarà coses pels extraterrestres, però potser també els podries explicar, Marc, el que ens explicarà ara el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: L'últim fitxatge del Barça de cara al Clàssic.
22: And you bring in the next guy!
1: Això no és un tràiler de l'última sèrie de Netflix, que podria semblar, no?, per l'àudio. És el vídeo que ha publicat el Barça xarxes, on s'hi recrea un dia de proves d'accés al Barça. Hi apareixen actors, però també alguns jugadors del primer equip masculí i femení. Blai, per començar, a la samarreta del Barça hi apareix un nom estrany. Golf.
21: Sí.
1: Què vol dir golf?
21: Golf ve de Golf Guang, que és la marca de roba creada per un raper que es diu Tyler, the Creator, l'any 2011, que és un joc de paraules basat en Wolf Gang. En traducció en català seria la clica dels llops o alguna cosa així. I això és una picada d'ullet als orígens d'aquest raper, que tenen a veure amb el col·lectiu de rap californià que es va donar a conèixer com a Odd Future.
23: Could this be Earth?
1: Sí, a veure, recapitulem.
3: Sí, jo m'he perdut una mica.
1: No, també ho he explicat molt malament, això. Ho he explicat molt malament. La samarreta del dia del clàssic, que normalment porta el nom d'un artista... I hem vist Rosalía, i hem vist els Rolling Stones, i hem vist Coldplay... O sigui, noms que tothom més o menys coneixia. Aquest cop s'ha decidit que sigui Tyler, the Creator. Però no hi sortirà Tyler, the Creator. Hi sortirà Golf.
21: Sí, perquè és un raper que a la vegada té la seva marca de roba.
1: Ja, però llavors, estem fent propaganda d'una marca de roba, no?
21: Sí.
3: Propaganda d'una marca de roba
21: associada
3: sobre
21: una
3: samarreta
21: associada a un artista. Llavors entraríem en el debat de si dissenyar roba també és una disciplina més artística o no.
1: Ja, però si posem artistes, posem-hi artistes, no la marca de roba dels artistes, no? Jo no ho entenc.
21: Però a les altres, si t'hi fixes a les altres samarretes, no és la primera vegada que no surt el nom de l'artista.
1: No, home, però surt Motomami. Home,
21: o surt algun logo o alguna cosa relacionada amb algun projecte que volen llançar.
2: Clar, en comptes del teu nom, la tarda.
0: Pot ser que...
1: O la Fira de la Llet.
2: Imagina't, la Fira de la Llet, sí. Tot és començar,
1: eh? Jo ho cediria a la Fira de la Llet. Ara és que sóc molt fanàtic de la Fira.
3: Ara t'agrada. Escolta,
1: hauríem de fer una trucada als de la Fira. Busquem els de la Fira de la Llet, que ens expliquin de què va la Fira de la Llet.
2: Benestar animal, també m'interessa.
0: Podria ser que el Barça no hagués perdut cap clàssic portant aquesta publicitat de Spotify?
1: No, sí que
21: n'ha perdut, sí.
0: N'ha perdut, eh?
21: Sí, algun. Amb els Stones es va confirmar que Mick Jagger és... anava a dir agafa, veure'n surt la paraula en català.
1: Malestruc,
21: això.
2: Malestruc.
21: Una vegada que Mick Jagger va a un camp de futbol a animar un equip, aquell equip perd.
1: Bé, en tot cas,
21: això ha passat sempre.
1: Fora d'aquesta cosa estranya de posar-hi un nom que no té a veure directament amb l'artista de forma òbvia... És normal que no tinguem ni idea de qui és Tyler, the Creator?
21: Depèn.
1: No, depèn, no. És normal, sí o no?
21: A veure,
1: si ets un apassionat...
2: No és normal, no és normal.
21: Si ets un apassionat del rap i de la música negra, has de saber qui és.
1: Ja, no és el nostre cas.
21: No és el vostre cas, ni d'una cosa ni de l'altra.
2: No.
21: Llavors, si ets habitual del Festival Primavera Sound, has de saber qui és.
3: Clar, a mi em sonava d'això.
21: Ha vingut la Primavera Sound. El 2022 va ser cap de cartell al Primavera Sound.
2: Em sento vella i cansada ara mateix.
3: A mi em sonava el nom, però no et sé dir ni una sola cançó.
21: També t'he de dir, Garriga, que tu, que has estat corresponsal als Estats Units, potser t'hauria de sonar una miqueta.
1: Jo no sabia ni qui era... Com es deia aquell que va fer la Super Bowl fa 2 o 3 anys?
21: Kendrick Lamar.
1: No, Kendrick Lamar sí, l'anterior, el... No sé, un que ja ni me'n recordo.
21: Asher.
1: Sí, era Asher. La cançó sí que em sonava. Però de nom, l'Asher.
2: Asher.
21: Frank Ocean.
2: Tots són igual, eh?
1: Són Ocean's 11, però...
3: Ah, aquest sí, que és un gran referent de la Rosalía.
21: Sí, Frank Ocean, diria que és el...
3: Jo ho sé per la Rosalía.
21: És aquest que sentim de fons. Frank Ocean és el músic més influent.
1: Ah, aquest no és Tyler, the Creator.
21: No, aquest és el seu col·lega Frank Ocean, van començar junts. Aquest és el músic més influent de la... actual, que hi ha.
2: Sort, que és influent.
21: Rosalía, Cetangana, tots ells...
1: No sabem tu de res, de la música.
21: Tots ells veuen de Frank Ocean. I no ha actuat mai aquí, jo pagaria per veure Frank Ocean 1.000 euros.
1: Però, per exemple, a veure... Tyler, the Creator. Et posen alguna cançó de Tyler, the Creator?
21: Earthquake, per exemple.
1: Gens,
2: És Rosalía, és una influència directa a Rosalía.
21: No, no té cap hit, que diguéssim, però sí que és força referent de molts artistes. Posem exemples. Rosalía Cetangana, Ocas Grasses, Ferran Palau, Figaflaues o Muixca, que, per cert, la Muixca actuarà el 24 d'octubre a una festa el dia abans del partit, són, d'alguna manera, han seguit a Tyler, the Creator. Tyler, the Creator ha col·laborat molt habitualment amb artistes com Pharrell Williams.
1: Mm.
21: Aquest sí, no?
1: Aquest sí, el del Happy.
21: Sí.
2: Ah, sí.
21: Kanye West.
2: Happy, sí.
1: Kanye West, el nazi.
21: Bé,
3: jo diria...
1: No me'l justifiquis.
21: No el justifico. Jo només dic que és un malalt mental, però a la vegada és un geni.
1: I un nazi.
2: I un nazi.
0: Potser sí, ignorant, perquè porta un tatuatge o alguna cosa.
3: Bueno,
0: per declaracions. Per declaracions antisemites.
1: I dient-se nazi.
21: Ah, sí, eh?
1: I visca Hitler.
21: Tyler, the Creator, potser també us sonarà, si busqueu la seva cara a Google, perquè s'han fet molts memes, amb les seves expressions, amb els videoclips que ell dirigeix. De fet, aquest vídeo que ha penjat al Barça, a xarxes socials, que és... És un humor molt absurd. L'ha dirigit ell mateix. Ell surt allà fent un càsting, que per cert surten les lletres en català del càsting. I ell firma la direcció, Tyler, the Creator. I això, és com molt extrovertit, s'inventa com unes històries molt pel·liculeres. I també crec que dels cantants rap, té una música més accessible. Vull dir, no és un rap tan dur, sinó que també s'obre molt a col·laborar amb cantants pop i entra molt millor. Jo crec que et podries fer Sam.
3: Ah, aquesta és la cançó, eh?
1: Com es diu aquesta?
21: Aquesta es diu See You Again i canta també la Kali Uchis. Crec que també és interessant que el Barça pugui...
1: Kali Uchis, no és aquell davanter de l'Almeria, no? Kali Uchis.
3: Kali Uchis. Uau, avui estem.
21: Ei,
1: Bravo. Artigau, no ens coneixes ni un com jo.
2: No, jo
0: intento dissimular en silenci.
1: És veritat. És molt més elegant la teva posició.
21: I no està bé que el Barça et descobreixi artista?
1: Ah, no, ja em va bé.
21: o no?
1: No, preferiria que em posés noms que em sonessin. És a dir, ara la gent, Uche 2.0 està relacionat al Getafe, em diu Víctor Navarro. Està en tot
3: sempre
1: el Víctor.
3: Escolta,
1: això, la samarreta aquesta és una edició limitada com cada any, no?
21: Sí, és una edició limitada. Hi hauran, crec que he llegit, 1.899 samarretes d'edició ultralimitada.
1: I quan val comprar-la?
21: Doncs mira, per exemple, per la samarreta blava de màniga curta, sí? 140 euros.
1: 140.
21: Ah, es pot comprar a través del web del Golf Wang i també a través del web del Barça. Hi ha altres opcions. Hi ha una jaqueta universitària també bordada amb aquestes lletres i l'escut del Barça per 580 euros. Una pilota, que és la que apareix al vídeo, que val 84 euros, o un adhesiu de 11 euros.
2: Tu pagaves 1.000 euros per anar-lo a veure, ja.
21: No,
2: l'altre.
21: El Frank Ocean.
1: Ah, però escolta, per què no poses?
21: El dia que el Barça porti Frank Ocean...
1: No, i per què no poses Oques Grasses?
2: Ara.
1: Per què no poses...
21: És el moment, Oques Grasses.
3: Sí, si ja s'han acabat.
1: Al·lèrgiques al pol·len.
21: Clar.
1: Per què no poses Joan Manuel Serrat?
21: Que potser Spotify no...
2: Aquí sí, que sabem qui és.
21: A Spotify no li interessa això, segurament.
1: Pues clar. Doncs aquí està.
21: Perquè el Killer the Creator té 37 milions d'oients mensuals.
1: Quants?
21: 37 milions. Travis Scott, que és un altre raper que també va portar el Barça, en té 62 de milions d'oients mensuals. I t'he de dir una cosa, que jo crec que això doncs beneficia el Barça, i és que sempre que el Barça ha portat un artista americà, nord-americà, a la samarreta, vull dir, dels Estats Units. Matís important.
1: Hem anat reduint-la.
21: A la samarreta dels Estats Units. Dels Estats Units ha guanyat.
1: Que en principi el clàssic hauria d'anar bé.
21: Sí, Travis Scott i Olivia Rodrigo van guanyar. Amb Drake, que és canadenc, que va ser el primer que van portar, amb un mussol, segur que ho recordareu.
3: Ah, sí, és veritat.
21: Va perdre 3-1.
1: Doncs ens interessen els d'Estats Units, estatunidencs, ja està. Doncs estarem pendents d'això. Blai, no marxis, que farem un experiment ara. Vinga, perquè avui tenim escriptors a la taula. Doncs hi ha Premi Planeta.
2: Uau.
1: Carai, ens hem posat de gala, eh? Benvinguts a la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest any amb algunes novetats importants. Atenció, per primera vegada s'utilitza... Per què rius, Marc Artigau?
4: Perquè és un premi que crec que té poc a veure amb escriptors a vegades. Vull dir que podries tenir un altre tipus de gent i podríem comentar també.
1: Presentadors a tele.
3: Sí. Carai.
1: Per primera vegada s'utilitzaran detectors d'intel·ligència artificial per comprovar si els escriptors l'han fet servir, Judit.
3: Clar, i això és una novetat destacada, perquè hem de tenir en compte que fa un mes hi va haver polèmica a França amb el Premi Goncourt, no? L'acadèmia va haver d'excloure un escriptor perquè hi havia sospites que hauria utilitzat la intel·ligència artificial en l'obra que presentava, i llavors davant de tot aquest panorama el que ha fet el president del grup Planeta ha dit: mira, parem aquí, prenem mesures. Diuen que tots els manuscrits que s'han de presentar en aquest premi han passat diversos filtres per comprovar si han estat escrits o no amb intel·ligència artificial, i a més els escriptors a partir d'ara diu que hauran de signar un contracte on han d'assegurar que no utilitzaran intel·ligència artificial per escriure les seves obres.
1: Què vol dir utilitzar intel·ligència artificial? Que no pots consultar una paraula? Que no li pots dir que et revisi les faltes d'ortografia?
4: Entenc que no. No deu ser això, no? No ho sé. Jo crec que és molt... Segurament que hi ha softwares, o sigui, que hi ha programes, però crec que és bastant indesxifrable. És evident que quan ho utilitza segons quin... Per dir alguna cosa, la meva companya és professora, doncs alguns alumnes de l'ESO fan un treball amb el ChatGPT...
1: I se'ls enganxa ràpid,
4: no? I es veu per les construccions. És veritat que vaig veure un dia a Twitter un escriptor que va fer un experiment i va col·locar el principi de 100 anys de soledat, i el programa li deia que el 100% allò era intel·ligència artificial.
1: I no.
4: No sé com pots poder discernir...
3: No?
4: Exacte.
2: És que ho diuen les mateixes. El Pangram, que és el que fan servir, acaba dient: això sembla IA, però no us ho podem assegurar. Però si vols, pagant, humanitzem el text i ja ningú t'ho podrà detectar. O sigui, mireu la perversió paradoxal de, primer, anar alimentant la IA amb tots els nostres llibres sense consultar-nos, ara la màquina decideix si ho és o no, i després pagant es fa indetectable. És molt pervers tot plegat, I un anònim et pot destrossar la carrera. El que deies del Premi Goncourt
3: és un
2: X a l'anònim. Aquest llibre està fet a mi. Ostres, el teu prestigi pot estar en dubte. És molt estrany tot plegat.
1: Censureu l'ús de la intel·ligència artificial per ajudar a crear obres teatrals...
4: Per mi, per una qüestió creativa, jo no el faig servir. El faig servir per altra cosa. Puc buscar certa informació que després he de comprovar. A mi m'ajuda amb qüestions a vegades de, com un secretari. He de fer alguna cosa, si l'Excel o una factura, llavors que miri no sé què, però en la vessant creativa crec que... La gent, o sigui, finalment serà assumit, crec, perquè anem cap a aquesta direcció.
1: Tindria menys mèrit, és obvi, però ara imagina't que la intel·ligència artificial et fa una obra de teatre collonuda.
2: La millor que has fet mai.
1: Segura. I llavors la interpreten humans, evidentment.
4: Que a la llarga segurament podrà passar això.
1: Això és censurable, estic preguntant, no. Fent una mica d'advocat del diable.
2: Una cosa és que tu facis una primera versió i després la treballis molt, però crec que, per exemple, tots ara, com que sabem que algú de nosaltres serà l'escàndol, per això tenen tanta por al planeta, també.
1: Però, per exemple,
2: al principi...
1: la Thermomix... Sí. És com la intel·ligència artificial de la cuina.
2: Sí. Clar, jo diria que sí.
4: Però aquí entrem...
3: És
4: un debat fins i tot espiritual.
2: Sí. Podem fer servir més endavant, ara tenim por.
4: És un debat espiritual. Jo el que vull és explicar una història i intento explicar-la amb les meves eines, que són la meva llengua, les meves experiències, no? la meva cultura. Jo vull fer això. L'altre crec que va per un altre camí.
3: Al final es perverteix una mica el que és ser artista o creador, no? O sigui, què vol dir crear?
1: No,
3: però dir-li a una màquina que et faci una cosa...
1: Però és que no parlo del punt de vista del creador, parlo del punt de vista de l'espectador.
2: Sí.
1: El privaràs d'una obra bona perquè no l'ha fet un humà?
2: Home, la més venuda ara està...
4: És un gran debat.
2: El més venut de França, morir és això, està considerat que és IA, i és la més venuda des de fa setmanes. Quan trenquem el tabú de que tu pots gaudir molt amb una obra feta mia, és com anar a un restaurant i que la picadeta d'all te l'ha fet la Thermomix, tampoc ho veig. És un gran debat.
6: Jo crec que també és un estímul, perquè al final, amb la música sobretot, que es tendeix a fer la mateixa cançó, amb els mateixos patrons, tot igual, això és un estímul per un creador per diferenciar-se i per fer allò incorrecte. I moltes vegades fer coses incorrectes, coses imperfectes, doncs són coses més profundes i amb més nivell artístic.
2: I el que dius, molts escriptors ara deixem alguna falta i fem coses lletxetes de puntuació perquè no pensin que sí. Això és molt greu, eh? Sí o no?
3: Ja,
2: o
3: sigui, restar-te com qualitat per dir, ei, sóc humana i m'equivoco, no?
2: És molt fort el nivell de bogeria que estem tenint.
4: Sí, serà interessant aquest debat d'aquí 10 anys, eh?
1: Clar.
4: Què pensem avui i
2: no,
4: què i pensem...
2: No, 3 mesos.
4: És a dir, com serà híbrid? Però, clar, finalment, el que et mou és escriure, per tant, explicar una història,
2: sí.
4: I quin sentit, o sigui, quin sentit té passar-ho...
1: Des del punt de vista del creador.
4: Sí, no, hi penso molt, Vull dir, per mi, com és una eina que tinc molt a prop, per tant, i veig que és cap a on mira el futur, per tant, em genera molts dubtes.
2: Tu no vols una obra publicada, tu vols el gust d'haver escrit un llibre, sí. D'haver-lo fet.
1: Avui tindrem guanyador del Premi Planeta, demà segur que en parlarem, ja trucarem al Marc Artigau, que és el nostre comentarista.
3: Home,
1: oficial.
3: Home, l'any passat va haver polèmica,
4: I l'any passat...
1: Sabem qui pot guanyar-lo aquest any? Hi ha noms?
3: Hi ha noms, hi ha alguns noms, la majoria dels finalistes tenen un pseudònim, però a mi m'ha cridat l'atenció, i no sé si és habitual, perquè hi ha dos autors que han quedat finalistes en els premis, que s'identifiquen amb noms i cognoms, amb els seus noms i cognoms reals. Són l'argentí Pedro Regalado Rodríguez, que presenta l'obra La sombra de Isabel, que és una obra sobre Isabel la Catòlica, i José María Carrascosa amb Letra herido.
1: Creieu que serà un d'aquests dos?
4: No.
3: Però vull dir, jo no els coneixia, els coneixeu? No són coneguts, aquests dos?
2: Normalment, quan no tens un pseudònim, és que és el que comentàvem, no? Que per tu és un orgull quedar finalista, però quan ets conegut, no guanyar-lo és fatal. Per tant, els coneguts estan entre els noms no pseudònims.
6: Demà ha hagut Tyler, the Creator.
1: Demà comentarem si Tyler, the Creator, ha guanyat o no el planeta. Ara que us deia, la intel·ligència artificial, he vist una cosa molt divertida, i ja que som aquí, vull que fem la prova. Pregunteu-li... Digue'm un número de l'1 al 10, aleatori.
3: Cadascú amb el seu.
1: Escriu-li.
6: Li preguntem això?
1: Sí.
3: Número de l'1 al 10.
1: I no digueu quin us surt, eh?
2: Vale.
1: Quan el tingueu, m'ho dieu.
3: Sí. A veure... Està pensant...
6: A veure...
1: Ja el teniu?
3: Valentíssima, ara.
6: Molt lent, també, el meu.
1: Tothom... No, m'ensenya.
3: Vale, ja me l'ha dit.
4: Jo també.
1: És el número de Luis Figo al Barça?
6: Sí.
4: Sí, senyor.
3: No ho sé.
2: És que no ho sé.
1: El número 7?
2: Sí.
1: Sempre dona el número 7.
4: Perfecte.
1: Feu-ho a la prova a casa.
4: És fantàstic. A mi això em tranquil·litza. Perfecte.
2: Que sigui previsible.
1: Tan aleatori no és. Si mai voleu fer un, allò, amanyar...
4: Un truc de màgia o...
1: No, i amanyar un concurs?
4: Ja, mira.
1: Digue'm un número d'1 al 7 i el xat GPT ens el dirà, que sigui el 7
3: o si, el 1. I si féssim amb una paraula? Digue'm una paraula.
2: Amor, potser seria amor.
1: No,
3: la lletra A, aleatòria.
4: També et dic que potser ara està retenint aquesta informació que dones i a partir d'ara ho milloraran i ja no sonarà el 7, no?
1: Sí. Una pausa i ho tornem a provar.
2: Estan estudiant.
5: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
20: Per què ens cal avui desencadenar el present?
8: Atura't, pregunta't i reflexiona.
20: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
8: Ajuntament de Barcelona.
24: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
24: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
26: Un món on tothom està de vacances.
27: En creure un món...
26: Convidem la cantautora Valèria Castro dies abans del seu concert al Palau Sant Jordi en una conversa on es compromet a incloure paraules en català al seu proper disc.
28: Además que con la bonita que es esta lengua y el catalán sigue siendo para mí una llengua molt bonica que m'agradaria molt seguir aprenent.
24: Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
24: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
30: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
31: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
24: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: passen 7 minuts de 4:45 de la tarda. Per cert, amb aquesta música, dir-vos que Donald Trump acaba de dir que finalment el Pentàgon no emetrà l'execució d'aquell pres que havia anunciat dies enrere. La Casa Blanca acaba de dir que això no es farà. No ho havíem explicat. Aquest pres, condemnat per assassinat, és un senyor que va en cadira de rodes. Per tant, ens hem estalviat la imatge d'un pilot d'afusellament disparant contra un senyor en cadira de rodes. Bé, Marc Artigau, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un dia podríem explicar als extraterrestres què és la pena de mort, també.
1: Podríem, sí. A veure, avui porto un tema més tranquil·let.
0: És que ara... Avui de què parlarem?
1: M'ho has posat una mica complicat, aquest enllaç.
0: És un cop de volant gros. És un cop de volant gros.
1: Sí. No, avui parlarem del canvi de temps, canvi de temperatures. Avui parlarem del refredat, dels mals de coll, d'estic pioc, una mica de mal de cap, dels mocs, és a dir, de la fragilitat del nostre organisme quan arriba el fred. Sou gent amb les defenses altes? O sou d'aquells que sempre esteu mig malalts amb el canvi d'estació?
2: Sembla que sóc d'aquestes.
0: Sempre hi ha alguna coseta. Sol que aguantar, tot i que la veu a vegades em falla. Tu, Montse?
3: Jo aguanto perquè ara menjo molt bé per augmentar les defenses.
0: Ara.
1: Bé, els humans som organismes molt delicats. El refredat és una infecció vírica que afecta principalment el nas i la gola, i el cos reacciona produint més mucositat, estornuts i tos per intentar expulsar els intrusos. És a dir, els humans ens passem uns quants dies produint substàncies i sorolls desagradables, que en realitat són una mostra que el nostre organisme s'està defensant.
0: Va, coses concretes del refredat.
1: Per on vols començar?
0: No sé, comencem amb la tos. Expliquem als extraterrestres què és la tos.
1: La tos, crec que ho explica molt bé, ho dic de memòria, l'Albert Pijuan, quan deia que la tos és allò que té la gent que va al teatre. Sí. Què van a fer al teatre? A tossir.
2: És bona,
1: a obrir carmelets, a no apagar el mòbil, però sobretot a tossir. Tossir com un acte de poder. Tots els tossidors de Catalunya, tots, tenen ja comprades les entrades per totes les temporades de totes les funcions de teatre de Barcelona. Es troben allà, es miren, es reconeixen com qui no vol la cosa i comencen a tossir quan s'apaguen els llums. Per cert, durant la pandèmia, ningú tossia. I quan va acabar la pandèmia, la gent va tornar a tossir.
0: Molt bé. I els mocs?
1: Ah, i els mocs. Aquí entrem davant de dos grups molt importants que us he de preguntar. Mocador de paper o mocador de tela?
0: No hi ha debat.
2: De paper.
3: És higiènic.
0: Això el meu avi feia el seu mocador de tela.
1: Jo soc mocador de tela,
0: No m'ho crec.
2: El dus ara aquí la...
1: No. Quan estic
0: no li pots fer més que dues voltes.
1: O tres.
2: Ai, Déu.
1: O quatre. Perquè el temps asseca les coses i...
0: Ja amb la part seca ja hi podem tornar. Molt bé.
1: Hi ha gent que els fa molt de fàstic als mocs i, per tant, el seu fòssil, com si diguéssim la borilla, entenc que també.
0: Clar.
1: Molts humans no poden resistir la temptació de furgar-se el nas. De fet, una enquesta va revelar que el 91% dels adults reconeixen que ho fan. Per tant, no us preguntaré si ho feu perquè dono per fet que sí. Alguns fins i tot es mengen les borilles. Tot i que no hi ha proves que això aporti beneficis per la salut, perquè si fos saludable, segurament ja hi hauria un negoci i, per tant, ja podríem comprar petites càpsules que millorarien la nostra salut gràcies a les borilles d'altri.
0: Una mica fastigós, això.
1: Tot és cultural en aquesta vida.
0: Sí.
1: Tot és cultural.
0: Després hi ha altres símptomes, no? Per exemple, el malestar o el mal de cap.
1: Sí. És important com ens relacionem els humans amb aquests primers símptomes, perquè cadascú ho fa d'una manera diferent. Francesc, necessito que m'ajudis perquè hem de fer un petit decàleg de tota aquesta gent.
0: A veure, l'hipocondríac... Aquell que està sempre malalt o se sent sempre malalt.
1: Sou hipocondríacs, vosaltres? Sou de fer-vos revisions, d'escoltar-vos molt...
0: Jo, el doctor ChatGPT, a vegades em preocupa una mica, sí.
2: Ja, a vegades jo també li pregunto... Ja sé que no s'ha de fer, però a vegades...
4: Massa temptador.
1: Mare meva, sí. La ràdio pública.
0: No ho feu!
1: L'altre dia em va aparèixer un reel d'un metge que explicava que fer-te una revisió mèdica, si et trobes bé, és la manera més ràpida que tinguis alguna cosa.
0: Ja... Però va, l'hipocondríac, que sí que té una mica de mal de cap i és això, no? Ja creus que tens un tumor o que busques els símptomes...
1: Com
0: i el
1: fas
0: que,
1: tu?
0: Ja et queden 6 mesos de vida...
1: Tot. Després tenim l'home o la dona termòmetre. Es pren la temperatura 5 vegades al dia. Per vosaltres, quina és la temperatura amb la que dius, d'acord, tinc febre? Perquè cadascú té un llindar diferent.
0: 37.1.
3: Quan passa de 37?
2: És que saps què em passa? Que jo de natural ja estic molt baixeta sempre. Estic a 35 i mig, per tant, si estic a 36 i 20...
0: És un zombi.
2: estic morta per dins, realment.
4: Estic morta per dins.
2: Ara que em dirà, no. Si necessites ajuda, contacta. Sempre dirà això.
1: Aquest individu que es mesura tant, 36,6 ja té febre perquè són dècimes, si té 36,4 té hipotèrmia, mai sap quina és la mida exacta, la temperatura exacta per poder dir que està sa.
0: Després hi ha aquell que és el doctor autodidacta, que ho sap tot de la seva salut, que si va fins i tot al metge, li dirà al metge el que té, però és que directament no va al metge perquè ja sap el que té, i un calaix allò ple de medicaments, amb aspirines, amb vitamines...
1: Una familiar meva, no diré que era la meva mare, li van dir que mengés sense sal.

0: amb alcohol, però... Cafè me'l fotria.
1: Feu servir alguna vegada la salut com a excusa per no fer alguna cosa que no us ve de gust?
2: Sí.
1: Un sopar, la feina, una trobada...
2: No estic gaire fi. Sí. Avui marxaré d'hora que no estic gaire fi del
3: estic
2: sopar.
3: Estic rebentada, tinc mal d'esquena.
4: Sí. Sí, no tinc gana, tinc molt de panxa, no us podria venir.
0: Com a màxim, exagerar una miqueta, però inventar-m'ho no, mai.
1: Després tenim el que ho agafa tot. Jo estic en aquest grup, eh? Si hi ha un virus a l'hemisferi nord, ell no sabem per què el té. Si hi ha una gastroenteritis a la feina, també. És el primer en malaltir i l'últim a recuperar-se. El seu cos sembla una oficina de recepció de microorganismes.
2: Sí, ja que estem en això, també hi ha el malalt de cap de setmana. De dilluns a divendres està bé i arriba dissabte al matí i potoplom, o que es posa malalt just abans d'agafar vacances.
1: A mi em passa amb les estrenes. Aguanto, un cop estrenat, al cap de 3 dies, febrada. Els nervis...
3: És un clàssic, eh?
1: Sí, podria ser aquest. Els que sempre expliquen les seves malalties. Atenció, aquests. Qualsevol conversa acaba parlant de la seva salut. Li expliques que tens una digestió pesada i et respon, a veure si tens l'helicobacter. És un bacteri que se't fica a l'estómac i et pot provocar una úlcera. Tu vés demanant hora al digestòleg perquè et faran una gastroscòpia. Ah, no saps què és? Doncs mira, t'adormiran, t'introduiran una càmera per la boca fins a l'estómac i allà dins et trobaran una llaga que probablement tens des de fa 20 anys i que si no vigiles et condicionarà la resta de la teva vida. Jo, si fos tu, començaria a acomiadar-me dels àpats, res de cafè, ni de vi i segurament de la vida en general.
2: Oh, després hi ha els que es curen amb l'homeopatia, no? Que no prenen medicaments perquè les flors de Bach ho solucionen tot, et connecten amb les emocions de les plantes...
1: Sí.
2: Ens ho ha recomanat algú que no coneixem gaire, però que li funciona molt bé.
1: Sí. I, per tant, estimats extraterrestres, si veniu a veure'ns, vingueu vacunats. Mm. Vingueu vacunats, feu-nos cas a la ràdio, no mireu segons què. No ens porteu malalties que no podem ni imaginar, perquè ara imagina't que ens toca fer un altre confinament. El millor del refredat és quan fas el tomb. La meva mare ho diu així, fer el tomb. A la nit has fotut potser una suada, deixes els llençols xops, però ja no et piquen els ulls, no tens mal als ossos ni mocs, i et lleves com si tornessis a néixer. Ja estàs preparat, Francesc, per tornar a la vida real, a la de debò. Preparat perquè d'aquí 2 o 3 setmanes, si tens sort, pots tornar a estar malalt.
2: Oh no, però que els extraterrestres vinguin vacunats, això és important. Mira, tinc en línia la doctora Montserrat Romaguera, que és especialista en medicina familiar i comunitària. Doctora Romaguera, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Estem tenint un auge de refredats, grips, Covid els últims dies? O només ens passa a l'equip de la tarda, això?
5: No, això també passa a la vida real, a les consultes i entre professionals, sí.
2: I per què estan augmentant just ara, que sembla que encara no faci fred? És com que, ostres, si encara fa calor, si anem a màniga curta, com és que van amunt els refredats, grips i demés?
5: Quan els nens tornen a l'escola, diguem que ja es posa en marxa aquesta maquinària, aquest engranatge, i són els primers d'anar repartint els virus. Llavors, normalment, l'estat immunitari dels nens és força bo, poden tenir tos, moquets, algunes dècimes de febre, però van contagiant a la resta de família. I el problema, sobretot, és quan arriba a gent més gran, gent que estan en residències, i aquests són els més vulnerables i són els primers que comencem ja a vacunar, tant de grip com de Covid.
2: I la pregunta clau. A partir de quin punt hem de deixar d'anar a treballar? És a dir, amb una mica de tos, entenc que no, o sí, si tenim febre segur que no, si no ens trobem gaire bé però no tenim febre i hem d'anar, com es valora i on es posa el límit de dir, va, queda't a casa?
5: Clar, no hi ha una escala objectiva, no?, de dir, tens tants punts, evidentment dependrà doncs, de quina feina fem, si estem embarassades, si tenim alguna altra malaltia de base. Imagina't doncs, una persona sanitària que treballa amb les incubadores.
2: Clar.
5: Doncs millor que es quedi a casa, no? En canvi, una persona doncs, que està en un despatx amb poc personal, que es pot posar la mascareta i no té febre, encara que tingui tos, tingui molèsties, es veu capacitada per fer la feina, doncs endavant. Llavors, és un tema molt subjectiu, eh? Jo ara reia la caricatura que fèieu i tots aquests perfils de persones els veiem.
2: Oh, clar.
5: És important, la gent es gasta 1.000 euros en comprar-se un mòbil i moltes persones no tenen un termòmetre. Llavors, la febre no és una cosa subjectiva, necessitem un número, necessitem una xifra i llavors veurem com es respon a la medicació analgèsica, sobretot. I destacar que la majoria de refredats són per virus, per tant, no hem de donar antibiòtics. S'han de reservar doncs, quan hi ha una infecció bacteriana, perquè si no fem el que en diem resistències i això podem tenir problemes greus a nivell de salut pública.
2: I la...
5: Perquè no serviran els antibiòtics perquè ja

0: hi haurà això, les resistències dels microbis.
1: I la febre, sistema 39, és impossible anar a treballar? És a dir, si estàs a 39, queda't a casa.
0: Adulta, una persona adulta a 39 és que no serveix per res, té uns cruiximents, està al llit, és incapaç de...
1: I a 38, 37?
0: No sé
1: 37,
0: si algú
1: dir...
0: de la taula...
1: No, això
0: segur que ho podeu compartir, no? En canvi, els nens toleren molt millor la febre.
1: Ah?
0: Això sí. El que passa que amb nens, la febre alta, un dels riscos que ens pot donar són les convulsions febrils, per això ensenyem a les famílies doncs, a que no vagin molt abrigats, a hidratar-los, a banyar-los, a posar-los compreses fredes per evitar que ens pugi tant la febre, i llavors normalment alternem els analgèsics, a paracetamol i ibuprofeno, que serien la piretal d'alci per entendre'ns, perquè aquesta febre doncs, la tinguem controlada. A vegades hi ha algunes malalties de que al cap de 3 dies de febre doncs, apareix una granissada o apareixen lesions a la pell. Això normalment quan l'explores, quan el visites, el nen s'han de despullar, s'ha de mirar tot, que no hi hagi cap lesió d'aquestes, i explicar molt bé a les famílies el que han de fer i quins són els signes d'alarma. Però moltes vegades, doncs, això, la convalescència a casa és suficient.
1: Doncs és la doctora Montserrat Romaguera que ens ha ajudat una mica ara que arriba època de refredats i Covid i demés a agafar una mica de nocions per veure com ho hem de gestionar. Doctora, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i sobretot això, vacuneu-se i recomaneu la vacuna. Les vacunes són segures, els virus estan morts, inclús es donen en embarassades i ens poden prevenir de molts ensurts. Així que endavant amb les vacunes.
1: Endavant. Gràcies, doctora. Una abraçada.
0: Adéu.
1: I ara farem una pausa i no marxeu. No marxeu, perquè quan tornem...
0: Què?
1: Passem per la Fira de la Llet.
2: Ai.
1: Què ens hi trobarem?
2: Llet, no?
1: Espero.
3: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
4: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
5: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
6: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
9: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
8: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
9: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
8: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
10: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43 Gena Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
12: Històries compromeses i premiades a Canes i a Venècia. 12 estrenes seleccionades per als Oscars 2027.
11: A més, premis d'honor a Steven Frears i Maria de Medeiros.
12: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Manresa.
11: Informa-te'n a clamfestival.org.
13: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
14: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
13: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
14: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
13: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
15: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
16: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
17: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. Quatre dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Anem cap a Vilobí d'Onyar, perquè això de la Fira de la Llet ens ha agradat molt. Tinc l'alcalde, Lluís Salvi. Alcalde, bona tarda.
19: Bona tarda, bona tarda.
1: Escolti, estan tenen aquí tot el poble pendent d'aquesta fira que els propers dies, no?
19: Sí, és la 15a edició. A part que hem fallat algun any per el Covid i l'any passat per la, dermatosis, està celebrat cada moment.
1: Ah,
19: I ja tomem un any més, eh?
1: Estic veient aquí un moment el prospecte i veig que hi ha moltes activitats. Hi ha l'espai Llatòrum, que veig que allà hi ha degustació de productes làctics, després hi ha un parc d'aventura, una vaca de plàstic per munyir a mà. És a dir, que això és per tots els públics i per tota la família.
19: Tots els públics i els que tenen nens petits que vulgueu venir a veure animals, teniu-los a prop, i vulgueu venir a gaudir de... Fem molts actes. Hem encetat, de fet, aquest dematí amb la jornada tècnica. Ha vingut el... Hem tingut l'honor de tenir el conseller, l'Òscar Ordeig, el molt honorable Òscar Ordeig. Bueno, aquest vespre engeguem amb maridatges cada vespre. Tenim...
1: Maridatges de llet?
19: Maridatges de vins i formatge.
1: Ah,
19: també us hem seguit aquí que tot.
1: És llet i productes làctics.
19: Clar, i productes làctics.
1: Clar,
19: però el maridatge s'ha de fer com cal.
1: Clar, home, i tant.
19: Tenim els vins del celler, dels aspres, d'allò, i els formatges artesans de Mas Mercè.
1: Oh, que bo, això. Per...
19: I, home, cada dia fins al dissabte.
1: Doncs, escolti'm, ja els hem fet aquí una mica de falca, perquè ens ha agradat molt això, que és molt, molt nostrat, i això del producte, el producte làctic ens agrada molt. A mi m'agraden molt els iogurts i els formatges. Per cert, que em diuen que el Pep Noguer demà passat, el dissabte, farà la secció amb el suplement del Roger Escapa, també des d'aquí, des de Vilobí. Per tant, diguem-ne que... punt d'atenció a Vilobí d'Onyar.
19: El dissabte a les 11 inaugurem, i a veure si el diumenge a les 8 podem acabar amb no gaire pluja, que diuen que ens farà mal temps. Estàvem preparant el plan B, que emplenarem el pavelló si podrem i protegirem una mica.
1: Doncs, alcalde, que ho gaudeixin, que no els afecti gaire la pluja i a gaudir-ho molt.
19: Sí. Moltes gràcies, Francesc.
1: Una abraçada. Lluís Salvi, alcalde de Vilobí d'Onyar. Mira, hi ha tractors, hi ha la història de la llet a Catalunya, maquinària agrícola en miniatura... M'està agradant,
20: que feien broma.
1: Feien broma? Clar, no, jo no imaginava. Fira de la llet, era la llet sencera i desnatada.
20: Quedava
1: una mica curt, però hi ha més tipus de llet i més tipus de productes. Roger Carandell, com estàs?
21: Bona tarda.
1: Ja és
20: la fira de la llet?
21: I no sé si em demanarà per la fira o quina llet m'agrada.
1: Quina llet t'agrada?
21: És que no em puc prendre gaire de llet.
20: Què t'intolerant?
21: Crec que sí, no m'ho he mirat, però quan em prenc...
1: Un talladet, per exemple, no?
21: No, ja fa molts anys que no.
1: O sigui, que té sol o té sol...
21: Exacte, sense llet. O el formatge sí.
1: Ah, o sigui, formatge sí. Ah.
21: Iogurt, a favor.
1: Iogurt també. A veure, un moment, què deixa entrar les vaques, sisplau? Deixeu-les fora.
21: Iogurts
1: també. Això era una vaca. Iogurt sí, eh?
21: Sí, crec que sí. Em prenc pocs.
1: T'agrada molt el iogurt d'ovella.
20: Ah, sí. Fa una olor especial, eh?
1: Uf, boníssim.
20: T'ha d'agradar molt les coses fortes.
1: Què riu, l'Enric? Què rius?
20: Esteu molt bromistes tots, trobo, avui, amb això.
21: Fa com molta gràcia la llet en general, no ho veig?
20: Sí, està molt riallet, amb aquest tema.
1: Ens hem enriolat.
20: Sí, ja ho veig. No m'ha dit així tan seriament.
22: Veu veure que la dona que va viure més anys, que era aquella senyora d'Olot, va explicar que cada...
20: Un iogurt
22: cada dia.
1: És que la llet,
22: mira.
20: I la marca de iogurts va aprofitar...
22: Va dir marca i tot, eh?
20: Sí, i va aprofitar per fer una campanya publicitària. Van ser estratègics.
1: Mira que bé era. I el que no surti d'aquí, què farem avui? Tenim llet?
21: No parlarem de llet.
1: No? Que sapiguem.
21: Que en qualsevol moment potser se'n gira la tarda i hem de parlar de llet. Parlarem de Batguiel, que comença la gira a Llatinoamèrica i està fent moltes entrevistes.
1: Ui, la Taylor.
21: Està anant a molts podcasts i està parlant de...
20: Està divertida.
1: Mica sobrada.
21: És a dir, jo la veig com molt deixar d'anar, saps?
1: Però potser un pèl massa, fins i tot. Dius, perdona, vull dir que t'estimem molt, però...
21: Jo la prefereixo així, que no pas quan està com molt callada i dient molt poca cosa.
20: Perdoneu, però és que em fa molta
21: gràcia. És que han obert el corral, no?
1: Perquè és la filla de la llet.
0: Parlant de Batguial i vaques de fons, m'encanta.
1: És que això és un programa multidisciplinar.
21: Però que n'hi ha moltes, se senten aquí estrelles.
1: Perquè han vingut els pagesos avui de la tracturada d'ahir que van deixar aquí els ramats. Escolta, i la Batguial no la sentim mai a Catalunya.
21: No. La sentim menys.
1: Som una conversa com si la tinguéssim un estable, això, eh?
20: Menys petites, no va dir? Allò va tan divertit de... Vinga, saca meu àlbum.
1: Doncs el que no surti més rural avui en Batguial a partir de les...
21: Exacte.
20: Jo he dit, vaca, la nostra audiència vol la nostra paraula.
21: És que les vaques tenen millors amigues.
1: Què dius?
20: Sí, no es poden separar. Una...
21: Exacte.
20: No es poden separar.
1: Igual a la fira de la vaca, això ai, de la llet t'ho expliquen.
20: Són molt sofisticats els animals, eh?
21: Més que algunes persones.
1: Sí, sort que ve el butlletí i ens ho talla, això. Espero que no es coli cap vaca al butlletí, eh? Feu el favor de tancar-les.
2: Ja, gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
23: Bona tarda, us informa Manel Elias. La Junta Electoral Central obre expedient al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la compareixença que va fer al Palau de la Moncloa per convocar les eleccions generals del 29 de novembre. Vox va denunciar l'acte del 5 d'octubre argumentant que havia sigut un míting i ara la GEC investigarà si Sánchez va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. Si conclou que el líder socialista es va saltar la legislació electoral, el podria sancionar. Més notícies, Txell Ortiz.
24: El govern nord-americà rectifica i no retransmetrà en directe l'execució de l'oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per la matança a la base de Fort Hood. Ho ha anunciat Donald Trump en un missatge a la xarxa Truth Social, la seva, i el president nord-americà ha anunciat que els familiars de les víctimes sí que podran assistir en directe a l'execució que durarà i que durà a terme un escamot d'afusellament. El condemnat, el major Nidal Malik Hassan, va disparar contra els seus companys a la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32.
23: L'excàrrec de la Generalitat, Emili Dragone, acusat d'afavorir la cimentera en la farsa de Montcada i Reixac al Vallès Occidental, nega davant del jutge que emetés informes ambientals favorables a la companyia. A la segona i última sessió del judici del cas de l'Audiència de Barcelona, el que va ser el cap de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha declarat que va aprovar la llicència el 2015 de la Farga amb informes antics perquè l'activitat industrial era la mateixa que ja s'havia autoritzat anteriorment.
25: En els meus 43 anys i mig de prestació de serveis a la Generalitat sempre he actuat ajustant-me a les instruccions dels meus superiors jeràrquics, a lo que estava previst a les normes i als procediments i amb absolut respecte a les resolucions judicials.
23: La Fiscalia demana 2 anys de presó per a Dragone per avalar irregularment l'autorització ambiental de la cimentera.
24: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. Girona, Núria Pereira.
26: Bona tarda. L'acusat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança en mentides, com ara que coneixia les seves famílies. També ha reconegut que els oferia diners perquè anessin fins a la seva botiga, les portava al magatzem i allà els feia els tocaments. 2 de les víctimes tenien 17 anys i l'altra en tenia 16. Tots ells eren menors amb una discapacitat intel·lectual del 65%, que, segons la Fiscalia, era coneguda i notòria. En principi, se li demanava una pena de 14 anys de presó. Finalment, la Fiscalia, l'acusació i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes per tot el temps que el cas ha trigat a arribar a judici. Se l'ha condemnat a 6 anys i mig per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció de menors. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
23: El col·lectiu mèdic de Girona ha reclamat avui que el govern espanyol desencalli el pla urbanístic de la zona on s'ha de fer el nou Hospital Trueta abans de les eleccions del 29 de novembre. Fèlix Martín, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'aprovació del pla urbanístic ho condiciona tot i per això el vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, hi mana la pressa.
4: I ara ens trobem en una situació en què això pot perillar, en el sentit de que això és clau perquè hem de desencallar aquest projecte urbanístic de Salt, tant sí com no, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etc, etc, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
2: Els metges també reclamen que 7 de cada 10 habitacions al Nou Toreta siguin individuals i no al revés, i creuen del tot insuficients les 900 places de pàrquing que hi ha previstes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
23: I ara els esports, Sergi Andreu.
5: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que avui ja han fet l'entrenament amb el grup, tot i que la sessió de camp ha estat curta. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Clàssic, el Barça-Madrid, el 25 d'octubre. El dia abans, el dia 24, Golf serà present a la samarreta del femení en el partit de Lliga contra el Granada. En handbol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest, en partit de la quarta jornada de la Champions. I en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputa avui a 8:15 del vespre els quarts de final del Mundial d'Assumpción, al Paraguai, davant de la selecció de Xile.
3: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Els últims dies no cal estar gaire atent per saber que un dels temes de debat, sobretot al carrer, és el de l'habitatge, el dels lloguers. La crisi de l'habitatge, el cost que representa ara mateix tenir una casa, és un dels grans temes del moment i és una crisi que s'ha disparat sobretot els últims anys, no, Enric Alpena? Bona tarda.
2: Sí i no, t'ho haig de dir, perquè, esclar, això que s'ha disparat, és evident que és una crisi brutal després de la pandèmia, és el gran tema, a part del canvi climàtic, ara no, avui no és el dia, i no perquè no és que sigui els últims temps, és que fa segles que és un tema candent,
1: segles. O sigui, fa segles que hi ha zones tensionades, límits de preus, desnonaments...
2: Amb aquests noms, exactament, òbviament no, perquè aquests noms són molt moderns. Però el concepte es repeteix. Hi ha problemes constantment amb el lloguer a tot al llarg de la història.
1: Hem sortit al carrer, com cada setmana, a preguntar a la gent si creuen que, efectivament, això dels lloguers, de l'habitatge, és el primer problema que tenim els catalans.
3: Ara mateix sí, perquè no n'hi ha i n'hi ha molt de demanda. I cada cop eren més persones, no canvia res.
4: Això com s'arregla?
3: Bona pregunta.
5: No és el principal problema, però és un dels més importants, sens dubte.
6: El tema econòmic és el principal problema, i entre ells la vivenda. Sobretot entre la gent jove és molt complicat. No tenen una estabilitat laboral, amb la qual cosa és complicat.
7: Jo crec que, sens dubte, el principal problema dels catalans actualment i des de sempre és l'autoestima pròpia. Aquest és el problema dels catalans.
1: Bé, en tot cas, queda clar que la preocupació per l'habitatge també ha passat. Tirem enrere per explicar
2: d'on
1: ve això.
2: Evidentment, quan no hi havia propietat, no hi havia possibilitat de lloguer. O sigui, el neolític, és quan comença la propietat...
1: Sí, allà però, no es pagava.
2: No se sap, perquè òbviament no hi ha documents que ho certifiquin, però en tot cas probablement no. El tema... Primer, què és un contracte de lloguer? Ja ho sé que això és molt obvi, però anem a les definicions jurídiques. Contracte consensual bilateral onerós, pel qual una part, que és l'arrendador, s'obliga a lliurar a l'altre, l'arrendatari, l'ús i gaudi d'un bé, com un habitatge o un local, durant un temps determinat, a canvi d'un preu cert, anomenat renda, segons la definició estrictament jurídica. Per tant, perquè hi hagi un bé amb aquestes condicions, ha d'haver-hi un propietari, hi ha d'haver algú que no tingui aquesta propietat i que, per la raó que sigui per una qüestió temporal i puntual, sigui perquè no vol arribar a comprar-se el pis o no té diners per fer-ho, doncs lloga durant un temps curt o llarg aquest habitatge. El contracte, per tant, és aparentment senzill, clar, satisfactori per les dues parts.
1: Se suposa.
2: No, diguéssim, teòricament sí, no. A Mesopotàmia ja es coneixen aquesta mena de pactes, però fins i tot es coneix algun cas de desnonament a Mesopotàmia, però qui van treballar moltíssim el tema del lloguer van ser els romans. Els romans, en tot el dret civil, el van treballar molt, o sigui, el dret entre les parts. És un tema que ja arribarà fins gairebé al final del codi de Justinià, etcètera, Vull dir que durant tots els 2.000 anys que gairebé dura l'imperi romà és un tema que li dona moltes voltes. El lloguer és un dels punts claus. La ciutat de Roma va ser clau, perquè Roma era un llogarró amb 7 turonets, que estava allà enmig de la península itàlica, comença a expandir-se, primer fan mal els pobres sabins, després els etruscos, després ja pugen fins a travessen els apenins, etcètera, es va expansionant, i tot allò concentrat en una metròpoli, que és Roma. Roma comença a tenir problemes d'espai, no sé si et sona, perquè clar, òbviament tenia una muralla, no? Llavors, milers i milers de persones volen anar a viure a Roma perquè és allà on es cou tot.
1: Clar.
2: On hi ha, no només a la etapa imperial, que és la més coneixem, però també a l'etapa de la República. A tot arreu, tot es concentra allà, en el Senat, la gent més poderosa, etc. I això fa que, òbviament, aquesta acumulació, aquesta llau de gent, necessiti un lloc per viure. Com no hi havia espai, perquè, esclar, tu podies anar-te'n molt lluny, però molt lluny no servia de res, no hi havia comunicació, no sé si et sona,
1: Sí, sí.
2: La comunicació era lenta i complicada. Per tant, millor viure dins de la ciutat de Roma. Es va començar a construir en vertical. Roma és la primera civilització que construeix sistemàticament pràcticament en vertical.
4: I més d'un pis.
2: Més d'un pis per viure. O sigui, hi havia altres civilitzacions que això ho havien fet, però de manera sistemàtica, com ho fa Roma, no. I, de fet, com és d'imaginar, en una època que no hi ha ascensors, quan més puges, més barat és. No és com ara, que dius, ostres...
4: El sisè, vinga...
2: He comprat un àtic i, escolta, em veig tot a Barcelona. No.
4: L'àtic no llavors no cotitzava.
2: Cap interès. El que, quan més a baix, més millor. A més, a baix de tot, si no hi vivia el propietari, cosa que passava sovint, a més, tenies locals. Pensa que la majoria de cases romanes, cases de normals, no els grans domus, no tenien cuina. I, per tant, la gent feia el globo, feia el globo de l'època, baixava a menjar a les botigues, així es deien, del llatí ve el nom, no? I els locals de baix de les cases era on es feien els menjars, etc. La gent comprava el menjar i se'l pujava a casa. No hi havia aigua corrent, això també s'ha de tenir en compte, i, per tant, les cases no eren allò, els pisos no eren molt pràctics. Com es feia? O sigui, què era el que costava? Es calcula que un pis normal a Roma, a l'època imperial, costava uns 2.500 sestercis a l'any. Com ho veus? 2.500 sestercis a l'any?
4: 2.500 sestercis. Sestercis. No sé com estava el tipus de canvi.
2: El sesterci ara...
4: Si ara mateix...
2: No.
4: Ha pujat avui el sesterci?
2: Crec que es manté bastant igual. Jo ja sé, estem a meitat de mes, tu vas sobrat de guilla, encara falten molts dies pel dia 20 i escaig, que comença una a preocupar-se, allò dius alegria. Doncs era moltíssim. 2.500 sestercis era moltíssim. Un treballador normal i corrent guanyava 4-5 sestercis al dia, la qual cosa vol dir que guanyava uns 1.500, 1.800... 1.200, 2.000 sestercis a l'any. No guanyava més. Per tant, el preu del lloguer era superior als ingressos mitjans d'un treballador.
4: I com s'ho feien?
2: Doncs s'ho feien amb un sistema que avui en dia també funciona bastant, que és el superrendament. Un llogava el pis que ara diríem el principal o el primer, no? I allò li costava, doncs, potser 3.000 sestercis, perquè, clar, dius, caram... Doncs què feia? Començava a superrendar ràpidament
4: habitacions.
2: Amb la qual cosa podia pagar-ho. Què feien els superrendadors? Doncs, en quan tenien una mica de guilla, pujaven al pis de dalt i arrendaven el pis, el segon pis, potser per 1.800 sestercis, i superrendaven, etcètera, etcètera, etcètera. Amb la qual els superrendaments... Pots imaginar-te que les cases de pisos de Roma arribaven un moment, no totes, òbviament, arriba un moment en què es perdia una mica la noció de qui pagava què a qui. Perquè, clar, tots eren superrendats de superrendats.
4: Jo havia... superrendo una habitació, però aquella habitació la parteixo en dos.
2: Ara, doncs... i amb això, però era legal. O sigui, si no hi havia un pacte, normalment no existia aquest pacte, era absolutament legal perquè era la manera de pagar-ho. Això va fer que, clar, tu imagina't el diguem-ho en llatí antic, el putiferi que devia representar precisament les cases en qüestió. Això feia que molt sovint els propietaris posessin allà una mena de vigilant, una cap d'ínsula, que es deia, i que era com l'administrador d'aquella finca. I el que s'encarregava de cobrar tot. O sigui, ell el que volia és que a final de mes... No, a final de mes no, perquè es pagava dos cops a l'any. Es pagava el solstici d'hivern i el solstici d'estiu. Per tant, en contractes de 6 mesos.
4: A cada semestre rebre els diners.
2: Sí, i rebre tots els diners i que no li posessin problemes, perquè si no, anàvem fora. Hi ha un cas molt clar, potser el primer fons voltor de la història, que era un sol senyor, que això té molt de mèrit, com a fons voltor.
4: Home.
2: Sí. Cap al final de la República, quan ja està la cosa en crisi i està a punt d'aparèixer l'imperi, pensa que aquest que ara t'explicaré va ser soci de Juli César. Vull dir que és allò...
4: Home, estem... important.
2: Sí, sí. Marc Licini Cras. Cras era ric? No. Allò, com diuen els castellans, lo siguiente. O sigui, una pasta... Ja venia de família rica, però a més... Ell havia la carrera administrativa dins del món romà passava sempre per l'exèrcit. Havies de ser, arribar a ser general per arribar a ser després regidor i, per entendre'ns, o alcalde d'una població, no amb aquests càrrecs, òbviament, i havies de ser sacerdot, també. Tot es combinava, no hi havia cap problema. Doncs Cras s'havia distingit perquè era un home de família rica i, havia combatut molt bé. Ell, a més, havia estat governador de diverses àrees i quan l'Imperi Romà i també la República Romana, quan un romà era el governador d'un lloc, no cobrava. s'ho cobrava, que és un concepte una mica diferent. I això era considerat bastant normal, fins a un cert punt. Quan es passaven, també els hi tocava la cresta. Però si tu governaves Hispània, doncs ningú et donava ni un duro. Però tu et quedaves diners que arribaven de la transacció de
1: mercaderies. Anàvem rascant d'aquí i d'allà.
2: Ah, exacte, això era el més habitual. Doncs Cras va rascar molt. I quan va tornar a Roma, va decidir obrir un dels seus negocis, va ser el tema immobiliari. Va començar a comprar un munt de cases, però no les va comprar de manera, diguéssim, normal. Dius, què val això? La compro, jo a partir d'aquí ho llogo. No, no, va decidir forçar una mica la màquina. Aprofitant que hi havia sempre totes aquestes ínsules, hi havia molt merder, doncs ell encara ho provocava més i fins i tot provocava incendis. Amb la qual cosa, amb l'incendi, tothom sortia esperitat, com et pots imaginar, i ell aprofitava per arribar-hi amb un pagament. Si vols que em quedi a la casa, o si vols que t'apagui el foc, perquè tenia un equip de bombers amb ell, me la vens per tant, que era molt poc. Va aconseguir fer un imperi brutal. A més, amb el dret romà, quan canviaves de propietari la casa, s'extingia el contracte de lloguer. Amb la qual cosa, cada cop que Cras comprava una casa, per no fer fora la gent que hi vivia, ells havien de pagar, a més, un altre cop. Amb la qual cosa, Cras, la veritat és que ha sigut, jo crec que se li hauria de dedicar un temple, alguna cosa, per alguns fons voltor, perquè és l'exemple clàssic de tipus aprofitat amb el tema de l'especulació urbanística.
1: De fet, els catalans venim dels romans, no?, una mica.
2: Sí, però també podem venir dels que ens feien fora, eh? Vull dir que podem venir de tots dos costats.
1: Ah, mira, això ja és més nostrat, no?
2: Això és un esbart, una
1: Parlem de Catalunya?
2: Sí, home,
1: ja som i Catalunya.
2: Tant, tenen intel·ligència, eh?
1: Que bé.
2: Intel·ligència. Un dia, jo què sé, arribaràs a la ràdio, imagina't que estàs...
1: donant un programa, sí.
2: Sí, exacte, exacte. Això és el Ball de Nyàcares de l'Escala, interpretat per la Cobla del Centenari, que és una música típica, popular, de finals del segle XVII a Catalunya, que és el moment que et parlaré. Et porto un contracte de lloguer de 1664.
1: Això sí que és renda antiga.
2: Això és renda antiga, però ja veuràs, quan el anem sentint, que s'assembla molt als contractes actuals.
1: Ah?
2: No hi ha gaire diferència. Hi ha algunes diferències, però no moltes. És una casa del carrer de la Bòria de Barcelona. El carrer de la Bòria és un carrer que actualment, perquè no existia abans, surt de la Via Laietana de Barcelona. Relativament a prop, a darrere, diríem, la plaça del Rei. Perquè te'n facis una mica la idea,
1: molt,
2: a l'altra banda. Doncs bé, paral·lel a Princesa. Doncs al carrer de la Bòria, un senyor de la petita noblesa, Francesc de Montcada, ciutadà honrat, tenia una casa que va llogar un mestre fuster, Joan Amell, i no et llegeixo tot el contracte, però et llegeixo una mica...
1: Fragments del contracte.
2: Sí. De bon grat i certa ciència, per mi i els meus successors, llo i enfermo contracte d'arrendament, us cedeixo vos, Joan Amell, les cases de la meva propietat situades al carrer de la Bòria, amb els seus baixos idonis per a obrador de fusteria, el pis principal, cambres superiors, pou d'aigua corrent i dret a terrat. Aquest arrendament es fa pel temps i espai de 3 anys consecutius, que començaran a comptar a partir de la propera diada de Sant Joan de juny d'aquest any. El preu de l'esmentat lloguer serà de 40 lliures barceloneses anuals. Aquestes lliures seran pagades per vos en dues parts iguals. La meitat, 20 lliures, per la diada de Nadal, i l'altra meitat, 20 lliures, per la diada de Sant Joan, fent el primer pagament el proper Nadal. Fixa't que fa exactament igual que els romans. Solstici d'estiu,
1: sí, sí.
2: Solstici d'hivern.
1: 20 lliures era molt?
2: 20 lliures era bastant, no tant com els romans, però bastant. Aproximadament, en aquella època, d'uns ingressos relativament... És difícil dir-ho, eh?
1: Sí.
2: Entre el 50 i el 60%, o sigui, és bastant alt.
1: Sí, més de la meitat del sou anava al lloguer.
2: Sí, el que passa que el superarrendament, normalment, ja ho veuràs, era absolutament normal. I, per tant, a més, en aquest cas estem parlant d'un obrador, d'un mestre fuster, que probablement, ho indica així, té diversos treballadors a casa. Per tant, no és només un piset. És un pis, botiga, el lloc de les bèsties... el taller com a tal, les golfes on viuen els obrers, etc. O sigui, és una cosa relativament grossa. Diu, vos, el dit llogater, esteu obligat a mantenir les claus de les portes, els vidres de les finestres i els panys en el mateix bon estat en què els rebeu avui. Les obres de teulada i parets mestres seran a càrrec del meu domini, que és com ara, eh?
1: Sí.
2: Escolta'm, si se li escarda la paret, és el propietari.
1: El continent, el propietari.
2: Ara, si vostè trenca una finestra, la puc anar, no? us és permès acollir les cambres de dalt, fadrins o treballadors de l'ofici sempre que vos sigueu el responsable únic de la totalitat de la renda davant meu. O sigui, ell li pot rellogar els seus treballadors, però a l'hora de pagar, ha de pagar ell. No diu, oh, és que el treballador
4: sí,
2: no l'ha pagat.
4: Sí, que vingui aquell a pagar.
2: Clar. No. Si passats 15 dies de les diades de Nadal o Sant Joan esmentades no haguéssiu satisfet les lliures degudes, serà dret del senyor propietari procedir al desnonament de llar, podent treure els vostres mobles i fustes al carrer i demandar-vos davant la cort pels danys. I per major seguretat del compliment de tot el que s'ha dit, obligo tots els meus béns, mobles i immobles presents i futurs, exactuat a Barcelona, etc, etc. Què passa? El que t'està dient? T'està dient que, en definitiva, és un contracte amb desnonament automàtic,
4: sí,
2: en aquest cas.
4: Sí, s'ha firmat.
2: Sí. Què passava si, imaginem que no ho sabem, no està confirmat, però si el senyor amb ell...
4: No paga.
2: Diu, ostres, me'n van molt malament les coses, no puc pagar, o és una mica...
4: Barrugalta,
2: sí. No ho sabem, però en tot cas imaginem que no paga. Doncs, què passaria? Doncs aleshores el senyor Moncada aniria, o bé aniria directament a un segir o a Gutzil, i li diria, escolti, miri, tinc un contracte aquí amb el desnona, o va directament al Beguer, que era una mena de governador de Barcelona, per demanar, amb funcions jurisdiccionals, em dir, escolti, aquest no m'ha pagat, l'ha de desnonar. Què faria llavors el Beguer, posem per cas? El Beguer parlaria amb el senyor Mell i diria, escolti, vostè té de 3 a 9 dies, depèn, una setmaneta, per o bé pagar o bé justificar-me la raó per la qual no està pagant. Si això no succeïa, aleshores anaven ràpidament a desnonar-lo els agutzils. Si s'hi resistia, rebia. I si no s'hi resistia, tot el que hi havia dins de la casa quedava, agafat per evitar precisament que es gastessin aquests diners que li devien al senyor. Fins que no es vengués el que hi havia dins de la casa, que es feia els encants públics, amb subhasta, quedava el deute resolt. Per tant, si dins de la casa tenia no sé quantes fustes, no sé quants mobles, fins i tot, és molt divertit perquè els llistats dels notaris de l'època parlen, per exemple, hem trobat un formatge arrossegat. Sí, el formatge arrossegat també. Llavors tot això s'encantava, o sigui, subhastava, i amb aquests diners es pagava el deute del desnonament.
4: Hi havia també ocupes, aquella època?
2: Acabava molt malament. Sí, perquè...
4: Però hi havia una policia com per anar allà a fer-los fora?
2: No, la policia eren els soldats o els agutzils o del Consell de Cent o del rei, depèn o fins i tot, de vegades, les ordres religioses també tenien homes d'armes, això tampoc... En aquesta època ja no tant. Però aquesta relació milícia urbana, els gremis, també tenien una sèrie de gent que...
4: Sí, una policia com a tal encara no existia.
2: No existia. La Guàrdia Urbana ja és de mitjans del segle XIX. Vull dir que encara falta.
4: Doncs ja veieu, els lloguers, que això ve de temps enrere, però aquest contracte podria servir per avui,
2: M'agrada més la manera d'escriure-ho de llavors.
4: Home,
2: molt,
4: molt
2: més bonica.
4: I el preu, potser jo, 20 lliures, encara te les pagaria fàcil.
2: Encara, cada 6 mesos.
4: Home, ho faríem.
2: Escolta, en parlarem. Tu muntaràs algun obrador baix, alguna coseta?
4: Sí, d'orfebreria radiofònica.
2: Molt bé. Segons com sigui, anirà al Beguer,
4: Vinga, que el pena, gràcies.
8: Per cap contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
11: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
12: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
13: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
14: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a eltardet.es.
15: Per arribar lluny en una aventura, cal tenir força, valentia i saber quan cal jugar-s'ho tot. Al final de la travessa Expedició Tramuntana. Aquí la fama no serveix de res.
12: La travessa Expedició Tramuntana. Dimarts, la gran final, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
18: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
17: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
19: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
17: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
20: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
12: El suplement.
17: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
21: Com que em veig, em riu.
17: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
22: Remena.
4: Havia mirat, però no havia vist que la cançó que posaríem era Remena, remena, nen, eh? Sí, puja. Ara la gent no sap de què parlarem, no en té ni idea. Remena, remena, Àlex Gutiérrez, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Remenes molt? Què remenes més?
2: Tocarà remenar.
4: Atenció, perquè hem perdut el costum de remenar les teles, perquè ara se sintonitzen soles, no? Allò que es feia abans de... Anem a ordenar els canals.
2: Exacte. Posar a decidir quin canal.
4: Trigava estona, eh?
2: Sí, sí, era un ritual de mig matí, allò.
4: Però potser s'haurà de tornar a resintonitzar una altra vegada els canals amb les notícies que ens explica?
2: No, potser no, segur.
4: S'haurà de resintonitzar.
2: Sí, hi ha ball de freqüències, mouen, una mica com la mili, aquell acudit de la mili, tu amb aquest, tu amb aquest, tu amb aquest. Vull dir que canvien de lloc alguns canals i, per tant, si els vols seguir veient tots i aquells que s'afegiran, tu hauràs de resintonitzar.
4: Clar, això passarà al novembre, per tant, d'aquí pocs dies.
2: El 5 de novembre és el que en diuen el dia R de resintonització.
4: Ah, sí? Té lletra?
2: L'hi hem posat. Ja veureu que d'aquí poc tindreu una campanya de comunicació del Ministeri d'Indústria, que és qui porta la cosa aquesta, bastant intensa, per recordar a la gent que el 5 de novembre passen diverses coses i que valdrà la pena resintonitzar.
4: Hi ha molta gent que ja no fa servir la TDT,
2: sí,
4: que directament exacte. Fa servir Movistar o Orange o digue-li com vulguis. En aquestes plataformes no haurem de tocar rentes.
2: No. Qui ho estigui mirant per un Smart TV no ho té. O sigui, això és només les TDTs. Qui té l'antena encara al terrat i rep la televisió per ones, doncs aquella persona sí que haurà de resintonitzar si vol veure, per exemple, TV3 en ultra alta definició.
4: A veure, explica'ns, què passarà aquest dia R? Per què haurem de resintonitzar les teles? Què apareix que sigui nou?
2: A veure, apareixen, de fet, tres coses i amb possibilitat d'una quarta, però que la quarta no passarà. Una cosa és que surt la sèptima, aquesta nova televisió espanyola, d'abast espanyol, informativa, teòricament progressista, vaja, obertament progressista. Però pel que fa específicament a Catalunya, el govern ha reordenat l'espai radioelèctric i passarà que TV3 començarà a emetre en ultra alta definició.
1: Això és una gran diferència?
2: Sí. Si tens la tele... O sigui, si la teva pantalla també accepta l'altra definició i la tens preparada, això són uns adaptadors o uns decodificadors específics que les teles normalment a partir del 2019, si la veu comprar a partir del 2019, el més normal és que sí que ho siguin. O sigui, el 2019 és l'any en què es comencen a vendre més teles amb 4K que sense.
1: Ah, però... o sigui, l'Ultra HD és 4K.
2: O 8K. Però vaja, si vas 8K, vas sobrat. Si vas 8K ja tens aquí un Ferrari. I per tant, sí, sí, el 4K és la ultra alta definició mínima, però tu també pots tenir 8K. I es nota, o sigui,
1: però,
2: teu.
1: Però pots posar un exemple d'alguna cosa que dius, hòstia, esports. Hi haurà una gran diferència.
2: Amb esports, si les càmeres que estan filmant aquell partit també són d'ultra alta definició, tu gairebé veus els pèls individuals de la barba.
1: Per exemple, ara aquí tenim posat el Grasset, a la selva.
2: Home, potser...
1: El Grasset el veurem més definit.
2: A veure, el veurem més definit, i amb tot el carinyo pel company Grasset, potser pel tipus de programa no fa falta veure el més definit, però ara imagina't això, sobretot quan hi ha moviment, no? En futbol, una càmera que capti bé amb el 4K, qualsevol jugada que a càmera lenta després la podrem veure amb molta precisió. L'especial l'altre dia, ja fa unes quantes setmanes, de la Sagrada Família, el Papa, etc. El nivell de detall...
1: Allà ho hauríem notat molt.
2: Allà hauríem notat gent que ha vist l'especial, m'ho explicava, deia, ostres, és que veies les rajoles i tenies la sensació de tenir el tacte de les rajoles i tot.
1: Però, Àlex, hi ha algun canal que ja emeti en 4K o en Ultra HD?
2: Sí, la U. La U ja té Ultra HD.
1: O sigui, si hi ha un partit de futbol que el fan a la U, ja el podien veure així, ara.
2: Si ells, el qui fa la producció d'aquell partit de futbol, està fent servir tecnologia...
1: Però es fa servir la televisió, general, aquesta tecnologia?
2: Sí, sí, en general.
1: Si el Mundial el van veure ja amb 4K?
2: El Mundial no ho sé, perquè jo no el vaig veure amb 4K. Per tant, el Mundial estrictament no ho sé, però sí, sí, en general...
1: El telediari el podem veure amb 4K?
2: El telediari el podem veure amb 4K. Ja s'està filmant amb 4K. El que passa és que, esclar, depèn també, altre cop, quan envies una cabra a fer un reportatge, si aquella càmera té 4K o no, potser les fonts, si hi hauria una cosa d'agència...
1: És un avenç que feia molt temps que s'esperava,
2: sí,
1: i que el notarem.
2: Clar, el que passa és que no es podia implementar perquè l'espai radioelèctric, el dial, com dèiem, el dial de la ràdio, que això sí que ho tenim encara bastant al cap, doncs el dial de la tele estava saturat, estava ple, i fins que no han passat una sèrie de coses que permeten introduir nous canals, perquè aquests canals ocupen, clar, com més definició, més ample de banda ocupen. El problema de TV3 és que a Catalunya hi ha un espai, diguéssim, i no hi cabia aquest canal d'Ultra HD. I, per tant, el que hauria passat si no s'haguessin fet aquestes modificacions últimes és que el 5 de novembre a Espanya Antena 3 i Telecinco començaran a emetre també en Ultra HD i TV3 hauria quedat a la cua. I sí que s'hauria notat allò de dir, ostres, TV3 no es veu tan bé.
1: És a dir, que no només serà TV3 que començarà a emetre en HD, sinó que altres cadenes espanyoles també.
2: També, com a mínim.
1: Veure la ruleta de la suerte més definida.
2: Exacte, sí. Tens uns gustos molt estranys per anar a buscar el 4K, però diem que sí.
1: Home, jo veure com el Jorge fa, li diu, venga.
2: Doncs veuràs allò, les ungles...
1: Bancarrota, oh! Molt bé. Per tant, aquesta és una novetat. Sí. El TV3 en HD. Després és sí. La sèptima.
2: La sèptima, aquesta nova televisió.
1: Estan a punt, ja.
2: Sí, sí, aquests estan a puntíssim.
1: Aquests, clar, no sé si els ho agafat una mica a contrapeu i en mal moment, la convocatòria electoral, perquè no sé si part de l'objectiu era també tenir aquí influir, un exèrcit... No?
2: Surten els 5,
1: però...
2: Sí, surten els 5, faltaran res, no? Faltaran 10 dies perquè comenci la campanya. O 8 dies perquè comenci la campanya.
1: Creus que ens sorprendrà aquest canal?
2: Jo crec que faran més audiència de la que podria semblar en un primer moment, tenint en compte el pressupost. És a dir, si tu diguessis, home, és que aquesta gent es gasta 20 milions d'euros, això en televisió et diria, això farà un 0,3% d'audiència. Però sí que em sembla que una televisió molt polititzada, de molta bronca política, de... una gent doncs, molt significada i molt polaritzada, jo sí que penso que poden treure un rendiment d'inversió a audiència molt alt.
1: I això
2: però molt alt, a veure...
1: Seria exacte. Molt alt.
2: Molt alt per mi és un 2,5%. Això, que pot semblar poca cosa...
1: Home, és poc, no? Un 2,5%?
2: És que la tele està supersaturada.
1: Ah, la Sexta i 4 ara estan en...
2: Estan en un 6, un 7.
1: Clar, només d'entrada fer un 2 ja no estaria malament.
2: Clar, si fas un terç del que fa la Sexta, 25 anys, amb menys de 25 anys d'embranzida del que té la Sexta, poden semblar xifres petites, perquè, clar, vol dir que el 97,5% no et mira, però no ets irrellevant. Jo crec que l'irrellevància és l'1%.
1: Però una cadena, amb el 2 i pico per cent, ja pot ser rendible?
2: Depèn del que gasti. I com que les tertúlies, que és el que fonamentalment tindran aquesta gent són barates, perquè seus gent en una cadira i apa, aneu xerrant, jo crec que és més possible. Si ara diguessis, no, farem telerealitat i farem operacions triomfos, et diria, no, una operació triomfos no el sostens a un 2,5%. Quatre persones amb una cadira gastant dues hores de programa, em sembla més plausible.
4: Bé, per tant, TV3 en HD, 4K, aquesta novetat també a televisions espanyoles, la novetat del nou canal espanyol i una altra novetat, em deies.
2: I una altra novetat és que la 2CAT, nosaltres estem veient la 2CAT i hem deixat els catalans de veure la 2 de sempre. Per
4: saps què va passar ahir amb Movistar? Ara explico una experiència personal. Volia veure 2CAT i Movistar no hi és?
2: No.
4: Per què no hi és a 2CAT?
2: Perquè és una desconnexió de les zones.
4: Ja, bueno, però ja, jo tinc perquè Movistar és a Catalunya.
2: Ja, sí, sí.
4: No ho puc veure, no?
2: Ho pots veure si tens una TDT.
4: No tinc TDT. Veus? Jo amb el projector...
2: Va passar per modern.
4: El projector va via... Home, RTV Play,
2: tirar,
4: no?
2: Exacte, sí. Anava a dir, la solució en aquests casos és anar a RTV Play, clar. Allà tens els directes que inclou el 2CAT i castejar-ho, a través d'un Chromecast o el que tingueu, un Fire Stick o el que sigui.
4: Bé, allà. Tornem a la 2CAT.
2: La 2CAT, que fins ara la 2, diguéssim, per la TDT, pels aparells tradicionals, no es veia a Catalunya perquè estava aixafada per l'emissió de la 2CAT, ara la 2CAT tindrà un canal propi d'abast català.
4: O sigui, ara la 2 i 2CAT.
2: Efectivament, es podran veure les dues coses. Això, en principi, hauria de permetre a la 2CAT tenir tota la graella en català, que ara hi ha alguns programes que perquè també li interessen, per exemple, el
4: Saber i Ganar,
2: Letres, o Saber i Ganar, li interessa a Televisió Espanyola no renunciar al mercat català, doncs ara podran omplir aquestes franges amb programació en català.
4: Saber i Guanyar.
2: Saber i Guanyar, no, exacte. O repeticions de Terra d'Escudella, vull dir...
4: Per tant, aquestes novetats, la gent que no tingui, doncs això, ni Movistar, ni Orange, ni coses d'aquestes, com ho podran fer, això? Amb qualsevol descodificador de TDT podran veure o necessiten això que deies tu, l'extra?
2: No. Primer el que has de tenir és una pantalla que admeti el 4K. La manera més fàcil de saber si ho poden veure o no és que mirin si en els canals que els surten disponibles hi ha la U en UHD, que ja està emetent en fase de proves, està emetent i, per tant, si ho poden veure és que ja ho tenen. Si no ho poden veure, segurament han de mirar primer si tenen la pantalla 4K, i si tenen la pantalla 4K i no la veuen, sí que és veritat que hi ha una sèrie de diguéssim, aparells o decodificadors que poden ajudar. És el sintonitzador DBB, DB-B alta T2, i un descodificador que és el HEB-C, però ja és molt tècnic.
4: Tu a la TDT li hauràs de dir torna'm a ordenar els canals o torna'm-los a baixar.
2: Això sí, perquè els mouen.
4: Però no es pot fer ara.
2: No, perquè encara no estan assignades les noves seqüències.
4: Pues això no serà fins al dia...
2: El dia R, el 5 R. de novembre.
4: O sigui, fins al dia 5 de novembre no cal que fem res, però aquell dia toca...
2: Tocarà sintonitzar.
4: Doncs així li hem explicat a la gent que el dia R, el 5 de novembre, que això què és? Un dia...
2: Ostres, doncs haurem de mirar, si no sé si
4: dijous,
2: un dijous podria ser.
4: Un dijous, no és...
2: No, jo crec que sí que és un... Suposo que serà entre setmana, no?
4: Un dijous.
2: Sí, és un dijous.
4: Sí, el 3 amb les mitjans, que és un dimarts.
2: 3 setmanes, que sembla novembre, però...
4: Això ho tenim a sobre. Doncs tots atents, ja us ho recordarem quan s'acosti. Àlex Gutiérrez, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
4: Nosaltres farem una pausa i arriben els terapeutes de la tarda. Farem teràpia de grup amb Svetlana d'aquí 2 minuts.
0: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
3: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.
22: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
23: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
24: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
25: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
26: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
27: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
26: I amb productes del territori.
27: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: Vinga, va, comencem!
27: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
2: Soc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a Col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltat. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia. Aquest dissabte, el Col·lapse.
5: Col·lapse, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Aquesta és la millor parella per aprendre a resoldre problemes.
7: Soc la Sumi.
8: Jo soc la Prou. I ho fan de la mà d'uns blocs ben especials.
9: Hola. Bon dia.
10: Com estem?
8: Amb els Wonder Blocks, pas a pas, tot acaba encaixant. Wonder Blocks estrena dilluns 19 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
11: Podem aconseguir-ho amb els Wonder Blocks.
13: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
28: Ja hi tornem a ser.
29: Onzena temporada del Tot Costa.
30: Por qué? Por qué?
28: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
29: Nova temporada amb els vells clàssics.
30: No sé si són muy simpáticos. No sé.
31: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
31: De dilluns a divendres, som els primers a dir-vos bon dia.
32: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
33: Bon dia.
34: Hola, bon dia.
32: Bon dia, matiners.
35: Hola, molt bon dia.
31: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
36: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
37: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
38: Mira, esmorzant una mica.
39: Bé, aquí a la porta de la feina.
40: Treballant ja des de les 4 del matí.
31: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
41: He trobat molt a faltar l'estiu,
31: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
42: Som pura cafeïna.
31: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
43: Solana, bé, Solana a la tarda. Digue-ho, Garri, digue-ho, Garri.
1: No sé si heu notat que falta com una mica de veu, una veu diferent, només hi ha la de la Júlia. Júlia, bona tarda.
44: Bona tarda. Mira, acabo de... Està arribant el Roc amb la moto.
1: Està arribant ara?
44: Sí. Veníem d'una reunió molt important i hem sortit els dos a l'hora, però queda demostrat qui es coneix millor Barcelona i els seus semàfors.
1: Però veníeu de fer una reunió o veníeu de fer teràpia amb algun dels vostres clients que s'ha allargat?
44: Veníem de fer teràpia.
1: Ah, veus com ho sabia jo. Ara que fan teràpies, ara canten i fan teràpia, i algun client complicat se'ls deu haver allargat, i el Roc encara no el tenim.
44: Exacte. Serà el client de la setmana vinent.
1: Ah, sí?
44: Sí.
1: Ja aquest, teniu pensat?
44: Sí, bueno.
1: Clar, és aquest,
44: hem fet teràpia avui.
1: Bé, doncs el Roc està entrant a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, ara ja depèn del senyor de seguretat o senyora que el deixi passar ràpid. Ah, mira, l'han deixat passar ràpid. Roc. Sí, ja estem en antena, sí.
44: No passa res. Aprofitem per dir que avui no hem posat el guió, que avui ha sortit el single La marxa del pop, una col·labo amb Fades, Guineta i Svetlana. Som tan desastre que no ho hem posat perquè la punxessin.
1: Fatal.
44: És que ho fem fatal, això.
2: Però la tindrem la setmana que ve.
1: Em deveu haver colat al concert del Sant Jordi, efectivament.
2: No.
1: Hi ha el concert del 13 de març al Sant Jordi Club, com mana el contracte.
2: Això ja és contracte 3CAT,
1: A veure, un moment, Roc, té una cosa. És molt tendre, això que t'explicaré ara. Aquí la Júlia, que és tan destroyer i tan canyera, estava genuïnament patint per tu.
2: Ai, pobreta.
1: Si has tingut un accident, si t'havien parat els Mossos... A veure...
2: És que hem sortit junts, però jo tenia la moto, perquè...

0: És correcte.
1: Bueno, a veure, tots els oients de la tarda, si us plau, envieu consultes perquè haurem de sortejar entrades del nostre concert del 13 de març, tot i que ningú ens coneix.
0: Sí, home, més dels que et passen.
1: Avui ho parlem.
2: 607-07-09-01, si teniu consultes per la doctora Svetlana per resoldre coses de la vostra...
1: Van molt bé, musicoteràpia...
2: Sí, que la musicoteràpia es pugui ajudar. Bé, avui cap a on anem?
3: Avui és important perquè hem tingut per primera vegada consulta, atenció, el primer català.
1: Home!
3: No només a la capital del Reino d'Espanya estan sonats, sinó que aquí també tenim una bona llisteta de personatges que haurien d'anar a fer toms per Montserrat.
2: A veure un moment, ni són gent sonada, perquè els estem fent teràpia, per tant, no fem...
1: Tots estem sonats.
2: Salut mental
1: shaming. La cosa és aquesta, o sigui...
2: No cal, i no cal
1: molt bé aquest terme, hòstia, saps?
2: Salut mental shaming, vinga, va.
3: I és que aquest dilluns, a primera hora, va entrar per la porta a la nostra consulta amb una ressaca descomunal i un deliri de grandesa que no hi cabia ni per la porta, ni més ni menys que... Josep Montero.
4: Tot això és fruit del deliri. La vida és fruit del deliri.
2: Un joc de paraules, això del deliri.
3: I potser la veritat és que hi haurà oients que amb el nom no tenen ni papa de qui és.
2: Sí, home.
3: Però estem parlant del cantant solista, el lead vocal, el frontman, la cara visible, el cap de cartell, el líder de la banda, Anser Obesos, popularment conegudes com a Ogues Grasses.
2: Han triomfat durant 4 dies al Palau, al... l'Estadi Olímpic.
1: Escolta, tu hi vas anar o què?
2: No.
1: T'ho vas perdre, eh?
2: És que em reservo pel 13 de març del...
1: Molt bé, molt bé. Dale.
2: Vosaltres hi vau anar?
1: Nosaltres també ens reservem pel 13 de març del 2027. No, però vam fer un tribut a Ogues Grasses, eh? Perquè just un dels dies tocàvem a Caldes de Montbui.
2: A veus.
1: I els vam tributejar amb tot el nostre carinyo.
2: Va, però anem a preguntar...
1: Anem a veure
2: què li passa al Josep Montero.
1: Estava preguntant com ha acabat la nostra consulta, no? Amb Boden Josep. Doncs pel que ens va explicar, dilluns es va llevar amb una sensació de buit gegant i amb un dubte existencial de què fer amb la seva vida.
2: Normal.
1: Nosaltres hem posat les nostres paraules científiques i ho hem diagnosticat com a, atenció, síndrome d'abstinència que et facin sentir com el puto amo. Però atenció, perquè no només queda aquí la cosa, també vam suposar que després dels 4 estadis també té un altre síndrome, que és ni més ni menys que el síndrome d'abstinència d'altres coses.
2: Carai, que concret, això.
1: Has vist? És que pura ciència, eh?
2: Sí. Síndrome d'abstinència d'altres coses. Aquest és el diagnòstic.
1: Bueno, perquè... No, ho fem perquè si no ens censureu, eh?
2: Ah.
1: Perquè si no, d'altres substàncies, també. Després d'aquest diagnòstic...
2: A veure, un moment.
1: Tan dur...
2: Si no ho diem, no ho diem.
1: Amb dues síndromes a la motxilla i, a més, molt desconegudes per qualsevol psicòleg... Però t'estic llegint lo teu, no? Has de llegir tu o què? Ah, vale, ja faig. A nivell estatal, en Josep semblava el protagonista d'aquest tema interpretat per la cantant d'origen britànic, Jeanette, publicat el 1981 a l'àlbum Corazón de Poeta, un cor que també té el nostre Josep. I així vam començar fent una primera sessió de musicoteràpia de reconeixement, que en diem nosaltres, vale? Que consistia a escoltar atentament aquesta cançó per posar una mica el dit a la llaga i acabar de treure-ho tot. Aquesta te la saps, no? Vive sol.

0: Cafecito yo.
1: Molt bé, escolta, sembla que estiguis mirant la lletra, Garriga. Te la saps de fer a pa.
2: Ja ho karaoke, fantàstic.
1: Karaoke, perfecte. Ja ho diuen que són fans del sol, ell. Doncs amb el mateix fade out que té la cançó, ens vam quedar tots tres en silenci.
2: Ah.
3: I li vam posar la següent cançó.
1: En un silenci amenaçat sota la impertèrrita tristesa que emanaven les retines cristal·lines del cantant osonerm. Ara, ni una sola llàgrima vessada, eh? Estàvem davant d'un cas únic i extraordinari que només podíem atacar de la manera més crua. Com sempre, anant als orígens.
4: Fins que mi per la vida tocarà menjar la por.
1: Aquesta no te, no te la saps, aquesta?
2: Aquesta no me la sé.
1: No, no ets de cau, eh, tu? No, eh?
2: Doncs, perdona, hi havia anat.
3: Ah,
2: els escoltes de Súria i tal.
3: Doncs no sé què passa.
1: Amb la Bet Rodergas.
2: La Bet... No sé si venia la Bet, crec que no. No, la Bet era classe de música.
1: Havia estat bastant icònic.
3: Doncs que raro que no sàpigues aquesta cançó, perquè Fent camí és probablement la cançó més emblemàtica i coneguda del mític grup de música de cau del grup Esquirols, publicada l'any 1975.
2: I per què aquesta cançó?
3: Doncs perquè la primera cosa que hem receptat al Montero és tornar a fer allò que li agrada. Com que no pot tornar als 10 anys i córrer pels camps i aquestes coses que fa, li hem recomanat que es faci monitor de cau.
2: Ah, mira.
3: Perquè així podrà estar amb nenes de 10 anys, córrer pels camps...
2: I nens.
1: Nens i nenes.
2: I nenes.
3: Córrer pels camps i tocar les seves pròpies cançons amb

0: Aquesta guitarra petita que porta la voreta al foc en petit format i que tots els nens i nenes els hi vagin aplaudint, que és una mica el que trobarà a faltar,
1: bé,
0: la veritat.
1: Està bé, això.
2: Però bueno, no n'hi ha prou, seria una teràpia. I és que, sí...
0: Una altra de les preocupacions d'en Pepito era el tema dels calés. Estava bastant preocupat des de que ara es retirava, es quedés sense peles.
1: Normal.
0: Vam repassar, primer el que vam fer, vam repassar amb ell els números que havia fet a l'Estadi Olímpic de la pasta que havia fet venent les cerveses a 90 pavos.
1: Apa, aquí, quina...
2: 90?
1: No, 90 no.
2: Has anat, tu?
1: No, però
2: doncs
1: no,
2: ja està.
1: No estaven a 90 euros.
0: També li vam recordar que té una SL de no sé què, que ben bé el 100% dels drets de les cançons d'Oques i que potser que per l'únic que no havia patit era precisament dels diners.
1: No ho sabem, això.
0: Però ell seguia capficat amb això, així que vam trobar aquesta solució.
1: Ui, què és això? Això sona... A què sona, això?
2: Germànic, això. Birres a 90 euros. Aquesta és la solució. Però aquí a Barcelona, Josep, són una nefasta idea. I amb tant comunistes que estem tots últimament, com diu la Yusser, que fem acampades a sol a Catalunya i no ens dutxem, de seguida protestarem per una birra una mica pujadeta de preu, no? Perquè som uns pesats, aquí. Així que la solució és anar a estafar els guiris, els alemanys. Vam considerar que amb la nova SL el que havia de fer era anar a l'Oktoberfest més popular del món, el de Múnich. Hi has estat, tu, el de Múnich?
1: No, el de Múnich, no.
2: Aquest és fort. Per anar a fer contactes, poder l'organitzar amb The Project, la promotora dels quatre concerts, tal, per tota Alemanya durant l'any que ve, no? Així que el vam acompanyar al Prat amb una maleta, el vam facturar allà amb dos gots de plàstic amb un valor de 25 euros cadascun i un somni. I va agafar un avió de la millor companyia del món, Germanwings,
1: apa,
2: i va
1: aquí,
2: fer camí cap a Múnich.
1: Som-hi, anem-hi fotent.
2: Sembla que avui tenim un final feliç, oi?
1: Sí, no?
2: Doncs no!
1: Tampoc.
2: No el tenim! Exclusiva!
1: Què va passar?
2: Com si fos ahir! No, com es diu...
1: Que no surti d'aquí.
2: La travessa. No, no pateixis. Ni t'imagines cap accident als Alps de res.
1: No.
2: En Josep va tornar dilluns mateix i ens va demanar una sessió d'urgència a la nostra consulta d'aquí mateix, la Diagonal. Ai. I nosaltres corre a demanar-li la consulta a la Júlia von der Leyen. Sort que dilluns, sempre és festiu, la tenim per Montserrat. Però resulta que l'Oktoberfest de Múnich havia acabat el 4 d'octubre.
1: Clar.
2: Fatal. I clar, el pobre va tornar molt enfadat. Tots els plans se'n van a Norris, perquè no havíem consultat amb prou cura quines eren les dates exactes. Saps que només en tenim un al cap, nosaltres, de data.
1: El d'allò de febrer.
2: Sí, el d'allò. 13 de març de 2017. I és per això que vam oferir-li una nova sessió de la nostra musicoteràpia. Vine'm a buscar,
1: sisplau. Vine'm a buscar, sisplau. I aquest vine'm a buscar per què?
0: Perquè com no va funcionar lo de l'Oktoberfest, vam pensar que seria terapèutic per ell animar-lo a que escrigui cançons per a altres artistes, aprofitar-se d'aquells que els hi falta tot el talent que a ell li sobra i vendre'ls-hi les seves idees, com va passar amb aquest tema.
2: Però això està confirmat?
0: No sé si està confirmat.
2: Diuen les males llengües que aquesta cançó està escrita per Josep Montero.
1: Vine'm a buscar, l'Alfred García.
2: No, ens va arribar a la nostra consulta de la Diagonal.
1: Ah, molt bé.
2: Però bueno, i la veritat és que té un toc Oques Grasses, aquesta cançó.
1: Una mica, sí.
2: És
1: xupada. Sí que té un toc, sí.
2: Però, escolta, ja acabem, perquè la solució última no va arribar fins que no vam pensar en Karina. Any 1971, Dublín, Irlanda. Karina, que amb 116 punts va quedar segona, cantava això. Solo al final. Perdona, no riguis.
3: Las cosas claras verás.
2: Aquesta te la saps, eh, també?

0: va sentir. És que aquesta cançó és perfecta, perquè tu quan acabes una cosa que has estat... Molt... O sigui, quan vas acabar la temporada passada vas dir, que solo al fin del camino tienes la razón y la verdad y tal. No? I és que va ser en aquest moment gloriós quan vam descobrir l'autèntic somni del Josep. Era ser el pròxim representant de Catalunya. Catalunya? Com diu el nostre presi, no? Catalunya. Com ho diu? Catalunya. A Eurovisió.
1: Ah.
0: Sí, i en això treballem. O sigui, assegurem molta purpurina, calça curta, cervesa gratis i un boicot a l'estat genocida d'Israel, tot fent onejar banderes palestines. Se harán realidad.
1: Jo us imagino més.
0: Llenes tu vida de amor.
1: Us imagino més a vosaltres representant a Catalunya Eurovisió.
0: Ah, Catalunya, visca!
1: 93-201-7474. El concurs després de la publicitat. Ara va...
2: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
3: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Avui sí que us quedeu, eh?
0: Sí, mira, estic veient la Júlia von der Leyen aquí, just passant.
1: Ha passat?
0: Per... Sí, acaba de passar, sí.
1: Deu anar al despatx.
0: Aquí es passa tothom, eh? El Hansi Flick.
1: És veritat, tenim un lloc privilegiat. Atenció que tinc dos concursants, avui música. Avui fem concurs musical.
0: Home, per favor, doncs podem ser jurat nosaltres.
1: Sí. Perfecte. Tinc el Jaume d'Igualada en línia. Jaume...
5: Bon dia i bona hora.
1: Bona tarda, com estàs, Jaume?
5: Bueno, és que m'acabes d'aixecar la migdiada. Molt bo, vull dir, molt bé.
1: Ara? Migdiada de quanta estona?
5: Escolta, 3 hores, és el que m'entra pel segon.
0: Clar que ens ha dit bon dia, el Jaume.
1: Sí, va, el Jaume, 3 hores de migdiada.
0: Però aquestes et deixen cao, Jaume.
5: A mi m'entra pel seguro.
0: Ah, bueno, però llavors... Sí, puto Jaume, tu. Escolta, Jaume, et fem la primera pregunta. Atenció, coneixes Svetlana?
5: Pues no. Sí, que...
1: No hi ha res a fer, estava dormint.
0: No hi ha res a fer,
1: Es lleva aquesta hora.
0: Desperta't, Jaume!
1: Va, Jaume, que atenció perquè... A veure si els coneixes amb aquests. Perquè avui parlarem dels premis Enderrock, vaja, de la revista Enderrock, que ha publicat els que considera els millors discos dels últims 25 anys, del segle XXI.
5: Correcte.
1: Aquest és el millor disc segons aquesta llista. És d'Antònia Font. Però com es diu... el títol del disc.
6: Important, eh?
1: Et dono tres opcions. S'esgrapadores subaquàtiques.
0: Vale.
1: Al·lèrgia.
0: Al polen.
1: O alegria.
5: Home, jo em sembla cançó d'alegria.
1: Alegria, eh?
5: Sí.
1: Alegria és una resposta?
0: Correcte! Molt bé, Jaume!
5: Gràcies. Doncs, que faig un badall.
1: Déu meu. Jaume, no pengis, no t'adormis, perquè hem de veure si guanyes o no. De moment ja has encertat.
5: Molt bé.
0: Ah, només hi ha una pregunta?
1: Només hi ha una pregunta.
0: Que fàcil.
1: Avui és ràpid, això. Mira, tinc un altre oient, que és el Jordi de Sant Hipòlit. Jordi, bon dia, bona tarda.
7: Bona tarda, tinguem.
1: Has fet migdiada?
7: No, avui no. Avui no. No estic, avui, no estic tan afortunat.
1: Avui o mai?
7: Mai, quasi bé mai.
8: No li entra pel seguro. Bé.
1: Però per què no fas migdiada? No t'agrada fer-ne? No et convé? No
0: t'has preguntat on avui, Garriga, eh?
7: No tinc temps, bàsicament no tinc temps.
1: Perquè treballes molt a la tarda.
7: Una mica, sí.
0: De què treballes, Jaume?
7: Jo, en una farmàcia.
1: Ah, mira! Però ets farmacèutic o ets auxiliar?
7: Auxiliar.
1: Ah, mira, auxiliar. Molt bé, el meu pare tenia una farmàcia.
0: Escolta, sí, doncs ens podries receptar alguna coseta.
1: Tu el que vols que recepti no t'ho pots receptar al Jordi, pobre. A veure, Jordi, fixem-nos en el segon grup que surt en aquesta llista d'Enderrock.
9: Oh!
1: És el segon disc d'aquesta llista, el firma el quartet barceloní Manel. Però quin és el títol d'aquest disc, Jordi de Sant Hipòlit? 10 milles per veure una bona armadura? Els millors alumnes de classe de ceràmica? O 10 bitlles per seure amb una dona madura?
7: La primera, 10 milles per veure una bona armadura.
1: Això és una resposta?
0: Correcte! Molt bé!
1: Està Escolta, m'hauríeu de gravar una veu d'aquestes, perquè m'agrada molt.
0: Que cada vegada ho feu molt bé.
1: Ho fem, escolta. Sí, ara abans del butlletí ho farem. Atenció, perquè Jordi i Jaume heu empatat. Jaume i Jordi.
6: Ai!
1: Tinc una pregunta per vosaltres per desempatar.
6: Les jotes.
1: Ha de ser ràpid, això, eh? Jaume, Jordi, quants capítols té el Quixot?
7: 28.
1: 28. Jordi.
7: 22.
1: 22. Roc, quants capítols té el Quixot?
0: Jo diria 512.
1: 512. Quants diries, Júlia?
8: 50.
1: Doncs només us diré una cosa. Hauria guanyat la Júlia, perquè és qui s'hi ha costat més, i guanya el premi al Jaume!
0: Ole! Però quant en té?
1: 126 capítols.
0: Veus, però en té molts.
1: S'hi ha costat més el Jaume, s'ha quedat lluny, però s'hi ha costat. Jaume, quina migdiada més bona, eh?
0: Ole!
7: I bon dia, torno.
8: I cap al Condis.
1: Exacte, ja pots dormir fins demà, tu.
0: I posa't Svetlana, que ja veuràs que t'agradarà molt.
1: Sí. Jordi.
7: Sí, jo que sí.
1: Jordi,
7: sí,
1: no, a quina hora entres a la farmàcia?
7: Gràcies. Molt bé.
1: No, dic a quina hora entres demà a treballar.
7: A les 9.
1: A les 9, doncs recorda el farmacèutic.
0: Escolta, que torni a trucar i que torni... Que sempre pots guanyar un altre premi, Jordi.
1: Mira que bé.
7: Molt bé.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Anem a les notícies de les 6 de la tarda. Gràcies.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. El Ministeri de Defensa investigarà diversos àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars es vanten de pallissar immigrants a Ceuta.
12: O sigui, si em vanten molt a mà,
11: sense guants m'agrada més, sense guants se sent el cop, però amb guants fa mal, diu un soldat rient a un altre durant una guàrdia a prop del centre d'estada temporal per a immigrants de Ceuta la nit del 21 al 22 de setembre. Aquest àudio i d'altres que ha publicat el diario.es posen veu a les pallisses i al tracte vexatori que han denunciat desenes de migrants davant la policia. Amnistia Internacional ha portat aquest cas a la justícia. En un comunicat, el Ministeri de Defensa assenyala que ha enviat la notícia amb els àudios al jutjat i a la fiscalia perquè investiguin els fets. Més notícia, Sergi Cubí.
13: Aquesta hora a València comença una reunió de l'executiva de Compromís que haurà de decidir amb quina fórmula es presenten a les eleccions generals, quins partits i qui encapçala la llista. València, Pepa Ferrer.
14: I aquest últim punt és el que genera més tensió i dificultats a l'hora de conformar una llista unitària d'esquerres. Iniciativa, el partit de Mònica Oltra voldria que fora Alberto Ibáñez el número 1 per València. Consideren que ja els toca, i és que de ser així seria la primera vegada que encapçalen la candidatura per València al Congrés. De la seva banda, Més, el partit de Joan Baldoví i el soci majoritari de la coalició, no vol perdre el lloc d'eixida i voldrien que el revalidara Àgueda Micó. En paral·lel, la coalició està també en converses amb Podem i Esquerra Unida perquè s'integren a la llista sota el paraigües de Compromís i construir una unitat d'esquerres. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, València.
11: El president de la patronal COE, Antonio Garamendi, critica el govern espanyol per plantejar una pujada del salari mínim interprofessional en plena precampanya electoral. Garamendi ha desacreditat la comissió d'experts convocada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i que ha de fer una proposta de l'increment de l'SMI per l'any que ve.
15: I nostra querida ministra, com ja sabéis, ha llamado ya a lo que ella denomina los expertos. Yo creo que son los expertos en el salario mínimo, porque yo creo que no han tenido un empleo en su vida, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien quiénes son y sabemos lo que dicen. Sabemos que los sindicatos también han planteado una subida del 7%. Creo que lo habéis visto también, o sea, que es una medida populista.
13: L'OTAN ha anunciat que tractaran la seva reunió de la setmana que ve els atacs amb drons contra vaixells mercants al Mar Negre, després de l'escalada de les últimes setmanes. Romania, que ha viscut l'últim atac de les seves aigües territorials, proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia, els altres dos països amb costa al Mar Negre. Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nico Jordan, que adverteix que no es quedaran de braços plegats.
16: Penso que
17: com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
11: I almenys 4 persones han mort en un atac de rebels hutis contra el Palau Presidencial del Iemen. L'objectiu dels insurgents era atacar el quarter militar de l'Aràbia Saudita, que hi ha al mateix palau, en l'anèssim bombardeig dels últims dies entre les dues parts i que ja ha deixat 19 morts en posicions saudites. Espanya alliberarà 4 milions i mig de barrils de la seva reserva de petroli abans que s'acabi aquest mes. L'acció respon als compromisos adquirits amb l'Agència Internacional de l'Energia per moderar els preus. El mes de març passat, una trentena de països van acordar treure al mercat 400 milions de barrils de les respectives reserves estratègiques, en el que representava la resposta coordinada més gran de la història. Espanya ja va posar al mercat 3,7 milions de barrils, que amb els que s'ha acordat alliberar ara, representen una aportació de gairebé el 3% del volum total de l'operació. Esport, Sergi Andreu.
6: El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Rafinha i Frenkie de Jong ja s'han entrenat amb el grup, tot i que la sessió d'avui ha estat curta. Tots dos jugadors podrien estar disponibles dissabte per Hansi Flick. Més qüestions relacionades en clau blaugrana. Males notícies per l'Arsenal femení, que perd Mariona Caldentey entre 8 i 10 setmanes per una lesió muscular. Això vol dir que Caldentey no podrà jugar al Camp Nou el dia 12 de novembre contra el Barça en partit de la Champions femenina. En futbol, avui es juguen partits de l'Europa League i la Conference. Equips de la Lliga Espanyola, 3:15, la Reial Societat juga al camp de l'Unió Saint-Gilloise i el Celta rep la Juventus a Balaïdos a les 9. A la Conference League, avui es disputa també la primera jornada, el Getafe juga al camp de l'Universitat de Cracòvia. En handbol, el Barça juga aquesta tarda 3:15 a la pista del Dinamo de Bucarest, partit de la quarta jornada de la Champions, i en hoquei patins, la selecció espanyola masculina, amb 9 jugadors catalans, disputa 8:15 del vespre els quarts de final del Mundial davant de Xile.
10: Fins aquí les notícies. Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
16: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
18: No te la pots perdre.
19: Però si és brutal.
20: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
21: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
20: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
21: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
20: Tu i poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
22: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
23: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
22: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: I 7 de la tarda. Roger Grandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, Francesc.
1: Esteu bé?
3: Estem il·lusionats, sí. Estem contents.
2: Perdudament il·lusionats.
3: Perdudament il·lusionats.
2: Sí, és una cosa que
1: m'agrada molt dir ara. Mm-hmm. Doncs jo he de treure un tema que se'm va fer saber ahir al vespre.
3: Un tema punxegut?
1: Un tema punxegut,
2: sí.
3: Ja comencem.
1: Perquè ahir a aquesta hora es va parlar d'un presentador de 3CAT, més concretament d'un presentador de Catalunya Ràdio, més concretament d'un presentador de Catalunya Ràdio del cap de setmana.
2: Epa.
1: Que no és David Guzmán, ni David Clopés, que és Roger Escapa, i se'l va titllar de garrepa.
3: No, bé, no, perdona, et va explicar una anècdota que era en si mateixa explicativa. Aquesta és la meva opinió.
1: A mi em consta, per font molt directa, directíssima, que aquests comentaris han generat un cert malestar a la redacció del suplement.
2: Ja no es pot dir res.
3: És que el català és així, sempre li fot que li diguin quina part negativa té. I en realitat vam dir moltes coses positives. Per què ens hem de quedar en la cosa dolenta?
1: Home, perquè la dolenta era bastant cridanera.
3: No, a veure, jo també soc garrepa.
1: Però, a més, se'm va comunicar que en posterioritat a l'esdeveniment en el qual ens vam trobar, un grup de persones de l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio, entre els quals no en formo part, que això també em demanarà explicacions, van anar a prendre alguna cosa amb Roger Escapa, i Roger Escapa va fer càrrec de totes les consumicions.
3: Clar, amb la sana consciència.
2: Els calés del meu dinar.
3: Exacte, tot a càrrec dels diners del Roger del dinar. Escolta.
2: Perquè no pujava tant, el dinar. Ja t'ho dic ara.
1: Home, el ràbit.
2: Allò, un lloc,
3: a mi, dius, mira, el que més em sorprèn de tot això no és que Roger Escapa no convidés Roger Carandell, ni que a posteriori convidés a tot el que es va prendre en una taula de birres. El que em sorprèn és que Roger Escapa un dimecres estigués prenent alguna cosa amb companys de la tarda. Jo mai he vist Roger Escapa assegut a la taula d'un bar prenent alguna cosa.
1: Sí, perquè vam coincidir en un esdeveniment.
3: Em sembla impossible.
2: Està molt bé, l'Escapa.
1: És que hi van passar coses molt...
2: Està bé,
1: poc
2: està
1: habituals.
2: Bé. Està en un moment vital molt, molt bo.
1: Doncs això. I ja està, no puc explicar-te més coses.
3: Això és ofensiu per l'audiència.
1: Ja ho sé, però és que m'has estirat la llengua i he estat a punt d'entrar, però no he volgut entrar.
3: No, jo soc l'audiència, també.
1: Sí. No, ja està. I últim apunt, perquè es va dubtar sobre l'entitat bancària de Roger Escapa.
2: Correcte,
1: vol que sapiguem que és un home tradicional. Banc Sabadell.
3: Bueno, clar,
2: ell és de Sabadell. El banc de casa, ell és de Sabadell.
1: Diguem-ne que tot això ja ho tenim solucionat.
3: Molt bé, clar que sí. Jo em quedo més tranquil·la perquè no he clocat ullant tota la nit. Porto una mala llet a sobre d'haver estat en insomni.
1: Sí, se't nota. Se't nota. De fet, la Marta no ha vingut del disgust d'ahir.
3: Es troba tan malament que l'han hagut d'ingressar.
1: No, està bé.
2: Està bé, però no vindrà, diguéssim.
1: Bé, doncs...
3: Temes seus personals, no pregunteu.
2: Assumptes propis.
3: Esteu d'un preguntar últimament.
1: Ui, el WhatsApp. No us deixaran viure el WhatsApp.
3: Últimament tenim el WhatsApp tan i tan actiu, eh?
1: I això que compte que tenim l'audiència enganxadíssima, el que no surti d'aquí. No sé si saps les dades digitals d'ahir.
3: Les dades digitals d'ahir són inventades.
1: No, són inventades.
3: Sí, va haver-hi un error tècnic. El que passa és que de l'equip de 15 persones que ho gestiona ningú se n'ha pogut adonar.
1: No, però per què hem de...
3: Ha anat així? No passa res.
1: Per celebrar-ho, per què hem de criticar?
2: Hi ha un pic d'audiència d'ahir que ens ha sorprès.
1: Hi ha un pic molt bèstia.
2: Perquè jo no l'entenc.
1: Jo tampoc.
2: Llavors me'l vull mirar bé, perquè si aquest pic es manté, jo hauré de pujar a dalt i demanar més calés.
1: No.
2: Saps què vull dir?
3: Això segur, vamos.
1: I si torna a passar demà, ja fa estar.
2: És a dir, si es repeteix aquesta dada d'audiència, bueno, se'ns haurà de tractar com estrelles, perquè realment la dada és astronòmica.
1: Doncs amb aquesta energia i amb aquestes dades i amb tot això, arriba el que m'ha sortit d'aquí, que comença ara mateix.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
7: D'acord.
6: Quin és l'autèntic operador 100% català?
7: Vera.
6: I el més ben valorat pels usuaris?
7: Vera.
6: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
7: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
6: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
7: Vera.
6: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
10: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
11: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol by Esport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a eltardet.es.
12: Per arribar lluny en una aventura, cal tenir força, valentia i saber quan cal jugar-s'ho tot.
13: Al final de la Travessa Expedició Tramuntana. Aquí la fama no serveix de res.
9: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, la gran final, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
16: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
17: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
20: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
2: No, escolta'm, l'ésser humà té pèl i té cabell.
3: Vull dir, on hi ha pèl i alegria, Marta.
4: Podríem ser més nets.
2: Que finet, que ens hem tornat. Bé, passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: Marc Andreu, molt bona tarda.
4: Bona tarda, pendons.
2: I Jaume Miranda, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, com estàu?
2: Un petó a la
3: Malament,
2: Marta.
3: Perquè trobo a faltar la Marta.
2: Si la trobem a faltar molt, demà s'incorporarà aquí sense cap problema.
4: Sí, és que dos homosexuals fan molta petxoca, però mai substituiran a Marta Montaner.
3: Ningú.
2: Ni dos ETs, dos
3: ni un exèrcit de divas. No, pot no. O sigui, encara que el programa ens vinguessin de sobte Beyoncé, Rihanna...
4: Sí, Fifth Harmony.
3: I és que és igual. És que Marta Montaner és un buit, deixa un buit enorme sempre.
2: No, sí, absolutament. Ha solucionat? Bueno, és que, aviam, si no. Vens al directe...
3: No facis sexting, nen.
4: No, no, exacte, sexting, deixa d'enviar... És que m'estim la Carme Lloberes, de sobte. Que ens està veient i ara... No sé, jo el que sé.
2: Molt bé. Bueno, recorda que ens dirigim a una audiència i ho han d'entendre tot el que,
0: jo és que,
2: el que
0: passa. De fet, jo estic en el costat i ja no ho entenc.
2: No, és igual, és igual, és igual. Juli, tenim novetats de l'Aitana. Per tant, anem directe al gra per saber què ha dit o què ha fet.
3: Mira, fa molt que no parlem de la cantant de Sant Climent, que us recordo que encara està fent la gira del seu disc Cuarto Azul.
0: Bé, perdona, fa molt, deu fer 3 dies.
3: Un disc etern, Jaume, i no fa 3 dies. Fa bastant de temps, poca broma. Ha estat bastants dies de perfil baix perquè estava de vacances a República Dominicana, Jaume.
0: Sí, ara que ho dius,
3: potser... 1.015 dies, Marc, hem estat sense parlar de l'Aitana.
0: La vàrem mencionar molt breument en el concert d'Oques Gràcies i potser ja després mos han de remuntar en els seus tatuatges que s'avorrava, que d'això ja ho deu fer 3 setmanes.
2: Sí, sí, per tant.
0: No, Juliana, és que has estat molt bé i jo fatal.
3: No passa res.
0: Això no, Marta Montaner,
3: i agraeixo les disculpes.
2: No tens raó, la Marta no cometria aquest error mai de la vida, perquè ella ha comès molt pocs errors a la vida. I aquí mai cap.
3: No, aquí no cap. Mai s'ha equivocat. El cas, gràcies a Déu tenim una mica de l'anada d'aire fresc perquè tornem a tenir tant a les nostres vides, perquè Vogue ha compartit un vídeo molt breu de 3 minuts, que és publicitat dura, pura i dura, ja us avanço, sobre la seva presència a la Setmana de la Moda de Milà, de ja fa uns dies. És un vídeo que, com us dic, és bàsicament promoció, però que també ens deixa algunes perletes sobre l'Aitana que, tant que no surti, ens fan bastanta il·lusió. Per una banda, per exemple, ens confessa què és el que més enyora quan passa tants dies treballant fora de casa.
21: Lo que más echo de menos cuando llevo tantos días fuera de casa es no ir con la maleta a todas partes, como con la casa encima. Pero bueno, obviamente echo mucho de menos a la gente que quiero, a mi familia, a mi pareja.
3: Ens l'hem d'imaginar ben enyorada de la família i sobretot d'en Plex, que el deu enyorar molt i molt, perquè clar, ell està tota l'estona viatjant.
2: Abraçats tot el dia quan es veuen.
3: Una
2: crec que
3: relació...
2: són aquestes parelles de tocar-se molt, molt físiques.
3: Però és que, perdó...
2: O són totes. I...
3: No, anava a fer una generalització que hagués set incorrecte.
2: Correcte.
3: Demano disculpes.
0: No, si no ho has dit.
3: No,
0: ho has dit. No,
3: però
0: és que
3: jo sé que l'audiència m'ho ha notat. No ha sortit a fora. Bé, però per si de casa algú s'ha ofès, que no m'estranyaria, jo ja demano disculpes. En el meu cas, a mi m'estranya molt vincular-me amb una parella si no és de manera tremendament afectuosa. No vol dir estar sempre enganxat ni sempre abraçat.
2: Però tu ets molt tocona.
3: Està clar que el contacte físic no... pot tenir pes en una relació de parella, no?
0: No, és que estàs molt acertada.
2: Però que hi ha parelles...
3: No sé si estic dient alguna barbaritat.
2: No, que hi ha parelles que sembla que si deixen de tocar-se es moriran, saps què vull dir? I d'altres, que hi ha una intimitat, doncs,
0: sí, a més,
2: diferent.
0: Aitana és especialment romàntica.
2: Sí.
0: Vull dir que d'altres persones no m'esperaria això, però de Aitana sí.
3: Doncs ells, poca broma, perquè tenen una relació, en realitat, molt a distància en algunes ocasions, i això a mi em sembla una de les coses més dures. A mi, jo ja sé que ara rebrem 700 whatsapps de gent que porta 20 anys a distància i que tan i tan bé.
2: No?
3: Sí. I també la gent que li va tan i tan malament i que ho van deixar i l'amor de la seva vida ja no ho és i tot és una merda.
2: Perquè no desgastes en principi i és com que vas tenint
3: però
2: noves cites cada vegada.
3: No et compensa, i això ho explica molt Laura Escanes, jo crec, moltes vegades, no et compensa, és a dir, no, sí que et pot compensar si estàs molt enamorada, però està clar que desgasta molt tant comiat, tant adéu, tanta plorera, amunt i avall, aeroports, i quan ets milionari encara.
0: Clar.
3: Però clar, si tu has d'estar comptant els cèntims per agafar el teu avió...
2: No, clar, et pots arruïnar.
3: I ja no parlo d'anar a París a veure el teu nòvio. Si el teu nòvio viu a Argentina, a Austràlia, home, aquí... Jo et dic que ho deixaria. Jo personalment.
0: És que més...
2: Jo també, home, clar, ho deixaria.
3: Hi ha una resistència. Sí. Jo, més de 3 hores de cotxe, no.
2: És que jo et diria que abans sí que tenia com...
3: Tu de què rius, va?
0: O sigui, tu a Teruel ja no pots.
2: 3 hores? Jo abans al radi era de 200
3: km. Et sembla massa, no? Clar, tu 10 minuts en metro i et deuen deixar col·lapsat.
2: Jo necessito 20 minuts de metro.
3: De fet, explicaré una anècdota d'en Marc Andreu. En Marc Andreu es va embolicar amb un noi de l'Empordà fa uns dies.
0: Juliana, tia,
3: és una anècdota...
0: Juliana, no, sisplau.
2: Un moment, Marc Andreu, deixa parlar les companyes. Home, sisplau, un moment.
3: Una cosa, que no diré res privat.
0: Home, ja ho estàs dient?
2: A veure, un moment... Que t'ajudo, un moment. No diguis els noms.
3: No estic dient cap nom.
2: No diguis noms. Ja està. Tu coneixes un company de feina.
0: Però
2: sisplau,
3: que no? Sí, vale, jo vaig tenir... Escolta, explico una altra història, no pateixis. perquè tinc una altra anècdota que em va bé per també. No, perquè podem... No, va, que jo, tinc, Aitana, jo vaig tenir un company de feina una època que va haver-hi un dia que es va embolicar amb un noi que vivia a l'Empordà, en Lluís de la Sagrera, i resulta que ja l'atabalava tant i tant haver de fer una hora i mitja de cotxe. Que dic, home, clar, vull dir que depèn de cadascú, cadascú és veritat que és com és.
1: No era això, però al teu company de feina no li passava només
2: per
1: això.
2: Per mi, a partir d'uns 100-150 quilòmetres és relació a distància.
3: Què dius? Sí. O sigui, realment aquest company de feina meu anònim s'hauria posat en una relació a distància.
2: Sí, una relació epistolar, pràcticament.
1: Per
2: no, perquè, a més, aquest company que tu dius, que jo crec que el conec, crec que té carnet de conduir per no agafar un cotxe des del dia que es va examinar a Plaça Espanya.
3: No, això és un problema.
2: Quan vol, és veritat. I no tothom té cotxe.
3: No, és que això també és privilegi de classe, no, en realitat. Sí. I perdona, o sigui, també té molt a veure amb si ets de comarques o no. Mm. Perquè jo sempre ho explico, que tu realment, si estàs a Barcelona i ja has d'agafar el cotxe per anar a Cardedeu, tant és fotre una hora més, és la pasta de la gasolineta, però ja un cop dins del cotxe ja t'arribes fins a Figueres, si cal, per una mà, m'entens? No costa tant.
2: No, no.
3: Ara, jo entenc que si el teu camp de treball acostuma a ser Gràcia, com és el cas d'en Jaume, que exacte, ja surt de Gràcia per venir a la ràdio i es posa nerviós i té tremolós, llavors entenc que...
0: A mi és barri de Sants, és una relació a distància.
2: És molt relatiu, el tema de la distància, sí, cadascú sí. La posa on...
0: Jo de gran de Gràcia cap endins, ja si no, no puc.
2: Bé, a tot això... L'Aitana, que segurament està enyorada d'estar uns dies a casa i de trobar faltant plecs.
3: I atenció, perquè en aquests escassos 3 minuts l'Aitana ens ha deixat anar, en realitat, una exclusiva sobre els seus propers moviments musicals.
21: Llevo más de un año y medio entrando al estudio. Está muy avanzada la temática por donde quiero que vaya. Tiene también un color y creo que mucha gente ya sabe por dónde va este color.
3: Per començar, m'he sentit fora del fandom de l'Aitana.
0: Jo no sé què color.
3: Què color?
0: Què
3: és? O sigui, ella dona per sentat que ja hi ha un color en la nova era, en el que serà A5, el cinquè disc de l'Aitana, que per cert aprofito per recordar una petita anècdota molt divertida.
0: Això és un company de feina.
3: Un altre company de feina, que també coneixeu tots, que un dia parlant del disc de la Rosalía es va posar un disc al cap i va posar R4, i aquest company de feina es va pensar que el disc es diria R4 perquè no parlava l'idioma de les divas, que normalment no, doncs això, R4, A5, no? Era Roger Carandell, el company de feina.
0: És que si no ho saps, és una mica nom de bus, realment.
3: Sí, A5.
0: Pots desorientar fàcilment.
3: Bé, doncs es veu que ja hi ha aquest color totalment triat. A mi, aquesta cosa de ja tornar estant el patró del color... també em desgasta una mica, perquè és? Penso... M'és igual el color que sigui.
2: Original,
3: senzillament, clar, el patró de tornar... O sigui, tornar a repetir de dir ara el color serà com la gran cosa del disc... No sé.
0: Entenem que és color literal i no color com a metàfora o com una cosa més sinònim d'imaginari.
3: No, és un color, jo crec, literalment. No crec que sigui el quarto rosa, però vull dir que hi haurà un color que englobarà també tot l'imaginari de la nova era i del nou disc. Estarem pendents. I jo crec que és el rosa.
2: Doncs li quedaria molt bé.
0: A mi me faria molta il·lusió rosa. Sí, sí, estic molt dins de rosa.
3: És que, i a més, estava lluint molts modelets de color rosa a la gira. Vull dir, quadre.
0: Ah, sí.
2: 5 minuts i arribem a 6:45. No arribarem avui al final, però bueno.
0: Mai hem arribat.
2: No, però avui...
3: És el tema de les relacions a distància, jo si l'obro... No,
2: i és un tema universal.
3: M'he hagut de controlar perquè volia parlar molt més d'això.
2: No, però és que és un tema molt interessant. Perquè...
0: De l'anècdota del teu company de feina volies parlar.
3: No, i d'altres, és a dir, tothom coneix gent que ha tingut relacions a distància, gent que ho ha deixat, gent que li ha anat bé. És que hi ha de tot, hi ha casos de tot.
2: Dit això, m'agradaria demanar-li a en Carles, sisplau, si ens pot interpretar la seva peça d'aniversari. Perquè avui és l'aniversari de l'Ària, que és la filla de la Dulceida i l'Alba Paul. Des d'aquí la felicitem. A què et passa, Juliana?
1: Jo crec que vol parlar d'en Carles, de si té relacions a distància, si no...
2: O sigui, s'ha ficat el guió a la boca, intentant no parlar ella mateixa, però, Juli, escolta'm, si necessites expressar-te... Endavant.
3: No, estic bé, gràcies. Volia preguntar-li al Marc si mai s'ha embolicat amb un músic.
1: Tu?
3: I en realitat també et volia... Jo molts. També et volia preguntar com va el teu... Que amb això m'ho pregunta la gent, i no és broma, pel carrer. Com va la teva història d'amor amb el noi del bon preu, del pernil?
1: A veure, dir-li història d'amor, ja.
2: Això ens ho demanen molt.
1: Sí, vam rebre un WhatsApp que deia que el meu carnil... No ens ni xarcuter de confiança.
2: El xarcuter del bon preu d'un barri de Barcelona et veu passar per allà, li agrades i va enviar un missatge aquí.
1: Sí.
2: El vam llegir, llavors va arribar una safata de pernil i d'embotits.
0: i que te volia tallar el pernil ben finat. Que això sí que és una bona metàfora i no l'escolo.
2: Tu vas dir que passaries a veure'l.
1: Sí, i el dia festiu, el dilluns...
3: No ens expliques res.
1: Vaig passar-hi i no hi era.
3: Nino.
1: Hi havia una senyora i vaig intuir que ella no era el
3: xarcuter. No, perquè a més sabem el nom del xarcuter i fins i tot li hem vist la cara pel WhatsApp, clar.
0: Sí. Començava per F, no?
3: Començava sí. per F.
1: També la cara estava dissimulada en aquella foto.
3: Bé, perquè està practicant un noble art.
2: I pots tornar a passar.
3: Relacionat amb el món dels pallassos.
2: Pots tornar a passar. Nois, ara sí que ens
3: ho... Anava de mim, és veritat.
2: Una cosa.
3: Anava de mim, no?
2: Ningú t'ha preguntat. No, i tampoc hem d'explicar si el xarcuter del bon preu, quan arriba a casa, es vesteix de mim o no. O sigui, és igual, això. Que es vesteixi com vulgui.
3: Jo dono la informació que sé que l'audiència vol i necessita tenir. Perquè jo també trobava que hi havia molt poca informació sobre aquest xarcuter. I clar, és l'únic que tenim. Jo m'agafo això com una boja.
1: No cal, que em busquis l'amor, vull dir, tranquil·la.
3: Ahir vaig estar parlant moltíssim de tu durant moltíssima
1: Hòstia, Juliana,
3: estona.
1: Para.
3: No vaig treure jo el tema.
1: Amb qui?
3: Hi havia dos homosexuals.
2: Una cosa. Podem reconvertir això en un estudi de ràdio? Tancar el bar en aquest on us heu instal·lat? I continuar?
1: Sí, disculpa. Senyora, molt la Marta. La Marta posa molt de seny.
2: Clar. Carles, torni. Perquè estàvem felicitant a l'Ària, que fa 2 anys. És la filla de la Dulceida i l'Alba Paul. I l'Aida li ha dedicat un text que diu: avui fa 2 anys, la reina de la casa. 2 anys des del dia més bonic de la meva vida. I llavors passa al català, perquè això ho ha escrit en castellà, i diu: quina sort la nostra de tenir-te i d'acompanyar-te mentre descobreixes la vida. Jo sí que t'estimo, princesa meva, més del que mai podràs imaginar. Felicitats, amor de la meva vida. Per tant, des d'aquí, per molts anys, a l'Ària i a les seves mares.
3: Home, i tant. Home.
2: Tinc aquí un WhatsApp que ara llegiré.
0: No,
2: és que ara has d'anar molt ràpid.
3: La felicitació s'ha enrenit per un moment.
2: Sí, ho sé.
3: T'han felicitat una nena 2 anys i ara estem a les tenebres, entrant en una cova fosca. Vale.
2: A veure.
0: Estem fent el programa avui mig, oi, ara?
2: Ens ha escrit...
3: Escolta, parlant de Tor, Carles Porta està fent moltíssima moneda, està fent moltíssimes sèries i produccions. Només dic això, i això és informació. Home, no fotem. Ara no estic parlant de res personal.
2: No sé què ve Carles Porta ara
0: ha dit
2: mateix,
0: algú tor, algú ha dit
3: ja m'ha dit que també era de
0: està culpa meva novament.
2: No, ara, nois, ara ens... Us ho dic seriosament, eh? No, jo m'enfado molt poc. Però se m'estan inflant avui, ja t'ho dic.
3: Mataràs el Marc Andreu. Va, a més, és que aquest tema és seriós, hòstia.
2: Jo fa estona que ho estic intentant dir. Ens ha escrit un oient al 677-27-1058 per fer-nos un toc d'atenció sobre un tema que vam tractar aquí al programa. Faig memòria i vam explicar que Maria Pombo havia publicat una foto d'una llibreria de la casa familiar. En aquesta foto hi apareixia un llibre de Francisco Franco i vam dir que ens sorprenia que hagi penjat aquesta foto sense ni menys ni més i que no s'hagi generat cap tipus de rebombori. Doncs bé, aquest oient ens envia un missatge molt llarg que diu el següent. Nois, bon dia. Ahir, escoltant el programa, em va grinyolar una mica la reflexió que vau fer sobre els llibres que la Pombo tenia al seu prestatge i sobre què es pot tenir i què no en una llibreria. Jo, a la meva llibreria, entre Rodoredes i Dostoyevskis, hi tinc llibres moralment qüestionables i biografies de gent infecta. I això no significa necessàriament que doni suport o simpatitzi amb les seves idees. I com jo, diria que la majoria de lectors em sembla bastant trampós i perillós en molts aspectes relacionar directament el contingut d'un llibre amb la personalitat d'un lector. I ens posa uns quants exemples i acaba dient: petons a tots, us escolto fort i clar, un cor i firma, que es diu Carles.
3: Jo agraeixo moltíssim aquesta opinió, perquè a més crec que d'alguna manera ahir ja la vam deixar anar.
2: Jo crec que sí, però si no va quedar clar...
3: Ho tornem a repetir. Vull dir, des del programa tenim claríssim que tu pots tenir casa... Per començar, pots tenir els llibres que tu et vinguin de gust, els llibres que et donguin la santa gana, només faltaria, perquè no som la Inquisició. Però sí que és veritat que nosaltres destacàvem que ens semblava estrany que la Maria Pombo, que sempre està a l'ull de l'huracà i que sempre està envoltada de polèmiques, no tingués la consciència de veure que publicant aquesta fotografia podia generar cert rebombori, perquè a ella se l'ha associat moltíssim amb l'extrema dreta. Jo ja vaig dir, en altres perfils d'altra categoria, potser aquesta foto no m'estranyaria tant o no em grinyolaria tant, perquè són perfils que ja no associaries, no s'ha associat mai, em depèn de quines ideologies. El cas de la Maria Pombo és especialment és que és molt concret, i és un perfil molt específic que ja està molt analitzada des de tots cantons, també des d'aquest prisma, no? Des de la cosa
5: sí,
3: política.
5: Sí.
3: Per això em semblava com tan rellevant.
2: Sí, i sorprenent, des de la sorpresa, de dir com és que no
3: ho ha vist, no li dona cap importància... però que des de... O sigui, en cap cas qüestionàvem que ningú tingui els llibres que vulgui. Clar, o sigui, no, evidentment.
0: A més, era una casa com familiar, no? No era sa seva. Sí. Vull dir que jo sóc el primer que vaig a casa meva iaia i queda algun llibre d'en Primo de Rivera que va quedar allà del franquisme. Però, clar, una cosa és això. I saltes que jo, amb 3 milions i mig de seguidors, faci una foto a 20 lloms de llibres, perquè no són tants, i un posi Francisco Franco.
3: Que pot ser una mica de zoom i que ja no hi hagi aquest lloc. I ja si no és per una qüestió... Si li vols dir tu moral també. De no fer promoció, depèn de què, que ja entenc que també pot ser una ximpleria, perquè ningú, a part de nosaltres, aparentment, anirà llom per llom a mi, ni que sí per protegir-se, que és el que a mi més em va descol·locar.
0: Clar.
3: De dir, ella, que jo sé, perquè ho ha explicat mil vegades, que vigila molt de què diu i què fa, justament per no generar polèmica, i que diu, bon dia, i la gent ja li està dient, és de nit, Maria. Clar, a mi em sorprèn molt que s'exposi d'aquesta manera amb un títol així a la llibreria. No que el tingui a casa, sinó que pengi la fotografia. És el que m'estranya.
2: Doncs mira, en Carles, jo crec que ara sí que... que entès des de quin punt de vista vam explicar la notícia sense condemnar que tothom tingui els llibres que vulgui.
0: Sí, va, jo tinc una biografia d'en Mario Vaquerizo a casa. Sí, sí, vull dir que tothom té llibres infectes, realment.
3: Sí, no, i a veure, que en el cas dels llibres de Francisco Franco també estem parlant de peces històriques. Vull dir, que realment té un interès històric.
2: Bueno,
3: que també
2: per comprendre
3: ho vam dir,
2: el context
3: molt
2: i
3: important,
2: la història.
3: Vull dir, a tot això, el Carles no sé com ha escrit el missatge si tenia les mans ocupades tocant el piano. Que veig que més ara li està fotent fort.
2: Pot ser que sigui el mateix. Ens anem a França.
0: Que bé.
2: Per parlar de la Loli Bahia, la model de 24 anys i nòvia de la Rosalia, que ahir va fer un post d'Instagram agraint la confiança que li va fer en el seu dia el director creatiu de Saint Laurent. Saint Laurent.
3: S'està posant esnob.
1: De fet, ha googlejat el nom del... Ara fa un moment per saber qui era, no?
2: No, he buscat l'altre, que és l'Anthony Vaccarello, que era el director creatiu de la marca francesa, que hi ha estat treballant durant 10 anys, ara s'ha acomiadat, i la Loli explica que l'Anthony va ser la persona que va confiar en ella com a model ara fa 6 anys, després d'un càsting que explica que li va sortir horrorós, que estava convençuda que no la trucarien.
0: Com en Miguel Bernardó, no?
2: Exacte.
0: Doncs és el mateix problema.
2: I que al cap de res, poques hores, la van trucar i li van dir doncs, que l'havien agafat. I també recorden aquest post amb molta emoció el moment que va veure per primera vegada una foto seva a una gran balla publicitària, també la primera vegada que amb l'Anthony doncs, va trepitjar Los Angeles, i li agraeix que ell la fes sentir model i que sapigués posar en valor la seva personalitat. La publicació té més de 160.000 m'agrades i més de 700 comentaris. Entre els quals, dos d'especialment rellevants.
3: Fins i tot diria tres.
2: Fins a tres comentaris a destacar. Un és el de la Rosalia, que li diu olé, amb una O que va increixendo, que es converteix en majúscula i acaba amb moltes S.
0: I quasi 2.000 likes, aquest comentari tan breu.
2: Un comentari de la Pili, la germana de la Rosalia, i per tant la cunyada de la Loli, que li posa Loli amb moltes Is i molts cors.
3: Dos comentaris molt significatius, però encara ho és més per mi el tercer comentari que vull destacar, que és d'en Diego Ibáñez, parella de la Pili, perquè també aquesta relació de cunyats tan especial que es crea quan ets el que es diu l'afegit de la família...
2: Entre familiars polítics, no?
3: Exacte.
2: Que seria, d'alguna manera.
3: A mi això em genera gairebé més tendresa, també perquè és menys obvi.
2: Això ja demostra una relació amb totes les lletres
3: totes.
2: I que es porten bé i aquesta connexió que deia la Juliana. Jo no recordava que la Loli havia comentat ja el mes d'agost a la Rosalia en un post que li va dir «Menos fotitos y más trabajar». En tot cas, feliços per aquests dos. I no sé si... No sé on para la Loli, perquè no...
1: No l'està acompanyant a comprar les pastisseries,
2: correcte, no?
1: No
2: la van veure quan era l'altre dia a Martorell, que van a comprar unes pastes de te i de postres, i no hi van veure la Loli. Bé, passen 6 minuts de 6:45 de la tarda. Passem per Can Farelo, també. Chulo. Perquè ens arriben novetats de Bad Gyal. La catalana comença avui la gira llatinoamericana a Buenos Aires, del Mascara World Tour, ha actuat aquesta matinada. Una gira que s'allargarà fins al 8 de novembre i que la portarà també als Estats Units.
3: I per promocionar-la està fent molta, però que molta entrevista a l'altra banda de l'oceà.
5: Wow, yo sabía que me iba a quedar sorda esta noche, pero qué intenso es el argentino, me encanta.
3: Gran èxit ahir en aquest concert a l'Argentina. Ella, per promocionar-ho, es va passejar el mateix dia, però quan us dic que mil milions de programes, és que jo de veritat he perdut el compte i no em veig capaç.
0: És que a més
3: no em veig capaç de recollir-ho.
0: La veus vestida igual, com a daurada?
3: Sí, totalment.
0: A diferents Vodafone You d'Argentina.
3: Absolutament. O sigui, són tot de programes molt difícils de contextualitzar, perquè, clar, a tants quilòmetres de distància, jo ara de sobte entendre tot el panorama televisiu i comunicatiu argentí se'm fa una muntanya impressionant. Per exemple, va visitar un programa que es diu Tapados de Laburo, que és un format que jo he entès que és molt innovador, perquè no he entès res del que passava en aquell programa. No. Això ho emeten en un canal de streaming que es diu Olga, com el seu som Eva, perquè també té nom de dona.
2: Sí, podria fer una cosa...
3: Eva d'allà.
2: Internacional.
3: Que tampoc s'entén, Eva. Per tant, és ben bé el mateix.
1: I ara hi ha Eva extra. Bueno.
3: Ja, què hi ha?
1: Res.
3: No pretis.
2: No li mentis la bèstia, no, que ja la tenim avui.
7: A informar.
3: No informa, que ens interessa l'audiència. I a més, si no ho diem aquí, ningú se n'assabentarà.
1: Que sí, que... Ara hi ha nous canals de YouTube. De 3CAT.
3: No n'havien fet menys.
1: No, ara en fan més per anar més a targets diferents.
3: Clar, ja hem vist que el de tenir poder un sol canal que fos som 3CAT era difícil.
1: Anar a targets i a interessos concrets.
3: Bona idea, ben llançat.
1: Per exemple, el d'esports.
3: Bé.
1: El d'humor.
3: Bé. Tot i que també dintre de l'humor, a la gent a qui li funciona el Peyu i a la gent a qui li funciona, no sé qui dir-te, la Núria...
1: Però és humor.
3: Martí, no, ja, però...
2: Perdoneu. Ho han publicat a 3CAT, sí, a l'Instagram, sí, sí. Que la gent busqui, si li interessa, doncs tots els nous canals de YouTube.
3: Tapades de Laburo, un format molt innovador del canal de streaming Olga, que pel que entès és com una mena de gigantes de Gerard Romero per Gays and Girls allà a l'Argentina. I el de l'Alba s'ha relaxat.
2: L'has vist còmode, eh?
3: Mira, ens posem la gabardina d'investigadors per posar-nos com en el paper de detectius, però jo us dic que no caldria, perquè l'Alba ens ho ha donat en safata, no cal rascar res. Ella ja està parlant obertament de com d'enamorada està, de com d'ennoviada, i fins i tot ens ha compartit alguns detalls de com és el seu nòvio.
22: Ahora estoy enamorada de nuevo.
23: Oh, ¿vos eres enamoradista?
22: Sí, pero ahora siento que me ha tocado un macho de estos de en peligro de extinción.
23: Oh, así sea. Un hombre que es normal.
22: Comunicativo.
23: Difícil de ver.
22: ¡Que hable! Sí, sí, habla.
23: Ay, no, amiga.
22: Reflexiona, tiene mundo interior. Sí.
0: Ostres, és un format ben fort.
3: No, és tot molt extrem.
2: A dintre d'un cotxe, no?
3: No, però és un vídeo que estan emetent en un plató. Hi ha un programa plató i veuen aquesta entrevista i la comenten i és una entrevista... No sé.
0: Clar, però molt,
3: és com el seu molta... Víctor Navarro dels Gigantes, però aquí.
0: Sí, molta multipantalla.
3: Molta multipantalla.
0: No pot donar un còlic en qualsevol moment. Com
1: això ho veurà el senyor 3CAT i...
2: Escolta'm, l'Alba està com molt divertida, molt contenta, molt feliç.
3: Extremadament relaxada. Recordem que ens està donant informació del que és la seva nova parella des de fa pocs mesos, que és aquest model que es diu Noah Brown, amb qui es va veure aquells morrejos que no s'ha vist res igual... Bé, jo ahir vaig veure un morreig pel carrer.
2: A l'alçada del...
3: Més. Fregava el sexe en públic i només vaig poder estar a favor.
0: Vas aplaudir?
3: Per dins, perquè no vaig voler molestar.
0: Clar.
3: Però per dins vaig sentir una tranquil·litat, una satisfacció. Vaig ser feliç.
2: Morreig una mica d'agafar cul, que és morreig que s'havia perdut absolutament i que torna amb...
3: És aquell agafar-se com amb por de que l'altre caigui, que és algo que en principi no hauria de passar.
2: Que no es desmai d'amor.
3: Doncs bé, el que deia, ella està absolutament enamorada, perduda d'amor, i aquí no ens en podem alegrar més. Com ho vam dir? Perdudament il·lusionada. Ella està perdudament il·lusionada i jo només puc sentir tota la felicitat del món per ella i animar-la a gaudir d'aquesta etapa tan dolça i plàcida, que és el procés iniciàtic de l'enamorament. De fet, en un dels altres milers de mitjans que ha trepitjat, li han demanat consell per tenir una relació així de bonica, i ella ho té clar.
24: Estoy felizmente enamorada, es correcto.
25: ¿Tienes algún consejo de amor que nos puedas dar?
24: Sobre todo, no te quedes donde no te hacen feliz y aprende a poner tus límites. Es algo que a mí en algunos momentos me costó un poco entender, que al final, si algo... se siente como que tienes que luchar por ello, como que se pone difícil, como que es complicado, como que no es tan smooth, no es tan fluido, no es tan fácil. Siento que eso como que no es un amor que te haga bien y no es un amor, no es verdaderamente amor, porque pues siento que el amor de verdad tiene que ser fácil, tiene que ser fluido.
2: Tota la raó.
3: Mira, es nota moltíssim, perquè de vegades també ens en podem oblidar quan la veiem fent promoció a l'Argentina, que és filla de l'Eduard Farelo. Mm-hmm. Us recordo que és algú que va anar a la Turra, al programa de l'Albert Riera fins fa poc, i es va deixar entrevistar i va explicar que si el seu amor amb la mare dels seus fills estava durant tant, era perquè ell anava dia a dia, que s'escollien diàriament. I, de fet, també us recordo que l'Irma, la germana de l'Alba, i també filla, evidentment, de l'Eduard Farelo, bé, no tan evidentment, en realitat podria no ser,
1: podria no ser-ho.
3: Però en aquest cas coincideix. Doncs ella sempre explica a les entrevistes que els seus pares són exemple d'amor per ella i de respecte, que no els ha vist discutir ni un sol dia de la seva vida i que per això justament té unes expectatives tan i tan altes pel que fa a una relació. Ara, ja us aviso que no totes les entrevistes a l'Argentina de la Batguia l'estan sent així de dolces i romàntiques.
1: Ens l'estan apretant una mica. Okay. O s'apreta ella sola.
3: Ella també s'està relaxant, que això passa molt quan creuen l'altre l'oceà.
0: Perquè se creuen
3: molt.
0: Que no arribarà, que no tenim wifi.
3: Jo ho entenc, perquè tu estàs tan descontextualitzat. Tu pensa que la sorpresa que tenim nosaltres intentant entendre l'Olga Streaming també el té l'Alba.
0: I que vols agradar molt a un públic que és més desconegut per tu.
3: Clar.
0: I un programa que no saps quin és i dius, vaig entregar-me, clar.
3: Doncs la nostra Badia les troben realment al bell mig d'una polèmica. Perquè ha decidit atacar, d'alguna manera, una diva amb molts i molts seguidors, i fins i tot diríem una de les bases de fans més sòlides del planeta Terra actualment. Taylor Swift.
24: 3 milions d'euros o 3 milions de dòlars si col·labores con Taylor Swift. No lo haría.
3: ¡No!
24: No lo haría.
6: ¿Pero porque no te ves representada?
24: Sí, no, porque no me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música. ¿No viste esos memes? Así es como suena la música de Taylor Swift. Y es un huevo duro, pocho, un pollo seco... Un pollo seco sin especias, un ¿sabes? Sin sal, sin aceite, o sea, so.
3: Així llueixen les fans de Taylor Swift bombardejant a l'Alba d'insults i amenaces després d'aquestes declaracions.
0: Caminant com a corsàries en el ritme d'aquesta cançó.
2: Li deu estar arribant, ja. Deu estar inundada, deu haver tret les notificacions.
0: Avui de matí a Twitter, a X, perdoneu, estic molt desatralitzada.
3: Estava intens el tema.
0: Bad Gyal i Taylor Swift, els dos noms, eren trending topics.
3: Sí. A tot això recordo que era la 20a entrevista que feia l'Alba aquell dia, vestida igual, amb el mateix top moníssim groc fluorescent, a un podcast que es diu Fortnite Show, d'una noia que es diu Marta Fort. Que també són aquestes coses que... No sé de què rius, això passa moltíssim a Llatinoamèrica, perquè va haver-hi moltíssima gent que va exiliar-se. No cal conèixer gaire les Swifties per saber que s'emprenyen de mala manera la mínima, i aquestes declaracions, com no podia ser d'una altra manera, han generat... No us podeu imaginar la quantitat de rebombori a la comunitat de fans de Taylor Swift.
0: És que només és comparable, crec, a nivell estatal en el públic d'Operació Triunfo.
3: Totalment. Bé, això acostuma a ser el mateix.
0: De fet, solen ser, sí, comparteixen públic, exacte.
3: Clar, ara l'Alba també és veritat que el que li està passant és que se li està retraient també, que ja pot anar amb aquesta història com... La tillen de, ara de sobte voler anar com de moralment superior... Quan

0: que a lo millor ha estat molt contundent dient huevo duro sin sal i no sé què. A mi m'ha fet gràcia,
1: però
0: honestament.
1: Però clar, ella està referenciant un mem. O sigui, ni tan sols estrictament ella està dient que amb ell... Que la... De fet, ja us explico, perquè això també, com sempre, la gent veu el clip,
2: bueno, clar, i fora
1: tira
2: de
1: endavant
2: context,
1: amb això. Sí. I en canvi, si et mires l'episodi sencer, en aquest mateix podcast, Badiel explicava que ja deia el nom de Taylor Swift com a exemple. No per atacar-la a ella concretament, sinó que parlava d'un estil de música que no la representava, d'un estil de gent que no anava amb ella, i que ho feia també justament perquè és una persona que no la coneix i que no coneixerà mai.
3: Lo siento, no quiero tirar beef. He elegido a alguien... Oye, podría irme más de la boca y atacar a alguien que todos conocemos, pero esta mujer, como no la voy a conocer en la vida, pues hablo de ella. Me podría poner, me podría poner más personal, pero prefiero no tirarle beef a nadie. Cojo a una que sé que, vamos, ve a Badiel y dice, está ridícula, está payasa, que se cree que es artista, venga, va, vete, ¿sabes? O sea, la elijo a ella por eso, porque creo que es un buen ejemplo de con lo que yo no, no estoy tan en sintonía.
0: També s'ha de dir que, a part de que no la coneixerà mai, no se l'haurà de creure, no se la creurà mai a un passadís, per tant, no haurà d'afrontar aquestes paraules, és que a Taylor Swift mai li arribaran aquestes declaracions, no. I, per tant, no se pot ni considerar bullying, perquè és que mai sentirà que li hagi dit huevo duro o el que sigui, no?
1: No, totalment. Bé, l'Alba, com un cavall salvatge, lliure contra el vent, no va voler desaprofitar ni un minut. Jo no sé com no es va quedar fònica i va poder fer el concert a la nit, t'ho prometo. Ella va seguir traient profit i més que profit a les hores que passava a Argentina fent encara més entrevistes, una de les quals al programa Patria i Família, un format de Luzu TV.
0: Patria i Família és un nom molt complicat, soc
1: no,
0: jo.
1: No, sí, és tot... No sé si... És que jo...
0: Podria estar a la llibreria d'Anna Maria Pombo.
1: Jo no m'he volgut
2: no sé
1: fer...
2: si significa el mateix, jo, saps? O te... no ho sé.
1: No, sí, si també pot ser irònic. O sigui, jo no m'he convertit en prou experta de tot l'univers periodístic argentí perquè no m'he vist encore i m'he vist absolutament sobrepassada. Fent de Marc Andreu, de sobte, però com de l'Argentina.
2: És un podcast que teòricament és molt modern. Hi ha molta gent fent preguntes. Hi ha molta gent a la taula, bueno, i ella va responent.
1: És com si ara fóssim el doble de gent i tinguéssim un entrevistat.
0: Que diuen, que no. A més, és com molta música accelerada de fons, quan si només sonés Ina en aquest programa.
1: No, són formats molt estranys que jo no entenc. També no és normal que a mi, com que em costa el castellà, realment no entenc molt bé el que està passant. Però Luzu TV sí que és veritat que és un dels mitjans digitals més importants i amb més impacte d'Argentina. Això sí que ho sabem. Allà ha tingut una conversa de mitja horeta, ja us dic, amb 700 col·laboradors, on ella ha trobat alguna escletxa per dir la seva.
2: Per poder parlar.
1: I ha parlat de tot, menys de temes privats. Cosa que m'estranya, perquè després ha anat a 700 podcasts diferents dient que està tan i tan enamorada. Poder és que Pàtria i Família és, no sé com dir-te, els experts... d'ICAT d'allà, en el sentit que és un programa cultural, que realment la vida personal...
2: És que va tot sobre música, de fet.
1: Tot i que els experts d'ICAT també, de sobte, tu et pots despistar i que li preguntin al Dan Peralbo si té nòvia.
4: Bueno, perquè estàs allà i et preguntes.
1: No, i em sembla natural, també.
4: I després de parlar de discos còmics i tot.
1: Que tu estàs entrevistant una persona que al mateix temps és artista, llavors les preguntes sobre vida personal i vida professional s'entrecreuen, menys aquí. Que tot és purament, estrictament professional. És com si Badiel fos... una persona que no té vida, que no té vida personal. Ella no té vida. Malgrat tot, us he de dir que és una conversa interessant perquè es veu una Alba molt serena i molt intel·ligent.
5: Al final creo que todos, o especialmente los que somos creativos, artistas, tal, somos un, como tú decías, ¿no?, una ensalada, un producto de lo que hemos consumido, de lo que, como decimos en España, de lo que hemos mamado, en plan, como todo aquello que a ti te entra en el corazón, en el alma, que te hace sentir algo, al final... creo que es lo que define tu identidad y lo que forma la persona que vas a ser. Entonces, pues sí, cogí un poco todo de las divas, de las divas que me gustan.
1: Entre les quals queda clar que no hi ha Taylor Swift.
0: No.
1: La influència de les grans estrelles a la carrera de l'Alba és molt evident i segurament per això es va tornar tan boja quan la diva per excel·lència la va seguir Instagram.
6: Hablando de divas, la que te sigue en Instagram es Madonna. ¿Hablaron alguna vez?
5: ¡Vaya! Eso fue fuerte.
6: Es fuerte, ¿no?
5: Madonna te ha empezado a seguir, ¿y yo qué?
7: Vos ya la seguías.
5: ¿What? No, te puedes creer que no.
6: No la seguí. Bueno, pero ni... Pero
5: entré al Instagram de Madonna y ponía seguir también. Pero no por nada, porque es que al final Madonna para mí no es ni de Instagram.
6: Claro.
5: Ni presencia, que va más allá en tantas cosas que no la seguía ni en Instagram. O sea, pues icono total, o sea...
6: De banco.
5: Me quedé flipando, la verdad.
1: Jo, més enllà del petit detall de Taylor Swift, que és veritat que ha generat tanta i tanta incomoditat que penso, home, poder fins i tot me n'ha deixat anar a mi,

0: La veig molt divertida, la veig sincera, la veig deixar d'anar, sí, la veig llesta.
1: Fa dos anys que està especialment... Sempre ha estat la tia més xula del món, però dos anys impecables a cada entrevista.
0: Es nota que ha deixat els porros, i no és ni broma.
1: No, no.
0: Perquè està més ràpida, està parla acceleradíssima, de fet.
1: Sí, sí.
2: Bé, fem una pausa i de seguida hem de parlar, Jaume, de la Sandra Berneda, que es va casar fa uns quants dies i vam tenir sorpresa a la boda.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Una Sandra Berneda, Jaume, que aquest cap de setmana s'ha casat i aquesta setmana ha estat portada de la revista Hola.
1: Efectivament, la presentadora s'ha casat després de 4 anys de relació amb na Pascal Paerel, una noia de Països Baixos, 15 anys menor que la presentadora i exballarina de l'Òpera Nacional del seu país. Se varen prometre en juny a la casa de camp que na Sandra té a Candeleda, a Àvila, i ha muntat una cerimònia express en 4 mesos de marge i el lloc elegit la mateixa casa de Candeleda. Bé, com deia, tots els detalls estan a la revista Hola i vos puc adelantar que va ser una boda ben ensucrada.
0: Creus que ha pagat la revista Hola, cosa que també hauria facilitat que haguessin organitzat aquest casament en 4 mesos?
1: Jo diria que sí, que hi ha hagut calerons, no?
5: La portada.
0: Tu saps que mai serem un país seriós mentre no tinguem un Hola que pugui cobrir el casament de Nadine Romero. Jo ho he seguit.
2: Tu has estat molt a dins d'aquest casament.
0: Però és que m'hi va la vida. O sigui, jo m'he posat les... M'he activat les notificacions del perfil de la Nadine.
5: I sort que la Nadine ho ha gravat tot.
0: Tot! M'encanta!
1: No, mai algú havia fet tant contingut d'alguna cosa, així en general.
0: No, però jo ho agraeixo molt. I a més és que ella...
5: I de bona qualitat.
0: No, i que ella ha fet tota una prèvia també d'explicar com s'organitza una boda, interessantíssim. Cosa que la Sandra també ha fet, però clar, ella amb temps express, perquè és que la Nadine ha estat dos anys muntant el casament. Sí.
1: No, no, ho sabem del cert, perquè ho han narrat cada dia, el que fèiem aquella boda.
0: I que així segueixi sent, és que així es construeix un star system català.
1: Absolutament. Bé, tornant a la boda de na Sandra Berneda, vos he dit que ja només entràs, convidat se'ls regalava una pulsera vermella en un esfil vermell imaginari que uneix a sa parella.
0: No.
2: No sé per què esteu tan en contra d'aquesta teoria.
5: No, la teoria està molt bé,
0: però... Per començar, és una teoria que va... I ara em faràs fer aquest paper.
2: No, però és preciosa.
0: Serà tan bonica com tu vulguis i va estretament lligada a la teoria de les dues franges, de l'amor romàntic més tòxic i profundament tremendo.
2: Però jo m'ho imagino des d'un punt de vista plàstic, Juli.
1: Plàstic?
2: Sí.
0: Bueno, que és tangible, que és el bonic de la història, no? Però... Clar, però no, o sigui, perquè tu pensa que si tu creus en aquesta teoria, tu pots estar aguantant un nòvio que et tracta molt malament només perquè tu sents que teniu aquest fill, que tens és una dependència tremenda perquè tens una relació tòxica.
1: Jo vos he dit
0: que no crec que sigui el seu cas, parlo en general.
1: Jo vos he dit que segons la revista Hola han descrit aquesta elecció de la pulsera, aquest fil vermell, com és una bendició perquè així viven su amor com un don divino que ara hay que cultivar.
2: Clar. S'ha d'anar regant.
1: Na Sandra va entrar la primera amb Somewhere Over the Rainbow de fons i na Pascal va entrar en Can't Help Falling in Love de Elvis Presley després. El mestre de cerimònies era el gran amic de na Sandra Berneda, el còmic català Carlos Latre, i va dirigir quasi tota la litúrgia en anglès, ja que molts convidats venien dels Països Baixos.
5: Jo no sabia que eren tan amics.
1: Jo tampoc, bé, s'entén de cadena o de programes de televisió, però desconeixia. Un cop acabat el Parlament, se va fer entrega de ses aliances que en el seu interior portaven una inscripció on hi posava non-stop, segons declaren elles, nuestra propia forma de decir que nos amamos.
0: En el jardí... No cal compartir-ho tot. Jo cada dia estic més a favor d'això.
2: No, però...
1: Na Nadine sí, però la Sandra no.
0: No, la Nadine no ha compartit tot fins a aquest extrem.
1: Ja, potser no.
0: I mira que ha compartit. I també depèn del que comparteixis.
2: Clar, no,
0: si el que comparteixis no és el teu gos vestit amb una... En sèrio?
1: Sí, sí.
0: Amb el modelet de... Val. Però jo el non-stop... És que...
1: No t'ha convençut, és non-stop.
0: Home, tu saps que l'amor cortès considerava que tant de bon punt aquella relació ja era pública? Només això... ja deixava, pràcticament es desfeia l'amor. Tu imagina't aquí què pensarien.
2: Jaume, ens queda un minut, però vull parlar d'un gos que va ser present en aquesta boda.
1: Sí, vos he de dir que entre molts de convidats, entre na Terelu Campos, na Carmen Borrego, etc., també hi estava la nostra estimada Marta Torné, que va fer acte de presència amb dos acompanyants. El seu marit, que és el cineasta Roger Gual, i el seu inseparable Yorkshire Rufus, que na Marta ni va demanar si el podia portar a sa boda.
6: Oye, ¿están invitados hasta las mascotas en esta boda?
7: Bueno, la verdad es que no. ¿Ah, no? Pero no, pero bueno, ella también tiene perrito y hemos estado en la casa y es un ambiente ideal. Para que pueda venir.
8: ¿Qué deseamos a la pareja?
9: Yo no me quiero casar.
7: Hombre, pues muchísima felicidad, sí. Muchas ganas de ver la ceremonia y todo.
1: A ella se li pela tot, ella sedus gos. M'agraden molt les dues problemàtiques que van enganxades a un gos en tipus Paris Hilton o Sara Montiel.
2: Formen part de... No?
1: Sí.
2: Bueno, la Goicó també es porta la Momó als avions i els trens i la maga dintre el bolso, per exemple.
1: Sí, vos he de dir que degués ser una boda molt emocionant perquè na Carmen Borrego, que és una de ses Campos, la germana de na Terelu Campos, el seu marit se va desmaiar a meitat de cerimònia. Li va pegar un cop de calor i va venir una ambulància.
0: Home, una broma, eh?
1: Fomo total, molt millor que na Nadine. Na Nadine no va tenir desmaios.
0: Home, gràcies a Déu. A més, ja ho va fer en una masia moníssima que ho tenien tot això controlat.
2: Quants anys portaven festejant la Nadine abans de casar-se?
0: Què, 10 anys? Molt, tenen bé, eh?
2: Jo ho admiro, això. Sí. 10 anys i llavors dius, i ara ens casem.
1: Això sí que és un fill per mirar, ara.
2: En fi, Déu-n'hi-do-ret, avui, tots plegats.
0: No, jo demano disculpes i no penso res del que
1: dius. Perquè han estat dos, jo no he fet res.
2: No, què dius? Entre
0: no ho has fet fàcil, tampoc, Jaume.
10: El cinema fantàstic torna a Sitges.
11: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
10: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
11: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
10: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
13: O els 10 dies Nissan...
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. En Titó torna al teatre.
16: M'encanta el teatre!
15: Amb la Tat, en John C. i els Falalà.
17: Hi, kids!
15: I tenen preparat un espectacle amb molta música.
18: M'agrada moltíssim cantar.
15: Jocs i sorpreses. Sí. Titó, el musical, la superexcursió. Del 5 de desembre al 17 de gener. Consulten la informació al web del Super 3. Entrades ja disponibles.
19: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
20: Ah, sí?
21: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
20: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
21: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
22: Hem deixat una pasta.
21: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
23: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Sònia Gelmà m'ha reclamat fa uns instants que trobava a faltar aquest moment.
0: És que avui et va bé, no? Perquè ja es veu que tenies coses més importants a fer.
2: Doncs uau. Tenia coses més importants a fer, és correcte.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda, Sònia Gelmà.
24: No sempre es pot ser la prioritat, Sònia.
0: Ja, però jo estic molt acostumada a que Garriga em tracti bé.
2: A que sí o a que no?
0: A que sí.
2: A que sí.
0: Ah, floreta. Sí. I aleshores em queixo o no?
2: Clar. Bé, intentarem recuperar-ho amb el que queda de temporada.
24: Tela, no, la remuntada del Madrid?
2: Mira, no en parlis.
24: Vaig fotre la coliflor a fer-se
2: i ja havien fet 3 gols, no?
24: I me la menjo, cada 4 gols.
2: Doncs la coliflor ara al tot costa.
25: Tot costa.
3: Ni tan sols el dia que guanya amb remuntada inclosa, Mourinho no vol evitar recórrer al discurs del victimisme i de la conxorxa. Sort que el Barça va a la seva i juga de cine, perquè el relat del Madrid pretén fer-nos la temporada llarga, llarga.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Són les 7 d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026, l'endemà del que deia el Roger, de la remuntada del Madrid a Roma, però van passar moltes més coses. Sònia Gelmà, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: Què ens expliques?
0: Doncs mira, començarem per les bones notícies, que Rafinha i Frenkie de Jong apunten a Sevilla. Un dissabte el Barça juga l'últim partit de Lliga abans del Clàssic. Ho farà contra un Betis, que, com dius, viu un moment dolç. Ahir va capgirar un marcador en contra amb el Porto a casa fins al 3-2 definitiu. Diu que van passar... Dius que van passar altres coses ahir, més enllà de la remuntada del Madrid.
3: Jo pensava en Roma, però sí, sí, al camp del Betis, a la famosa Cartuja. També van passar coses.
0: També en Champions. El Madrid va guanyar, com dius, a la Roma per 3-4, tot i que els blancs perdien per 3-1 al minut 82. Tres corners ben picats per Arda Güler i no gaire ben defensats per la Roma van permetre la remuntada del Madrid. El postpartit es va centrar en aquest... Sobretot aquesta mala primera part del Madrid fins als canvis i en les queixes de Mourinho, del comitè, amb gats inclosos, i dels horaris. I veu que ja no hi ha vergonya contra el seu equip. Potser es nota una mica que ens estem acostant al clàssic. També sentirem Vinícius, que es perdrà 4 partits per sanció, i que en va parlar.
3: Evidentment, tot això mereix avui convocatòria de Boig de la Castellana amb el David Sánchez.
0: A més del Madrid, ahir també va guanyar el PSG al camp del Manchester City per 2-4. El City ja perdia 0-3 a la mitja hora. Després d'aquesta segona jornada, hi ha 9 equips amb 6 punts i 3 d'ells amb la mateixa diferència de gols. PSG, Barça i Aston Villa. El PSG va per davant perquè ha marcat un gol més que el Barça.
3: Mira, és curiós, perquè tant el PSG com l'Aston Villa seran rivals del Barça. El PSG la setmana vinent i l'Aston Villa una mica més endavant en el calendari.
0: Avui el Torres pels partits de la segona jornada de l'Europa League. Ja ha començat el Reial Societat al camp de l'Unión Saint-Gilloise, de moment amb empat a 0 al marcador. I a la Conference, el Celta Juventus es juga a les 9 del vespre, també a Europa League. I a la Conference, com deia, avui es disputa la primera jornada i això vol dir que avui debuta a Europa l'Interescaldes andorrà, que juga al camp del Malvi suec, l'Interescaldes que l'entrena Felip Ortiz.
3: Sí.
0: Ja està en joc aquest partit i de moment amb empat a 0 també al marcador. També ha començat ara a 3:15 el Getafe, el Craiova Getafe, l'Universitat Craiova Getafe, de moment també amb empat a 0.
3: Encara no pot debutar, per si us ho preguntàveu, Carvajal, que òbviament no està inscrit a la competició europea, però és probable que ja pugui jugar al partit del cap de setmana. De fet, crec que el Getafe juga dilluns.
0: Encara en futbol, males notícies per l'Arsenal femení, que perd de 8 a 10 setmanes Mariona Calatay per una lesió muscular. Ho avançava aquesta tarda la seva entrenadora i això vol dir que Mariona Calatay es perdrà el retorn al Camp Nou. No podrà jugar contra el Barça al Camp Nou el 12 de novembre en Champions.
3: Mala notícia.
0: Sobretot per ella, per ella, però també sí, per l'Arsenal, perquè és una peça fonamental pel seu equip. El Barça d'handbol juga aquesta tarda també des de 6:45. Està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest, a la quarta jornada de la Champions. Aquest partit el podeu veure a Sport 3 i ara mateix hi ha un temps mort a la pista, cosa que no ens permet veure el resultat, però no patiu que us el dic en un segon. 5-9 guanya el Barça de 4 ara mateix a Bucarest.
3: En teoria el Barça ha de guanyar aquest partit, com ja va guanyar el de la jornada anterior al Palau contra l'equip romanès, i seria, si és que la cosa va com ha d'anar, la quarta victòria en 4 partits de l'equip de Carlos Ortega.
0: Tindrem molt d'esport en joc avui durant el Tot Costa, perquè a 8:15 del vespre en hoquei patins la selecció espanyola masculina amb 9 jugadors catalans comença el seu partit de quarts de final de Mundial d'Assumpción, el Paraguai davant la selecció de Xile.
3: No pinta partit igualat, precisament.
0: Veurem. En bàsquet, avui comença la sisena jornada de l'Eurolliga, amb partits entre d'altres del València i del Madrid. Demà el Barça rep l'Olympiacos, un dels favorits.
3: Avui hem convocat sessió de cinquè quart amb el Macià, l'Antoja i el Xavi Ballesteros per parlar d'aquest partit, però també per parlar d'un munt de qüestions, com ara la victòria balsàmica que va aconseguir ahir l'Uni Girona, els problemes del Manresa que comentàvem ahir amb el Pierre Oriola, i fins i tot la destitució de Galbiati, l'entrenador del Baskonia, que com sabeu el va voler el Barça a l'estiu, el Baskonia va voler que el Barça pagués calés, se'l van acabar quedant i el fan fora sent líder de l'ACB. Tot això als vols de dos quarts de nou.
5: I un últim apunt de tenis, David Ferrer deixarà el càrrec de capità de la Copa Davis a finals d'any. Ferrer renuncia a l'any de contracte que li queda per emprendre, diu, un nou projecte.
3: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
5: Pregunta també aprovada i avalada per Oriol Domènech. Betis, PSG i Madrid són els pròxims rivals del Barça. Vaja, el calendari ja us el sabeu. Betis, PSG i Madrid. Quin veieu més factible de guanyar? Quina victòria és més factible? Dels tres partits, Betis, PSG, Madrid, quina victòria és, o veieu, més factible? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
3: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
4: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
3: I avui, en un moment d'extremada felicitat a Can Barça, també és satisfactori poder comptar amb els conductors de l'autobús de la Rua, els ja tradicionals. Santi Jiménez, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Avui, a més, el Santi avui no ha fet invasió.
6: No, anava a fer una invasió a camp, però la Marta m'ha tallat.
0: Ho he aconseguit.
6: Sí, m'ha dit, no. I jo...
0: Aguanta.
6: Si em diu la Marta, jo faig el que em digui la capitana.
3: Marta Corredera, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: La Marta gairebé també la podem considerar conductora de l'autobús de la Rua, tot i que jo crec que no és tan optimista com el Jordi Grau. Hola, Jordi, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda a tothom.
3: Tot en
9: ordre. Es fa la jefa allà on va, eh? Corredera.
3: Home, per això la tenim, sí. I si no dona el vistiplau, no em ho hem dit.
6: No, jo anava a dir... Ja no me'n recordo ni què anava a dir.
3: Que hagi quadrat el Sant.
9: Fa 10 anys que m'ho feu creure, arriba aquí Corredera i el fot firme, tu.
3: Això ara...
0: Diu molt de la Corredera i molt poc de la nostra autoritat.
6: Sí, no, va, no compararem la vostra autoritat amb la Marta.
0: No, és evident que no. Va, comencem.
3: Deu ser això que ara en diuen aura.
0: Aura.
3: L'aura de la...
0: No, això ja fa temps que no...
3: Conreadora d'aura, vaig sentir que deien a la tarda, perquè això de...
0: Farmejar, no?
3: Farmejar
0: ja, no?
3: Farmejar no és un verb català, llavors la tarda van arribar a la conclusió que...
0: La qüestió és si és un verb en castellà, també, no? Vull dir que...
6: És bé de l'anglès. És de fer, to farm. De conrear.
9: D'aquí 4 dies ens diran que és correcte.
6: No, d'aquí 4 dies no? Això ja no existirà. Això? Serà una altra cosa.
3: Sí, és veritat. No arribarà.
9: Dura poc, això, no?
3: No arribarà.
9: No, això dura poc, no?
6: Això ja és com el 6-7, ja no existeix.
9: Ah, ja no existeix.
6: Ja no.
9: Mira, però encara no he sabut de què va.
6: Ja no existeix. No, és que no cal Jordi, que et preocupis.
9: El bo de tot això és que sigui tan efímer.
6: Que no cal que et preocupis, perquè d'aquí 15 dies ja no estarà.
9: No em preocupo, no.
3: Molt bé, deixarem l'aura aparcada, o no, perquè el primer protagonista del Tot Costa en té una mica de seguida. No us amoïneu gens, parlarem de tot el que té a veure amb el Madrid, amb Mourinho, amb Vinícius, amb la remuntada, amb el camp pixa tàctic de l'equip blanc, però abans, avui, el primer protagonista és Rafinha.
4: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. És...

0: El detector de mentides del Guillem Gisbert.
1: No sé per què sabia que sonaria avui.
2: L'estrenat avui ja ha d'estrenar.
0: Sí, jo aquí, que pensava que sí, hauria tingut més sentit posar-la quan parléssim de Mourinho, però el Salva Pou...
1: Ah, molt bé.
2: Ah, per detector de mentides.
1: Amb esperit editorial.
2: Molt bé.
0: Clar. Tot i que parlant de mentides, Ramon Salmurri, bona tarda. No.
1: No, però.
2: Si comencem amb
1: l'estilitat.
3: Després et queixarà. Que quedi clar que la primera la pots tu.
2: Però que no, és algú que no va per tu.
4: És de les bones d'en 10 anys, eh? És de les bones, eh?
1: Parlant de mentides. Bona tarda, Ramon Salmurri.
4: En 10 anys està al podi segur.
0: Reconec que m'ha traït del subconscient i en aquest cas ni que estigui...
4: El conscient!
0: Ni que estigui, només en aquest cas no, el pal no anava pel Salmo. Coses que un té el cap relacionades amb Rafinha.
4: Salmo,
0: Rafinha entrarà a la llista de demà per jugar el dissabte al Camp d'Albert?
3: Sí, fa tota la pinta. Avui ha fet la sessió amb el grup, ell i Frenkie de Jong. Era una sessió curta de camp. És bastant probable que si hagués sigut un entreno més llarg o més dens o més intens, doncs Rafinha no hagués fet tota la sessió, hagués fet una part, però ha fet tot l'entrenament amb el grup, tot i que, insisteixo, era una sessió curta. Rafinha té bones sensacions i moltes ganes de ser dissabte a Sevilla contra el Betis. Flick, ja sabem que el considera imprescindible, però a partir d'aquí també hi ha d'haver, primer, com paeix el cos de Rafinha la sessió d'avui, quan dic el cos vull dir la zona afectada, especialment, i dos, també la precaució. Fa una setmana, a la prèvia del Getafe, Flick ja va anunciar aleshores que Rafinha tenia alguna cosa i que estaria dos partits fora, que eren Getafe i Galatasaray, que tornaria contra el Betis. És veritat que la cosa no estava tan clara perquè l'endemà Joan Laporta va dir que no, que es perdria també el partit contra el Betis. El tema és que avui Rafinha ha tornat, que és el primer dia que entrena amb l'equip des que es va lesionar el dia 29 amb la selecció del Brasil, i que en total, com a molt, seran dues sessions amb el grup, la d'avui i la de demà. Però Rafinha, hi vol ser?
0: Ens estàs volent dir que ja serà la llista, però que és improbable que sigui titular al camp del Betis.
3: Ara mateix aquest sembla l'escenari més probable.
0: És el més raonable.
3: Demà a dos quarts de dues parla Hansi Flick i després hi ha l'entrenament. Vull dir que serà enmig, però en qualsevol cas, Flick, la primera pregunta... Ja t'anuncio que anirà per Rafinha.
0: Molt bé, doncs a veure què diu Flick demà, però clar, si encara no s'ha produït l'entrenament, segurament tampoc en traurem l'aigua clara.
3: Bé, però almenys saber quina és la idea que té el tècnic a hores d'ara. Deixa'm dir que hi ha hagut un pla en el canvi previst del Barça de cara al partit de dissabte contra el Betis. L'equip s'entrena demà a la tarda, a dos quarts de quatre, normalment ho fa al matí, s'entrena demà a la tarda, perquè després viatgen directament cap a Sevilla. El partit és a dos quarts de set de la tarda del dissabte i Flick vol que l'equip faci nit ja a la capital andalusa.
0: Molt bé, doncs Flick sempre pendent de tots els detalls. Els partits de quarts de set són la frontissa. Si jugues a les 9 viatges al mateix dia, si jugues a les 4 viatges...
4: En canvi el Getafe va venir el mateix dia, dissabte passat. Va venir el matí.
1: Sí, el Getafe va venir.
0: Bé, és que després... Ara no ens enganxarem
1: No van venir en tren,
0: Però...
2: No, si no haguessin arribat.
0: Entrevenien el mateix dia i l'alineació, a mi em va fer la impressió que Bordalàs pensava bastant més en altres partits que no en el del Camp Nou, però...
4: No, i al final és un estalvi pel club, que tal com està.
0: Això també.
1: El Getafe que tenia... Com a anècdota, per reformar el que tu deies, tenia 5 jugadors que havien anat a l'aturada de seleccions. Que per Getafe 5, déu-n'hi-do, també.
0: Sí, sí.
1: Però els va donar a la resta de plantilla 14 dies de vacances,
0: Déu-n'hi-do. Això fa molt poc per Bordalàs, que diuen que és un autèntic malalt que si arribes a l'entrenament amb 200 grams més et fot la creu.
1: I igual tenia alguna cosa a fer Bordalàs i no.
3: També crec que la distància, en aquest cas, Barcelona-Sevilla, i la dimensió del partit també condiciona una mica aquesta logística.
1: La dimensió del partit, especialment.
0: Pensava que anaves a dir la facilitat.
4: De tota manera, el Barça, si no juga a les 9 del vespre, viatja sempre...
0: Sempre no, a dos quarts de set a vegades no.
4: Ha viatjat el dia del partit?
0: Jo crec que alguna vegada sí. El que és inamovible és que si jugues a un quart de cinc, i per descomptat a les
4: 2... Clar.
0: Bé, en tot cas, tornant a Rafinha, és, com deia el Salmurri... S'ha de ser prudent, és difícil imaginar que sigui titular dissabte al camp del Betis, però sí que és bona notícia en el sentit que pots comptar amb ell per París. No sé a quin nivell, però que com a mínim...
1: Home, que torni, que vagi tornant i que vagi tenint minuts és important. Vull dir, a mi, jo crec que la gran notícia és que Rafinha, tal com estava i que era espaterrant, el Barça en dos partits i potser en tres ha sobreviscut perfectament sense Rafinha.
0: La veritat és que no se l'ha trobat a faltar. Ara també et dic que pels partits que venen
1: estaria molt bé tenir-lo, tot i que suposem que encara no estarà, que no, i esperar i ja començar a mirar el calendari, com deia el Grau, de la següent aturada, contra qui juga Brasil i saber...
4: A mig novembre.
1: Sí.
4: Sí. El 14-15,
1: sí.
4: No?
1: Sí, a veure contra qui és i segurament en aquesta també anirà Gabriel Jesús.
0: Ja es deu.
1: Esclar. I aleshores tindrem dos tios que no tornaran lesionats, però que no podran jugar el següent partit.
4: Es tocarà descansar.
0: Bé, què dius, Marta, de Rafinha? A part de riure, perquè alguna maldat li ha fet gràcia a Laura de Corredera.
2: No, per mi la millor notícia d'això és que només s'ha perdut dos partits. Mirant a l'historial de Rafinha últimament quan venia amb la selecció, que era un mes i pico, dintre del dolent, dos partits no et dona temps pràcticament a perdre la forma ni a desconnectar de l'equip. O sigui, en aquest sentit és molt bo pel Barça. Òbviament, jo no el veig titular si està a la convocatòria aquest cap de setmana ni el dia del PSG, però ja només la seva presència per l'equip. Vull dir, és que no se l'ha trobat a faltar, però Rafinha és Rafinha. Tot el que suposa dintre del camp i fora per l'equip, jo, que torni el més aviat possible, i això. Estic contenta perquè han sigut, entre cometes, pocs dies, i això significa que no ha desconnectat.
0: I a què hi som? Què us ha convençut més, Gabriel Jesús o la prova... La prova no pel rendiment, sinó perquè és molt poc freqüent la prova amb Dani Olmo com a fals nou.
4: Jo estic enamorat de Gabriel Jesús,
0: sí?
4: I de fet, al camp del Galatasaray, a la primera meitat el vaig trobar falta molt. Jo crec que el Barça amb Gabriel Jesús se'n va al descans guanyant 1-3.
0: Tot i que Olmo no ho va fer...
4: Olmo sempre ho fa bé.
1: Olmo
4: sempre
1: bé.
4: Juga bé.
1: Olmo
4: fa molt bé. I fa jugar millor l'equip. Però al final algú ha de fer gols.
0: Això és veritat.
1: És que aquí és on anava.
0: Tot i que el gol està super repartit en el Barça, eh? L'altre dia...
1: Però que Olmo no hagi marcat ni un.
0: Han marcat 10 jugadors del Barça i Olmo encara no, i
1: Olmo,
0: és significatiu.
1: Olmo em sembla que porta, des de... Vaig mirar perquè estava preparant el tema per si marcava contra el de Sarai. Sembla que va marcar l'últim gol el 22 de març contra el Sevilla. Un partit que es guanya 3-0. 22 de març, fa temps.
0: El Mundial no va marcar? No. Jo crec que no.
1: I em sembla, sense comptar els xuts que va fer contra el Galatasaray, portava 12 xuts en la temporada, cap gol. El dia del Feyenoord va xutar 5 vegades, que no és normal, perquè és un jugador que quan va arribar... Sí, és un jugador que et factura 8-10 gols per temporada fàcilment.
0: No, mai ha estat un golejador, eh?
1: No, però
4: és un mitja punta amb gol.
0: Però que amb 43 gols l'equip...
4: El seu historial diu que és un mitja punta amb gol.
1: No, i en els seus orígens al futbol del Barça, era davanter centre i era un jugador d'atac i que marcava gols. Ara està en aquella cosa que passa del... Com va dir el... Sembla que va ser Van Basten, no? Això és el gol, és un pot de ketchup, no? Diu, es tapona, i quan surt tot de cop. Doncs pues ara ha estat molt taponat, eh?
0: Això és de Van Basten?
1: Sí.
0: Jo l'havia sentit a Pere Milla i pensava que era seu, mira.
1: No, crec que és de Van Basten.
0: Home, bé, és igual.
1: No, que Pere Milla és un tio molt ocorrent
0: i que
1: se'ls pot haver acudit a...
0: Sí,
1: és una teoria que es diu ressonància mòrfica.
0: Com?
1: La ressonància mòrfica, que vol dir que...
4: Això no és ni de Van Basten ni de Pere Milla.
1: No, la ressonància mòrfica és d'un filòsof alemany, que ara me'n recordaré com es diu, que vol dir que a la història de la humanitat la mateixa gran idea pot estar a dos llocs diferents. És a dir, perquè els asteques van fer piràmides al mateix temps que els egipcis feien piràmides, per exemple. Això es diu ressonància mòrfica.
0: Clar, però Pere Milla i Van Basten no són coetanis.
1: Home, si comparem el que és la història entre els imperis asteques i egipcis...
4: Sí, sí. Més a prop estan. Sí. Una mica més.
0: Molt bé. Com es diu? Mòrfic?
1: Ressonància mòrfica.
2: Mira, resoldrem alguns dubtes que ha quedat en l'aire. La ressonància mòrfica...
4: Aquest ha anat bé tot això per buscar documentació?
2: Sí. Biòleg britànic Rupert Sheldrake.
1: Sheldrake, sí. Cheldrick, sí.
5: I, segon, ens havia quedat el dubte d'on jugava el Brasil al novembre. No de patir, juga contra el Japó i contra Singapur. Tots els partits
4: els agrada fer quilòmetres,
1: A Singapur, sí.
5: Tots els partits els agrada, a Singapur.
2: Ah, bueno, encara no ha de fer tants quilòmetres.
1: No.
2: D'aquí a Singapur. No, entre partit i partit. Entre partit i partit.
5: Entre partit i partit, res.
2: Que aquesta vegada entre partit i partit...
4: Ell a la Índia ja no hi va haver d'anar, eh? Ja va ser el primer viatge.
0: Això és més difícil. Per esborrar-te és més complicat. Perquè ara ja...
2: Ja som aquí,
0: ets allà, ja no ve d'aquí.
1: Singapur, eh?
5: Singapur.
4: Mira que els agrada fer quilòmetres aquesta gent.
1: Tenen uns ous. No saben com fer-ho per cobrar i guanyar un partit, eh?
5: Perquè el tema és que ell viatja al Brasil i des d'allà va a Singapur, que dius, si d'aquí agafa cap a Singapur, encara, no?
0: No, és que els que van anar a Austràlia i a la Índia passaven per Brasil, que jo sí, això... Vaja, no sóc expert, segurament deu tenir algun sentit geogràfic, però... Jo estava bastant convençut que d'Austràlia anaven a la Índia i no, passaven pel Brasil.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: I no poden jugar contra Singapur, o contra qui sigui, a Londres o a...
5: Els senyors de Singapur deuen pensar que on paguen és allà.
0: Paguen menys.
1: Bueno.
0: Jo és que crec que ens sortiria més bé fer una col·lecta, una derrama. Una derrama. I, escolti, quan els hi paguen per anar a jugar contra Singapur?
1: Si deixem el Camp Nou.
0: Doncs,
4: que vinguin a fer el Camp Nou.
0: Ens paguen 3 milions d'ecus. Jo crec que si fem una col·lecta ho enllestim. En fi.
4: Doncs en sortirem.
0: No. Molt bé. Bé, mirant-ho pel cantó positiu, tant de bo que hi pugui anar, perquè voldrà dir que com a mínim hi arribarà
4: a estar. Bé, sí.
0: Després ja resarem una altra...
4: Per mi la seva cita és el diumenge 25, el clàssic.
1: Sí, total.
4: Jo crec que fins i tot la visita a París, que ara mateix és el gran partit i és el campió d'Europa les dues últimes temporades, escolta, són 3 punts només dins de la fase regular.
1: Jo li trauria transcendència al Paris Saint-Germain-Barça.
4: En canvi, poder donar una estocada mortal a la Lliga i al Madrid, jo aquí sí que crec que l'has de tenir.
0: Estic d'acord que és molt més important el clàssic, però ara mateix té un morbo i una pompa al PSG-Barça.
4: Sí, però tu no...
2: El que has de fer...
4: No, tu, Flick no s'ha de guiar per això.
0: Ja, però per poc bé que estigui Rafinha, aquest partit el voldrà jugar, vaja.
4: Sí.
2: Però jo crec que no el jugarà.
0: No?
1: Jo crec que... Entrant minuts.
2: Exacte. Segona part, allò, depèn com vagi el partit, de cara al clàssic.
4: A més, és que el Madrid se li dona molt bé Rafinha.
2: Sí.
1: Bueno, parlarem després, si voleu, la pregunta, que quin és el partit més senzill i tal. Tot el més senzill, el més important, primer és el del Betis, però el menys important, el que tinc molt clar, és el menys important, és el partit del Paris Saint-Germain. Tu has d'acabar entre els 4 primers, ja no et dic els 8, perquè els 8 jo ja ho dono per fet, entre els 4 primers de la fase lliga, i per perdre el camp del Parc dels Prínceps no passarà.
2: El que no has de fer és que pintin la cara, enteneu-me, vull dir.
4: No,
2: sí.
4: Però això no passarà
2: amb aquest Barça. Exacte, això.
4: Això no passarà ni amb Rafinha ni sense.
2: I coneixent a Flick no tirarà el partit en aquest sentit, vull
1: no,
2: dir.
1: No, perquè a més a més...
2: Però a més assumeixes que és un camp que pots perdre, vull dir, entra dintre de...
0: No
2: estem dient que perdem, no.
0: Amb o sense Rafinha l'has d'anar a competir.
2: Sí, correcte, no té res a veure.
1: Si és un partit que Rodri ha de descansar, doncs que descansi Rodri.
2: Que no descansarà.
5: Jo no crec que hi hagin rotacions.
0: Jo tampoc.
1: No.
5: Entenc el que voleu dir i estic d'acord que si un dels tres no has de guanyar, hauria de ser el del PSG, però...
0: Bé, els nostres col·laboradors no volen que Rafinha jugui al Parc dels Prínceps.
1: Ja,
2: titular, que després ens maten pels titulars.
4: No volem que corri cap risc.
1: No, encara, gràcies, que no ha dit, els nostres col·laboradors volen que el Barça perdi i llenci el partit.
0: Correcte.
1: Volen que llenci
0: el partit entre el PSG.
1: Sí. Ni presentaria contra el PSG.
0: La tornada de Rafinha és esperada, amb més o menys prudència. No sé si tant la de De Jong, que també fa pinta. Vaja, així ho va anunciar Flick
3: fa uns dies. Ja fa dies que entrena amb la resta dels companys i la intenció és que vagi concentrat demà, viatgi amb l'equip cap a Sevilla i pugui estar disponible de cara a dissabte o a partir de dissabte. Veurem si de mig centre o de central.
0: Molt bé. Tinc una curiositat enorme, bàrbara, de veure què fa Flick amb De Jong en la circumstància actual de la plantilla, amb Rodri com a mitjentre indiscutible, amb Bernal com a hereu. Tinc moltíssima curiositat i fins i tot... Jo és que a De Jong només li veig espai com a recanvi de Pedri.
4: Però, és el que t'anava a dir. Per mi ha de ser la descàrrega de minuts de Pedri.
0: Però és veritat
4: a dia d'avui.
0: Que tens Gavi... Sí, és que per això jo tinc una curiositat bàrbara que, o si li ha fotut la creu de manera tan definitiva que és Valde 2.
5: Però això és possible que Flick no ho sàpiga ara mateix,
0: pot
5: tampoc,
0: ser,
5: eh?
0: Ja, depèn, sí, si li ha fotut la creu, sí que ho sap. Si és una qüestió de rendiment esportiu, haurà d'esperar.
5: Però que d'inici haurà d'esperar segur, i a partir d'aquí, en funció de com evolucioni el rendiment dels uns i dels altres, veurem si té minuts o no.
0: Això és evident, i només ho veurem a mesura que vagin avançant els esdeveniments. De moment, demà, a la llista amb Rafinha. Salmo, alguna cosa més?
3: No, que avui us felicito per la pregunta que heu fet. Molt bona avui.
0: Molt bé.
3: Avui també, novament.
2: Gràcies. Sí, se'm va acudir l'altre dia i mira.
3: Sí, se'm va acudir.
0: Molt bé.
2: Avui no ens portes cap joc? Jo m'esperava...
3: No, perquè saps què passa? Que no va agradar el meu joc. No va agradar el meu joc.
2: A mi em va agradar sí. Molt, eh?
3: Pues va ser... Bueno,
2: l'única, no?
3: Està bé. Sí, no va agradar.
5: No, estava molt bé. Era inoportú.
0: Anàvem un pèl tard.
2: Però va estar molt bé.
0: A vegades hi ha material
3: Tito,
0: que és injustament tractat.
3: Que no vam jugar.
0: I és el cas d'ahir. Salmurri,
3: molt bé,
0: gràcies especialment per l'esforç dels últims dies.
3: Molt.
0: una pausa i anem cap a Madrid.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
12: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
10: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
14: La meva Fuscon volirà el món, barret de palla!
15: No penso perdre contra tu. El One Piece serà meu, perquè jo seré el futur rei dels pirates!
16: One Piece arriba a Dressrosa. El dia 23 estrena el Super 3 i a la plataforma 3CAT.
17: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
18: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
21: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën.
1: Consulta Citroën.es.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: T'agafes el cotxe, te'n vas al mig del bosc, no. Que te fotos alguna sargantana.
23: El cotxe no, no. Però perquè encara no tinc... Bueno, ara tot just m'he tret el teòric, però...
20: Encara
23: em porten els pares.
20: A les fotos que veiem, dels isars, dels d'allò, no sé què, sempre hem d'imaginar-nos darrere la foto, la teva mare amb el cotxe parat, allà esperant que el nen faci la foto del cèrvol. És així,
23: no? Sí, la veritat és que té molt mèrit.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
25: Madrid.
26: El boig de la Castellana.
0: En punt, 8:15 del vespre. Com sabeu, el Madrid va guanyar per 3-4 al camp de la Roma. Després en parlarem del que ens deixa futbolísticament aquest partit, però Mourinho, no prou satisfet amb la reacció i la victòria del seu equip, va treure la llista de greuges, com no, a la sala de premsa. La primera, pel moment en què s'havien assabentat o els havien comunicat la sanció de 4 partits a Vinícius.
27: Tu penses que és normal que 2 hores antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que es gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
0: Vaja, el gat va a cara descoberta a perjudicar al Madrid.
28: No se puede casar con gato.
0: Se puede cazar con un gato que li va fotre Benzema i després...
28: No sé què té que tomar amb els gats, eh? Però
0: no content amb la queixa per... No per la sanció, sinó per el moment en què els ho havien comunicat, que pel que semblava d'esterotar Vinícius, després li parlen del calendari. Al Madrid li han posat el València-Madrid just abans de l'aturada, de la propera aturada per seleccions, li han posat un dissabte. Com que dimecres, jugant a Atenes, això a Mourinho li ha semblat així de malament.
27: No me parece inocente. Las disculpas de siempre, yo no las como, porque estoy en el fútbol hace 25 años, que ha sido la tele que ha decidido, que ha sido la tele que ha elegido el partido para sábado. Yo ya no como esto, estoy demasiado mayor para comer esto. Y esta historia de Vinicius... 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
0: Ara sabem a què ha vingut Mourinho, a obrir els ulls al madridisme, que sense ell no es queixava prou. David Sánchez, Madrid, bona tarda.
29: Hola, bona tarda.
0: És incansable, eh? És a dir, ni en una nit, en teoria, de satisfacció. Almenys al final, el relat vaja, no para. És com la gota malaia.
29: A cara descoberta, no? Va començar la seva segona etapa de...
0: A cara descoberta són els altres, els que els perjudiquen a ell, diu.
29: També, no? Dic que al principi, quan va arribar a Madrid en aquesta segona etapa, deien, ja es comentava aquí a la capital, que havia canviat, que era un tècnic més dòcil, que estava més centrat en el futbol i en el treball diari, que no en tot el que es manegava i es parlava al voltant de l'equip, però jo crec que el joc de l'equip ha propiciat accelerar aquest discurs del relato madridista, i l'objectiu cada partit que juga malament l'equip, encara que guanyin com ahir, és parlar de tot menys de futbol.
0: Això a Madrid en general, no parlo a nivell mediàtic, que veig que hi ha de tot, a nivell popular, tu creus que el madridisme li està comprant?
29: Li compra el madridisme que fa soroll a les xarxes i una part del madridisme, però no tot el madridisme. Hi ha molt madridista que encara recorda el futbol del seu equip la temporada passada i l'anterior, i té la sensació que aquesta temporada, més o menys, aquest equip juga com el Madrid d'Arbeloa o el Madrid de Xavi Alonso, però jo crec que han fotut la directa, tant a la planta noble de la directiva com al com en el cos tècnic per parlar de tot contínuament que no tingui que veure amb el futbol, especialment parlant del tema Negreira. És a dir, cada dia hi ha una excusa més, l'horari, la sanció, els arbitratges, el tema Negreira, és a dir, sempre tindran munició propera per parlar de qualsevol cosa que no tingui que veure amb el futbol.
1: És que fins ara les queixes que li havíem sentit ens podien sonar, però hi havia certa novetat, no? El cas Negreira, quan ell va ser entrenador del Madrid, encara no existia, però les queixes arbitrals sí que eren similars. Però ahir jo vaig tenir molta sensació de déjà vu quan va començar a parlar dels horaris. Dic, home, això em sona molt de la seva època, era ja
28: de les últimes
1: queixes ridícules de no, és que no han passat... Que és veritat que el Madrid és habitual, també Ancelotti també ho feia i tal. Però sembla que són els únics que el calendari els perjudica.
0: Però escolta, abans de l'anterior aturada, el Barça hi ha lliga entre setmana i el Barça juga dimecres i dissabte al camp del Sevilla. I també podien haver aplicat ja aturada que jugui diumenge. És que és exactament el mateix supòsit i és que això va com va. Hi ha dies que et toca
28: jo no he vist mai un entrenador.
0: Però amb la comunicació de la sanció, què vol? Que s'esperin avui?
28: Exacte. No, ha dit, podrien dar-lo ara. I estava fent la roda de premsa a les 12 de la nit. Dius, escolti, el comitè de competició...
0: Els tios que no treballen dilluns perquè és festiu s'esperaran a les 12 perquè et vagi a tot.
1: El comitè de competició... Aquesta és una queixa novedosa, perquè jo fins ara mai havia sentit que ningú...
28: Que les sancions s'havien de donar a l'hora que vulgui el Real Madrid. O sigui, no, sempre donen les sancions al...
1: A mitja tarda.
28: Sabem clarament que les sancions del comitè de competició es reuneixen, se'n van a dinar... Carajillos, cantos regionales i publica la sanció. És més o menys sobre les 5-6 de la tarda.
0: És veritat que ahir va anar un pèl més tard perquè, vaja, precisament perquè dilluns va ser festa, havien d'esperar-se a les dues a esgotar el termini que tenia el Madrid per presentar les sancions. Llavors, és que no ho podien fer abans. I després és veritat que s'ho van agafar amb calma.
1: Perquè és que el Madrid no és l'únic que han de decidir, diríem.
0: Evident, però vaja, jo no ho he sentit mai.
1: Em sembla clar que hi ha com un increment de queixes a les últimes setmanes. Tu relaciones directament amb que d'aquí a 10 dies hi ha un clàssic?
29: Sí, jo des de fa un parell de setmanes tinc la sensació que el club està intentant pressionar al màxim l'estament arbitral per treure algun rèdit i en el cas de perdre aquest partit continuar amb l'argument de l'arbitratge del tema Negreira, de los hijos de Negreira, del bar, de l'otro i del de la moto. Jo des de que el Madrid va començar a jugar malament o molt malament i va perdre el liderat i va perdre una miqueta la roda del Barcelona, s'ha incrementat al màxim el discurs arbitral en el Real Madrid i tinc la sensació que fins ara era un discurs més agressiu des de la planta noble, des dels mitjans de comunicació del Madrid, i ara s'ha traslladat al vestidor. I fins i tot jugadors que les darreres temporades han dit «Oye, vale ya de hablar de árbitros, hablemos de fútbol». Tipus Kylian Mbappé, tipus Courtois, jo crec que tenen ja la por de no parlar del tema quan els hi pregunten a la zona mixta. És a dir, és una pressió brutal que jo estic convençut que també afecta a la pròpia plantilla de Mourinho.
1: Per cert, que em recordava el Salmo Ric, el Barça a través de Flick també es va queixar l'any passat de...
0: Això us anava a dir.
1: Del calendari. Sí, jo ara no ho tenia present, però sí, va haver-hi un parell d'ocasions. De fet, el Barça fins i tot va fer un comunicat queixant-se del calendari. Precisament del que
2: es queixava... És que jo crec que hem de ser capaços de dir que Mourinho té raó.
1: Però una cosa és que tingui raó i una altra cosa és que ell
2: vagi
1: amb una queixa rere l'altra
2: i que... És a dir, per què no li posen el partit diumenge? No és més lògic?
1: Sí, però que com li passa a tots els equips, no és que ningú vulgui perjudicar el Madrid.
2: Quan li va passar al Barça, Flick es va queixar.
1: Però és que la seva... Sí, però una cosa és queixar-se.
2: És a dir, jo crec que està bé que sempre que considerem que Mourinho diu un disbarat, la tonyinem. No. Jo sóc el primer de la fila. Però que quan diu una cosa que creiem que té raó, com a mínim jo crec que en aquest cas té raó,
1: ell hi veu com una raó oculta per perjudicar el seu equip.
0: Ell diu que van a quedar descoberta a perjudicar-lo. Tu creus que algú el va perjudicar posant-li un partit dissabte en lloc de diumenge?
2: Jo crec que... jo no sé si algú el va perjudicar o no, això no ho sé. Jo sí sé que en la seva anterior etapa, en el tema aquest dels horaris i del calendari, no sé si hi havia algú que l'anava a perjudicar, parlo de la primera etapa de Mourinho. Jo sí sé i em consta que el Barça sabia moure molt bé en això.
0: Sí, és veritat.
2: Està d'acord?
0: Sí.
2: Això és una cosa que es va fer pública i notòria.
1: però...
2: Sí, en el seu dia, d'acord? Sí. Home, doncs si tu saps jugar bé aquestes cartes, ell igual troba a faltar que el Real Madrid no hi, ha ning- però, no hi hagi ningú però, Jordi, que les sàpigui jugar.
0: La setmana abans de debutar a la Champions, i el David em corregirà si m'equivoco, el Madrid li posen el partit de Lliga divendres, que és una
29: correcte.
0: Cosa...
2: Llavors sí. Es va queixar, clar, perquè ho troba una bona decisió.
0: Ja, però...
2: Doncs en el dia que el perjudiquen, que és una evidència, que no té ni cap ni peus, que li posin el partit dissabte, perquè és que no hi ha cap raó, perquè és que el Madrid pot jugar diumenge, que per darrere ve una aturada, doncs si es queixa d'això...
1: No, però home, és que no es queixa.
0: No es queixa, ell veu una persecució.
1: Exacte, jo ell veu una mà negra.
0: Et dic més, és que ja ho ha posat en conjunt, és que si ell hagués sortit a ell i hagués dit, miri, a mi, que li fotin quatre partits a Vinícius, per això que ha passat, em sembla una barbaritat. Jo l'hauria comprat. Ell ni tan sols parla dels quatre partits, que a mi em sembla bastant... No reglamentàriament, reglamentàriament deu haver de ser així, però... Que si li han dit dues hores abans i que el gat ja va de cara descoberta, però quina bogeria és aquesta?
2: D'acord. Tenim, això, d'acord.
0: Tenim raó, també aquí, que dius, home, pel jugador jo entenc que és una putada, està preparant a punt de sortir al camp i que et diguin, mira, xato, quatre setmanes al garatge. Jo puc entendre.
28: No, perquè no jugui la Champions, jo què vols que et digui?
2: Que em posi un altre, si tant l'ha afectat, que em posi un altre.
28: Jo
2: crec que ningú es menjarà que Vinícius fa el partit que fa ahir, perquè li acaben de dir que li cauran quatre partits.
28: Vinícius
2: juga d'aquella manera perquè està fatal.
28: Tu creus que Vinícius l'afecta realment saber que li han posat quatre, dos o vint partits?
0: Una mica, una mica.
28: Igual li afecta a Galaxi, que no pot jugar perquè l'ha atracat
2: Això sí.
0: Mira, una mica Vinicius sí que lo afecta.
3: Ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy cuatro partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo lo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada. En la final roja para mí es muy fácil, porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: La targeta sempre és per Vinícius. D'aquí em crida l'atenció perquè diu, és que ningú ens ha vingut a explicar que estirada dels cabells un rival sigui vermella. Home, que hi ha coses que igual no cal.
28: Igual haurien d'explicar que per què tocar-se el nas, com va fer Lewandowski, són tres partits.
0: Sí,
28: és que és un partit menys tocar-se el nas que tirar-li el cap. I a més, jo crec que li ha sortit bastant barat, perquè és...
1: Són les sancions mínimes.
0: Depèn de com tu miris.
28: No, tirar-li els cabells a un tio són dos partits. Sí, la que va liar en l'àrbitre, i que jo crec que podia haver expulsat algun jugador del Madrid més i empantar a un empleat de la Liga camí dels vestidors, això per mi són tres mesos fora del camp.
1: Això no està reflectit en l'acte, però no sé si la Liga pot entrar d'ofici.
28: Perquè es veu claríssimament
2: a l'acte. L'àrbitre a l'acte, no reproduint cap de les frases que li diu... Vinícius a un pam del nas, va ser molt generós amb Vinícius.
28: Molt generós. Pegar-li una patada al monitor del VAR són quatre partits. Empantar el director de partit
1: haurien de ser
28: com vuit.
0: Sí, això és veritat. David, a Madrid tinc la sensació que ningú no es queixa de si són quatre, són molts o pocs, o sí, o també.
29: No tant. Com Vinícius no està bé, doncs tampoc protesten gaire els quatre partits de sanció. És veritat que per reforçar la seva teoria conspiranoica de que tothom està contra el Madrid, els hi ve bé protestar pels quatre partits, demanen que siguin dos, però tampoc es lamenta tant. Si ara per ara el tema esportiu importa, però jo crec fins i tot que importa una miqueta menys que el tema burocràtic de les queixes del Madrid cap a... qualsevol, la federació, el CTA, els àrbitres, els horaris, els operadors de televisió, i home, jo no tenia clar ni que Vinícius jugués al Clàssic, ara estarà quatre partits que no es jugarà, ahir el van substituir,
0: mig Vinícius... numeret, no numeret complet com l'any passat amb Xavi Alonso,
29: sí,
0: però Déu-n'hi-do.
29: Però, Un cop acaba el partit, el club ja informa a les ràdios que Vinícius pararà per parlar davant els mitjans. És a dir, per tal de pagar una miqueta el possible incendi, que no es repeteixi la història que va succeir en el partit del clàssic de Xavi Alonso, és el propi club qui demana a Vinícius que surti davant els mitjans per parlar una miqueta del tema de la sanció, del seu rendiment i també, evidentment, de la seva substitució. Jo crec que estava cantada aquesta substitució de Vinícius, que porta dues temporades fent pena als camps de futbol, i tinc molts de dubtes que pugui recuperar la seva versió i la seva titularitat si Diomandé juga mitjanament bé.
0: A mi em costa veure-ho així, perquè crec que Vinícius ara està molt malament, però que és un gran jugador. Però segons com, amb tot això que ens explica el David, segons com a Mourinho li fan un favor, perquè tu a Vinícius l'has de gestionar. Avui el poso, avui, com l'altre dia, el deixo a la banqueta, i és un sideral permanent. Si ell creu que no està bé per jugar, potser li fan un favor i tot.
28: Sí, perquè com Mourinho és un entrenador bastant dolent, necessita aquestes coses. Sí, és això. És a dir, ja que no el té, ara ja se suposa que pot jugar a Guller.
0: Però sigui dolent o bo, que a mi no m'entusiasma, Mourinho, però el que vull dir
28: és que ha sigut un bon entrenador i ara és un entrenador molt dolent.
0: El que jo vull dir és que si tu ara tens coll avall que no el vols posar de titular, és una nosa que tens allà, perquè saps que l'has de fer entrar, i si el poses i el canvies, que últimament l'està canviant sistemàticament. Mira, ara explicava el David,

0: campió del món.
1: Sí, sí, no, no, és, una, és un mirar. El futbol és tan generós.
2: Messi ha fet, sí. Messi ha fet coses ha que fet no, coses podem, que, no sí. podem creure.
1: O sigui, Messi ha convertit una panda de garrulos en una campions del món. Sí. Però vull dir-te que el surt amb Valverde, Tchouaméni, dos tios que no es parlen, a construir el joc de l'equip, que a més, ni que es parlessin podrien construir. O sigui, i després juga amb Diomandé, que jugador fins ara bastant mediocre.
2: Però si tu fitxes a Mourinho, no cal que li demanis gaire que posi Valverde i Tchouaméni, perquè ja va amb la seva manera d'entendre el joc. És a dir, no, a ell el que no li surt natural... És fer el que va fer al final, posar Arda a dirigir la...
3: I Bernardo.
2: I Bernardo a dirigir la...
0: Arda ha estat jugant bastant, aquí.
1: Arda ha estat jugant, sí, però que ahir, però que Arda hauria de ser titular fixa.
2: Però, sí, sí, però que Arda ahir acaba jugant de mig centre i governant el partit, i això Mourinho fins ara no ho ha
1: fet. Arda pot governar partidets contra la Roma. Arda no pot governar un partit contra un equip seriós.
2: Jo en això estic bastant d'acord, però David, a Madrid em sembla la reencarnació de Platini, Arda Turan.
4: Ara per ara és l'il·lusió del madridisme, eh? Es parla més d'Arda Güler que no pas de Kylian Mbappé o de Bellingham. De fet, el debat era el tema del clàssic, de cara al clàssic, qui jugaria el doble pivot. Tot semblava indicar que Mourinho tiraria de Tchouaméni, de Fede Valverde. Jo tinc la sensació que després del partit d'ahir a Roma jugarà Arda Güler i que Fede Valverde, per molt que hagin fitxat a Dumfries, serà el lateral dret titular en el partit del Clàssic. Eh?
2: Doncs, escoltant Mourinho després del partit, a mi això de la revolució no sé si el va convèncer gaire.
5: Jo penso que si nosotros empezamos el partido jugando con los 11 jugadores que han terminado el partido, yo pienso que nos meten 5. Porque sería imposible de sostener con esos jugadores, de sostener un equipo súper intenso, súper ofensivo, era completamente imposible. Hay momentos y momentos.
2: És el que us deia, ell ho sent així. Ell...
0: Sí, també és veritat que...
3: No és casualitat
0: Madrid...
3: que digui 5, eh? Ell va venir un dia al Camp Nou a intentar jugar de tu a tu al Barça.
2: Bé, que ell...
3: I n'hi van caure 5.
2: El tema és...
3: Es va trair a ell mateix. Es va trair.
1: I no va tornar a fer mai més.
3: I ni van cascar. No ho va fer mai més.
0: El Madrid ahir acaba el partit amb Arda Güler, amb Bernardo Silva... Vull dir
3: quan
0: que,
3: la Roma està esgotada.
0: Que una cosa és que n'hi hagi un d'aquests i una altra cosa és que...
3: Acabi així quan la Roma està esgotada.
0: Clar, per això que jo puc entendre que ell no entri al Bernabéu al Camp Nou amb Arda Güler i Bernardo a l'11.
1: Entenc que Bernardo Silva no jugui.
0: Per això
1: Bernardo Silva està espantós. O sigui, Bernardo Silva va sortir, va perdre 3 pilotes que gairebé són gols. O sigui, Bernardo Silva està...
2: Aquí hem esquivat una bala.
1: Una bala, perquè Bernardo Silva...
3: Estic segur que el Barça s'estaria sortint.
1: Sí.
3: No tinc cap dubte.
1: Sí, jo també.
0: No sé si tens espai.
2: Físicament està molt justet.
1: No, ell està molt malament.
3: Ja l'hauríem fet entrenar aquí. Està justíssim perquè no entrena.
1: Quan a les cròniques de Madrid parlen de... No, Bernardo Silva va sortir. Bernardo Silva va sortir i va fer un partit de merda, però impressionant. Com el partit de Diomandé. Amb disculpes a tots aquests que parlen bé de Diomandé. Diomandé va fer un partit de merda infecta.
2: Com es digui, sí.
1: Ah, de merda.
2: Un partit fatal va fer.
1: Sí, no va estar encertat, si s'agrada més.
2: Bé, és a dir, que tu, David, veus que Mourinho pot incorporar alguna d'aquestes novetats al tram final, digue-li Arda, digue-li Espí, de cara a pròxims partits.
4: Espino no l'acabo de veure, clar, perquè seria seure una vaca sagrada, però sí que jo crec que el tema Vinícius, bàsicament, que és el que li demanaven els entrenadors a Arbeloa en el seu dia, també a Xavi Alonso, que sempre es parla aquí a Madrid que ningú té el valor suficient per seure a la banqueta a Vinícius, i de fet es parlava aquest estiu que Mourinho venia, entre d'altres coses, per asseure Vinícius en el cas que el brasiler no rendís com rendia fa dos o tres temporades. De moment ho ha fet, demostra que té un pes específic al club molt important, i jo crec que no es queixen ni Mbappé, ni Bellingham, ni Vinícius quan els canvien, perquè aquest plantell, aquest vestidor, sap perfectament que Mourinho té el recolzament absolut de qui mana, Florentino Pérez. Res a veure amb el recolzament que tenia Arbeloa o Xavi Alonso. És a dir, els jugadors del Madrid saben que qui mana aquest club, clar, amb la parcel·la esportiva és Mourinho.
2: Per cert, no ho hem comentat, Enrique el van triar millor jugador del partit, i la veritat és que l'última mitja hora que va fer, fins i tot jugant d'extrem dret, també em va semblar bastant impressionant.
3: És que va ser el millor. Ell i Courtois.
2: Em sembla bastant mentida que no tingui gairebé cap presència.
1: Així està el Madrid, que Enrique és el

0: millor jugador.
1: I l'estaven buscant equip, eh? No sé si canviarà la història després del partit ahir, però estaven buscant una sessió.
0: No canviarà res.
2: Jo crec que Mourinho havia dit que si algú el volia s'ha dit que s'esperés assegut, que ell no el volia deixar marxar, i la veritat és que ahir va demostrar per què. El que va passar ahir al final, a part que jo crec que hi ha tant de mèrit de la Roma com mèrit del Madrid, perquè que et fotin 3 gols de córner en 10 minuts és per fer-s'ho mirar, jo crec que és bo pel Barça així a la curta, perquè la conclusió que pot treure el madridisme és que no passa res.
0: Aquesta,
2: i jo crec que el Madrid juga de pena.
0: El Madrid juga de pena, i la millor història és aquesta de que, perquè si un equip com la Roma els hi fa això, el Barça o qualsevol altre així els hi podrà fer més. Si el millor és que es creguin el megàfon i que l'èpica ha tornat, perquè vamos, això és un l'equip d'octavo B jugant contra el de tercer tirant corners. No, ja m'ho explicaré.
2: Com ho tituleu, això, Immortal? Potser la portada de l'Arts?
0: Sí.
2: A mi això m'agrada.
0: Això m'agrada, això m'encanta.
2: Perquè...
0: Sí, no, i l'orgull que pot el marca.
2: Ara, igual aquesta frase també la va dir algú altre, però crec que era de Napoleó, de si el rival s'està despistant, Napoleó, no el distregui.
0: No, que segueixin així, perfecte. Que segueixin amb Negreira i amb l'èpica, i que van bé. Puente de Plata.
2: Aura, com ho veiem, això?
3: És que jo veig que hem tardat 10 minuts en parlar de com està futbolísticament
2: el Madrid. Ara, és el teu moment.
3: No, és que imagineu-vos el que està aconseguint Mourinho. Està aconseguint que no es parli del desastre esportiu que està sent aquest Madrid.
2: S'ha de dir que ho formula amb tanta originalitat, que si els gats, que si la cara descoberta, que si he vingut...
3: Que fa patxoca, no?
2: És impossible esquivar-ho. A mi ja m'agrada, vaja, crec que no sóc dubtós en això, a mi ja m'agrada parlar de futbol, però un personatge d'aquest calibre és impossible.
4: De tota manera, ell reconeix que la primera meitat l'han matxacat, eh?
2: Que sí.
4: Ho reconeix ell,
3: és un desastre esportivament al Madrid ara mateix. Futbolísticament
4: és poc de Mourinho, això, eh? Reconeix això, que l'han matxacat.
0: Sí, però diu que també és culpa...
3: La culpa no és seva mai, eh?
2: Culpa positiva de la Roma, va dir.
4: No, també diu la primera... Ho diu irònicament, però diu la primera part és culpa de l'entrenador.
0: Sí.
4: La segunda és mèrit de los jugadores. Ho diu amb ironia, però ho diu.
2: Ell després diu que la Roma ens ha fet un 2 i un 3 contra 1 a la zona de Cucurella, que per cert tela com està Cucurella també.
4: Això sí que és una bala esquivada.
3: Però gran, eh?
4: I grossa.
3: Sí.
2: Sí?
3: I tant.
5: Jo crec que té a veure també molt el context de Madrid, és a dir, Cucurella...
0: Sí. Amb la selecció espanyola no juga així.
5: Mira, ho has dit fa 10 minuts de Bernardo Silva i t'ho puc aplicar a Cucurella. Cucurella al Barça estaria jugant bé.
0: Ja jo
4: no ho comparteixo.
3: No, jo tampoc. Jo tampoc.
0: I és que jo veig a Cucurella imbuït. Sí, ja el veig i veig Arbeloa. Sí, ahir la primera jugada del partit, és un jugador, no recordo quin, de la Roma, intenta anar-se'n i Cucurella el bloqueja i el tens al terra i se li queda mirant i li munta un...
2: Sí, està especialment...
0: Especialment està arbelotitzant-se molt.
5: I no li surten les coses i això és
0: provocat. No, però és que està molt agressiu i desquiciat, com tot el Real Madrid, eh? O sigui, el Real Madrid és amb més nervis que amb un filet de pobre, eh?
2: Fixeu-vos que el David ens va deixant parlar perquè ell veu que estarà tant temps fora de la cova que està relaxadíssim.
4: Són dies molt grans allà, eh?
1: Jo és que soc de l'opinió del Jordi, jo crec que és bona notícia, entre cometes, pel Barça, la victòria d'ahir de l'equip de Mourinho a la Roma. Avui es parla de que la primera part va ser lamentable, però que va tornar l'esperit del Madrid de les remuntades per agafar moral de cara al partit davant el Sevilla, però especialment de cara al partit davant el Barcelona. Jo crec que aquesta setmana no es parlarà tant del lamentable futbol que està fent l'equip de Mourinho aquesta temporada.
2: El que li ve al Madrid és Sevilla a la Lliga i Leipzig a la Champions. Això és
1: dimecres, no?
2: Sí, i el Sevilla és diumenge a la nit, potser? Sí,
4: diumenge
2: a la nit a les 9. Aquí no sé, això no li molestarà a Mourinho, li semblarà bé aquesta...
5: Alguna cosa trobarà, no pateixis.
2: Bé, d'aquí a diumenge té temps per...
5: Sí.
2: Té temps per pensar, per arreglar l'equip, potser no, però per pensar segur que sí. David, no sé si t'ho hem preguntat. No se sap encara si el Madrid apel·larà o ha apel·lat la sanció de Vinícius.
1: No se sap, no s'ha comentat, no tinc clar que ho facin. Si ho fan és més de cara a la galeria, de cara al jugador, que no pas per intentar treure algun partit a Vinicius. Crec que ho faran, però crec que serà de cara a la galeria. L'objectiu era que Vinicius arribés al Clàssic. Això ja està descartat. Ho descartaven abans de conèixer la sanció. Imagina't ara que saben que són 4 partits.
2: Ho dic perquè jo crec que teníem fins aquest vespre per presentar l'apel·lació. I...
0: Ja ha posat el vespre? No pot ser. És una falta de respecte.
2: Totalment.
0: Podria ser demà al matí.
2: I en teoria demà al matí...
4: Potser n'hi aixecaran un, no? Deixaran en 3.
2: És que no poden. No poden perquè és el barem mínim.
5: Haurien de canviar l'article que li apliquen, però en aquests dos articles que li han aplicat són
0: jo que li pot ser mínim a 2 partits. Si li treuen un partit, algun partit, a Mourinho li crearan un problema. O sigui, jo crec que a Mourinho ja li està bé com està, eh?
4: Criticarà l'hora en què li han tret el partit.
0: Sí, no, però
2: jo torno al que us deia abans. Ara que la Sònia parlava dels articles, ahir escoltava Iturralde a la SER que explicava que a una jugadora de l'Atlètic per una agafada de cabells li van aplicar un article que li permetia posar un partit, i l'article que li apliquen a Vinicius, que crec que és el de conducta violenta, és de 2 en amunt. Llavors, veus, jo és que si es queixessin d'això, jo crec que això té debat. És a dir, perquè la mateixa cosa redactada de la mateixa manera té 2 articles diferents. A mi, que no en tinc ni idea de justícia esportiva...
3: Però la redacció era la mateixa.
2: Calcada. Estirar dels cabells
0: sense estar
2: amb la pilota en joc, però sense estar en disputa. La mateixa.
3: No hi havia cap factor que posés amb agressivitat.
2: No, també t'haig de dir que jo no he vist la jugadora de l'Atlètic, i potser, però la redacció de l'acte era la mateixa. No. Bé, en fi, estan per queixar-se de coses majors,
3: sí,
2: com que jugar dissabte i no diumenge. David, alguna cosa més que ens deixem de Madrid?
1: No sé si heu comentat, és notícia d'aquesta tarda dels companys del Santi, del diari AS. Us en recordeu del CEO de la Superliga, que era el que donava entrevistes durant no sé quantes temporades?
3: Sí.
1: Doncs l'ha fitxat al Madrid, eh? Ja és un treballador més del Real Madrid. Serà l'encarregat de l'àrea de... Bueno, sí, però ja oficialment l'àrea de negoci del club. És a dir, que ara el capo màxim és Florentino Pérez, el director general seria José Ángel Sánchez i en tercer
2: aquest
1: lloc
2: no
1: seria...
2: No.
0: Qui?
2: José Ángel. No. Jo crec que... Vaja, jo vaig dir que plegava...
0: Té els seus problemes amb...
2: Perquè hi havia l'agrari aquell que és l'assessor.
0: Ara és l'aclari. Aquest és molt home el que ha entrat ara a les 6.
2: Llavors...
0: Sí. Aquí jo crec que José Ángel Sánchez encara no plega, però... Aquesta entrada l'afecta una mica.
1: Sí, José Ángel Sánchez és capaç d'aguantar el proper president del Madrid. És a dir, no descarto que guanyi Riquelme i continuï José Ángel Sánchez. Que recordem, va entrar al Madrid amb Florentino Pérez, va continuar amb Ramon Calderón i va continuar amb Florentino Pérez un altre cop, eh?
0: Sí.
2: Molt bé, doncs benvingut al Madrid, Bern, com era?
5: Reijard.
0: Reijard, sí.
1: Servicios prestados, eh?
2: Home, a veure, bueno, aquest senyor, aquest senyor va fer una feina improbable.
0: No deixarem el Bodan Bernardo fora aquí al carrer.
2: Després d'anys i panys de perseguir una missió...
1: No te dejaremos tirado, Bernardo.
2: Ah, ja, clar, és
0: perquè,
2: això.
0: Perquè, a més, aquest tio passa a ser ja Bernardo.
2: No, i tant, sí, com Schuster, que va marxar d'aquí i era Bern i allà va ser... Don Bernardo. En fi, per cert, el Joan Fàbregas diu que l'acció de la jugadora de l'Atlètic era diferent perquè hi havia opció de disputar la pilota, i segur que té raó, però la redacció de l'acte és exactament la mateixa.
5: El que passa és que en aquest cas el Madrid va presentar al·legacions prèvies a l'acte, i és possible que l'Atlètic també presentés al·legacions.
2: D'acord.
5: Perquè les al·legacions del Madrid, el comitè de competició deia sí, però és que no m'aportes prova videogràfica que ho demostri.
2: No sé si es basen en la redacció de l'acte sempre o només
5: si
2: quan...
5: Si tu presentes al·legacions i demostres que allò no és exacte...
2: Doncs segurament aquest és el motiu. En fi, tema aclarit. David, abraçada, gràcies.
1: Bona tarda, adéu.
2: Adéu. Avui amb puntualitat britànica, o catalana en aquest cas. Manel Elias, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: A les 9 Catalunya nit, amb quins continguts?
6: Doncs amb aquesta precampanya que ja tenim en marxa, avui parlarem molt de pensions. A Espanya hi ha més de 9 milions de pensionistes i molta gent a punt de ser-hi, i és un vot que ningú vol perdre. Recentment, tant Vox com el Partit Popular havien posat en qüestió que el sistema de pensions fos viable tal i com està plantejat. Fins i tot Vox parlava d'un sistema mixte, donant a entendre que potser hauria d'entrar una part privada a cobrir les pensions. Doncs bé, veient tot això, avui el líder del Partit Popular ha sortit a intentar aturar aquest debat, dient que l'increment de les pensions i el sistema tal com el coneixem ara, és a dir, que es va actualitzant conforme l'IPC, quedarà garantit si ell arriba a governar, però el Partit Socialista, que està més còmode també amb la campanya quan va centrada en habitatge o en pensions, insisteix que ja saben les intencions reals d'aquests dos grups, Partit Popular i Vox, i que si arriben a governar acabaran tocant el sistema de pensions tal i com el coneixem ara. Per tant, parlarem d'això i també de com les esquerres, que pretenien plantejar un front molt ampli, el que estan posant de manifest a 24 hores perquè acabi el termini, que és demà abans de la mitjanit, per dir amb qui aniràs, de moment no hi ha acords i al contrari, el que hi ha és una desunió que està fent-se cada vegada més pública. La situació que tenim ara és que a Catalunya, per exemple, Esquerra Republicana i Podem anirien per una banda i el Front Ampli en va de Colau per l'altra, i de moment les distàncies se segueix negociant a contrarrellotge. Explicarem com està tot això, però de moment s'acaba el termini i no s'està movent res significativament. Passarem també per la cimera de la Unió Europea, on avui els líders dels 27 queda clar que han de prendre decisions més contundents de cara a Ucraïna, perquè els Estats Units s'estan retirant una mica del suport que estaven plantejant a Volodymyr Zelensky. També parlarem d'aquesta notícia que ha destapat el diari O.es, en què uns quants soldats de l'exèrcit a Ceuta, és un àudio, se'n riuen de com, i ho expliquen amb molta alegria, de com haurien colpejat a diversos migrants, discuteixen si és millor amb guants o sense. Bé, això ja ha portat...
2: L'àudio és esfereïdor.
6: Sí, l'àudio és esfereïdor, l'escoltarem. Això Amnistia Internacional ja ho denuncia i ho porta als tribunals. Parlarem amb Amnistia Internacional, i el Ministeri de Defensa s'ha compromès a investigar el que ha passat. Avui, durant el Catalunya Nit, sabrem també a qui s'emporta el milió d'euros per haver guanyat el Premi Planeta, que arriba als 75 anys. Hi ha 9 obres finalistes, una d'aquestes 9 s'emportarà aquest milió d'euros. I a Sitges serem al festival on avui Dani De Vito rep mític. El...
2: Los gemelos golpean dos veces.
6: Pues mira...
0: la teva pel·lícula de referència...
6: Sí. Doncs mira, li han preguntat avui a Sitges, dels 55 anys que tens de carrera, quin és el paper més emblemàtic per tu, el que més has gaudit?
2: El pingüí.
6: El pingüí, exacte, sí.
2: Ha parlat de... Els golpeen dos veces com a
0: collons. No, però ha dit... Espera, que ha dit que està parlant amb Schwarzenegger per veure si van tornant a fer una pel·li junts.
2: Clar, és que ja tarda.
0: Schwarzenegger i Rafa Juste.
2: Oh, és la foto de l'any, eh?
0: Que per mi és la foto de l'any.
2: Sensacional, amb el gorro de cowboy.
0: Fantàstic.
2: Sensacional.
0: Una abraçada a Rafa Juste.
2: Això, t'agraeixo molt que ho hagis tret, perquè va ser el cap de setmana
6: des de Bobby Ewing, que no havia vist res igual.
0: Maravillosa foto.
2: No he volgut dir JR perquè Rafa Juste és bona gent. Sí. Bobby Ewing.
0: No, però la foto de Rafa Juste i Schwarzenegger. Fabulosa.
2: Oh, sí. Sí. Quins grans moments han regalat aquesta feina.
6: Que sí? Doncs el sentirem a Dani De Vito parlant també dels bessons i de la possible col·laboració de nou amb l'Arnold, i l'Àlex Gorina, que ens farà la seva mirada particular també del Festival de Cinema de Sitges, que encara ja la recta final.
2: Perquè ara estava pensant, si Schwarzenegger té altra feina, que la facin Dani De Vito i Juste...
0: Los trillizos golpean tres veces.
2: Vinga, deixem-ho estar. A les 9, Catalunya Nit, un programa infinitament més seriós que tot costa per informar-se de l'actualitat.
6: No sé pas.
2: Diària. Gràcies, Manel.
6: Gràcies.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
8: Amb Toni Jolmà.
5: El vicepresident del Barça li agrada estar molt en forma, com recordaràs, aquí a l'última entrevista que li van fer era just abans d'anar a córrer.
2: Però, home, però és que això ha estat Mister Univers, eh? Vull dir.
0: No, però això ja està molt gran. O sigui, aquí el galant seria Juste.
2: Ara sí.
0: Oh, claríssimament.
2: Ara, fora conyes, ara sí.
5: Bé, mira, aprofito per posar tots els marcadors actualitzats. El Barça està guanyant de 13 a la pista del Dinamo de Bucarest, el Barça d'handbol a la Champions. Recordeu que també tenim en joc els quarts de final del Mundial d'Hockey Patins masculí. Espanya guanya 3-0 Xile. Queda un minut i mig, mal comptat, per arribar al descans d'aquest partit. I tenim en joc tant Europa League com Conference. Europa League, la Real Societat està guanyant el camp de l'Unió Saint-Gilloise per 0-1, minut 63 de partit. I l'Inter Escaldes, no porto bones notícies, està perdent el camp del Mialbi per 1-0, encara, vull dir, minut 60. Exacte, minut 65. Estarim on volem. També està jugant el Getafe al camp del Craiova i està perdent el Getafe, es nota la baixa de Carvajal, 1-0, minut 66 de partit.
2: El Craiova, que crec que és propietat o és un alcàrrec craioveano, encara que sembli una broma, que Craiova craioveano és...
0: Jo crec que sí que és.
2: Exjugador del Getafe, del Villarreal, de la Real Societat, per arribar a jugar, sí, oi?
0: Sí, sí, sí.
2: Jo és que recordo una victòria.
5: Sí, diria que sí.
2: Recordo una victòria del Villarreal al Camp Nou quan el Villarreal tot just acabava de pujar de segona.
0: Molt bon jugador.
2: Sí, sí, un gran davanter, sí, sí.
5: Tot plegat el dia en què us hem explicat que Rafinha apunta a viatjar a Sevilla per jugar contra el Betis, que també Frenkie de Jong està recuperat i podrà viatjar si Flick ho considera oportú, i hem dedicat una àmplia estona a parlar de les queixes de Madrid, de Mourinho. Les queixes de tota mena de Mourinho i després els dubtes futbolístics també del tècnic portuguès.
2: I hi ha hagut una breu secció de cine que jo crec que l'hem de...
5: Sí, però això ja ha estat en aquesta segona hora.
2: Avui ja n'hi ha prou. Però crec que ho hem d'explorar de
5: cara al futur. Hi ha hagut una proposta...
2: Pel·lícules mítiques de la història reinterpretades per un protagonista del món de l'esport. Aquesta la podem fer amb el Santi, jo crec.
5: Sí, aquesta secció la podríem fer amb el Santi. Sí.
0: Que es cobra part, no?
2: Sí, home.
5: Sí, exacte. Ara. I aquí el tot costa, tot va part.
2: Molt bé.
4: Encaixa el segon l'Inter Escaldes, eh?
5: Sí? Ah, mira, sí. Ha rebut el segon, vaja. Ha estat dir que encara hi havia partit i... Bé,
2: a la Conference també funciona... És lligueta, eh?
0: Sí, és lliga.
5: És exactament el mateix. Primera jornada aquest cop.
4: Dijous que ve, Inter Escaldes, Universitat de Craiova.
5: Serà el debut europeu a casa?
4: Casa.
2: Molt bé.
5: Mira, tindrem un enviat especial.
4: Si vols connectar, allà a què anirem?
2: Ah, potser ja...
4: Els del gol farem una expedició, tu.
2: Potser ja creio bé, no?
4: Doncs mira, si vols te'l poso. Te escucha, Jordi.
0: Te escucha, home. Home, xaval.
5: No hi pot haver...
0: Mica, com està?
2: Mica, xaval. Molt bé, fins aquí aquesta primera hora disbauxada.
3: Mare meva.
2: Era fa estona que...
3: No, jo fa estona que estic desconnectada.
2: Ha perdut la roda.
4: Ara
2: fa estona que fa la goma.
5: És molt difícil, és molt difícil.
2: Ara deixarem de fer el burro i parlar.
3: Aquest sector d'aquí, Sònia, estem una miqueta avui...
4: Vaig a la ràdio, sí.
2: Ho prometo. Ara deixarem de fer el burro una estona i parlarem un momentet de futbol, ni que sigui.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: It was very, very, very tough. We started the match great. We didn't make mistakes and we could score three goals, and it was a big difference, but I don't love going in the halftime with that difference, because you think the match is done and it's not done. You are in trouble and we could have lost this match.
1: Aquest és Luis Enrique, després del City 2 PSG 4 d'ahir, explicant que tot i el que digui el marcador, podrien haver perdut el partit. I és que, com explicava Luis Enrique, no li agradava gaire haver marxat al descans 0-3, perquè diu que sembla que el partit estigui sentenciat, i no ho està. I a partir d'aquí la reacció a la segona part del City, amb dos gols de Haaland, que, vaja, jo no diria que van comprometre la victòria del PSG, però és veritat que el City va arribar a rematar 27 cops a porteria, gairebé el doble que el PSG. Ahir el PSG va tenir més punteria i sobretot no va tenir Donnarumma a la seva porteria, que es va menjar dos dels quatre gols del PSG. Dit tot això, dimarts PSG-Barça, com comentàvem abans, bé, el PSG ha fet un inici de lliga de temporada en general irregular, però a la Champions...
2: Que seria una mica normal, no? Sí. Cada temporada?
1: Sí, sí.
2: Acostumes a passar una mica?
1: Cada any fan una mica el mateix. El que sorprèn d'aquest any és que s'ha dit molt fins i tot a la Lliga.
2: Sí.
1: Però la Champions de moment no està fallant. De cara a aquest PSG-Barça de dimarts, Marta, veus en joc ara mateix els dos millors equips d'Europa?
3: Sí, jo sí. Jo sí, per suposat. Partint de la base, que crec que el Barça ara mateix està millor com a equip, com a futbol, el que planteja com a resultats, però és que el PSG és l'actual campió d'Europa, és el doble campió d'Europa de les últimes dos temporades. O sigui, per mi és el partit, no sé si d'aquesta fase de grups, però el partit fins ara de la temporada, jo crec que sí que són els dos millors equips.
1: Jo entenc i comparteixo fins i tot el que deia el Santi abans, que és més important el del Madrid, perquè gairebé els descavalques de la lluita per la Lliga. Però jo estic bastant convençut que el vestidor del Barça...
4: No, hi ha ganes.
1: Hi ha aquell punt de... L'any passat moltes, van venir aquí moltes. I ens van pintar la cara, quan ja dèiem que podíem guanyar la Champions, etc. Va venir aquí el PSG i per mi amb moltes baixes va ser superior. I jo crec que el Barça té ganes d'anar a París i sí, demostrar que com a mínim està al nivell del campió d'Europa.
4: Sí, jo estic d'acord amb això. Sí, una cosa és l'anàlisi fred, que és a dir, bueno, si hem de triar, però... Tal com està el Barça, jo crec que, a més, el Barça encarar el Madrid després, si en el cas hipotètic de que es guanyi el Parc dels Prínceps, és una altra història, eh? I em semblarà... Jo crec que els jugadors és una qüestió ja personal. Ja volen jugar i volen guanyar en el Paris Saint-Germain, i crec que Flick també. O sigui, vull dir, volen assentar-se i deixar clar que estan al nivell del campió, del doble campió d'Europa.
2: És que no és un partit normal, aquest. No el juga cap futbolista normal. Aquest tipus de partits només el juguen futbolistes excepcionals. I és veritat que en principi es fase regular, només hi ha 3 punts en joc, però jo recordo que la temporada passada, quan el París va anar a Montjuïc, va ser una clatellada dura pel Barça. Sí. Perquè ja hi havia aquest ambient de que el Barça sí, torna a ser candidat. El Barça estava jugant molt bé. Després tu pares a pensar, Lamine Yamal arrossegava la pubalgia, vas tenir una mica la sensació que el Barça va aguantar mentre Lamine Yamal li va aguantar, no? Mm-hmm. Però és veritat que va venir una mica el Paris Saint-Germain bé.
1: Ells venien sense la davantera titular, eh?
2: Cap dels tres de davant.
1: Va ser més la sensació de...
2: El joc, en el joc. En el joc. És veritat que no et guanyen fins l'últim instant,
1: no,
2: eh?
1: No.
2: Fins l'últim sospir, el Barça es va posar per davant sensació... el marcador... Però sí, sí, la forma de jugar va ser...
4: La intensitat, el ritme.
2: Sí, sí, sí.
4: El ritme era molt diferent.
2: Va ser com un bany de realitat.
3: És com van arribar al partit, en moments... Sí, sí, és el que he dit abans. Ara mateix jo crec que el Barça arriba en millor moment que el PSG, bé, que després s'ha de veure, i el Parc dels Prínceps és un camp complicadíssim. Jo he jugat allà i déu-n'hi-do, i és femení, amb tots els respectes. Però en masculí és una barbaritat, aquell camp, eh?
4: Però els animals de la grada són els mateixos.
2: Sí,
3: sí, sí, per això.
4: Els maleducats
3: són
4: igual de maleducats.
3: I apreten, i... Ostres, és un camp.
2: Jo crec que tal com han arrencat Arsenal i, per exemple, el Bayern, que va punxar el camp del sí, Viking l'altre dia i tal, jo crec que dia d'avui, en aquest moment, sí que no es pot discutir que París i Barça són els dos equips que estan més en forma.
1: Doncs dimarts vinent veurem...
2: Ens espera un partidàs.
1: Quin dels dos està per damunt de l'altre. Abans, dissabte, Betis-Barça. El Betis va guanyar ahir remuntant el Porto per 3-2.
2: Va ser un altre gran partit de futbol.
1: Sí, sí, estic d'acord. 6-6 el Betis a la Champions. 8 victòries seguides en partits jugats a casa, a la Cartuja. No sé si això us fa pensar... Vaja, no, el partit s'ha de jugar. Però si penseu que la Cartuja pot ser el primer lloc on el Barça se la foti.
4: Home, no,
1: jo crec que no, eh? El Betis, generalment, és un partit que el Barça, el per la manera de jugar del Betis...
4: Aquí anava. El Betis juga molt bé, però deixa jugar. No és un partit que li vagi malament al Barça.
1: Són partits, acostumen a ser partits amb moltíssims gols. I insisteixo que el Betis també en pot fer. Ahir Abde va fer un recital.
4: No sé com està Antoni, sembla que no sé si Antoni està bé.
1: Antoni ahir va jugar.
5: Va jugar molt bé.
1: Sí. Antoni, Isco, el Betis
5: té... No, té un equip.
1: Sí. Jo crec que el Betis té més problemes al darrere que al davant. Al davant té Arsenal.
4: El Betis és un bon equip i un que divertit i agraït de veure. Jo crec que el partit serà molt complicat, també l'ambient del camp del Betis està bé i marca molt el que com puguis anar al clàssic, vull dir, realment. Però bueno, són les proves que has de fer, vull dir, realment Betis és, diguem-ne, una prova d'aquestes, si féssim ciclisme. Galatasaray era primera categoria, Betis és primera, i després venen dos especials tremendes.
1: Clar, és veritat que si vols sortir més nou del clàssic, evidentment no pots fallar al camp del Betis, però jo dono per fet que el Madrid a casa, el Sevilla, el guanyarà.
5: Doncs ja ho veurem.
4: Ja ho veurem.
1: Ah.
4: Com que li han posat en dissabte.
5: Madrid no guanya fàcil a ningú.
1: Ja.
5: I quan tu estàs tan a prop de no guanyar, hi ha un dia que no guanyes.
1: Ja, però...
5: El Barça sempre està a propíssim de guanyar.
1: És veritat que probablement... no guanya fàcil a ningú, però tira endavant molts partits
4: però probablement...
1: que no mereix. El de l'Inter
5: sí, però van al camp del Betis, que curiosament el va mereixer guanyar i per golejada
1: sí,
5: i va caure.
4: Curiosament, és el que anava a dir, el partit que millor jo l'he vist al Madrid és el camp del camp del Betis.
5: I allà va caure.
4: I allà va perdre. Mm.
1: Molt bé, doncs veurem de tota aquesta trilogia de grandíssims partits, quin és el que li costa més al Barça. De fet, això és el que preguntem avui a la nostra audiència. Joan Fitó, bona tarda.
6: Què tal, Costa? Bona tarda.
1: El Betis, el PSG, el Madrid són els pròxims rivals del Barça. Quina victòria veu més factible la nostra audiència? Betis, PSG o Madrid?
6: La gent no vol veure ni en pintura el Paris Saint-Germain i creuen que el més fàcil és el del Madrid.
1: Més que el del Betis, eh?
6: Sí,
4: és el de casa.
6: 56% al Madrid, un 41% al Betis, un 3% al Paris Saint-Germain. El Marc Vila, que diu, el Madrid, sens dubte, l'historial de Flick contra els blancs ho diu tot. El Víctor Majors, per ordre, Madrid, Betis i PSG. El Toni Mata, que diu, fàcil, cap, tots són molt complicats, sort de Flick. El Javier Medina, que diu que del Madrid no se'n refia, que tenen molta qualitat, tot i que no juguen a res, sempre pateix molt els clàssics. I l'Albert Frank, que diu, el camp del PSG, amb suplents, guanyant Madrid i Betis, el Barça té mitja lliga feta.
1: Jo entenc la resposta de l'audiència, però a mi em sembla una barbaritat històrica, això, perquè cada vegada que juguem contra el Madrid, aquesta vegada els hi fotem 5, 6... Cada vegada surt malament. No vull dir que el Barça no guanyi, però... Vaja, jo és que això ho tinc comprovat. I en canvi, ja... Vaja, el dia del 5-0 ningú pensava que el Barça fotria 5 al Madrid i va ser
4: De fet, es pensava el favorit...
1: No era el Madrid de l'alegria?
4: Era el Madrid de Mourinho i que deien que el Madrid venia i guanyava.
1: No, això era l'11 de l'alegria, era amb Zidane. Ara em faig gran i ja...
4: No, el... Cada vegada que s'ha dit golejades no s'ha patit.
5: No és bona manera d'encarar-ho.
4: No. Per això...
1: També et dic que respon al que veiem al camp. Eh? Jo comprenc. Sí, sí. Jo comprenc
5: que nosaltres i els aficionats ho encarin així. És la lògica normal. No pots fer d'una altra manera.
1: Que la gent pensi que serà una carnisseria perquè és que són equips de dos planetes.
4: No pots anar... O sigui, la frase, jo recordo sempre en aquest sentit, la frase que va dir Guardiola a la roda de premsa el dia abans del 2-6. Que va ser, al Madrid no se le golea. Clar. Toma. 2-6.
1: Sí.
4: Però l'esperit és... Ostres, cuidado, perquè és el Madrid. O sigui, l'esperit aquest d'anar... Ara, realment, jo crec que la gent del Barça, quan vagi al Camp Nou, o s'assegui davant la tele on siguin, a veure el partit, se saurà més tranquil·la que la del Madrid.
1: Per tant...
3: Sí, però jo les votacions les puc entendre, perquè jo em plantejo els tres partits i per diferents motius
7: on crec que no fallarà el Barça serà el dia del Clàssic.
1: No, és una altra cosa, sí, sí.
7: I com que la pregunta
4: és... partit de casa, no, no,
7: quina,
4: ja era
7: quina
4: fora
7: victòria veus més factible, aquella és la que crec que serà,
4: sí, sí.
7: Serà
4: així. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Una cosa és que sigui la victòria factible i l'altra és... la,
7: que no, no, l'altra cosa és que golegis o que sigui,
4: que sigui
7: fàcil o
4: que... Que sigui tema tipus femení. Que sabe que menys de 5 ens emprenyem.
7: No? Ja, ja.
1: Jo crec que guanyarem més fàcil.
5: En aquesta distància a dia d'avui no hi és.
4: No, no és clar. És que no.
5: Tens una mica la sensació, no?, que el Barça Frick s'assembla una mica amb el que està passant al de Pere Romeu.
4: Jo crec que seria una errada.
5: Però quan arriba el clàssic no tens,
4: crec que
5: no
4: seria
5: tens
4: una,
5: aquella sensació.
4: Crec que seria una errada.
5: No ens enganyem. Except, bueno, excepte aquí, algú, de vegades a les prèvies, que encara ens volen posar la por al cos. Però els que som una mica sensats sabem el que passarà. Totalment. En el femení. En el masculí...
1: Aquest dart al gol sud.
5: En el masculí, tot i que veus una gran diferència.
7: No ha vingut
4: en
7: para.
4: A l'estat més a prop, et refereixes.
5: Us escolto.
1: Tu, Marta, quin veus més factible? Quina victòria veus més factible?
3: La femení o masculí?
1: No, no, ara ha estat bé, s'ha de reconèixer.
3: Clar, no, jo el clàssic veig una victòria del Barça. Ara m'hi mullaré i les prèvies com d'Igual Grau les carrega el diable, però jo el clàssic...
1: Sí, més que la del Betis. Veus més clar el clàssic que el camp del Betis.
3: Saps què passa? Que
1: el PSG, els jugadors... tots que és un altre...
5: Aquest és el més difícil dels tres, jo crec, sí, que no es pot discutir.
3: Sí, sí. Partint de la base que jo crec que el del Betis el Barça el guanyarà, però és que els clàssics la gent s'endolla. És que són partits especials. I també passarà amb els del Madrid, ojo, que els del Madrid no serà el Madrid que estem veient aquests dies. Jo crec que serà un Madrid una miqueta més agressiu, que el Barça tindrà la pilota i serà superior, però jo m'espero un Madrid una miqueta més intens i una miqueta més amb caràcter, en aquest sentit, i un clàssic calent. El Barça serà, jo crec que és favoritíssim. Favoritíssim, veient l'inici de temporada.
4: Ja hi haurà temps de parlar de coses.
3: Sí, però...
4: que si el Madrid comença marcant el clàssic, tu tindràs...
3: Com a... Clàssic és millor, eh?
4: No, tindràs la sensació de que això s'aixeca.
3: Sí, per això dic,
4: si el Barça comença marcant, els hi entra una cagalera...
3: Sí, sí, sí. Ja pot acabar amb la maneta.
4: Ja estem, eh? Ja sortim.
5: Sent molt superior, també, en un dels últims clàssics, Mbappé va firmar un hat-trick.
3: Sí, sí, sí. Sí.
5: I Víctor Muñoz va tenir el quart per guanyar. Va estar allà. I el Barça era molt superior.
1: Aquell partit és peculiar perquè jo juraria que vens de Milà...
5: Sobretot per l'arbitratge d'Hernández. També,
1: però vens de Milà aquella mateixa setmana...
5: I tot el que vulguis.
3: Sí, bueno, però aquí vens del PSG...
5: I aquí vens de París.
3: Sí, clar. Sí. Ara, jo et dic una cosa, i és un altre factor que per mi és important, i és la banqueta que té el Barça aquest any. Això també surt guanyant el Barça, eh?
5: Això ha canviat.
3: Mm. Això també és un punt a favor.
1: Vaja, doncs aquí...
5: Jo, a mi també em surt, tal com ho estàs veient, de dir, el més fàcil és el clàssic, no? Però jo llavors em paro a pensar, i penso que això al final va dels futbolistes, per molt dolent que sigui Mourinho, eh? Mm. I jo, quan, a prop de l'àrea, prefereixo que tingui... Mira que ell va fer un partidàs, eh? Jo prefereixo que tingui la pilota Abde que no Mbappé.
4: Totalment.
5: M'explico? Ah, doncs això va això una mica d'això. Sí, sí. I quan la té per l'àrea contrària Gordon, que ara està en ratxa, prefereixo que li xuti a Álvaro Valles que a Courtois.
4: També.
5: M'explico?
1: Sí, sí.
5: Llavors jo crec que això igual al clàssic. Això igual al clàssic.
1: En això coincideixo. Que és veritat,
5: per tant, dels tres equips, per mi, la plantilla més feble, tot i que crec que juga millor futbol, és el Betis.
1: És veritat, jo crec que té a casa i l'altre fora.
3: He de dir que aquell dard que ha vingut... el torno de volta, no? Perquè ara potser és una miqueta més pessimista el Grau que jo.
5: En el clàssic masculí.
3: Ah, vale.
4: Si ordenem els entrenadors, el millor entrenador contra els que ha jugat el Barça és Luis Enrique, dels processos partits, el segon és Pellegrini i el pitjor.
5: Claríssim.
4: La llarg és molt
5: i el pitjor és Mourinho.
1: El teu vot és el Madrid, eh?
4: Eh?
1: El teu vot és el més fàcil al Madrid.
4: El més fàcil. Com a plantilla, la millor plantilla que jugarà contra jugar al Barça és la del PSG, després la del Madrid... Però com té el pitjor entrenador...
7: La pregunta no és el més fàcil, sinó el més factible. La victòria és factible.
3: Factible.
4: Sí, correcte. Sí.
7: Pregunta... Perquè
3: canvia molt, eh? Sí,
4: la pregunta del Salmurri és bona.
5: No es podia parlar de, no es podia parlar de fàcil avui. Perquè fàcil no n'hi ha cap dels tres.
1: Entre
5: fem molt bé el
1: Salmurri,
5: eh?
1: Guanya de llarg el partit del Madrid com a victòria més factible. Alguna opinió que vulguis destacar?
6: Cap més.
1: Cap més? Molt bé. Gràcies, Joan.
6: A tu.
1: Veus, el Joan també... També va barraca, perquè és que ja ha vist que ve la Laia.
6: No, és que s'estava... Ja s'estava xiu-xiuejant, ja.
1: Sí, ja hi ha hagut clau sobre la taula.
6: Si estava xiu-xiuejant, no era ràpid.
1: Vaja, vaja, doncs que... Adéu, gràcies, Joan.
6: Adéu.
1: Que passi Laia Tudel amb la inconfusible sintonia del Barça reservat. Hola, Laia, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
1: Un Barça reservat que ja ha sortit...
7: No,
1: una paradinha involuntària que he fet. Un Barça reservat que surt avui del forn,
7: sí,
1: i del qual destaquem...
7: Mira, et diré, el Barça reservat, avui parlem de quins són els jugadors que té, no sé si preferits, però sí més d'habilitat, Hansi Flick, de tots els que ha entrenat, el Bayern, a la selecció alemanya i el Barça, de tots... El Xavi Campos diu els tres pels quals sent més d'habilitat Flick, que no vol dir que sigui els que considera millors futbolistes, però això no és el que us explicaré ara. Això escolteu el reservat.
3: Això escoltem el reservat. Sí.
1: S'ha d'escoltar.
7: Sí, escolteu el reservat. El que us vinc a explicar és un altre...
3: Pots descartar, és a dir, et podem dir...
7: No, d'acord. Aviam, prova el nom.
4: Estem parlant de 250 futbolistes, vull dir...
7: Imagina't.
3: És que jo vull provar un nom...
1: Prova.
5: Sí. Que juguem
1: això.
7: Vinga, juguem això,
1: que tenim temps, va.
7: Vinga, prova, va.
4: Espera, que està a punt de posar les coses sobre la taula.
1: Però t'he dit la veritat, eh?
3: Hansiloto, va.
7: Va, si em diu...
3: Gavi és un d'ells?
7: No.
3: D'acord, doncs aleshores ja vaig.
1: A mi m'ha sorprès que no hi fos. Mira, que és dolenta.
3: De Jong, fins ara, no, fins ara De Jong era un...
7: És que la corredera ja he sentit que ha vingut amb ganes de jugar.
1: Lewandowski.
7: No pot dir res.
1: No.
4: Sule.
3: S'està llançant amb mà.
1: No baixis del burro.
5: Rudiger.
1: Que l'escoltin.
7: Així podríem estar mitja hora.
1: I a més, ara un poc. A més, de moment no n'encerten ni una.
7: Ni una, eh?
3: Chesney.
7: Bé, doncs...
3: Aquest podria ser, eh?
7: Sí, però no.
4: Ferran.
7: Oh. Tampoc.
3: Prou.
7: Veig que això hauria d'haver fet aquest, que sí. Dona molt joc.
1: Clar.
7: Però clar, com que és la gràcia, el que fa joc,
3: el
7: que
3: dona joc, escoltarem el reservat.
7: Llavors heu d'escoltar el reservat.
4: I llavors, Casado que... tampoc, no?
7: No, tampoc. Bé, però que al final esgotareu tota la llista.
3: Però ara t'hem donat una idea, ara pots fer el contrari, saps?
7: No, això ja és massa. Això ja el senyor Flick, que ara mateix tot el que fa Flick és perfecte, doncs no podem posar cap tac en Flick. Bé, el cas és que això, escolteu el reservat, no és això el que us venia a explicar, sinó el que una de les qüestions que també hem parlat del reservat i que al Costa, com que ja l'ha escoltat, també li ha fet gràcia, ni gràcia no, però que li ha interessat, és el canvi de representant aquest que ha fet Julián Álvarez.
4: Hombre.
7: Que el Ferran Martínez aquests dies ha publicat que ha deixat bé, això ja se sabia que anava a deixar el Fernando Hidalgo, el representant aquest que segons l'Atlètic de Madrid l'ha enganyat tant, i que ara doncs ha fitxat un nou. I aquest representant nou és el representant de Rodri, que es diu Barquero. Això ho ha publicat Ferran Martínez al Mundo Deportivo. És el reservat. Expliquem el context de qui és aquesta persona, de la relació que té amb Julián, i de si aquesta decisió que hagi triat aquest representant pot significar alguna cosa pel
3: pot
7: que fa...
3: Pot facilitar el fitxatge pel Barça?
7: Clar, ara ja sembla... Així, ara no? Sembla... Clar, jo sabia... És que més t'he dit, el Santi dirà... El Santi, perquè jo sabia que el Santi, si traiem aquest tema ara, serà terrible, es parla de Julián. No volem parlar ara de Julián, perquè tot de meravella
5: falta
7: i fan molts gols.
5: Falta un mes i mig perquè s'obri el mercat, no?
4: També
5: l'1 de desembre, no? Avui és dia 15, d'aquí un mes... Oh, l'1 de desembre, no? L'1 de gener.
4: Ah, l'1 de gener
7: s'obre? Sí, falten dos mesos, no? Dos mesos.
1: Però
7: és cert que Deco, a més, ha dit que és passat Julián Álvarez. Però el fet que hagi triat aquest representant, el representant de Rodri, que és un representant que es coneixen del City, és un perfil molt més discret, la família de Julián Álvarez l'hauria empès a que triés aquest representant i no un altre, perquè han acabat bastant cremats aquest estiu, doncs bé, et fa pensar que potser entre allunyar o apropar al Barça, doncs aquesta elecció podria ser més que apropés al Barça. No estem obrint el meló Julián Álvarez al reservat, però senzillament comentem i donem context a aquest canvi de gent que fa Julián Álvarez, que és interessant i que, bé, té certa relació amb, diríem, amb qualsevol interès futur que pugui tenir el Barça, doncs facilitaria la feina.
1: Ma, és molt raonable que tenir un representant que pugui trepitjar el Metropolitano faciliti l'operació. Ara faltaria trobar els 150 milions, però això és una qüestió...
7: Són detalls.
1: Una qüestió menor.
7: Potser ja no són 150 d'aquí uns mesos, no sé.
3: No, a més al Barça li poden fer fer
4: d'amic. Estem parlant del fitxatge de Julián Álvarez, només us informo ara, eh?
7: Aquí no, estem, no, no. Hem posat context d'aquest canvi que ha fet de representant, a poc a poc.
1: Hi ha hagut un canvi.
4: Ballaré.
7: No
8: t'interessa aquest tema.
4: M'avorreix soberanament.
8: Molt bé, doncs mira, escolta, feu una cosa, no? Deixem-ho córrer, escolteu el reservat, sí, i sabreu quins són...
4: M'interessa molt més el tema de...
7: Els preferits de Fer.
5: A mi també.
8: Com va dir Guardiola,
4: la finya, no?
8: Les tres niñites de Flick.
9: Les tres niñites de
8: Flick. Aquesta Guardiola eren Keita i Mascherano.
7: I la tercera?
8: No.
5: Tenia dues.
8: Volia dir les nines dels ulls i va dir les niñites i li va quedar com així mitja estranya la frase. En fi, com sempre, molt recomanable el Barça reservat.
7: A més, també parlem de les complicacions que hi ha als vestidors de futbol i del Barça, també, a l'hora de triar dorsals.
8: Doncs sí.
4: Veus, tot això és
8: Això
7: perquè és un tema que jo, ja m'imaginava que el dorsal 9 i el 10, jo diria, com a futbolista, aquest el vol tothom, però la resta...
4: No. Si tu has jugat tota la vida de central, vols jugar el 3 i el 4 també...
5: Sí, hi ha números buscats.
7: I el dorsal 7 que quedava lliure de Ferran...
5: I n'hi ha qui
7: el
5: veus que no els ha de voler ningú.
7: No,
5: que n'hi ha que els veus que no els ha de voler ningú.
4: El 18, qui vol el 18?
8: A mi m'agrada el 18.
5: El 18 t'agrada?
4: Ja sabem qui vol el 18.
7: Sempre hi ha un
4: raro
7: d'aquí que diu
8: el 18. El que no portaria la vida és el 12.
7: Per exemple.
8: Número
7: és el de l'afició. Jo tampoc no entenc gaire la tria del 22.
8: No és especialment...
7: No.
4: Bueno, perquè
7: el 23 sí que té gràcia.
9: Però el 22 acostuma a ser la jugadora que el 2 està ocupat i agafa el 22.
4: Així com el 19 el porta el davanter centre suplents. O un allò de... Passa el 9...
7: Qui és que portava el 18 i portava un mes?
4: Un mes.
8: Zamorano.
7: Un mes 8.
4: Perquè no podia portar el 9 i portava un mes 8.
7: Veig que sí que era una joca, això dels torfants.
8: És curiós perquè jo li he dit a la Laia, mira, a mi això de la gent de Julián m'ha semblat interessant.
7: I és el que menja interessant. Mira que tenia altres temes,
8: A veure, escolteu el reservat i escolteu també això.
4: Teu-li el porteu nu.

0: Si no us sona de res, no, no passa res. Aquest és el Bodan Tyler, the creator, que no ell, però si la seva marca, Laia, serà la que portarà el Barça al clàssic.
1: Sí, i dius no ell, sinó la seva marca, perquè realment això ho tria ell, és un acord entre Spotify i l'artista que trien, perquè sigui el que representa el seu logo, representarà o serà la samarreta del clàssic. Doncs en aquest cas l'acord va ser que el que duran els jugadors del Barça és golf. Clar, la paraula golf en això, majúscula, que l'únic no és.
0: Ara hi entrarem en qui és Tyler, the creator, però jo he pensat que la Volkswagen han fotut una festa monumental i Gareth Bale es comprarà la samarreta sense
2: home,
0: cap mena de dubte.
2: Home,
1: però... exacte. I això ha triat golf perquè és la marca de roba que té el raper, el Tyler, the creator.
0: Si no coneixíem el Bodan Tyler, imagina't la marca de roba.
1: Bé, no el coneixem nosaltres. Als Estats Units es veu que sobretot és la bomba.
3: Aquest, però, a més, però trobo que vam començar, no, amb Rolling Stones, és a dir, amb
1: Coldplay,
3: músics molt conegudes.
0: Vam començar amb Drake,
2: Rosalía, ja Drake també era per a muy cafeteros, eh?
3: Però, home, però últimament, era bastant... cada vegada que hem de fer un Google... Sí. Ah, sí, raper,
2: d'acord. No, Tyler, the creator, jo no sabia qui era.
1: No, però...
4: Hi ha hagut una mica de tot.
1: Olivia...
0: Sí. Tyler, the creator, és una mica com nom de superheroi, no?
2: Tyler,
0: de...
2: dolent.
4: Podria ser de Marvel,
2: sí. The creator, no?
1: Bé, el cas és que Spotify tria...
2: Tenint hojas grasses, hem de buscar Tyler, the creator.
1: Això ho ha de tenir clar la gent. I per què no posen hojas grasses? Que ara... Doncs perquè tria primer Spotify i perquè Spotify tria segons el que li interessa, el que vol promocionar, el que sigui, la seva música o els seus cantants. I llavors ho proposa al Barça, i el Barça l'únic que fa és validar que no sigui algú, doncs, que no... que vagi contra dels valors que defensa el club. Tot i que he de dir que Tyler, the creator, als seus inicis va ser bastant polèmic, eh? Per les lletres...
2: Ja me'n recordo, ja. Els sí que era bo.
4: Però va ser només els primers àlbums, eh?
2: Sí.
4: Després fa un gir.
2: Després ha venut a la indústria. Es va vendre a la indústria.
0: El
2: bo Tyler, the creator, era la primera època.
4: Va fer música comercial, llavors.
0: Ja, es va vendre. La milla mal de la música.
1: Per què?
0: Perquè és una promesa. Bé, jo crec que a mi ja podem considerar realitat, però ja l'entenc, el que vol dir. Ara, bé.
1: Ell va fer. Ha creat responsable de totes les campanyes que surten d'anuncis del Barça, les ha creat ell. Ell, vull dir, ha dissenyat. S'ha involucrat molt més que fins ara la resta de... És el creator, exacte.
0: He vist un vídeo del Barça en què Koundé estava entusiasmat amb la tria i he pensat que era evident que no pertanyeria al meu món i que, per tant, era lògic que no
1: Koundé, de tots els jugadors que li deien del Barça, era més emocionant, sí.
0: Covarsí hauria triat hoques grasses, però a Koundé li ha semblat molt guai.
1: Li ha encantat, el conèixer.
2: Pues ara es vol dir que és cool, sí, perquè que Koundé és un tio...
0: Sí, sí,
4: marca tendència.
2: Marca tendència, està al tanto.
1: I real, preu de samarretes, com sempre, ja sabeu.
4: Econòmiques.
1: 500 euros la diríem, la normal.
0: I 3.000 ecos si te la firma en Tyler.
1: Si te la firma dels jugadors.
2: Tyler i companyia.
0: No, els jugadors no, en Tyler.
2: No, i els jugadors.
4: A tots.
1: Sí, tots els jugadors.
4: Signada per tots els jugadors i jugadores.
1: Sí, perquè... És cert que és el clàssic, però l'estrenen el Barça femení amb el partit de Lliga amb el Granada. Són les primeres que duran aquesta samarreta.
2: I posa golf aquí.
4: Ja us aviso ara. No en quedarà ni una.
0: No, cada vegada passa igual. Això vol dir que hi ha molta gent que
4: més en fessin
0: 3.000 ecos per gastar en tenir les firmes del Barça masculí i el femení i d'en Tyler, tota la mateixa samarreta. Jo, si els tingués...
1: Clar, perquè en fan 1.899, llavors és allò que la gent li crea aquella cosa, dir, ostres, tindrà una cosa exclusiva.
0: Sí.
1: I llavors paguen molts diners i després tu, si allò... Imagina't que és 5-0 el Barça. Guanya 5-0. Aquella samarreta val...
0: Et compres la que no porta la firma d'en Tyler i estàs igual de content, eh?
1: Que no, que són de jugadors, sobretot, el que tu pagues diners
0: sí,
1: per això.
0: Però
3: la que portaven els jugadors aquell dia, no és la que portaven, però
0: si
3: és la que tu veies a la imatge.
0: Li passes al Corbella i t'ho arregla i no et costa...
2: El que passa és que el Corbella no sé si sap fer la firma Tyler, the creator.
0: Sense més canvi de creator, m'és igual.
4: Molt bé. La fa millor que el propi Tyler, ja t'ho dic ara. La fa millor.
0: Laia, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: I gràcies també avui a nostre especialment inspirat Santi Jiménez, Jordi Grau, Marta Corredera. Farem una pausa.
2: Recorda, Arnold,
3: espera un segon que marxin informats.
0: Això, sí.
4: Final.
3: No encara. L'Inter Escaldes continua, espera que actualitzo, però continua perdent Final, eh? Tens raó.
1: No, però quasi.
3: Localitzava, però sí, sí, ha acabat. 2-0.
4: Que ja va, el wifi no...
3: El que t'ha fet partit també ha acabat amb empat al camp del Cracó, del Craiova, i la Reial Societat, aquí estem al temps afegit, amb empat a 1. Ha empatat el Sant Joloàs. I també que marxeu, sabem que el Barça d'handbol a la Champions ha guanyat el Dinamo de Bucarest per 22-36. Tenim en marxa el partit de quarts de final. Jo crec que us puc mig avançar que la selecció espanyola serà a les semifinals, perquè va guanyar 3-0. A la segona part encara en queden 17 minuts.
4: Queda un mundo, eh?
0: Molt bé. Marxeu...
1: Molta informació.
0: Exacte.
1: Ja marxeu informats.
0: Contents, orgullosos de la vostra actuació i ben informats.
4: Molt amable.
1: Bona
4: nit a tothom.
0: Una pausa i bàsquet.
5: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
7: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
6: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
7: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
6: Però hi ha finestres.
8: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
12: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
13: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre és obrir els ulls.
16: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
14: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: El cinquè quart.
0: Temps pel bàsquet, avui moltíssima roba i poc sabó, és a dir, que moltíssimes coses a comentar i més aviat poc temps, o menys del que m'agradaria. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
20: Bona tarda. Hola.
0: A veure, ho faré sectorial. Les meves primeres qüestions són, parla Laura, Victòria balsàmica de l'Uni ahir sobre l'Ostrava en el debut de l'Eurocup, però vaja, el mal rotllo i els nervis que estan instal·lats en l'equip i en el club, que ens explicava l'altre dia el Xevi Soler, que ja prepara canvis a la plantilla quan no s'ha jugat ni un mes de temporada. Ahir va anar molt bé guanyar, però mala peça el taler aquest inici de temporada, eh?
16: Uf, sí, home, les coses no han començat gens bé i a més s'hi ha posat llenya al foc, no? Evidentment les declaracions de l'entrenador Roberto Íñiguez ja van començar a ser molt explosives al principi de temporada i ja van quedar atacats tant a nivell de club pel tipus de construcció de plantilla com les mateixes jugadores, que ell parlava inclús de falta de talent, no? Aleshores, a partir d'aquí, la veritat és que els primers resultats de Lliga van ser ajustats i contra, bueno, a la pista d'Estudiantes no és una pista fàcil, després vens a casa i també perds, però ajustat contra l'equip que serà l'equip revelació, que no és tan revelació, sinó té una gran plantilla, que és l'Azul Marino Mallorca, però llavors ja et ve un rival que ja consideres directe i a més et punxes a casa de 14. Jo crec que aquí és on han saltat les alarmes més grans. Hi ha lesions, hi ha malestar, l'equip no juga bé. En aquests moments, ell ha fet unes declaracions que és estrany, però sí que ha fet un reconeixement de culpa, però clar, el bo que tenim és que ens ve un mes d'octubre, que crec que a partir d'ara, tant a la Lliga com a Eurocup, els partits es pot construir bé. I a l'últim partit d'Eurocup, les jugadores de les quals hi havia hagut crítica van respondre amb punts, com Madison Conner amb 17 punts, Adut Bulgak va agafar rebots, o sigui, gent que està aquí al punt de mira, les jugadores estan fent un pas endavant. Anem a veure si hi haurà suficient resultats com perquè no trontolli inclús doncs, la continuïtat de determinades jugadores.
0: Doncs veurem si arriben aquests reforços que ens explicava el Xevi i sobretot veurem si respecten les lesions, perquè Jana Martín haurà d'estar algunes setmanes de baixa i la situació es pot redreçar. A Manresa, Ernest, ahir parlàvem amb el Pierre Oriola, 3 victòries en 3 partits a la CB, Escué ara mateix al Quinzenàs i una victòria només en 3 partits a l'Eurocup. Ens deia el Pierre, jo de moment no estic preocupat, crec que tenim molt marge de millora, evidentment hem de defensar millor, però l'inici també és poc tranquil·litzador.
17: Sí, home, a veure el Manresa al fons de la classificació, però jo l'he estat veient alguns d'aquests partits, és veritat que ha tingut un inici de competició difícil, amb partit a la pista al Madrid, del Bilbao. A casa amb el Breogán va fer una mica més de mal, però el Breogán està a dalt, és a dir, ha jugat amb equips difícils, pocs partits, diguem-ne, al Congost, i per tant, doncs, és un pèl d'hora. Té talent ofensiu l'equip. Té, doncs, Timmy Allen, que és jugador que et pot fer tranquil·lament 20, 25, 30 punts com a última jornada. Té un parell de jugadors, doncs, que jo crec que són molt interessants, Chibuzo Akbo, Nikon Gent de dintre, JD Nota, és a dir, Tanedi 4, i té una bona classe mitja. Es tracta que els jugadors entenguin, memoritzin els sistemes defensius i amb això i jugar contra rivals directes, doncs, com poden ser Andorra, Girona, a casa, alguna victòria fora contra algun rival directe endollarà l'equip. Jo vaig dir a principi de temporada que l'equip no baixaria, i amb la qual cosa ja t'estic dient que potser no s'ha de lluitar aquest any per temes majors.
0: És veritat que el Manresa ha tingut alguns partits molt complicats a la pista del Madrid, dimarts a la pista del Basaksehir, vaja, que segurament ajudarà que el calendari se suavitzi. Pel que fa a la penya, Xavi, també ahir victòria, bé, en el partit que quedava pendent contra l'Andorra, no sé si d'important, perquè després de la victòria a la Supercopa l'equip s'havia mig encallat o encallat del tot.
20: Sí, no, jo crec que la victòria és clau i a més totalment enganyosa per com es va produir, perquè no hem d'oblidar que la penya perdia el tercer quart de 9 punts. Crec que l'Andorra, que no guanya cap partit i que sí que estaran a la pomada per la permanència, tenia una oportunitat d'or. I coses d'aquelles del bàsquet, no, Jordi? Van encaixar un 22-0, un parcial de 22-0. És molt difícil de veure en el bàsquet actual per tancar el partit, no? L'Apro va assumir molt, 11 triples llançats, 2 d'11, estava obsecat.

0: pregunto per la destitució de Galbiati al Baskonia. És una mica estranya la història de Galbiati. Com recordareu, el Barça, o en aquest cas el seu mànager Xavi Pujol, el volia. El Baskonia va bloquejar la sortida perquè volia treure en Calés, el Barça va dir que no, i total, que es van quedar Galbiati, i fa la sensació que no se'l quedaven precisament convençuts, però clar, és que se'l carreguen, és veritat que se'l carreguen després d'haver perdut a l'Eurolliga, però se'l carreguen anant líders a l'ACB. Algú té alguna explicació?
1: Dels que havien firmat a Peres a l'estiu. Tenien un entrenador amb contracte, clar, vull dir, això...
0: Sí, bueno, però aquest també en té.
1: Sí, però
0: en tenia, em tenia.
1: Al final Pere Solís deia, escolta, que en el meu contracte diu que si no m'heu de pagar tot, eh? I jo crec que simplement era allò una història que estava ja escrita, no? Han esperat el moment en què, ui, a l'Eurolliga no ha funcionat, vinga, fora, van líders de la CB. Per tant, doncs, era molt clar. El cap de setmana passat vaig estar a Vitoria, conec una mica el Galbiati i, bueno, ja ho estava esperant, no? A més, va fer declaracions sí. Aquesta setmana dient de què és el que falta, falten milions, i a vegades sí, aquests sí. Comentaris, doncs, al final l'únic que volen
0: Queregeta,
1: és...
0: Queregeta, quan apunta, no falla.
1: No falla, sí, sí, està clar. Va fort i pot anar fort. Amb les coses que li surten bé, va fort. En el cas d'aquest del Barça, li va sortir malament perquè... es pensava que trauria molts diners i aquí jo crec que l'ha pifiat bastant.
0: Ara és per flipar perquè aquest tio guanya la Copa l'any passat contra tot pronòstic, ara anava líder de l'ACB, és veritat que són tres partits, i carregar-se l'entrenador en aquestes circumstàncies, en fi. Va, el Barça, demà Barça-Olympiacos, visita el Palau al campió d'Europa, Ernest, amb un Barça que ve de guanyar patint el Maccabi, però que vaja, en principi partit dificilíssim, dels més difícils, tot i que sigui a casa.
2: Sí, sí, jo crec que són dos equips que estan en dimensions diferents i, evidentment, el que fa que hi hagi una mínima opció, doncs, és que són dos partits aquesta setmana i l'Olympiacos ve de jugar una pròrroga remuntant 25 punts, que el Barça més o menys tindrà bona part del gruix dels jugadors, excepte Macundú, disponibles, perquè torna Justin Minaya i es podrà, doncs, tenir un roster ampli. Ho has de fiar a la inspiració puntual en aquell dia del Barça i tot plegat, tot i així ho veig difícil, però s'hi ha de confiar.
0: Bé, el Barça a casa va perdre amb els Alguiris, corregiu-me si m'equivoco, però en general ha anat tirant els partits endavant, fins i tot el del València, que era un rival de nivell. Ho veieu demà, Laura, Xavi?
3: Home, és difícil demà, però jo veig un Barça que, bueno, que juga sense... Jo crec que l'Eurolliga juguen sense pressió, amb molta intenció, i s'estan trobant que estan rascant partits, que van amb un 3-2, que... Jo penso que tenen aquella sensació de res a perdre i molt a guanyar demà, i a casa s'estan fent forts, llavors anem a veure si almenys els hi posen una mica complicat.
1: Jo l'única cosa és que demà veurem la realitat d'on està el Barça, no? Crec. Olympiacos és l'examen de dir, val, sí, estem competint i estem guanyant. És cert que crec que el Palau és una història. En tots els partits deies València, deies Zalgiris, deies fins i tot el Efes i el contra el Maccabi, tots han estat ajustats, per tant, amb petits detalls, i Olympiacos estem parlant d'un transatlàntic, no? Veurem, jo crec que demà veurem com està el Barça ara mateix, a quin nivell, no?
0: Molt bé.
3: El Barça, per això, bé, penseu que el percentatge que porta de llançament estan inspiradets, eh? Vull dir que, sí, sí. Que hi ha un moment en el qual venen amb confiança i això és el que deia, sense res ara. A perdre, i amb uns percentatges altíssims.
0: Ara. Aquest era el comentari optimista que estava buscant. Partides demà al Palau, per cert, a l'Olympiacos B, sense Tyler Dorsey, un dels seus jugadors destacats, l'han apartat de l'equip perquè ha estripat contra el cos tècnic i contra el club a les xarxes socials, i aquest partit com a mínim no el jugarà. Recordeu-me en pròximes setmanes que parlem del cas de Dabone, aquesta perla del Barça que de moment explicava avui al Marc del Riu a l'Esport que no pot jugar perquè la Seguretat Social no li vol tramitar el permís de treball. Té 15 anys, fins als 16 en teoria no podria jugar, però sembla una pena tenint en compte el nivell del nano. M'ho apunto perquè ho parlem amb més calma un altre
1: sí,
0: dia.
1: I a més, només un apunt, Jordi, molt ràpid, que a Catalunya sembla que sí que podria jugar als partits, però seria el problema fora de Catalunya. Per tant, és una cosa molt surrealista, tot plegat.
0: De moment ni Lliga ni Eurolliga Lliga en parlarem perquè el

0: nivell del nano Subal. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
1: Vagi bé. A vosaltres.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
4: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Ai, que ràpid passen les coses bones.
7: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
6: O els 10 dies Nissan.
7: Com?
6: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
10: Aquest clàssic no el veuràs, el viuràs! Torna la quarta edició de la Festa del Futbol Vallesport i Tardet. 25 d'octubre, luz de gas, música, jocs, premis i molt de futbol. Entrades a eltardet.es.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: L'última rematada del Tot Costa ens porta al nostre futbol, al futbol territorial, concretament a la quarta catalana, on aquesta temporada hi juga el Lleida Club de Futbol, que és, si voleu dir-ho així, l'hereu del desaparegut Unió Esportiva Lleida, després Lleida Esportiu. La qüestió és que el nou Lleida ha començat molt bé, amb dues victòries en dos partits, segurament arrasarà a la categoria, i que aquest diumenge visita el Sudanell del nostre company durant molts anys aquí a Catalunya Ràdio, el Josep Anton Aïsa. Aïsa, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Com estem?
15: Bé, no aquí, preparant.
0: No ens trobes a faltar,
15: el desembarco.
0: Eh?
15: No. Aquesta setmana menys, que estem molt enfeinats.
0: Clar, perquè pel Sudanell i per Sudanell que desembarqui el Lleida, fins i tot aquest nou Lleida, és un esdeveniment, clar.
15: Home, és com si el Barça anés a jugar a Manlleu un partit a Copa, o a Sallent, t'imagines? Mm-hmm. Pues, algo semblant. Perquè, bueno, estan a quarta catalana, però, clar, la història del club està aquí. Al final és un equip que va jugar a primera, va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid, i que té 4.000 i pico socis darrere, saps?
12: Mm, ja teniu el camp ple?
15: No, la cosa va bastant lenta. Ens pensàvem que aniria més de pressa, perquè fa 15 dies van jugar aquí al costat a la Sunyer i van omplir, i aquí de moment la cosa està una mica lenta. Voldríem que anés més de pressa.
0: Quin aforament té el municipal de Sudanell?
15: 1.100, 1.200 espectadors.
0: I esperàveu, clar, omplir perquè com
15: sí, dèiem... esperàvem omplir perquè a Sunyer, que era més petit, el van omplir. Uh-huh. Però bueno, era el primer partit, era la febre i ara, pues, no sé. La climatologia tampoc no sé si ajudarà, perquè podria ploure i això ens podria complicar una cosa una mica. El futur és que hem de fer tots els preparatius igual, clar, i després No sabem el resultat que hi haurà, però bueno.
0: Què heu de fer diferent per la visita a Lleida que no fem un altre partit?
15: Sí, hem tancat més el camp, perquè si no des de fora de les instal·lacions es podia veure futbol. Hem llogat vàters portàtils, perquè clar, no és el mateix jugar davant 100 persones que jugar davant 700 o 800 o 1.000. A més, tothom vol anar al lavabo a la mitja part, no cal que us ho expliqui. I seguretat privada, perquè per lo mateix, clar, no és el mateix controlar 75, 100 persones que controlar-ne 700 o 800. I, bueno, acondicionar una mica el lloc per la premsa, perquè de moment tenim com a mínim dos ràdios i dos diaris acreditats. I, bueno, vaja. Aquestes coses que no havíem fet mai, clar.
0: Vaja, com si juguéssiu a la Champions, com
15: sí, diu... com si el Barça jugués a Manlleu un partit de Copa o a Vic o a Sallent o una localitat així, clar.
0: Doncs aquest diumenge, festa grossa a Sudanell.
15: A les 5.
0: Sudanell, exacte, a les 5, al municipal de Sudanell, aquest Sudanell Lleida, que esperem que sigui un esdeveniment pel poble i que a més sigui un gran espectacle futbolístic. Aïsa, ànims amb la feina i una abraçada molt forta.
15: Gràcies, igualment.
0: 5 minuts i... 5 minuts. Un minut i mig i les 9, abans d'acabar el Tot Costa, la Sònia el remata.
16: El dia en què us hem explicat que Rafinha i Frenkie de Jong que apunten a Sevilla, amb dissabte el Barça juga l'últim partit de Lliga abans del Clàssic, a camp del Betis. Òbviament, després de la remuntada i del Real Madrid, però sobretot de les paraules posteriors de Mourinho, hem estat una bona estona amb el David Sánchez des de Madrid, la Marta Corredera, el Jordi Grau i el Santi Jiménez aquí a la taula parlant de la situació blanca i d'aquesta sanció de Vinícius de 4 partits i tot el que ha provocat amb gats que va veient pel carrer Mourinho. També hem parlat d'altres partits de la Champions i de la derrota de l'Inter Escaldes. Andorra, que avui debutava a la Conference League, ha perdut el camp del Mjällby suec. Setmana vinent el debut a casa.
0: Gràcies, Sònia.
16: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Noah García i el Xavi Vall al control central. Gràcies a l'equip de realització de TV3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Hansi, demà la prèvia del Betis-Barça, eh?
17: Oh, muy bien. Buen trabajo.
18: Tothom vol el vot dels pensionistes i tothom aspira a ser algun dia un pensionista amb unes condicions mínimes de vida. Per això, malgrat que el Partit Popular i Vox havien fet afirmacions com aquestes...
19: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
20: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización...
18: Feijo ha fet un intent avui de tancar el debat.
21: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
18: El Partit Socialista, per la seva banda, creu que com més terreny ocupin temes com l'habitatge i les pensions, millor els anirà la campanya.
22: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
18: Mentrestant, a l'esquerra del Partit Socialista, el debat públic no està centrat en temes. Els partits, que volien mostrar un bloc com més ampli millor, el que estan posant de manifest, de moment, és una gran divisió. Demà a aquesta hora, les aliances electorals haurien d'estar tancades. Bona nit, són les 9.
23: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
18: Deia que al Partit Socialista li interessa jugar la campanya amb temes com l'habitatge, però precisament per aquesta qüestió ha rebut una estirada d'orelles. La Junta Electoral Central li ha obert un expedient sancionador a Pedro Sánchez per la roda de premsa que va oferir l'endemà de convocar les eleccions. Va anunciar que tirava endavant els nous decrets d'habitatge amb expressions com aquestes.
1: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
18: Doncs bé, el Partit Popular va denunciar que havia estat un acte electoralista fet des de la Moncloa i ara la Junta haurà de determinar si va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat. I la polèmica està servida també per aquests àudios que publica el diario.es. Passa
2: que si guante mola va, passa bé d'ara.
18: Cinc guantes molt a mà són militars que comenten entre rialles els cops de puny, amb guants o sense, que han clavat alguns dels migrants a Ceuta. Sentirem la periodista que ha publicat la notícia i que ha parlat amb els nostres companys de la tarda i entrevistarem un investigador d'Amnistia Internacional que ha tornat precisament de Ceuta. L'organisme ja fa dies que va denunciar pràctiques abusives i tortures per part de militars contra els migrants. Els líders dels 27 països europeus busquen fórmules per contrarrestar la retirada de suport de Donald Trump a Ucraïna. Bruno Fortena Mires, des de Brussel·les, bona nit.
3: Hola, bona nit. Sí, alguns països ja diuen que la Unió Europea li tocarà posar més diners de la seva butxaca per garantir l'ajuda a Ucraïna. Avui, reunits en una cimera, els líders europeus han mostrat el seu neguit per l'apropament de Donald Trump cap a Vladimir Putin, la retirada de les sancions al dièsel rus i el bloqueig durant hores dels satèl·lits nord-americans que utilitza l'exèrcit ucraïnès han fet encendre les alarmes aquí a Brussel·les.
18: I segurament durant aquest Catalunya Nit sabrem qui guanya el Premi Planeta d'aquesta edició. Hi ha 9 finalistes que aspiren al milió d'euros. Montse Mas, bona nit.
17: Bona nit. Els Reis d'Espanya encapçalen l'acte d'entrega dels Premis Planeta d'aquest any, un acte on també hi assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa, entre altres personalitats. Una nit especial pel grup Planeta perquè celebren els 75 anys del premi, que amb un milió d'euros és el més ben dotat al món a novel·la inèdita.
18: I a Sitges, l'estrella del dia indiscutible és Dani De Vito, que ha fet gala de la seva simpatia i capacitat també per jugar amb la seva veu. Marc Garriga, des de Sitges.
24: Sí, li acaben d'entregar el gran premi honorífic i ha rebut una gran ovació a l'auditori. Ja té 82 anys, però ell diu que té ganes de seguir fins al final.
25: Yes, everything.
26: De tot, m'agradaria fer de tot. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
25: That's it, you know?
18: I en el bloc esportiu de què estarem pendents, Francesc Ripoll?
27: Mira que el Barça ja se centra en la visita 17 al camp del Betis a la Lliga i Rafinha i Frenkie de Jong han fet avui ja tot l'entrenament amb el grup i veurem si demà entren a la convocatòria per jugar a Sevilla. Per cert, que el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions.
18: Com cada nit estem molt pendents del temps i aquesta comencem a sentir remor de pluja de cara al cap de setmana. Com anirà això, Gemma Puig? Bona nit.
28: Bona nit. Doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps que arribarà al cap de setmana amb aquests roixats que començarien a arribar dissabte a la tarda vespre. Diumenge també haurem de seguir la situació, però de moment tenim per davant un divendres estable, tranquil, amb temperatures altre cop molt suaus al migdia, amb núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i al Pirineu.
23: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts. La precampanya electoral és molt intensa, però de moment no aclareix la principal incògnita. En quina forma es presentaran els partits a l'esquerra del PSOE? Volien mostrar un gran bloc unitari, però, paradoxalment, de moment el que estan exposant és la incapacitat per presentar batalles sota una mateixa bandera. Demà, a aquesta hora, s'hauria de saber ja com es presenten, perquè s'acaba el termini per decidir si, per exemple, Rufián i Colau seran aliats o rivals a Barcelona. Mentrestant, el Partit Socialista i la dreta, que sí que tenen clar com concorren a les eleccions, s'intercanvien retrets sobre les pensions, i la Junta Electoral Central valora si sancionar amb una multa Pedro Sánchez per la seva compareixença a la Moncloa, en què va anunciar que tirava endavant els decrets d'habitatge. Parlem-ne de tot plegat. Txell Vallespí, Laura Estrada, Jordi Corbalan i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: A veure, comencem pel capítol de les pensions. Les pensions es revolutzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya, Txell Vallespí, amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment, això sí, dels resultats del 29N, i carrega contra el Partit Popular i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
4: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del seu partit, Esther Muñoz, apuntés que el sistema actual petarà.
5: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
3: En les últimes hores han fet pinya amb Feijóo el president valencià, Juanfran Pérez Llorca, la balear Marga Pruens i l'aragonès Jorge Azcón.
6: Es el compromiso que tiene el presidente Feijóo, garantizar el sistema de pensiones y actualizarlas en base al IPC, ¿no?
7: El resto son cortinas de humo en las que evidentemente van a intentar que entremos estos 50 días y no vamos a entrar.
8: El presidente Feijóo se caracteriza por algo, se caracteriza por ser una persona seria.
0: Avui, per tant, tothom diu que garantirà les pensions i el sistema actual, però això vol dir que hi ha una polèmica. D'on ve? Des d'on s'arrossega, Txell?
3: Doncs de les declaracions de càrrecs del PP i de Vox que han qüestionat el sistema actual de pensions. Així s'hi referia ara fa uns dies la portaveu popular Esther Muñoz i José María Figueredo del partit d'extrema dreta.
9: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
10: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
3: L'augment de les pensions, d'acord amb l'IPC, està garantit per llei als 9 milions i mig de pensionistes que hi ha al conjunt d'Espanya. Habitualment, l'últim Consell de Ministres de l'any aprova un reial decret amb l'increment i després ho convalida el Congrés.
0: Les pensions contributives, de fet, es paguen amb les cotitzacions dels treballadors que estan en actiu. Quan aquests diners no arriben per pagar-les, l'Estat compta amb un fons d'emergència. És el que s'anomena la guardiola de les pensions, a la qual el mes passat hi havia uns 15.300 milions d'euros, que és la xifra més alta dels últims 10 anys. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha lamentat que es banalitzi el debat de les pensions perquè és complex, diu, i assegura que ara mateix no cal patir.
11: Tothom ha d'estar tranquil perquè en aquests moments hi ha suficients cotitzants per pagar les pensions. El que sí que és veritat és que quan fem projeccions endavant no estem en plena onada de jubilacions del baby boom dels anys 60 del segle passat. I, per tant, tenim temps per preveure tot allò que ens ve. Els sistemes de pensions a tot arreu del món s'han d'anar tunejant.
0: Montserrat Guillén ha remarcat que el més important és que els canvis que es puguin fer en el sistema de pensions siguin previsibles perquè tothom pugui planificar el futur.
11: La generació que s'ha de jubilar ja ha nascut, ja sabem que està arribant, ja sabem quantes persones aproximadament arribaran a l'edat de 67, de 68, de 69, 70, i per tant això ens permet fer previsions molt acurades. Ara, no sabem com estarà l'economia d'aquí 5 anys, això és molt difícil de saber-ho, i per tant ens haurem d'anar adaptant.
0: Doncs un dels temes d'aquesta precampanya i segurament de la campanya serà també el de les pensions, però el cas és que a l'esquerra del PSOE, més que parlar de temes, estan parlant encara de com presentar-se. I això que poc més de 24 hores queden per registrar aquestes coalicions de cara a les generals del 29 de novembre, i les esquerres continuen dividides. Encara no sabem quines paperetes hi haurà a Catalunya, però tampoc queda clar el conjunt d'Espanya.
1: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit, pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
2: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
12: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Eren Colau, Maillo, Belarra. D'una banda tenim el Front Ampli i Podem negociant a contrarrellotge una candidatura unitària. A Catalunya els morats donen per fet que hi haurà d'una banda la papereta d'Esquerra Republicana i Podem i de l'altra la del Front Ampli. I al marge del que passa a Catalunya, com queda la resta de la situació a aquesta hora? Doncs anem cap a Madrid. Ens ho explica la Laura Estrada. Laura, bona nit.
13: Sí, com deies, el termini per registrar coalicions s'acaba aquest divendres a la mitjanit. És a dir, que les formacions tenen temps fins demà a les 23:59 per decidir si concorren juntes, separades i sota quin nom. La candidatura única a tot Espanya cada cop s'allunya més de ser una realitat. Tenim els quatre partits del Front Ampli, que són els Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar, que van per una banda i després Podem i Esquerra per l'altra. A Catalunya els morats ja donen per fet que aniran amb els republicans, però des del Front Ampli no tiren la tovallola. És Ada Colau, al Matí de Catalunya Ràdio, estenent de nou la mà a Rufián.
1: Que ens hi juguem la vida, literalment. I aleshores, en un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla, de veritat, impossible d'explicar-li a la ciutadania.
13: Podem també assumeix que a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE i el seu parer no es perdran vots. A la resta d'Espanya, la proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts en 10 comunitats, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo es líder de Esquerra Unida.
2: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
13: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional Espat d'Espanya, i visiblement molesta, insistia que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta. I des de Més Madrid, Mònica García demana sortir del bucle per facilitar un acord entre el Front Ampli i Podem.
14: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta, que aquí hay otro objetivo, que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
15: Creo que hay que salir del bucle. Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso, desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato.
13: Però on ja hi ha acord és a les Canàries. Podem ha anunciat fa poca estona una entesa amb Esquerra Unida per una marca, de fet amb una marca diferent de Front Ampli.
0: Són, per tant, hores crucials i sentim aquesta polifonia que ja veurem com acaba. Estem pendents també aquesta hora de com s'organitzen les esquerres al País Valencià, Alba Barbosa.
16: Sí, està reunida des de fa poc més d'una hora l'executiva de Compromís, que ha de decidir com es presenten a les eleccions generals, si s'integren Podem i Esquerra Unida i qui encapçalé la candidatura. A les Illes Balears, la Federació d'Ara Més, Esquerra Unida i Sumar han arribat a un acord per concórrer junts als comicis, ho hem sabut aquesta tarda, però Podem, aquí a les Illes, també es presentaria a banda.
0: A més, avui aquí a Catalunya, sobre l'acord entre Esquerra Republicana i Podem, hem sentit l'exconseller Ernest Maragall.
16: Sí, en declaracions a BTV, qui va ser candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona, ha criticat Gabriel Rufián i, amb ironia, s'ha preguntat per quin partit es presenta Rufián a les eleccions generals.
17: El senyor Rufián vol dir aquest conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana. Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
16: Recordem que Ernest Maragall va estripar el carnet d'Esquerra Republicana després de la polèmica pels cartells ofensius sobre l'Alzheimer contra ell i el seu germà.
0: I encara una veu més, la de l'expresident Artur Mas, que veu les eleccions del 29 de novembre com una oportunitat per a Junts. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les del Front Ampli com la d'Esquerra en Podem, poden donar aire als juntaires.
18: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
0: La Junta Electoral Central, ho dèiem a la portada, ha obert expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no respectar la neutralitat política. Concretament, a partir de la roda de premsa que va fer al Palau de la Moncloa l'endemà de convocar les eleccions, en què va anunciar els nous decrets d'habitatge.
19: Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona.
0: El Partit Popular va considerar aquesta intervenció de Sánchez un míting i ho va denunciar a la Junta Electoral, Jordi Corbalán.
20: Sí, ara s'ha d'instruir aquest expedient sancionador. Si l'òrgan de supervisió del procés electoral acaba fent la conclusió que el president espanyol va vulnerar els principis de neutralitat, objectivitat i igualtat, podria arribar a imposar-li una multa de fins a 3.000 euros. Aquest és, de fet, el cinquè expedient sancionador que la GEC obre a Pedro Sánchez en diferents períodes electorals, amb multes que sumen un import de 6.600 euros.
0: A més, Pedro Sánchez ha hagut de sortir en defensa de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pels negocis immobiliaris de la seva parella.
20: El Partit Popular l'ha posat a la diana política després que dues publicacions digitals han esbombat que la parella de Mínguez té una empresa amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries i dues societats a Panamà. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, hi ha sucat pa.
21: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
20: Doncs Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE, Montserrat Mínguez, i ha remès contra Ayuso.
19: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja y me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
20: La portaveu del PSOE ho considera tot plegat una persecució.
22: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa que es una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira.
20: I enmig d'aquesta polèmica, el PSC ha proposat Mínguez per repetir com a cap de llista per Lleida a les eleccions.
0: Doncs encara parlant d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha fet un pas més per augmentar fins al 150% en alguns casos l'IBI als habitatges d'ús turístic. La mesura, que és una proposta i esmena d'Esquerra Republicana negociada amb el govern de l'Estat, als decrets d'habitatge s'ha aprovat com estava previst amb el suport del PSC, Esquerra i Barcelona en Comú. L'increment de l'IBI es farà en funció del nombre de pisos que tingui cada propietari. Per als que en tenen més de 4, pujarà fins al 150%. Per als que en tenen 2, 3 o 4, l'increment serà d'un 100%. I els propietaris que tenen un únic pis turístic, l'IBI els apujarà un 50%. Això el mateix dia que hem sabut que 4 veïns del conegut com a Bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, Carme Montero.
23: El fons New Amsterdam Developers ja ha buidat la meitat dels pisos de l'edifici, només en queden 6 d'habitats. Els volen fragmentar i fer lloguers per habitacions. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, una de les veïnes afectades, Anna Olesti, volen pressionar l'Ajuntament de Barcelona perquè expropi l'edifici.
24: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
23: L'expropiació, per llei, però, es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc que, a més, està catalogat com a bé cultural d'interès local.
25: Catalunya nit.
0: Quan falten 10 minuts per arribar a 2:15, obrim crònica internacional amb els últims moviments de Donald Trump acostant-se a les tesis de Vladimir Putin, a la relació a la guerra d'Ucraïna, i això ha fet que la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea, que oficialment està reunida per parlar de moltes altres qüestions, se centri en Ucraïna. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han precipitat la intervenció dels líders. Seguint aquesta cimera, tenim el nostre corresponsal a Brussel·les, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
26: Hola, Manel, bona nit.
0: Què li han dit els caps d'estat i de govern a Trump?
4: Doncs que s'ho repensi. Bàsicament, li han demanat que es repensi el seu apropament cap a Vladimir Putin. El president de Lituània directament ha suplicat als Estats Units que no canviïn de bàndol.
5: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot.
4: Everything. Una de les coses que Trump reclama és que els Estats Units passin a controlar els actius financers russos que hi ha bloquejats a Europa. Són diners de l'Estat o dels oligarques russos que estan immobilitzats per les sancions de la guerra a Ucraïna. El canceller alemany ja ha dit que de cedir aquests diners a Washington ni parlar-ne.
6: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
4: I com que Rússia ha incomplert l'alto al foc energètic anunciat per Washington, la cap de la diplomàcia europea li ha dit a Ucraïna que endavant, que ells també poden bombardejar refineries de petroli russes, just el que Trump volia evitar de totes totes.
0: Doncs aquest triangle entre Trump, Putin i Zelensky ha acaparat bona part de l'agenda que hi havia prevista, però que era força tapaïda. De què més s'ha parlat?
4: Sí. Doncs mira, han parlat, per exemple, d'energia, que també està relacionat, vulguis o no, amb la guerra d'Ucraïna.
0: Sí, sí.
4: Els líders europeus aquí han demanat a Brussel·les mesures urgents per frenar a curt termini l'escalada de preus. I també han discutit sobre la Xina, sobre les relacions comercials amb la Xina. I atenció, Manel, perquè això interessarà als ramaders de Catalunya. Brussel·les diu que vol tancar un acord amb Pequín per impulsar les vendes de carn de porc europeu i també de làctics europeus per impulsar aquestes vendes al gegant asiàtic. Demà els líders europeus tornen a reunir-se aquí a Brussel·les, però el tema estrella serà un cop més Ucraïna. De fet, Manel, Volodymyr Zelensky participarà a la trobada com a convidat.
0: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adéu, bona nit. Fins demà.
0: I l'OTAN també pendent d'aquest conflicte perquè estudiarà mesures per protegir la navegació del Mar Negre després de l'escalada d'atacs russos contra vaixells mercants. Avui mateix s'ha produït un d'aquests atacs en aigües jurisdiccionals de Romania, que recordem és un dels països membres de l'Aliança. Vicent Mifsud.
7: Sí, les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulats del vaixell i els quals no han pogut ser rescatats. Romania plantejarà als seus socis de l'OTAN la creació d'un comandament militar conjunt de l'Aliança amb Bulgària i Turquia i els altres dos països en costa al Mar Negre. El president romanès, Nicuzor Dan, adverteix que no es quedaran de braços plegats.
8: He parlat amb el secretari general de l'OTAN sobre aquesta qüestió. Òbviament, tenim la solidaritat dels nostres aliats respecte al que està passant al Mar Negre i, en concret, hi haurà una sessió específica del Consell de l'Atlàntic Nord per abordar-ho.
7: Aquesta escalada bèl·lica també preocupa perquè pot generar una crisi alimentària mundial, ja que Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereal i gran part de l'ajuda internacional depèn del seu gra.
0: Efectivament, per la seva part, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, justament també ha parlat avui amb Volodymyr Zelensky.
7: Sí, el president ucraïnès s'ha reunit ja amb diversos aliats a Brussel·les, justament per la seva presència, com deia Bruno, a la cimera de demà, per buscar més suport militar en plena crisi amb els Estats Units. Rutte li demanar que s'apliqui l'alto el foc sobre infraestructures energètiques que, de moment, com també explicava Bruno, cap de les dos bàndols està respectant. Ucraïna ha atacat avui diverses refineries russes i Vladimir Putin ha anunciat represàlies. Tot després que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield després d'una jornada inactiu, cosa que va deixar Ucraïna sense gran part de les seues defenses contra els drons russos.
0: Gràcies, Vicent. Una guerra que ha fet reorientar la política exterior i de defensa dels països nòrdics. Suècia i Finlàndia van ingressar a l'OTAN el 2024 i Suècia, en particular, té els ulls posats en el seu punt més vulnerable davant Rússia. És l'illa de Gotland, al mig del mar Bàltic. Des del final de la Guerra Freda, Suècia havia anat retirant els seus efectius de l'illa, que és un destí vacacional important per als suecs. Ara, però, Gotland s'està remilitaritzant. Ens ho explica la Cèlia Cernades, que l'ha visitat. Bona nit, Cèlia.
9: Hola, bona nit.
0: D'entrada, situa'ns. On és Gotland? Com és?
1: Doncs, com deies, Gotland està al mig del mar Bàltic, que, segons una frase que ha fet fortuna entre els politòlegs, ha passat de ser un mar de pau a un llac de l'OTAN. I és que, efectivament, si mirem el mapa, el Bàltic és ara una superfície d'aigua envoltada de socis de l'Aliança Atlàntica i de Rússia. Gotland és pràcticament al mig, és una illa de la mida aproximada de Mallorca, però de només 60.000 habitants. Emil Edenborg, que és investigador del programa de política global i seguretat de l'Institut Suec d'Afers Internacionals, explica a Catalunya Ràdio així la importància estratègica de Gotland.
3: Gotland és al mar Bàltic i sempre s'ha considerat un territori situat en la primera línia del front. Hi ha metàfores que parlen de Gotland com un portaavions impossible d'enfonsar o com una torre estratègica de vigilància del nord. Per tant, es considera que l'ingrés de Suècia a l'OTAN ha donat a l'organització accés a un punt molt estratègic.
1: Però a més, Gotland, que pertany de forma ininterrompuda a Suècia des de mitjans del segle XVII, està situada a menys de 300 quilòmetres al nord de Kaliningrad. Kaliningrad, recordem, és l'únic territori rus envoltat de països de l'OTAN, en aquest cas Polònia i Lituània, i amb costa al Bàltic.
0: Fins a quin punt està canviant l'illa en aquesta dinàmica de confrontació amb Rússia?
1: Doncs una mica és com si hagués tornat als temps de la Guerra Freda. De fet, al juliol s'hi va fer un simulacre d'atac amb un centenar de veïns davant la hipòtesi que Rússia l'ataqui o l'ocupi. Sentim de nou Emil Edenborg.
3: Gotland és una destinació de vacances de luxe per als suecs. És un lloc molt bonic, molt idíl·lic, on la classe alta d'Estocolm va de vacances i on tenen cases d'estiu molt cares. Però ara, si hi vas, potser veuràs avions de combat sobrevolant-te, vaixells militars o soldats. Així que sembla que s'hagi tornat als temps de la Guerra Freda, quan Gotland era un gran centre militar.
1: Hem de recordar que a finals de setembre caces suecs i finlandesos van interceptar avions russos sobre el Bàltic en la seva primera missió conjunta. És un acord de cooperació que han signat els dos països que es diu alerta de reacció ràpida davant Rússia. I a l'illa de Gotland, a més d'aquests simulacres de què hem parlat, també s'han dissenyat plans de contingència perquè l'illa, en cas d'un atac o d'una ocupació, no es quedi sense menjar, combustible o medicaments.
0: És un escenari que s'ha complicat més en els últims dies també perquè Rússia percep que Kaliningrad podria estar en perill.
1: Sí, Vladimir Putin va alertar que Moscou podria fins i tot recórrer les armes nuclears per defensar Kaliningrad de l'amenaça de l'OTAN, va dir, perquè considera Kaliningrad una part inseparable de Rússia. I a Suècia, l'exèrcit es prepara, de fet, per a una possible invasió de Gotland. Li van fer aquesta pregunta directament a Emil Edenborg. És factible aquest escenari?
3: Sí, és un dels principals escenaris per als quals l'exèrcit de Suècia s'està entrenant i té un pla. De fet, l'objectiu principal de l'ingrés de Suècia a l'OTAN era que l'OTAN vingués al rescat si passa això. Però amb Donald Trump és a saber. En tot cas, significaria que el que avui és un escenari de malson, que centra la discussió de seguretat a Suècia, es convertiria en realitat.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest lloc que molts desconeixíem, Gotland. Cèlia Cernadas, bona nit.
1: Bona nit.
0: A punt d'escoltar els senyals horaris de 2:15, Nicolás Maduro i la seva parella han tornat a declarar aquesta tarda davant del jutge de Nova York, en aquest cas per respondre a les noves acusacions de tortura que s'afegeixen a les de narcotràfic. El president deposat de Venezuela i la seva dona, Cilia Flores, ho han negat tot. Nando Zanoguera, com ha anat això?
9: Doncs mira, no ens han arribat ni imatges ni so de la declaració, però segons el relat de periodistes que ja han pogut estar presents, és una sessió que ha durat una mitja hora. Nicolás Maduro ha explicat que ahir els seus advocats el van informar d'aquests nous càrrecs i que avui també, segons diuen aquests periodistes, l'ha vist més relaxat que fa 10 mesos quan va declarar per primera vegada i es va definir com a presoner de guerra. Avui Maduro se l'ha vist més relaxat, ha saludat el públic i la premsa, també s'ha abraçat als seus advocats. La fiscalia en aquest cas sosté que Maduro va ordenar responsables veneçolans que torturassin sospitosos de conjurar-se contra ell i que fins i tot va segrestar membres de les forces armades perquè informassin sobre dissidents. Un pla
8: pla que, segons aquesta acusació, Cilia Flores, la seva parella, coneixia. El matrimoni, però, ho ha negat tot.
0: Aquesta és una d'aquelles notícies que en vam parlar molt i sembla, després que desapareix del mapa, en tornarem a parlar perquè s'ha fixat una nova data de judici. Eh?
8: Sí, el jutge l'ha endarrerit dues setmanes més a petició precisament dels advocats de Maduro per poder tenir més temps de preparar-se per aquests nous càrrecs. Així doncs, la nova data és el 14 de juny del 2027, però a mitjans de desembre Maduro encara tornarà a comparèixer davant del jutge.
0: Moltes gràcies, Nando. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'una nova alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges de cara al cap de setmana. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
14: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
14: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
12: Ajuntament de Barcelona.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
26: Per Catalunya!
27: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
28: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
27: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
29: La terra no és dolenta, no ho
27: creu. I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
25: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passant 3 minuts de 2:15, seguim amb el Catalunya Nit. Després d'uns dies de molta tranquil·litat meteorològica, podríem dir, tenim una nova alerta activada per Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya, en Alfonso.
1: Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos a punts de l'interior, al prelitoral i al litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. La matinada de diumenge encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat.
0: Gràcies, Anna. Després ho ampliarem també amb la Gemma Puig. Avui és dia de dol oficial a Granollers, al Vallès Oriental, per la mort del nen de 12 anys que va desaparèixer durant els aiguats del 5 d'octubre. Amb aquesta víctima, l'últim episodi de pluges ja ha deixat 4 morts i un desaparegut a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a la plaça de la Porxada de Granollers un minut de silenci en record del menor. El nen el va trobar un pescador al mar ahir a la tarda entre Castelldefels i Sitges. Anem cap a Granollers. Miquel Jarque, bona nit.
31: Hola, bona nit.
0: La notícia ha afectat molt la ciutat que s'havia abocat en la recerca.
31: Sí, totalment. Han estat 10 dies de recerca dels equips d'emergència i també de voluntaris. El cap de setmana passat pensa que van arribar a ser prop d'un miler les persones que van sortir a pentinar diverses zones de la comarca per trobar-lo. I precisament l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
31: Eren declaracions aquest matí de l'alcaldessa després del minut de silenci que s'ha fet a la plaça de la Porxada davant de l'Ajuntament. Fins demà al migdia totes les banderes de la ciutat onegen a mig pal.
16: Gràcies, Miquel.
31: Adéu, bona nit.
0: Aquestes últimes setmanes, en aquests episodis de fenòmens tan adversos, Protecció Civil ha enviat diversos missatges és alerta a la població. Doncs bé, avui els alcaldes de la Ribera d'Ebre han mostrat el seu malestar amb la Generalitat per la manera, diuen, d'aplicar aquestes alertes d'emergència en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre i avisen que el clima que tenen ells a la Ribera d'Ebre és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
17: La gota que ha fet la Salgota és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
18: No mos ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. La, ja s'havien pres unes opcions, ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
17: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
19: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, litoral interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs, el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
20: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De, ostres, doncs és que no està ni punt.
17: Tot per aconseguir que es fidi més prim amb l'abast territorial de les mesures.
0: Catalunya ha viscut l'estiu amb més incendis forestals dels últims 15 anys. Segons les dades del balanç d'agents rurals i els bombers, durant els mesos d'estiu han hagut de fer front a 450 focs forestals. Oriol Pujadó.
21: Sí, 450 focs que han calcinat 4.800 hectàrees. Més focs, o gairebé rècord en els últims anys, no vol dir, però, més superfície cremada, perquè, malgrat el nombre d'incendis, se situa per sobre de la mitjana dels últims anys, una mica per sobre d'aquesta mitjana. El 80% d'aquests focs d'aquest estiu han afectat superfícies inferiors a una hectàrea, ja que s'hi ha actuat de manera molt ràpida. La campanya ha estat marcada per les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs. El nivell màxim del pla alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies a l'estiu. El 15% dels incendis han estat provocats per llamp i la resta es vinculen a l'activitat humana per negligència, accidents o focs intencionats.
0: I en tot aquest context hi ha preocupació entre els ramaders del Pallars per la falta de pastures per als animals. Aquests dies uns 3.000 caps de bestiar han començat a baixar de la muntanya per passar l'hivern a resguard, però diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Saurí, Pau Rovira.
22: Les pluges torrencials de la setmana passada no van arribar al Pirineu i les temperatures molt elevades han deixat menys herba de l'habitual. Se'n lamenta el ramader David Molí.
23: I jo realment, com vam arribar a quedar a la muntanya, no havia vist mai una muntanya tan seca, ni tan seca i amb tan poca herba. Vull dir, si la tendència d'aquests anys ha de ser amb aquestes sequeres, doncs no sé, ens haurem de veure de plantejar la situació, si continuem amb tants animals, baixem els censos o què fem.
22: Ara la preocupació és el que passarà a partir de la tardor. Al fons de les valls també hi ha poca pastura i els ramaders preveuen que hauran de comprar més farratge i a preus elevats. Xavier Riera, ramader.
24: Evidentment, ara ve el mal de cap. Ara arribaran totes les ovelles i els animals a les granges de casa, tot l'estiu sense ploure, no tenim res de preparar ni sembrat en quant a pastura, eh? No tenim res, només tenim que pols.
22: Per tot plegat, el sector demana al govern que adapti les obligacions de pasturatge de les finques declarades a la DUN, és a dir, la Declaració Agrària Única.
0: 5 minuts per arribar a 3 quarts de 10. Atenció a aquesta dada. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la participació de 16 experts en psicogeriatria i atenció sociosanitària. Quins serien els trastorns més freqüents? Toni Fortesa.
3: Doncs l'angoixa, la depressió, l'ansietat són les que tenen més prevalença en persones de més de 65 anys, són les que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Entre les persones més grans de 65 anys, un 17% té ansietat i entre un 10 i un 15 presenta símptomes de depressió. Molts d'aquests trastorns els desencadena, per exemple, la solitud. Moltes persones grans es troben en un estat de solitud no desitjada. L'altre grup prevalent d'aquests trastorns són els de caire cognitiu, com vindrien a ser les demències.
0: Com es detecten aquests casos?
3: Doncs precisament és complicat per diversos motius. Un seria perquè a vegades s'associen a la vellesa. El doctor Sebastià Santa Eugènia, director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, apunta un segon factor.
4: Moltes vegades aquestes persones amb problemes de salut mental concomitantment tenen problemes de dependència o problemes de discapacitat, i això es converteix en una barrera d'accés als dispositius de salut on poden, no, explicar aquests problemes que tenen de salut mental.
0: Quines propostes fa l'informe?
3: Doncs proposa tres reptes principals. El primer és la sensibilització social. Escoltem el doctor Santa Eugènia.
4: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
3: I un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient tant a nivell sanitari com social. El tercer repte que planteja l'informe és tenir en compte factors externs a la persona i que no, per ser externs, deixen d'afectar directament la salut mental de la gent gran.
4: Condicionants que agreugen aquests problemes, com poden ser l'habitatge, la inclusió o la lluita contra l'estigma de l'edat avançada. L'edadisme continua sent, a dia d'avui, un estigma important a l'hora de tenir sensibilitat a atendre les necessitats de les persones grans.
5: Avui també és notícia. Marc Güell.
6: 2:03. El Reial Patronat del Monestir de Poblet ha aprovat un pla d'inversió de 17 milions d'euros per transformar el conjunt monumental fins al 2036. El president Salvador Illa ha dit que vol crear un fòrum permanent amb els altres territoris que formaven la Corona d'Aragó, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
7: La Generalitat ha explicat fa uns minuts que liderarà el nou pla director anomenat Rellançar Poblet. Estarà dotat amb 17 milions d'euros i hauria d'estar redactat el 2027. 14 milions es destinaran a intervencions de restauració i conservació fins al 2030. L'abat de Poblet, Rafael Barrué, ha aprofitat per reclamar la redacció d'una llei de protecció pròpia com la que té Montserrat. Felip VI ha presidit la reunió d'avui del patronat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprofitat la presència dels presidents autonòmics populars del País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears per apartar les diferències polítiques i proposar la creació d'un fòrum permanent que reuneixi els territoris que formaven part de la Corona d'Aragó.
8: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
7: Penseu que el patronat del monestir de Poblet feia 15 anys que no es reunia.
6: Més coses. El govern nord-americà ha rectificat i no retransmetrà en directe l'execució d'un oficial de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a pena de mort, com havia anunciat el secretari de Defensa Pete Hegseth, Vicent Mifsud.
9: Sí, es tracta del major de l'exèrcit nord-americà Nidal Malik Hassan, condemnat per la matança a la base de Fort Hood l'any 2009. Dies abans de ser enviat a l'Afganistan, el condemnat va disparar contra seus companys de la base militar i va matar 13 persones i en va ferir 32. Si s'hagués retransmès l'afusellament previst per al 3 de desembre, seria la primera execució pública als Estats Units des de fa 90 anys. Donald Trump ha publicat al final que ho han reconsiderat i finalment només podran assistir a l'execució els familiars de les víctimes que ho desitgen.
6: Una dona de 47 anys ha mort a Santa Coloma de Gramenet mentre dormia al carrer Oriol.
11: Segons informen fonts de la
21: la Guàrdia Urbana. Aquest matí han rebut l'avís d'un treballador del Museu Torre Valldovina que ha trobat el cos sense vida d'aquesta dona. Fins a la zona s'hi han desplaçat serveis mèdics que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fons de l'Ajuntament han confirmat que aquesta dona havia passat per serveis socials, però que havia rebutjat tota mena de suport. Els Mossos han descartat cap indici de criminalitat.
6: I l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019.
25: Catalunya nit.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
10: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
11: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
12: L'actriu.
14: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
12: El xofer.
15: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
12: I el milionari excèntric.
16: Multimilionari, sóc, no milionari.
12: Hollywood, les normes són clares.
14: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pit, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
12: Però de vegades es fan excepcions.
15: Tu ets l'excepció de la regla.
12: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
26: Les dones i els

0: Camps, bona nit, Montse.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: En quin moment passeu per aquí?
1: Doncs mira, estem al mig del sopar amb la presència de personalitats del món polític, social, cultural. Hi ha prop de 200 escriptors. Com deies, encapçalen l'acte els Reis Felipe i Letícia, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, altres personalitats, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, etc, etc. A l'obertura de l'acte han intervingut el president del grup Planeta, José Creueras, i també el rei, que ha destacat el paper que tenen aquest premi i també els llibres.
2: La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir en esa diversidad tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes. En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana, reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática.
1: Com et deia, estem al mig del sopar. Es calcula que més o menys cap a 3:15 potser ja es podria dir el nom del guanyador i del finalista. I com cada any, Manel, hi ha rumors, comentaris. Alguns apunten que podria recaure en una escriptora, en una dona. I també que en aquesta edició sembla que s'aposta per un autor o per una autora veterà i de renom. Això ho sabrem, com et dic, d'aquí més o menys una hora. En tot cas, són 9 històries finalistes, històries que parlen de llegat, de memòria, de culpa i de reconciliació.
0: Doncs d'aquí una hora tornem a connectar. Gràcies, Montse. Fins després.
1: Fins després.
3: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
4: Hi, Dad.
5: Get in the car, Melinda.
4: Matilda.
5: Whatever.
3: Who was extraordinary.
0: Matilda, la pel·lícula amb què Danny DeVito va adaptar el conte de Roald Dahl al cinema. La va dirigir, protagonitzar, i ara se'n celebren els 30 anys al Festival de Cinema de Sitges. Tot plegat forma part de l'homenatge que se li ha fet avui i que inclou l'entrega del Gran Premi Honorífic Sitges Marc Garriga. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Com ha anat aquesta cerimònia, Marc?
6: Molt emocionant, perquè és un home molt tendre, molt afable, molt pròxim i molt estimat.
7: Gran Premi Honorífic Sitges 2026 per Danny DeVito.
8: Ok. Thank you so much. Thank you so much. I feel so honored to be here. I know you love me. And I love you.
6: Com sentíeu, DeVito ha declarat el seu amor pel públic de Sitges, conscient que aquí també tothom se l'estima molt. Ha dit que entre tots formem la gran família del cinema, la que se sent afortunat de pertànyer. Està orgullós, ha dit, d'haver treballat en tantes i tantes pel·lícules i, aprofitant la seva presència a Catalunya, ha reivindicat la seva amistat amb els germans Bayona i amb Néstor Almendros, aquell director de fotografia català, un dels millors de la història, nominat 4 cops a l'Òscar als anys 80 i que el va guanyar per Dies del Cielo.
0: És veritat. Abans d'entregar-li aquest premi, has pogut entrevistar Danny DeVito i ha fet balanç de la seva carrera i ha presentat la nova pel·lícula, eh?
6: Sí, ell està en plena forma. Físicament no està al 100%, es desplaça amb bastó, però té 82 anys i les ganes d'un principiant per seguir treballant. Estrenarà a finals d'any un nou film de la saga Jumanji i assegura que està obert a tot.
9: Yes, everything.
10: De tot. M'agradaria fer de tot. Sobretot bons personatges. Simplement busco allò sobre el que puc construir alguna cosa i aleshores persegueixo l'objectiu i intento que surti bé. M'encanten els personatges estranys, diferents, divertits, però també puc fer d'home gran assegut al Porsche fumant una cigarreta al costat d'Arnold Schwarzenegger, el que sigui.
6: Amb Schwarzenegger, recordem-ho, van rodar junts als 80, als 90, Els bessons peguen dues vegades i Junior. També se'l recorda per films com La guerra dels rous, Algú va volar sobre el niu del cucut, Darrere del cor verd o Tira la mama d'alta baix del tren. Però després de 55 anys de carrera, ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
8: I like...
10: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
6: I ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit.
10: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa, i de seguida me'n vaig fer fan. M'atrauen tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
4: També es manté actiu com a productor

0: que és el paper que juga a Drac, la pel·lícula que ha vingut a presentar també a Sitges, juntament amb el seu fill Jake, coproductor, la seva filla Lucy, que és l'actriu protagonista, i han fet una comèdia hilarant, però també molt fosca, sobre dues germanes que es colen en una casa per fer un petit robatori, però tot acaba complicant-se d'una manera increïble. Arribarà l'any que ve als cinemes. There is a house in New Orleans.
1: They call the rising sun. La Villarroel acull l'estrena de Morning Sun, un text del dramaturg britànic Simon Stephens, protagonitzat per Anna Güell, Míriam Iscla i Raquel Ferri, sota la direcció de Pau Roca, Marta Vives.
2: Tres actrius immenses de tres generacions diferents per interpretar aquest text poètic intens i ple de tocs d'humor sobre la vida d'una dona qualsevol, una dona ordinària que podria ser qualsevol i que ens fa reflexionar sobre el pas del temps, la memòria i la vivència de fer-se invisible per la societat a mesura que es compleixen els anys. Les complexitats dels lligams de sang, les alegries compartides i els dolors silenciats, però sobretot la persistència de l'amor i la recerca de la identitat. De tot això n'hem pogut parlar amb les tres protagonistes just abans de l'estrena. Anna Güell, Míriam Iscla, Raquel Ferri, bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
2: Quina és la grandesa, Anna, del text, Stephens?
3: Buah! La poètica que té aquest autor i com amb molt poca cosa diu molt i et transporta moltíssim. Jo per mi, i a més que parla, és un text de dones, no? I això és molt apassionant.
2: Clar, és una família, són tres dones, tres generacions diferents. És una obra que parla d'aquest pas de la vida a través d'aquestes tres dones, Míriam?
4: Sí, i dels moments així que quan t'estàs acomiadant et venen com, no?, aquells moments importants de la teva vida, siguin encerts o siguin errors. I gràcies a la companyia de les tres dones, aquests moments no són tan desastrosos.
2: Com és d'important el llegat, la memòria, en aquesta obra? Quin pes té?
6: Clar, la importància és tota, no? El lligam, al final, amb la mare és molt important, i més crec que en aquest personatge, perquè jo l'he analitzat des del meu punt de vista i trobo que la Tess, al ser només criada per la seva mare i també una mica per la seva àvia, no té una figura paterna, és només ella i la seva mare, no? Han estat soles tota la vida. Doncs hi ha una espècie de lligam encara més intens del que seria en un altre context, perquè bé, a l'estar soles en medio del Nova York en aquell moment ho fa encara més intens, i trobo que ella té un cordó umbilical encara no tallat amb la seva mare. De fet, al final de l'obra hi ha una demanda amagada sota una búsqueda de felicitat on li demana aquest amor i sisplau, mare, no te'n vagis, no?
2: Aquesta obra parla de la invisibilitat, la invisibilitat de les dones a la història, però també en la nostra biografia personal pel fet de ser dones, no, Míriam?
4: Totalment, totalment. I de fet, això que deia l'Anna, que aconsegueix amb una frase explicar una idea, un pensament d'una profunditat molt interessant, n'hi ha una de la funció que diu, no, que arriba una edat, la meva, en què sembla que ningú et mira, no com abans, no? Que sembla que t'hagis tornat invisible, però gràcies a aquesta invisibilitat jo ara ja puc fer el que em dóna la gana. Per tant, amb això penso que fa una anàlisi de la societat i una reivindicació del lloc on em dóna a mi la gana estar. I s'agraeix molt que ho hagi escrit un home, no? I que és molt bonic veure que aquest autor d'una vida en fa una obra de teatre, d'una vida normal.
2: Quina sort veure sobre l'escenari tres dones de tres generacions diferents protagonitzant aquesta obra, no? Com ara deia la Míriam, amb tres protagonistes dones, Anna.
3: Sí. I que aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic, perquè no només és un gran homenatge a les dones, és un gran homenatge també a les ciutats, és un homenatge a l'art, és un homenatge a moltes coses, vull dir que
4: una mica diferent.
6: Sí, i a més té molts punts d'humor, també.
2: Míriam, Raquel, Anna, molta sort.
4: Moltes gràcies.

0: Aquesta melodia reposada és una tria de la Gemma Puig, que potser ens vol dir que demà tindrem un dia molt tranquil, però no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí. La veritat és que és una cançó d'Enya que es diu A Day Without Rain. És un dia sense pluja. I la veritat és que aquesta melodia tan reposada és per encarar, doncs, aquest cap de setmana que vindrà amb canvi de temps altre cop. Demà no. Demà estabilitat, amb alguns núvols baixos, amb sol cap a comarques interiors. Potser no puja la temperatura tant com avui, però encara igualment alguns valors de 27 o 28 graus als valors més alts. Però sí, ja encarant aquest cap de setmana amb aquest canvi de temps que s'haurà d'anar perfilant, perquè és una situació que es va movent. De moment sembla, doncs, que aquests ruixats començarien dissabte a la tarda vespre i diumenge, doncs, tindríem aquestes pluges més intenses i més extenses. Això ho concretarem de cara a demà. De moment podem disfrutar d'aquest dia tranquil que tindrem divendres.
0: Doncs sí, demà el gaudirem i demà a la nit ja concretem a veure què ens exposem exactament el dissabte i el diumenge a la mesura que ho puguem explicar. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta hora que tenim per endavant hem de saber, si tot va sobre el previst, qui s'emporta el Premi Planeta d'aquesta edició i el milió d'euros que l'acompanya. Està en marxa ara mateix a la Fira de Barcelona, la gala, en un acte que commemora els 75 anys del guardó amb la presència dels Reis d'Espanya, unes 1.200 persones assistint al sopar que s'està fent ara, i entre aquestes persones hi tenim la Montse Camps i l'Agnès Marquès. Connectarem amb totes dues. També escoltarem els àudios publicats avui pel diario.es, on es pot sentir uns soldats a Ceuta que es vanten dels cops de puny que claven a alguns migrants. Discuteixen si és millor amb guants o sense guants, per exemple. El Ministeri de Defensa ha enviat aquests documents al jutjat de guàrdia i la Fiscalia i els ha afegit a un informe d'Amnistia Internacional que ja els va remetre a finals de setembre. De seguida en parlarem amb Daniel Canales, investigador d'Amnistia Internacional a Espanya, membre de l'equip que recentment va ser a Ceuta per documentar precisament què és el que passava sobre el terreny. És dijous, és la nit ja. Això vol dir que tindrem sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina. A la primera hora hem sentit Dani De Vito. Doncs bé, en aquesta segona hora ens farà la seva particular mirada del que està passant al Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, l'Àlex Gorina. Abans de tancar el Catalunya Nit, espiarem la portada que preparen per demà el diari El País i cedirem l'última reflexió del dia a Vicenç Altaió, poeta, editor i tantes altres coses. Som-hi fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Abans, però, de tot el que hem anunciat, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 15 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
3: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: Animo Gabriel Rufián a seguir intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, tindrà el meu suport.
5: Estamos encantados de que Podemos hable con el Frente Amplio, hable con todas las organizaciones.
6: Yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
7: Senyor Rufián, vols dir que he conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana? Aquí tenim un espectacle, jo crec que una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. No hi ha manera de parlar del què en aquest país. Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica.
8: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios, somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos?
9: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
10: Pasa que sin guante mola más, pasa de la... Con guante se todo, pero... Sin guante... Con guante...
11: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
12: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible.
14: Gran premi honorífic Sitges 2026 per Dani De Vito.
15: Ok. Thank you so much. Thank you so much.
16: I've always liked the horror movies.
17: Sempre m'han agradat les pel·lícules de terror. Les meves germanes em portaven al cinema quan tenia 5 anys i jo m'havia d'amagar rere la butaca quan anaven a veure Lon Chaney a Dead Man's Eyes o La Cosa. I de seguida me'n vaig fer fan. M'atrauen tots els clàssics de Vincent Price, de Roger Corman, tot aquest tipus de cinema.
18: Aquesta obra és un gran homenatge a les dones i a les dones normals, a les vides normals, i això és molt bonic.

0: Catalunya nit.
1: Deu i set minuts, fem una mirada ara als principals titulars del món dels esports. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: El Barça ja se centra en la visita dissabte al camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga, i avui Rafinha i Frankie de Jong ja han completat tot l'entrenament amb el grup i, per tant, podrien reaparèixer a la Cartuja.
2: Recordem que Rafinha, el màxim golejador de l'equip, s'ha perdut els dos últims partits davant el Getafe i el Galatasaray, i Frankie de Jong es va lesionar a l'estiu. El Mundial, demà, abans de viatjar, l'equip tornarà a fer un entrenament i ja sabrem si tots dos estan disponibles per Hansi Flick. A l'horitzó, a banda del partit contra el Betis i el Paris Saint-Germain i el clàssic contra el Real Madrid. I Manel, et faig una pregunta.
1: Va.
2: Saps qui és?
1: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Sí, sí, et diria qui és. El raper, el hip-hopero... Tyler de Creator.
2: Ja vas bé, sí, sí, sí. Tyler de Creator.
1: Aquest.
2: És un raper molt conegut. Mira, el sentim. Canta en anglès, conegut als Estats Units sobretot. I per què et parlo d'ell? Perquè és el protagonista de la samarreta que portarà el Barça al clàssic. Ell ha triat el disseny del logo i serà golf. Per tant, veurem la samarreta del Barça amb el logo Golf a la part del mig, més o menys, perquè fa referència a la marca de roba que té el raper, Golfbank. Aquesta vegada no només es tracta de portar el logo de l'artista, sinó que Tyler, the Creator, ha estat el responsable creatiu de la campanya gràfica i audiovisual associada a aquesta acció.
1: Veus, el que no sabies que tenia una marca de roba que es deia Golf. He pensat que treia un tema que es deia Golf.
2: No, és per la marca. Mira, no marxes a dormir sense saber una cosa més.
1: Exacte. D'això es tracta el Catalunya nit. A veure, més coses en handbol, el Barça ha guanyat un nou partit de la Lliga de Campions.
2: Per 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest, en la quarta jornada de la Champions, el club blaugrana continua líder del grup E de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. Sentim Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
3: Yo creo que cuando atrás estamos sólidos, las cosas son más fáciles. Hemos tenido diferentes charlas durante estas últimas semanas, para volver a coger los mecanismos y la dureza defensiva que siempre, yo creo que el año pasado nos caracterizó y fue clave para conseguir todo lo que conseguimos. Creo que hemos vuelto a ver al Barça que disfruta defendiendo, que le pone las cosas muy difíciles al rival y está en la línea.
1: I en hoquei patins, la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans s'ha classificat per a les semifinals del Mundial que s'està disputant a Asunción, al Paraguai.
2: Sí, el partit ha acabat fa només una estona. La selecció espanyola ha derrotat per 3-0 a Xile en els quarts de final i jugarà les semis contra l'Argentina, que ha superat Itàlia per 4-1. Aquesta nit hora catalana, els altres partits dels quarts de final, Angola, Portugal i França-Suïssa.
1: Gràcies, Francesc.
2: Bona
1: Fem
2: nit.
1: Ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'un dels temes del dia, aquests àudios d'uns militars de Ceuta que fan broma del fet d'haver estomacat a diversos migrants. De seguida ho ampliem.
0: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
7: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
5: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
16: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
17: No te la pots perdre.
18: Però si és brutal.
19: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
20: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
19: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
20: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
19: Tu i poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Catalunya Nit.
24: Noche de luna.
23: Les notícies.
24: Noche de viento.
23: Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias.
24: No
23: sé de luna. I Agnès Marquès.
24: Som...
23: Catalunya Ràdio.

0: Tenim en marxa ara mateix al Teatre Cursal de Manresa l'espectacle inaugural de la 29a edició de la Fira Mediterrània, que s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines. Inauguració a càrrec de Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Es tracta d'un emotiu homenatge a l'essència de la cultura popular valenciana, que explora a través de la música, la dansa i la performance els matisos que defineixen el País Valencià i les seves tradicions. Manresa, Nàtia Dell, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit, Manel.
0: Com està anant això?
1: Molt bé, mira, aquesta nit el Cursal, ple de gom a gom i amb 1.200 professionals acreditats, es respira, com podeu comprovar per la música, essència valenciana de dalt a baix. Sandra Montfort ha sentit que havia de fer aquesta ofrena com una mena de mostra d'amor al seu territori després del pas devastador de la Dana. Abans de la inauguració hem parlat amb ella i ens ha resumit així l'espectacle.
2: Tota una posta d'escena, hi ha algo de dansa contemporània i folklòrica, hi ha performance, tota una dramaturgia lliga que explica un poc la història dels valencians en un fil conductor que passa des de l'alegria a l'humor, fins també moments com més dramàtics, com hem pogut viure en la Dana.
1: L'espectacle és un recorregut simbòlic per cançons populars i cants de batre, la moixaranga d'Algemesí, el misteri d'ells, els tocs de dolçaina, tabal, els fandangons, les albaes... Tot això és important posar-ho sobre l'escenari, ens deia, perquè no desaparegui.
2: Hi ha molta gent jove que recuperen aquestes cançons, que les porten a la contemporaneïtat i als escenaris, però sí que n'hi ha moltes altres, perquè és un baúl immens que no s'acaba, que encara no s'han recuperat i que sí que corren el perill de que s'extinguisquen, perquè si ningú les canta encara es queden enterrades. Per això és important pues, seguir investigant sobre el nostre folklore i seguir portant tots els escenaris.
1: I sobre l'escenari hem vist, Manel, una Sandra Montfort platòrica que canta, balla, toca les castanyoles, la guitarra, i està acompanyada per un important desplegament de músics i d'instruments. Hem vist des de la viola de roda, la bandúrria, el guitarró, la flauta, el violí, però també sintetitzadors i percussions. Així, de fort a trepitjant fort ha començat aquesta fira, una fira que reivindica, recordem, la participació i que mira el futur des de l'arrel.
0: És que la Sandra Montfort té molt talent, eh?
1: I tant que sí.
0: Bona nit, Nati.
1: Bona nit.
0: Hem arribat en punt a 2:15. Aquesta nit també hi ha una altra gala en marxa, la del Premi Planeta, i ara en David Guzmán ens hi posa la seva particular mirada. Ell es fixa en l'adquisició de l'editorial Joventut per part del grup Planeta.
3: Avui algú tornarà a casa amb 1 milió d'euros, però desenganyem-nos. Aquest cop el veritable Premi Planeta l'ha guanyat la pròpia editorial amb la compra anunciada de Joventut. Parlar de l'editorial Joventut és parlar d'un somni centenari, el de la família Zendrera, al capdavant d'una empresa que ha repartit alegries a lectors de tot el món. Són més de 100 anys i 10.000 llibres plens d'històries, personatges i aventures que formen part d'un patrimoni cultural riquíssim. De Peter Pan a Heidi i de Tintín a Narval, el catàleg de Joventut és un arca de l'Aliança carregada de tresors que van més enllà de la literatura infantil i juvenil, amb traduccions històriques a noms com Josep Carner, Carles Riba i artistes com Lola Anglada i Joan Junceda. L'adquisició de Joventut i de tot el seu equip per part del gegant Planeta és un capítol més en la llarga història d'absorcions editorials que hem conegut els últims anys. Sigui Planeta, Penguin o Abacus, quan un segell independent s'ha de vendre a un gran grup, les raons solen ser sempre les mateixes. Ningú no vol vendre ni perdre autonomia, però, com deien els demòcrates als anys 90, és l'economia, estúpid. El mercat està esbocat, es venen menys llibres del que som capaços d'admetre i la supervivència als petits cada cop és més complicada. Qualsevol editor independent voldria mantenir-se lliure i romàntic, però el romanticisme no paga les factures. L'editorial Joventut, com va passar fa poc en Periscopi, guanya solvència i múscul financer, però el sector del llibre perd bibliodiversitat. A l'horitzó es dibuixa un oligopoli i això també afecta les llibreries, on els grans grups acaben tenint una presència tan invasiva que amenaça a fer invisible els més petits. I mentrestant, passi el que passi, llarga vida als 5 i les seves aventures, als 7 secrets, als Grimm, als Andersen, a la vella Maia, i a Tintín i a Haddock i a Tornassol, i el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir Hergé.

0: Àlex Gorina, bona nit.
1: Bona nit. Mira, estava sentint això dels monopolis i els oligopolis, i el món del cinema també està passant. Ja ho he sentit aquests dies.
0: Em Warner, sembla que... Paramount... Sí, sí. Dic que l'ataca s'estén.
1: Una vella història.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs ja està, ja hi som. Tenim sessió golfa de cinema amb l'Àlex Gorina, encara a Sitges, el tenim allà instal·lat, enmig de monstres terrorífics. Abans d'entrar en matèria festivalera, no sé si vols començar per la joia de la setmana, de tot el que s'estrenarà aquest cap de setmana, Àlex, en què ens hem de fixar?
1: Doncs ens quedarem amb una pel·lícula que s'ha presentat precisament a Sitges i que forma part d'això que dius, però també de la fantasia pura i dura. Us estic parlant de The Devils, de Ken Russell. You have perverted Christ's own teaching. You have perverted the earth. Amb música de la cort de Lluís XIV. Això va passar al segle XVII i és una història que s'havia perdut també en els vells temps del cinema dels anys 70, quan aquest film de Ken Russell, aquell cineasta transgressor i inventor de llenguatge que va fer tantes pel·lícules sobre artistes, ens va explicar la història de la guerra de la ciutat de Loudoun, quan el cardenal Richelieu va voler enderrocar les muralles perquè desaparegués, diguem... la independència d'aquella ciutat. Aldous Huxley ho va dur al llibre, es va convertir en una pel·lícula on explicava precisament com van fer servir un convent de monges per demostrar que el capellà que s'hi oposava era, diguem, el diable en persona. I aquesta història es va convertir en una de les pel·lícules més terrorífiques del món, sobretot perquè molestava la moral d'aquella època. La van retallar per tot arreu, la van destruir, es va arribar a estrenar, la van prohibir en molts països, s'havia perdut tot aquest material i ara s'ha recuperat. És una joia absoluta del cinema i és una pel·lícula que arriba, per exemple, al Fenomen, o per exemple al Bosque, en versió original subtitulada, tal com la volia Ken Russell, el seu autor, i us sorprendrà, perquè tant pel contingut visual com per la manera de narrar aquesta història, aquesta pel·lícula és la més moderna que trobareu en aquests moments a la cartellera. Gràcies al Festival de Sitges ja l'hem pogut veure, aneu-hi demà i descobriu-la.
0: La més moderna, i dius que la va fer el 71, eh?
1: Ah, el 71, però és que llavors es feien coses que ara no ens atrevim a fer. És aquest el problema.
0: Vaja, vaja. Amb què més seguim?
1: Doncs seguirem amb el festival, però enmig del despropòsit en què s'està convertint el Festival de Sitges, posarem la música que va fer Pino Donaggio per la pel·lícula Carrie, que anirà sonant per sota, perquè ha estat un dels convidats més necessaris, perquè no només va ser l'autor d'aquesta partitura i de moltes de les partitures de les pel·lícules de Brian De Palma, sinó perquè ha estat un dels poques estrelles assequibles, que s'han permès el luxe de fer tu a tu, dialogar amb tu, i permetre creure que encara els grans del cinema són humans, en lloc de ser reis sols, que són totalment inabordables, no? Ha donat molt de gust parlar amb ell i, a continuació, entrar en el festival i començar a descobrir què ens està oferint el cinema avui dia a través del fantàstic. Doncs dos temes, bàsicament. Un és la maternitat. I una pel·lícula que representa perfectament aquest tema i que no sempre aborda les dones directores és una que s'estrena també demà i que arriba a la cartellera, que es diu Nightborn, de Hannah Bergholm.
2: Well, you were right. It's amazing.
1: Una coproducció entre Finlàndia i Anglaterra. Una història d'una dona que apareix un nen que va ser, diguem, fet sota un arbre i que comença a demostrar que crida massa i que té alguna cosa monstruosa a dins. El problema és, en realitat, hi ha un monstre en el nen o és la dona que de cop i volta descobreix el problema que representa ser mare? Així ens explicava la directora de la pel·lícula, Anna Bergholm, al festival.
3: Penso que en aquesta pel·lícula la mare realment comença a sentir que hi ha alguna cosa molt estranya sobre el nadó. Però potser ella pensa això perquè té por que aquest nadó no sigui el que ella espera que sigui. Ella està aterrada d'afrontar alguna cosa nova i clarament aquest nadó té unes necessitats especials que molts nadons poden tenir a la vida real. I és una història de com afrontar els tipus de nadons especials i les necessitats especials dels nadons.
1: I curiosament resulta que és una mica com acabava La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, quan la mare Mia Farrow acceptava el nen. Què faria a continuació per educar el fill del diable? Doncs resulta que la directora la tenia al cap quan va fer aquesta pel·lícula.
4: Yes, actually we
3: Sí, ens ha sorprès amb l'altre guionista de la pel·lícula, Lia Rauchi. Ens va sorprendre que és com una segona part de Rosemary's Baby. Però, clar, ha estat una sorpresa perquè no se suposava que havia de ser una segona part d'aquesta pel·lícula. Però, de totes maneres, va sobretenir un nadó que d'alguna manera és diferent o desafiant, i com ets pare d'un nadó així. Llavors, aquesta és una pel·lícula sobre això.
1: I jo us puc afegir que, a part d'aquest títol, hi ha altres pel·lícules del festival que aniran arribant a la cartellera que parlen també d'aquest problema, d'aquest tema, maternitat. La que més m'agrada del festival, The Spiral, de Paolo Stripoli, pacta amb el diable d'una mare per defensar els seus fills, que acaben anant en contra dels fills. Bellíssima pel·lícula. Mütter, de Turquia, del Fanceli, on una dona fugint del masclisme acaba descobrint que seguir amb el fill que ha tingut per culpa del masclisme continua sent víctima del masclisme. O Carme, de Guillaume Canet, de Marion Cotillard, que comença al Port de la Selva, se'n va a França a parlar d'una secta de dones paridores per un abusador dels fills i les filles que té amb elles. O Family Movie, de la família de Kevin Bacon, on ell i la seva família interpreten una gent que fa pel·lícules i la mare, que és la dona del Kevin Bacon, la Kira Sedgwick, acaba sent la mare coratge assassina per defensar els seus fills. O Modern Witch, de Minos Papas, de Xipre, on el 1882 una mare orfa de fills acaba adoptant un nen que es pot convertir en l'únic hereu possible de la seva llibertat antiga com a pintora, passant-li els estris de la pintura. Bé, no és només la maternitat el tema. L'altre tema és la nova carne, la transformació, l'evolució robòtica o reformadora del canvi d'imatge de l'eterna joventut. Perquè venim d'estètiques i acabarem amb reformulació dels cossos. I això era el tema també d'una pel·lícula que s'ha vist al festival molt interessant, que es diu Oshak Titanic.
5: Ningyo wa umi no naka ni sunderu. Demo koko de wa.
1: Pel·lícula japonesa de directora grega que parla en espanyol, Constantina Kotzamani, i que precisament ens parla de com avui dia moltes dones i alguns homes reformulen el seu cos. Volen ser les primeres, les més guapes, les més interessants i les més youtubers, les més sirenes, en definitiva.
6: Sí, como la presión que se siente las mujeres hoy es inmersa, y lo siento yo como mujer, que imagino como las nuevas generaciones que crecieron con ese sentimiento, como duro como puede ser, como que identificar con una idea, con una imagen que nadie como hace la pregunta a sí misma, cómo me siento yo, cómo, qué es lo que quiero yo. Y la película como se trata mucho con esa pregunta, como cuál es su propia voz, como cuál es su propio sonido, que no tiene nada que ver con el hipersistema que construye, como la voz es su propia voz.
1: A més de Titan Ocean, The End of It, de Maria Martínez Bayona, és una pel·lícula molt divertida, on Rebecca Hall ja té 250 anys, perquè la humanitat ha aconseguit trasplantar tot el que calgui per arribar a fer la vida eterna. I quan li treuen l'últim os que queda del seu cos original, decideix que s'ha acabat. 250 anys i ja n'hi ha prou. O The Cycle, de Jordan Downey, on un expert en cadàvers descompostos veu renéixer una nova raça d'humanoides que viuran per sempre. O Colony, de Johan So, on a una conferència de biotecnologia un científic terrorista decideix exterminar el planeta amb una epidèmia de mutants. O Leviticus, i és l'última, d'Adrian Chiarella, on els rituals per duplicar nois i noies gais a Austràlia acaben enfrontant cada gay o noia queer amb el seu jo bo contra el seu jo dolent. Extermini de l'homosexualitat. En fi, el festival ha donat per molt, però realment quan veus que hi ha temàtiques que dominen vol dir que són preocupacions permanents.
0: Sí,
1: això,
0: sí.
1: Això és el que ha de fer Sitges.
0: Clar, és indicador, segur. I has dit que la teva preferida és Spiral, em sembla que has dit?
1: Sí.
0: T'atreveixes a fer...
1: Això
0: t'anava a dir, t'atreveixes a fer qui... No sé si dir la quiniela dels que guanyaran o a qui tu entregaries els premis. Tria el que vulguis.
1: Jo sí, senzillament, jo donaria els premis i et diré els quatre títols.
0: Va.
1: I els repartiu com vulgueu.
0: Va.
1: Perquè se'ls mereixen tots, no? The Spiral és aquesta pel·lícula que parlava abans, de la mare que fa un pacte amb el diable, Stig Goethe, per defensar els seus fills, i és un melodrama italià meravellosament rodat, tan emocionant que he sortit commocionant de la sala. Ghost in the Cell, una pel·lícula de Joko Anwar d'Indonèsia que parla d'una presó on s'alliberen el director, els espectadors i també els presoners accepten els seus cossos i posant-se a ballar en qualsevol moment en què són torturats. Company, la pel·lícula de Casey Affleck, que té el millor guió i fotografia i és el relat dels relats dels relats dels relats, Nina Russa dins de Nina Russa, de manera preciosa, delicada i absolutament contrastada amb la resta de films del festival. I us parlava de Leviticus i No Rest for the Wicked, és també una història d'amor gai entre un ballaner i un fill d'una dona enamorada del ballaner a les Illes Fèroe. En fi, si no li donen premis a aquestes 4 o 5 pel·lícules, jo em retiro de Sitges definitivament.
0: Doncs si el jurat t'ha sentit, ara mateix estan reunits d'urgència en una habitació per evitar que l'Àlex Gorina desaparegui de Sitges, on tornarà segur. És aquí el Catalunya Nit, serà dijous que ve. Gràcies, Àlex, bona nit.
1: Bona nit a tothom.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cap als Premis Planeta. Sabrem qui és el guanyador o el guanyador.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
11: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
10: I amb productes del territori.
11: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: Vinga, va, comencem!
12: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
14: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
15: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
16: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
17: A Catalunya Ràdio... Postdates.
18: Per a mi... L'art és el joc de reflexos que succeeix quan un mira a través del vidre d'una finestra. Pots veure el teu propi reflex o pots veure el que hi ha més enllà. És un mirall cap a un mateix i un portal cap a l'altre. Un mar on conviuen la teva mirada, el món i tu. Oriol Pla, Premi Nacional de Cultura 2026.
17: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
17: Notícies sota la llum de la lluna. amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
7: He crecido con él año tras año en las librerías, viéndolo en los estantes, y creo que uno cuando empieza a escribir y trata de encontrar la salvación propia a través de la escritura...
0: Passen dos minuts de tres quarts d'onze...

0: que la casa en la que encontrará refugio le salvará para siempre la vida y transformará su mundo. Hablamos de que la coge por unas horas Bastien Ballard, un traductor francés mayor que ella, que se convierte muy pronto en su primer gran amor.
1: I també... Doncs és Montse Sergio Hernández, per tant, finalista d'aquest Premi Planeta. Entenem que d'aquí a pocs minuts sabrem qui és finalment el guanyador, o guanyadora.
2: Sí, quan acabi el seu discurs, el Sergio Hernández, de 32 anys, és escriptor, guionista, autor també de còmics com Back Home o Histèria, i també de novel·la juvenil com El diari de Laia. Com us dèiem, ha guanyat amb l'obra L'enyorança, presentada amb pseudònim, que parla de la investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado. És una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació. Efectivament, Sergio Hernández està fent el seu discurs d'agraïment i d'aquí uns minuts sabem per fi qui és el guanyador o la guanyadora del Premi Planeta.
1: Doncs si això passa abans de les 11, tornarem ràpidament a tu. Gràcies, Montse, i fins ara.
2: Fins ara.
1: Falten 11 minuts per les 11, és l'hora màgica, moment en què comencem a mirar també cap al demà amb l'Alba Barbós, el Marc Güell i la Txell Garriga. Bona nit a tots.
3: Bona nit.
1: A veure, Marc, per on comencem?
4: Doncs demà hem d'estar molt pendents que poden arribar novetats del Suprem en relació a l'amnistia, oi, Alba?
5: Sí, demà és quan s'acaben els 5 dies que les parts tenien per posicionar-se i a partir d'aquí el Suprem acatarà el que li va ordenar el Constitucional. El jutge Pablo Llarena podria comunicar la decisió aquest mateix divendres o a principis de la setmana que ve, però perquè l'amnistia sigui efectiva, i és el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya, després de 9 anys a l'exili, caldrà que la Sala Penal del Suprem firmi l'arxivament de la causa. I en paral·lel, la Sala Segona tampoc tardarà a aplicar l'amnistia als exconsellers Junqueras, Bassa, Turull i Romeva, condemnats per malversació. Com a màxim serà el dia 26, per permetre'ls presentar-se a les eleccions si ho volen. Demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst reunir-se amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
1: I demà a aquesta hora, no sé si ja ho hauran fet públic, però hem de saber quins partits es presenten junts a les eleccions generals.
5: El termini per registrar coalicions acaba demà a les 12 de la nit. Per tant, si no s'esperen fins a l'últim minut, demà a aquesta hora ja sabrem qui integra finalment la candidatura de Front Ampli i quins partits es presenten fora de la coalició. També haurem d'anar concretant quines coalicions es dibuixen per territoris. A Catalunya, ara per ara, no hi haurà papereta de Podem perquè s'integra a les llistes d'Esquerra, i on l'Esquerra sí que ha aconseguit unitat ha estat a les Canàries. Ho hem sabut aquest vespre. Podem es presentarà amb Esquerra Unida, però sota un nom diferent del de Front Ampli.
1: Demà també hem de saber, hem d'estar pendents de la jutgessa que investiga l'assassinat de la mataronina Elena Jubany, perquè demà decidirà si envia el cas a judici. Sabadell, Marta Vallès.
6: La jutgessa ha citat per demà a les 10 del matí a totes les parts a una audiència prèvia. Escoltarà l'acusació particular, la fiscalia i la defensa de Santi la Iglesia, l'únic investigat contra qui s'ha formulat un escrit d'acusació. Tant la fiscalia com la família de la jove demanen 26 anys de presó per la Iglesia pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Un cop escolti totes les parts, la jutge decidirà si envia el cas a judici. Es faria a l'audiència de Barcelona amb un tribunal popular. Així, finalment, demà sabrem si 25 anys després de l'assassinat, la mort de l'Helena arriba a judici.
1: I també demà... Quan encara alguns estan païnt l'adeu d'Oques Grasses, doncs mira, un altre comiat d'un altre grup en català, La Fumiga, Txell.
7: Sí, exacte. Després de gairebé 15 anys de trajectòria, els valencians diran també adeu al seu públic amb 5 concerts, ja amb les entrades, això sí, totes exaurides, Ho faran amb 3 concerts del Sant Jordi Club, que tot just demà arrenquen, amb una tercera data afegida ara per la gran demanda dels fans, i d'aquí a 15 dies ja traca final del grup. El Roig Arena de València, amb 2 dates més, amb 3 discos i també 3 EPs ara sota el braç, La Fúmiga s'acomiada amb intenció de deixar-ho en el moment més àlgid, i també ens ho expliquen així en una canció que sona
2: ara
7: de fons.
2: Ara sí, hauríem d'entrar,
1: Doncs ens demana pas la Montse Camps, perquè arriba el moment de saber qui és el guanyador del Premi Planeta. Endavant, Montse.
2: Sí, ara Carmen Posadas està a punt de dir el nom.
8: Presentada el Premio Planeta 2026 bajo el pseudónimo de Luz Ventura, lleva por título La hora antes del alba y su autora es Isabel Allende.
2: Isabel Allende, una escritora supervendes.

0: super consolidada d'autora xilena amb més de 51 milions d'exemplars venuts arreu del món. És l'autora de La Casa de los Espíritus, d'Afrodita, d'Eva Luna, i presenta una obra que ara ens explicarà, que es diu La Hora Antes de l'Alba, però pel que hem pogut llegir se situa en un país en dictadura i sobre una dona, una noia represaliada, que es nega a sentir-se víctima i es converteix una miqueta en una cronista d'una època convulsada. Isabel Allende està saludant a tothom, a tots els membres del jurat. També està saludant ara Carmen Posadas, el finalista, a Sergio Hernández, molt emocionat. I ara saludarà els reis, el rei Felip, la reina Letícia, i aviat es farà el seu discurs, doncs, d'agraïment per aquesta última novel·la d'aquesta grandíssima escriptora que ha guanyat moltíssims premis, si no recordo malament un 50, i aquest ja seria, diguem, l'últim, el Premi Planeta, amb el qual guanyarà, doncs, 1 milió d'euros, que és el premi més ben dotat de la història a una obra inèdita. En aquests moments estan aplaudint, està aixecant el guardó, aquest símbol del Premi Planeta. La veritat és que la veiem molt emocionada. Tothom ara s'està posant dempeus.
1: Un premi que li arriba als 84 anys.
0: Els 84 anys. I ningú diria, veient-la.
1: I aquí a la sala, no sé si també envoltada d'aplaudiments, també hi tenim l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què? Doncs, sí. Sorpresa o què?
2: Sorpresa. I, bueno, hi ha molta emoció, perquè a Isabel Allende se li reconeix tota aquesta trajectòria literària, no? I jo crec que d'aquesta manera també aquí el Premi Planeta d'aquest any tanca o d'alguna manera allunya les crítiques que ha tingut en els últims anys. Ha estat un moment realment bonic veure les cares de sorpresa de la gent en sentir el nom d'Isabel Allende. Ara mateix està tota la sala, a la Montse Camps també ho està veient, 1.300 persones dempeus aplaudint a Isabel Allende. I em sembla que és fantàstic poder-ho compartir en directe amb els nostres oients.
1: I tant que sí, se la veu molt emocionada, amb 84 anys, però en bona forma, diria jo, molt, molt alegre. Sí. I clar, sí, un moment molt especial, Montse.
0: Sí, jo diria que és un dels moments més emocionants que hem pogut veure en aquestes entregues del Premi Planeta. Realment a flor de pell, i ara sí que ja puja per donar el seu agraïment, per fer el seu discurs d'agraïment.
3: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias. Majestades, autoridades, mis colegas periodistas y escritores, mi amigo el finalista y los otros concursantes, a todos muy buenas noches. No saben lo que significa esto para mí. Quiero agradecer antes que nada al jurado que me ha distinguido con este premio, que es el más importante de la lengua española. Nunca me había presentado a un concurso para evitar la humillación de quedar a la cola. Así que esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volver a casarme a los 80 años. A mi edad hay muy poco que perder, la verdad. Escribí La Casa de los Espíritus hace exactamente 45 años. Así que esta es una fecha importante para mí, un aniversario como lo es los 75 para Planeta. Esa novela termina con la nieta del patriarca, Alba, es la nieta del patriarca Esteban Trueba y de Clara Clarividente, escribiendo la historia de su familia. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó en 1982, he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas. Cada historia es una semilla. Yo tengo cientos de semillas, no en la cabeza, sino en la barriga. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo...
1: És el discurs en directe de la guanyadora del Premi Planeta, Isabela Allende, que, per sorpresa de molta gent, s'ha fet amb aquest guardó i el milió d'euros que comporta. Tenim aquí el poeta i editor avui preparat per entrar al Catalunya Nit. Et deixarem molt poc temps, però pots posar-hi una frase final gairebé, Vicent. Vicenç.
4: Sí, gairebé. A veure, la Isabela Allende té 84 anys, és parenta de la família del Salvador Allende i ella va marxar en condició d'exili. Veure avui un reconeixement així no deixa de veure i significar les voltes que dona la política. Tu has dit avui, tots estem amatents a la polifonia de l'esquerra.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC, governi qui governi, després de les eleccions generals del 29 de novembre. El tema s'ha colat en la precampanya amb retrets entre Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estiguin funcions, independentment del resultat dels comicis, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
7: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
6: Des del PP, Feijóo s'ha afanyat a aclarir dubtes després que la portaveu del partit, Esther Muñoz, apuntàs que el sistema actual petarà i ha assegurat que garantirà el sistema públic de pensions i la seva viabilitat. Més notícies, Vicent Missut.
8: Compte enrere per registrar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i encara no està clar què faran les esquerres a Catalunya ni al conjunt de l'Estat. El Front Ampli continua negociant de contrarrellotge una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid Podem donar pràcticament per descartada.
6: Defensa investigarà els àudios publicats per Diario.es en què un grup de militars presumeixen de pallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Gabriela Sánchez, la periodista que els ha publicat, ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que el que se sent a la gravació no és excepcional.
9: El nivell de testimonios és tal, i ja estan llegando denuncias al juzgado, que todo apunta a que, aunque no son obviamente todos, pero es un patrón bastante extendido, según lo que nos trasladan.
8: L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó un home per haver abusat sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot, a la Garrotxa, entre els anys 2018 i 2019. L'acusat ha reconegut que es guanyava la confiança de les víctimes amb mentides i que els oferia diners perquè anessin a la seva botiga on els feia els tocaments.
6: L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La enyoranza. L'acte d'entrega, que ha commemorat els 75 anys del premi, s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Allende ha agraït així el guardó.
3: Muchísimas gracias. No esperaba esto y mucho menos ver a todo el mundo de pie. Qué emoción tan grande. Gracias.
6: Esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frankie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
8: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wong, creada pel raper Tyler, The Creator, lluirà a la samarreta del primer equip del Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà presentada a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada.
6: Aquest divendres divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Coruña Llevant.
8: El Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua el líder del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
5: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 16 de desembre de 1927.
1: I el número de la sort, el...
2: 5.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Ni tan moderns ni tan progressistes.

0: Som un país que presumeix de la seva obertura i llibertat pel que fa al terreny sexual. Sembla que ha quedat molt enrere l'Espanya franquista que perseguia qualsevol tipus de dissidència, que posava les dones a la presó per haver fet el salt al marit, fos veritat o no. Però venim d'una educació sexual, això no m'ho negreu, una miqueta pobra. Ens ha quedat gravat a la pell el cinema de dos rombes, el famós Destape. Ara, mirat en retrospectiva, no sabem si el Destape del cine va servir per alliberar les dones o més aviat per complir amb les fantasies sexuals d'algun senyor. Avui tenim a Bàrbara Rey al programa, sex símbol d'aquella època. Fa molt poc de tot.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Començar amb aquesta alegria perquè la pulsó franquista ja l'hem deixat una mica enrere, però és que, clar, avui, vulguem o no, anirem una mica a fer... A mirar enrere, com érem, perquè Bàrbara Rey encara té moltes coses a explicar. Podríem dir que baixarem al funk, mood, com es diu en anglès. Aquest és el títol del nou disc de Remy Wolf. Avui anirem, doncs això, baixarem una mica al funk per saber com era aquella Espanya, com es prenien les pel·lícules de lesbianes, per exemple, que això era un escàndol. Vedets, Destape, les primeres escenes de cine lèsbic. Què voleu més en aquest programa? Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Roser Parera, com estàs?
1: Bona nit, Montse.
0: Bona nit.
1: Molt bé.
0: Escolta, tu te'n recordes d'aquelles pel·lícules de rombes, de dos rombes?
1: I tant.
0: I tant. Del moment... Tu, clar, tu ets una mica més gran i potser tu ja les veies, no?
1: No.
0: Alguna cosa?
1: No.
0: No? Ni que sigui
1: no.
0: Per error? No,
1: no
0: en veies cap?
1: No.
0: Home, doncs jo t'he de dir que com a nena petita, quan em deien que hi havia dos rombes, jo amb uns ulls així, i em deien al llit, a dormir, no? I jo moltes vegades feia trampes. I mirava allà per l'escala de casa. Sí, sí, me'n recordo el poble...
1: Sí.
0: Me recordo allò amb els meus cosins i dient «Oh, una pel·lícula de rombes!», no?
1: Sí, sí, recordo això, de que hi havia...
0: Dos rombos, havia que es deia a l'època.
1: Exacte, un rombo, dos rombos, eh? I
0: exacte.
1: No, és que ja d'entrada ja no se'm donava l'opció de veure-les.
0: Ah, ja per no, això, eh? Tu no. Prohibit tot, Arbeca.
1: Totalment.
0: Escolta, suposo que et va fer il·lusió, i hi ha gent que la truquen de, no sé, del CIS, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, però tu et van trucar... de Sitges,
1: sí.
0: Que si ens feia il·lusió entrevistar Bàrbara Rey perquè li acabem de donar aquest premi per tota la seva trajectòria de pel·lis de terror.
1: Sí.
0: Suposo que primer et van fer una mica figa a les cames.
1: Sí, i tant. Em va fer molta il·lusió, la veritat, eh? Perquè, clar, és un mite, és una... diria com una diva.
0: Una icona,
1: sí,
0: no?
1: Totalment. Aquí, això sí que la recordo, veure-la per Televisió Espanyola, el programa aquell que feia Palmarès, diguem que era de revista, no?, que es deia abans. D'això sí que me'n recordo.
0: És que no fa tant, de les mamachichos
1: no.
0: Això.
1: I després, també, mira, gràcies a aquesta entrevista, sí. Després, quan vaig tornar, vaig revisar per perquè no la recordava, vaig tornar a veure la pel·lícula L'Escopeta Nacional perquè no recordava que sortigués ella, imagina't, i sí, efectivament, allí feia de model també, de guapíssima, i això, recordo que era una senyora molt, molt guapa, amb un tiparro espectacular, i la veritat que, malgrat la seva edat, que són 76 anys, els porta superbé, continua sent molt alta i vestint molt bé, molt bé.
0: Vermella anava, vermella, que l'hem vist a la fotografia que li vas fer. Doncs escolta, sentirem l'entrevista que li va fer la Roser Parera preguntant-li, no només pel rei, que sé que és la pregunta del milió, sinó també per aquella època, per aquelles pel·lícules de cinema lèsbic, primeres... on a les dones, vaja, que se les miraven molt intensament, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt malament. Jo definiria que se les miraven molt malament.
0: Exacte.
1: No estaven ben vistes i elles també no podien expressar-se.
0: Doncs tot aquest judici, totes aquestes històries, ara mateix, entrevista de Roser Parera amb Bàrbara Rey.
2: Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.

0: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. Convidem la cantautora Valèria Castro dies abans del seu concert al Palau Sant Jordi en una conversa on es compromet a incloure paraules en català al seu proper disc.
7: Además que con la bonita que es esta lengua y el catalán sigue siendo para mí una llengua molt bonica que m'agradaria molt seguir aprenent.
5: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
9: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
8: Que està en constant evolució.
10: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
8: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
11: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
5: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: teach you the basics.
1: Música rabiosa per parlar d'una notícia o de diverses notícies que ens fan caure en la ràbia aquí a les Dones i els Dies. Ja sabeu que l'Eva Ontiveros és la nostra corresponsal a Anglaterra, una dona que ha viscut 30 anys, que ha estat molt de temps vivint allà, treballant a la televisió britànica, a la BBC, i tenim ganes de parlar amb ella sempre que passen coses com les que sentirem ara. Eva Ontiveros, com estàs?
2: Doncs molt bé, gràcies. I vosaltres?
1: Bé, bé. Tot i que ens has d'explicar una cosa que ens va deixar esfereïdes. Fa unes setmanes llegíem que ha començat el judici a Anglaterra d'un crim que recorda moltíssim el cas Pellicó, i em sembla que no és l'únic a Anglaterra en els últims mesos, oi que no?
2: No, doncs tristament no és un cas aïllat. El cas aquest en concret és el cas d'un home de Stockport, que és molt a prop de Manchester, que ha estat acusat de drogar i violar la seva dona durant més de 20 anys, però no només això, sinó que també havia convidat a 13 homes més a abusar sexualment d'ella a la seva pròpia casa, de violar-la, d'agredir-la, de filmar-la, de fer-li fotografies. L'identitat del marit, en aquest cas, no s'ha fet pública senzillament per protegir l'anonimat de la víctima, de la seva dona, perquè identificar el marit automàticament identificaria la dona, però la resta dels homes sí que han estat identificats amb noms i cognoms i tota mena de detalls. El marit s'ha declarat culpable de 60 delictes contra la seva dona, i els més recents van ser comesos tan aviat com l'estiu passat. I la resta dels homes, la resta dels acusats, només 4 s'han declarat culpables fins ara, però és una cosa que va canviant dia a dia.
1: Podríem dir que funciona d'una manera semblant que va funcionar el que explicó. Alguns encara ho neguen a dia d'avui, alguns comencen doncs a acceptar-ho, i el que sembla evident és que la exparella d'aquesta senyora, doncs com a mínim sí que ha acceptat que ha comès un delicte, vaja, 60 delictes contra la seva dona, no vull ni imaginar. Les edats dels homes, també per esfereir-nos, no?, com sempre, molt sí. Dispars, però...
2: Molt dispars, tant les edats com els perfils d'aquests homes. Van dels 28 anys, el més jove, als 74 anys, el més gran. I són, doncs, senyors, perquè sempre que parlem d'aquests agressors la gent es pensa gent malvada, amb cares com de còmic, gairebé, però és que no, són senyors que viuen entre nosaltres. D'això, doncs, de 28 a 74 anys, doncs, alguns que treballaven a la universitat, alguns que eren jubilats, alguns que eren estudiants, un que era un rodamón...
1: Fins i tot, un que portava una ambulància.
2: Sí, un que era un paramèdic, treballava en un equip d'ambulàncies, i que se sospita que entre d'altres crims que ha comès aquest senyor, a part de les violacions i els atemptes de violació i les agressions sexuals, també era procurar somnífers i altres drogues per deixar aquesta pobra dona inconscient.
1: Déu-n'hi-do. Acusacions molt greus, i més si tenim en compte que no fa res al món descobrir esgarrifat la magnitud del cas Pellicó. El que passa és que no és l'únic cas. Aquest és el nord d'Anglaterra, però fa uns mesos també es va parlar d'un altre cas al sud d'Anglaterra. A mi el que m'interessa més de tot això, més enllà del que hem explicat, no?, que són potser els detalls més escabrosos, és saber com ho viuen a Anglaterra i com ho senten, perquè aquest cas anglès està tenint repercussió, se'n parla, perquè em fa la sensació que al·lucinem més a la resta de països que en els llocs on passen aquestes coses. Quan vam anar a França, pel cas Pellicó, i vam fer el programa des d'allà, anàvem al mercat i ens trobàvem que la gent ens deia no en volem parlar, és una cosa íntima que passa a les cases, clar. I nosaltres no ho enteníem. Aquí passa una mica igual, a Anglaterra?
2: Doncs sí, és una cosa molt curiosa, perquè va haver-hi molta fascinació amb el cas Pellicó, se'n parlava moltíssim, era la portada de tots els diaris, era el que obria tots els informatius, a ràdio i televisió, Pellicó per aquí, Pellicó per allà, i es parla, doncs, aquest cas singular i monstruós i únic, i després doncs n'han estat sortint bastants més. Com has dit tu, va sortir-ne un fa poc, també a Swindon l'any passat, una parella bastant més jove, exactament el mateix. Aleshores, a mi el que em sorprèn és que no se'n parla gaire. No sé si hi ha un efecte de això ja ho hem vist, o si hi ha un efecte de com passava a França era molt interessant parlar-ne, ara que passa a casa, no. Apareix a la premsa, apareix als mitjans, però es tracta bastant de passa que t'he vist. Tot i així, el que t'he de dir és que el que sí que ha canviat en com es tracten aquests casos, en el cas britànic, és que hi ha diferències molt importants de com es feia abans a com es fa ara. Com, per exemple, l'èmfasi recau 100% en els acusats. Nom i cognoms. Lloc de procedència. Quan se sap l'adreça, s'ha difós l'adreça. Les fotografies de tot són dels acusats. Això és una cosa que abans era impensable. Quan hi havia qualsevol cas així, les fotografies sempre eren de la víctima, el nom que se'n parlava era de la víctima, i tots els detalls sempre anaven a exposar a la víctima. En canvi, ara l'èmfasi està en els perpetradors, en els agressors.
1: I tu també diries que hi ha un canvi, per exemple, a la societat britànica, perquè, clar, tinc entès que hi ha un cert puritanisme, o si més no, la sexualitat és un tema que es tracta molt de portes endins a Anglaterra. Per exemple, les angleses no parlarien mai de la seva vagina, o diuen down there, allà baix, no? Parlen dels baixos.
2: Sí,
1: sembla tot
2: sí,
1: un
2: sí,
1: llenguatge
2: sí.
1: Una mica d'una altra època. Creus que hi té a veure també com aquesta mena de puritanisme britànic, en aquest sentit?
2: Moltíssim, moltíssim. Tenen mil eufemismes per parlar de les seves vagines. De fet, quan tu fas servir la paraula penis i vagina, et miren com si fossis boja o metgessa. Són paraules útils i específiques que no es fan servir en el dia a dia i que, a més, es senten com ridícules, fins i tot. Ara, eufemismes absurds n'hi ha moltíssims. És un tema tabú i és un tema molt parlat al mateix temps. La sexualitat es viu d'una manera molt curiosa, si ho veus des del punt de vista mediterrani. Per una banda és de tot arreu, per una banda hi ha un despreci, una misogínia, un despreci cap a les dones i el cos de les dones i el món de les dones i les necessitats de les dones, i una misogínia palesa. És una societat encara profundament sexista, i això es veu moltíssim, no només a nivell mèdic o a nivell legal, sinó com les dones i els crims contra les dones han sigut coberts en els mitjans de comunicació, tot el que siguin casos de serial killers, sobretot quan són dones i sobretot si hi ha violència sexual. Això és el suc, és la salsa de la notícia i és on s'hi ha recaigut més i on han disfrutat molt desvetllant aquests detalls. Però a l'hora de parlar-ne seriosament, a l'hora de discutir-ho seriosament, a l'hora de posar noms específics a cada cosa, doncs es passa molt de llarg, exactament.
1: Doncs de llarg, que ja sabeu que no ens agrada passar a nosaltres, ens agrada explicar aquests temes a les dones i als dies. Eva Ontiveros, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat, també una mica sociològic, no?, que a vegades les notícies no són només el que llegim als diaris. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Bona nit. Merci.

0: Ja l'heu reconeguda a tots, segur, Marianne Faithfull, amb aquesta cançó que ara jo estava buscant com una boja. Quants anys tenia aquesta cançó? I té és de l'any 74, així que té 52 anys, aquesta cançó que és una meravella. I avui, la veritat és que ja fa un parell d'anys que es va morir. Olga Ábalos, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com
1: bona
0: estàs? Nit. Fa un parell d'anys que es va morir Marianne Faithfull.
1: Es va morir concretament el 30 de gener del 2025.
0: Doncs sí, fa un any i una mica més, no?
1: Un any i mig.
0: Exacte. I ara, doncs, el Festival Inèdit de Barcelona, que em sembla que, si no m'equivoco, és a finals d'octubre.
1: Sí, comença el 29 d'octubre fins al 8 de novembre.
0: Sí, se'n recorden de la seva figura, passaran un documental. Nosaltres sempre ens en recordem d'ella, perquè ens encanta aquesta dona.
1: Sí, ha sonat diverses vegades, eh?
0: I tant, en aquest programa. I jo crec que hem buscat l'excusa per seguir parlant sempre de la Marianne Faithfull i no acabar-nos-la. A veure, pels que no sàpiguen res de Marianne Faithfull, què els hi diries?
1: Bé, primer de tot, que se'n vagin a veure el documental.
0: Exacte. A fer la feina.
1: Documental que es diu Broken English, que de fet és el documental que inaugura la propera edició de l'Inèdit, i a més ve amb el segell de Jane Pollard i Ian Forsythe, que és aquella parella de productors i directors que van filmar també aquell documental tan mica esotèric, no?, del Nick Cave, no?, de 20.000 dies sobre la Terra, que sortia la Kylie Minogue i jugava entre una mica entre la ficció i el documental, etc. Doncs
0: vaja,
1: que vagin a veure aquest documental.
0: Que són segell de qualitat.
1: Sí, això mateix.
0: I que volen fer un documental sobre la Marianne Faithfull, que s'han explicat moltes coses i a veure quina mirada hi ha, perquè al principi es va parlar molt d'ella sempre com una groupie.
1: Sí, el que passa és que el documental, hi participa la mateixa Marianne Faithfull, d'alguna forma s'encarrega de jugar amb aquests mites i aquestes mirades esbiaixades sobre la seva figura, però alhora posant-hi crítica i posant-hi una pàtina de realitat, de dir, sí, vosaltres em veu encasellar com a groupie, però jo sóc moltes més coses.
0: A groupie dels Stones, sí. I com a groupie de l'època dels 60, però aquesta senyora era família del Marquès de Sade, o sigui que jo no sé si em parlaran d'això al documental. No, ho dic de veritat, És que és molt forta. He tenit sang blava la Marianne Faithfull,
1: És que té una història
0: no
1: molt forta.
0: No com nosaltres, era pedigrí del bo,
1: Tenia una història molt forta, Marianne Faithfull.
0: A veure, va, comencem. Explica'ns una mica, si vols, comences per aquesta cançó, ens expliques una mica la seva història, per on anem?
1: Jo crec que podríem començar amb la cançó, primer, que la va donar a conèixer dintre de l'univers pop.

0: Olga Avalós, la nostra dona de música, parlant avui de la Marianne Faithfull. Qualsevol excusa és bona per reivindicar aquesta cantant, aquesta música fantàstica. I ara ho dèiem, això, no?, de que es coneixia com a groupie,
1: sí,
0: o fan, en aquella època dels 60, perquè va tenir una història...
1: Va ser parella de Mick Jagger durant, jo diria que durant 5 anys aproximadament, fins a...
0: Té mèrit, això. Encara no es feia transfusions de sang.
1: Fins a 1970 va ser... Sí. Van ser parella. La va descobrir el que va ser llavors el mànager dels Stones, l'Andrew Luke Oldman, i de fet aquest Oldman li va dir: escolta'm, tinc una cançó signada o escrita per un tal Mick Jagger i Keith Richards que crec que t'encaixaria molt bé a tu. Li va passar la cançó i aquí doncs va sortir aquest primer single que es diu As Tears Go By, i d'alguna forma és la seva carta de presentació. I llavors, clar, aquí entra de ple en el món del pop, el món de la nit, tot el món de la premsa, fins i tot rosa, no?, dels tabloides britànics.
0: Que van afilar les plomes,
1: veient... Que van afilar les plomes perquè, així com tothom venerava els Stones, diguem que ningú acabava de perdonar-li a Marianne Faithfull, que a més tenia aquella mirada...
0: Angelical,
1: aquella melena rosa, era com una model, és que era guapíssima, doncs que, diguem que estigués emparellada amb Mick Jagger, i a més ho va fer després de tenir un fill amb un altre home i de deixar aquest home precisament per Mick Jagger.
0: És que no es pot perdonar aquestes coses.
1: Ai. I sobretot hi va haver un episodi molt rocambolès, que va haver una redada policial l'any 67 a casa de Keith Richards, i doncs van detenir els Stones, els van posar a la garjola durant un dia o dos, i amb qui la premsa britànica es va...
0: Aferrissar
1: més, sí. No amb els Stones, sinó amb Marianne Faithfull, i això, diguem que va marcar un punt d'inflexió a la seva trajectòria, i ella, doncs, diguem que a partir dels anys 70, després de deixar-ho Mick Jagger, doncs, no va saber superar tota aquesta pressió mediàtica i va tenir un període d'addiccions a l'heroïna molt, molt fort.
0: Sí, de fet, em sembla que fins i tot va viure al carrer una temporada, és a dir, va tindre una història tràgica.
1: Però si et sembla, anem a escoltar una mica més de Marianne Faithfull.
2: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.

0: Cançons precioses, eh? Totes les de Marianne Faithfull, perquè té aquesta veu trencada que jo crec que és marca de la casa i que és una meravella.
1: Sí, és que a partir d'aquest disc, de l'any 1979, que va publicar el Broken English, que de fet aquesta cançó que escoltem és d'aquest àlbum, ja la veu és diferent.

0: Parlem una mica de la seva història, perquè abans hem explicat alguna coseta, que si era família directa del marquès de Sade, però hi ha més coses a la seva biografia.
1: Sí, no?
0: Sí, vull dir, de família, em refereixo, que és de sang blava, aquesta dona.
1: Home, ella és descendent directa, bueno, d'una baronessa austríaca que es diu, de fet, és la seva mare, que es diu Eva von Sacher-Masoch, que, de fet, aquest nom compost és l'origen de la paraula masoquista, i és una branca familiar bastant peculiar, perquè aquesta aristòcrata, aquesta Eva von Sacher-Masoch, va ser ballarina abans de la Segona Guerra Mundial, va ser una dona com avançada al seu temps, però la Segona Guerra Mundial la va marcar moltíssim, i aquesta situació també la va viure Marianne Faithfull, perquè d'alguna forma veia com que la seva mare tenia molt potencial artístic, però mentalment va quedar com molt tocada per la guerra, i jo crec que això també la va marcar amb ella, amb aquesta dualitat de qui sóc, què haig de fer a la vida, com puc expressar-me creativament i què se suposa que haig de fer pel meu llegat, pel meu ADN, i què s'espera la societat de mi, no?
0: I també per Anglaterra, que és aquesta societat també a vegades una mica classista.
1: Home, i que havia una mica estat... no, moltíssim.
0: Exacte, jo ho he dit així finet, per si ens escolta algun anglès guapo, que ens truqui. Però la cosa és que sí, és una societat bastant classista. Havia estudiat en un convent, és a dir, havia tingut com la millor educació i d'alguna manera no havia arribat o no havia fet el que s'esperava d'ella.
1: No, i a més, quan va ser parella de Mick Jagger, d'alguna forma tot el que ella tenia a dintre a nivell creatiu, tot això va quedar tapat per ser la parella de un Rolling Stone. Afortunadament va aconseguir sortir d'aquest pou, no, dels anys 70, a final dels 70 va publicar Broken English, i a partir d'aquí va seguir gravant, se'n va anar a Nova York, i allà va començar una altra carrera musical amb músics com, per exemple, Mark Ribot, no, Tom Waits, etc. I va començar a ser més acceptada o reivindicada fins i tot pels companys de professió.
0: I també fer pel·lícules, que és una cosa que sí, també, doncs, durant tota la vida va fer d'actriu.
1: Correcte.
0: I era molt bona actriu. Art thou pale for weariness of climbing heaven and gazing on the earth, wandering companionless among the stars that have a different birth, and ever changing like a joyless eye that finds no object worth its constancy. Aquí un recitatiu també, perquè això ho feia ella, que a vegades doncs encantava, parlava d'aquesta manera, amb aquesta densitat. Aquí es nota, no?, que ja estem parlant d'una dona més gran, la veu ha canviat.
1: Sí, és una dona ja en els seus anys 70, estem parlant ja de la Marianne Faithfull, just abans de la pandèmia, on pel camí doncs ha fet discos i col·laboracions amb gent com PJ Harvey, amb Nick Drake, fins i tot amb Damon Albarn. I aquí
0: va fer un disco superbonic amb el Nick Cave, no?
1: Sí, sí, i de fet, gràcies a la connexió amb Nick Cave, doncs va conèixer també a Warren Ellis, que és el violinista que normalment treballa amb Nick Cave, i junts van fer un disc de spoken word, que és això que estem escoltant ara, on Marianne Faithfull recita, no? Són lletres d'ella amb la música de Warren Ellis, i és un disc preciós, la veritat.
0: Enamorades estem de la Marianne Faithfull. Aquest és un disc, aquesta cançó que sentim es diu To the Moon, a la lluna, i no sé si ens volies explicar alguna cosa més d'aquest disc, no? Que l'escoltem,
1: perquè potser és un dels discos menys reivindicats de Marianne Faithfull, però aquí realment es veu com Marianne, com Faithfull, no només es limitava a un sol gènere musical, sinó que al llarg dels anys 80, dels 90 i ja cap als 2000, doncs va intentar tocar tot tipus de gèneres musicals, des de l'electrònica, des del blues...
0: Va fer cabaret a la...

0: Alemany, oi?
1: Cabaret alemany, una miqueta de jazz, també intentava aquell punk crooner així amb la veu trencada, i també feia discos un pèl més experimentals com aquest amb Warren Ellis.
0: Doncs més cançons, i parlant de Marian Faithful, que és una de les protagonistes d'aquest festival inèdit de res, que comença d'aquí un parell de setmanes, finals d'octubre.

0: I també jo crec que se la pot reivindicar com a lletrista, perquè aquesta cançó és preciosa. Està parlant d'aquesta fada, aquesta reina de les fades, gitana, no?
1: Mira, podria ser ella mateixa, també. A vegades Marianne Faithfull escriu molt, molt sobre altres dones, escriu moltes històries com cròniques de diferents situacions, no?, a través de les seves lletres. I d'alguna forma jo crec que hi ha un trosset d'ella en cada una d'aquestes lletres, i ella no deixa de ser aquesta fada, no?, que també ha aconseguit sobreviure, no?, a aquesta vida tan, tan intensa. I aquí ja l'escoltem l'any 2018 en una de les seves darreres gravacions, cantant o intentant articular d'una forma una mica més cantàbile, no?, per dir-ho així, perquè ja li costava els darrers anys doncs posar-se davant d'un micròfon i també cantar.
0: De fet, el 2020, que deies, va ser hospitalitzada pel coronavirus,
1: sí,
0: problemes respiratoris, i recordem les seves últimes entrevistes també amb el típic tub de respiració, etc. Vull dir, quan ja estava bastant fumuda. Per això val la pena, jo crec, parlar d'ella amb justícia i a veure si aquest documental ho fa. Per cert, que recordem el nom del documental, però ho fem amb música.

0: Som als 70, dèiem això, que aquest documental es diu Broken English, aquest documental que podem veure a final d'aquest mes al Festival Inèdit, que en tenim moltes ganes.
1: Moltíssimes.
0: I acabem amb aquesta cançó d'aquesta dona que sempre ens té el cor robat i que ens fascina. Aquesta Marianne Faithfull, que per cert, banda sonora de The Americans, sèrie meravellosa que has de veure en reclinatori.
1: Mira, doncs m'hauré de comprar... Bueno, tinc un reclinatori que fa temps que no utilitzo a casa.
0: Escolta, te la recomano moltíssim perquè a més és la història d'una parella que són dos espies russos de l'època de la Guerra Freda que es fan passar per els teus veïns del costat.
1: Ah,
0: m'explico?
1: Molt bé. Bueno, doncs
0: I hi ha una banda sonora deliciosa i una de les cançons que hi surt és aquesta, Broken English, per si algú li sona, que sé que mireu molt la tele. Olga Valós, escolta'm, com sempre, un gust.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies.

Doncs sabem que mireu molt la tele, però no ho feu gaire. Escolteu la ràdio cada dia a les 11 de la nit. Escolteu Les Dones i els Dies. Aquest programa que fem Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, quina il·lusió, festa major. Ens visitarà l'actriu i dramaturga Míriam Moclès, un dels noms de moda del teatre català. Va inaugurar el Festival Grec, ha guanyat el Premi Revelació, els Premis de la Crítica, La veiem cada tarda al Com si fos ahir i demà serà amb nosaltres aquí a Les Dones i els Dies a les 11 de la nit fent-vos companyia pel cap de setmana. Què més bonic us pot passar a la vida?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. L'escriptora xilena Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta d'enguany per La hora antes de l'alba, una novel·la que parla de la memòria i el llegat. El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista per La enyoranza. L'acte d'entrega que ha commemorat els 75 anys del premi s'ha fet a Montjuïc amb la presència dels Reis d'Espanya. Barcelona, Montse Camps i Xavier Cussó.
2: La reconeguda autora presenta una obra d'amor i superació de la importància de la memòria i el llegat amb una protagonista que després de ser empresonada i torturada per la dictadura del seu país torna embarassada a la casa familiar i, empesa pel desig d'ajudar els més dèbils, reconstrueix la seva vida, passant així de ser víctima a cronista d'una època convulsa. Aquesta novel·la tanca la història que va començar amb La casa de los espíritus, seguint a Alba, la neta del patriarca. Emocionada, Allende ha dit que necessitava respondre a la pregunta que li feien milers de lectors. Què va passar amb l'Alba?
3: Cada història és una semilla. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme. Entonces sé que ha llegado el momento de escribirla. Y eso generalmente ocurre porque el tema está en el aire. Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país.
2: El finalista, el valencià Sergio Hernández, amb l'obra La enyoranza, és finalista. Parla d'una investigació que fa una noia d'un suposat pla per assassinar Antonio Machado, una història sobre la recuperació del llegat perdut, la culpa i la reconciliació.
1: Més notícies, Oriol Pujadó.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es compromet a aprovar l'increment de les pensions mentre estigui en funcions, independentment dels resultats del 29N, i carrega contra el PP i Vox, que els últims dies han posat en dubte la sostenibilitat i el futur del sistema públic.
5: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
1: Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea lamenten el nou gir de Donald Trump en favor de Rússia en plena guerra a Ucraïna durant la cimera que es fa a Brussel·les. Qüestions com l'acord del dièsel amb Rússia o la caiguda de Starlink a Ucraïna han fet prioritzar els missatges dels caps d'estat i de govern. El president de Lituània ha estat molt taxatiu a l'hora d'adreçar-se al president dels Estats Units.
6: Sisplau, mantingueu-vos units a la nostra família, perquè Rússia està posant en risc el nostre estil de vida, les nostres normes, tot. Everything.
4: Quatre veïns del bloc Papallona, situat a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, comencen una vaga de lloguers contra el fons d'inversió que va adquirir l'edifici, que vol fragmentar els habitatges i llogar-los per habitacions. Una de les veïnes afectades, Anna Olesti, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio els objectius de la protesta.
7: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa. El sistema d'emergències mèdiques de Catalunya va atendre gairebé 8 aturades cardíaques al dia durant el 2024. D'aquestes aturades, la supervivència sense seqüeles neurològiques ha passat del 9 al 12% en només 2 anys. Una de les claus per aconseguir minimitzar les seqüeles posteriors a una aturada és la reanimació abans que arribi l'ambulància. Per això, des del SEM aposten per una atenció telefònica especialitzada que ajudi els testimonis d'una aturada cardíaca a fer les maniobres de reanimació abans que arribin els serveis sanitaris. Xavier Jiménez és el cap de la sala Gran Via del sistema d'emergències mèdiques.
8: Fem uns consells molt bàsics i molt estructurats per tal de que les persones que estan a l'altra banda puguin seguir aquestes passes de forma clara, no? I sobretot també fer una tasca d'animar-los en el que estan fent, intentant traient-los la por, donar seguretat a les persones que alerten, i hem de fer el possible perquè la ciutadania perdi la por al fer aquestes accions.
1: Esports, el Barça ja prepara el pròxim partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja.
4: D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Bank, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà la samarreta del primer equip per al Barça a Madrid el 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga de... contra el Granada.
1: Aquest divendres comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya en l'Avant.
4: Actualitat poliesportiva, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. Els blaugranes continuen líders del grup E de la màxima competició europea amb 4 victòries en 4 partits.
0: Fins aquí les notícies.

0: D'entrada, avui voldria felicitar a totes les Tereses. El 15 d'octubre, que ara deixem enrere, ha estat el seu sant, eclipsat una mica pel Premi Planeta, que se celebra coincidint amb aquest dia, perquè, si no ho sabíeu, així es deia la dona, el fundador del guardó, José Manuel Ara Hernández. Com a homenatge a la seva esposa, Maria Teresa Bosch Carbonell, el lliurament del premi literari més ben dotat del món sempre és el 15 d'octubre, caigui en què caigui. I, per cert, aquest any, com hem sentit al butlletí de les 12, amb 1 milió d'euros, és que està dotat, com deia, el més ben dotat del món, i que ha guanyat Isabel Allende. Però jo no volia parlar de premis avui, volia parlar de les persones que et trobes a la vida que fan coses i que no demanen res a canvi, les que t'ajuden sense esperar rebre res i ho fan perquè els mou la il·lusió i les ganes d'ajudar. Vivim un moment on tothom es mou per interès, pel que m'emportaré jo si et faig aquest favor, i quan et trobes algú que t'aconsella, que et fa crítica constructiva, que t'acompanya i et diu les coses per millorar, tens un privilegi que no tothom pot aconseguir. I avui he dinat amb una d'aquestes persones, un àngel de la guarda que cada vegada que acabo algun llibre em dona la mà i m'acompanya a l'altra banda del carrer, superant aquells nervis i aquelles inseguretats. Tant de bo hi hagués més persones com ella que, després de compartir un àpat deliciós i parlar de la vida, se n'ha d'anar, perquè és el dia que toca anar a buscar els nets a l'escola i de portar-los al berenar i de jugar-hi fins que els pares els recullen. Una altra feina desinteressada que només mou l'amor i les ganes d'ajudar els fills. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduarnes, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Arrenquem aquí la darrera edició d'aquesta setmana de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, perquè per nosaltres la nit de dijous a divendres és l'última nit de la setmana, com sabeu, i ja estem preparats per rebre les vostres trucades al 93-201-7474 per fer preguntes, respostes, reflexions o rectificacions, el que sigui. I avui aquí saludem per començar el programa Sant Pep, des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
2: Hola, bona nit. Marta, què tal?
0: Com estàs? Bé?
2: Molt bé. Escolta'm, que ahir em vaig equivocar en dir-se el nom de les novel·les que a mi m'agraden moltíssim, que me la fan posar així, uau, uau, eh?
0: Uau, uau, uau, uau, això és un gos, eh? Uau, uau, és un gos.
2: Vol dir tiesa, tiesa.
0: Ai, ai, ai, ai, Pep, que són
2: era
0: les 12.
2: De la... els vaig dir...
0: Dragones i mazmorres, ens vas dir.
2: No, era Amos i mazmorres de l'Helena Valenti.
0: Amos, ah, és que Dragones... Amos i mazmorres.
2: Ah, això mateix.
0: De l'Helena Valenti.
2: Molt... per la gent que són atrevida, eh?
0: S'ha de ser atrevit, eh? D'acord. Molt bé, apuntat.
2: Hi ha set novel·les d'aquestes, eh?
0: Uh-huh. No, ja m'he apuntat a la rectificació.
2: Això.
0: Molt bé.
2: Perquè m'agrada, i després recomanar-se molt una altra vegada, de l'Alaska, la Patagonia en Elefante.
0: Sí, sí, que l'he apuntat
2: ja,
0: també.
2: Ja m'ho vaig passar
0: superbé. Superbé, sí, sí, ho vas dir. Perfecte, després, molt bé.
2: Una altra cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vaig dir com pugen els lloguers de les botigues i tal. A Casa Palau, que te porta records a tu, Marta...
0: Oh, i tant, i tant.
2: Vale. Pues varen començar 6.000 euros. I ara, actualment, i ho sé, perquè ja han passat per diverses factories, han canviat molta gent i tal, i estan pagant 14.000 euros.
0: Què m'estàs dient?
2: Han posat unes botigues de sabates o òptiques i tal, eh?
0: 14.000 euros de lloguer a la botiga?
2: Sí, sí.
0: Al mes, eh? Al mes,
2: Palau, eh?
0: Sí, sí.
2: Te'n recordes de Palau, que baixaves aquelles escaletes i després pujaves a dalt a on hi havia els trens, tocaven aquella campaneta, pim-pim, que tothom tocava la campaneta.
0: Sí, sí. Eh? Hi havia anat moltes vegades jo a Can Palau, moltes.
2: Jo havia sent molt bon client de Palau. I tinc, el meu amic, el que havia estat en Escalèstric, home, encara tenim contactes amb ell. No dic el nom perquè no se m'enfadi.
0: No,
2: ens està escoltant, eh? Que truqui, home.
0: Que truqui.
2: Escolta, em truco de Palau, de que havia fet.
0: Sí, doncs la botiga que hi ha en lloc de Can Palau paga 14.000 euros al mes, per estar al carrer
2: Ara,
0: Palai.
2: Ara actualment, sí.
0: Mare meva. Sí, sí. Per això hi ha tantes botigues tancades, sí. Digues. Sobre el Peyu, dius?
2: Sí, pel Peyu.
0: Digues.
2: Un dia us va respondre el Peyu,
0: sí,
2: perquè hi ha molts tacos i tal, i va dir que la seva forma d'actuar era tal i qual. No? I
0: sí,
2: ara,
0: sí,
2: la Renaixença l'escolto cada dia, i dic, cada dia incorpora més col·laboradors. Com pot pagar tanta gent? Perquè la gent que hi ha ara són els de Teatre de Guerrilla, aquests deuen...
0: Però aquests són els mateixos que la temporada passada? Clar, són els mateixos de la temporada passada. Només hi ha un col·laborador més, crec.
2: No, el Joel. Altre,
0: el Joel, no?
2: Això, sí.
0: Crec que només hi ha aquest de nou respecte a la temporada passada. Crec.
2: Jo el que sé que tots els que hi ha ara són gent que no deuen cobrar 4 duros.
0: Això no ho sé. Això hi ha el portal de transparència, surt tot, però no el que cobra cadascú, sinó el que cobra el programa.
2: A veure si li surten els números amb el Peyu. Escolta'm, jo miro el Peyu, que és fenomenal, eh? I la Mercè, escolta'm, el seu somriure... Un dia va dir una escoltadora que ens escolta a nosaltres, a l'Avinguda Zonant, li va dir, com aquesta senyora s'enriu sempre de tot? És que la seva somriure que té,
0: sí,
2: que ja te la posa...
0: S'encomana, sí.
2: Sí, és simpàtica, eh?
0: Molt, és molt maca la Mercè.
2: Bueno, vinga, no em vull enriar-me bé.
0: Molt bé, Pep.
2: I fins una altra.
0: Fins una altra, bon cap de setmana.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Gràcies.
0: Adéu. En Jordi, des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Mira, volia exposar un problema que tinc els matins quan em desperto.
0: Quan et despertes? A veure, què passa?
3: M'agafa mareig i m'haig de sentar perquè, si no, potser em desplomaria.
0: Oh, Jordi, però...
3: Aleshores, faig un mètode que em va bé. Agafo esperit de vi,
0: sí,
3: o bueno, alcohol, que es diu... El suco amb un d'allò, amb un cotofluix, i l'espiro. I em passa. Llavors m'agradaria que algun entès amb la matèria m'exposés si això em pot portar algun problema.
0: Però pregunto, Jordi, que hi ha anat al metge i li ha explicat això?
3: Mira, jo coneixia un metge fa molts anys que tenia atacs de tos... i portava a la butxaca una ampolleta d'esperit de vi i l'aspirava 2 o 3 vegades i li parava la tos que tenia. Llavors jo he volgut provar aquest sistema.
0: Ja, és a dir, que el metge no hi ha anat, per dir-li que té marejos al matí.
3: No hi ha anat, però doncs ho he provat, però no sé si això em pot portar conseqüències.
0: A veure si hi ha algun metge que ens escolta i li pot dir a veure què li sembla aquesta opció que ha triat, Jordi, d'acord?
3: D'acord, Marta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. I vagi en compte cada matí, doncs, Vinga, una abraçada.
3: Vaig en 4 anys.
0: Molt bé. Bona nit, adéu. A més del 93207474, que podeu trucar durant... estem fent el programa en directe, també ens deixeu els missatges de WhatsApp, al 667-220-148. I va, que tenim resposta, i no una, ni dues, sinó crec que tres. Resposta, em sembla que va ser l'Antoni de Sant Feliu de Guíxols, que per dues vegades ens va preguntar el tema de les meses electorals i els majors de 65 anys. Doncs mira, tres respostes tens avui. La Neus, des de l'Alt Empordà, diu: a la pregunta de si els majors de 65 anys han d'anar a la mesa electoral, no és obligatori. Entra en el sorteig, però es pot renunciar al moment en què reps la notificació. Tens pocs dies, 7 en concret, per fer-ho, i s'ha d'anar a la Junta Electoral de la zona que et correspongui. Si no ho fas, sí que és obligatori, i si aquell dia no et presentes, pots anar a la presó. Diu, no és habitual, però si la multa de 2 a 7.000 euros. Això sí. L'Antoni, des d'Abrera, també diu l'edat màxima per la mesa electoral és 70 anys. Del 65 al 69 es pot demanar no ser-hi, però s'ha de fer entre els 7 dies de comunicació. Per tant, exactament el mateix. La no compareixença és un delicte penal i pot ser d'un any de presó o multa. L'incompliment es tramita per la via penal i queda constància al Registre Central de Penats. I l'Antoni hi posa una mica de sentit de l'humor i diu és més greu que matar paneroles, aquest delicte. I l'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, ens diu entren al sorteig de les meses electorals les persones de 18 anys fins a... Les persones de 18 anys, a partir dels 18 anys, i fins als 70 ja no poden. Però del 65 al 69 pots presentar a la Junta Electoral una al·legació i és concedida. Per no presentar-te, la multa pot ser entre 1.000 i 7.000 euros en funció del poder adquisitiu de la persona i presó de 3 mesos a un any. Diu, mai hi ha entrat ningú, ens aclareix l'Eva. Però sí que et constarà com un antecedent penal. I una altra resposta, als nuvis se'ls tira arròs perquè és símbol de fertilitat, vida i abundància i és el que es desitja a una parella acabada de casar. Per tant, pregunta contestada per triple, Hem fet un triple amb pregunta contestada, cadascú amb detallets de més, per tant, unes complementes a les altres. Per tant, a les tres persones, moltes gràcies. Més comentaris que ens heu deixat al WhatsApp del programa. El Joan des de Lleida diu, avui m'han vacunat de la Covid amb la vacuna d'Ipre de Girona. I la pregunta que fa el Joan és, per què cada any canvien el tipus de vacuna? I també pregunta, hi ha algú més que li hagin posat la vacuna d'Ipre? Mira, avui tenim dos preguntes directes per tema mèdic, a veure si hi ha algun metge que ens escolta i ens pot respondre, i si algú més li han posat la vacuna d'Ipre. Després, la Vicky, des de Girona, ens ha deixat aquest missatge.
4: Soc jugadora d'escacs. Cada dia jugo d'escacs, ja que tinc la vista limitada, per això encara ho puc fer. Jo jugo per internet i amb diverses persones que ens hem intercalant. I el que ha dit aquest senyor és veritat tot el que diu. És una cosa que s'ha de jugar i s'ha d'entendre per saber-ho. Gràcies pel programa.
0: Ai, Vicky, gràcies per trucar, però que la va trucar a la Vicky al WhatsApp del programa ahir mentre estàvem fent el programa, perquè de fons m'ha semblat reconèixer la veu del Guillem que feia referència al tema dels avions i el Concorde que estàvem parlant ahir. I en algun moment, suposo que la Vicky va deixar aquest missatge just després d'escoltar l'Illa de Pau del nostre convidat d'ahir amb la Judit Perpinyà sobre el que significa per ell jugar a escacs i el que li aporta, que vaja, és la seva Illa de Pau. Així que gràcies pel teu missatge. L'Aleix, des d'Esparreguera, per què obrim la boca cada vegada que mirem el sostre? Això és el que ens diu l'Aleix des d'Esparreguera. I la... Va, que tenim una trucada en directe, la Remei des de Sant Gervasi. Bona nit, Remei.
5: Sí, bona nit, que ja ho vaig preguntar alguna vegada i no acabo de tenir resposta. Que jo, cada dia, el meu marit, que no es trobava bé amb aquesta calor tan forta del mes d'agost, jo cada dia li portava a la residència perquè estava, no es trobava, estava bé, no només és que li semblava que es perdia, i li donava un dònut i un vas de suc de poma. I m'han dit que això, amb la calor que feia, que he aconseguit que es morís. Jo, a mi, bueno, estic molt, molt malament, estic anant a revisions i coses, però és possible que per un dònut i un vas de suc de poma sigui sucre suficient perquè la persona amb la calor caigui, quedi, bueno, es queda morta, s'ha perdut, li van intentar reanimar i no. Ja. I tot per culpa, diuen, del dònut, cada dia un dònut i una... Volia saber si hi ha algú que em pogués donar aquesta tranquil·litat. Perquè no la tinc, la tranquil·litat.
0: No, ja ho veig, Remei, no la tinc.
5: Estic anant a recuperació en puestos, i jo us vaig demanar també la Marina Rossell, perquè jo me'n voldria anar amb el meu marit.
0: No, ja. Dona, no se n'ha d'anar enlloc, ara, no se n'ha d'anar enlloc.
5: Cada nit surto a la terrassa i li dic, Albert, espera'm, que jo pujo amb tu, perquè
0: sí,
5: jo
0: dona,
5: no
0: ja l'espera, però quan toqui, ara no toca, Remei.
5: No
0: ara
5: més.
0: Encara té feina aquí, té feina aquí.
5: No puc més.
0: Sí, dona, sí. Ens ha d'escoltar a nosaltres molts dies, o sigui que no pateixi.
5: Fa anys que us escolto.
0: Veus.
5: I la veritat, ja tinc una edat de 80, i els meus fills em diuen que si el papa se mor amb 80 anys, tenia l'edat. és l'edat, mama, què vols? Què vols? Oh, què vols?
0: L'edat...
5: Si estava bé, per què s'havia de morir? Perquè jo li dava un soc de poma i un
0: no,
5: don
0: dona,
5: cada
0: no,
5: dia.
0: No té cap culpa, vostè, no té cap culpa. Va, no es castigui, no es castigui. Va, Remei, continua escoltant el programa, que es distraurà una estona. Vinga, una abraçada.
5: Vale, gràcies.
0: Adéu, bona nit. A veure, la Sílvia, des del barri de Sants, ens ha deixat un missatge al WhatsApp, al 667-220-148, que diu... La Panerola a Castelló era un trenet. El meu avi, que era d'allí, Manel Sanchís Dols, em cantava... Sanchís, perdona, sense accent. Em cantava una cançó que deia de Castelló a Almassora. Hi ha un tren que vola, leré, leré, leré. La Panerola, leré, leré. No sé com és, no sé com fa la cançó, i ja em perdonareu, el leré, leré, l'he fet com he pogut. Després, una altra resposta que ens ha deixat missatge l'Anna des del Fort Pienc.
6: Ara que esteu parlant de les Paneroles... Ja us envio aquesta fotografia, perquè això, oli amb un llum. És com un gel, com un tub. Amb un gel poses una goteta a darrere de la nevera, a darrere de posto que hi hagi escalfor de la cuina. Una goteta, eh? I això és el que posen els que venen amb això de les plagues que passen pels domicilis. Doncs això funciona igual. És fantàstic i no en veuràs cap més. Només és posar una goteta en llocs, en punts determinats que pensis que poden entrar per allà, per la porta, per allà on sigui. I veuràs com no en trobareu cap més.
0: Gel mata cucaratxes, de la marca Expert. Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Una altra resposta sobre la mateixa qüestió que ens ha deixat la Lourdes.
7: Per una de les paneroles, prova una cosa. Compra aquestes caixes que venen, que es posen en llocs determinats, en racons determinats, omplen la casa, encara que en la caixa et recomana, jo què sé, 3, 4 per tants metres. Fes-me cas. A cada raconet, al costat de la nevera, allà on siguin racons, posa-n'hi. No les toquis, això sí, no s'han de treure. Deixa-les i veuràs com no tindràs més paneroles. Deixa-les si pots tot un any. Les has d'anar renovant, eh? No em recordo la duració que tenen. Et dic en sèrio que si ho agafes a temps, no entendràs, se te n'aniran. Però les has de deixar contínuament. Jo t'aconsellaria que ja per rutina, els estius ho posessis. Així que comença o abans de l'estiu ja posar-ne aquestes caixetes. No cal tan exagerat com et dic ara, però ja posar-ne. I t'estolviràs disgustos, perquè és una cosa tan fastigosa i tan repel·lent i tan escarosa que et venen ganes de canviar de casa. T'entenc perfectament quan t'esgarrifes tant. I el que diu aquesta senyora del Fleet, bueno, el frito de l'esprai aquest tanti d'això en sis, també és bo tenir-lo a mà, perquè si la veus l'enxampes i ja està, no? Però si em vols fer cas amb això d'aquestes capsetes, em sembla que n'hi ha una que es diu Cucal. Hi ha dos marques o tres, però la veritat és que van molt bé.
0: Molt bé, escolta'm, hem pres bona nota, avui ja he fet un assortiment, no ha passat res més, però ja he fet l'assortiment, us estic fent cas. I tanquem el tema de les paneroles amb un altre missatge que ens ha deixat la Montserrat des de Mataró.
8: He entrat en una ferreteria de Mataró molt antiga, molt centenària, que saben de tot i més. A preguntar el tema d'aquests aparells, bueno, d'aquestes coses que s'enxufen, va dir aquella senyora a la corrent i que fan un ultrasò i que sembla que amb ella li va perfecte per eliminar tots aquests animalons. La qüestió, m'han dit que ells només d'aquests coneixen uns que van bé per les rates. I jo d'aquests ja en tinc una a casa que el tinc amb un quartet que tinc fora a la galeria, que allà hi tinc el safreig i les coses de neteja, i en allà n'hi tinc un endollat sempre. Però aquest és només per rates. Aleshores, he preguntat, perquè el senyor de la ferreteria m'ha dit tingui en compte que tots aquests aparells també emeten ultrasons. Vull dir que, esclar, una cosa és la cosa tòxica que fan tots aquests ruixadors, que ja us vaig dir que jo tinc per casa, i l'altra cosa és tingueu una cosa endollada tot el dia dintre, que ell això no em sabia dir, inclús, pobre, m'ha atès molt bé, ho ha estat mirant, inclús si ho sabia veure alguna cosa per internet, a veure si això perjudicava o no, i veiem a on es podia trobar. Jo ja et dic, aquí només m'han dit això, que ells tenen, i jo ja en tinc també a casa, per rates, però no per paneroles.
9: Cada dia sabem una cosa nova d'aquest tema. O sigui, cada... realment, tot és interessant aquí, tot, fins i tot això. Ens truca el 93-207-474, el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta.
9: Digues, Lliberat.
10: L'altre dia parlàvem amb el vot Manc i el vot tu.
9: Sí.
10: I jo opino que el vot Blanc i el vot Nou és un apel al duc. Senzillament perquè hem de votar els que ens prometen, que diuen que ens apujaran la pensió, els que els jugadors jugaran cada mes, els salaris que seran més lindes de cara al futur. Això és el que hem de votar. I deixem de punyetes, que el Bosch i el PP no ens donaran res. Sempre ens han fotut.
9: Sempre ens han fotut.
10: Sempre ens han enganyat.
9: Doncs queda clar que no està d'acord amb el vot Blanc i el vot Nul. Que s'ha de votar alguna cosa, vull dir que està clar. Molt bé, molt bé. Lliberat, doncs moltes gràcies per la recomanació. Adéu-siau.
10: Gràcies, vostè.
1: La nit dels ignorants.
11: Encara té sa clau.
1: Amb Marta Romagosa.
11: Des far on treballava.
12: De matí sempre venien allà al far a veure quin temps. La vaig ben pagar jo.
13: Per què?
12: Perquè venen allà. I hola, què tal? Doncs vamos a vestir, que hay que filmar. No filmaran, no, i no. ¿Por qué? ¿Es que es todo blanco? Sí. ¿Y qué es aquello? Aquello es la tramuntana que dentro de una hora la tendremos aquí. Y ustedes no podrán filmar. No van a poder filmar. Podemos filmar hoy. I sempre venien a preguntar-m'ho.
13: I els va conèixer, i va... Sí. En en Kirk Douglas...
12: Feia ben que no filmava, me venia i me deia... Què?
13: I què volia dir això, aquest gest?
12: Fer dret.
13: Ah, sí?
12: Sí.
13: Jugaven escacs?
12: Sí. Jo dic que no sabia molt, eh?
13: Sí?
12: No vaig guanyar mai, però era molt bon nano, molt ui.
11: Com mirau, mirau, si n'hi ha... Quantes...
1: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar. L'Observatori amb Quique Herrero.
9: Segona col·laboració del nostre astrònom de capçalera, m'encanta d'això, astrònom de l'IEC i director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, ben tornat als ignorants, com estàs?
14: Fantàstic, molt bé, sempre aquestes hores són les ideals pels astrònoms, quan estem més lúcids, no?
9: Ara, la nit, quan, és quan dormo que veig clar, doncs tu és quan es fa fosc i veig més clar, no?
14: Correcte.
9: Escolta'm, en aquesta segona secció, aquest mes... ens vols parlar dels grans observatoris astronòmics, oi? Perquè, clar, vosaltres, l'única manera que teniu d'investigar allò que estudieu és a través de tots els instruments que recullen i analitzen la llum.
14: Exacte. Per això, de fet, la gran revolució de l'astronomia, l'última de les grans revolucions va ser el telescopi, no? Des de fa una mica més de 400 anys que el va començar a fer servir Galileu. De fet, és una de les poques ciències, no?, l'astronomia, on allò que estem estudiant no podem tocar. Jo, per estudiar com és una estrella o com és la nostra galàxia vista des de fora, no podem fer aquests viatges tan llargs. I, per tant, l'única font de llum per conèixer el nostre lloc a l'univers i tot el que ens envolta és la llum que ens arriba des de grans distàncies. I per això fem servir telescopis, que al cap i a la fi són aparells per recollir llum i posar-nos-la en els nostres ulls o en aparells que utilitzem per analitzar-la.
9: Clar, suposo, hi ha gent que fins i tot en té algun perquè li agrada mirar el cel, li agrada mirar les estrelles, però clar, aquí estem parlant dels grans, d'unes eines que són espectaculars, que ningú té a casa, evidentment. Per tant, jo et demano, Quique, quines característiques o quins elements essencials ha de reunir un lloc per poder tenir d'entrada un lloc concret, un espai, un escenari, un bon observatori, perquè, clar, a qualsevol lloc no hi pot haver un bon observatori.
14: Exacte. I has dit una cosa abans, que això important, quan parlàvem de telescopis, que són els grans telescopis. I justament això és el que fa potent un telescopi, no? Al final volem captar molta llum. Com més llum captem, doncs millor, més detalls podem veure, més sensibilitat tenim. I per això els telescopis més potents són aquells que tenen un diàmetre més gran, no? Més ample. On posaríem un telescopi d'aquests tan interessants per poder observar el cel? Doncs d'entrada, els indrets on es troben els grans observatoris, el més important i difícil de trobar cada cop més, és un lloc sense contaminació lumínica i, per tant, allunyat de les grans ciutats, no? I la segona cosa que t'interessa, que és molt important per poder observar el cel, és que el cel sigui nítid i majoritàriament, com a mínim, doncs que tinguis bona meteorologia, no? I on es troba això? Doncs a les muntanyes, llocs remots, a gran alçada, i que estiguin allunyats de grans ciutats. I concretament, doncs, on podríem trobar les muntanyes més altes i els llocs més tranquils? Doncs illes volcàniques, com per exemple les Canàries o Hawaii. Doncs aquests són els indrets dels grans observatoris.
9: A Hawaii? Ara això no ho sabia jo. A Hawaii també hi ha un gran observatori?
14: Sí, tant. A Mauna Kea, que és a la illa gran de Hawaii, a 4.200 metres d'alçada. Clar, les illes volcàniques surten al mig de l'oceà, no? I són molt altes. I, per tant, no tens res a tot el teu voltant, més que ben així molt tranquil, molt laminar, gran alçada, a més, i per tant l'atmosfera és més nítida, no? Tens menys capa d'aire per sobre, i aquests són els llocs ideals. De fet, podríem dir Hawaii, l'altre exemple, les Illes Canàries, tant a la de Tenerife com sobretot l'illa de la Palma, el Roque de los Muchachos, sí. Doncs és on hi ha actualment el telescopi més gran del món, que és el Gran Telescopi Canàries, de 10 metres i mig de diàmetre.
9: Déu-n'hi-do.
14: Val? Sí.
9: Clar, tu dius cel nítid i bona meteorologia, i això cada vegada serà més complicat. Si un dia s'ha de trobar un altre lloc per fer un altre gran observatori, no sé pas on anirem a parar, no sé si el podrem fer en un altre indret de la galàxia.
14: El punt més complicat és la contaminació lumínica. Cada cop desprenem més llum artificial a les ciutats, que molta surt cap amunt al cel. I de fet, venint més cap aquí a Catalunya, doncs el gran observatori que tenim és justament el Montsec. Podríem dir que és el lloc en un indret ideal, no? En tota aquesta regió, des del Montsec fins a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes, aquí hi ha una zona molt extensa amb cels molt foscos, no? I prou allunyats de situacions grans, i aquí de ciutats grans, i aquí és el Montsec on hi tenim el telescopi més gran de Catalunya actualment, que és el Joan Oró, per exemple.
9: El Joan Oró, es diu així el telescopi, clar. No sé si tothom sap qui era, Joan Oró.
14: Doncs, d'entrada, als anys 90 es va començar a identificar el Montsec com un lloc ideal per l'astronomia, no? I en paral·lel, Joan Oró, doncs, va ser un bioquímic lleidatà, no? Va treballar durant molts anys a Houston, als Estats Units, per diferents missions de la NASA, no? I era un gran expert en temes com l'origen de la vida, no? O la possibilitat d'extensió de la vida a l'univers, no? I quan va tornar a Catalunya, justament en aquells finals dels anys 90, va ser un dels grans ideòlegs i promotors que el Montsec era un lloc ideal per fer-hi una infraestructura d'astronomia, per divulgar l'astronomia i també, sobretot, per fer recerca en astronomia. I el telescopi que l'any 2004 doncs es va inaugurar, telescopi Joan Oró, el més gran de Catalunya, 80 centímetres de diàmetre, i per això porta el seu nom, no?
9: Uh-huh. Clar, abans ens parlaves de... has dit 80 centímetres, abans ens han parlat d'un molt més gran. Clar, tots aquests telescopis moderns, que a nosaltres ens queda com molt lluny, que els veus, no?, els veus en pel·lícules, o els veus si vas a fer la visita, no, com ho fan? Que tu els veus i dius, molt bé, amb això analitzem el que sigui, les estrelles, el que sigui, però com ho fan per enregistrar tota la informació que li arriba, totes les dades que li arriba, com funciona? D'una manera que ho entenguem, ja sé que per vosaltres aquesta pregunta deu ser molt fàcil, però per la resta de la humanitat que no en sabem...
14: No, però és important i no és fàcil respondre-ho, perquè la gent, quan jo dic que sóc astrònom, doncs, tu deus treballar tota la nit mirant a través d'un telescopi, la visió romàntica de l'astronomia, no? I ara tot això és ben diferent. Sí que jo he enganxat, sobretot durant el meu doctorat, dedicat a recerca sobre planetes extrasolars i física de les estrelles, vaig tenir la sort de fer moltes observacions. Potser després, si hi ha temps, explico alguna anècdota,
9: sí,
14: no?
9: Sí, sí, però... i tant.
14: Però, sobretot ara, els telescopis són molt automatitzats, no? De fet, els telescopis que tenim al Montsec, com el Joan Oró, diem que són totalment robòtics. És a dir, únicament els programem. De fet, els fan servir astrònoms de tot el món, sense haver de venir. Programen les observacions, fan una sol·licitud de temps i una configuració d'allò que volen estudiar, allò que volen observar, mm-hmm. i quines dades volen obtenir. I llavors, tot va totalment automàtic, connectat també a estacions meteorològiques que controlen si el telescopi pot mirar o no pot mirar, no? I al matí, doncs, ens aixequem i veiem totes les dades allà pendents d'analitzar, no?
9: És a dir, si jo fos... però si jo fos un astrònom d'un altre país, jo podria demanar aquesta informació en el telescopi Joan Oró, sí, i la tindria.
14: De fet, es fan convocatòries i sol·licituds de poder utilitzar temps del telescopi. Quan això es concedeix, doncs, entrant a l'ordinador i configurant el portal web, doncs, què vols que observi? Imaginem que volem fer el seguiment d'una supernova que acaba d'esclatar, no? Una explosió de supernova, i volem mesurar fotometria, mesurem llum o mesurem posicions, no? Sobretot. I no hi anem allà a mirar i a posar-hi l'ull, sinó que hi tenim una càmera o instrument molt sensible, també un espectrògraf, que capta la llum i permet obtenir-ne mesures, com això, la brillantor, la posició d'algun objecte, com un asteroide, o fins i tot descomposar la llum i treure molta més informació física de què estan formades les estrelles, com es mouen, quina evolució tenen, quina és la seva edat, la distància, etc. No? Tot això analitzant la llum amb tots aquests instruments que fem, i sobretot amb astronomia robòtica, no? Que és aquest procés que ens permet al final fer moltes més coses. No? Cada nit s'estan fent molts projectes diferents, i al cap de l'any el Joan Oró, per exemple, fa més de 2.000 hores d'observacions. Sempre que fa bon temps, sempre que la nit és bona, sempre té coses programades per fer.
9: Sempre té feina.
14: Exactament.
9: Clar, ara com parlaves de tot està robotitzat, jo penso... Per exemple, en els telèfons mòbils o en els ordinadors, que al cap d'un temps allò ja no funciona bé perquè ja s'encarreguen de que te n'hagis de comprar un de nou. Però, clar, un telescopi que deu costar, no sé què deu costar, però molts diners, es queden obsolets de seguida o duren molts anys? Com funciona això?
14: No, perquè normalment, a més, es poden anar modernitzant. I, sobretot, tant com el telescopi, és l'eina que hi poses a darrere, el que en diem l'instrument, pot ser una càmera, un espectrògraf, o sigui, l'aparell, al final el pots anar modernitzant i donar-li nova vida, no? Hi ha grans telescopis en observatoris com, no sé, el desert d'Atacama, la Silla o a Hawaii, etc., que porten moltes dècades funcionant, no? I s'han anat renovant i fent, doncs, més intel·ligents. També els telescopis no són com els típics que un s'imagina, un tub llarg, garut, amb una lent al frontal, sinó que són telescopis que són, al final, sistemes òptics molt més moderns i complexos, sobretot fets amb miralls, no? I els permeten fer compactes, però molt amples i molt potents, no? I ara, de fet, aquí tenim el telescopi Joan Oró ja fa més de 20 anys que està funcionant, i ara, doncs, molt contents de que ben aviat posarem en marxa al Montsec un telescopi que serà, de fet, 10 cops més potent que el Joan Oró, no?
9: Jordi Torres
14: 2030, dirà... Sí. Que era un professor de la Universitat de Barcelona i gran astrònom, si tot va bé, el 2030 hauríem de tenir la primera llum d'aquest telescopi també robòtic, que es dedicarà a estudiar fenòmens molt interessants, el que en diem fenòmens transitoris, coses que passen de sobte a l'univers i que cal apuntar-hi de seguida per entendre-ho.
9: Per tant, treballaran els dos telescopis, entenc, allò ara tu, ara sí. Jo? Poden conviure,
14: en el mateix observatori,
9: eh?
14: De fet, en tenim alguns altres també ja, d'acord, de més petits, com el telescopi Fabra, que és la versió moderna del Fabra, que potser molta gent ha visitat, no? Al costat de Barcelona.
9: A Barcelona, sí.
14: Doncs sí, el Montsec s'està consolidant i fent com un gran observatori, un gran lloc per a posar-hi aparells d'aquest tipus. Tenim el cel fosc i tenim el cel ben nítid, l'atmosfera ben estable... I que 3 de cada 4 nits, més o menys, fa bon temps, no hi ha núvols i els telescopis s'estan observant.
9: Funcionant i observant. Clar, tu controles moltíssim l'Observatori del Montsec, evidentment, n'ets el seu director, però estic convençuda que tu, molts d'aquests grans observatoris que hem dit, tu hi has estat en alguns d'ells, no? Hi has treballat...
14: Sí,
9: has investigat o per fer el doctorat o pel que sigui, no?
14: Sí, de fet, pues, és potser el que més m'ha agradat, no?, de tota la meva època, sobretot d'estudis, i l'època que m'he pogut dedicar més a la recerca durant el doctorat va ser poder tenir l'experiència de viatjar moltes vegades a Canàries, al Roquer de los Muchachos, allí en diferents telescopis de 3-4 metres de diàmetre. També vaig estar a Hawaii, també vam tenir, aquesta és curiosa, perquè teníem una nit d'observació que havíem sol·licitat per estudiar un planeta, l'atmosfera d'un planeta, no? D'un planeta extrasolar, amb el telescopi Gemini, que són 8 metres de diàmetre, o sigui, un dels telescopis més grans del món, no? I havia de passar en aquella nit. Bueno, vam preparar molt bé, vam anar allà. A més, està a 4.000 metres d'alçada l'observatori aquest. O sigui, que t'has d'aclimatar primer una nit abans a la residència. Tot molt preparat. Bueno, la nit que teníem, tot núvol.
9: Oh, quina ràbia, sí, no?
14: Això passa, però oh. Bueno, vam tenir la sort que dies més tard... Bueno, vaig tenir la sort que el que sí que vaig fer són unes bones vacances després per l'illa gran de Hawaii.
9: Això està bé.
14: Això no m'ho va treure ningú. I després, dies més tard, sí que es va poder recuperar, doncs, un altre cop aquella observació. Per això forma part de la vida de l'astrònom, no? Les condicions de l'entorn... doncs et condicionen coses que has preparat durant molt de temps. Mm-hmm.
9: I, per exemple, la temperatura exterior també incideix molt en l'observació, o no té res a veure? Si estàs en un lloc com, no sé, ho invento, a Xile, per exemple, no? En un moment en què fa més fred, o això incideix amb la informació que reps, o no implica res?
14: No incideix directament, però ara que dius fred... A Xile, quan hi vaig anar, també vaig anar a l'observatori de la Silla, a Xile, però hi vaig anar en època més de calor, i a més és al mig del desert d'Atacama, molt curiós, i una experiència brutal, 10 nits allà seguides. Però recordo el fred també en alguna de les nits d'observació a Canàries, al Roque de los Muchachos, bueno, una mica d'aventura per tornar cap a la residència amb el cotxe amb 3 dits de gel a la carretera, no? Llavors, les nits fredes solen tenir cels molt nítids i molt bons, però alguna nit van perdre perquè hi havia gel a les cúpules, per exemple, no? Tens aquest tipus d'aventures i d'incidències tècniques són també molt interessants i molt lligades a l'astronomia observacional.
9: Clar, i això sí, t'has d'esperar un altre dia, no?, per poder-ho fer bé, perquè si no, aquella nit la perds, diguéssim, no?, d'aquella manera, entre cometes, no?
14: Correcte. Sí, normalment ho pots recuperar un altre dia o prendre les dades d'una altra manera, o sobretot, per això també es fan moltes col·laboracions grans en astronomia i es comparteixen les dades entre altres observatoris.
9: Aquí
14: no?
9: Anècdotes al Montsec no, eh? Aquí està tot més controlat ja, no?
14: Bueno, n'hi ha d'anècdotes també aquí. Sí, per suposat. Ara tot va molt controlat, però jo... De fet, és el primer observatori quan feia pràctiques de carrera, crec que va ser l'any 2008, que vaig estar-hi treballant un estiu, i, bueno, recordo el detector de tempestes fent apagar la llum de l'observatori, llams al costat, vull dir, tot això. Estem en llocs remots, no? I, o sigui, sempre comporten aventura.
9: Clar, una tempesta allà dalt deu fer una mica de por, no?, diguéssim.
14: Sí, estem en llocs preparats, vull dir que al final estàs... No hi ha cap mena de perill, estem ben protegits. I per això també un altre sentit de l'astronomia robòtica, de fer que tot funcioni de manera ben automatitzada i posar la tecnologia, perquè al final facilitar la feina als astrònoms i, sobretot, ampliar les capacitats de tot el que podem estudiar.
9: Doncs avui hem conegut una mica més aquests grans observatoris astronòmics amb el nostre col·laborador, el Quique Herrero, astrònom de l'IEQ, director de l'Observatori del Montsec. Quique, moltes gràcies. Que continuïn les nits clares per mirar el que sigui de les estrelles, i ens retrobem el mes que ve.
14: Moltes gràcies. Que ràpid que se'm passa.
9: Passa, però, és que, clar, parles de coses que t'agraden tant que passa molt ràpid.
14: N'hi hauria per tota la nit, t'està explicant. Però, bueno, esperarem...
9: El mes que ve continuem. Molt bé. Gràcies, Quique. Bona nit.
14: Molt bé. Gràcies. Bona nit.

0: D'aquí a 11 minuts, una mica més, arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-207-474. Després de mirar el cel, tornem a la Terra i saludem en Josep des del Parc Güell. Josep, bona nit.
1: Hola, bona nit. A veure, una pregunta i una denúncia.
0: Vinga.
1: La pregunta és sobre l'astronomia, això que ha parlat ara aquest senyor.
0: Sí.
1: Que quan mires el cel, veus les estrelles que brillen. Llavors, no tot el que brilla són estrelles. Hi ha planetes que reflecteixen la llum del sol. La pregunta que faig és com se pot distingir quan és una estrella i quan és un planeta que reflecteix la llum. Aquesta és una pregunta.
0: Molt bé, espera que me l'apunto. Com es pot distingir una estrella o un planeta que reflexa la llum?
1: Si és una estrella, com ara el Sol,
0: sí.
1: però haig llum,
0: sí.
1: O és un planeta que reflexa la llum del Sol.

0: li jugaré. Es posen a tallar, però no sé per què tallen.
1: Ja.
0: N'hi ha alguns que potser eren tots, però jo penso que abans de tallar un arbre, hi ha altres solucions, com ara posar unes bragues, que se diu entre pi i pi, no sé. Altres solucions, perquè aquí hi ha una casa, la casa del jardiner, que han tallat un arbre, ja fa dies que l'han plantellat, que té, almenys té tres pams d'això, té més de 40 centímetres de diàmetre del pi. Aquest pi almenys té 400 anys, tenia, perquè ara ja l'han tallat. Almenys tenia 400 anys, o sigui, un pi que ha superat l'existència de molts responsables del parc, i aquí els uni, l'últim que ha entrat, com el va fer tallar.
1: Ja.
0: És que, vull dir, tinc un disgust a sobre, perquè jo m'anava molt les obres, jo no tallaria mai ni un.
1: Clar.
0: No?
1: Doncs a veure si descobrim, si algú ho sap. Sí, home, és clar.
0: Abans de tallar un arbre centenari així, hi ha altres solucions, després s'han d'estudiar.
1: Sí, senyor.
0: No sé.
1: A veure si descobrim o algú ens ho explica o ho demanarem.
0: La dutxa que ja faig, a veure si hi ha algú que pensa com ara jo.
1: Molt bé, perfecte.
0: I que s'hauria de fer algú.
1: D'acord.
0: No queda ni una quarta part dels
1: que hi havia
0: quan jo era jove.
1: Sí, sí. D'acord. Doncs a veure què ens diuen. Josep, moltes gràcies.
0: Bona nit. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal?
2: Què tal? Va, deixem-ho estar, això. A veure, mira, abans d'ahir sentia per la ràdio i per la tele també que la religió dels testimonis de Jehovà, a partir d'ara, ja autoritzava els seus parroquians a fer-se transfusions de sang. Cosa que ho tenien totalment prohibida.
1: Sí.
2: A veure, nosaltres ens semblava això, per exemple, no sé, una mare doncs se conhortava que el seu fill es morís abans de donar-li sang, ens semblava una salvatjada.
1: Uh-huh.
2: Clar, totes les religions es van adaptant als seus temps i ara, doncs, bueno, sembla que ara ja en poden agafar sang, no? Clar, els fidels d'aquesta religió creuen fermament que ells no moriran mai. A veure, que la religió cristiana, el que és verdader cristià, també s'ho creu. O sigui que de morir-se no es mor ningú mai. I si una mare doncs, no volia que el seu fill se li fes cap transfusió i es moria, doncs per ella no es moria. A partir d'ara, no sé com els hi han explicat, en fi, si us recordeu, no fa masses anys que la religió cristiana pel divendres sant ens feien matar jueus, després ens feien anar a combregar, s'havia d'estar mínim 12 hores en dejú, perquè ens deien que Déu no es podia barrejar amb el menjar i que l'estómac havia d'estar net. Durant la quaresma, durant 40 dies, no es podia ni anar a ballar, ni anar enlloc, ni divertir-se de cap manera. O sigui, tampoc es podia menjar carn els divendres. Els rectors passaven per les cases a posar un pagaret de sal a les portes de les cases i per tal de protegir-les dels mals esperits, deien. Els nadons que es morien sense batejar o les persones que se suïcidaven o els indigents que es morien pel carrer si no se sabia qui eren, doncs s'havien d'enterrar en uns cementiris petitons que hi havia al costat dels cementiris normals. Els normals són els de terra sagrada, no? Bé, doncs aquests cementiris petitons, que se'n deien el cementiri dels llims, i allí havien d'anar i a parar doncs, tots els que es morien, i que doncs o no eren cristians o els nadons que naixien morts o que es morien al cap de pocs dies d'haver nascut però sense batejar. I a veure, us sembla bé que una mare que se li ha mort el fill al pocs dies d'haver nascut i que s'hagi d'enterrar en un altre cementiri que no ha de ser de terra sagrada, normalment ple de verdisses, perquè aquests cementiris no se'n cuidava ningú de netejar-los. En fi, tot això només us parlo de fa 70 anys enrere, però que afortunadament ara ja no es fa. Però us ho dic perquè no us penseu que les religions totes tenen els seus embolics.
1: Ja.
2: Podria escriure pàgines d'aquestes coses i vistes per mi,
1: mm-hmm.
2: Però bé, no hi ha temps.
1: Molt bé.
2: I llavors la meva pregunta és, hi ha alguna altra religió al món que prohibeixi fer-se transfusions de sang? O que obligui els seus ministres a mantenir el celibat, perquè, clar, els testimonis de Jehovà no existeix el celibat, no ho són. Us sembla normal que la catòlica es mantingui aquesta normalitat? Bueno, de res més.
1: Perfecte, moltes gràcies.

0: Apa, adéu.
1: Adéu-siau, bona nit. La Mercè, des de la Sagrada Família, bona nit.
2: Hola, bona nit. A veure, ara aquest home m'ha fet fer un incís en una qüestió, que és que a mi no em sembla normal que l'Església Catòlica estigui dins sotmesos al celibat. Potser ens evitaríem bastants disgustos, però bueno, de fet, jo no volia plantejar això. Jo volia plantejar que visc al costat de l'Escola Sagrada Família i de l'Esportiu Claró, però sobretot de l'escola, i fan una acollida al dematí, a les 8 del dematí, amb nens, que sí, ja els donen una pilota, i quatre nens, doncs, bueno, t'hem a tocar, i clar, cada dia de tot el curs escolar t'has de despertar amb les pilotes botant, amb xisclets, de quatre nens que venen més d'hora. Aleshores, bueno, jo ja ho he plantejat i tiren una mica pilotes fora, les noies que fan l'acollida s'estan allà assegudetes i, clar, i et surten amb el tema de que el soroll, no?, de que no és contaminació, etc. Bueno, que això està per veure, perquè jo sé que hi ha un recurs amb una associació,
1: sí,
2: i tal. Però volia saber si hi ha més escoles que s'hi trobin, perquè nosaltres és que aguantem de 8 del dematí que aquests nens, perquè no seria el tema, bueno, sí que també és el tema, perquè no et ve de gust llevar-te cada dia amb xuts de pilota contra la paret, però és que nosaltres fins a les 8 del vespre tenim el pati ocupat per les escoles esportives de bàsquet, entrenadors que criden, etc.
1: Sí.
2: Aquest any ha fet molta calor i jo tinc doble vidre i ja, bueno, per descomptat que hem de dinar tot l'any amb les finestres tancades, però vull dir, aquest any ha fet molta calor, estàs bé amb una mica la finestra oberta, però clar, quan surten aquests nens al pati, quan no s'entrenen, quan no sé què, has d'anar tancant.
1: Clar, perquè tens massa soroll, ja ho entenc, sí, sí.
2: Clar, aleshores jo vaig, bueno, jo hi ha coses, o sigui, jo l'escola no la puc treure, l'haig d'aguantar, no em queda més remei. El de l'esportiu en podríem parlar, però l'acollida del dematí, les 8 del dematí, que els nens, em sembla que es pot ser un altre tipus d'acollida. Jo tinc nets i, vale, no estan a Barcelona i potser fa més fred per tenir-los a fora del pati, però no sé, que jo penso, que potser s'haurien d'esprimar una mica el cervell i les monitores
1: per fer alguna altra activitat, no? Clar.
2: Fer una activitat
1: però
2: més
1: tranquil·la. Però jo no
2: tranquil·la.
1: Sé si es pot fer soroll a aquella hora, és una pregunta que...
2: És que no ho sé, però...
1: Jo em semblaria que ha de ser més tard, però vaja, a veure si algú ens pot treure de dubtes. Vull dir que...
2: I una miqueta també era a veure si algú més s'hi troba, no? També, i a veure si hem fet alguna cosa o no, o ens hem d'aguantar tots.
1: Ja, sí, sí. A veure si algú ho sap, si no, intentarem preguntar, perquè jo, que no tinc una escola, però tinc un centre, i hi ha una hora que no... Alguna vegada que algun nano s'ha escapat, abans d'hora fora, el fan entrar,
2: sí,
1: el fan entrar, i fins a una hora determinada no els deixen sortir i fer soroll a fora. Per això dic que, igual, hi ha una hora... que no són les 8 del matí, que no s'hauria de poder fer soroll.
2: Ja,
1: però a veure,
2: no,
1: si algú ens ho sap dir.
2: L'hora que és, saps que són les 8 i 5?
1: Clar, perquè ja sent, sí, sí.
2: A veure, a mi no m'importa llevar-me d'hora, però sí que m'importa llevar-me d'hora perquè m'han despertat les pilotes.
1: Clar, no? Clar, sí, sí, sí, sí.
2: Com diu,
1: es pot llevar com vulgui, no fa falta que la desperti ningú, està clar, està clar.
2: Exacte.
1: Doncs a veure si algú ens ho resol, si no ho demanarem, a veure si hi ha alguna normativa en aquest aspecte. Molt bé, Mercè, moltíssimes gràcies.
2: Adéu-siau,
1: bona nit. La següent trucada que teníem, si no li sap greu, la deixarem per després del butlletí de la una, perquè amb el testimoni i la queixa que ens feia ara la Mercè, doncs necessitàvem una mica més d'explicació i no volíem fer córrer ningú, ni ella tampoc, que a més té una bona, segurament una bona reflexió sobre el tema vot en blanc i vot nul, però serà després de les notícies de la una, que arribarem ara mateix, i després continuem amb vosaltres, amb les trucades, amb els missatges. I avui és l'últim dia de la setmana i sempre ve la Sílvia a fer les seves propostes de quines sèries podem veure, així que no us perdeu res, que ara tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses dissabte a la tarda i al vespre, sobretot a la meitat est de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i es poden acumular més de 60 litres en 3 hores. A més, les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Durant la tarda de dissabte s'esperen xàfecs intensos en punts de l'interior, el prelitoral i el litoral, que al vespre tendiran a concentrar-se més a prop de la costa. Diumenge a la matinada encara hi pot haver pluges al litoral que aniran perdent intensitat. El grau màxim de perill previst per intensitat de pluja és de 3 sobre 6 i no es descarta que augmenti. Protecció Civil recomana no acostar-se a rieres i zones inundables, seguir els avisos oficials i evitar els desplaçaments innecessaris si plou amb intensitat. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les pensions es revaloritzaran d'acord amb l'IPC al marge de qui governi després de les eleccions del 29 de novembre. Sánchez s'ha compromès a incrementar les pensions abans que s'acabi l'any i Feijó a garantir el sistema públic. El tema s'ha colat en precampanya després que càrrecs del Partit Popular i de Vox hagin qüestionat el model actual. Els partits d'esquerra negocien a contrarrellotge la fórmula per presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. El termini per registrar les coalicions acaba just aquest divendres. El Front Ampli intenta una candidatura unitària que a Catalunya i a Madrid queda pràcticament descartada perquè Podem no s'hi integra. Defensa investigarà els àudios publicats pel diario.es en què un grup de militars presumeixen d'apallissar immigrants a Ceuta. També ha enviat la notícia al jutjat i a la fiscalia que investiguen els fets arran de la denúncia d'Amnistia Internacional. Isabel Allende ha guanyat el Premi Planeta de Literatura amb la novel·la La hora antes de l'alba. L'autora xilena s'ha emportat el guardó de literatura més ben dotat al món en una edició en què l'escriptor i guionista valencià Sergio Hernández ha estat finalista amb la novel·la La Añoranza. Una de cada 5 persones més grans de 60 anys té algun problema neurològic o de salut mental. És una de les conclusions de l'informe Mirades, elaborat per la plataforma Som Salut Mental 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'angoixa, la depressió o l'ansietat són els trastorns amb més prevalença en persones de més de 65 anys. Són els que es coneixen com els trastorns de l'esfera afectiva. Molts d'aquests trastorns es veuen agreujats per un estat de soledat no desitjada de la persona. L'altre grup prevalent de trastorns en salut mental són els de gaire cognitiu, com són les demències. L'informe presenta diferents reptes al voltant d'aquesta realitat. Un d'ells és sensibilitzar la població. El doctor Sebastià Santaeugènia és el director general del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
2: Tenir una sensibilització des d'un punt de vista de ciutadania de que les persones grans tenen problemes de salut mental i tenen una elevada prevalença. Sensibilitzar la ciutadania és ajudar a poder-los detectar en estadis més inicials que permetin intervencions que tinguin una major tassa d'èxit.
1: Un segon repte seria fer una mirada integral sobre com tractar el pacient, tant a nivell sanitari com social. I el tercer repte és tenir en compte factors externs a la persona, com l'habitatge o l'estigma que hi ha sobre l'edat avançada. Esports. El Barça ja prepara el proper partit de Lliga dissabte al camp del Betis. Ho fa amb Rafinha i també amb Frenkie de Jong, que aquest dijous han fet tot l'entrenament amb el grup i apunten al partit de la Cartuja. D'altra banda, el club blaugrana ha anunciat que la firma Golf Wang, creada pel raper Tyler, the Creator, lluirà a la samarreta del primer equip per al Barça-Madrid del 25 d'octubre. El dia abans, el 24, Golf serà present a la samarreta del Barça femení en el partit de Lliga contra el Granada. Aquest divendres, per cert, comença la jornada 9 de la Lliga amb un Deportivo de la Corunya llevant. A tot això, el Barça d'handbol ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest en la quarta jornada de la Champions. El club blaugrana continua el líder de grup, del grup E, de la màxima competició europea, amb 4 victòries en 4 partits. I aquest divendres, a 9:15, el Barça de bàsquet rep l'Olympiacos grec al Palau Blaugrana. L'equip és 8è amb 3 victòries i 2 derrotes.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
3: Per què ens cal avui desencadenar el present?
0: Atura't, pregunta't i reflexiona.
3: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
0: Ajuntament de Barcelona.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Escolta'm, qui és la jugadora preferida o el jugador preferit de la teva filla?
6: Kika, Kika, Kika Nazaré, Kika Nazaré, Kika, Kika Nazaré... Sempre l'estem cantant a casa.
5: Què dius ara?
6: T'ho juro.
5: Tu t'imagines que la Kika Nazaré ens estigui sentint avui? A veure, prova-ho, va, saluda-la.
6: Kika, estàs aïna, eh?
7: Jo aquí a una hora. Espera.
6: Que vergonya, meu, disculpa.
7: No, no, més que estigui de Kika, Kika, Kika Nazaré.
6: Estàs com un concert.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Kika, Kika, amb Roger Escapa. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
8: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: una de la matinada i 8 minuts. Va, que ja tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 d'entrada. I tenim l'Olga des del Prat de Llobregat, a qui li diem gràcies perquè ha hagut d'esperar acabar el butlletí, que abans ja la teníem a punt però no ha donat temps. Olga, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, gràcies, Marta. Cap problema. Escolta, volia aclarir el tema del vot nul, el vot blanc, mm-hmm. i com incideix aquest vot en blanc amb la representació, diguéssim.
0: Amb el resultat de les eleccions, molt bé.
1: Exacte, sí. Home, per dir d'altra manera, qui afavoreix i qui...
0: A qui beneficia, d'acord.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Mira, d'entrada, per aclarir-ho, el vot nul, evidentment, és un vot qualsevol papereta esmenada, qualsevol contingut en un sobre que no sigui una papereta legítima, i, en canvi, per exemple, si tu poses dos paperetes de la mateixa candidatura, aquest sí que es podria considerar vàlid, perquè es podria entendre que algú per error, en lloc de prendre un, n'ha pres dos de la mateixa candidatura. Aquest sí que seria vàlid, només es comptaria un vot, evidentment, però aquest sí que seria vàlid. I qualsevol papereta demanada seria un nul.
0: D'acord.
1: El vot nul, una vegada que s'ha tancat la votació, ha votat tots els electors i, per últim, la mesa, sobre les urnes, ja, els vots nuls es treuen, diguéssim, es han de conservar, però no entren, diguéssim, el que se'n diu els vots vàlids emesos. D'acord? Els vots vàlids emesos són els vots de candidatures i els vots en blanc.
0: Molt bé.
1: Com incideix? Els vots en blanc i els vots... són el total de vots emesos vàlids. Contra més vot en blanc hi hagi, vol dir que el nombre... de fet, perquè tu entris, depèn de les eleccions, hi ha un tant per cent que han de saludar cancel·lar candidatura, no ho recordo, però per exemple a les municipals és un 5%. I a les altres no sé si eren un 3 o això variava. Val? Però, clar, si hi ha molts vots en blanc, vol dir que els partits petits o que tenen menys, se li encareix arribar a aquest 30%. Per tant, si hi ha molt vot en blanc, què pot passar? Que hi ha aquests que tinguin menys nombre de vots poden no arribar al tant per cent de vots vàlids. Sí? Amb el qual castigarien, diguéssim, els partits minoritaris...
0: Els petits
1: en general, val?
0: D'acord, molt bé.
1: I després de fer aquest tant per cent que han d'assolir les candidatures, a partir d'aquí entrarien el que se'n diu l'aplicació de la llei d'ON.
0: Sí.
1: D'acord? Per això es diu sempre que el vot en blanc està afavorint els partits majoritaris en contra i perjudica els
0: petits.
1: Les candidatures o partits petits.
0: Molt bé. Ha quedat entès, sí, sí, perfecte.
1: Això intentava explicar-ho el més didàcticament possible, per això. Però la seqüència és aquesta. De tots els vots, es descompten, es treuen els vots nuls, només es comptabilitzen els vots vàlids, que són els vots de candidatura i vots en blanc, i la candidatura que no assoleixin el 3% del total de vots de vots vàlids quedaria fora. I a partir d'aquí s'aplica la llei d'ON.
0: D'acord, perfecte. Molt bé.
1: El resum és aquest.
0: Sí, sí, va? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Olga.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga,
1: bona nit. Ja ens pot posar, eh?
0: Moltes gràcies a tu per trucar.
1: Vinga, adéu.
0: Hem fet una classe magistral. Ja sabem per què serveix una cosa i per què serveix l'altra. Sembla que hi ha ningú que tingui dubtes sobre aquest tema, perquè ens ha quedat bastant clar a tothom. O sigui que li agraïm moltíssim. Va, en Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Tu diràs, Guillem, tens una resposta.
2: Un oient que ha trucat des del Parguell,
0: sí.
2: O que anomenada
0: el Josep.
2: Del Parguell.
0: Sí.
2: Josep, es diu?
0: Sí, Josep.
2: Ah, d'acord. Doncs És a dir, tots estem d'acord que els arbres són imprescindibles i que donen molts beneficis, però jo trobo que la secció de parcs i jardins de l'Ajuntament també té en compte la viabilitat econòmica, perquè un arbre molt vell és com una persona molt vella, que al final, per aguantar-la en vida, has de gastar uns recursos econòmics i materials que són molt, molt, molt grans, no? Per exemple, hi ha arbres que necessiten calçar-los amb vigues de ferro per a suportar-los.
0: Ja.
2: I clar, ja quan s'ajunten dos o tres vigues, dificulten el creixement dels arbres del voltant. I jo m'imagino que ell no sé si s'ha fixat, però lògic és que si tallen un arbre vell, en replanten dos o tres de joves i en el futur pues,
0: ja creixeran, no?
2: Sí, exacte. I també s'ha de tenir en compte que amb les tempestes que estan havent-hi últimament, l'Ajuntament es guarda molt bé de que no li caiguin arbres vells o arbres deteriorats a persones, perquè si maten algú, pues clar, ja venen els judicis i els problemes, saps?
0: Sí, sí, d'acord.
2: Això també s'ha de veure.
0: Molt bé.
2: Doncs, gràcies.
0: Gràcies, Guillem, per la resposta. Adéu, bona nit.
2: Adéu.
0: En José Luis, des de Lloret de Mar, bona nit.
3: Hola, molt bona nit. Qui dirigeixi, un català, en castellà? Com s'estima més que em dirigeixi vostès?
0: No, tu parla com et vingui de gust, només faltaria.
3: Parla en tots els idiomes. M'estimo molt el català, però tots els idiomes...
0: Home, si em parles amb un idioma que no conegui, serà difícil, però mentre el conegui, endavant.
3: No, clar, això seria una mica difícil, però sempre estic disposat a aprendre. Bueno, sí que m'entena, suposo, oi?
0: Estàs a l'antena, correcte, sí.
3: Bé, gràcies. Gràcies pel servei que donen, perquè feia molt de temps que no els escoltava i ara he pogut sintonitzar la ràdio.
0: Molt bé.
3: Perquè des d'aquí no sé exactament per on para la freqüència. Doncs miri, la meva pregunta és bastant senzilla. Ara, com ve Tots Sants i ja és una data una mica assenyalada, voldria saber, aviam, si hi ha alguna empresa que no estigui per Sancho d'Àvila, perquè allà hi ha una empresa que no sé si és semblant a Simón o què, que hi ha unes càmeres una mica estranyes. Jo els he dit càmeres hiperbàriques. Més que res és per no anar directament a la incineració o al ninxo i que poguessin conservar en fresc.
0: A veure si ho he entès bé, eh?
3: Sí, ho entès correctament.
0: Si hi ha alguna empresa que pot guardar, entenc que una persona, les restes d'una persona?
3: Bueno, les restes, o en cas d'accident, o en cas de malaltia...
0: Vull dir, el cos d'una persona que no està viva...
3: Perdoni'm?
0: Dic, si hi ha alguna empresa que en lloc d'incinerar o enterrar pugui guardar en un lloc refrigerat...
3: Sí.
0: Però guardar durant uns dies, entenc.
3: Ja congelat que porten en les camionetes, que sí. Ha arribat un fet, doncs, algú, però una mica més a unes condicions una mica més aviats.
0: Però entenc que aquesta càmera que diu hiperbàrica ha de ser per uns dies, no? Entenc que molt davant...
3: És que no sé quin nom té, perquè això, com no he vist encara cap pel·lícula, potser he vist a Alien i coses així, però són una mica així, una mica desagradables.
0: Ja.
3: Però... És que res, per anar a poder visitar els nostres sers estimats que ja no hi són en vida aquí, doncs amb unes altres condicions.
0: Ah, vale, és que no havia entès. Jo pensava que era per guardar aquell cos durant uns dies, no?
3: Més que res per després si poden fer alguna cosa més endavant, és que no ho sé.
0: Ja, si això existeix en un futur, amb una previsió sí, de que hi hagi...
3: Sí, amb unes condicions una mica específiques.
0: Ja, ara ho he entès, eh? Perdó, que m'ha costat una mica, però ara ho he entès.
3: Jo sí estaria molt interessat, la veritat. Bueno, més que res, per, o sigui, no com van avui en dia les coses, que si ja t'ho poses a pensar avui com van les coses, no sé si val més la pena tirar endavant o tirar enrere, però potser més cap endavant, com s'arreglaran totes les coses, espero, doncs no estaria malament, m'entén, sortir i que apareixessis en el cuento de Heidi, per exemple.
0: Una mica difícil, no?
3: Sí, una mica difícil, però no impossible, suposo jo, no?
0: No hi ha res impossible. No. Molt bé, doncs a veure si algú sap contestar.
3: Intentem dir-me aviam que faci 5 cèntims, sisplau.
0: Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
3: Soc ciclista.
0: Molt bé, doncs...
3: No m'ho cuento, però m'agrada dir-ho.
0: Molt bé, doncs vinga, endavant amb el ciclisme.
3: Vinga,
0: moltes gràcies, bona nit.
3: Adéu.
0: La Maria, des de Girona. Bona nit, Maria.
4: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor, el que diu de la cambra hiperbàrica, jo tinc entès que una cambra hiperbàrica és per recuperar la respiració quan una persona ha tingut una immersió submarina. Sí, sí. No crec que tingui res a veure amb la mort.
0: Res a veure amb la mort, no.
4: Sí. Vale. Però llavors això de càmeres per guardar els morts i això, jo crec que la majoria d'això de laboratoris, com es diu,
0: de funeràries,
4: jo crec que la majoria en tenen, perquè jo he sentit que hi ha algun cas que la família no se'n volia fer càrrec, que havien de guardar, i en diferents llocs diferents persones estaven guardades feia més d'un mes.
0: Ja.
4: O sigui que segurament que totes o la majoria en deuen tenir.
0: Però clar, per uns dies, no per sempre, que és el que deia ell.
4: Sí, però per sempre...
0: No per sempre. Jo no sé si existeix, vaja.
4: No crec.
0: En fi, jo tampoc. Vale. Molt bé, digues, Maria.
4: Jo vull dir, sobre això que han dit de l'esperit de vi per respirar, això, la gent que ara tindrien 100 anys, ho feien molt, i també se'n posaven al front anant molt en compte de no, que no anés cap als ulls, però hi havia molta gent que feien servir això per espavilar-se, diguéssim, no?
0: Sí.
4: Jo crec que, sí, amb tanta gent com ho feia, si fos dolent, alguna persona mèdica ho hagués dit,
0: ja.
4: M'assembla.
0: Sí.
4: Sí, però bueno, que és una cosa que sí, que va bé. I després aquesta senyora del dònut, jo suposo que el seu marit no devia ser diabètic, no ho ha patit almenys, però si estava en una residència segur que regularment els hi miren i algú se n'hauria de compte, bueno, si tothom havia fet la seva feina, clar, algú s'hauria de compte que li pujava el sucre.
0: No, crec que no ho era, eh? Jo crec que no ho era.
4: Per això, però és que encara que no ho fos, els van controlant en tant.
0: Sí, tant.
4: Vull dir que algú se'n era de compte que no estigui mortificant-se per això, perquè algú se n'hauria de compte.
0: Clar.
4: Una, que s'hi veien que l'induïa cada dia, i dues, que en tant els hi toca un repàs.
0: Clar, sí.
4: I és una cosa que la miren molt, segons què, poder no ho miren mai, per això
0: sí,
4: ho miren molt.
0: Sí, però el sucre amb la gent gran ho miren molt, tota la raó.
4: Llavors jo volia respondre a aquell senyor que va dir que ja n'hi havia prou de parlar de paneroles.
0: Sí.
4: Perquè, esclar, era molt egocèntric, senyor. Només m'interessava el seu tema, que em sembla que eren les pensions. Però a tots ens interessa.
0: No, era la mesa electoral amb els més grans de 65 anys.
4: Va bé, doncs mira, una altra cosa...
0: Que ja li han respost avui.
4: Sí, però bueno, me refereixo que sembla que només sigui important ell. I és, el que, si se li pot dir, és inconscient de que la quantitat de epidèmies que porten les paneroles és per esgarrifar-se. O sigui, que són molt importants i que és molt important mantenir-los a ratlla.
0: Mm-hmm. Sí, és un problema de salut pública, està clar.
4: Exacte, sí. Doncs que no ens digui que diu deixeu l'estadi de històries o tonteries, no sé què. Mm. Això surt de tot tema, no?
0: Sí, surt de
4: tot. Em sembla.
0: Cadascú proposa el seu i sempre dic, mentre
4: ja està,
0: no faltem al respecte, tothom pot parlar el que vulgui.
4: Vale, doncs ell més aviat sí que va faltar.
0: Ja. Però mira, ja li hem respost el que volia saber, o sigui, que ja està. Molt bé, Maria, moltes gràcies.
4: Doncs,
0: adéu-siau. Bona nit. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
5: Hola, Marta, bona nit.
0: Tu diràs, Josep.
5: Bueno, primer que tot, un saludo. Bueno, ja em vaig fer una pregunta fa molt temps.
0: A veure?
5: Ningú m'ha contestat. Bueno, ho sap. Bueno, ho tenim por.
0: A veure, quina era?
5: Sobre aquella dona de Figueres.
0: Sobre la dona de Figueres? Ara no sé per on vas, Josep, perdona, eh?
5: Saps aquella dona que van matar Figueres?
0: Sí, amb el... Ja sé per on vas. Una dona que va matar Figueres, algú que no va complir el... l'aïllament que havia d'estar, no?, respecte amb ella. Sí, ara sí que me'n recordo.
5: Va trencar tot vegada l'ordre.
0: L'ordre, sí.
5: Quan lo van detindre, aquest senyor va amenaçar de mort aquesta dona.
0: Sí.
5: I va anar davant del jutge i del fiscal. Jo em vaig preguntar, va haver-hi... Bueno...
0: No en respost, Josep.
5: Lo culpable perquè també si ho deixin tancat, que es pagarem, si li vive.
0: Sí, sí, tota la raó.
5: Bueno, pues, qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
0: Sí.
5: O qui la va matar? El fiscal, el jutge. A veure si algun abogat o algú que sàpiga que jo li dic és va veure qui és el responsable
0: d'aquesta mort, sí, sí.
5: I algú molt important, perquè el senyor que va dir de la madalesa que més de 65 anys,
0: sí, sí,
5: que de fet sigui amb una taula. Jo l'any passat me van demanar i estic jubilat. Només va dir una cosa. No m'han jutjat i ensenyar la papereta. I li faran una fulla i tranquil, que no passa res.
0: Que no passa
5: res. Si no, li poden fotre una multa.
0: Sí, sí, ja ens han dit això avui, sí. Molt bé, Josep. Moltes gràcies.
5: A veure si algú que s'atrevix va respondre la primera.
0: La primera, la de la... Qui és el responsable de la mort d'aquesta dona?
5: Sí, perquè si no hi posem a les dones, ho tenim malament.
0: Molt bé. Ai, senyor. Josep, moltes gràcies.
5: Marta, bon cap de setmana.
0: Igualment. Adéu, bona nit. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, bona nit a tothom, eh? Jo no sé per què és com tan complicada la vida, perquè ens la compliquem, senyor. Això també és una pregunta. Bueno, la meva pregunta és sobre la crema catalana. Per què es diu la crema catalana? Si cada vegada que em menjo, per què es diu crema catalana? Perquè no es diu, no sé, crema pastissera o una altra, però aquí, com anem als restaurants, aquí, la crema catalana.
0: Per què es diu crema catalana?
6: Ah, això mateix, i l'he inventada, i per què?
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, Carmeta.
6: Doncs pues moltes gràcies a tothom, eh?
0: Ah, molt bé,
6: i
0: a tu.
6: Bona nit,
0: adéu. Ens queda per escoltar dos missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Un és el de la Montse de Barcelona, que té una resposta.
7: L'altre dia, la Montserrat de Mataró ens va explicar que es havia confós a l'hora de fer el fricandó, es va confondre de tomàquet. I ella va posar tomàquet concentrat. Aleshores li va quedar, esclar, li va quedar tota una pasta. I ella va fer la pregunta de quina equivalència hi ha amb el tomàquet concentrat amb l'altre. Doncs l'equivalència seria, si tu agafes una llauna de 400 grams de tomàquet triturat, anem a dir, i t'has equivocat de llauna, pues de la llauna del concentrat només hauries de posar una quarta part, o sigui, de la meitat de la llauna una mica menys. I si t'has equivocat, com li va passar amb ella, pues la solució que hi ha és afegir-hi aigua, afegir-hi una miqueta d'aigua, treure, retirar una mica de tomàquet, que el pots posar en un altre pot i guardar-lo a la nevera per no llençar-lo, i afegir-hi una mica d'aigua.
0: Molt bé, doncs una quarta part de la llauna del concentrat. Ens ha quedat clar. Moltes gràcies a la Montse. I encara un altre missatge de la Dolors des de Banyoles.
8: Ahir la mama ens va deixar. Tenia 98 anys i va morir en pau i tranquil·la. Però el motiu d'aquest missatge és per agrair l'equip d'infermeria del CAP de Banyoles, la seva entrega, la seva professionalitat, la seva humanitat, que ens han demostrat durant aquests 3 mesos que han estat venint a casa a curar la mama. Ens hem sentit molt ben atesos per tots, sobretot per l'Eva, que és la que també ha vingut més. Moltes i moltes gràcies.
0: Doncs és bonic el missatge de l'agraïment, i des de la nit dels ignorants, Dolors de Banyoles, el nostre condol i la nostra abraçada per la pèrdua de la mare.
9: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
10: Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial.
9: amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Què, ja heu fet plans per aquest cap de setmana? Perquè si no en teniu, o si el pla és mirar sèries, justament, ja està a punt la nostra recomanadora oficial i ens en proposarà, com sempre, un parell. Sílvia, bona nit.
11: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tenim avui a veure, el menú de sèries?
11: Doncs avui sèries detectivesques amb un punt d'humor, protagonitzades per personatges una mica particulars. Un parell de sèries lleugeres, d'aquelles que, tot i que sí que és veritat que impliquen casos delictius, alhora fan que acabem el dia amb un somriure. Arrenquem amb Ludwig, que aquest dijous estrena la segona temporada.
12: John, you are the only person that can do this.
13: DCI Taylor.
12: Ah!
13: Good morning.
12: Oh, hello. Sir, I'm impersonating a police officer.
14: Yes, but he's your brother.
15: James didn't just vanish. It's a puzzle. Puzzles are meant to be solved.
16: Oh, there's sugar in it.
15: Which, as you know, is exactly how I like it. Cheers.
11: És una comèdia amb tocs de drama que se centra en el personatge de John Taylor. És un home introvertit, solitari, amb unes rutines molt marcades i gairebé no surt de casa. És extraordinàriament bo resolent enigmes. De fet, es dedica a dissenyar passatemps, com ara mots encreuats, i viu còmodament lluny de les complicacions de la vida social, sempre amagat al darrere del pseudònim de Ludwig. Tot canvia quan el seu germà bessó, James, que és inspector en cap de la policia de Cambridge, desapareix misteriosament i la seva cunyada li demana que el busqui. Ella està convençuda que no ha marxat voluntàriament i sospita, a més, que la resposta a la desaparició es troba justament a la comissaria on treballa. Així que, d'entrada, Ludwig només s'ha d'infiltrar durant unes hores a la comissaria fent-se passar pel seu germà i aconseguir alguna pista, anar fins a l'escriptori del germà i a veure què troba. La qüestió és que no hi arriba i la cosa es complica quan apareix un cadàver. A la comissaria tothom es pensa que és el James i li adjudiquen el cas per resoldre. El problema és evident. El John, o Ludwig, no té cap mena d'experiència policial i és socialment maldestre. Les seves habilitats no són policials. Ell no sap qui ha comès l'assassinat ni per què, però les deduccions que aplica als mots encreuats li poden resultar molt útils, i això li permet identificar patrons, connectar pistes i resoldre problemes de manera lògica. Total, que es converteix inesperadament en un investigador molt eficaç.
0: I al mateix temps ha d'investigar la desaparició del seu germà, suposo.
11: Això mateix. La sèrie combina les dues trames. Un cas policial a cada capítol i cadascun acostuma a estar vinculat a un passatemps diferent, com els anagrames, els trencaclosques o la sopa de lletres. I aquesta és la part més divertida de la sèrie, el contrast entre l'agudesa o directament la genialitat del Ludwig a l'hora d'estirar de diferents fils i la seva poca traça per moure's amb naturalitat no només en l'entorn policial, sinó en el món en general. I, és clar, en tot moment, a més, hi ha aquesta por de ser descobert perquè capítol a capítol el que anem veient és que els germans bessons tenen personalitats superdiferents. I pel que fa a la segona trama sobre què li ha passat al seu germà, doncs, juntament amb la seva cunyada i el seu nebot, aniran acumulant evidències per demostrar que el James no ha desaparegut per voluntat pròpia. La sèrie també té un fons més dramàtic que prové del passat, quan el pare dels bessons els va abandonar quan eren petits, i això també acaba sent un altre misteri per resoldre la sèrie.
0: A veure, si ve una pregunta clàssica. Els protagonistes són coneguts? Qui interpreta el Ludwig?
11: L'actor, humorista, presentador de televisió i escriptor David Mitchell. Al nostre entorn jo diria que no és gaire conegut, però a Anglaterra ho és moltíssim. És una figura consolidada de l'humor britànic, sobretot gràcies a la sèrie Peep Show, que amb el temps s'ha convertit en una autèntica obra de culte dins la comèdia britànica. I ja a Peep Show interpretava el paper d'un home incapaç de gestionar el seu dia a dia. Així que a Ludwig expandeix una mica més el personatge combinant-lo amb aquesta capacitat fantàstica per resoldre crims. Qui és més coneguda és la protagonista femenina. El paper de la cunyada l'assumeix Anna Maxwell Martin, una actriu molt polifacètica que segur que recordareu pel seu paper d'inspectora a Line of Duty. Els dos personatges tenen moltíssima química i estan perfectament compenetrats i sincronitzats còmicament. Si us agraden les sèries de misteris detectivescos, d'aquells molt difícils de resoldre, justament, dels que els espectadors difícilment endevinarem qui ho ha fet, però que, en canvi, ens sorprenen amb conclusions brillants, us ho passareu superbé. I a sobre té alguns moments còmics fantàstics, de riure, de riure de debò. En aquest sentit, pot recordar una mica a moments de Solo Asesinatos en el Edificio. La premissa és original i la posada en escena molt solvent. La trobareu a Movistar Plus.
13: I la segona sèrie que ens proposes avui també ens farà riure tant?
11: Potser no tant. Té un punt d'humor, però és més aviat tendra. És una sèrie amable, perfectíssima, per veure en un capítol i a dormir. Crimen más allá del paraíso.
14: So, why Shipton Abbott?
16: Well, Martha, my fiancée, was born here.
14: Please try not to create any more havoc.
16: I just prefer good old-fashioned policing. Everything is not quite what it seems. We were trying to prove something that never actually happened. Back on the case.
17: One morning in the month of June down by a rolling river.
13: Té alguna cosa a veure amb Crimen en el Paraíso?
11: Sí, sí, és un spin-off directe de Crimen en el Paraíso, que és aquesta sèrie policíaca ambientada en una illa caribenya, que és un grandíssim èxit de la BBC. Té audiències altíssimes, i ni més ni menys que 15 temporades. És d'aquestes que són tan populars que en fan especials per Nadal. Té una fórmula que funciona com un rellotge. Combina misteris a l'estil Agatha Christie, amb humor, personatges carismàtics i paisatges caribenys. I té una particularitat. Periòdicament ha anat canviant de protagonista. Per aquesta sèrie hi han anat passant diferents detectius, però no ha perdut gens l'essència. I ara diràs, però no és aquesta sèrie de la que parlem. Efectivament, però tot això ho explico perquè Crimen más allá del paraíso recupera dos dels personatges de Crimen en el paraíso i continua la seva història després del seu final a l'illa.
13: I más allá del paraíso on ens porta? Continua sent un lloc, això, paradisíac?
11: Mira, jo que et conec una mica bastant, crec que el trobaràs un lloc encara més encantador que una illa caribenya. Ens n'anem al comtat de Devon, al sud-oest d'Anglaterra, en una població costanera fictícia anomenada Shipton Abbott. Aquella Anglaterra verda i rural, amb pobles petits, ports pesquers, cases de pedra, un lloc encantador per a uns protagonistes entranyables que tenen un punt naïf. La sèrie segueix l'inspector Humphrey Goodman, que s'incorpora a la policia local després de tancar la seva etapa al Carib. És un home molt particular. És intuïtiu i empàtic, però alhora bastant maldestre i desordenat. És una mica sapastre, d'aquests que totes les coses li cauen de les mans. En els casos policials, mai descarta explicacions que poden semblar absurdes i sempre intenta entendre el context humà del que pot haver passat. No dona mai per bona la primera versió de els fets, encara que la cosa sembli molt evident. Cada episodi presenta un cas diferent, que no necessàriament és un assassinat. Hi ha moltes històries que impliquen algun delicte, però menors, molt domèstics, no ho sé, com la desaparició d'un quadre, una aparició fantasmagòrica, i el Humphrey acaba trobant-ne l'explicació a partir de peces del trencaclosques que aparentment no quadren. Al mateix temps es desenvolupen les trames personals, la relació del Humphrey amb la Martha, la seva parella, que també prové del Carib, les dificultats de la vida en comú, les decisions sobre el futur i els problemes que poden tenir alguns veïns de la zona. El seu equip policial també és molt peculiar, però sobretot és que són bones persones. De vegades dius, que rucs que són, però és que els hi perdones tot perquè és que són molt bones persones.
13: I la resolució dels casos també és a l'estil, diguéssim, Agatha Christie?
11: A nivell deductiu una mica, però aquí no s'acostumen a tancar els casos reunint tots els sospitosos i llançant pistes fins a assenyalar l'assassí. Aquí el que veiem és com es donen els diferents passos per resoldre el cas. El Humphrey i la seva ajudant tornen al lloc dels fets mentre es comet el crim i ens mostren i argumenten alhora què va passar, com si ho estiguessin presenciant. A l'inspector l'interpreta Chris Marshall. El seu paper més recordat és, sens dubte, el del jove anglès que viatja als Estats Units convençut que el seu accent britànic li farà tenir èxit amorós a Love Actually. I a Más allá del paraíso interpreta molt bé aquest personatge que combina la comèdia física i la calidesa humana. És una sèrie que posa bastant èmfasi en la comunitat, les relacions personals i la vida quotidiana dels habitants del poble al marge dels casos criminals. El que deia és perfectíssima per veure'n un capítol i a dormir.
13: Doncs avui, Ludwig i Más allá del paraíso, dues sèries lleugeres de detectius molt humans. La setmana que ve més propostes.
11: Fins la setmana que ve.
13: 2:08 de 2 de la matinada. Va, que no ho contestem tot, ho intentem sempre, però avui tenim un gran capítol de preguntes contestades.

0: Va, motoritzem-nos, no monitoritzem-nos, no, de motor, una mica només. Perquè aquesta nit tenim feina amb les preguntes contestades. Comencem recuperant una pregunta que ens va fer el primer programa d'aquesta temporada, la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona.
1: La meva pregunta és sobre l'anunci de televisió de TV3,
0: sí,
1: d'aquest anunci tan colpidor que fan de l'accident de cotxe.
0: Oi, sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Jo voldria saber de qui és l'Irene aquest. Sí, perquè he anat en cotxe amb els meus fills i anem al tanto. Però, és clar, sempre hi ha algun d'aquests bojos o algú que t'adavanta i va a punta pala.
0: Sí.
1: Jo voldria saber, a veure aquest anunci, per què el fan, perquè nosaltres no veiem, però aquesta gent, potser que estan així tan cerrada, no ho mira.
0: Sí,
1: i, a més, volia preguntar a veure si són els que surten a la televisió. Són actors o són persones reals que els hi ha passat?
0: Són casos reals, sí, sí.
1: Eh?
0: El que van els Mossos a casa la persona, no? I
1: I la gent que surt,
0: uh-huh,
1: si són de veritat els actors.
0: Molt bé, doncs respon Anna Pintor, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.
2: La campanya ha estat desenvolupada per l'agència Guateque, però el seu origen va ser un procés participatiu impulsat pel Servei Català de Trànsit, en què van prendre part, entre d'altres, víctimes d'accidents de trànsit i familiars de víctimes. Pel que fa a les persones que hi apareixen, són reals. Tant els familiars de víctimes com els professionals sanitaris i els agents dels Mossos d'Esquadra que surten als espots representen la seva pròpia experiència i visió. La voluntat de la campanya és mostrar de manera directa i autèntica la realitat humana que hi ha darrere dels accidents de trànsit, evitant-ne una recreació fictícia.
0: Doncs ens ha quedat bastant clar que tota la gent que surt en aquests anuncis, que preguntava la Carmeta, són reals, són casos reals. Anem per la segona pregunta. El Ramon des de Bonastre preguntava si els radars tenen doble direcció. Doncs això és el que ens ha contestat també des del Servei Català de Trànsit.
2: En general, els radars de control de velocitat capten la imatge de la part posterior del vehicle. Això permet identificar-ne la matrícula i alhora preservar millor la imatge dels ocupants, d'acord amb els criteris de protecció de dades i privacitat. Per aquest motiu, habitualment les fotografies que s'utilitzen en els expedients sancionadors mostren la part del darrere del vehicle. Tot i això, la configuració concreta pot variar en funció del tipus de radar i de les característiques de la via on està instal·lat.
0: I encara una última pregunta que ens la feia la Nina des de Barcelona.
3: Mira, que jo volia comentar que els cotxes a darrere normalment són dos llums que porten quan vas amb caravana a darrere. Però és que ara n'hi ha molts que porten dos tires impressionants de llum.
0: Sí, senyora, sí. Hi ha segons quins cotxes... Mira, avui m'he fixat en el mateix, Nina, mira.
3: I és que em fa mal a la vista i tot.
0: No estem acostumats, tens raó.
3: Sí, i no sé si és legal això, que puguin anar enlluernant així.
0: Doncs mira, avui és que ens hem aprofitat molt de la predisposició de l'Anna Pintor, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, i també ens ha fet aquesta resposta.
2: Sense saber el model o la marca del vehicle, no es pot determinar l'origen d'aquests llums. I en tot cas, es tracta d'una qüestió relacionada amb l'homologació i les característiques tècniques dels vehicles, àmbit que correspondria consultar als organismes competents en matèria d'indústria i homologació de vehicles.
0: Doncs mira, aquesta l'hauríem d'anar a traspassar a indústria i homologació de vehicles, però com a mínim ens ha donat una pista i gairebé ens ho ha resolt, gairebé tot, que en teníem unes quantes d'aquest tema, així que li agraïm molt a l'Anna Pintor, sotsdirectora de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.

Doncs sí, és el moment de tornar, perquè és el moment d'acabar el programa i, com sabeu, aquesta temporada i des de la passada, com tanquem els programes nosaltres? Doncs explicant un conte, una història.

0: I avui tanquem la setmana que hem dedicat a les històries del Teatre Lliure, que formen part del llibre Cor Calent, de Marta Vives, Magí Camps i Marta Oriols, editat per Coma Negra, amb motiu dels 50 anys del Lliure. Són relats basats en els testimonis de les persones que fan que el teatre funcioni, però que no estan davant dels focus. Abans de la història, li hem demanat a una de les autores, la Marta Vives, que és companya d'informatius d'aquí de Catalunya Ràdio, que ens expliqui l'origen d'aquest llibre.
1: Bona nit. Doncs mireu, la direcció del llibre ens va fer l'encàrrec al Magí Camps de la Marta Oriols i a una servidora d'escriure un llibre. Ens van dir que visibilitzés d'alguna manera eines a l'ombra de l'engranatge teatral, és a dir, totes aquelles que potser no són tan conegudes però que són imprescindibles perquè una obra sigui possible i, per tant, perquè el teló s'alci. Sabíem que aquests oficis passaven sí o sí per les persones que els exerceixen i, per tant, per la part humana que hi ha darrere. Hem tingut la sort en tot el procés de poder parlar hores i hores amb regidors, taquilleres, personal de neteja, escenografia o vestuari. Hem après sobre el seu dia a dia, sobre qüestions tècniques i fins i tot sobre l'èxit, però sobretot hem escoltat moltes anècdotes que també des de l'ombra expliquen tot allò que no es veu d'un teatre o d'un lloc de feina, no? Els vincles emocionals entre ells, l'orgull de pertinença, de formar part d'una família i també de la història i el llegat d'un lloc amb tant de significat com és el Lliure.
0: Doncs gràcies, Marta. Ara sí, avui les protagonistes de les històries del llibre són les productores. Elles fan una feina força desconeguda per qui no treballa en el món teatral. Ens explicaran en què consisteix en un fragment que ara escoltareu i que forma part de l'escena Producció no és ta mare, de Magí Camps. No, escolta'm tu a mi. Aquests que em dius són gripaus. Que com ho sé? Doncs perquè el nom científic que has escrit és bufo bufo, és a dir, gripaus normals i corrents. I saps què els passa als gripaus normals i corrents? Doncs que no salten. Per això vull granotes. El contracte ho diu ben clar, 6 granotes. Pausa. D'acord, el contracte no ho diu, que han de saltar. Però jo m'he mirat el vídeo de l'espectacle i les que fan servir salten, veto aquí. Pausa. Jo no necessito que el contracte digui que saltin perquè ja m'he assessorat i he vist que les fan saltar, ho entens? I tu em vols encolomar el coi de bufos perquè et resulten més fàcils d'aconseguir que les granotes. Què et penses, que em va molt dit? Doncs vinga, espavila, 6 granotes que saltin, encara que siguin petites. Capissi? Penja i fa un gran sospir. El que més odio és treballar amb animals. No, no, amb nens. No, amb animals. Bé, ni amb nens ni amb animals. L'Ari i el director han sentit tota l'escena, que han anat entenent.

Ets perquè el teu director ahir va venir i ens va fer tota la fitxa. I si ets com ell diu, n'aprendràs un porró perquè ell és dels bons. És una flipada tot el que sap. Ho veus? I tu què vols saber de nosaltres? Has entès res de les granotes? Ostres, al principi he vist visions, però a poc ho he anat pillant. I les aconseguireu? Unes granotes que saltin, vull dir? Si cal fer encreuaments, els farem. Només faltaria. Per nosaltres, la paraula impossible no existeix. Riuen orgulloses. Al final has dit allò que odies treballar amb nens i amb animals. M'ho pots explicar? Bé, no només em passa a mi. És un sentiment general. El que menys ens agrada és haver de contractar nens i animals perquè tot és complicat. Amb la canalla, la legislació sempre ha estat dura, però amb els animals la legislació ha canviat molt. Per un periquito es fan contractar un veterinari per garantir el benestar del periquito, tu creus? Això endarrereix les coses una barbaritat i a última hora acabes preguntant tot, fent broma, si és tan imprescindible que la granota faci saltirons o si el periquito pot ser de plàstic per si ens ho podem estalviar. Però, és clar, els creadors són creadors per alguna cosa. Si no, ja no ho serien, oi? Ja veuràs amb els llamàntols. Ai, que això no ho puc dir. No passa res, sóc una tomba. Val més així, perquè hi ha coses que sentiràs aquí dintre que no ens agrada que les vagis explicant. La confiança ha de ser mútua. Ho tinc claríssim. Així m'agrada. Treballar amb canalla també és complicat, però és més agraït. La contractació està molt regulada i t'has d'entendre amb els pares, que de vegades són pitjors que les criatures. A més, sempre hem de posar dos intèrprets per cada paper per repartir millor la càrrega que els suposa. El procediment es fa a través de la Generalitat, on cal especificar tot el pla de treball. Es fa una avaluació de riscos, com també es fa amb els adults. Això, que el Departament de Treball ho aprovi i de vegades hi posa mesures correctores. Avaluació de riscos. Apuntat. I una cosa molt important. Cap de les persones de l'espectacle que estan en contacte amb els menors pot constar en el registre de delinqüents sexuals. Uala! Això és molt important, és clar. Imprescindible, vaja. És així. En aquestes coses no s'hi val a badar. L'avantatge és que treballen amb molta professionalitat. Són menors que normalment fan teatre com a extraescolar i acostumen a sentir una passió per les arts escèniques. Vull dir que ho viuen amb una alegria i un entusiasme bestial. L'altre dia els vaig haver de dir a dues de les nenes que no havien de venir l'endemà perquè no s'assajaria la seva escena. I van tenir un disgust de por. Són uns motivats, vaja. I ja que parlem de canalla, una curiositat per l'àlbum d'anècdotes. A l'obra Santa Joana dels Escorxadors, de Bertolt Brecht, que va dirigir el Rigola el 2004, hi havia dos nens. Saps qui eren? Ni idea. Doncs el Nau Albet i l'Oriol Pla. Uala, quina flipada! Aquests sí que han mamat teatre des del Bressol. Exacte. Va, que ja t'hem explicat algunes de les bones. Ara què més vols saber? Bé, tot el que em pugueu explicar i que em pugui servir per al treball de grau. Comences a entendre el que fem aquí? La veritat és que no gaire, perquè el director m'ha dit que no sou la dels números i ara sí que no sé res. Riuen. Vens ben ensinistrada, això està bé. Mira, començarem pel principi. Què vol dir la paraula produir? Fixa't que està emparentada amb conduir i amb dur, que provenen del verb llatí ducere, que vol dir guiar, ducere. Per tant, les productores, el que fem és guiar cap endavant, fer que les coses avancin. Empenya, si cal, a això. I què és el que empenyeu? Que l'espectacle tiri endavant. És evident que en sabem de números, tot i que nosaltres responem a un perfil més humanístic. Ja ho veus, sabem llatí. A més, en el cas del lliure, nosaltres ja tenim un pressupost que ens ve donat. Per tant, no hem de fer com una companyia que ha de buscar els diners on sigui mitjançant ajudes o subvencions. El lliure és un centre productor i nosaltres el que fem pròpiament és de productores executives. El pressupost sí que pivota part de la nostra feina. Ara no ens enganyéssim. Sí, sí, no som dades dels números, però no en som alienes. Poseu-me un exemple. Doncs mira, l'obra on estàs treballant parteix d'un pressupost que té en compte les necessitats concretes de l'espectacle. Com que ja en tenim el cul pelat, sabem perfectament quin cost pot tenir el vestuari, l'escenografia, el repartiment, quines coses es poden aprofitar de les que tenim guardades, quines cal comprar o llogar, quines cal fer expressament, en quina sala es farà, perquè no és el mateix. I aquest pressupost, que és una guia, com el seu nom indica, regirà bona part de l'activitat. Quantes sou? Quatre, les que veus aquí, quatre productores executives, totes al teu servei en aquest moment. Quina impressió! Què et sembla?
que és un luxe poder fer el treball de grau en aquestes condicions. Senyal que estàs aprofitant bé la teva estadística.

Està d'aquí? És una oportunitat única, és clar. Per això mateix, aprofita i pregunta. Gràcies. Produïu tots els espectacles o com va això? El Lliure fa 9 o 10 produccions pròpies a l'any que ens repartim com a productores executives. A banda, hi ha les coproduccions. I aquestes us donen molta feina? A nosaltres normalment no, perquè el Lliure hi aporta una quantitat de diners i la producció executiva la fan els altres. I quan venen companyies estrangeres, això com va? Aquestes són les companyies invitades, que també poden ser d'aquí, no necessàriament han de venir de l'estranger. I de feina? Tot depèn. De què? Dels artistes, perquè n'hi ha alguns que demanen un munt de coses. I com us ho demanen? Aviam, aquestes coses venen amb el que anomenem les necessitats tècniques d'un espectacle. En principi, les necessitats tècniques són això, un tipus de focus o uns requisits específics de so, però de vegades inclouen algunes sorpreses. Com ara? Com ara en el cas de l'Angélica Liddell, que demanava unes infermeres que havien d'extreure sang, o del Rodrigo García, que sol·licitava 3 sacs de cabells humans. La de la Liddell la vaig veure, seppuku. Li treien sang a ella i a l'actor japonès a peu dret. Hi va haver un espectador que es va desmaiar, però és que, a més, era de matinada, com el ritual del harakiri. Abans de la sortida del sol, això mateix. Per això, la Liddell ja ho havia fet en una obra anterior, quan vam haver de buscar les infermeres. La Casa de la Fuerza, l'any 2011, si no recordo malament. Hosti, quan ho veus sí que penses que què hi fan aquelles infermeres en un escenari, però et deixes endur per l'espectacle. T'asseguro que quan hi ha coses, diguem-ne, especials a l'escenari, nosaltres som incapaces de deixar-nos endur, encara que no hi haguem tingut res a veure. La deformació professional, és clar. I com ho vau fer, allò dels 3 sacs de cabells humans? Doncs vam haver de parlar amb unes quantes perruqueries perquè n'anessin guardant durant molt de temps. És clar. I espera't, que en tenim una altra. Perquè tampoc va ser fàcil aconseguir 2 jutges, 2 fiscals, 2 advocats i 2 forenses de debò. I qui ho va demanar, això? En Roger Bernat. I per què els volia? Per muntar un judici contra Hamlet per haver matat Poloni. Que bo! I ho vau aconseguir? Tu diràs. El més difícil va ser convèncer un jutge. Però un cop que vam aconseguir el primer jutge, ell mateix es va encarregar de parlar amb altres col·legues i coneguts i ja els vam tenir tots, llestos. El corporativisme al teatre i la imaginació al poder. Quines coses, eh? Quines coses que arriben a demanar, també, en segons quins muntatges teatrals. Res, que acabem el programa i acabem la setmana. I gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer possible que aquest programa, una setmana més, doncs hagi tingut molts continguts. Gràcies a les vostres preguntes i a les respostes que algunes heu fet vosaltres, que altres les hem buscat. Gràcies per ser-hi, perquè si no, no tindria sentit. Vull dir, és així. És així. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i nosaltres ho deixarem fins diumenge a les 12 de la nit, que tornarem a ser aquí puntualment per començar una altra edició de la Nit dels Ignorants. Així que gràcies per ser-hi, bon cap de setmana i fins diumenge a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Falten menys de 24 hores perquè venci el termini per presentar les coalicions de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i les esquerres continuen dividides. A Catalunya, Podem dona per fet que d'una banda hi haurà la seva papereta i Esquerra i de l'altra banda la de Front Ampli. A la resta d'Espanya, els morats temptegen acords amb Esquerra Unida. La proposta dels morats implica acordar amb Esquerra Unida, actualment dins del Front Ampli, anar junts a 10 comunitats, entre les quals Andalusia, Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, diu que no es mourà ni que ha de ser Podem qui faci el